0: també, cony.
1: Expliqueu-nos una miqueta
0: per què d'aquest... Ara depèn de qui te l'ha de fer, eh?
1: Ara parlarem de l'important, que és el premi al millor croissant artesà de mantega d'Espanya d'aquest any 2026, però el nom... com se us va acudir, això? Com i quan?
2: Bé, en realitat vam demanar ajuda.
1: Ah.
2: Vam demanar ajuda a l'empresa Usted, i ens van passar una llista de 13 noms, entre els quals estava Morreig. Jo va ser el primer que vaig dir que no, que vaig descartar, i al Mat li va encantar per com sonava, però no tenia ni idea de què volia dir.
1: I vam anar a ell.
2: I vam anar a ell, bueno...
1: Que no sabia ni el que volia dir.
3: Vam anar la sonoritat.
1: Li va agradar la paraula Morreig.
2: Li va agradar com sonava. Sí. I la dissenyadora gràfica va dir, espereu, deixeu-me fer-vos una proposta perquè crec que té molt partit el nom.
1: Carai.
2: I res, ens va fer la proposta i la veritat que ens va enamorar i bueno, li vam trobar molt sentit, no? De fet, el tema del morreig no és perquè allà regalem morrejos, em sap
3: greu.
2: No, ja
3: s'entén, ja. Si no, tindria una cua, com dic ja.
2: Però sí que és el que volem que senti doncs, el consumidor quan menja el nostre producte, ja. No? La mateixa passió.
1: Escolta, millor croissant artesà de mantega de tot l'estat d'aquest any 2026 i només val 2 euros.
2: 2 euros amb 20.
1: 2 euros amb 20, però sí. N'hi ha de més cars i no són els millors de l'estat. Eh? Què té aquest croissant que és tan bo, perquè és boníssim, Pau, sí?
3: És bo, sí.
4: Bueno, pues primero empezamos por la materia prima, ¿no? Que tiene que ser de buena calidad. I després...
1: I fet amb carinyo, això ja ens ho sabem.
4: Eso es lo más importante. El tiempo y el cariño es lo más importante, y ya está.
1: Sí,
4: lo
2: más... Bueno, i l'experiència, no?
1: Sí. Perquè què feu a la pastisseria Morreig, diguéssim? Sou experts en croissants, en feu de molts tipus?
2: Vam obrir com a pastisseria especialitzada en masses dolces fermentades, que serien croissants, brioix...
1: Que bons.
2: I gelateria, també.
1: Ah, gelateria, també.
2: Sí, som una gelateria, pastisseria, però només ens dediquem a masses dolces.
1: Ara gelat ja mengem tot l'any, i més a Barcelona. Barcelona no fa el fred de ponts ni de...
2: Sí, ho podem demostrar, perquè nosaltres els venem tot l'any, i sí, que hi ha consumidors tot l'any.
1: Cada cop més consumidors de gelats a l'hivern, també, eh?
2: Sí, la veritat que sí. A mi m'ha sorprès, perquè jo pensava que a l'hivern la gent potser s'enduria més el típic pot per endur a casa, i no, la gent segueix comprant terrines i cucurutxos.
1: Quin és el tipus de croissant que més t'agrada? O de tot el que feu, què és el que més t'agrada?
2: Clar, fem moltes peces amb massa de croissant. A mi, jo soc bastant clàssica, i a mi m'agrada molt el pau xocolat perquè m'agrada molt la xocolata.
1: Ara.
2: Per mi és una combinació perfecta. A més, bueno, el nostre, la xocolata que utilitzem no porta gaire sucre, llavors si ets amant de la xocolata ho aprecies.
1: Ja. Com et quedes quan, Matia, quan et diuen, mira, fas el millor croissant artesà de mantega de tot l'estat?
4: Pues súper sorprendido, la verdad, porque no me lo esperaba para nada, me ha pillado. Ya. Muy de sorpresa, porque en principio en estos concursos suelen llamar, porque claro, piden los datos y todo, entonces suelen llamar antes para avisar, y claro, yo me enteré pues ahí mismo. Bueno, pues la verdad que muy contento, orgulloso también, porque bueno, siempre intentamos pues hacer lo mejor que podemos a diario en el Obrador, y bueno, es un buen reconocimiento, ¿no?, también del trabajo.
3: ¿Cómo va a celebrar un Morreig? ¿Ho vas celebrar amb un morreig?
4: En el momento, no. Porque, claro, después es, las preocupaciones más bien pues cómo nos organizamos, ¿no? Para pues toda la demanda que habrá después.
2: Sí, morreigos no hi ha hagut.
4: No.
2: Últimament. No, dono pocos. Fe, com a parella.
1: Massa feina.
3: Ah, que sou parella.
2: Sí, som parella.
1: Sí, sí. Home, que no ho havies deduït, això.
3: Ja, però no el gosava, diu, perquè baix la cago.
1: Escolta'm una cosa, el típic croissant amb banyes, el feu també o no?
4: No, perquè això s'associa muchas veces aquí, al menos en Catalunya, al croissant de manteca, ¿no?, si no me equivoco. I el de recto suele ser el de mantequilla.
1: Ja, però no en feu sense mantega de croissant?
4: No, solo hacemos este.
1: El de mantega, eh?
2: Només treballem amb mantega, sí.
1: És boníssim, eh?
3: No, són parella, no els hi fotis que fossin banyes, home.
1: No, home, no.
3: Me fa de mal fer.
1: M'esperava la broma fàcil, però pensava que seria el Jordi Vila. És de vegades tan guanyat, Jordi.
5: És veritat, perquè és una mantega francesa, no?
2: Sí, i a més és denominació d'origen protegida.
5: I és la segona vegada que us presenteu aquest concurs? La primera, us esperàveu guanyar? Perquè l'anterior no vau guanyar?
4: No, bueno, es que, claro, los concursos también es muy difícil, ¿no? Porque se presenta mucha gente, bueno, pues siempre hay mucho nivel y, bueno, pues cada año más, entonces, bueno, es... Yo creo que hay una parte fuerte, ¿no?, ahí dentro también y, bueno...
1: Magda, menja, dona.
6: Yo me deixo, guardo per després.
1: No menges res, tu.
6: I tant que menjo, però...
1: Sí.
6: Jo me l'emportaré el croissant, què penses?
3: Perquè tu, Xavi, menges massa, poder. Andeu, petaràs...
1: Ara, tio...
3: Tu menges amb un delit...
1: És boníssim.
3: Que no vis esmorzar.
1: I ara us confesaré un secret, són d'ahir. perquè avui teniu tancat, és a dir,
6: clar,
1: que...
6: Dilluns.
1: Sí. Ahir, imagina't. Avui som boníssims, però ahir, Jordi Vila...
5: Estava boníssim, estava boníssim.
1: I encara
6: tenen un aspecte que és fantàstic.
1: Som boníssims. Encara, el material que s'aguanta d'avui per demà, que el millor sempre és el dia, sí, acabat de fer, però és a dir, igual que el pa. El pa que és bo, dura.
4: Sí.
1: Sí, te'l pots menjar al cap de 12 hores, de 15, o l'endemà o al cap de 2 dies, i aquell pa encara és bo. Sí. El que no val res, al cap d'un parell d'hores, allò...
3: És un xiclet de...
1: És fatal, sí? Molt bé, doncs felicitats, perquè és boníssim.
6: Molt bona pinta.
2: Moltes gràcies.
6: Estava mirant, dic, oi, això m'ho agafaré després, jo.
1: Els productes dels mestres pastissers d'aquest país són bons per la salut, també, Magda Carles.
6: El plaer està bé. I, a més, escolta, hi ha farina, hi ha aigua i hi ha mantega, no? La mantega és el greix de la llet i...
1: No hi ha res dolent.
6: No, hi ha molta vitamina A amb la mantega, vitamina D, perquè és el greix de la llet. Vull dir que quan hi ha bons productes també hi ha nutrients. El que passa que d'això no podem menjar la quantitat que vulguem. Però, escolta, dic una cosa. Si a mi una persona em diu, encara que tingui un sobrepès, el croissant del matí és el meu delit, doncs jo no li trec aquell croissant, perquè és el seu moment de plaer. I els moments de plaer també estan bé. Yeah. També són saludables. El que passa que no podem tenir moments cada 5 minuts, eh? Però tothom...
1: No, i el que no podem fer és... Ara hi ha alguna calamitat que es podria menjar un parell de croissants d'aquests i no dinar.
6: No, això seria una mala idea. No seria una bona idea.
1: Sí o sí?
3: Sí, sí, és així.
1: És així, de trist.
3: O dinar mitja tarda.
1: Això sí que no ho hem de fer, això.
6: No,
1: a quarts de 6.
6: No, tampoc. Mira, si volem viure...
1: Ens moriríem aviat.
6: Si... No necessàriament, perquè no depèn només...
3: No, perquè tens
6: molts
3: moments de plaer, també.
6: Clar. El plaer també està bé. Mira, el plaer intel·ligent, Xavi, saps quin és? El que no et fa mal.
1: Ja.
6: Clar, és això. És això, no?
1: Ja. Escolta'm, fem una... Recapitulem. Sí. Magda Carles.
6: Va, fem-ho.
1: Sí, Jordi, sí. Corre, no arribarem. Pobre Jordi Vila. Acaba cansat.
6: És una càmera increïble.
1: Surt del programa i diu, això és com si et passés un camió per sobre cada dia. Clar. Però ens ho passem bé, Jordi Vila.
3: Fa la marató.
1: Ànims. Quins hàbits ens ajuden a viure més anys, Magda Carles?
6: Evidentment, a part del menjar, doncs dormir les hores, més de 7 hores, 6, 7, 8, 9 hores. Evidentment, també aquest descans ha d'estar bé. Respirar un aire pur, tenir un bon entorn, unes relacions socials saludables també i, evidentment, menjar bé. Menjar bé és importantíssim. Moure's, per suposat. Moure's cada dia. O sigui, poca cadira i moure'ns molt. A més edat, més moviment, no el contrari. I respecte a la dieta, doncs aliments de qualitat. És a dir, com els ingredients bons. Menges un croissant, que sigui un croissant de qualitat, no qualsevol croissant.
1: Yeah.
6: Variar, que hi hagi llegums, que hi hagi verdures, que hi hagi fruita, que hi hagi peix blau, que hi hagi fruits secs, que hi hagi oli d'oliva, i molt, molt pocs aliments ultraprocessats.
1: Yeah.
6: És a dir, hem d'anar al mercat, hem de comprar moltes fulles verdes, hem de comprar sovint i hem de saber el que ens fa falta. I amb això ja tires. Però de veritat, amb el menjar no podem estalviar.
1: Ja. Escolta'm una cosa, amb 4.000 passos diaris n'hi ha prou? Ja sé que em diràs 6 o 7.000, però amb 3.500, 4.000 n'hi ha prou?
6: Més val 4.000 que res.
1: Això segur.
6: D'acord? Però, però...
1: això ja m'ho pensava.
6: A més, és que depèn de l'edat que tinguis, de com estiguis, de quin pes tinguis. Per una persona més jove, el millor en té prou. Per una persona més gran, ha d'anar augmentant.
1: Més gran, què vols dir?
6: Més gran, doncs a partir de 40, que és quan comencen a haver-hi goteres. Sí, sí.
1: A goteres a 40 anys, si avui
6: en dia... A partir de...
1: No.
6: Sí.
1: Ai, senyor.
6: Sí, no és veritat. A més edat, a més ens tenim que cuidar. És,
3: sí, sí,
6: és tal qual. Es viu de renta fins als 35-40.
1: Quina és la fruita que més t'agrada en aquesta època de l'any? Què recomanes tu de tot el que hi ha ara? Hi ha bastanta varietat, ara.
6: Doncs mira, n'hi ha dos que m'entusiasmen, que són el raïm. El raïm, que a més té un nutrient molt interessant.
1: Amb llavor o sense?
6: A mi m'agrada amb pinyol. Tu, l'altre té un gust una mica estrany. Yeah. Perquè, a més, a la pell té el famós resveratrol, que és un antioxidant, per cert, que va molt bé per no envellir, resveratrol. I la poma. La poma, que a més és assequible, que n'hi ha de mil tipus diferents i que la podem fer de moltes maneres, i que és molt saludable, la poma, que en veritat té moltes propietats, i a més és boníssima.
1: Ja, escolta'm, la poma. La castanya, què tal, fruit sec aquest? No engreixa tant com la gent es pensa. A mi m'agrada molt la castanya.
6: És el fruit sec menys sec, o sigui, és el que té més aigua,
1: sí.
6: I està molt bé. A més, pot ser una guarnició increïble, per als nostres plats.
1: On la poses, tu?
6: Doncs tu la bulls, fas un puré d'això, doncs amb la carn, per exemple.
1: Yeah.
6: Molt millor que un puré de patates, no?
3: A mi no em diu res.
6: Però és especial.
1: L'únic que s'ha estàs negrot? Estàs
3: moreno,
1: vull dir.
6: Està molt broncejat,
3: sí. A tocar la sol, bé.
6: Escolta'm, i és un berenar increïble. Un sobre de castanyes d'aquestes torrades és perfecte, saps?
1: Ah, ok.
3: La troba pastosa, Com es topenca.
1: La castanya. A mi crua m'agrada. Tornada que no, que no, també, que no, però no tant. No
6: fa falta aigua, fa falta aigua.
3: Costa sí. De tirar avall.
6: Perquè és un frit sec.
3: Ah, ja, massa sec per mi.
6: És un frit sec. I aleshores necessites aigua. La man... Està bé la castanya.
1: La mangrana o magrana.
3: O moscatell.
6: Oh, fantàstic.
1: La magrana sí que és bona. Per
6: la magrana, a més us dic una cosa, la magrana per qualsevol amanida, tu fas una amanida d'aquestes soses amb enciam, lo de sempre,
3: color.
6: I poses a la magrana, és fantàstic, fabulós.
3: Sí, sí, per la vista també, eh?
6: Molt, molt, molt. I a més és com bonica, saps, aquells grans
1: vista?
6: Vermells?
1: No era la pastanaga, per la vista.
3: No, per la vista, vull dir que fa maco. Fa
1: ah,
3: maco.
1: Que és vale.
6: No, és veritat. Ara, ara. És bonic, és bonic. Ara. Mira, una amanida fàcil. Formatge fresc, fulles d'enciam i magrana.
1: A mi m'agrada la mangrana sola,
6: sí,
1: com tota la vida.
6: Sí, amb mi que surt de taronja,
1: potser...
6: Ara ho
1: barregeu, poseu a tot arreu, sí. Que ja m'està bé, eh? Però sí, sí o no?
6: Però està
1: bé. N'hi ha que se la mengen amb suc de taronja, altres
6: amb
1: moscatell...
6: Boníssim.
1: Jo tal
6: com una macedònia. Amb moscatell,
5: m'encanta amb moscatell.
3: És que el fruit sec diu amb aigua, no, el fruit sec tot el dia s'ha fotut amb moscatell.
1: No eres abstemi, tu.
3: Sí, però no,
5: en ocasions especials, i la castanyada, no? Una boada sí. L'any, aquestes sí. Coses.
6: És veritat,
5: no?
6: Que ja s'acosta, això, de la castanyada.
3: I postres músics.
5: Sí, sí.
6: Ja s'acosta, és veritat.
1: Pastisseria Morrits, tanqueu algun dia a la setmana o no?
2: Els dimarts.
1: Els dimarts? Ah, clar, avui. Per això sí. No tenim els croissants del dia.
6: Exacte.
1: Ole, ole.
6: És això.
1: Oh, ja, ja. No, no. Són tantes coses, tants temes, clar, Magda Carles, que al final... Què hem de menjar? Cues de pansa, diu, però a mi les panses no...
6: Les panses és un fruit sec, també. No és una fruita deshidratada, una pansa.
1: Sí.
6: Clar, què és una pansa? És un raïm sense aigua, que queda així xafadet,
1: yeah.
6: Però que té molta fibra, que és saciant, que és dolcet, que també va bé per les amanides, per posar-se.
1: Ah,
6: va bé per sí, per adornar les coses.
1: Yeah.
6: Aquelles de Corinto, que són tan petitetes, són una meravella, allò, superbo. Yeah. I, a més, té fibra, és una cosa que està bé. Hi ha tantes coses bones per menjar, Xavi Freixa, moltes.
1: Què menges tu?
6: Buf, moltes
3: gran
6: coses.
3: Cosa.
6: Moltes coses. No, sí que menjo. Enganyo una mica, eh? O sigui, jo faig el meu esmorzar, el meu entrepà, la meva fruita, dos cafès, clar que sí. Sí, sí.
3: No, et veus saludable i forta.
1: Entrepà.
6: No. Entrepà, m'encanta el pa.
1: Té mala fama,
6: no sé si tenen pa, però a mi m'agrada. No. Sí, el pa, un dia fem monogràfic del pa, perquè...
1: Espera, no el vull fer esperar, perquè aquesta hora... Aquest és un pancaire, també.
3: El
1: és
3: pa,
1: dels
3: bo.
1: Que està 20 hores al dia treballant. Toni Clapés, què dius? Clapés. Toni.
7: Hola, bon dia, perdoneu.
1: Com estàs?
3: Sembles pastor.
7: No, és que m'ha passat aquestes... No, m'ha passat aquestes coses absurdes, que m'estava posant els auriculars, i aleshores tenia l'altaveu del telèfon i no sentia res, per ser cony. No funciona això, però clar, és tan absurd com que tenia connectat els auriculars al telèfon i per això no sentia res.
1: Vull dir,
7: en fi, perdoneu, us demano disculpes,
1: no,
7: que estava jo aquí amb l'endoll posat, però no sentia res, perquè clar, no m'havia posat els auriculars.
1: Escolta,
7: dir, aquestes coses estan...
1: Ja, ja. Demà estrenes, ja? Serveis
7: sí,
1: mínims.
7: demà, bueno, per fi ja, per fi estrenem i quan abans comencem, abans acabarem.
1: Optimista com sempre, Toni.
7: No, però vull dir que, home, és que portem amb el programa fa 4 o 5
1: ja,
7: mesos.
1: Ja,
7: és que dius,
1: s'ha fet llarg, bueno, això.
7: Clar, al final dius, ja arrenquem, no? I, hòstia, perquè, collo, abans no arrenques, mare meva, això és l'obra de la seu. Sí, sí, ja tenia ganes de començar. Dius, va, arrenquem ja, que així ens ja fem via, saps? Perquè, si no, tanta preparació, al final dubtes de tot.
1: Ja.
7: Clar, quan més prepares, més li dones voltes, al final, hòstia, vols dir, i comença a menjar el vols dir, i quedes paralitzat. Dius, hòstia, farem aquí, això farem un desastre, saps?
1: Dimecres a 2:15 de la nit, sí? Cada dimecres sí. El Toni Clapés. T'esperem en Candeletes. Sí. Jo suposo que ha sigut tan llarg que la gent encara en tenim més ganes, de Toni Clapés.
7: Bueno, bueno, jo, a veure, que avui li explicava a la Gemma que, a veure, tampoc és allò avui... O sigui, la gent que no es pensi que anem a fer aquí un... Què et diré jo? Un pirotècnic, un piromusical, eh? Vull dir que, a veure, que és un programa de tertúlia, d'humor, que el que busquem és que la gent rigui, s'ho passi bé i poca cosa més. Vull dir, no és allò que anem a fer aquí un... Anem a fer treure conclusions filosòfiques, ni polítiques, ni històriques.
1: Sí, però, Toni, tu arribes a la gent com ningú. Quants,
7: bueno,
1: anys fa
7: això...
1: que ets líder? Quants anys fa que ets líder?
7: Bueno, perquè...
1: Per què?
7: Jo que... Ja, és que no sé,
1: alguna
7: no
1: cosa deus fer bé, Toni Clapés.
7: Alguna cosa.
1: I qui és líder, això... qui és líder a la ràdio pot ser la tele, també.
7: Bueno, això ja es veurà. No, líder, evidentment, no crec que ho siguem, però bueno, que hi hem posat molt d'interès, que hi hem posat ganes, i bueno, que la veritat és que m'ho agafo com un projecte molt personal, que tinc moltes ganes de fer el programa, que m'ho passo molt bé, I mira, de moment m'ho passo bé jo. Si s'ho passa algú més bé, pues, és tot això que tindrem.
1: Saps? Mira, a més a més, Toni, això de les xarxes socials, ja saps que a mi el Xavi Bosch fa molts anys em va dir: Xavi, no t'ho miris. Sempre n'hi ha que et criticaran. Sí, quan surts a Instagram, a no sé què. Però he mirat una mica els missatges que t'han escrit a tu i, nen, brutal. Mira,

0: Instagram tot és...
1: Era, no, era Twitter. Era Twitter. Aquests són de Twitter, em sembla.
0: A X de tant en tant ja sempre hi ha algú. Però bueno, ara ja, la veritat és que ja li he donat la volta i m'entreté. O sigui, li trobo, saps? Li trobo l'al·licient de contestar segons què. Uh-huh. Mira, és com un sudoku, saps? Mira, a veure què li puc contestar amb aquest. Uh-huh. No, escolta, jo sempre sóc una persona superagraïda. Torno a repetir. La intenció del programa és una tertúlia d'humor amb diferents temes que anem tractant. Lo dels serveis mínims és perquè, bueno, tampoc són, diguéssim, el contingut d'intentar fer riure sí que és elaborat, però no anem a solucionar res, sinó que anem a fer allò que es diu ara de cunyat. I, bueno, podríem dir que és una oda al cunyadisme, és una oda a passar-ho bé i comentar, diguéssim, alguna mica el que habitualment amb un humorista primer li ve al cap, no?
2: Perquè, Toni, perdona, però quan dius...
1: Aquest es diu Jordi Vila.
2: Hola, què tal, bones. Records al Marc Serra de Part Meva.
0: Home!
1: I records a tots de Part Meva. La Xènia, a l'Anabel Luna i al senyor...
0: La Xènia, que va ser el Xavi Freixas, va ser la primera persona que em va recomanar la Xènia Lobo des del primer moment que vaig aterrar a RAC1 i sempre, tota la vida, t'estaré agraït.
1: Gràcies.
0: Per mi és una persona essencial, vital, en tots aquests anys que estic a RAC1. Sense doncs, ella ja s'hauria acabat la versió fa anys.
1: Toni, saps que t'estimo molt i et vaig desitjar...
0: No, no.
1: Et vaig recomanar el millor, el que em recomanaria
0: sí,
1: a mi mateix.
0: No, no. T'ho prometo que tota la vida t'estaré agraït, perquè ha estat la persona més important amb qui he estat fent el programa aquí a RAC1.
1: T'entenc.
0: Xènia Lobo.
1: T'entenc, Toni, de veritat. I ho celebro moltíssim.
2: Anem a la pregunta.
0: Digues. Sí, digues, Toni. Jordi, perdona.
2: Quan parles de fer cunyadisme, què entens sí. tu per fer cunyadisme? Com ho fareu, això, a veure?
0: Bueno, fer cunyadisme és, per exemple, demà per parlar dels bolets, d'anar a buscar bolets, o anar a caçar bolets, o de si t'agraden els bolets, si no t'agraden els bolets, si estan sobrevalorats els bolets, si n'hi ha per tant, si destrossen el que són els boscos, si el bolet és una exquisitesa, si el bolet realment és una enganyifa.
2: Déu-n'hi-do.
0: Aquest és una mica el tema. Llavors hi ha opinions per tots els gustos.
2: I uns,
0: parlo
2: i uns
0: de bolets...
2: I també uns col·laboradors estel·lars. Mira.
3: El programa es diu Cervells Mínims.
4: Sí.
3: Valdres, creieu que això va per nosaltres?
5: No. Això ho diuen pel clapés, home.
4: Clar.
1: Què? Què? Com ho tenim? Teniu el programa preparat o què?
4: Toni, que t'has deixat els...
1: El què?
4: Bon dia.
2: Són Xavi Franquesa, Alba Segarra i Guillem Estadella, molt coneguts del programa Els Taloners de RAC1, que coneixes moltíssim. Quin paper tindran? En quina posició et posaran? Perquè, esclar, la promo ja surt sense pantalons. A veure,
0: home,
2: què passa aquí. A veure, què passa.
0: Això són idees del director, del Gerard Jiménez, que té aquestes idees, que ja li veig. Home, si ja comencem baixant els pantalons, ja anem malament. Però bé... En tot cas, no. Ells són, diguéssim, la columna vertebral del programa. Són els serveis mínims. El Xavi Franquesa i l'Alba Segarra tenen habitualment opinions enfrontades. Després tenim un cervell mínim que es dedica, que és vinculat al món de l'humor, que és servei mínim convidat, que el primer programa és el Carles Sanz. I després hi ha un altre convidat que diguéssim, que són convidats que tenen sentit de l'humor, que sabem que jugaran a tot el que els hi diguem, que en el primer programa és la de Parellada. I a partir d'aquí, doncs, el Guillem Estadella s'encarrega del públic, on també ens acompanyen monologuistes, i surt al carrer. I aquest és una mica... el remenat de bolets i ous que fem en el programa.
2: Se m'està fent la boca aigua en tot això que estàs explicant.
0: Després, bueno, tant de bo.
2: Després d'11 anys allunyat de la tele i decideixes tornar-hi, què t'ha fet dir que sí ara, no? Què t'ha portat
0: això? No, això és un projecte que em va venir un dia... A veure, això va venir un dia Ilustres Ignorantes, que jo en soc bastant seguidor i en el qual he pogut fins i tot participar. Un dia vaig pensar, hòstia, per què no fem un Ilustres Ignorantes en català, no? I va ser una proposta que vaig plantejar a Televisió Espanyola Sant Cugat fa dos anys i mig. Aquesta proposta, com a vegades passa, va quedar en un calaix per allò que passa sempre, el pressupost, no hi havia pressupost, fins que va arribar la proposta del 2CAT. Quan va

0: Arriba la proposta del 2CAT, va canviar la direcció del 2CAT, em van fer un apropament, em van preguntar si volia presentar un parell de projectes a la 2CAT, però jo no, per horari i per incompatibilitat no podia fer-los. I aleshores jo els hi vaig recordar, home, jo en el seu dia fa 2 anys i mig vaig presentar un projecte que era com un il·lustres, però en català. I, doncs ens ho mirarem. I a partir d'aquí va néixer la història. I com que és un projecte que vaig presentar jo amb el Ferran Cera, que és el productor del programa, sí, i que em feia molta il·lusió, doncs sempre me l'he sentit molt meu, perquè és una mica el que intentem fer, no? Intentar fer aquest tipus de programa. El que passa que, clar, aquí les condicions canvien una mica, el programa és més llarg, havia de durar 1 hora i mitja, per tant, això t'ho complica tot molt. Perquè, clar, il·lustres són 20-25 minuts, i, bueno, diguéssim que ho hem resolt amb més col·laboradors i amb més intervencions.
1: Molt bé. Toni, demà a 11:15, t'ho prometo, assegut davant la tele, no la veig, la tele, pràcticament no la veig, però el clapés no me'l penso perdre.
2: Això jo tampoc.
1: Bueno, tinc claríssim. Mira,
2: jo me'l miraré.
1: Mira qui hi ha aquí, Toni.
2: Antoni, com està? Soc el Pau, de Pons.
0: Hombre, què tal? Ja t'espero divendres amb la cançó.
2: Hòstia, aquest divendres no hi soc, que tinc un show.
0: Vaja.
2: L'altre.
0: És la millor manera que tanques els taloners.
2: Què ens has de quedar bé? Què ens has de quedar bé?
0: No, però escolta, ja no entro per no interrompre.
1: Ara l'imiteu, també. Felicitats,
0: sí,
1: eh? Gran imitació,
0: sí,
1: Toni. Gran imitació.
0: Aquesta porta la signatura de l'Oriol Cruz, sí, sí.
2: No, jo de vegades m'hi reconec, eh?
1: Hosti, molts records a l'Oriol. I el Jaume. El senyor Marcelí.
0: Seran donats per part teva, Xavier. Gràcies. Ja saps que se t'estima molt aquí.
1: I jo vosaltres, i també ho sabeu tots.
3: Toni,
1: Magda Carles,
3: Toni,
1: home, per l'amor de Déu.
3: Que vagi molt bé aquest programa, que me l'estimo molt, bueno, Toni. Hem treballat junts molts anys.
0: Sí, senyora, tens tota la raó. Al final ens coneixem tots.
3: És veritat.
0: Aquest país ens coneixem tots i després ens dediquem a fer trinxeres i a disparar-nos uns als altres. Però bé, són coses de...
2: És com un poble.
3: És com un poble, aquí sota la raó.
0: Exacte. Que estan tots barallats i tots es maten uns als altres.
1: Jo vull més clapers, jo, en aquesta professió, Toni, ja t'ho dic ara. Mira, el Toni va arribar, ho diré perquè ja saps com sóc, que dic el que penso, per bé o per mal.
0: Bueno, ets com jo.
1: Ja, som bastant semblants.
0: Sí, sí.
1: Escolta'm una cosa. El Toni debut a RAC1 el setembre del 2005. Sí, Toni Clapers?
0: Sí, sí, correcte, sí, sí.
1: El mes de desembre... No érem líders a RAC1. El mes de desembre, la tarda, va ser líder. Amb 3 mesos.
3: Sí, sí.
1: Això ningú més dels que ha vingut a RAC1 ho ha aconseguit mai. Amb 3 mesos va ser líder. Jo recordo, Toni, entre moltes altres coses, un dia que estàvem junts al teu programa, i vas dir, va, els que passeu per aquí, Diagonal 477, toqueu el claxon. Nen? Te'n recordes o no?
0: Sí, sí, buà. Sí, sí.
1: Buà,
0: sí.
1: Buà. Sí. Què més he de dir? Jo crec que està tot sí, més, sí, més no, clar que no, l'aigua.
0: Ets el meu representant sense cobrar.
1: Merci. Escolta, molta merda, Toni. T'anirà de puta mare, t'anava a dir, perdoneu.
0: Bueno, escolta.
1: Ho sé, de veritat.
3: Molta sort, Toni.
1: Moltíssima sort, Toni.
0: Moltíssimes gràcies a tots. I gràcies en especial a tu, Xavier, que em vas ajudar tant quan vaig entrar a RAC1, perquè jo era un pop en un garatge. Gràcies, sempre, sempre agraït.
1: I gràcies a tu també, Toni, per tant, de veritat, per tot
0: no,
1: i per
0: no,
1: tant.
0: No, al contrari.
1: Merci.
0: A tu, Xavier.
1: Merci,
0: una abraçada molt forta.
1: Ai, senyor, que em poso vermell i m'agafa esta calor. Me l'estimo tant, el clapés,
2: sí,
1: nen. Pau.
2: Ja és un home estimat.
3: Sí.
1: A més, se'ns nota, sí. és el que em diu la gent. Sí. Quan algú et cau especialment bé...
3: És veritat. És una gran persona.
1: La Marta Tips, sí, el Picó, la Magda Carles... Lo Pau de Pons...
2: Tothom.
1: Pau.
2: Ets un home que... Va. Desprens amor.
1: Hosti, noi. Sí.
2: Per segons qui.
1: No, exacte, per segons qui, eh? Ja hem dit amb el Clapés que també diem una mica el que pensem. Va, com ha de ser. Passa 1 minut i mig de 12:45.
4: Sota sospita.
5: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
6: Li hauríem de prendre declaració.
4: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
7: Creus que és bufar i fer ampolles?
4: I molta foscor.
8: No tindràs probabilitats de sobreviure.
4: De dilluns a divendres.
8: 5 dies, amb sort.
4: De 10 a 11 de la nit.
9: No es preocupe, està en bones mans.
4: Amb Laura González.
10: The state of our union is the strongest.
11: L'estat de la nostra unió és més fort que mai i alhora podem sentir-lo com més precari que mai. Úrsula von der Leyen.
12: Cada diumenge, d'1 a 2:15,
6: Ràdio 4 repassa els reptes, les oportunitats i els valors de la política europea, amb reportatges, grans entrevistes i col·laboradors.
7: Tota Europa, amb Vicenç Sanclemente. Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Passen 3 minuts de 2:15. Què faràs avui, Pau?
2: Avui, la primera cançó...
1: Ara, no et guardis la bona pel clapés, per divendres, eh?
2: No, perquè no hi puc anar.
1: Ah, no, que no hi vas aquesta setmana.
2: Però això te la feia tu.
1: Té raó, ara, cabró.
2: No.
1: Va, perdó.
2: No, és una cançó...
1: Jo és que no, si em barrejo amb els clapés, amb els paus de Pons i tot, em surto una vena massa excessivament informal.
2: Em pots el que vulguis.
1: Però som així.
2: Encapat, ja també t'ho diré jo.
1: Un top proper i col·loquial no està renyit amb el rigor.
3: No.
2: Al contrari.
1: L'entreteniment tampoc està renyit amb el rigor.
2: S'ha de ser autèntic.
1: Sí.
2: Arribes més a la gent. Per tant, després el missatge arriba més.
1: Sí, perquè si no arribem, s'ha d'arribar, s'ha d'arribar. Escolta'm una cosa. Què li regalareu a l'oient que endevini el so del dia d'avui?
12: Doncs havíem pensat una capsa amb uns 6-8 croissants.
1: Oh, Déu-n'hi-do. Ara posen-hi 8. Has dit 6 o 8, ja que siguin 8.
13: Poden ser 10?
12: Per què?
1: No. Jordi Vila, va. Escolta'm una cosa. Heu d'endevinar el so del dia.
12: No m'hi caben a la capsa.
1: Abans de gravar el Pau, has de donar un parell de pistes d'això. El so del dia, 900...
2: Pobre home.
1: 454, 455. Què és això? Mira, oient, escolta. Són els zoo. Al carrer no n'hi ha. I a Pons tampoc. Què és això? Són més llargues que un dia sense pa. Jo crec que hi ha... Què?
13: Mira, és l'animal terrestre viu més gran.
1: I la llengua, de quin color que és, la Sílvia Garcia?
13: És un animal també molt, molt, molt simpàtic. I la, i la llengua és molt llarga
1: llengua
13: i té
1: llarga,
13: molt de protagonisme.
1: Com nosaltres, Pau. Sí, llengua, llarga. De color morat o negre, diu.
2: Home, la ja llengua està, o l'animal?
1: Ja està, la llengua. 900, 454... 455.
13: I una última pista.
1: No, ja n'hi ha prou, Jordi. No,
13: que els
1: prou
13: grecs,
1: vol dir prou.
13: Els
1: sembles el Barbeta i el Gonzalo Bernardo.
13: Xavi, que els grecs pensàvem que aquest animal era un camell lleopard. Això ho pensaven els antics, els grecs.
1: Ja
2: està. Que ara m'has perdut més, m'has fet perdre més.
1: Això, Jordi, és com una altra pista que donaven aquest matí. No sé, és un animal molt simpàtic, dius, molt bé.
2: Sí, també ho soc jo.
13: És que n'hi ha molts de...
2: Va. Una mica animal ho soc i simpàtic també, home.
1: Vinga, va. Esteu preparats i preparades per veure aquí gaudir de la música de l'Opau de Pons aquí en directe al matí a Ràdio 4, sí o sí?
12: No ho sé.
1: Com que no ho saps? Ara ho sabràs, Matié.
2: Avui és una cosa que no... Sí? Gens polèmica ni res.
1: Magda Carles.
2: És una mica una cançoneta autobiogràfica.
1: Ah.
3: Ah, mira, que bé.
1: Espera.
2: De quan vaig començar una mica.
1: Endrecem una mica el piset que surti bé això, els vídeos. Va. Senyores i senyors, l'Opau de Pons. Eli!

0: El matí de Ràdio 4.
1: Ai, senyor, què me ho fas, això, Pau, quan vols?
2: Una mica country, eh?
1: Molt bona. Sí, Magda Carles.
3: Has vist que volies ser advocat? És veritat,
2: Jo anava per advocat, vaig estudiar dret, vaig fer el màster d'advocacia, i quan havia de començar a treballar, vaig torçar.
1: Escolta'm una cosa.
2: Anava dret i em vaig torçar.
1: Ara fa una gira. Arrenca ja, això, el dia 7 de novembre a Vic, el 14 a Lleida, no, Pau?
2: El 14 a Lleida.
1: 28 a Reus.
2: 28 baixo a Reus.
1: I 12 de desembre a Olot.
2: Desembre a Olot.
1: Ja la gent va comprar entrades, ja falta una mica encara.
2: No ho sé, perquè no tinc la d'allò, però jo em sembla que sí. I si no, també la podeu comprar allà a la porta mateix.
1: Sí, però no.
3: Més
1: val...
2: Curar-vos amb salut, que engabat podria ser que no en trobéssiu.
1: Per això t'ho dic. Jo, la del 14 de novembre a Lleida, la compraré aquesta tarda, ja t'ho dic ara.
2: Vés, és veritat.
1: Sí, sí.
2: Que dius molt?
1: A Instagram. Què vols dir?
2: Vols dir que ho sabré? Ja t'ho faré jo, ja te la reservo jo. Encara et fotràs un embolic allà amb tantes contrasenyes i adreces...
1: Em fas molt
2: ruc. Que tu ets una altra època. No, ruc no, però vés...
1: D'una altra època. Això ha sigut un cop baix, això, Pau de Pons, tio.
2: No, és el que és. Això no és pas bo ni dolent, perquè a mon pare li passa el mateix, jo no es fa ruc.
1: Vinga, ole! Embolica-ho més.
2: No, però ja s'entén.
1: Però si és molt fàcil. Entres a l'Instagram, prems allà i compres l'entrada, no?
2: Ah, sí. Al meu Instagram, a dalt de tot, hi ha una frase de color blau. Em diuen un link. És igual, una frase que trobareu d'un altre color, de color blau. Pitxeu allà i ja. Si no, demaneu a la filla o al net que us ho faci.
1: Però sí que ens fas rucs.
2: No, però s'ha de donar tot molt mastegat. Te'n faries creus.
1: Però ja, tu ja ho fas de manera que sigui fàcil.
2: Sí, jo ho intento posar
1: ja
2: molt fàcil.
1: Ja saps com és la gent. I de dir, va, ho hem de fer fàcil.
2: Massa que ho sé. Massa que ho sé com és.
1: Ai, Déu meu, senyor. Doncs això arrenca el 7 de... Vindrà el Lluc Cruselles, nen. A Vic.
2: Sí, ja m'ho va dir.
1: A Vic.
2: Vindrà a Vic.
1: Ho va dir aquí en Antena, també. El Lluc diu, he de comprar l'entrada ja. Perquè, a més, és el primer.
2: És molt bon xicot. Ahir vaig anar a Vic i... Perquè vaig anar, és igual, al 50 aniversari de casats d'una gent i el pastís el vam anar a buscar al Lluc Cruselles.
1: Ah, home, clar. Com ha de ser.
2: De fet, em va fer el pastís meu pels 10 anys. Quan vaig fer els 10 anys l'any passat de trajectòria, ell va fer el pastís. I no me'l va voler cobrar, eh? És un bon xicot i un bon amic, per tant, li agraeixo molt.
1: Veus? I jo t'he de pagar l'entrada. És que... Ara penso, no sé si és tan bon xicot ni tan bon amic aquest.
2: És que tu has fet tot tu. Tu has fet tot tu.
1: Ja ho sé, home, Pau.
2: Jo t'ho anava a dir que no calia, però aquí m'entén no ho direm, perquè diran, ara uns sí i els altres no. Bueno, el Xavi el conec de fa temps.
1: El que no faré, amics i coneguts, és demanar 20 entrades al Pau, ja us ho dic ara.
2: No, perquè tampoc no
1: us donaré. Que em diu, jo vindré a veure el Pau a Lleida el 14 de novembre, us dic el mateix. Compreu-vos l'entrada i ho entendreu. El Pau s'hi guanya la vida amb això i no tinc la cara de demanar li 10 entrades.
2: A part, són molt barat, no pateu.
1: Ah, sí, val 15 o 16 euros.
2: Menys.
1: Menys al final?
2: Home, clar, sí, 13 o 14.
1: Home, per la mort de Déu Santíssima. Per la mort de Déu Santíssima.
2: Coneixeu el Lluc... Jo perdo quartos, aquí.
1: No, sí. Coneixeu el Lluc Cruselles o no?
4: Sí, tant.
1: És maquíssim.
4: Molt maco.
1: Va estar aquí l'altre dia, la setmana passada.
4: Sí?
1: Escolta, parleu-nos alguna cosa més que feu a la vostra... a la pastisseria Morreig. Ah, aprofiteu una mica, per vendre el producte.
2: On
1: la teniu?
2: Aquí. On la teniu?
4: La tenim al barri de Gràcia,
1: Verdi, no?
4: Al carrer Verdi. Gairebé davant del cinema.
2: Allà al cinema? Oita, un plan perfecte.
4: Sí, és planar.
1: Vindré, un dia vindré.
2: Surs del cine,
1: em cau bé.
4: Sí.
2: O abans, és igual l'ordre.
1: El barri de Gràcia em cau a prop a mi.
4: Molt bé. I tenim uns productes que sempre els tenim igual, que són els fixes, i després sí que tenim algun producte de temporada.
1: Tipus? Ara, en aquesta època de l'any, què hi ha?
4: Doncs, bueno, treballem la figa, llavors tenim tant sorbet de figa, tenim un de brie amb figa, tenim uns flams que fem amb figa...
3: Brie amb figa? Carai.
2: Molt bé, molt bé, això de treballar la figa, perquè ara és època. I volia dir, a més, som un país que... Som molt de pastisseria, perquè moltes tradicions van lligades amb un... Moltes tradicions d'aquest país van lligades amb un dolç específic. Collons, ara ve Tots Sants, panellets, engabat, Nadal, torrons, per Sant Joan, la coca. Vull dir, sempre hi ha la part dolça allà, som gent dolça.
4: Sí, i gràcies a això.
1: Sí, carai,
4: sí, perquè la tradició aquesta de fer postres els diumenges i també s'ha perdut bastant.
2: Sí.
4: Llavors, gràcies a aquestes festivitats, la pastisseria encara...
2: Sí. L'obràs digitant, el diumenge, el tortell...
3: No saps també què passa? Que s'ha dit tant que el sucre no, que jo també reivindico posar dolç a la teva vida. Una mica de plaer dolç, per què no?
5: Perquè fer un croissant sembla senzill, però expliqueu-nos com el feu. Una miqueta...
1: A tu t'ho diran.
5: Si us podeu explicar una miqueta del vostre secret.
1: Producte de qualitat i carinyo. Són com els boletaires, aquests, els pastissers.
5: Hi ha molt d'ofici.
4: Nosaltres teníem 3 dies en fer un croissant.
5: 3 dies trigueu?
3: 3 dies?
4: Sí, si vols explicar una
6: mica? Sí, perquè bueno, primer diguem, hi ha un prefermento, no, que fermenta pues unos 20 hores, després la massa se amassa, se deja reposar hasta el día siguiente y al día siguiente pues se le da lo que decimos los pliegues, ¿no? Que es incorporar, digamos, capas de mantequilla y masa. Y eso después, digamos, se forma, se pone a fermentar otra vez y se cuece.
1: I només 2 euros en vi.
2: Ara t'anava a dir, sí, formes barat.
1: Tants dies de feina para... i només, sí, només 2 euros en vi. Encara hi ha gent que li sembla car.
4: Sí, sí.
6: Sí, és que la gent creo que no és consciente de tot el treball que conlleva.
5: És molt bon preu, és molt bon preu.
4: És que també estan acostumats a uns preus més populars, la indústria, i llavors costa.
5: Quants croissants podeu vendre en un dia?
2: Ara farà el càlcul.
4: No. Bueno, ho tenim bastant present perquè cada dia hem d'estar enrotllant els croissants que vendrem el dia següent perquè no donem abast. Llavors, estem fent ara, que són uns 800, sí, 900...
1: Què? El diari?
2: Deixa'm multiplicar.
5: Diari, 800, 900.
4: Però només en traiem, què, 30, 40 abans al dia?
6: Sí.
1: Què dius, ara? Però quan sou? Quan sou allà treballant?
4: Ara mateix...
6: En el Obrador, que som 7, sí, més o menys.
4: Sí, sí. 7 a l'Obrador i després a
2: Botiga. Has fet la multiplicació i bé... Si no us ho recomptes, sí.
4: I t'he de dir que jo també sóc advocada, eh? Tot això, sí. I ara enrotllo croissants.
3: Però...
2: És que allò és molt... És massa sèrio, allò. A mi no m'hagués trobat bé.
5: És que els advocats sou molt enrotllats, eh?
2: Sí. Sou molt estirats, sou molt estirats.
1: Hi ha de tot.
5: Hi ha de tot.
1: A la vinya del senyor, hi ha de tot. Sí, però jo no t'imagino tancat a la ciutat de la justícia, Pau.
2: No, jo tampoc.
1: Eh que no?
2: Més al banquet dels acusats, poder.
1: Ai, Déu meu. Doncs, nois, felicitats, per la bona feina que feu.
4: Gràcies.
5: Us esteu plantejant ampliar perquè us està anant molt bé, això, o què?
4: Bueno, sobretot perquè no tenim espai.
5: Clar.
4: No, i se'ns ha quedat bastant petit, ara estem fent torns.
2: Això és bon senyal.
1: Ja.
4: Sí, sí que ens agradaria.
1: Molt bé.
2: Mira, ja vindré, un dia que passi per allà, farem un croissant.
1: Sí, sí, passaré, jo també passaré pel carrer Verdi, em cau a prop, això. Escolta'm una cosa, Magda Carres, algun consell més abans d'acabar tu, també? Has de guanyar una mica el sou.
3: Clar que sí, escolta'm, que em penso que això del Pler també entra perfectament dintre aquesta dieta anti-aging que dèiem. No podem viure només comptant calories i proteïnes i cuidant-se, també ens tenim que passar-nos bé, però sobretot coses ben fetes, com el que dèieu del croissant, no? 3 dies per fer un croissant, doncs amb tot. Comprem menjar que estigui ben fet. Anem a una botiga que tingui menjar de qualitat. Anem a un mercat que tingui verdures bones. Quan comprem una verdura, mirem d'on ve aquella verdura, que a vegades no ho fem, no? Aquelles mongetes, d'on venen, aquell peix, d'on ve. Això és menjar anti-aging, o sigui, un menjar que sabem d'on ve, qui l'ha collit, etc. Molt sovint no ens hi fixem. Comprem d'una manera automàtica, estem amb els auriculars i pensem en una altra cosa. Doncs la compra ja és el més important. Perquè si no ho hem comprat, no ho menjarem. No?
5: El problema és que, com que de vegades no tenim temps, fem compres express, aquest és el problema, no?
3: Jo sóc partidari de comprar diverses vegades, eh? Perquè això d'acumular menjar a casa, la gent es pensa que compra una taronja i aquella taronja dura un mes. Una caixa de taronges.
1: No, i una taronja encara és de la fruita que més et pot aguantar, segons
3: sí,
1: com.
3: Sí, però aquella taronja que et dura un mes no és la mateixa que el primer dia, eh?
1: Ah, no, clar.
3: No, clar, tot passa. Per tant, s'ha d'anar a comprar sovint. Us ho dic en sèrio. Ja sé que és una mica rotllo, però menjaràs molt millor.
1: La fruita i la verdura, segur.
2: Jo hi vaig abans de dinar. Sí. Abans mateix de dinar, com que no tinc res, a veure què podríem fotre.
3: Però això vol dir que improvises, eh?
2: Del tot.
3: Clar.
1: Ja.
3: Doncs no sé com deus menjar.
2: Malament, ja t'ho dic ara.
3: M'encantaria veure la teva agenda dietètica, Pau.
1: Ui, no. Sí. Deixa-ho estar. Deixa-ho córrer, que hi ha molta feina aquí.
2: Per això.
1: Mira qui parla, també.
2: Sí. Vull dir, no. Ui, també donem vida als restaurants.
1: Ah, sí, això sí.
3: Això també és veritat.
1: Això sí que ho tenim.
2: L'economia del país també depèn d'això.
3: Això també és veritat.
2: Si tothom n'és a l'hort cada dia, malament res.
3: No, però dic una cosa. Tu escrius durant una setmana el que menges i trobaràs molta informació.
1: Escolta, si menges peus de porc sovint, què passa?
3: Doncs no passa res. Si són de bona qualitat i estan cuinats d'una forma correcta, saps que el peu de porc és una gelatina, és un col·làgen, vull dir que és una proteïna de baixa qualitat, però és molt proteic.
1: Sí,
3: a no
1: ser
3: que
1: posis
3: allà una salsa.
1: Si tu mires molt, segons com, fa una mica
3: és aquella consistència gelatinosa. És aquella consistència gelatinosa, no?
2: Vete aquí, que no tinguis cap arruga encara.
3: Si t'agrada...
1: Són els peus.
2: Col·làgeno.
3: Escolta, i és lleuger, eh? És lleuger. El peu de porc és lleuger.
2: Sí, te'n fots un,
3: sí. Cosa, sí, clar, i van de la salsa i de què acompanyis,
1: sí,
3: no?
1: Clar.
3: Però no és una cosa contundent, no ho és? Tu fas un peu de porc a la brasa i realment, doncs,
2: clar. Anirem.
3: Sí. És col·làgen, per les articulacions va bé.
2: No fas peus de porc avui.
1: Anem a dinar, Pau.
2: Ja està decidit.
1: Ja està decidit, a dinar.
2: Si vols vindre, ja ho saps. Sí.
1: Vols vindre o no, Magda
3: Carles? M'encantaria. No menjaré peus de porc, eh?
1: És acabar i fugir, eh?
3: Ah, mira, doncs som-hi.
2: Ni reunions ni històries.
1: No, ràpid. Avui ràpid, Jordi Vila.
2: Ja t'ho diu,
1: ja estic ràpid,
2: ja
1: això.
5: A mi els peus de porc amb naps.
1: Demà, el Maria Barrientos, demà. Sí, perquè falten 12 minuts per la una, hem de sentir els oients i voldríem tornar a sentir el Pau.
2: Tu
1: sí?
2: Què t'agrada més? lo peu de porc o lo pau de pons? Lo peu de pons, lo peu de porc. O lo peu de pons o pau de porc.
1: Entre el clapés i ell, avui m'ho posen difícil, això, nen. Buah.
2: Ara em trucava...
1: A tu qui et sembla, aquest Pau?
2: Home, jo veig que amb els peus de porc els freqüentes més, eh?
1: Molt!
2: Sí, sí.
1: Però tu també.
2: Però també tinc salsa, també tinc salsa.
1: Tu també, que tens salsa, també, tu.
3: Molta.
1: Va.
2: De vegades també faig coragró.
1: Ah, i un dia d'aquests farem pública una cosa que encara no es pot dir, Pau.
2: Quina?
1: Una cosa.
2: La sé, jo?
1: Sí, clar que la saps.
2: Ah, ja té, sé per on vas.
1: Una cosa que farem junts.
2: Ja sé per on vas.
1: Però encara no es pot dir. Oients, molt aviat, aquí al matí de Ràdio 4. Magda, com estàs?
7: Hola, Xavi, què tal?
1: Molt bé, i tu? D'on truques, tu?
7: De Barcelona.
1: Des de Barcelona? Molt bé, Magda. Sí. Doncs endevina-ho, això, dona, que guanyaràs un... 8 croissants de primeríssima qualitat, boníssims.
7: Ui, que bueno, que ricos.
1: Que sí?
7: Mira, és una girafa.
1: És una...
7: Girafa.
1: És una...
7: Girafa.
1: És una girafa, això?
7: Olé.
1: Sí o no?
7: Sí.
1: Sí, diu que sí, doncs sí. Si tu dius que sí, és que sí. Olé. Ja està. Ja. Però tu, primer m'havien dit que pensaves una altra bèstia, un altre animal, eh?
7: Sí, però no ho tenia molt clar, ¿vale? Però bueno, ja crec que sí. És una girafa, ole, ole.
1: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats. Content que hagis guanyat tu, Magda, de veritat. Em sap greu, perquè la Maria Dolors, el Toni, el Josep, tots aquests que estaven esperant aquí per entrar en directe, ja no... Però truqueu un altre dia, oients. Avui és per la Magda, i content que sigui per tu, això, Magda.
7: Gràcies, sí? Xavi, gràcies.
1: Gràcies a tu per escoltar-nos.
7: T'escolto cada dia.
1: Sí?
7: Maco.
1: Qui és... Qui, maco, diu. Qui és el que més t'agrada i el que menys d'aquest programa?
2: No sé què els hi fas, noi, que les tens totes.
7: No, a mi m'agraden molt les entrevistes que feu. Les entrevistes que feu a la gent que és especialitzada en fer coses i en restaurants i tot això, sí, et dona molta informació.
1: Carai, tu. Molt bé. Doncs mira, ho celebro. Alguna entrevista que t'hagi agradat especialment?
7: Bueno, has fet moltes,
1: Han fet moltes. És una màquina de cremar temes, això. Sí. La màquina de Ràdio 4. Sí. Jordi, sí o no?
5: No parem, no parem. Sí, però molt interessant, sí, tant.
2: D'on ets, Magda? Que potser ho has dit i no m'hi he fixat, eh?
1: Barcelona, Barcelona.
7: De Barcelona,
2: ah,
7: Barcelona.
2: Sí.
1: De quin barri ets?
7: De
1: Poblenou. De Poblenou, així ets a prop?
7: Sí.
1: Sí?
2: Si vols vindre a dinar, també estàs convidada, ja no ve d'aquí.
1: Anem a dinar?
7: No puc, però bueno, els croissants sí que els agafaré.
1: Oh, és un lleig, això que ens has fet ara. No vols venir a dinar amb lo Pau i amb mi, ara?
2: No pot, coi. No pot. Si no pot, no pot.
1: Va. Un altre dia, doncs. Va, Magda, merci. Continua escoltant el matí de Ràdio 4, que vagi bé.
7: Clar que sí, gràcies, adeu.
1: Adeu, una abraçada. Què dius tu?
2: Algun dia sortejarem un dinar amb algun oient que vingui a dinar amb nosaltres.
1: Sí, ah, mira.
2: Aquell dia no trucarà ningú. Apaga,
1: O sí, o sí.
3: O sí.
2: Que mos convido a dinar.
1: O sí, Què, Magda Carles?
3: Ah, jo m'estic esperant el croissant, ja.
1: Però menja-te'l ja, dona.
3: No, després, que
1: així
3: no,
1: pots explicar als oients
2: si no dinarà,
1: què t'ha semblat.
3: No. El meu croissant, jo m'agrada menjar-lo. I saps, amb calma. Ho dic moltes vegades, menjar a poc, tranquil·la.
2: Però és que ja. a la una, si menges un croissant, encabant no dines.
1: Això, quan no ens entra res a primera hora del matí...
3: Doncs no mengis res.
1: Ja, no passa res.
3: No passa absolutament res.
1: És que tothom és tan aconsellable menjar a primera hora del matí.
3: Les persones no som iguales.
2: Jo no esmorzo.
1: Jo tampoc.
2: I menys si vinc
1: aquí. També som iguals. Sí, si no pot ser això,
2: no, perquè és l'horari. Si vinc aquí, a més, com que sempre teníeu coses...
1: Sí, però aquesta hora, mira, es pot
3: començar. O sigui, has vingut sense esmorzar?
1: Sí, clar.
3: No havies menjat res?
2: Però tu a quina hora et penses que m'he aixecat, jo?
3: No en tinc idea.
2: Ah, doncs això també t'ho explica molt.
1: Fa un quart.
3: Fa un quart, val.
2: Ja vinc amb aquesta... Jo sóc més guapo del que sóc aquí. El que passa és que vinc recent despertat.
3: Ah, sí, que vas a dormir molt tard.
2: M'adorma molt tard, no és que vagi a dormir molt tard.
3: Ja.
2: Ahir vaig llegir el Canigó del Verdaguer tota la nit.
3: Caram.
2: Hòstia, bestial, eh?
1: Sí?
2: És el poema fundacional de Catalunya. Algun dia us el recitaré, la part final.
3: Mira, és molt bonic.
2: Jo m'agrada la poesia, encara que no ho sembli.
3: Doncs, Pau, si no esmorzes, no passa res.
2: Clar que no passa res.
3: No passa res, de res.
2: No, perquè ara dinaré potent. Què filmes, una altra cançó? O què, ve aquí té el telèfon?
1: Sí, clar, ja tenim el Jordi Vila a punt. Aquí mana ell. Quan s'aixeca el Jordi Vila...
2: I
1: perquè no tenim l'Anna Còrdoba.
2: I sort n'hi ha, eh?
1: O sort n'hi ha.
2: Manin ells. Si haguessis demanat un, aniríem pel Pedregà.
1: Seria una calamitat, això. No t'ho dic de veritat, eh?
2: No, ja t'ho dic jo.
1: Què vol dir això, Jordi? Que hem de cantar, no?
2: Sí, perfecte. Doncs escolta...
1: Va bé, Marta Inglés, sí? Laia Casanova, sí? Tot ok?
2: Que t'explico de què va aquesta. Aquesta va de l'autenticitat. De ser un mateix. De no deixar-se endur pel ramat. I em sembla que és un tema bastant... a l'ordre del dia.
1: Doncs sí, bon consell aquest, Pau.
2: Quan vulguis la poses i la cantarem.
1: Endavant, lo Pau de Pons.
8: Miguel! Miguel!

0: Llarga, llarga, aquesta, llarga.
1: T'ha caigut la jaqueta, pal. Si no vas abrigat.
0: Home, perquè el matí fa fresca, han acabat.
1: Però el matí, quina hora és per tu el matí? Sí,
0: igual,
1: si
0: però
1: moment, dius
0: val
1: que...
0: més prevenir que curar.
1: A Barcelona no fa
0: mai. És que ahir voltava per allà a Vic i fotia mitja fresca. Vaig
1: baixar
0: clar,
1: Vic és Vic.
0: Vaig baixar a Barcelona a la nit a cos de camisa, tio. Tropicalitat.
1: Ja, ja, és que Barcelona és això. És...
0: A mi ja m'agrada, ojo, però...
1: Això, el Carles Canut, el pobre Carles Canut, grandíssim actor, de Gerri de la Sals, sí. De Freixes, això de Barcelona, això no ho és un hivern. Això és una primavera suau.
2: És veritat.
0: Sí, sí.
2: És veritat.
1: Gran jugador de botifarra.
0: Los
1: Refeques. De Gerri de la Sals, sí senyor. Que gran, el Carles Canut, també. Sí. Quina sort haver compartit amb ell moltes estones i bones de ràdio i de TV.
0: Havia fet de part del Cartanyà.
1: Ah, sí?
0: El part del Cartanyà a la sèrie.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: És veritat. Hòstia, el Cartanyà ha de tornar un dia, Jordi.
3: Sí, perquè l'any passat vam viure un moment icònic aquí. Fantàstic, també amb el Lobo de Pons, eh? Mare meva!
1: Ah, també hi eres tu, aquell dia, Pau.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: Jo et recordo aquí cantant amb el Gerard Quintana.
0: També.
1: Eh?
0: També.
1: Sí.
0: Un pelut i l'altre pelat. És així, el Cartanyà no en té de pèl.
1: Ai, senyor.
0: En canvi, el Gerard Quintana en té molt llarg.
3: On hi ha pèl hi ha vida, no, diuen?
0: On hi ha pèl i alegria.
3: Això, alegria.
0: On també hi ha porqueria.
1: On hi ha pèl i alegria. Hi ha algun poll.
0: Però
1: hi ha algun poll,
0: però la dita sencera és on hi ha pèl i alegria, sí. Però també hi ha porqueria. I on hi ha mata hi ha patata. Aquesta no la sabies.
1: Pau,
0: és cultura popular, tio.
1: Marta Inglés. Sort, mira, riu la Marta Inglés, això em tranquil·litza. Vol dir que anem bé. Escolta'm,
0: la cultura
1: una cosa.
0: Popular no fa cap mal.
1: No fa cap mal.
2: No.
1: Moltes gràcies per haver vingut, eh? No us ho pensàveu, això.
2: Per convidar-nos. No, no.
1: Hi ha programes que són diferents, eh? Vull dir, no us penseu que...
2: Sí.
0: Que ja, són que tots iguals.
2: Avui ha sigut especialment xispos.
0: Cot,
1: sí, clar.
2: Sí.
1: Mira,
0: pensa que és caòtic.
1: Jo dono la culpa al Clapés i al Pau.
2: Clar, són els dos.
3: No, ens ha encantat massa, tenir la pastisseria
1: massa
3: morrets.
1: Massa confiança.
2: I el croissant.
1: No ens podem ajuntar, ens esperem.
2: Clar.
1: I ens esperem dos, imagina't tres.
2: Clar.
1: Pot aguantar. Escolta'm, moltíssimes gràcies i felicitats una vegada més per la bona feina, de veritat.
2: Moltes gràcies.
1: Ja vindrem a buscar un croissant al carrer Verdi.
0: Dos i tot.
1: I dos, i dos i tot.
0: No farem res.
1: Jordi Vila, què farem demà?
3: Doncs mira, parlarem amb la Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
1: Ah, sí?
3: Perquè parlarem de la tracturada que està prevista, eh? Parlarem també de la situació dels fisioterapeutes, eh?
1: Sí.
3: Demanen tenir més presència a la sanitat pública.
1: Sí.
3: I atenció, amb l'Anna Soler, que és arquitecta, però és una gran comunicadora, ens donarà tips d'arquitectura. No confondre amb la Marta Tips. No, no, no, no. És l'Anna Soler.
0: Jo tinc una cosina que es diu Anna Soler.
1: Ah, sí? No ho és, aquesta. L'arquitecta no ho és. No.
3: I atenció, perquè l'Antoni Bolinches acaba de publicar nou llibre, Ojalá lo hubiera sabido antes. No, ojalá jo a cafè no, eh? Ojalá lo hubiera sabido antes, eh? Ens parlarà de tot això.
1: El Bolinches agrada el Bolinches.
3: I atenció, perquè també parlarem dels pastissers. També tindrem a la pastisseria La Palma, amb Ramon Pérez, mestre artesà de la pastisseria, que ens explicarà com ho fan. En fi, això, eh? I mascotes, atenció, no, perquè la funerària Àltima, això és molt, molt curiós
1: ja
3: i molt interessant.
1: Ara, si
3: correcte,
1: vols.
3: Et pots enterrar amb la teva mascota.
1: Bueno, és a dir, el gos, la cendra del teu gos la poden posar amb tu.
3: Sí, sí, sí.
1: Però,
3: sí, sí.
1: Però això en un cementiri només. No?
3: En un cementiri, el de Roc Blanques, ha començat amb aquest cementiri i ens explicaran doncs, com va tot plegat.
1: Tot això i molt més demà aquí, al matí de Ràdio 4. Va, anem a dinar, Pau?
0: Sí?
3: Vinga,
0: va.
3: Peus de porc, per això?
1: Fins demà, i tant, i cargols. Fins demà, bon dia a tothom.
4: 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 9 i 5 minuts, t'he de dir, Ignacio Rigau, què tal? Bona nit, Ignacio.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit. T'he de dir que em tens desconcertat avui.
1: Sí?
0: Sí, però no hi ha acabat d'entendre gaire bé, el sentit del tema d'avui. Sé que tenim un gran convidat, perquè hi serà el Raül Balam, després. Sé que té a veure amb la gastronomia, d'alguna manera, però quan parles de que el diccionari de la Horterada el dedicarem aquesta setmana a l'estètica Bar Manolo? Exacte. Exactament a què et refereixes?
1: Tens en ment que és un Bar Manolo?
0: Bar Manolo és un bar de tota la vida.
1: Un
0: no?
1: bar de tota la vida. Tothom coneix un Bar Manolo.
0: Sí.
1: Ara bé, voler posar com un Bar Manolo, em sembla Hortera.
0: Ah, vols dir que tu no siguis un Bar Manolo?
1: I que vagis de Bar Manolo.
0: Ah, d'acord. Amb tapes i estètica i
1: exacte,
0: tot això.
1: Exacte, però els preus no.
0: Ah, els preus ja no són de Bar Manolo.
1: Exacte, és la invocació d'una estètica que no és pròpia, però simplement com té un record simpàtic a l'imaginari col·lectiu, doncs tu t'apoderes del Bar Manolo.
0: Però a vegades està bé unir la tradició amb la novetat, no?
1: Sí, i tant, si es fa des del respecte i de forma genuïna i bonica, sí.
0: El senyor que avui ens acompanya és expert en fer això. Què tal, senyor Navarro, com està? Bona nit.
2: I bona nit.
0: No ho dic per al Bar Manolo, Precisament no ho estava dient pel Bar Manolo.
2: Encara estic pensant que és un bar genuí que es pugui dir Manolo, etc, però és veritat que hi ha moltes còpies, i sobretot moltes còpies dolentes.
0: Sí, eh? Sí. Home, són aquells bars que els acaben de fer ara fa 4 dies, que intenten vendre allò que es venia, però en preus que no són el mateix.
2: No.
0: És veritat que vostè, i ara me'n vaig al seriós, caram, avui ens fixàvem com era el Consorci de la Zona Franca quan vostè el va agafar, i com és ara, i d'unidó entre el De Factory, tota l'aposta per la indústria digital, el veniu, diguem que el dia que marxi, que esperem sigui, no sé, quan més tard millor, doncs vostè s'anirà amb la satisfacció realment de tot un seguit de guanys molt potents, no?
2: Sí, la veritat és que hem fet una transformació molt important, però no jo, eh? És a dir, tenim un equip, tinc una directora general que el que fa és dirigir, diguem-ne, el Consorci de la Zona Franca, diguem-ne, en aquesta direcció, no? En convertir el Consorci de la Zona Franca en el que va ser el principi de tot, quan es va crear, que és intentar ser un motor econòmic industrial, i ara també industrial i logístic, des del punt de vista de la logística que en diem 4.0, però, bueno, hem fet aquest esforç, tenim el The Factory, en el qual hi ha més de 50 empreses treballant allà, d'Indústria 4.0, també. Acabem de fer el Viniu, ara, el Barcelona New Economy.
0: Ha anat molt bé, no? M'estava explicant el Jordi Cerezuela que havia estat impressionant, el Viniu d'aquest any.
2: Sí, la veritat és que estem molt contents, perquè el Viniu és una cosa que va néixer durant la pandèmia. 2020. No ens podíem veure, ens podíem veure a través de les pantalletes, no ens podíem relacionar, etc. I vam decidir crear un esdeveniment que fos digital i presencial al mateix temps, en funció, diguem-ne, de la presència del virus. I això va ser, el primer Viniu va ser l'octubre del 2020. Només vam cometre un error, que és que pensàvem que l'octubre del 2020 el virus ja hagués sigut història, i no ho va ser, desgraciadament. Però vam iniciar això, és el 6è any, 7a edició, i la veritat és que estem molt satisfets. Per què? Perquè, a més, hem introduït temes com el tema agroalimentari, que és un tema que, evidentment, utilitza cada vegada més tecnologia i que està molt present a les nostres vides diàries, però, per exemple, el tema del gaming, dels jocs, aquests jocs d'ordinador que ja comencen a ser un clàssic,
0: sí, no? Sí. Doncs
2: això és una cosa que és molt innovadora, que et dona molts llocs de treball i que té moltíssims usuaris, no? O el tema, per exemple, de la salut, bueno, molts altres temes, i estem molt satisfets del resultat d'això.
0: Jo recordo una entrevista que li vaig fer justament durant la pandèmia a vostè, que li vaig fer una pregunta que amb la seva resposta...
2: Deuríem anar amb mascareta, aquestes coses.
0: No, perquè aquell dia estava vostè per telèfon, no era una entrevista presencial, però jo crec que amb l'entrevista, amb la resposta que em va donar, jo crec que vaig entendre molt bé què és el Consorci de la Zona Franca, no? Perquè jo li vaig preguntar al senyor Navarro, què estan fent ara per la pandèmia? I vostè em va dir, no, nosaltres estem treballant ja per quan s'acabi la pandèmia. O sigui,
2: sí,
0: com un parell de telediaris pel davant, no?
2: I durant la pandèmia també, perquè fabricàvem respiradors. A més, amb impressió 3D vam fer la incubadora d'impressió 3D, que la vam inaugurar l'any 2019, 5 minuts abans que aparegués el virus aquest. I vam transformar tot allò en una fàbrica de respiradors, en una fàbrica de bifurcadors, perquè un respirador, diguem-ne, d'un hospital pogués servir per 2 o 3 malalts. Bé, ens vam poder adaptar molt ràpidament. Igual que ho fem amb aquesta indústria 4.0. És a dir, la indústria 4.0 que dèiem a l'any 2018 o 2019 no és la mateixa que diem ara. Per això hem introduït el sector agrari, per això hem introduït el sector del gaming, per això hem introduït el sector, per exemple, de la salut, no? Perquè tots aquests sectors, que semblen molt diferents, comparteixen tecnologies. Sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial, el 2020 no en parlàvem. Sabíem que existia, però no el teníem als nostres mòbils, no ho teníem a la nostra vida quotidiana. No li preguntàvem coses tot el dia a la intel·ligència artificial, que per cert li preguntem coses i a vegades les respostes són discutibles, no? Però totes aquestes tecnologies estan en tots aquests temes que tenen que veure amb la nova economia, que tenen que veure també amb els nous llocs de treball, perquè nosaltres treballem també per això, per crear noves oportunitats.
0: Déu-n'hi-do. L'èxit del The Factory és total, no? Ho dic perquè des de la seva constitució, jo recordo que vostè em va explicar també en una entrevista, no?, com era previst una gran zona dedicada a totes aquestes empreses. Són 12.000 metres quadrats, ho estic dient de memòria. No, crec que ara se'n va als 60.000, no?
2: Sí. El primer The Factory, que és un edifici dedicat a la indústria 4.0, que és la indústria que utilitza aquestes tecnologies que dèiem, no? Sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió 3D, etc. Això és un edifici. I nosaltres diem que és la catedral de la indústria 4.0. Ho dic perquè a vegades les coses són simbòliques, se'ls ha de posar una imatge, no? Des del punt de vista arquitectònic, moltes vegades. Doncs allà conviuen més de 50 empreses, i quan dic conviuen, és així. És a dir, les empreses, una de les característiques principals del The Factory és que les empreses no ocupen un espai. Ocupen un espai i, a més, col·laboren entre elles. Algunes vegades, empreses que són competència directa, però que han vist que col·laborant amb determinades coses tenen més oportunitats i poden donar uns serveis diferents o uns productes diferents a la ciutadania. Això és una cosa molt especial. En el món no hi ha, que sapiguem, no hi ha un exemple com aquest. Sabem que hi ha alguna cosa que s'aproxima, com a Brooklyn hi ha unes antigues drassanes que es diu New Lab, a París hi ha una antiga estació de tren que es diu Station F, etc. Però amb aquesta, i que a més sigui públic, com és el cas del The Factory, que sapiguem, no existeix. I l'èxit ha sigut tan gran, estem en plena ocupació, les empreses que hi ha allà paguen un lloguer, evidentment, perquè nosaltres som públics, però som una empresa. Tenim una compte d'explotació, hem de tenir uns resultats econòmics que són, per una banda, econòmics, però també socials, pel que fa a la promoció econòmica. Bé, doncs tenim allà més de 50 empreses que paguen un lloguer, però que el que reben a canvi d'això és molt superior, al final, al lloguer que paguen. I per això ara estem construint la segona fase, són aquests 60.000 metres quadrats, perquè hi ha demanda, perquè hi ha expectatives d'ocupar aquests metres quadrats i per convertir el The Factory en un pol d'atracció, ara potser em dirà exagerat, però un pol d'atracció a nivell mundial. És a dir, vostè sap que a Harvard hi ha una cosa que es diu MIT, que és una escola universitària, etc, que és un líders mundials amb això. Nosaltres comencem a ser ja líders mundials pel que fa a la indústria 4.0, però pel que fa, sobretot, a la indústria 4.0 col·laborativa entre totes les empreses que estan presents allà.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, estem en ple debat sobre la intel·ligència artificial. Ara mateix, fa 3 setmanes, semblava que s'havia d'acabar el món amb els anuncis que havien fet determinats directius sobre que la intel·ligència artificial podia acabar esdevenint fins i tot un enemic de la humanitat. M'agradaria molt, vostè, que està molt posat en aquests temes, com es posiciona amb tota aquesta qüestió?
2: Jo tinc una tesi amb això, de per què ho han aturat. I ho han aturat perquè al final aquí són uns quants, són poquets i estan molt coordinats. Ens agradi o no, però és així. Ho han aturat perquè ha començat a sortir fugues dient que això de la intel·ligència artificial acabarà amb el món, etc. Havien de sortir a borsa. Han aturat aquesta sortida de borsa perquè potser no hagués sigut tan profitosa com pensaven que podia arribar a ser. Què opino? Que això és una cosa que ja està passant i que tots ho portem dins el nostre mòbil. Des de fa temps, no és per fer publicitat, però algun programa d'intel·ligència artificial i consultem coses. El que sí que és veritat és que s'ha de regular. Allò de que, bueno, el millor és no regular res, que el mercat digui... Sempre que el mercat ha dit la seva, en funció únicament d'un benefici econòmic que cada vegada ha de ser més a curt termini, sempre els que han acabat patint són els, la ciutadania, són els ciutadans i les ciutadanes. I, per tant, la intel·ligència artificial també necessita una regulació molt clara, una regulació a nivell internacional. La Unió Europea està sent un exemple d'això davant, diguem-ne, de competències molt fortes, com la Xina, que no en parlem tant, però també, davant dels Estats, d'uns Estats Units que... Bueno, ara hi ha les eleccions aquestes de mig mandat i ja veurem què passa, no? Però, esclar, però...
0: Miri que aquest punt suspensiu que ha fet era interessant, eh? Aquests Estats Units que... Dic, a veure com acaba això, no?
2: No, no, és un, són uns Estats Units en els quals prima, per part dels que manen, del, de les elites, el que primer és el benefici econòmic. Jo conec una persona que va al club aquest de Heidelberg, que és el club dels que maneguen el món, per dir-ho d'una manera col·loquial, i aquesta persona em comentava amb molta inquietud, i sobretot dels representants que hi ha allà dels Estats Units. Em deia, l'únic que els interessa, l'únic que els importa és el benefici, i el benefici ràpid, i quan més gran millor.
0: Clar.
2: Això contrasta molt amb la, la posició de la, Unió Europea, que és una posició, diguem-ne, exemplificar, com ho diríem? Exemplificant?
0: Exemplificant.
2: Exemplificant,
0: sí, sí.
2: Per tot el món, perquè per sort vivim en un lloc on hi ha protecció social, on hi ha serveis públics, diguem-ne, paguem impostos, però aquests impostos s'utilitzen per protegir justament a les persones que tenen més dificultat, no? I per crear una societat molt més cohesionada. Nosaltres compartim això. I en un moment en què la tecnologia avança a una gran velocitat, nosaltres el que hem d'aconseguir és que aquesta tecnologia estigui al servei de tothom, no només al servei d'uns quants que la utilitzen per especular.
0: Quedem-nos amb la tecnologia. Hem començat l'espai fent la conya del que farem després sobre el Barmanó, no? Però vostè ens ha posat un exemple que m'ha semblat molt interessant, com cada vegada la tecnologia fa referència a més àmbits. Com els bars Manolos en general s'han de pujar aquest carro? És a dir, tenim una societat que realment està anant en la direcció correcta, senyor Navarro, o no?
2: Jo crec que la societat s'està adaptant molt ràpidament a aquestes noves situacions. Pensi que fa molt poc temps el mòbil servia per trucar per telèfon. Jo crec que ara quasi ningú truca per telèfon amb el mòbil. Estem amb els xats, amb tot lo bo i tot lo dolent que té això.
0: Clar, clar.
2: Estem consultant, diguem-ne, programes, estem fent... O estem jugant. Abans li comentava que en el viniu d'aquest any m'he introduït el tema del gaming, del joc, que és un tema que és molt creatiu, que proporciona molts llocs de treball i que, a més, doncs, té molts usuaris. Però jo sóc optimista respecte al futur, però també penso que és important que es reguli. El tema dels bars, el bar Manolo. No? El bar Manolo, evidentment, ha evolucionat, però sap què passa? Que jo crec que a vegades la gent vol tornar una mica allò... a l'aroma tradicional, no? I no és el mateix que al bar Manolo hi hagi el Manolo, o com es digui, de torn, i poder comentar les últimes notícies, que no pas que hi hagi un robot, no? Probablement tindrà robots, ja hi ha robots, però també hi haurà un Manolo. No? I això és el que hem d'intentar, que aquesta robotització, aquesta intel·ligència artificial, etc., es pugui fer d'acord també amb la intel·ligència natural, no només amb la intel·ligència artificial.
0: Ja. Veig que encara porta el pin dels ODS, que és un pin preciós, d'altra banda, tant estèticament com el significat dels mateixos. Li agraeixo moltíssim, me'l poso ara mateix. Ens acaba de regalar uns pins dels ODS al senyor Navarro.
2: Això que em porto perquè me'n recordo que a vostè li agrada.
0: M'agrada molt.
2: Aquest dels objectius de desenvolupament sostenible.
0: I deixi'm dir-li que no és el primer que em regala.
2: Ja, ho sé, però per si un cas, perquè tingui recanvi.
0: No, me'l poso ara mateix. Encara li interessa això a algú? Ho dic per si se n'adona com està el món, que estem parlant de coses que tenen molt poc a veure amb canvi climàtic, amb emissions. No estem parlant d'això, no?
2: Hi ha molta gent que, per sort, està parlant d'això. El tema dels objectius de desenvolupament sostenible estan molt presents. Aquí, de fet, hi ha tot a nivell d'Espanya. Diguem-ne, el govern espanyol és un govern que està molt avançat en aquest tema, i no només el govern, sinó que hi ha moltes empreses que estan apostant molt directament per això. Això sí que existeix. Potser no és el que obre els noticiaris, diguem-ne, arreu del món, però hi ha una base, hi ha un substracte que sí que existeix. Ara, què passa? És veritat, tenim una guerra a Ucraïna, tenim un debat sobre el tema de l'energia, tenim, malgrat tot, una guerra que no s'acaba mai a Gaza, bueno, més que una guerra, és una, un desastre humanitari a Gaza, que no s'acaba mai. Teòricament s'ha acabat, hi ha un alto el foc, però això, desgraciadament, no es respecta. Però això és, són els 17 objectius de desenvolupament sostenible, que és una guia. El 2030 haurem arribat a aquests objectius o no? No ho sé. Però és molt important saber cap on anem, no?
0: Parlem de cap a on anem. Deixi'm que li pregunti, lògicament. Eleccions el dia 29. Com està vivint tot aquest moment, senyor Navarro? No perdem de vista el seu currículum. Vostè ha estat tota la vida a la política. Estic segur que segueix molt de prop tot el que està passant. Com ho veu? Què pot passar el 29 de novembre?
2: Els resultats electorals, ara darrerament, no només aquí, sinó a tot el món, moltes vegades són molt... és a dir, són molt difícils d'endevinar, no? Perquè, bueno, perquè les variables són cada vegada més grans, perquè l'adversari no sempre és un adversari que es veu, és un adversari que va moltes vegades per la xarxa, hi ha poders molt potents en el món que els hi molesta molt que aquí a Espanya hi hagi el govern que hi ha. Aquesta és la realitat. És un model que és un exemple en el món, si em permet que faci una mica de... No demanaré el vot, no pateixi, perquè això encara no,
0: no
2: es pot fer.
0: No, vostè pot fer el que vulgui.
2: Però, no, perquè no estem en campanya electoral, però és veritat que quan vas pel món veus que l'exemple del nostre president, del Pedro Sánchez, és un exemple, diguem-ne, que hi ha, per molta gent, és una gran esperança. Per què? Perquè hem vist que, bueno, que hi ha moltes forces polítiques, que això... El,

0: s'aprofiten d'això per poder defensar uns interessos que són interessos, diguem-ne, molt determinats i que no són els interessos de la gent que té més dificultats per poder-se desenvolupar. Jo crec que a les eleccions el que s'ha de fer és parlar clar, que totes les forces polítiques diguin el que han de dir d'una manera molt clara. Que expliquin la seva gestió, també. Jo recordo, el Partit Socialista doncs gestiona determinades comunitats autònomes, determinats ajuntaments, el govern d'Espanya, des de fa 8 anys. Hi ha unes xifres que indiquen què significa això, però també hi ha altres partits que gestionen per comunitats autònomes, ajuntaments, etc. La gent el que ha de fer és comparar els resultats d'uns governs amb els d'uns altres. I jo ja no puc afegir res més, perquè llavors ja em diran que estic fent campanya, però sap què passa? Que a mi el que m'agrada és que la gent pugui tenir oportunitats. Nosaltres ja el de facto, nosaltres no fem política de partit, el Consorci de la Zona Franca. Com vostè ha dit, jo sóc una persona de partit, però jo estic fent política per construir oportunitats, perquè la gent pugui tenir feina. La gent de totes les característiques, no només els enginyers, allò que es parla dels... No, no, gent de la formació professional, gent de les carreres universitàries, etc. Estem construint un espai, un ecosistema, que és una paraula que està molt de moda, en el qual apareixen moltes oportunitats, empreses petites que es fan grans, molts llocs de treball, i tot això repercuteix no només en la ciutat de Barcelona i la seva regió metropolitana, sinó que repercuteix també com un exemple que intentem donar al conjunt, al món, no? Que és un creixement, però que és un creixement solidari que no deixa ningú enrere. Això és el que intentem construir. No des del partidisme, però sí des d'un compromís social molt potent.
1: Ignacio Rigau, m'imagino que tens ganes de fer alguna pregunta a Pere Navarro, no?
2: Sí, i tant. M'ha semblat tot molt interessant el que explica. Sobretot, jo m'estava preguntant si ara ja estem de ple i potser fins i tot a les acaballes de la quarta revolució industrial, quina és la revolució tecnològica que al senyor Navarro li agradaria veure?
0: Miri, jo sóc... A mi m'agrada molt la tecnologia. Jo, de fet, ja quan era jove, jo crec que quan era un criu ja, la ciència-ficció m'entusiasmava. A mi sempre m'han agradat aquests desenvolupaments tecnològics, tot aquest tipus de coses. A mi m'agrada aquestes revolucions tecnològiques que potser ja estem a prop de la cinquena, perquè tot el tema de la intel·ligència artificial, tot el món aquest, diguem-ne, dels models alternatius estan més a prop de la cinquena que de la quarta revolució tecnològica. Però a mi m'agradaria que tingués... El que m'agradaria és que això tingués ànima. Ànima en el bon sentit de la paraula. El centre de tot això han de ser les persones, no el benefici. I el que em preocupa és el que parlàvem abans, que hi ha tot un món, un club, diguem-ne, de gent molt poderosa que l'únic que els interessa són els beneficis i els beneficis ràpids. Crec que la tecnologia ha de ser una tecnologia com tenim allà. Tenim un exemple d'una tecnologia per poder tractar malalties. La intel·ligència artificial es pot utilitzar per això també i s'estan descobrint medicaments que abans no es coneixien per solucionar malalties que eren incurables abans. Això és un gran avenç gràcies a la tecnologia. La robòtica fa que, de vegades, ocupacions que eren molt perilloses doncs no les hagin de fer persones, sinó que ho poden fer els robots mateix, no? I la sensòrica, podem establir sensors per veure de fer processos molt més eficients, no? Però el centre de tot això sempre han de ser les persones, és a dir, augmentar el benestar de la gent. I això només es pot fer amb regulació, i per això jo crec que la Unió Europea és la gran esperança pel món. La Unió Europea és la gran esperança pel món, perquè no oblidem que hi ha democràcies més o menys consolidades, hi ha drets, hi ha protecció social, hi ha el sentit, diguem-ne, de pertinença d'un continent que parla diferents idiomes, que resa a diferents déus, però que malgrat tot s'ha posat d'acord per poder construir alguna cosa conjuntament. Això, unit amb les tecnologies, amb les noves tecnologies, amb la democràcia en el sentit més ampli del terme, això és el que necessitem en aquesta nova revolució industrial.
1: Quan abans s'hi referia a l'empresa, al gaming, no? Deia que és un sector que, d'altra banda, a banda de que hi ha molta gent que hi participa, també crea molts llocs de treball.
0: Sí.
1: Estem en un moment en el qual, efectivament, hi ha molta gent, ostres, veient un futur incert, perquè l'aplicació de la intel·ligència artificial sembla

0: haver arribat, no?, amb la intenció de carregar-se moltes professions. No? Com s'imagina el món laboral d'aquí uns anys, senyor Navarro?
1: En sortiran moltes de noves. Aquí a Barcelona, no sé si és un exemple que ja vaig utilitzar alguna altra vegada, però l'utilitzo moltes vegades. Principis del segle XIX, l'automatització, les fàbriques, etc. El vapor Bonaplata el van, amb una d'aquestes febrades que a vegades té Barcelona, no?, els treballadors el van incendiar perquè pensaven que la utilització del vapor, que això eliminaria molts llocs de treball. Nosaltres el que hem de fer és veure les amenaces, però veure també, sobretot, les oportunitats. Ara no li faré un dafo, però hi ha moltes amenaces, evidentment, però hi ha moltes oportunitats. Llavors nosaltres una mica el que estem fent és d'observatori de les oportunitats. O sigui, estem veient, doncs, que hi haurà professions que desapareixeran, treballs molt repetitius, treballs molt, a vegades, molt manuals, però també amb la intel·ligència artificial treballs fins i tot intel·lectuals i fins i tot creatius. Tot això és evident que s'ha de compaginar amb totes aquestes actituds i aptituds que tenim, diguem-ne, les persones. Jo sóc optimista, sempre i quan, insisteixo, es col·loqui al centre de tot això a les persones. I sobretot, i això serveix ara igual que fa 150 anys o 200 anys, la igualtat d'oportunitats. Nosaltres hem de construir una societat en la que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats i desenvolupar-se amb dignitat. Això és el que hem de construir. I per això dic, Europa és un exemple pel món. Els llocs que tenen, diguem-ne, una tecnologia molt potent potser no tenen democràcia, els llocs que tenen democràcia potser no tenen igualtat d'oportunitats, tenim de tot. Yeah. Hi ha llocs que no, ni tenen democràcia, ni tenen igualtat d'oportunitats, ni tenen tecnologia, no tenen res. Bueno, tot això és el que hem d'ajudar a construir amb l'exemple.
0: Estava pensant, justament d'aquesta última pregunta que li he fet, si ara mateix li ve a vostè un amic seu i li diu, escolta'm, el nano, què el posa a estudiar, el nano, perquè es guanyi bé la vida? Què és una bona idea ara? Perquè, clar, ens van explicant coses, el màrqueting ara, no?, que està trontollant el sector del màrqueting, per exemple. No?
1: La millor idea és acostumar el nano a adaptar-se als canvis i a fer-ho ràpidament. O sigui, hi ha moltes carreres que desapareixeran, moltes que apareixeran que no sabem quines són, però el més important avui és l'adaptació. Jo abans li deia, quan nosaltres vam començar el primer viniu, any 2020, parlàvem de coses que ara no parlem. Hem passat només 6 anys, eh? I, bueno, hem incorporat el tema agroalimentari, hem incorporat el gaming, hem incorporat tot aquest tipus de temes, que la intel·ligència artificial, com li deia abans. L'adaptació és el més important, saber adaptar-se. I al final, això és l'evolució de les espècies. El que passa és que abans les adaptacions es donaven al cap de milions d'anys i ara s'han de donar al cap de dècades. Jo sóc d'una generació que va començar a escriure amb plomilla, mullant la plomilla, i no sóc molt gran, però al col·le quedava malament que escrivissis amb boli, ¿vale? I deien, no, aquí, perquè aquí lo genuí és tenir una plomilla, tenir el tinter allà i mullar la plomilla amb tinter. Ara escrivim amb llapisos electrònics, etc. Mai a la història de la humanitat, una generació, els que vivim en aquest planeta, en tan poc temps ens hem hagut d'adaptar a tants canvis tan profuns.
0: Se'n recorda com era el seu primer mòbil?
1: El meu primer mòbil, el primer mòbil que vaig veure jo era una maleta. Era una maleta. I la primera trucada que vaig fer des d'un cotxe va ser bastant increïble, perquè va ser, t'estic trucant des de la cruïlla del carrer Balmes amb el carrer no sé què. Esclar, el que m'escoltava devia pensar, aquest m'està prenent el pèl. I no fa tants anys, això, eh? Miri, fa tants anys.
0: M'ha fet gràcia quan he dit al carrer Balmes, perquè la meva primera trucada de telèfon va ser al Passeig de Gràcia, o sigui, no estàvem gaire lluny, i jo portava una motxilla que et devia passar, no li exagero, 3 quilos.
1: La maleta,
0: sí. Que era per una transmissió radiofònica que va durar com 6 minuts, que va aguantar la bateria, aquells 6 o 7 minuts, que tenia una autonomia, crec, màxim de 15. I allò era la cosa més moderna del món. I d'això fa, què? 30 anys, no? Més o menys.
1: Sí. I que tenim els telèfons aquests intel·ligents a la butxaca potser fa uns 15 anys. No fa més, perquè abans el telèfon mòbil el feia servir per trucar o per enviar SMS.
0: Sí, tant. I tant.
1: Era una cosa costosíssima, perquè enviar els SMS... Ara, la primera vegada que els, diguem-ne, el, quan estava a l'Ajuntament, els serveis tècnics de l'Ajuntament, els hi vaig ensenyar l'ordinador i els hi vaig ensenyar un telèfon mòbil, els hi vaig dir, vull això, però junt, una mica més, i els hi va explotar el cap.
0: Clar. Està,
1: ei, i ara el mòbil no és un mòbil, ja és un ordinador, és un passa de tot. Fins i tot tenim empreses, start-ups, que mires el mòbil i el mòbil et diu si tens alguna malaltia o tens algun problema, diguem-ne, de salut. Serveix per tot.
0: Deixem que les últimes dues preguntes, la primera mirem enrere i la segona mirem endavant, si li sembla bé. Quan mira enrere, la feina més maca que ha tingut fins ara és la d'alcalde?
1: Sí. En el fons, ja li explicaré un secret, ara que no ens escolta gaire gent, però aquí dins, vull dir que a fora suposo que... Ara estic fent d'alcalde, també, perquè al final el que estem gestionant, el Consorci de la Zona Franca, al final és un espai en el qual hi ha empreses, moltes empreses, el The Factory també, etc. Però al final el que fas és dinamitzar un espai i intentar construir oportunitats per la gent. I un alcalde el que fa és això. Al final, i la feina d'alcalde, la veritat és que és...
0: És maca, no?
1: És molt, sí, és maca.
0: Escolta, a vostè el van nomenar com un dels millors alcaldes del món en el seu moment, no?
1: El segon, el primer, el de Bilbao, que va morir a l'Azcuna, i el segon alcalde del món, i això va venir de sorpresa, perquè la veritat és que un dia ens ho van dir, hi ha una entitat anglesa que anomena, fa un rànquing d'alcaldes, dels 100 millors alcaldes, i el primer de tots era el de Bilbao.
0: I el segon vostè?
1: Jo, no, el segon no sé, però jo estava per allà al mig, entremig dels 100 millors alcaldes del món.
0: Aquesta era la pregunta de mira enrere. Ara li faig la pregunta mira endavant. Deia vostè fa una estona que el consell que li donaria un nano és que aprengui a reciclar-se, a canviar, no? Adaptació al canvi.
1: I a fer el que li agrada, també.
0: Quan li toqui tornar a canviar? Perquè vostè ja ha tornat a canviar unes quantes vegades, no?
1: M'adaptaré.
0: Però té clar per on li agradaria anar o no?
1: A mi el que m'agradaria és tot aquest tema tecnològic, el tema de la nova indústria, de la nova economia, etcètera, és un tema que, esclar, en aquests anys que porto en el Consorci de la Zona Franca, realment... I quan era alcalde ja treballava molt això a la meva ciutat, a Terrassa. Fèiem moltes coses a promoció econòmica, de fet vam fer una cosa que es deia el Pla de la Innovació, quan ningú estava pensant en això, i ja ens semblava que això de la innovació era una cosa que obria moltes portes a les oportunitats de la gent. Doncs això, m'agrada, el que més m'agrada és aprendre, i aprens de la gent, no? Aquest és, si em permet l'expressió, és un gran privilegi. Poder haver après moltes coses, poder conèixer molta gent que t'ensenya moltes coses, també.
0: Com ha canviat, parlant de canvis, com ha canviat el país, eh? En aquests anys, a vostè li va tocar liderar el PSC en un moment molt complicat.
1: Sí, vol dir... No, no.
0: Home, moment potser dels més complicats, segurament.
1: Sí, sí, sí, va ser un moment molt difícil, però això també em va ensenyar moltes coses, eh? Em va ensenyar a construir alguna cosa positiva i per això vam fer tot el debat, diguem-ne, del federalisme i de construir un nou espai, diguem-ne. Això va ser molt valuós perquè també va ensenyar moltes coses i al final la vida són aprenentatges, no?
0: Avui Pepe Zaragoza, quan li preguntava al començament del programa per el retorn de Toni Comín, que ara ja sabem serà el 24 d'octubre, em deia que era el tancar la carpeta del procés. Comparteix aquesta sensació, vostè?
1: Sí, jo crec que aquesta carpeta està tancada des de fa temps, no? Jo no em vull convertir en portaveu del meu partit, perquè sóc emèrit, com vostè sap, i, però evidentment tinc el meu corazoncito, no? Però és evident que del que es tracta és que dins de la ideologia de cadascú, jo respecto molta gent que, bueno, que es considera independentista i que pensa que Catalunya independent tindria més oportunitats, jo no ho crec així. Jo crec que amb un model federal, no només per Espanya, sinó també per Europa, i per tant jo crec que la gent ha après que, bueno, que s'han d'obrir oportunitats, que s'ha d'avançar, que s'ha de progressar, i que això s'ha de fer sobre bases sòlides i sobre bases certes.
0: M'ha fet il·lusió que em porti el PIN. Ha estat un plaer.
1: L'he portat amb molta il·lusió.
0: Doncs li agraeixo moltíssim. Pere Navarro, fins la propera, que esperem que no triguem gaire.
1: Sempre a la seva disposició. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Senyores, senyors, 23 minuts, arribem a les 10. Estàs preparat, Ignacio Rigau?
2: I tant.
0: Fem una pausa molt breu. Estic una mica sorprès, perquè tenim un convidat per telèfon que l'estic veient al control. amb la qual cosa tinc la sensació que avui tindrem convidat en directe aquí al programa. Que guai, el Raül Balam de seguida seu al davant d'aquests micròfons. Pausa molt breu, tornem ara mateix.
2: Són quatre vies amb Sílvia Tarragona. Diuen que la vida són quatre vies i nosaltres la volem compartir amb vostès. Veus, històries i tot allò que els interessa, els entreté i els fa pensar. Perquè el cap de setmana s'ha de viure i també escoltar.
3: Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 1 del migdia. A Ràdio 4.
4: Viu la música en català com mai al Catalunya Express Magazine de Ràdio 4. Dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda, el gran aparador de l'actualitat musical del país amb els seus protagonistes i totes les novetats.
2: Catalunya Express, amb Joan Arenyes.
4: I atenció, perquè aquest any celebrem 50 anys de Ràdio 4 i recuperem els grans èxits de la música en català dels últims 50 anys. Connecta amb la teva música. Catalunya Express Magazine, el gran aparador musical del país, a Ràdio 4.
2: Catalunya Express, amb Joan Arenyes.
0: Ignacio Rigau té una missió a la vida, que és posar el senyal sobre aquelles qüestions en les que detecta la horterada.
5: Sí, traces d'horterada.
0: Les traces d'horterada, efectivament, que hi ha a la vida. I avui ens has sorprès, t'he de dir, no?
5: Bé, potser no hauria de sorprendre tant, perquè hem fins a cert punt donat certes, com dic, traces del que avui parlem, com és l'estètica Barmanolo. La Hilda, en el fons, no deixa de ser una altra expressió de l'estètica Barmanolo.
0: És veritat que ho vas parlar en el seu dia, sí.
5: Sí, sí. I, en el fons, reflecteix molt bé l'estètica Barmanolo o la creació del Barmanolo gentrificat el que li passa a l'hortera, que és que l'hortera és inautèntic. I això ho dic sempre com a manual d'autodefensa. L'hortera, o la notícia horterada, busca ser un manual d'ajuda per aquella persona que és temptada per les forces, ja sigui econòmiques, socials o mediàtiques, per acabar sent inautèntic. I ja estic investigant això del fenomen Barmanolo i fins i tot em portava a un estat que en filosofia l'anomenem d'hiperrealitat, perquè es diu que és com el bar prototípic Manolo. I jo no he anat a cap Mar Manolo. No conec cap Bar Manolo.
0: Ja
5: conec
0: jo.
5: Jo tinc un parell de controlats
0: que estan molt bé. Sí.
5: Però és que hi ha la Confederació Hostalera Espanyola, sí, va fer un estudi de quants bars a Espanya, dels 160.000 que hi ha, quants es diuen Manolo. I va trobar 150.
0: Només 150?
5: Només 150.
0: Semblen pocs.
5: Un de cada 1.000 es diuen Manolo. I el següent nom més popular és Paco.
0: Bar Paco?
5: Paco.
0: Bar Paco també mola, eh?
5: Sí, sí,
0: no?
5: Sí. Jo he estat a l'equivalent als bars Manolo. I és un fenomen bastant curiós, aquest del bar Manolo, perquè és com la referència. Si ens podem pensar en un bar Manolo, arribarem a com l'ensaladia russa a la barra de Duralex, no? A la barra aquesta metàl·lica, el marbre marró, per exemple, de barra i de terra. Arribarem també a aquella olor a fritanga, i de fet, genuïnament, a l'olor de fritanga o a la cervesa que val 1,50 €, i fins i tot, que això també és una cosa que he rescatat de la memòria familiar, això almenys és com se li deia a casa, el pepone.
0: Què és el pepone?
5: És espècie de com de cuiner, d'imatge d'un cuiner de Coca-Cola on s'escriu el menú.
0: Ah, sí, home, sí.
5: El pepone.
0: Pepone, es diu això?
5: Això és que almenys
0: tu,
5: com sempre se li ha dit a casa.
0: Jo no havia sentit a la vida tampoc, eh? Pues bona nit, Raül Balam, eh?
1: Molt bona nit.
0: Quina alegria tenir-te aquí. Digues, Ignacio, sí.
5: Doncs, en el fons, conjura la idea de Bar Manolo tot una sèrie de, diguem, hàbits que eren autèntics, que són autèntics i que encara són autèntics, però pel camí tenim el fenomen gentrificador. El Bar Manolo no pot resistir, i això, en el fons, hi ha estudis que han fet des del propi INE, que és qui ens diu quants bars Manolo...
0: L'Institut Nacional d'Estadística, vols dir.
5: L'Institut Nacional d'Estadística, o, per exemple, la CaixaBank Research. CaixaBank Research el que ens diu és que cada any a Espanya obren 26.000 bars i n'en tanquen quasi 21.000.
0: Caram.
5: I la majoria no són equivalents. Obren bars diguem, gentrificats, als grans nuclis poblacionals d'atracció de turisme, i n'en tanquen aquells que no poden aguantar els tiquets més cars, la pujada del lloguer o la pujada del cost.
0: Sí, els bars de tota la vida.
5: Els bars de tota la vida, exacte. Clar, els bars, fins i tot, diríem, de menú.
0: Yeah.
5: No? Els bars, fins i tot, d'obrer.
0: Yeah.
5: D'obrer. I també això, aparellat a un altre factor que em sembla molt interessant, que és l'aparició de les grans cadenes, que estan molt bé, les grans cadenes estan molt bé, però el creixement de les grans cadenes anual és d'un 4%.
0: En qualsevol cas, quan parlem de l'horterada del bar Estètica Manolo, et refereixes exactament a bars que són nous...
5: Mm-hmm. Però volen ser antics.
0: Ja. Yeah.
5: La cosa és, si cada dia tenim més bars, o més bars de cadena, que són tots iguals, i tens un, no és per assenyalar, però de fet sí, un Vivari o un 365, no? O un Starbucks, i tots són iguals arreu del món,
0: sí.
5: Tu el que busques és l'autenticitat. I apareix aquí l'estètica Bar Manolo, que és inautèntica, però va d'autèntica.
0: Avui està amb nosaltres el Raül Balam. Que guai tenir-te aquí. Quina sorpresa.
6: Què et sembla, això?
0: Havies d'estar per telèfon i jo he estat feliç quan t'he vist aparèixer.
6: Em veniu de pas i ja hem d'aprofitar la carrera, per dir-ho d'una manera.
0: Abans d'entrar en qualsevol altra cosa, la més sincera enhorabona per la comanda.
6: Ah, moltes gràcies.
0: Aquest diumenge us vaig estar escoltant amb la Natàlia.
6: Ah, sí?
0: Molt bé, molt bé.
6: Molt musical aquest diumenge.
0: No, molt musical. Sí, però el bon rotllo que despreneu, no? És a dir, que sou un programa en el que efectivament es parla de cuina.
6: Tenim bon maig.
0: Però, ostres.
6: Tenim bon maig i amb la gastronomia al final és l'excusa per poder parlar de tot.
0: Clar. Clar, clar. És que amb la gastronomia, efectivament, se'n parla sempre de tot, no? Sí. Què penses d'això que estava dient l'Ignacio, Raül?
6: Doncs mira, que té bastanta raó. Al final, de dir que els bars Manolo estan desapareixent perquè els Manolos estan marxant dels barris. Ja no existeixen tots aquests Manolos. Han marxat, els hem fet fora perquè no poden fer sostenda amb un lloguer i amb moltes feines.
0: Clar, és veritat això. És veritat.
6: Clar.
5: Exacte. I a part, se sotmeten a la competència, diguem, ferotge de bars que no tenen Manolos, que estan treballant per molts turistes que poden gastar-se molts diners, no?
6: Sí, però al final seran aquests nous Manolos, per dir-ho d'una manera. Són bars que duraran molt poc, perquè després vindrà una altra moda i els farà fora. I els que són els autèntics de tota la vida, que encara en queden per l'Eixample o per la perifèria de Barcelona, que són aquests que no es diuen Bar Manolo, però que se'ls anomena Bar Manolo, són aquests bars on saps que no seran bonics, no serà la cosa més maca del món, però s'hi menjarà molt bé. Saps que quan menjaràs una truita de patates seran uns bons ous, seran unes bones patates, amb o sense ceba, que et coneixen quan entres o quan surts, mm-hmm. I això és la màgia d'aquests bars.
0: Això està passant una mica amb les bodegues, no? La meva sensació és que això a les bodegues ho tens. És a dir, les bodegues s'han tornat a posar de moda, no?
5: Sí.
0: I et trobes això, sí. Unes croquetes fantàstiques.
6: Fins que algú vegi on tallar el negoci, que és a tindre una bodega, i comencin a fer bodegues que no són bodegues, sinó són falses bodegues, per dir-ho d'una manera.
5: De fet, això està succeint amb les vermuteries.
0: Yeah.
5: No? La vermuteria, diguem, de tota la vida, que fins i tot tenia un punt, o la totalitat, que era una certa artesania fent el vermut, i aprofitant per servir alguna cosa d'acompanyament al vermut, ara el que tenim és simplement, com dir-ho, l'experiència de sentir-te barcelonès, barceloní, molt català o molt mediterrani, fent un vermut que simplement ven una ampolla.
0: I això passa tot arreu igual, perquè la meva sensació és que quan jo vaig a Madrid...
6: A Madrid, és que mira, jo vinguent, ara ho estava pensant,
0: és que
6: a Madrid això no passa.
0: No passa, no. És que continues amb els mateixos bars de tota la vida, que jo crec que l'Enceladilla és també, en alguns casos, també de tota la vida.
6: Sí, sí.
0: La van fer fa 20 o 25 anys i continua allà.
6: Bueno, saps què has de demanar.
0: Fan d'això.
6: Saps què has de demanar. Jo crec que saps quan tens davant un verdader Bar Manolo és quan aquell tovalló no eixuga. Saps aquells tovallons tan finets que són com paper de fumar,
0: no.
6: Que tu vas agafant i d'allà, bueno, només va agafant pàtines d'oli i res més.
0: No ho he entès mai, això, aquests tovallons.
6: Però allò és el Matrix, no? És com veus que no hi ha... Que no et poden vendre gat per llebre.
0: Clar, clar, amb el buen provecho inclòs.
6: Sí, el buen provecho, o amb unes serigrafies precioses del bar, unes coses precioses que avui en dia els sucres, aquells sucres que porten el nom de la casa.
5: Sí, sí.
6: Ara ja no, això ja no es veu, el sucre, o et ve a granel o et ve amb els sobres del, de qui és el veritat, cafè. Abans era el sucre o la caixeta de llumins.
7: Ah, això veritat, era molt bonic.
0: Sí,
7: això,
0: esclar, una jo feia col·lecció.
6: Una caixeta de
0: llumins.
6: Una caixeta de llumins és una cosa
5: de fet,
6: preciosa.
5: Hi ha un bar a Barcelona, l'Stravinsky, que en comptes de targeta de visita té caixeta de llumins.
6: Caixeta de llumins,
5: i fa les vegades de, amb dues. No?
0: Però hi ha un motiu pel qual a Barcelona ens ho carreguem mentre que a Madrid continuen estant allà? No sé si...
6: Mira, aquí ara ens ficarem una mica reivindicatius, perquè no ens estimem els catalans, no ens creiem el que tenim. Ara potser sí, no? Ara es comencen a reivindicar els esmorzars de forquilla i totes aquestes coses que sempre havien sigut nostres, però mai ens hem cregut la nostra cultura i la nostra pel·lícula. En canvi, els altres sí. Tu veus un italià, i un italià, davant de la seva gastronomia,
5: t'ho
6: defensa a mort, el peperoni, i el que sigui.
0: Fins i tot en els llocs més turístics.
6: En els llocs... Per això s'ha pogut créixer i evolucionar. En canvi, el nostre sempre ens hem tingut la impressió que el nostre és més de pagès, és més d'obrer...
5: Però hi ha una cosa, que, per exemple, del bar Manolo, que es reconcilia molt amb el que estaves dient, que és que el bar Manolo, i fins i tot la gastronomia espanyola en general, catalana en particular, és que és de pobre. És de pobre i d'aprofitament. I ho dic en els termes més afalagadors possibles. I el que fa, per exemple, aquesta força gentrificadora és agafar les coses d'aprofitament, obrera, no, nostrada o casolana i convertir-ho en una espècie de luxe ridícul.
0: És que a Barcelona sempre hem sigut una mica pijos amb això, no? O sigui, ho dic amb tot el carinyo.
6: No, 100%, el més segur, però ens hem de creure més lo nostre, perquè ara tu te'n vas al centre de Barcelona i només mirant al voltant podries estar al centre de qualsevol ciutat del món. Ja ha perdut una mica l'essència, no? De potser que tenia el Passeig de Gràcia quan jo era petit, no? Que hi havia el Vinson, hi havia el Gales, hi havia el Gonzalo Comella, hi havia aquestes botigues de sempre que els de poble anàvem a Barcelona a fer les grans compres. Avui en dia, doncs, tot això està centrificat. Però sempre jo dic que tenim el que ens mereixem, perquè ho hem permès tots nosaltres.
0: És veritat.
6: Hem volgut permetre aquestes coses, però ens hem perdut grans bars i grans locals perquè hi hem deixat d'anar.
0: Potser dic una borrada, eh? Però jo crec que tot va començar amb els xiringuitos de la Barceloneta. És a dir, que teníem uns xiringuitos a la Barceloneta
6: que eren
0: meravellosos.
6: Bueno, avui, si encara hi siguessin, avui estaríem protegits per la UNESCO.
0: Ja veus.
6: T'ho ben asseguro.
0: Ja veus.
5: Jo tinc una teoria, en canvi, que és una mica més controvertida, i és que el bar Manolo s'ha transformat.
0: Ah.
5: I aquell lloc de reunió, que és el bar Manolo, avui és un bar xinès, regentat per un xinès.
0: És segur.
5: De fet, un 20% de les propietats, diguem, orientades a la restauració, ja sigui bar, ja sigui restaurant, a Barcelona un 20%, es diu que estan en mans xineses. No significa que siguin bars xinesos, significa que estan en mans xineses. No asiàtiques, xineses en concret. Però jo crec que el bar xinès, que encara manté una mica l'estètica bar Manolo, que no és precisament bonica, és fluorescent i és de fotografia casolana en aquest sentit del sopar o del dinar que et pots prendre allà, jo crec que és el nou bar Manolo. I fins i tot el tan denostat Branch pot actuar com a bar Manolo.
0: Estic pensant que a la cantonada, una cantonada propera a casa meva, hi ha un bar que un dia se'ls manca d'uns senyors xinesos i el senyor, que vés a saber com es diu, li diuen Manolo.
6: Manolo.
0: I, però la seva dona, que li parla en xinès, tu sé que diu Manolo! I després continua. I si tu te n'adones, és veritat que aquesta gent ha fet una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, que no acabin fent per nosaltres més que nosaltres mateixos.
6: 100%.
0: En el sentit en el que agafaven negocis que estaven en funcionament i tu arribaves l'endemà
6: i continuava tot igual.
5: Tot igual.
0: I continuaven exactament de la mateixa manera.
6: Perquè ells creuen en nosaltres.
0: I a més han après molt, no, Raül? Han après molt.
6: Clar, no, han après molt i ells jo crec que creuen... Si ells agafen un local que volien agafar traspassat i que allà havia funcionat sempre, perquè ho has de canviar, si una cosa funciona,
0: clar.
6: I l'han continuat.
5: Bé, en el fons, hi ha una frase que em sembla molt bonica, i és que un espanyol no va a un bar emborratxar-se, sinó que, a diferència, per exemple, d'altres cultures, on el bar té una funció molt més lisèrgica, com pot ser les cultures anglosaxones, que o no hi van mai a un bar, quan hi van només a emborratxar-se, o directament per sortir de festa. Aquí el bar és una extensió del saló. Del saló de casa.
0: Sí, no, sí, és
6: 100%, veritat. Però des de l'hora d'esmorzar fins a l'hora de tancar, a la nit. Mm-hmm. O sigui, va passant per tots els termes. Fan esmorzars, fan aperitius, fan dinars, o sigui, fan menús, llavors fan la tarda, poden fer el berenar, potser fins i tot pot entrar una xocolata amb xurro, a la tarda, al vespre, sopar, berenar, un entrepà, i llavors poden fer un superet ràpid i llavors copes. O sigui, fica't tot el ventall que et pot agafar un bar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs està molt bé. Digues, Ignacio.
5: No, però això que dic, que hi ha una qüestió genuïnament autèntica del bar Manolo, s'expressi com s'expressi la Manolez, però hi ha una cosa genuïnament autèntica, i a mi el que em sap greu és adorar el santo por la peana, que és simplement agafar l'estètica o el punt aquest de cutre enternidor i revendre-ho per continuar, en el fons, cometent els mateixos pecats, no?
0: És interessant. No para de venir-me un bar al cap, és de Madrid, en aquest cas, que tu demanes una canya i et posen un plat, però et posen un plat de tapes que jo crec que deuen ser radioactives. O no, de veritat, que és una cosa que les veus en foto i dius... Però acabes no prenent una canya, acabes prenent dos o tres, perquè, clar, és absolutament inviable...
6: És un sopat.
0: No, i tant. Aquest tipus de costums que, efectivament, humanitzen molt les ciutats, no? Segurament hem anat renunciant a negocis d'aquells que coneixen el teu nom quan entres i et tracten com a veí, no?
5: Exacte.
0: Que, en definitiva, no?
5: És... Bé, com a un ésser humà.
0: Com un ésser.
5: Això ara ho defenso molt.
0: Escolta'm, abans de marxar, perquè jo estic flipant, clar, quan hem dit anem a trucar al Raül Balam a veure si pot, jo vaig pensar, no podrà, perquè deu estar al restaurant.
6: Ja estava al restaurant.
0: I estàs al restaurant. Sí. I com és que has pogut venir?
6: Perquè avui teníem un grup, el grup, clar, obrim a les 7.
0: Clar
6: a les 7 comencem a donar sopars.
0: Clar.
6: I, clar, a les 9 ja estàvem.
0: Ah, però això és ideal, no?
6: Bueno, però sí, va molt bé. Hi ha dies quan tens un grup i tot que entren tots a l'hora i marxen tots a l'hora, doncs és fantàstic. Quan obres a les 7 i les taules van vinguent mica en mica, amb comptagotes, hi ha dies que tens la sensació que fas dos serveis, aquell dia és més cansats, però hi ha dies que tens aquest regal.
0: A vegades no t'agradaria tenir un bar Manolo? És a dir, un
6: raconet... Ui, no, perquè no. jo sóc persona de cuinar.
0: Ja.
6: Encara que no dic, socialment parlant, encara que no ho sembli, jo sóc una persona molt introvertida. I, esclar, un bar Manolo ha d'haver un bon gerent a la barra, que coneixes amb Fulanito, amb Menganito, que sabrà vendre el que toca vendre. Jo no, la meva germana, que té un bar, ella és més Manola que no pas jo.
0: Està molt bé. Raül, quin gust haver-te vingut aquí aquesta estona.
6: El gust és meu, quin regal.
0: Et seguim escoltant els diumenges amb la Natàlia, a la comanda. Que guai aquest programa, eh?
6: Va, és una meravella, és una fantasia, de veritat.
0: Com ha nascut aquesta idea? Jo, la veritat és que no ho sé, és a dir...
6: Doncs mira, la Natàlia ens vam conèixer en aquesta casa i em va trucar, doncs, a principis d'estiu i em va dir, ja això, jo ho faig si és amb tu, fem-ho, i dic, vinga, va.
0: Ah, que xulo.
6: I ja està, i així
0: és. T'està agradant això de fer ràdio?
6: Va, m'ho estic passant molt bé, i és que treballar amb la Natàlia és
0: guai,
6: tan
0: sí.
6: Fàcil.
0: No, molt maca.
6: És tan fàcil que, bueno, aquí estem, ara ja, aquesta setmana ja anem pel sisè capítol, ja.
0: Com passa el temps.
6: Com passa el temps, eh?
0: Raül Balam, que gran, que crac, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Ignacio, com ho acabem això avui?
5: Doncs mira, ho acabarem amb una invocació o almenys un Call of Duty, no? Que parlant, abans que parlàvem del gaming, una trucada al deure de ser autèntic. I de ser autèntic i de repetir els llocs. No hi ha res més bonic que repetir els llocs, no perquè estiguin de moda, sinó perquè t'agradi i t'hi sents a casa.
0: Sí, senyor.
5: Doncs si l'horterada és inautèntica, lo chic, com qui diu, és ser autèntic. I a buscar llocs autèntics que no siguin simplement un aparador, sinó que siguin... Doncs el saló de casa teva.
0: Clar. No és el turisme el que acaba amb els llocs autèntics, eh? Perquè tenim exemples de llocs molt autèntics, plens de turistes.
5: Parlaves de Madrid, el Lardi?
0: Per exemple, el Lardi i tantos otros, et diria
5: tantos
0: jo.
5: Otros.
0: Ignacio Rigau, que tinguis bona setmana.
5: Igualment.
0: Avui m'ha fet molta gràcia si els explico com... saben que ens agrada acabar amb una cançó, no? I em pregunta la Glòria, quina cançó posem avui? I jo de sobte he vist Irene Montero en una pantalla de televisió i he dit, Podemos, you can leave your head on. És a dir, todos los caminos conducen a Roma o a Joe Cooker, oi? En fi, senyores i senyors, amb aquesta música arribarem al final del nostre programa. Ha estat un plaer, com sempre, aquestes dues hores i mitja de ràdio. Recordin que demà, quan siguin 7:45, ens tornem a posar, com sempre, per compartir un altre plaer. Que acabin de passar bona nit. Fins demà, gràcies. Adéu.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la tàctica de Ràdio 4. Et proposem el detox digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al detox digital de la Tàctica.
2: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Soc a la setmana del benestar. Hola a tothom, com més digitalment som, més tàctils ens tornem, necessitem combinar pantalles amb disciplines que ens connectin. Hi ha a hores d'ara un boom de manualitats, ho sentíeu ahir a La Tàctica, també hi ha jardineria, tallers de ceràmica i fans del paper. Fa pocs dies es commemorava el Dia de la Salut Mental. Aquesta és la Setmana del Benestar, on aprenem una mica de tot i no parem de fer un paral·lelisme precisament amb la salut mental. No cal triar, volem el millor del digital i el millor de l'analògic. Avui tinc els guions de paper, mira, ho ensenyo a l'streaming, a càmera, paper, guions de paper, i no he tingut temps de fer-los a mà. Imagineu-vos fer tot el guió a mà. Bé, no m'ho tingueu en compte. Avui us ajudarem a recuperar aquella bona lletra que teníeu amb les tàctiques d'una gran especialista. Ens infiltrem abans a casa dels Dines a veure quina cal·ligrafia tenen.
2: Els Dines.
3: Ai, la mare que ho va matricular. Marta, se m'ha adormit la mà. Tinc una rampa al dit polze que sembla un tros de Port Expany.
4: No t'hi resisteixis, Jordi. Mantingues el pols. A veure, ensenya'm aquesta A majúscula. Verge Santa. Sembla que hagi passat una formiga borratxa per sobre del paper. Això no és una A, Jordi. Això és una recepta mèdica dels anys 90.
3: I què vols, Marta? Portem 10 anys escrivint-ho tot amb els dits polzes del mòbil. L'últim cop que vaig agafar un bolígraf de tinta va ser per signar la hipoteca. Se m'ha oblidat la cursiva, Marta. No sé enllaçar la M i la A.
4: Doncs hem de fer la llista de la compra a mà, que el metge ens va dir que estimula el cervell. Vinga, intenta escriure llet d'avena.
5: També... Ai, ja m'he equivocat. On és el botó de suprimir?
4: Jordi, és paper. No hi ha botó de suprimir. Tatxo amb el tipex.
3: Estem perduts, Marta. L'era digital ens ha atrofiat les mans. Com haguem de signar un document oficial sense pantalla tàctil, ens desnonen.
4: Va, no facis més drama i passa'm la goma d'esborrar. Si és que te'n recordes de com es fa servir.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també amb la Natàlia Sánchez i la Laia Casanova. Avui et pregunto, quant temps fa que no escrius a mà? Jo, de fet, tenia molt bona lletra i ara em fa mal la mà quan escric. De fet, escriure a mà és un art. Hi ha una catalana que escriu a mà cada dia i d'això n'ha fet una professió i treballa per grans marques del món. A l'era digital i de la intel·ligència artificial també hi ha oportunitats, alerta per la cal·ligrafia. Nosaltres mateixos podríem haver fet un logotip de La Tàctica amb 3 segons amb intel·ligència artificial i vam triar una artista catalana que ara mateix viu a París. Va, anem cap a París. Gina Serret, hola, bon dia.
6: Bon dia, Mariola, com estàs?
1: Molt bé. Escolta, Gina, tu vas estudiar disseny gràfic, és la teva formació.
6: Sí, sí, sí.
1: Però des de fa uns 10 anys fas serveis de cal·ligrafia personalitzada, retolació artística, disseny tipogràfic per projectes de marca, publicitat i editorial. Explica'ns una mica en què ha consistit la teva feina i quina ha estat aquesta evolució.
6: Com has dit, soc dissenyadora gràfica i és veritat que des de sempre m'ha agradat molt tot el que són les lletres. I sí que durant la carrera vaig fer molta pantalla i vaig començar a treballar en un estudi de disseny gràfic, vaig estar fet en diversos estudis, però sempre hi havia aquesta vessant manual de fer els dibuixos, els esbossos a mà, a fer croquis de lletres, a vegades al telèfon mateix fer gargots, però sempre fent lletres, i vaig descobrir la cal·ligrafia durant la carrera de disseny gràfic, però bueno, era com petites dosis, i més tard sí que vaig començar a posar-m'hi més en sèrio, anant a alguns tallers, perquè no hi ha realment una formació acadèmica com a tal per la cal·ligrafia, sinó que vas fent per tallers, per workshops, per dosis, i aquí estic. No sé molt bé, ha estat bastant orgànic, molt natural. No és que em posés al cap de dir, vull ser cal·lígrafa. De fet, quan estudiava disseny gràfic ni pensava que existia aquesta professió. Però sí, ens podem guanyar la vida escrivint.
7: Que bo, no? Explica'ns una mica, però, en què consisteix la teva feina, perquè dius, per exemple, que fas també cal·ligrafia tradicional personalitzada sobre papereria. Això seria potser el més, diríem, no sé si arcaic que fas, o no sé com dir-li.
6: Sí, és arcaic, però a la vegada sí. O sigui, el concepte entenc que pot ser arcaic, però també depèn molt de l'estil que facis. És veritat que pot ser arcaic si et demanen una lletra anglesa, rodona, aquestes clàssiques que la gent li dius, la típica de casament, d'invitacions de casament tradicionals, però ara recentment he fet un projecte per una marca de moda a París per la desfilada de fa dues setmanes, amb un estil molt més contemporani, no vull dir transgressor, però bueno, més artístic i que s'atreveix una miqueta a anar més enllà del que sempre tenim, no? Quan penses, és un cal·lígraf, et penses que estem allà amb la ploma, no? En un monestir escrivint lletra gòtica.
7: I què t'han demanat concretament perquè ens fem una idea? Per exemple, una marca de luxe contacta amb tu i diu, i què t'ha demanat en aquest cas concret?
6: A veure, en aquest cas ha estat algo molt, molt bèstia, ha estat un projecte, crec, el més gran que he fet mai, perquè a més treballo sola, per tant no tinc un equip darrere. Per aquesta marca vaig fer totes les invitacions per la desfilada de moda, per tant, invitacions on tu has d'escriure doncs, el nom de tots els convidats, el sobre de la mateixa invitació i després el que diuen els seat card, que és com la targeta on hi ha també el nom, un cop a la desfilada doncs, sobre cada cadira per marcar on s'ha de seure cada persona.
7: Ai, m'estàs esclatant el cap. Clar, ho has fet tot.
6: Per 600 convidats, doncs et pots imaginar.
7: Ho has fet tot a mà.
6: Tot a mà, sí. A veure, he de dir que la invitació, per exemple, jo no he escrit tot el text de tal, et convidem, tal hora, o sigui, ja sovint ve impresa i només el que hem de fer nosaltres és personalitzar-ho doncs, amb el nom del convidat.
7: Igualment són molts, no? Una de les coses que penso és es pot reproduir una lletra a nivell digital, no? De quina manera tu detectes quan una cosa està feta a mà o està feta, diríem, digitalitzada?
6: Sí, a veure, per mi una regla molt bàsica, per exemple, quan també dissenyo logotips, perquè també fem l'altre, o sigui, hem parlat d'invitacions, que és com més tradicional, però també pots aplicar la cal·ligrafia, per exemple, per dibuixar logotips, com el cas del logotip de la tàctica, no? Mm-hmm. Com podem detectar una manera molt, normalment, que no falla, per detectar si una cosa està dibuixada a mà o escrita a mà per una persona, és a dir, no una màquina, és que et fixis, per exemple, si en una mateixa paraula, Mariola, la tàctica, no? Que tens diferents As. A la Mariola hi havia dues As, no? O dues Os. Si tu et fixes en un logotip i veus que les dues Os són exactament iguals o que les As són exactament iguals, i a vegades sí que poden haver subtileses, però ho veus que són idèntiques, segurament això pot ser que originalment hagi estat creat per una persona, però és el que ha creat una tipografia, que és clar, el que són un alfabet, que tu crees doncs, les 24 o X lletres de cada alfabet, cada llengua té diferents quantitats de lletres, però i després el que fas és reprodueixes aquella mateixa forma les vegades que tu vulguis. Aleshores, si tu fas un logo amb una tipografia que ja existeix al mercat, és totalment lícit, però si tu tecleixes dues vegades la A, segurament, tot i que avui dia hi ha moltes tipografies programades perquè això no sigui així, però segurament les dues seran idèntiques. Aleshores, aquí és on saps que això és una tipografia i que no hi ha una mà darrere que ha intentat que tot sigui diferent, no?
7: Clar, clar, ara harmònic, ho entenc, ara ho entenc, diferent. Interessant. Segurament també deus haver fet algunes tipografies per això, no? De dir,
6: sí.
7: No?
6: Sí, sí, sí. I justament el que es fa quan dissenyes tipografies, si vols justament que tingui aquesta vessant més manual, es creen alternatives. És a dir, per exemple, per la A, tu pots crear doncs, 4 o 5 As diferents. I hi ha programes que siguin alternatius. És a dir, que quan tu escrius Hola Mariola, doncs que la primera A sigui una A i després la segona A doncs, sigui una altra que sigui un pèl diferent i que doni aquest toc clar, humà.
7: És que és interessant perquè ara jo crec que estem arribant a aquesta fase de que estem ja fins als pebrots ja d'aquesta perfecció de la intel·ligència artificial. Això és una mica el paral·lelisme de que la IA està buscant també la imperfecció per semblar-se als humans, no?
6: Sí, sí, sí.
7: És que és surrealista.
6: I ja no només la intel·ligència artificial, és a dir, abans de que existís la intel·ligència artificial o que almenys fos a l'abast de tothom, ja es dissenyaven algunes tipografies d'aquesta manera, és a dir, el que es diuen els alternates en anglès, que són alternatives de formes de lletres. Puguis crear coses una miqueta més interessants compositivament.
7: Abans es parlaves d'aquesta marca de moda, que no sé si la vols dir, la marca de moda es pot dir o és secret?
6: Es pot dir, crec que no he signat cap acord de confidencial. És Acne Studios.
7: Oh, no m'encanta si... aquesta marca.
6: Ah, sí, sí. Mira, hi ha molta gent que no la coneix. Sí.
7: Sí, bueno, perquè és una de les més modernes, no? Ha fet coses de Rosalía, per exemple, ha portat moltes coses d'Agné Studio i...
6: Sí, top, sí, no? No és la marca de luxe que penses, no? Quan penses en marques de luxe, penses en les més...
7: Però és luxe d'ara, és la luxe és la més moderna, per tant, és fort que Agné està marcant molta tendència, per exemple, Agné Studio, per tant, que aposti per una cosa tan artesanal i tan feta a mà, diu molt de les tendències del que vindrà al futur, jo crec, no?
6: Sí, esperem que així sigui, no només per la meva feina, però sí.
7: Gina Serret, què té de digital i què té d'analògic al teu dia a dia? Perquè segurament també és una combinació, no?
6: Sí, completament. No. I és veritat que ara, doncs, aquest temps que he estat amb aquest projecte tan bèstia, però això és molt excepcional, m'he passat, doncs, 7-8 dies sencers només escrivint, només la ploma i el paper, però el dia a dia normal és ordinador, és, a veure, com a tot autònoma, és e-mails, és... pressupostos, factures i, evidentment, també jo diria que sí, que cada dia, si no és excepcional que no toqui el paper, la pluma i la tinta.
7: I suposo que un cop crees també totes aquestes coses que les deus crear a mà, després també, clar, les has de captar i que es puguin fer servir també digitalment, no?
6: Sí, exactament. De fet, no som ultra allò, no es pot tocar l'ordinador, perquè, de fet, soc dissenyadora gràfica i tota la meva carrera l'he après a l'ordinador. I sí, i justament el que és bonic és una mica aquesta evolució de que creem coses originalment a mà, però que després es poden aplicar digitalment, per exemple, per campanyes de publicitat, que els interessa que es vegi el traç d'una cosa feta a mà, però que evidentment necessiten poder-la aplicar en els formats, tant sigui per impressió com per pantalla, que puguin ells després dissenyar-ho, no? I composar-ho.
7: Una de les coses que està molt de moda és a dir, fer-ho també de forma presencial, no? Crec que tu, per exemple, ho vas fer a la botiga Burberry's de Barcelona, no? Que et vas estar allà i havies d'anar escrivint. L'altre dia també parlàvem amb una artista també que ho fa als casaments i fa dibuixos, però parlàvem aquí a la Tàctica. Sí. Això també és, ara es demana bastant, no?
6: Sí, de fet, fa molts anys ja. Jo diria que la moda ha estat una mica amb la moda aquesta del do it yourself, que en el fons... Pensem que és recent, però jo crec que fa 10 o 15 anys, ben bons, perquè fa 10 anys que estava fent això per Burberry a Barcelona, però segueix havent molta demanda, perquè sí, perquè al final és molt comercial, però compra una mica el show de hi ha una persona que t'està fent una cosa per tu en directe.
7: Clar, i la fascinació aquesta de ho està fent aquesta persona, no és màquina, és una persona.
6: Sí, i ho pots mirar, perquè evidentment doncs, tens la gent superinteressada, com barreges les tintes, com comences a... Al final és així, és trist dir-ho, però sí, i els interessa molt les marques.
7: No, trist per tu, perquè deu ser dur també fer-ho, però pels que ho veiem, això jo crec que és un gaudi, no?, de veure...
6: Sí.
7: És art, al fons és art.
6: Sí. És veritat que sempre és bonic veure com algú et dedica alguna cosa, no?, per tu.
7: Sí, personalitzada. A la teva feina, amb això que estem parlant d'escriure a mà, la importància del material, no?, que també amb tot això hi ha una mena de... Avui que estem parlant d'escriptura a mà i fans del paper, els que ho som ens gastem un dineral també en tenir i fins que no trobem la cosa concreta que ens agrada. Hi ha molta gent també, hi ha algú de l'estilogràfica, no? Tu amb què escrius, quin material, tries un paper concret, quin és el teu fetichisme a l'hora de treballar?
6: Mira, he de dir que des que sóc professional de la cal·ligrafia no em gasto tants diners com potser un amateur. O sigui, no sé com... Intento fer una comparació com els corredors que es compren les millors bambes, el millor equipament, no? Que van superxulos vestits per anar a córrer. I no és tant això, és l'entrenament que tu fas. O sigui, són les hores darrere que tinguis de pràctica. Evidentment, un bon paper sempre donarà millors resultats que un paper offset d'imprimir a casa. O sigui, sí que hi ha uns mínims, però tampoc ens hem de gastar una pasta per tenir bons resultats. Crec que hi ha molta pràctica darrere i això, pots fer un mal paper però tenir una bona cal·ligrafia i després ho tindrà un bon paper quan facis doncs
7: com ho fas?
6: Final.
7: A pinzell? Amb, no sé, amb punta fina? No sé, amb què ho fas? Amb quin és el teu material?
6: Jo treballo, el més habitual és amb clàssica, el que vosaltres, bueno, no sé com, a mi sempre m'han dit la plomilla metàl·lica de tota la vida, saps? Que la posàvem, em sembla que en català es diu el plomí.
7: I que suques, a la tinta?
6: Sí, a l'antiga. Aleshores pot ser tinta, però avui dia pots fer tinta japonesa d'aquesta sumi, és a dir, que saps? No sé si ho has vist mai, que és una pedra negra, normalment és negra, però també hi ha altres colors, que la vas desfent amb aigua. fent uns moviments
7: circulars. Això ho vaig veure fa molts anys quan vaig viatjar a Xina, l'any 95, això ho vaig veure.
6: Sí, sí, sí. Doncs a Xina o a Japó s'ha importat bastant. I després hi ha molt tipus de tinta, pots escriure amb nogarina, que és el, no sé com descriure-ho, la pols de la noguera.
7: Ah, d'acord.
6: Sembla negre, sembla un carbó negre, però al final quan ho dissols amb aigua és una tinta d'un color marró, un marró avellana. Hi ha moltes opcions. Però sí que utilitzo el plomí, normalment, el plomí de tota la vida metàl·lic, amb un mànec de fusta, que evidentment pots anar canviant depèn del gruix que necessitis. Hi ha diferents tipus de plomí, hi ha molts tipus de plomí. Mm-hmm. També utilitzo pinzells rodons, pinzells quadrats, depèn del projecte.
7: Va, ens podries ajudar una mica. Anem a fer el reel de la tàctica.
0: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
7: En aquesta setmana del benestar, avui intentem escriure millor a mà o tornar a escriure a mà. Estem amb la Gina Serret, una especialista en cal·ligrafia. Va, Gina, tàctiques per escriure bé a mà. Quines serien les coses importants per escriure bé a mà, per fer bona lletra, bona cal·ligrafia, per recuperar-la? Perquè molts l'hem perdut, aquella bona lletra que teníem abans. Tu què ens podies ajudar en aquest aspecte? Què creus que hem de tenir en compte?
6: A veure, ja, és complex, eh? D'entrada, no tenir pressa. Però jo diria que al final aprenem les coses copiant. Hi ha un factor molt determinant, que és el temps. Sovint escrivim molt ràpid, i fins i tot jo, que em dedico a la cal·ligrafia, quan escric molt ràpid, és desastrós, perquè vaig ràpid. I jo mantenc les meves notes, però ningú més. Si tu és pacient i no tens pressa per escriure, et pots fixar molt més en el traç i en intentar fer una forma més llegible i més harmònica. Llavors, això també és important en el món actual. I després, si tu trobes alguna imatge d'una cal·ligrafia que t'agrada molt, intenta imprimeix-la, o fins i tot la mires a una pantalla, però intenta entendre com han aconseguit fer la lletra, com l'han fet, és a dir, intenta llegir una mica el traç i intenta copiar el traç. Agafes un llapis, eh? No fa falta gastar-te diners en

0: Entrevista que tu deies que la teva lletra era la itàlic, que tampoc sé massa què vol dir això, però...
1: Sí.
0: No? Què vol dir,
1: mira,
0: això?
1: Intento resumir-t'ho ràpidament.
0: És que és difícil la itàlica... sense veure-ho, eh?
1: Ja, intentem explicar-ho, sí, sí, em veu. La itàlic és una lletra que té origen a la Itàlia renaixentista del segle XV, però és una lletra que fins a dia d'avui encara s'utilitza. La lletra itàlica és una lletra que té l'estructura angular, que vol dir, doncs, que no són lletres super arrodonides, que després poden anar derivant, perquè cadascú al final li posa una mica de la seva personalitat a la lletra, és evident, i molt ric. Però l'original és una lletra molt angular i que té una forma de zigzag, és a dir, com ho puc explicar,
0: no,
1: això?
0: No, s'entén, no, jo t'he entès, perfectament, o sigui, una miqueta allargadeta, no? I més com primeta, sí, sí.
1: Exacte, és bastant condensada, i zigzag significa, doncs, que baixem recte cap a baix, però després pugem en diagonal per unir-la a la següent lletra.
0: D'acord.
1: La idea és això, sempre baixem a... I aquesta lletra és molt senzilla, però alhora és molt, molt harmònica i té un ritme molt bonic, i és una molt bona lletra per, exactament, copiar-la. I a base de copiar el que deies abans de la personalitat, és com tot, és a dir, primer hem d'estudiar la lletra i avorrir-nos potser copiant una lletra que diem, és que això no té massa... I després, naturalment, et sortirà la personalitat. Però si la base no està ben construïda, diguéssim, com uns fonaments d'una casa, diguéssim, un cop has fet la base, pots aportar la teva personalitat i tindràs la teva pròpia A, evidentment, o la P, però la base serà bona.
0: Per tant, m'imagino que la pràctica és molt important, no? Pràctica, pràctica, totalment. Pràctica, no?
1: Clar. Pràctica, perseverança, és una disciplina. No és allò, em llevo un matí, vinga, soc cal·lígraf, o no naixem amb una bona escriptura. És totalment pràctica i insistir-hi.
0: Un altre dels elements importants de les tàctiques per escriure bé són els blancs, no només el que escrius, sí, no? És que és curiós, sí, això.
1: De fet, un dels meus professors preferits i amb el que més he après, que és el Keith Adams, que és un anglès però que viu a Catalunya des de fa molts, molts anys, ell ens deia, és més important fins i tot el blanc que el que es diem el negre o el color de la lletra. Perquè si els blancs, és a dir, l'espai que deixes entre cada lletra no és uniforme, no crees un bon ritme, i et salta als ulls una bona tipografia o una bona escriptura a mà, ha de ser harmònica i rítmica. I aquest ritme l'aconseguim amb els blancs, també. No només amb la lletra per si, sinó l'espai que deixes a dins de cada lletra, a dintre la O o a dintre l'A, i l'espai entre lletres.
0: És com la ràdio, sí, que de vegades també quan calles és l'important.
1: Exacte. Has de saber on posar els silencis, doncs sí. El blanc és igual, és superimportant.
0: L'altra cosa que deies també és la postura, no? Molta gent el que fa quan escriu a mà és, jo, per exemple, tota la vida tenia com una pauta sota per no anar-me'n cap avall, o anar-me'n cap amunt, no? No sé, o sigui, què hem de fer? Perquè, per exemple, jo no sé escriure amb el paper recte. Ha d'estar com una miqueta girat.
1: Això és veritat que és una lluita en tots els cursos de cal·ligrafia, sí? Que he fet. És una lluita contínua de dir, intenteu posar-vos el full recte davant. I la gent, sí, sí, sí, i passes al cap d'un minut i ja tenen el full superinclinat. Al final, jo ho dic, ho suggereixo. La idea és que quan tu tens el full completament recte davant teu, sé que no és el més natural, no? Al principi costa molt, però és l'única manera de saber que, per exemple, les lletres verticals com la L o la I les fas completament rectes, perquè si tu poses el full inclinat, a tu et sembla que estàs fent les L's molt rectes, sobretot quan són cal·ligrafies que la lletra és molt alta, és molt llarga, vale? Que l'altura de la lletra és considerable. Quan tu llavors poses bé el full davant teu, dius, hòstia, estan tortes les lletres. I això és molt habitual. Però és una molt, molt bona opció el que m'has comentat de la pauta, perquè no, o sigui, al final no som perfectes i ens podem ajudar de tips com la pauta a sota.
0: Clar, i això de posar-lo recte, al final t'acabes acostumant. És a dir, si ara jo m'obligo a posar-me el full recte, és que jo trobo que és com antinatural amb la posició de la mà el fet de tenir el paper recte. Saps el que vull dir? O sigui, que em costa molt. Però ho acabes assumint?
1: Sí, ho entenc perfectament, que ho diguis. I de fet, a vegades... I he de reconèixer, amb els anys, que, tot i que intento ser molt estricta amb això del full recte, depèn molt de l'estil. Perquè, per exemple, si tu vols aconseguir una lletra que estigui superinclinada, és veritat que t'ajudarà a tenir el paper inclinat. Igual que hi ha plumes que tenen un accessori, que és un braç una miqueta més inclinat, per ajudar-te a fer la lletra encara més inclinada. Per exemple, quan vols escriure cal·ligrafia anglesa, aquesta tradicional, el mànec de la ploma, és un mànec que ja està encara més inclinat de l'habitual perquè aconsegueixis aquesta inclinació. Per tant, hem de dir que sí, el millor és escriure amb el paper recte davant teu, però hi ha excepcions perquè per aconseguir segons quins resultats et pot ajudar a tenir el full més inclinat.

0: contra el cunyadisme creixent, La Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Tu estàs entre París i Barcelona. Bueno, vius a París en aquests moments, no? Però vull dir,
2: sí.
1: Vas i vens una mica també o no?
2: Totalment, sí, sí, sí. Ah. De fet, es passo ara mateix més, la major part del temps potser a París, però tinc encara clients a Barcelona i, de fet, és genial quan tinc un projecte a Barcelona perquè aprofito per allargar per davant o per darrere, quedar-m'hi més temps. Sí,
1: clar,
2: sí.
1: Coses curioses que has fet. He vist que has fet doble de mans, també.
2: Sí, una pel·lícula ja fa molt, va ser durant la pandèmia, més o menys, el 2020. Va ser molt xulo.
1: I també que has escrit cartes d'amor per altres o coses així, també, no?
2: Sí, de tant en tant m'ha tocat fer alguna carta d'amor, de desamor, de... sí, sí.
1: Aquesta setmana que estem a la setmana del benestar a La Tàctica, totes aquestes activitats, no sé per què, connecten molt amb el tema de la salut mental, amb el tema d'una mica de, com una mena de meditació també. No sé si també escriure a mà connecta amb tot això.
2: Totalment, totalment. De fet, excepte alguns projectes on hi ha l'estrès afegit de com aquest últim que he fet, que reps llistes de convidats a última hora i és veritat que vas a contracorrent, la disciplina normalment, sense excepcions d'aquest tipus, és algun molt meditatiu, que estàs tu sola, que et pots posar música o no d'acompanyament, això ja és segons el gust, però sí que és veritat que hi ha un moment en què estàs immersa, doncs, en les formes de les lletres, en el color que hi vulguis posar, l'estructura del text, i et poden passar les hores volant. O sigui, uh-huh. Realment, jo ho recomano molt, ni que estigui, no per dedicar-s'hi, ni que estigui com a activitat de cap de setmana o les nits, o sigui, una nit per setmana.
1: A nivell funciona, sí. Personal pot aportar, però també has trobat el teu lloc dins de no sé, del disseny modern. Sembla que ara el més modern sigui també el més antic, no?, segons com.
2: Sí, malauradament, clar, en el món que és cada vegada més digital, no?, i on abans almenys sí que podíem, potser compràvem la forma, però el contingut l'havíem de posar nosaltres, però avui dia, fins i tot amb la IA, el contingut el poden gairebé fer, no?, d'un text. Doncs tornar una mica als orígens és, jo crec que és necessari, i tant de bo sigui... estigui encara creixent aquesta tendència de tornar al paper, al llapis, és, per salut mental és molt beneficiós, sí.

0: Tens algun projecte de disc? A mi m'agradaria ara escriure, però en aquest material concret, fer això, fer allò...
1: Tinc moltes coses pendents que sempre, evidentment, com a crec tot autònoma, tots els projectes personals passen darrere de les demandes dels clients. De fet, tinc un llibre pendent que vaig començar el 2020, que és justament sobre millorar la cal·ligrafia, i ara he agafat alguns apunts que havia fet i quina pena que no hagi pogut acabar aquest
0: doncs
1: llibre.
0: A mi m'agradaria que això, o sigui, ja... això que has explicat aquí, d'explicar-ho encara amb més detall, no? Com millorar, no? L'escriptura.
1: Sí, sí, sí.
0: I d'altra banda, també, tens un fill molt petit i segurament estàs pensant ara de quina manera l'educo, no? Perquè ara hi ha com aquest debat de quina relació han de tenir amb les pantalles, què vols incentivar-li, no? Com t'ho planteges a l'hora de dir, ostres, li haig pantalles, però li haig d'ensenyar també a fer coses a mà. Com ho vius, això, aquest moment?
1: Jo penso que les pantalles venen soles perquè, malauradament, encara que tu a casa intentis no ensenyar-li la pantalla, no a fora al carrer, per molt que tu no li deixis el teu mòbil, veu tothom enganxat al mòbil, a les pantalles, tens pantalles publicitàries, per tant, això vindrà sol, però jo sí que... Té 2 anys, pobret, tampoc el vull forçar, però jo sí que ja, a vegades, mentre dibuixem, fem molta pintura, dibuix, i ja anem fent lletres, i li vaig ensenyar les seves lletres. Segurament ara no serveix de res, però bueno, jo intentaré, doncs, que... M'és igual si fa bona lletra o no, però que sàpiga escriure... Sí,
0: clar, tu les pregunta, què passaria si el teu fill és mala lletra?
1: Bueno, ell farà el que vulgui. No, intentaré no frustrar-me en aquest sentit. No,
0: però sí que és veritat que diuen, mira, els nens fan el que veuen a casa, no? O sigui, els nens són lectors si els pares llegeixen. Clar, tu et deu veure fent moltes lletres a mà, no?
1: Sí, de fet, és bastant fort perquè aquest estiu, que ell tenia doncs, un any i mig, potser una miqueta més, vaig també fer un projecte molt gros per una creació d'un logotip, que aquí sí que no puc dir res encara.
0: Perquè encara no està publicat, ja ho veurem.
1: No, és una cosa bastant heavy de cara a l'any que ve. I hi havia molts papers per tot arreu, bueno, pinzells, tal. I a vegades, per comprovar un cop fas el logotip, fas proves de reducció, que es diuen per veure com funciona el logotip petit, imprimeixo molt i ho enganxo a la paret. Ell ho veia aquí enganxat a la paret, tal. I fins i tot un dia que penjava coses, o sigui, identifica que jo faig lletres, perquè anant pel carrer també quan veia alguna cosa amb lletres deia mama, o sigui que sí, el que veuen que fas, o sigui, sí que és veritat que si et veuen llegint, doncs ells llegiran i segurament, espero, doncs si em veu fent lletres i dibuixant, doncs també
0: que
1: espero
0: bonic.
1: Almenys que ho provi, que li agradi, no és una altra cosa, però...
0: Mira, ara interpel·lo als que ens esteu escoltant que aneu a mirar, per exemple, les xarxes on es veu la logotip de la Tàctica, clar, en el cas de la Tàctica o també del de la Mariola s'ha de dir que tu també tens com llibres molt exclusius que busques també la teva inspiració amb coses que ja han passat, no? Del passat, llibres concrets que són molt buscats, no? També. Em va interessar molt aquest procés de creació que fas mirant el passat també una mica, no?
1: Sí, de fet, tot està fet i tot existeix i amb tota la humilitat, però hi ha coses xulíssimes que s'han fet en el cas de la Mariola o la Tàctica. Hi havia una inspiració dels anys 60-70, que hi ha coses guapíssimes. Llavors, només has de, només, entre cometes, buscar llibres d'aquella època o llibres actuals, però que recullin treballs d'aquella època i fer... Aquesta part és la que més m'agrada, que és fer una mica la recerca, no?, de formes, i em faig uns mood boards, o sigui, com unes pàgines amb tots els retalls que m'han agradat, i a partir d'aquí, bueno, el cap va funcionar i encara que estigui a la dutxa jo vaig pensant en això, tal, tal, i quan t'hi poses vas... No surt a la primera, hi ha molts esbossos darrere, però és veritat que hi ha una part d'inspiració que, si has fet bé la recerca, t'ajuda moltíssim.
0: No, i també aquesta conversa, no, que jo et deia, és que m'agrada molt, no, aquesta època, i llavors anar parlant. La veritat és que també és veritat, a nivell de disseny, que també tot allò retro, no sé si és per contrapartida de la robòtica, de la IA, d'aquestes imatges tan, no sé, amb tantes llums, tan fluorescents, que s'està tornant a nivell de disseny a buscar coses també retro, no?
1: Sí, retro, o més planes, no? Potser no tan efecte, no tan... Però bueno, això també és molt... Hi ha molta tendència.
0: Hi ha de tot.
1: Per tant, sí, ara parlem d'això i potser d'aquí 5 anys hi ha alguna cosa molt més... L'important és intentar crear coses el més atemporals possibles. que perdurin en el temps i que no estiguin molt a la moda avui, però que després d'aquí 5 anys estiguin clar, super obsoletes.
0: I que siguin com molt identificatius, no? Del client, direm, que t'ho demana.
1: Exacte.
0: Molt personalitzats i que ho hagis clavat, com és el cas. Escolta, sí. Gina Serret, m'ha encantat aquesta conversa, perquè... No, perquè són coses que aquesta setmana que podem parar i parlar d'una cosa molt concreta, però jo crec que pot servir una mica a tothom per fer aquesta meditació escrivint a mà i recuperar la, diríem, la lletra, que de fet no cal que ni que sigui maca, no? O sigui, recuperar això, la manera d'escriure. Gina, una abraçada i ens anem veient.
1: Igualment.
0: I jo et vaig buscant coses que fas de molt xules.
1: Moltes gràcies, Mariola, que vagi molt bé.
0: Un petó, una abraçada. Adéu.
1: Adéu.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.

0: Diuen que hi ha tres coses que no es poden amagar per molt de temps. El sol, la lluna i la veritat.
1: Faristols, amb Elena García.
0: Dissabtes, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Ràdio 4, 50 anys en català i amb tu.
1: Més que esport.
2: Cada dissabte, de 2 a 3 de la tarda, tens una cita amb el Més que Esport de Ràdio 4. Un any més, ens acostem als valors de l'esport a través dels temes que han definit la història del programa: la superació, integració i solidaritat, la salut i l'educació i la vida després de l'esport.
1: Amb Marga Lluc.
2: Perquè l'esport per tothom és una eina incomparable, Més que Esport, dissabte, de 2 a 3 de la tarda, a Ràdio 4.
3: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.

0: Bé, sembla que avui que estiguem una mica obsessionats en França, hem anat a connectar amb la Gina Serret, que és una especialista en cal·ligrafia, que treballa amb moltes marques del món, i ella viu a París, i hem connectat amb París. Però ja sé que som a la Setmana del Benestar, però no me n'he pogut estar. He mirat TikTok de reull un moment. M'ho perdonareu, eh? I m'he trobat tot de gent anant a peu coix amb aquesta cançó i la imatge de molts polítics fets amb intel·ligència artificial anant a peu coix i també ballant això. És una cançó de Patrick Sébastien del 2015 que es diu Toc Toc. Es va fer molt viral aquest estiu a França amb coreografies i grups i gags humorístics d'aquell acudit de Toc Toc, qui hi ha a la porta? Bé, ara aquí al nostre país s'està fent servir per fer paròdia política. Jo mateixa ho vaig intentar ahir, he fet en 3 minuts ballar a peu coix Junqueras i Rufián, per exemple. Altres ho han fet amb Plats Bruts o els protagonistes del Super 3. És divertit i ja us aviso que no té aturador. Quina campanya que ens espera. Bé, tornem a la Setmana de Benestar i a l'escriptura a mà. Fa 50 anys, escriure a mà era generalitzat, parlant de fa 50 anys. Que sapigueu que RNE Audio hi ha la web dels 50 anys de Ràdio 4, que allà hi ha unes relíquies que us convido a que les veieu. Bé, en Jordi Bages és amant de les plomes estilogràfiques, col·leccionista i cofundador de l'Associació Estilogràfica de Barcelona. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia.
0: Què t'ha semblat la Gina, fent cal·ligrafia? Dius, aquestes de les meves, no?
1: Clar. Bueno, està bé, ella, d'una qüestió que li agrada, ha fet la seva feina. I això està molt bé, perquè, a més, aquesta qüestió té demanda. Vull dir, en un món on la intel·ligència artificial ens pot reproduir qualsevol cosa, el toc personal encara dona un plus de distinció, diria jo, no?
0: Ara ens explicaràs si hi ha molta gent escrivint amb ploma, però primer, dos desmentiments. Primer desmentiment, perquè aquí la tàctica serveix per això, per desmentir tòpics. Una ploma es pot deixar?
1: Una ploma es pot deixar, i tant que es pot deixar.
0: A mi sempre m'havien dit que no, eh?
1: Clar, per què? Perquè quan tu escrius en ploma estilogràfica, el plomí, que és la part que llisca sobre el paper, té una micatona de desgast. O sigui, el lliscar del plomí, que és metàl·lic, damunt del paper, produeix un cert desgast. Aleshores, la forma com tu tens d'agafar la ploma estilogràfica fa que es produeixi sempre aquest desgast en una mateixa zona. Però per arribar a produir un desgast de la teva manera d'escriure, et calen mesos o anys de fer
0: clar,
1: servir...
0: Clar, no per un moment deixar-la,
1: no? Per
0: dir,
1: un
0: no?
1: Moment de provar-la i de fer un gargot, o de signar, o d'escriure un moment... No passa res, i encara que fos una setmana sencera, segurament tampoc no condicionaria la manera d'escriure en aquella ploma. Sí que és veritat que si tu utilitzes una ploma antiga que ha estat restaurada, val? Et pots trobar que amb la teva manera d'agafar la ploma o d'escriure-hi, doncs et fa una miqueta estrany. Això es podria donar, però deixar la ploma, desmentim aquest tòpic per sempre més.
0: Val, el desmentim en general, però tu que en tens tantes i que segur alguna és de col·leccionista que t'ha costat uns dinerons aconseguir-la, si algú diu, a veure com va aquesta, tu li deixes?
1: Diguem que jo les plomes que més estimo les utilitzo la intimitat, que diria aquell.
0: Ah, d'acord.
1: Val? És a dir...
0: No te l'has arribat a imaginar com que cau a terra així de punxa? Pah, és la cosa més horrible.
1: No.
0: Deus tenir somnis amb això, que clau la ploma avall, no?
1: No ho somio, no. Estic tan enfeinat amb documentar-les i classificar-les que no.
0: Ara ho explicam, tota aquesta feinada que fas, però altre, segon desmentiment. Els esquerrans poden escriure amb ploma?
1: Jo en conec uns quants.
0: No deixen tot fet una merda, quan els hi passa per sobre la mà?
1: Disciplina, mira, el que deia la Gina Serret, eh? Posa el paper recte, doncs troba una posició on et sigui còmode i on amb la mà no vagis arrossegant la tinta.
0: Clar, la qüestió és això.
1: Aquest és el problema. És a dir, els esquerrans, si escrivissin com els àrabs o els hebreus, de dreta cap a esquerra, doncs els hi seria molt senzill. Però a l'escriure d'esquerra cap a dreta, doncs han de procurar, girant el paper moltes vegades, doncs que la mà no vagi arrossegant la tinta i ho deixin tot emborronat.
0: Però també es pot. Val,
1: es pot,
0: escolta,
1: es pot.
0: Jordi, ara m'agradaria saber d'on és la teva passió per les plomes estilogràfiques. Tu ets infermer de professió.
1: Soc infermer de professió.
0: I vas fer tota la carrera escrivint amb ploma estilogràfica. Això és així?
1: Vaig agafar tots els apunts de la meva carrera d'infermeria amb ploma estilogràfica perquè em resultava molt més fàcil. O sigui, no havia de fer tant d'esforç a l'hora d'escriure. La ploma lliscava amb molta facilitat. Avui, per ensenyar-te, l'he portat la primera pluma, les dues.
0: Aquesta és la teva primera?
1: Aquesta és la meva primera pluma, que és una Parker 25. Parker, després, si convé, parlem, eh? Parker ha tingut algunes peces que han sigut molt significatives a la història de les plumes estilogràfiques, la 21, la Parker 21, la Parker 51, la Parker Duofol. N'hi ha moltíssimes, eh? Però aquestes serien models emblemàtics.
0: La marca d'on és, la Parker?
1: La Parker és anglesa.
0: Uh-huh.
1: I, o americana. Ara sí que...
0: Jo pensava americana.
1: Tuixer.
0: Val. He trobat la pregunta que no sabies.
1: La de coses que no sé.
0: Sí.
1: Pues aquesta que veus que és una pluma tota metàl·lica, és una pluma de combat, amb un plomí molt especial, però també molt, molt de combat. Feta una mica per al mercat dels estudiants i, uh-huh, i tot plegat. A mi em va funcionar molt, molt, molt bé. La tinc guardada. És la meva Parker 25 de color... amb les coses aquestes de color blau. No en tinc cap altra. Després hi ha la negra, hi ha... O sigui, hi ha altres variants, però aquesta és la meva, i és la meva primera. I l'altra és una Lamy Safari, que és una pluma que avui encara es ven. Aquesta és de les primeres, dels anys 80, i també és una pluma molt fàcil, molt senzilla, que jo recomano a la gent que s'hi vol iniciar. Per què? Doncs, escolta, gastaràs poc més de 20 eurets amb una peça que funciona fantàsticament, i si no te n'ensurts, la poses en un lloc d'aquests de compra-venda, que segur que recuperaràs part de l'inversió.
0: Quina seria, Jordi Bages, la principal diferència entre escriure amb ploma o escriure amb un boli Bic de tota la vida? Quina és la principal diferència?
1: Doncs, a veure, la pluma llisca. És el joc aquest de fer lliscar el plomí damunt del paper, eh? I, en canvi, el bolígraf has de fer l'acció d'anar deixant la tinta allà. Eh? És diferent, és més dolç. Jo diria que l'escriptura en pluma estilogràfica és més dolça. Però, com que això forma part de les emocions i de les sensacions i tot plegat, doncs, bueno, ho proves i si t'agrada, doncs ja està. Amb les plomes estilogràfiques, amb una mateixa ploma estilogràfica, un cop se t'acaba la tinta, tu la passes una miqueta per l'aigua, l'aixugues bé, que això sobretot, que no hi quedi humitat i tal, i pots posar tinta d'un altre color, i pots anar jugant amb els diferents colors. Hi ha gent que li agrada escriure amb tintes de color sèpia, o de color marró, o de color gris, o més de negres, o blaus...
0: Ara m'has fet recordar amb el moment, en aquell moment on necessites escriure a mà i trobes... el teu bolígraf, la teva ploma, el que sigui el teu retolador ideal, és com, no sé si orgasmàtic, però és veritat que és un gaudi, o sigui, de dir, ostres, ara em trobo amb el paper adequat, amb l'escriptura, és un moment molt especial, no?
1: I també hi ha papers que faciliten els japonesos, que són...
0: Tu i jo tenim un paper comú.
1: Tenim un paper que ens agrada molt.
0: Una marca.
1: D'una marca comercial.
0: Ròdia.
1: Es diu Rodi. Sí, que comença per Roi i acaba per dia.
0: Perquè és molt satinat i ens agrada.
1: Clar,
0: ens agrada.
1: Perquè ens facilita molt aquesta qüestió. Jo insisteixo, és una qüestió de les emocions. Els japonesos fan paper superprim, saps allò que alguns anomenen paper bíblia, que és allò tan prim, però que quan escrius no traspassa.
0: Clar.
1: Aquesta és la gràcia de l'invent, perquè si no, clar, tu agafes un cartró ben gruixut i allà tira milles.
0: Aquest és un dels problemes, per exemple, del paper reciclat, no? Que, clar, és molt bonic, molt rugós, però no, zero gustós per la ploma.
1: Clar, perquè aleshores fa ramificacions, això que en anglès en diuen feathering o no sé...
0: Bueno, que també és una manera de fer estètica, també, no? Ramificacions. Però,
1: si fas
0: però,
1: coses
0: clar...
1: estètiques, sí, però si fas una nota i posaves comprar cancel·lada i acaba posant, vés a saber què, doncs no serà pràctic.
0: Poses cancel·lada i et quedes sense tinta, directament.
1: Però...
0: No, amb aquests papers tan gruixuts i tan rugosos.
1: Això també influeix amb el tipus de plomí. Lletres petites, plomins prims, o, per exemple, els asiàtics que fan els ideogrames i els japonesos amb el katakana i l'hiragana i tota aquesta cosa, que han de fer tant a detall, allà fan servir plomins fins, extrafins o ultra-extrafins, que ja és una cosa com un cap d'una agulla. I, en canvi, la gent que té la lletra grossota, com jo, que tinc una mà grossa i lletra grossota, doncs plomins, emes i generosos, i vinga, va.
0: M'estan venint molts records, amb aquesta conversa, segurament els que esteu escoltant també, però ara m'ha vingut recordar els primers anys de la vida que et posaven com unes lletres rugoses que havies de resseguir, no? Per aprendre a com s'escrivia la cal·ligrafia, no? Era com, sí, com rugós. I després ho feies primer a llapis i després ho passaves com a net, no? A sobre del llapis, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Això es feia molt. Vas arribar a fer, diríem, els apunts d'infermeria amb ploma, i tens una col·lecció brutal i dius, aquestes estan indexades, o sigui, tu dius, aquesta això, però aquesta és de vermell, aquesta té negra, aquesta és la... Ho tens tot indexat, no?
1: Bueno,
0: quantes en tens?
1: Ja dic, mira, la resposta sempre és més de les que necessito.
0: Home, això és obvi, segurament.
1: Clar, però només amb les que hi ha aquí damunt de la taula, tenint només una mà hàbil per escriure, doncs a partir de dues ja me'n sobra una.
0: És com si n'hagués portat poques i n'ha portat 10, o sigui, de plomes. I una altra cosa, tu ets molt especialista d'una marca concreta, que jo crec que hem de reivindicar perquè és del nostre país, que és Inox Chrome.
1: Exacte. Resulta que, bueno, jo... Això, la vida dona moltes voltes. Per la meva feina, en temps de papers autocopiatius i tot plegat, vaig haver de deixar d'escriure en ploma estilogràfica, que em resultava molt plaent, i ho he recuperat al cap d'uns quants anys. Ara ja fa uns quants anys.
0: Vas fer com un parèntesi i llavors vas recuperar aquesta afició.
1: Sí, sí, escrivia en bolígraf perquè era el que hi havia. O sigui, l'eina per la qual els impresos que jo havia d'omplir la feina, doncs, m'era fàcil. Val, que els rollers tampoc no acabaven de funcionar perquè no podies apretar i aquestes coses, eh? Doncs, quan he recuperat un altre cop el gust per les plumes estilogràfiques, tenia algunes plumes estilogràfiques de joventut. I un dia vaig veure que hi havia una gent que es trobaven periòdicament cada mes a la cafeteria del Palau de la Música. I, bueno... anava veient les coses que explicaven i les coses que deien, i un dia els vaig escriure per correu electrònic i vaig preguntar què cal fer per poder assistir a jugar alguna cosa i tal, i van dir, venir, i ja està. Ah, només venir, sí. I clar, ja vaig trobar altres locus de la cabeça de les plumes estilogràfiques, o sigui, és un lloc on ens concentràvem uns quants que estàvem tocats de l'ala de lo mateix. I el que defensava una miqueta aquesta cosa deia, si no vens aquí a parlar d'estilogràfiques, en qui parlaràs d'estilogràfica?
0: I llavors tu vas dir, doncs jo vull parlar d'Inox Chrome, no? Vas dir...
1: No, aleshores, allà anar coneixent gent i tal, un dia un amic, un dels companys d'allà, em va dir, tu tens gaires Inox Chrome? I li vaig dir, sembla que en tinc una o dues.
0: Fabricada a Barcelona, no?
1: I em va dir, doncs formen part de la història industrial del nostre país i encara es poden trobar la majoria de models al mercat de segona mà. M'ho vaig mirar, vaig veure que a més hi havia força informació a internet per tenir univers. Jo, que sóc col·leccionista, necessito tenir un univers de col·lecció. Però les plumes estilogràfiques i Inox Chrome fabricades a Barcelona tenen un començament en 1953 i tenen un final al voltant del 2011. Després, per qüestions... de l'empresa, hi va haver una època en què la cosa va quedar així una mica penjada, i ara estan en un període latent, veient a veure si ho poden tornar a tirar endavant. Però clar, aquí hi ha un període a estudiar, i m'hi vaig anar posant, i mira, avui una, demà una altra, anar fent, i vaig veure que sí, que podia anar trobant models de cadascun, o sigui, un exemplars de cadascun dels models, que hi havia en diferents sèries i tal, trobant documentació, i això a mi em divertés especialment. A mi em divertés el tema del col·leccionisme per deixar coses pels que vinguin al darrere o per alimentar la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
1: Clar.
0: Clar, perquè vas indexant tota la informació també a les xarxes, que també van bé a les xarxes per trobar-vos a vosaltres. Mira, parlant de trobades, clar, l'any 2003 vau fundar l'Associació Estilogràfica de Barcelona.
1: 2023.
0: Sí, 2023, heu fet una fira, i crec que la pròxima trobada de l'entitat serà el dissabte 24 d'octubre. Què fareu?
1: Sí, fem una trobada pràcticament cada mes tret del mes d'agost, i la trobada d'aquest mes d'octubre serà més informal que les que fem habitualment, i parlarem, com que la majoria, en tenim unes quantes de plomes, la majoria dels socis de l'associació, que es diu Associació Estilogràfica de Barcelona, i tenim comptes a la xarxa, si ens busqueu per Instagram, veureu les activitats que anem publicant. Doncs parlarem de com organitzem les nostres col·leccions i de com les documentem. Perquè, clar, una vegada es troba una peça en un anunci d'aquests del mercat de segona mà i tal,
0: per indexar-ho i tot això.
1: I aleshores dius, hòstia, això què deu ser?
0: Home, està
1: quina
0: bé
1: marca
0: això,
1: deu
0: eh?
1: Ser això?
0: Tàctiques per organitzar i catalogar les plomes i les teves col·leccions.
1: Hi ha una altra cosa, tu... si col·lecciones cotxes, has de tenir molt d'espai per poder desar els cotxes. Les plomes estilogràfiques no fan tanta nosa, però la majoria venen en una caixa. Quan en tens 20 o 30, ja comença a ser un problema posar caixes. Però si en tens més d'un centenar, no saps què fer-ne de les caixes. I també formen part de la peça, de la cosa i de la història i tot plegat.
0: Doncs escolta, Jordi Bages, ens has estimulat amb aquesta conversa. Jo també escric de tant en tant amb ploma i realment és un gaudi, tot i que, clar, tenim l'ordinador i el mòbil i és una cosa com de diumenge a la tarda.
1: Jo majoritàriament...
0: És la meva meditació setmanal.
1: Jo escric primer les coses a mà, amb una llibreta, ja veus que porto una llibreta.
0: Sí, ha fet una llista, ha posat la Tàctica, Ràdio 4, Setmana del Benestar...
1: Sí, anaven sorgint idees. I habitualment faig les coses així. Quan he de fer alguna cosa, primer faig un esborrany i tal, i el faig a mà, que és la meva font d'inspiració. I després ja ho endreço, ja faig els powerpoints i totes aquestes coses que calen.
0: Doncs
1: i tal,
0: va, avui algú altre ha après a escriure a mà, avui hem fet això, i demà a la Tàctica... Cada...

taller de fotografia analògica amb un supercrac, Joan Vendrell. Heu recuperat la càmera instantània, l'analògica, o t'has aficionat a alguna tècnica antiga? Per tots aquells i aquelles que vau viure l'era analògica o els que no, i busqueu com bojos un taller que us expliqui com ho fèiem abans. Doncs això, torna al Revelat. Deixa els teus comentaris al WhatsApp de la Tàctica, 690-080-830. Som la Natàlia Sánchez de la redacció, la Laia Casanova, el control de so, també la Marta Inglés a ajudar-nos, i qui us parla, Mariola Dinarès. Us deixem, ens actualitzem amb l'edició migdia, amb l'Helena Pérez, i això, eh? Continueu respirant a fons, que estem a la setmana del benestar a la Tàctica. Bon dia.

0: aquesta hora de la tarda sempre li envio un missatge a la Clàudia, a la meva Clàudia, la meva dona, i li dic què tal, perquè ella té la sort d'aquest any poder recollir el nostre tresoret a la gala, a la llar d'infants, i té la sort d'anar a buscar-la, no? De poder, no com l'any passat, que, pobra, tenia una depressió. Aquest any sí, i sempre li dic com ha passat el dia el nostre tresor. M'envia sempre una foto a aquesta hora, 5 i 6 minuts. Crec que aquesta que he rebut avui defineix perfectament el que és la meva filla. En fi, un somriure d'orella a orella. És preciós, és preciós.
1: Que bé. Això ens agrada,
0: M'agrada molt. Bueno, volia compartir amb vosaltres, família.
1: Molt bé, molt bé. Molt ben fet.
0: Hola, Gisela, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt contenta.
0: La Gisela Palma.
2: Sí.
0: No, està ben viva, però... Perdó.
1: Em portes dues, de
2: fet,
0: és que saps què faré? Quan passo males nits com la d'avui, que no dormo massa...
1: Ai.
0: No, però no ha estat mala nit. És que pensàvem que gravaríem una entrevista aquest matí. Molt d'hora.
1: Clar, nosaltres, que som d'horari de tarda...
0: Exacte.
1: Per nosaltres era molt d'hora.
0: No, era molt d'hora pensant en el trànsit.
1: En el trànsit, clar.
0: Jo m'havia posat una alarma a les 5 i 50 minuts.
1: A les 5 i 50?
0: Sí, clar, si he de sortir del meu poble a les 7... Doncs, home, almenys una hora i deu per dutxar-me, afaitar-me, preparar-me l'altre... Una hora i deu. Clar, 5:50. Bé, en fi, al final no l'hem pogut
1: coses
0: fer
1: pel
0: tema dels trens, perquè havia de venir de Madrid, el protagonista, un protagonista molt gros, que potser demà el tenim.
1: Exacte. Ja
0: parlarem.
1: Estem en converses per tenir-lo aviat, perquè ens feia molt... Teníem moltes ganes de veure'l.
0: En fi.
1: I de parlar amb ell.
0: Pau Robert, al control, perquè tot soni fantàstic. Una hora més aquí en directe a Ràdio 4, a la segona hora de la tarda, amb la Sònia Rodríguez Justícia a la producció i, com dèiem, en període de formació, la Gisela Palma.
2: Que el que has dit abans és que m'ha recordat que jo tenia un compte d'Instagram que es deia Gisela La Palma.
0: Ai!
2: Però perquè és que el meu nom s'escriu amb L geminada, llavors és com que utilitzava la L en plan La Palma.
1: Però perquè estava agafat el nom o perquè vas voler fer...
2: No, perquè em vaig fer la graciosa.
1: Era una cosa de... Vale. Pensava, dic, calla, que no estigués allà. Que passa que vols registrar un nom i no pots.
0: Algun dia parlarem de les edats xungues per escollir nicknames o mails. Perquè jo recordo un mail que jo tenia, que, en fi, bueno...
1: Chico
2: Barra.
0: No, és que... Jo tenia un mail que era martiniconxavi@hotmail.com.
2: Hotmail.com,
0: De Xavi Martínez.
1: Clar, Xavi Martínez.
0: Com si fos una copa, saps?
2: És que és molt bo, realment és molt bo.
0: 12 anys, que malos. 12-13 anys, malíssimos. No. Hola, Ruslana, ¿cómo estás?
3: Hola,
0: bienvenida
3: muy bien.
0: A la tarde de Radio 4,
3: gracias.
0: ¿Qué tal?
3: Muchas gracias.
0: Estás en tu casa, ya lo sabes.
3: Sí, hombre, siempre mucha ilusión de venir aquí.
0: Y además lo pillas todo ya en catalán.
3: Sí. He de decir que hoy he hecho varias entrevistas en catalán, no hablando yo en catalán, pero me hacían la pregunta en catalán y yo... Es que es como intuitivo.
0: Es intuitivo y te gustará también, porque estábamos ahora aquí hablando, estábamos hablando en catalán y ella estaba diciendo...
3: Hoy
0: muy buena actriz.
3: Exacto. Tú déjame 6 meses y yo hablo. Es verdad que nunca ha llegado como el caso, pero...
0: Què passa? Molta gent li passa és que quan tenen un amor català, llavors comencen a parlar català. Això passa mucho, ¿no? Que t'enamores d'alguien català i entonces... Porque hay gente que yo no entiendo, gente de Huelva, he conocido, que me ha dicho... Bueno, que me ha hablado en catalán súper bien. Digo, y eso dice, 3 años con una catalana. Digo, vale.
2: Es que yo creo que es bastante intuitivo, ¿no? El catalán, bueno, no sé.
3: O sea, sí, de escucharlo, o sea, entiendo como de qué va la cosa, pero quizás responder ya sea como...
2: Ya es más complicado.
1: Poc a poc, poc a poc.
0: Això ho entendrà tothom. El divendres passat, la Ruslana, exconcursant d'OT 2023, va estrenar nou disc, es diu Anomia. És el seu segon àlbum que regeix sota 3 preguntes. Què conserves? Què qüestiones? I què cremes? Gisela, aquest disc és com una recerca, no?
2: Sí, com una crida, no, Ruslana? A tot aquell que s'ha sentit fora de lloc. És una evolució i una reivindicació de la pròpia identitat.
3: Sí, al final Anomia viene también como del concepto al que yo me lo he llevado como en todo este proceso artístico, que no es una ausencia de normas, sino la creación de unas nuevas, de las que tú decides que implementar como en tu vida, por así decirlo, y es una cosa un poco poética, pero sí.
2: Y bueno, que este álbum es como una evolución de todas tus yos anteriores, ¿no? ¿Y cómo se presenta esta nueva versión de ti?
3: Pues con muchas ganas sobre todo, ¿no? Y ha sido bonito también hacer un trabajo como un poco personal hacia adentro, de ser yo mi propia referencia, ¿no? O sea, y poder decir, vale, aún así llevando poco tiempo en la industria, ya tengo proyectos anteriores con los que a lo mejor puedo llegar a jugar y, no sé, sacar de ahí algún aprendizaje, alguna evolución. Eso es chulo.
2: Claro.

0: Doncs és la Ruslana. Ha dit 17 de desembre. Bona data aquesta per anar de concert. Eh? 17 de desembre. 4 dies després dels 50 anys de Ràdio 4.
1: Correcte, dels 50 anys de Ràdio 4 que estem celebrant aquest 2026, mig segle de vida de ràdio, de la primera en català.
0: I a RNE Audio tenim una cosa impressionant, és meravellós això. És que, clar, tenir aquest arxiu, el més important de tot el que hem viscut com a societat catalana a través de la freqüència de Ràdio 4. És un especial 50 aniversari que tenim ja disponible a RN Audio. Eh?
1: Exacte, amb diferents fragments, alguns articles com, per exemple, com era Catalunya quan va néixer Ràdio 4, o Ràdio 4 com a testimoni de la història social recent de Catalunya, o destacats com l'any 1992, quan Ràdio 4 es va convertir en la Ràdio Olímpica. Nosaltres els destacarem després perquè hem recordat un parell de fragments d'alguns programes que han passat per la història de Ràdio 4 i hem triat dos documents d'alguns anys. Però si et sembla, Xavi, això no ho farem ara, sinó que serà més tard.
0: Més tard, però serà molt bo això, eh? Per cert, mira, i veníem de la música de Ruslana, és notícia de res, fa minuts. Estopa. Estopa, estan de tornada.
1: Estopa.
0: Sou d'Estopa, Gisela,
2: sí,
0: t'agrada?
2: Sí, a mi m'encanta Estopa.
0: Sí, eh?
2: M'agrada molt.
0: I fixa't que la Gisela... tu tens Gisela... Bé, Gisela Palma és la nostra estudiant en pràctiques,
2: sí,
0: en període de formació aquí a la tarda de Ràdio 4, per si algú s'acaba de connectar. Tens 21 anys, no?
2: Sí.
1: Però si Estopa encara no havia ni...
0: No, però m'agrada molt, mola molt que hagin arribat a una generació com la de la Gisela.
1: Sí, sí. Això està molt bé.
0: Bé, abans d'omplir estadis, Estopa tenia una maqueta. I ara, gairebé 30 anys després, aquella maqueta es convertirà en disc i tornarà als escenaris. Molt fort. Els germans David i José Muñoz han anunciat la maqueta, amb K. La maqueta. Això és notícia de fa minuts. Això serà un àlbum doble que sortirà el proper 20 de novembre i, a més, recupera material dels seus inicis, abans del primer disc de l'any 1999, i porta concerts. 12 de juny, al Ciutat de València. 18 de juny, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. 26 de juny, estem parlant de 2027, evidentment, perquè alguns ja estan fent concerts o llançant concerts pel 28. No, ells pel 2027. 26 de juny, a la Cartuja de Sevilla, i el 9 de juliol al Metropolitano de Madrid. És a dir, només són un, dos, quatre concerts. Una gira de quatre concerts. Això serà una bogeria, eh?
1: Serà fantàstic. El primer disc, de fet, seran 7 temes inèdits que formaven part, com tu deies, Xavi, d'aquesta maqueta, 3 cançons noves d'aquella època que mai van ser registrades, això serà boníssim, però que estaven en el record dels germans Muñoz. Recordem, la maqueta, 20 de novembre, apunteu-vos als fans i les fans d'Estopa aquesta data, serà quan veurà la llum, tot i que a partir del proper 18 d'octubre, és a dir, ja d'aquí a 5 dies, s'obrirà la prevenda d'aquest disc. O sigui que les dades apuntades al calendari, perquè 20 de novembre i 18 d'octubre, dades importants per aquesta, la maqueta d'Estopa.
0: Clar, a veure, pels qui ja estan pensant en les entrades del concert, no? Hem dit que faran només 4 en aquesta nova gira. Serà a Barcelona, serà a València, a Sevilla i a Madrid. Bé, va, la cita que tenim aquí a Catalunya. 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Pels que ja esteu pensant en les entrades, hi ha dues dates per apuntar. La venda general començarà el 17 de novembre, 10 i 22 de la nit, a través de la web d'Estopa. Ok, a les 10 i 22, sí?
1: A les 10 i 22.
0: A les 22:22. 22:22 del 17 de novembre, a la web d'Estopa. Però qui reservi el disc en format físic, el que deies tu, David, a partir del 18 d'octubre, físic, rebrà un codi personal per accedir a la prevenda dels concerts un dia abans, el 16 de novembre.
1: Mira que bé, molt
0: bona
1: bé
0: estratègia
1: això.
0: Aquesta,
1: m'ha agradat molt, el disc físic, que torni també el disc físic.
0: Però on el fiques? Jo sé on ficar-lo.
1: On?
0: Jo. Estic no, clar, pensant... jo me'l compro, però sí? on l'escolto?
1: Jo tinc reproductor de compact disc.
0: No, sí, jo si busco també, jo tinc un de vinil, però clar, no sé, això el tinc...
1: Una minicadena tinc jo encara,
0: que
1: operativa.
0: Que els meus pares ho tinc.
1: Jo encara escolto la ràdio minicadena.
2: Ah, sí? Què va?
3: En sèrio?
2: En sèrio?
1: Demà us enviaré una foto
0: sí.
1: perquè veieu
0: oh, m'agrada
1: la
0: ràdio
1: amb la minicadena.
0: M'agrada molt.
1: La minicadena, l'aparell aquest petitó sí, sí, on tens sí, per sí, posar sí, sí. el compact disc i on sintonitzar així, m'agrada molt.
2: Però
1: si no s'actualitzarà
0: tota
1: el mòbil,
0: vida.
1: Xavi, com vols que sintonitzi... Home, també ho miro i escolto a través de l'ADN doncs, àudio. Llavors... Però no, també hi ha coses que m'agrada conservar de l'antigor, que està molt bé.
0: Ja.
1: Això és la
0: no,
1: ràdio?
0: No, si
1: la
0: que ràdio té de... ànima, això que dius tu té, això... té ànima.
1: La ràdio de... al directe, perquè aquí amb internet sempre hi ha un petit delay.
3: És veritat,
1: que això, clar,
3: és veritat.
1: Vas uns segons més tard, això no és culpa, és culpa de l'internet.
0: La ràdio d'antes.
1: La ràdio d'abans.
0: D'antes.
1: La culpa això és de l'internet, acabo de dir, com a titular.
0: I no ets boomer, però clar, és...
1: Va. Acaba la frase.
0: Saludem a aquesta hora de la tarda a la fantàstica Arantxa Coca. Què tal, Arantxa?
4: Què tal?
0: Bona
4: com
0: tarda,
4: esteu?
0: Com
4: bona
0: estàs?
4: Tarda. Aquí somrient amb les vostres anècdotes.
1: Ai, sí.
0: En menys d'un minut, la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca.
5: Viu les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'ESMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
6: Davant de tant de soroll, converses sense estridències amb gent irrepetible.
7: No tenia cap artifici ni tenia res.
8: Jo entrava en una botiga i anava al carrer. Tothom em coneixia.
9: Em va escriure i em va dir que ell receptava la pel·lícula.
10: Mentrestant sempre llegia i escrivia, evidentment.
11: Jo crec que la gent no escolta les veus, escolta els llocs.
6: Us espero de dilluns a divendres de 3 a 4 a Ràdio 4.
12: Irrepetibles com ho som els dos.
13: Irrepetibles. Irrepetibles. Amb Carles Mesa.
14: Irrepetibles com ho som tu i jo.
13: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
0: Aniràs a veure els Estopa, Arantxa?
4: No.
0: T'agraden? No, no és massa d'Estopa, no?
4: No
0: puc... És més de Shakira.
4: Si has de triar, soc sí? potser més de Shakira, però tampoc entren els dos en la meva discatera, eh?
0: A qui t'encantaria veure? Ara, demà, a qui aniries a veure si poguessis, en concert?
4: Pavarotti.
0: Ah, clar.
4: Sempre always.
0: Uf, és molt Arantxa. Sí. Sí. I ara sí, ara...
4: En Pavarotti, mira, ja m'emociono. Ja està. Pregunta'm una altra cosa. Vinga.
0: Pavarotti. Pavarotti. Pavarotti. Això és un missatge pels tècnics. Sí. Pel Pau i per el Sergi.
1: Jo ara estava escoltant-te i dic... Què pretenem?
0: No, ambientar. Però ambientar, que a mi m'ha agradat també molt.
1: Mític.
4: Ara tenim un problema.
0: Què?
4: No podem parlar sobre d'en Pavarotti. Pavarotti és per escoltar-lo.
0: Sí.
4: No el podem tenir de fons ni parlar. O sigui,
0: ja, trepitjar la cançó,
4: no,
0: vols dir.
4: Mai.

0: Doncs el traiem perquè hem de parlar.
1: Hem de parlar, clar.
0: Arantxa?
1: Sí, sí. Sí. Sí, clar, que continuï l'audiència més tard. Ara l'hem posat el gusanillo, no? I després, ai, doncs mira, torno al Nessun Dorma. I és un final de dia meravellós.
2: Mira que bé.
0: Consultes per la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família.
2: Tenim algunes consultes i, de fet, una d'elles per l'Arantxa Cuca ens ha arribat a través d'un missatge de veu. Així que,
0: a la bústia d'Instagram.
2: A la bústia d'Instagram. Recordem, missatges a la tarda de Ràdio 4, 4 amb número, on podeu, hi ha doncs, oients que ens escriuen i d'altres que ens ho envien per nota de veu. I una d'elles ens l'ha enviat, una consulta, arriba per nota de veu i diu així.
3: La meva consulta és que bàsicament quan discutim sempre sóc jo la que fa el primer pas com per arreglar les coses, mai és ell, o jo tinc aquesta sensació. Això és normal o seria un indicador o indica que és un desequilibri en la relació?
1: Oh, uau, wow, quina gran consulta. Arantxa. Molt bé, m'agrada. M'agrada molt. La veu és d'una noia. Però heu de saber que aquest tema, en concret, sobre qui pren la iniciativa de regular la relació després d'una discussió, no acostuma a ser tampoc cosa de dones. No. Està bastant balancejat. No hi hauria aquí unes vies de gènere, cosa que ja són bones notícies. Val? Però sí, és cert que sempre hi ha un membre de la parella que li costa menys de sortir de la fredor, la distància, aquella distància que s'ha creat després d'una discussió, sigui curta o sigui llarga. En aquest cas, ella diu, sempre soc jo. I això què vol dir?
2: Sí, diu això.
1: M'haig de preocupar? És un desequilibri en la relació? Per aquest element, no. Perquè la parella no ha de tenir un 50-50, que vol dir que tant fas tu com faig jo. L'equilibri és, hi ha coses que tu prendràs la iniciativa perquè tens trets de personalitat que t'ho fan més fàcil, i d'altres coses que jo prendré la iniciativa. Per tant, per exemple, sortir. No? Hi ha persones, un dels dos de la parella és més de sortir, sempre està organitzant, i és el que organitza les sortides dels sopars, i l'altre s'acopla. Ah, doncs aquí estàs dient, bueno, jo organitzo a tornar a regular la nostra comunicació, però sempre sóc jo, i l'altre s'acopla. És a dir, el 50-50 final és el que no fas tu, ho puc fer jo, i a l'inrevés. No vol dir que de vegades t'has d'apropar tu i de vegades m'aproparé jo. Mm. Aquest 50 en la mateixa tasca, sobretot en qüestió d'hàbits, d'actituds, és difícil de trobar. Per tant, en si mateix, tu no et preocupis. T'has de preocupar si en tot cas la teva parella té un problema d'ego. Si té un problema d'ego, que fa que li costi fer autocrítica i, per tant, que per això mateix es resisteixi a baixar del burro, com acostumem a dir, que és tossut, que li costa de veure les coses, que ho intentes, t'apropes tu, però no ho agafa la primera, t'has d'apropar dues i tres vegades, fins que finalment ja no és que el vagis buscant, és que ja estàs mendigant que s'apropi a tu. Això vol dir que tenim una persona, tens la teva parella, amb un fort ego que dificulta una bona dinàmica, una bona comunicació i, sobretot, una mirada autocrítica, que podem no tenir-la enmig d'una discussió, perquè enmig d'una discussió, oi, David, tu tens la raó.
2: Sí.
1: La veritat és teva i ja no hi ha més veritats, perquè estàs superconnectat amb la teva ment. Però quan tot es refreda, ets capaç de veure el mateix quadre des d'altres angles.
2: D'una altra manera, més pausada, més relaxada, i te n'adones de coses que així no hauré d'haver fet d'aquesta manera. O
1: en tot cas, no és bo. En calen no. I en tot cas, si no ho veus, pots considerar que un altre ho vegi. No que tu no ho veus, però puc respectar que tu ho vegis així. Mira, escolta, tables. Això és molt interessant. A més que les tables, que se'n diu...
2: Sí, a quedar empatat.
1: En parella és molt interessant. Aquest seria l'element preocupant, que tu dius, mira, sí, el vaig a buscar jo. Però és que el vaig a buscar, no el trobo. I em costa el meu. Mm. I vinga, l'haig de fer una abraçada, i petonets, i parlem, i tal, va, no et posis així.
0: Uf,
1: i llavors l'has de buscar, és esgotador. Llavors és una lluita, ja no sobre el tema que us ha separat, sinó és una lluita contra el seu caràcter, perquè té un caràcter difícil a l'hora de facilitar les coses en la comunicació. D'això sí que t'hauries de preocupar, però ara que tu tinguis més facilitat en tenir unes iniciatives, si la teva parella té facilitat en unes altres, que tu t'acoples, perquè ja t'està bé, fantàstic. Mm. Aquesta és la paritat que busquem i l'equilibri que busquem en una relació.
2: Déu-n'hi-do.
0: Uf, tinc moltes preguntes, però no, les preguntes són dels oients, de les oients. Més consultes que t'arriben, no sé si David Gallà, sí, que en format missatge, no, ara?
2: Format missatge, escrit, diguéssim. Escrit, és a dir, sí, tenim unes altres, per exemple, aquesta. Diu així, vull molt la meva parella, però cada vegada gaudeixo més quan faig plans sense ell. És sa necessitar tant d'espai o m'hauré de preocupar?
0: Ai, m'ha agradat. En lloc de m'estimo molt a la meva parella, és com aquest català d'algunes parts, no? Que, jo és que et vull molt, no? T'estimo molt. Vull molt la meva parella, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Però gaudeixo més quan faig plans sense ell. Clar, això, d'alguna manera, pot... què indica, Arantxa?
1: Clar, és el dubte, no?, d'aquesta persona. Això és indicador d'alguna cosa, que ja no l'estimo tant, ha canviat alguna cosa entre nosaltres? No. No, al contrari, no? Al contrari. Vol dir que no necessites la teva parella. I això, estimats i estimades, és fantàstic en una relació.
0: Sí?
1: Ah, tu has d'estimar la teva parella, no l'has de necessitar.
2: És no tenir aquesta relació de dependència, d'estar constantment necessitant, fent plans. Podem estar molt bé com a parella, però no ens cal fer tot els plans 100% junts i juntes.
1: I per passar-ho bé, i per ser feliç o feliça. És Gisela. O per gaudir del temps, o per tenir unes vacances. Puc tenir unes vacances i m'ho passaré molt bé amb tu, però que sàpigues que si no estic amb tu, segurament també m'ho passaré bé. I jo crec que aquesta persona, amb aquesta consulta, està descobrint això. Està descobrint que és capaç de gaudir, i molt, espais que fins ara s'hi havia dedicat, ja no dic 24-7, però la majoria del seu temps vital amb la parella. Ai, no, doncs ara, si no estic amb la meva parella, també m'ho passo molt bé. I fins i tot dic, millor que no estigui, perquè potser no hagués connectat tan bé, prefereixo anar al meu aire. Jo conec parelles, algun dels dos, que diu, jo hi ha coses, tinc les meves aficions, prefereixo anar sol. Perquè ella, sí, no és que m'entorpeixi, però clar, no, ja has d'estar pendent, et fa preguntes, vol participar, i jo vaig al meu aire.
0: Sí, sí, sí.
1: Ho gaudeixo al meu aire.
2: I no m'he de preocupar.
1: No m'he de preocupar.
2: D'estar pendent.
1: Em sento malament, em genera certa culpa perquè sembla que sigui una persona desagradable, no? O no tingui paciència. Però no és una qüestió ni de paciència ni que no me l'estimi. És que vull gaudir sol. Vol dir, llavors, que sóc un egoista? No,
0: passa a vegades,
1: molt menys.
0: Mirant el futbol, a vegades passa. Ja. Passa.
1: Val.
0: Que l'altra persona vol introduir-se, sí, potser no segueix massa aquell esport.
1: Exacte.
0: O el que sigui, futbol, o digue-li Fórmula 1 o el que vulguis, I és veritat que fa moltes preguntes a vegades, sí, no? I l'altre potser està allà concentrat, sí, o...
1: Calla, ara no m'ho preguntis, sí, espera, després et responc.
0: Sí, sí, sí,
1: I la fas callar i dius, bueno, ja em diràs, sí, ja em donaràs pas quan hagi de ser. De tant en tant, deixa que conegui el teu món, però no cal que s'acopli a totes les activitats i gaudir-les els dos per igual. Si et trobes a tu mateixa, com li ha passat a aquesta oient o a la persona que ens ha escrit, gaudint sense la parella, vol dir que s'ha trencat algú entre vosaltres, no? Vol dir que has fet una descoberta meravellosa.
2: És que a vegades, crec que passa, que es nota molt quan l'altra, de la parella, la que gaudeix fent el pla, i la parella que va d'acoplat o acoplada.
1: Sí,
2: és a dir,
1: sí,
2: que es nota. Ara poso un exemple de... el que digues tu, Xavi, el futbol, o anem al teatre, o aquella típica...
0: O anar a comprar roba.
2: O anar a comprar roba.
0: Que potser un dels dos és desesperant.
2: O la típica,
0: dos,
2: o una escapada de cap de setmana que fas amb uns amics, unes amigues, tens molta relació, i ve la parella d'ahir, i dius, és que ho veus, que aquesta persona potser no li ve gens de gust estar aquí,
0: sí,
2: i no passa res. Jo, des de la barrera, penso,
1: clar,
2: però si sereu parella igualment, és a dir, que no passa res perquè no li agradi, no hem de ser tots amics i amigues de tothom, no passa res.
1: I per què aneu junts? Perquè si m'estima, si l'estimo, l'haig d'acompanyar, bueno, un dia, però com a tònica i regla general, no. Allò de, és que després veig algunes parelles que una, ella està comprant i ella està a fora, o diu, t'espero prenent alguna cosa, i fa com tristesa. Per què? No, ni molt menys. Deixa-la que vagi al seu aire, a la seva manera, que ho gaudeixi, que ho disfruti. Ara, si no hi ha gaudi, si el que hi ha és pena, tristesa, perquè no m'acompanya la parella, aquí, en un moment puntual, ens pot passar, m'agradaria veure aquest partit, i mira que m'agrada veure el futbol sol o sola, però aquest m'hagués agradat tenir a la parella, et pot passar puntualment, però aprèn també a dir, és que puc no exigir-li la mateixa intenció, i puc viure la meva intenció sense necessitat d'estar amb la meva parella, i això és saníssim. Per tant, dones, homes, que aneu a, que feu, que teniu la vostra activitat i que la voleu gaudir d'un temps vostre, que sapigueu que li podeu dir a la parella: esperem a casa, ja tornaré per dinar, no cal que m'acompanyis, deixa'm, ja m'ho passaré pipa, i si tinc alguna cosa, no et preocupis, que faré la videotrucada. A mi m'encanta quan veig alguna parella, mira, t'ha trucat només perquè vol compartir allò, no tota la jornada. Fantàstic.
2: Només
1: el
2: moment. I si no veiem aquestes imatges típiques aquí, per exemple, als centres comercials, d'aquestes persones que estan comprant a dins, sí, i als bancs, que hi ha com un reguitzell de persones esperant. Que podríem muntar una associació de persones esperant. Sí. De gent que està comprant. És a dir, perquè a part, no és el mateix, perquè tu pot agradar comprar d'una manera o d'una altra. És a dir, no sé, jo vaig, compro i marxo. És a dir, a mi quan menys estona millor. I hi ha gent que li encanta. O sigui, jo seria dels que diria, no, fes la teva. Jo m'espero, no passa res. Jo estic ben content i feliç, no passa res. I jo gaudeixo que tu gaudeixis comprant 3 hores, si vols.
1: És que m'has d'acompanyar. Deixa'm
2: a mi que segui una estona al banc.
1: M'has d'acompanyar perquè som parella. I si som parella, doncs ens acompanyar a aquestes coses, tinguis ganes o no. I això forma part de l'amor.
4: Ja, no. És que estem molt aquesta idea, jo crec.
1: No explotem mica el concepte amor?
4: Sí.
1: Una mica. Jo de vegades... Vols que t'expliqui una cosa?
0: Sí,
1: tinc temps?
0: Sempre.
1: De vegades m'imagino a l'amor com un gusiluz.
4: Ui, ai, aquí m'heu perdut.
1: Un gusiluz, que és molt jove.
2: Sí.
1: És un nino que es va posar molt de moda allà a la meva època, no preguntis quan, Gisela.
2: Jo també el tenia, sí.
1: Que era blandito, era molt gustós de tocar, semblava un gusanillo, per la sola de gusi, i feia llum.
2: Feia llumetes. Si l'apretaves, em sembla que era, no?
1: I era un inductor a la son per nens i nenes que els hi costava. Era aquell nino que tu, doncs, et feia aquella companyia i t'ajudava la criatura a aprendre la son i a dormir. Imagina't, no? Si estàs buscant la imatge, veus que és una imatge dolça, bonica. Jo de vegades m'imagino l'amor així, no? I me l'imagino una mica amb la gota de suor del xinxan, que li està caient. El gusiluf amb la gota del xinxan. És a dir, al final, aquest gusiluf li estem afegint massa pressió, massa responsabilitat. En nom de l'amor, tot. Yeah. En nom de l'amor ho hem d'aguantar tot. En nom de l'amor, tu m'has d'acompanyar aquest partit, encara que no t'assabentis, i has de fer una jornada de compres, encara que t'agobi al centre comercial. I a mi m'encanta. O sigui, al final, el gusiluf agafarà depressió. I es deprimeix l'amor, que llavors quan el desgastem. I es troba malament. Llavors, cuidem el gusiluf, sisplau.
0: M'encanta.
4: Hem
0: de cuidar el gusiluz.
2: Cuidem el gusiluz.
0: Si no cuidem el gusiluz...
2: Sempre.
1: S'apaga.
2: Perquè ens il·lumini. S'apaga.
0: I s'ha d'encendre.
1: I ja no dorms amb ell.
0: Clar.
2: I com s'apagui el gusiluz, per tornar-lo a engegar, ja veuràs tu la feinada que tindrem perquè arrenqui. Perquè el gusiluz, com s'apagui, no hi ha pila al món que jo ho pugui engegar de nou. Anem a pagar un gusiluz.
0: No siguis catastrofista, que sempre es podrà tornar a encendre, home, en algun moment, diguem.
2: Bé, a vegades es trenca d'una manera el gusiluz que és complicat, eh? És complicat, perquè com l'apretis molt...
0: Ja.
2: Sí. Aneu fent amb el gusiluz que ja veureu com passa tot.
0: Bé, Arantxa, hay más imágenes para ti. ¿Las quieres escuchar sola o con tus compañeros?
1: Con mis compañeros siempre.
0: Siempre. Doncs, Gisela Palma, tenim més missatges que ens arriben a través d'Instagram, @latardaderadio4, el 4 amb número.
4: Sí, hi ha un altre oient que pregunta. La meva filla de 22 anys, que podria ser jo perfectament, segueix demanant-me opinió per a tot. Però després s'enfada si li dic el que penso. Com acompanyo un fill adult sense dirigir la seva vida?
2: Uf, bona aquesta,
0: bona,
2: també.
0: Sí. T'has sentit identificada des de l'altra banda, Gisela?
4: Jo, la veritat, o sigui, a mi m'agrada demanar molt opinió i jo escolto molt les opinions.
0: Els teus pares.
2: No t'enfades, tu.
4: No, sí que és veritat que és, si no accepta la teva parella és dur, eh? O sigui, jo crec...
0: És dur.
2: Clar, però això és... Sí,
4: clar, però
2: és
4: allà potser grinyola alguna cosa, no? Bueno,
0: clar, potser els teus pares estan... Gràcies a l'experiència veuen una cosa que tu encara no saps veure.
4: Potser
0: no, o potser simplement són manies, prejudicis, en fi.
2: Però és molt bo això que ens diu com acompanyar un fill adult, no? Era sense dirigir la vida.
0: No són 16 anys, són 22.
2: Clar, és la reflexió aquesta, no? Més o menys, jo crec que deia que és interessant, Arantxa.
1: Sí, i la solució és relativament fàcil, perquè és molta estratègia, molta tàctica. Has de ser, estimades mamàs i papàs de fills ja majors d'edat, heu de ser periodistes de, i dominar la comunicació. És a dir, clar que li pots donar la teva opinió, però no com li donaries, en el sentit de dirigir-lo, a un nen o una nena de 10 anys, que no li dones el consell. El que fas és dirigir-lo. Tu el que has de fer, tu tira per aquí, tu vigila i fas unes afirmacions contundents i directes. Aquí no. Un adult, i un adult que veus que vol escoltar, però depèn de què li costarà acceptar, has de tenir mà esquerra. Dues consignes molt clares, dos trucs comunicatius molt clars. Un, com sempre fa la Sandra Berneda, ja que han fet una referència clara al meu reality, ja és una mica meu, disculpeu. I tu com et sents? La pregunta que els hi fa sempre la Sandra a tots. I tu com et sents? Sí, sí, has vist això i has vist això altre i m'has explicat el tema. Però tu com et sents? Comencem no per tu. T'ha demanat opinió a tu, llavors sembla una invitació que tu li diguis el teu punt de vista. No, espera't. Torna-li la pilota preguntant-li, bueno, sí, jo et puc donar la meva opinió, però de veritat, tu com estàs? I has de prendre-li la temperatura, perquè una persona que et diu estic espantada, no ho sé, estic com bloquejada, estic passant molt malament, si tu li vas amb una afirmació molt directa, molt sincera, no serà receptiva mai per valorar-la. Llavors, li has de prendre la temperatura emocional i respecte a això ja ajustes més la teva comunicació. I el segon punt, com ajustar la teva comunicació? No li diguis mai què ha de fer.
0: Ja.
1: Mai. Sempre digues el que tu, per la teva edat, com t'han criat els teus pares, d'on provens i què menges, o sigui, totes les circumstàncies, tu què faries? Aviam.
2: Com veus tu la situació en cas que, no? En ja. cas que, sí, jo, que fos no. la persona?
1: Exacte. Com, què decidiria jo?
2: Què decidiries tu si estiguessin
1: jo en el seu lloc? Jo per mi mateixa. Però nena, que jo sóc jo. Que tu ja em coneixes, que tu i jo no som la mateixa persona. Tenim les nostres diferències. Però jo, clar, jo només et puc dir des de mi.
0: I per dins estàs pensant que ho faci, que ho faci.
1: Que ho faci, que ho faci. I s'agafarà amb dos, tres idees. Les acceptarà i les escoltarà millor perquè no s'identificarà tan directament amb elles, sinó que passarà per la teva visió. Ai, pobra, ella, la meva mare, sent com és, doncs ho veu des d'aquest punt de vista. I pot agafar alguns aspectes del teu punt de vista. Però si vas directament, tu com ets, tal com tu ets, a saber, jo, per lo que et conec, que ets la meva filla, si vas amb tota aquesta autoritat, tinc potestat per opinar, i la meva opinió és molt bona perquè ets la meva filla i et conec perfectament, depèn de com estigui la teva filla, no te l'acceptarà. I llavors el que farà és una confrontació, que llavors és quan dius i per què m'ha demanat la meva opinió si després no vol escoltar el que jo li vull dir. Vigila, primer, que ella se senti empatitzada i escoltada, que per això li fas la pregunta i tu com te sents, i així de pas tu ja aprens una mica si està molt tova o no, i llavors dius, no és un bon moment per atacar amb tota la veritat, cruament. Uh-huh. I dos, jo què faria en el teu lloc? Jo com sóc jo, nena? Llavors, fas un èmfasi a les diferències, que ja sé que tu i jo no som iguals, val? Però jo com ho faria?
2: Ho veig així,
1: ho veig així i actuaria això d'aquesta manera. Uh-huh. A partir d'aquí, tu medita-ho. I si tens més dubtes, el tercer punt, deixa la porta oberta. Si tens més dubtes, si vols que necessites tornar a parlar d'això, parlar les vegades que tu necessitis. Et poses al servei de la teva filla. És a dir, al final, molts fills majors d'edat, més que demanar que els seus pares li diguin el que han de fer, el que volen és assegurar-se de que tenen una assistència i tenen un recolzament incondicional darrere. És millor això que sigui l'última frase, ja saps on estic i parlem, sempre que tu ho necessitis. Ja saps que jo faria una cosa molt diferent, però pensa-ho i parla amb mi quan necessitis. Necessiten més sentir-se que poden equivocar-se, es poden trencar a trossets i que tot i així sabran on retornar, que no tant que els indiquis directament què és el que han de fer. Perquè, home, un home, una dona de 22 anys, potser ja té mig les idees clares dels seus interessos i del que li ve de gust. És més, no tant l'opinió de què faig, sinó saber que estàs.
0: Doncs, masterclass.
2: Saber que estàs és molt important. Trobo que això és una reflexió molt molt interessant i que ajuda moltes persones, el saber que estàs.
1: Sí, moltíssim.
2: Dona pau,
0: dona seguretat
1: moltíssim.
0: I pau.
1: Sí, sí. És un lloc segur. que els fills sàpiguen que encara que marxin de casa tenen un lloc segur, que no és la casa de quatre parets, sinó les persones que viuen dins, això és or. Això és meravellós. Amb això doncs, pots prendre riscos i s'han de prendre de vegades decisions difícils, però saps que les pots prendre.
0: Moltíssimes gràcies, Arantxa Coca.
1: A vosaltres.
0: Ets meravellós. Estava jo mirant el temps com que plou dissabte, o una altra vegada. Diumenge també, eh? No, és que tinc mudança. Mora meva, diumenge tot el dia. Tinc mudança dissabte.
2: Ah, dissabte.
0: Què? A nivell de parella, família, d'estrès, a nivell psicològic, una mudança és terrible, no? Ho han dit sempre, això, Arantxa. No sé si és més mite que una altra cosa.
1: No, és veritat, perquè generalment va ajustat a un temps i a una economia.
0: Ja.
1: Llavors, se surt tot de plans. Anem malament de temps i ens van sumant càrrecs. Llavors, això genera molt d'estrès, hi ha pèrdues d'objectes...
0: I les teves coses, clar, i està sortint d'una llar per intentar crear una nova llar, no?
2: Llavors, és també terrible ser l'amic que ajuda a les mudances, que tens un cartellet a la cara...
0: Jo no ho faig mai, això.
2: Amic mudancero...
4: Ets molt bona persona,
2: eh? Que he fet més mudances que les que he fet jo mateix. Que molt de cariño pels meus amics que m'agraden.
0: És que ets molt bona persona.
4: David, ets molt bona persona.
2: No faig cap mena de... O sigui, jo ajudo, ara... Que dic, jo, en algun moment el cartellet me'l podria treure de la cara, perquè...
0: Mira,
2: no
0: és que et faré d'aranxa de... coca. Sí. Et faré d'aranxo. Posa límits.
2: No? Digues que no. No puc.
1: Saber dir que no. Ja exactament. Sí.
2: Però no passa res, s'ha d'ajudar.
1: I amb això no ets mal amic, ni molt menys, sinó que també tens la teva agenda, la teva història i la teva salut, ens podem negar.
0: La teva salut.
2: És una experiència, perquè així veus a vegades els objectes que tenen.
0: Ja sé per què ho fas tu.
1: L'amigo mudancero.
4: Me fas curiositat, eh?
2: Tots llibres i això. Això tenen?
1: Escolta, arriba... Doncs passi el que passi, plogui o no, que no ho diu a la nova etapa.
0: Moltes gràcies. Crec que és la setena mudança que faig ja.
4: No.
0: Setena o vuitena. Sí.
2: Ànims.
0: Però a veure si aquesta serà una de les definitives.
1: Esperem.
0: Arantxa, gràcies.
1: Una abraçada.
0: Butlletí de les 6 de la tarda i després seguim tercera hora de la tarda de Ràdio 4. Fins ara.
5: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 14 d'octubre del 2026, ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Bon dia i bona sort.
0: Negociacions a contrarrellotge per configurar les coalicions i els pactes de les formacions a l'esquerra del Partit Socialista.
2: Sí, Emilio Delgado, actualment diputat de Mas Madrid a l'Assemblea Autonòmica, encapçalarà la llista madrilenya del Front Ampli i l'exalcaldessa Ada Colau serà la cap de llista de Barcelona a banda de la candidata a la presidència del govern espanyol. Colau ha fet una crida a arribar a un acord de darrera hora per integrar Esquerra Republicana i Podem a la coalició de les esquerres abans que finalitzi el termini aquest divendres. Per ara, recordem, Front Ampli està integrat per Mas Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida.
0: I Renfe, Ouigo i Irio seguiran avui amb modificacions en el seu pla de transport en la línia d'AVE entre Madrid i Barcelona.
2: Renfe ha informat que mantindrà un dispositiu similar al d'ahir dimarts per adaptar l'oferta ferroviària a les limitacions de capacitat en el tram afectat, tot i la millora progressiva de les condicions que permetrà recuperar alguns serveis. El govern ha avisat que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els propers dies.
0: I el govern espanyol no descarta recórrer al Constitucional la decisió del Suprem de mantenir la suspensió de dret a vot als nacionalitzats des de revés de la llei de nets.
2: L'executiu carrega contra el Tribunal Suprem i l'acusa de retallar drets fonamentals recollits en la Constitució. Mentrestant, el PP continua expressant dubtes sobre la netedat del procés electoral del 29-N.
0: Jornada de manifestacions multitudinàries a França per reclamar més inversió en educació coincidint amb l'inici de la tramitació dels pressupostos del 2027.
2: Els estudiants han exigit més recursos per als instituts, més professors i una major transparència en l'accés a la universitat i denuncien que només s'ha cobert el 35% de les contractacions docents previstes. El govern francès ha promès 64.000 milions d'euros per a educació, una xifra que els convocants consideren insuficient.
0: I el papalló 14 ha estat operat amb èxit de l'extirpació del nòdul pulmonar.
2: Sí, la intervenció ha conclòs positivament dins els terminis i forma previstos. Posteriorment, el Sant Pare ha tornat a la seva habitació per fer repòs i recuperar-se, on previsiblement hi romandrà prop d'una setmana. Recordem que es tractava d'un nòdul en una fase molt inicial i ben localitzat que li van detectar durant una revisió mèdica.
0: Que era maligna, per cert.
2: No era... Bé, no ha transcendit. No ha transcendit. Home, era sí, un nòdul pulmonar, però no han... no ha transcendit.
0: No, no, jo he sentit en mitjans que era maligna.
2: Ah, sí?
0: Va, sí, sí,
2: doncs,
0: sí.
2: Sí, mira, doncs no ho havien recollit d'aquesta manera.
0: Vinga, a les 6 i 3 minuts del matí. Anem pel temps que tindrem les properes hores. Els núvols alts i mitjans seran els protagonistes d'aquest dimecres a bona part de Catalunya, però el temps es mantindrà estable i amb molt poca probabilitat de precipitacions.
2: Les temperatures continuaran força suaus, amb màximes d'entre 22 i 25 graus al litoral i al prelitoral, mentre que les zones interiors i al Pirineu les nits seran més fresques. De moment, caldrà aprofitar aquesta tranquil·litat meteorològica perquè de cara al cap de setmana s'espera un canvi de temps amb l'arribada de pluges més generals i una baixada notable de les temperatures.

0: Vinga, i aquest és el moment viral del dia.
1: Mira, van tot a juego con mi bolsa. Qué gracioso.
2: Escoltem a Paz Padilla en un vídeo stories que va publicar a les seves xarxes, a Instagram. A les imatges es veu un grup molt nombrós de dones musulmanes i totes amb una vestimenta molt semblant i amb el mateix estampat. Llavors és quan Paz Padilla les veu i deixa anar això de mira, van todas a conjunto con mi bolso. El vídeo s'ha fet molt viral, com podeu imaginar, perquè clar, el comentari ha generat debat i aquí ho interpreta simplement com una broma molt d'ella.
0: És una broma molt, i no és una burla.
2: Molt humor Paz Padilla, no?, amb el segell, i aquí considera que és una falta de sensibilitat fer humor amb la vestimenta d'un grup de dones musulmanes. Home, segons com tu miris, és això que diguem sempre, no? L'humor té límits. És una mica desagradable, segons com
0: però
2: tu miris.
0: Però tu veus les imatges i la veritat és que clar, veus tot de senyores que van amb una indumentària, però que et dona la casualitat que aquesta indumentària és molt semblant al bolso d'ella. Vull dir, és que l'indumentària sembla que estigui feta amb el mateix teixit que el bolso d'ella. I coneixent aquesta dona, jo crec que no va a mofar-se d'aquesta gent, sinó de... no ho sé.
3: Jo penso que també és una broma sense pensar. No. El que passa és que segons amb quins temes, potser no cal precipitar-se tant i tenint en compte que són temes sensibles, no?
0: En fi, que aquest és el viral.
2: Aquest és el viral,
0: i que hi ha caigut per tot arreu.
2: Hi ha caigut per tot arreu, la veritat que sí.
0: Són les 6 i 5 minuts del matí i esteu escoltant aquesta primera entrega, segona entrega de la setmana. Avui és la segona entrega i demà és dijous. Vist així, no està tan malament.
3: No està malament, no.
0: 14 d'octubre del 2026 i ahir el Barça novament va tornar a fer un correctiu al Galatasaray.

0: Barça de Hansi Flick ha tornat a demostrar la seva capacitat de reacció amb una contundent victòria al camp del Galatasaray. Després d'encaixar el primer gol, els blaugranes han empatat abans del descans amb una diana de Cancelo.
1: Sí, a la represa, Lamine Yamal ha canviat el partit en només 5 minuts. Primer ha assistit Fermín per fer l'1-2 i poc després ha protagonitzat una gran jugada que ha acabat amb el gol de Gordon. Finalment, Adeyemi ha arrodonit el marcador amb el quart gol. Una actuació que confirma el potencial ofensiu del Barça i deixa l'afició turca sense resposta davant la superioritat blaugrana.
0: Mira, la que anava a dormir aviat i que ara es queda per veure els partits del Barça.
2: Al·lucinant, qui m'ho havia de dir?
0: Tu vas passar bé o no?
2: No, és que juguen molt bé aquesta gent, no? Trobo que jo no sé de futbol i ho gaudeixo molt, ho vaig gaudir. Aquesta jugada, aquests moviments...
0: Ja saps més de tu de futbol que ton pare.
2: No, home, tant no, però Déu-n'hi-do, un bon partit, sí que és veritat.
0: Bon partit del Barça. La visita del Barça, per cert, a Istanbul ha disparat l'expectació fins al punt que algunes entrades han arribat als 1.360 euros. Una xifra rècord a futbol turc, una xifra rècord de tots els temps, segons diversos mitjans locals.
1: El Rams Park, amb capacitat per a més de 53.000 espectadors, es va omplir d'aficionats. L'interès pel partit també ha tingut conseqüències policials. 9 persones han estat detingudes a Istanbul en una operació contra la presumpta revenda il·legal d'entrades per al duel de la Champions.

0: Mentrestant, l'Atlètic de Madrid ha començat amb molta força la seva aventura europea al Metropolitano. Recordem que la final d'enguany es juga precisament en aquest estadi, eh? L'estadi de l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, i ha guanyat amb una victòria contra el Manchester United.
1: Pablo Barrios ha avançat els matalassers al cap de només 49 segons, però els anglesos han reaccionat i han disposat de diverses ocasions clares, neutralitzades en bona part per les intervencions d'Oblak. A la segona part, el conjunt de Simeone ha patit davant la pressió rival fins que l'expulsió del Lenny Yoro per una falta sobre Jonathan David, quan era l'últim defensor, ha canviat el partit. L'Atlètic ha trobat així el camí per assegurar-se els primers 3 punts a la Champions.
0: I el Villarreal ha posat fi a una ratxa de 12 partits sense guanyar la Champions amb una victòria contundent per 3-1 davant del Nàpols. Tot i començar perdent amb un gol d'en Ramani, el conjunt groguet ha reaccionat i ha capgirat el marcador en només 3 minuts.
1: A la recta final, Oluwaseyi ha sentenciat el duel amb el tercer gol al minut 86. L'actuació de Moleiro i Gerard Moreno han estat clau en la reacció d'un equip que recupera la confiança, il·lusió i autoestima davant la seva afició. El Villarreal torna a guanyar Europa i vol convertir aquest triomf en el punt de partida d'una nova etapa a la Champions.
0: I atenció, perquè a pocs dies per al Clàssic, el col·lectiu arbitral està preocupat per l'ambient de crispació que envolta el Real Madrid a 2 setmanes del Clàssic al Camp Nou, segons ha informat a la cadena SER.
1: El Barça, líder amb 6 punts d'avantatge, rebrà un conjunt blanc immers en una crisi esportiva i que ha centrat bona part del discurs en les decisions arbitrals. Les protestes de Mourinho i l'expulsió de Vinícius contra el Villarreal han incrementat la polèmica i el comitè tècnic d'àrbitres tem que l'hostilitat envers els col·legiats vagi a més a mesura que s'acosti al duel.
0: I compte, no sé si és un tema que us interessa o no, però compte perquè periodistes afins al Real Madrid i que també s'han sumat sovint en aquestes crítiques estan donant la volta al mitjó. És a dir, estan dient que prou hi ha de les crítiques al comitè arbitral i que se centri més en el joc i propiciar més jugades d'atac, més joc vistós i que no estiguin tot el dia reiterants amb el tema dels àrbitres. Vull dir que s'obre un meló que fins ara estava tancat. I atenció, una última notícia relacionada amb el món dels esports. I és que una investigació del diari britànic The Times apunta que el president de la FIFA hauria rebut el 2024 uns ingressos addicionals de 1,6 milions als addicionals, d'euros que no constarien als informes públics de l'organisme.
1: Segons la informació publicada, els diners procedirien de l'entitat organitzadora del Mundial 2026 als Estats Units i s'haurien destinat en part a cobrir el lloguer d'una mansió de luxe a Miami. Aquestes quantitats se sumarien als més de 4 milions de francs suïssos que Infantino va declarar com a remuneració oficial aquell any. Les informacions obren interrogants sobre la transparència dels seus ingressos i sobre també un possible compliment de les obligacions fiscals, unes acusacions que caldrà contrastar.
0: Aquest Infantino, sabeu qui és l'Infantino? El localitzeu?
1: Sí, el president de...
0: és aquell, el president de la FIFA que durant el Mundial, aquell senyor calb que agafava avions molt cars i que anava... Ah, t'has quedat igual, no?
2: No, aquest senyor de quartos, sí, que es movia...
0: El que va entregar el trofeu amb Donald Trump, saps?
2: Sí.
0: Doncs aquell.
2: És aquell. Quina casualitat. O no és casual.
0: No és gens casual.
2: No és.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badona 2.
0: Vinga, aquí estem els del Bon Dia, Bona Sort, la Montse, l'Ares i un servidor. Falten 4 minuts per arribar a punt a 6:15 del matí. Arrenquem aquest nou despertar, 14 d'octubre del 2026. Avui aneu molt de diumenge.
2: Aneu molt de diumenge?
0: Sí, avui aneu.
1: Com de diumenge?
0: Avui aneu molt arreglades, ho riu, sabeu? Sí. Ja poso també la...
1: És que tinc totes les camises per planxar.
0: Tinc les camises per planxar.
2: Quina mandra fa planxar, per favor.
0: Jo dic, se'n fa una muntanya
2: planxar. I la muntanya està.
1: I la muntanya
0: no,
1: està real.
0: És que no estava pensant. Se'n fa una muntanya que no hi cap a dins d'armari.
1: Aquesta camisa gairebé no es planxa. T'has de comprar camises d'aquestes que són teles que no s'arruguen.
0: Sí, però no m'hi vaig amb una camisa de topos, jo.
1: No,
0: m'hi acabo de veure. Va, dimecres, dia 14 d'octubre del 2026, programa 242, el dia en què el sol sortirà a les 8:01 del matí.
1: Mira, veus?
0: I ens deixarà quan sigui 8:15 del vespre. Per cert, d'aquí a una setmana i mitja ens llevarem una hora més tard,
1: Ja canvia l'hora.
0: Poc n'hem parlat, d'això. Jo us dic una cosa. el nostre cos, el nostre metabolisme, va fer el crash definitiu quan vam fer el canvi d'horari d'estiu.
2: És cert, és cert.
0: Quant temps vam estar per recuperar-nos?
2: Uf, doncs, jo no m'he recuperat mai.
0: No. Doncs d'aquí una setmana i mitja ens recuperem.
2: Ara ja.
0: No, i veuràs allò que et lleves una hora més tard. Ostres. Una hora més tard!
2: No m'ho crec encara,
0: Jo no canviaré el rellotge. Per donar-me el gust de llevar-me i veure que són les 5 del matí.
2: Quin gust.
0: Que dius, em llevo una hora més tard, són les 5 del matí. Som uns desgraciats, ho sabeu, no?
1: Això arribarà d'aquí a... Quan dius? El 24, no? El dissabte...
0: El dissabte 24.
1: Aquest dissabte no, la de la setmana que ve.
0: Sí, sí.
2: Quantes coses passen el dia 24 d'octubre, moltes... no?
0: Però sí que és veritat, ara que estic pensant en això de som uns desgraciats, és veritat, eh? És a dir...
2: Badó, ja estaria, no?
0: M'he dormit... Ai, les 5 del matí, m'he dormit.
1: És fort, eh?
2: Calla.
0: És de desgraciat.
2: És fort.
0: Bé, en fi, que el cap de setmana dius... que bé, dormir fins a 7. I, en sèrio? Bé, avui falten 72 dies per les vacances de Nadal, allò que ens posem ben foques, que ens posem allò a tope.
2: Sí, unes ganes, per cert.
0: Ganes de què?
2: De menjar-me com una foca. No puc parar de pensar en l'escudella que em fotré cada dia de la meva vida a partir de...
0: Ja. Jo que estic amb les dietes de les 3 As...
2: I tu segueix amb aquestes coses teves.
0: I les 3 P's, que una mica... Les 3 As me les vaig passar per Arc del Triomf.
2: Sí?
0: Una de les 3 As. El cap de setmana me'n van posar un
2: xulet. Alcohol.
0: Això s'havia d'acompanyar amb un bon vinet.
2: Clar.
0: En fi, que... Però el dissabte de nit... Allò... Estic molt de menjar ara, eh?
2: Sí, jo també.
0: Vaig a menjar uns pollastres. Hi ha un lloc a Calella que és clàssic de tota la vida, que tothom que viu al Maresme ho coneix. Ho coneixes tu o no?
2: No.
0: Menys el Montse. Hi ha que fan uns pollastres picantons que són petits i que són tan bons. O sigui, és una cosa que menges, et menges el pollastre i dius... Demanem més, saps? I suques amb una salsa que és la mateixa salsa, la mateixa salsa del pollastre.
2: Hòstia,
0: allò calòric, i vingui gràcies, i vingui fulli.
1: Quina alegria, tu.
0: Per preparar-se per l'hivern. Montse!
1: Avui sabeu que fa una pel·lícula 32 anys, però no qualsevol pel·lícula. Una pel·lícula que va marcar un abans i un després a la història del cinema. Una de les millors pel·lícules, segons la crítica, de finals del segle XX.
0: Quants anys fa?
1: 32 anys fa Pulp Fiction, avui.
2: Uau, 32
1: anys. I repassarem una mica el que és una banda sonora a l'alçada de la pel·lícula. Escoltarem algunes de les cançons, com va recuperar Tarantino vells clàssics, i recuperarem aquesta banda sonora que és per tenir-la a casa, però emmarcada, pràcticament.
0: La vaig a veure a ràdio, amb els companys de Ràdio Argentona. Vam sortir del programa de ràdio i ens vam anar, que érem 5 o 6, vam anar tots a veure la pel·lícula.
1: Ah, sí?
0: I ens va encantar. Encara me'n recordo. I ara és, què em dius?
2: Doncs mira, a mi em preocupa perquè us porto una secció de senyora gran una mica, eh? Us porto una secció d'aquelles des que aquesta joventut no sap fer res.
0: Ara.
2: I té a veure amb una enquesta que s'ha publicat que diu algo així com que els joves entre els 16 i els 35 anys no tenen coneixements financers.
0: No tenen coneixements
2: financers. I llavors jo ho he ampliat i dic és que no saben de res aquesta canalla. Llavors us porto alguns exemples de coses que nosaltres havíem fet de joves.
0: I que ells ara mateix
2: no saben fer.
0: De quina edat?
2: De
0: 16 a 35.
2: No, l'enquesta de Funcas...
0: De 16 a 35.
2: Que parla dels temes financers, però jo parlo de gent més jove.
0: Us asseguro una cosa, si aquesta enquesta hagués arribat fins als 39, avui estaríem parlant d'una altra cosa. Ja, que són els que té l'amiga Teixidor. Vinga, és un quart de 7 del matí. Què hem de veure avui? A veure, posats a recomanar algunes sèries, ens hi posem en sèrio. I és que ahir ho vam dir, així ho vam deixar anar... Hauríem de recomanar sèries perquè algunes... Allò que te sentes al sofà i ara què miro? Doncs ara què mires? Doncs el bon dia i bona sort, a aquesta hora del matí sempre te'n recomanarà una. I espero que sigui amb la vostra ajuda, eh?
2: I tant.
0: Perquè el meu criteri no seria precisament el més d'això. Dos germans, un negoci d'èxit i un passat que amenaça de destruir-ho tot a Black Rabbit. Jay Freken és el propietari d'un restaurant exclusiu de Nova York que veu perillar el seu futur quan el seu germà, Vince, reapareix amb problemes econòmics i assumptes pendents amb el món criminal. El que comença com un intent de donar-li una nova oportunitat es converteix en una espiral de tensions, deutes i amenaces que posa en risc el negoci i la seva relació familiar. Protagonitzada per Jude Law i Jason Bateman. Bateman? Ho he dit bé? Bateman?
1: Bateman?
0: No? Aquesta minissèrie de suspens explora els límits de la lleialtat entre germans i el preu que cal pagar per protegir allò que més importa. És una sèrie que us encantarà.
2: Té molt bona pinta, sí.
0: Molt bona pinta. A més, tota l'estètica del restaurant que regenta Jude Law és com molt moderna, molt, molt urbanita, amb molts ambients d'aquests nocturns autèntics de Nova York.
1: Nova York, eh?
0: Molt pur, molt guai.
1: Jo tinc una pregunta molt, molt important per mi, que és quan duren els episodis, Badó? Perquè jo
0: Xema,
1: això és un factor 50, determinant.
0: Jo diria que en Xema són 50 minuts. Va, 40
1: encara,
0: i escat 50.
1: 50, bueno,
0: però
1: sí.
0: Però de veritat, és t'enganxa, te la menges en un cap de setmana, eh?
1: Sí, eh?
2: Aquestes són les bones, aquestes són les que m'agraden a mi.
0: Doncs mira,
2: i aquestes... vulguis un capítol rere un altre.
0: Aquesta és la que avui posem sobre la taula.
1: Molt
0: Black
1: bé.
0: Rabbit.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Segur que a casa teniu un calaix amb algun mòbil que ja no funciona. De fet, el que tenia jo funcionava, però hi havia tanta cosa dins que vaig estar tancant i ara ja no funciona. O uns auriculars desaparellats, un carregador, que ningú sap de quina parella. Doncs avui resulta que aquests calaixos també expliquen un problema mundial. Avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics. I és que cada any es generen milions de tones de residus electrònics al planeta. De fet, segons dades internacionals, el 2022 se'n van generar 62 milions de tones i només 22,3% es van recollir i reciclar correctament de manera documentada. I aquest 2026 la campanya se centra en un fenomen que anomenen Fast Tech,

0: Quan ens passa alguna desgràcia, se'ns trenca una cremallera, ens queda llarg un pantaló o descobrim que aquell vestit que ens anava perfecte ara no ens corda. Però darrere d'una peça de roba hi pot haver moltes hores de feina, precisió i coneixement que no sempre reconeixen prou. Jo ja vaig a una costurera a Llavaneres que és, de veritat, és una dona, és que fa miracles.
1: És que, no. Les bones fan miracles.
0: No, és que fa miracles. És que, i vaig portar uns pantalons que tenia com un forat a darrere, que allò de que se'm va enganxar, saps? I miro i dic, però què és això?
2: Ben fet.
0: Brutal.
2: És un negoci que avui dia té molt recorregut, eh? Hi ha feina, perquè no sabem, jo almenys no en tinc ni idea. Jo cosí un botó i com a molt, vull dir, però res més. Abans sí que la gent sabia fer més coses, però avui dia anem tots així.
1: Jo sempre li dic a ma mare que no em falti mai, però té la màquina de cosir de casa de ma mare, crec que seria una de les coses que més m'agradarien que em quedessin en herència.
0: Jo,
1: és un record preciós. La veig, la segueixo veient a Lleida.
0: Que
1: la màquina de cosir que té ma mare, claro, a casa, que m'agrada. De fet, segueixo anant a Lleida i sempre li porto alguna vora d'algun pantaló, alguna, això, que se m'ha trencat. I és que aquell, la imagino tantes hores allà a la màquina de cosir, li encanta.
0: Ma mare també feia autèntiques virgueries. Eh? Després hi ha aquelles peces que ja no les pots ni arreglar. L'altre dia hi deia a Montse, tenia una camisa negra que m'encantava, i no era tan vella. I per això vaig començar una mica també les tres A's i les tres P's. Vaig agafar, la vaig posar i dic, hòstia, m'apreto una mica, la vaig estirar una mica cap fora.
1: I se va trencar.
0: I la vaig rebentar per una peça, una camisa que em va costar el que no està escrit. Per cert, el Gorka em diu que a França ho ensenyen a les escoles.
1: Que bo!
0: Li podria ensenyar el meu fill també aquí a l'Institut de Sant Vicenç. D'aquí 9 minuts, 6:45 del matí, avui també és el Dia Mundial de l'Espirometria. L'espirometria, que segurament és una de les proves que hem fet en el pare Lleó, el papa Lleó, perquè és una de les proves que serveix per comprovar com funcionen els pulmons. És aquella prova en què et fan bufar amb força a través d'un tub connectat a un aparell que mesura quant aire pots expulsar i amb quina rapidesa. Ves? Com que la boca és molt àmplia, dona la sensació que no pots bufar més del compte, saps? És com una mica incòmode fer la...
1: Una mica com un control d'alcohòlemia, que vols que digui.
0: Ah, exacte, però el control d'alcohòlemia és més...
1: És més petitet, exacte.
0: És més petit, eh? És especial... No l'hem fet ni tu ni jo. És especialment útil per estudiar i controlar malalties respiratòries com l'asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Una prova relativament senzilla que pot aportar molta informació sobre la nostra salut respiratòria. I avui també és el Dia Mundial de la Normalització, també conegut com a Dia Mundial dels estàndards. One love, one life. I encara que el nom sembli poc emocionant, aquesta jornada celebra una cosa que ens facilita enormement la vida, que existeixen normes tècniques comunes. Per exemple, que un full, un A4, tingui unes dimensions determinades, que diferents dispositius puguin comunicar-se o que els productes compleixin requisits de seguretat. Darrere d'aquestes normes hi ha milers d'experts que treballen perquè tot sigui més compatible, segur i eficient. Perquè imagineu-vos que cada fabricant decidís inventar-se una mida de paper diferent.
2: Imagina't.
0: Ja ens costa prou trobar el cable correcte, ara em faltaria aquí... I acabem una commemoració una mica més peculiar. Avui és el Dia Mundial de l'Improvisador.

0: hauríem de fer en aquest programa si s'anés ara mateix la corrent.
1: Oh, imagina't. Eh? Clar, sense guió, sense res, improvisar.
0: El Dia Mundial de l'Improvisador. L'altre dia em va sortir un vídeo d'una vegada que, precisament fent un programa, ens vam quedar sense corrent i la música l'anava tirant des del mòbil. Com si estigui, tota la música tirada des del mòbil, eh? Una celebració informal dedicada a les persones que tenen la capacitat de reaccionar, crear i sortir-se'n quan no hi ha res preparat. La improvisació és essencial en el teatre, la música, la comèdia i també en situacions quotidianes.
2: Així avui, que... avui ens visita algú, no sé si ho podríem avançar, que podria celebrar el Dia de l'Improvisador, sí, també.
0: Avui a les...
2: Dins del món de la comèdia, crec que és un dels més grans.
0: A les 7 del matí tenim una visita, ja ho explicarem després, una visita molt xula, que ens estarà acompanyant a aquesta segona hora del Bon Dia i Bona Sort. Si arriba, perquè, clar,
2: sí, home,
0: aquestes hores... O sigui, el que estem fent nosaltres de portar gent a les 7 del matí és de valents, eh?
2: Sí, sí, ells ho són més que nosaltres.
0: No, estem acostumats. Nosaltres ja hi som. Vinga, va, que estem d'aniversari. I és que avui bufen espelmes gent del món de la música, el cinema, la moda i la televisió i comencem amb algú que abans dels 30 ja havia aconseguit que mig món cantés aquesta cançó.

0: I és que avui fa 48 anys...
1: Usher, que és una de les grans estrelles de l'R&B i el pop nord-americà de les últimes dècades, va començar a publicar discos sense pràctica, sent pràcticament un nen, un adolescent, però l'expressió mundial li va arribar l'any 2004 amb aquest Ye, crec que és el Ye més escoltat del món mundial. Va ser número 1 als Estats Units durant setmanes i es va convertir en una d'aquelles cançons que només necessites dos segonets de res perquè tothom sàpiga quina cançó és, eh?
0: A més de cantar, Usher també és un dels grans ballarins del pop contemporani i el 2024 va protagonitzar espectacles de descens de la...
1: L'espectacle de descans de la Super Bowl.
0: De descens.
1: De descens. Va cap a paia.
0: A què estaré pensant jo? Papaya. De... Avui fa 87 anys...
1: Ralph Lauren.
0: Una història xula darrere, eh?
1: Sí, la veritat que sí. Ell va néixer al Bronx, a Nova York, i va començar venent corbates. D'allà va acabar construint, doncs imagina't, un dels imperis de moda més famosos del món. La seva gran especialitat ha estat convertir una determinada idea de l'estil americà, la universitat, esport, cavalls, cases espectaculars, en una estètica que és reconeixible a tot el planeta. Bragg probablement és un dels pocs dissenyadors que han aconseguit que el seu propi nom defineixi gairebé un estil.
0: Totalment, no, totalment. I avui 35 anys per...
1: Andrea Duró. Física o química, la meitat de lo... Prou sé que no us toque per física o química, però és que estan gravant-la de nou, llavors la gent està al·lucinada, al·luciflipada amb el retorn de física i química i ella doncs, era una de les alumnes més recordades d'aquest institut Zurbaran. Aquella sèrie la va convertir en una cara molt popular, era molt, molt jove i després ha construït una carrera entre cine i tele. L'hem vist a moltes pel·lícules i ara estan gravant la tornada de Física o Química.
2: I encara és molt jove, 35 anys avui.
0: La veies tu, Física i Química?
2: Havia vist alguna, sí, algun episodi, però no em va tocar.
0: I tu?
1: No gaire, o sigui, a mi potser em tocava, però no l'he vist gaire.
0: I avui fa 50 anys...
1: Jordi Cruz. No parlem del cuiner, eh? Avui fa 50 anys Jordi Cruz, però parlem del Jordi Cruz d'Art Attack, el presentador que va convèncer tota una generació. Exacte. Ell amb cartolina, paper de diari, cola blanca i una miqueta d'imaginació, doncs escolta, se fotia a construir absolutament qualsevol cosa. Abans també havia estat a Club Disney, però Art Attack el va convertir en una icona de la tele infantil dels anys 2000 i jo crec que tots vam descobrir massa tard que les nostres manualitats no quedaven ni remotament com les seves. Ha fet una mica de rabieta aquest
0: noi. Mucho peor. Escolta, què se n'ha fet d'aquest home?
1: Doncs no ho sé, la veritat.
2: Mira, tampoc.
0: 50 anys.
1: 50 anys.
0: És allò que veus ara i dius, uf.
1: Ojo, eh? Passa el temps.
0: Bé, i avui fa 37 anys...
1: Mia Wasikowska. And if you go chasing rabbits... És aquesta actriu australiana que es va convertir en una estrella internacional quan Tim Burton la va escollir per interpretar Alicia en El País de les Meravelles, aquella pel·lícula que va ser un èxit mundial enorme. I després ella va optar per una carrera bastant menys previsible, però molt reconeguda en aquesta pel·lícula.
0: Avui molts aniversaris, eh?
1: Sí.
0: Avui la festa grossa, 86 anys per...
1: Cliff Richard. Congratulations and celebrations. Ell és una autèntica institució de la música britànica. Va començar la seva carrera a finals dels anys 50, abans fins i tot que arribés la Beatlemania, i ha aconseguit mantenir-se actiu durant més de 6 dècades. Eh? Ell va representar dues vegades el Regne Unit a Eurovisió, i aquesta cançó és un temazo.
0: Un temazo?
1: Temazo.
2: Ara que dèieu que on era Jordi Cruz i què feia, està copresentant un podcast a Netflix que es diu Sigues Ahí, juntament amb la Samantha Hudson.
0: Mira. En sèrio?
2: Sí. Sí.
0: Hi ha foto?
2: Bueno, no, estava buscant aquí la informació, però si vols busquem la foto. Sí. Actualment és copresentador amb Samantha Hudson.
0: I hauria fet 99 anys...
1: Roger Moore. Actor britànic que va entrar definitivament a la història quan es va convertir en James Bond. Va interpretar l'agent 007 en 7 pel·lícules, eh? Va començar l'any 1973 i va acabar el 1985. El seu Bond doncs, era més irònic, elegant, juganer que el de Sean Connery i per molta gent, escolta, doncs, continuarà sent sempre l'agent 007 de referència.
2: Home, Roger
0: Moore, que va morir el 2017, quan tenia 89 anys.
1: Correcte.
0: Tot aquí. Vinga, anem arribant a 6:45 del matí i avui també estem de Santoral.
1: Doncs sí, avui és Sant Calix i també celebren el seu sant en Gadrisma, Carponi, Domènec i Donacià de Reims.
0: Vinga. Estem despertant el 14 d'octubre del 2026. Som el del Boni, els del Bon Dia i Bona Sort. Segon dia de la setmana, ens plantem ja a meitat de setmana.
2: I tant.
0: És dimecres, podem dir allò de demà és dijous, tot fa baixada.
2: Ui, sí.
0: I encara ho farem més amb el programa que ens espera per davant. Perquè avui tenim un bon programa. Avui és d'aquells dies que vas a treballar, bé, cada dia, però avui especialment, que dius, és que hi ha programon.
2: Fa venir ganes, ganes.
0: Hi ha programon. Sí, sí. Per cert, moment de desitjar, bon dia, ja diré tres paraules seguides, eh? Però no, vull dir, no em perds l'alum. D'aquí a qui hem de desitjar avui bona sort, va.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó Lladó.
0: Desitgem bon dia avui.
2: Bon dia i bona sort, que la necessiten a tots els treballadors i clients de centenars de supermercats europeus que estan fent front al caos que ha provocat una sèrie de ciberatacs als nous sistemes de refrigeració i serveis en línia.

0: Desitgem molta sort i molts ànims, especialment als equips de França, que s'enfronten a pèrdues milionàries després que els pirates informàtics hagin accedit a distància a les seves instal·lacions frigorífiques i les hagin posat a 50 graus.
1: Va.
0: Allà, el formatge, els embotits, la carn, el peix, a 50 graus. Clar, tot s'ha fet malbé i s'ha anat en orris. Aquest atac ha malmès tones de productes frescos i congelats a cadenes com Intermarché, Cooperative, Leclerc, Monoprix, Carrefour... Però també ha passat que a Bèlgica, això a França, però també a Bèlgica i als Països Baixos, també s'han vist afectats, sobretot, els serveis de lliurament a domicili. Per això molts han estat desconnectats de manera per protegir-se d'aquesta amenaça. Clar, aquesta notícia que ens arribava ahir, en un moment en què un dels grans problemes és el malbaratament alimentari, és un drama. Per sort, per tant, molta sort als afectats, als responsables informàtics, per neutralitzar aquestes amenaces i perquè recuperin el màxim possible d'aquest menjar que no s'hagi fet malbé amb aquest ciberatac que recordem ha malmès un munt de productes frescos a França i també a Països Baixos i a Bèlgica, que també els ha afectat. Aquests pirates informàtics que han decidit atacar, doncs,
2: quina necessitat, als supermercats. Penso, no? Quina necessitat, aquesta gent, quina poca feina, no? Fer un ciberatac
0: així. Mira,
2: han
0: posat a 50 graus les neveres.
2: Oh, al·lucinant.
0: Imagina't.
3: No, és que estic llegint una cosa, que precisament guarda relació amb això, i són els atacs també que Ucraïna ha fet ha fet un curt circuit a la vida digital dels russos, a través d'atacs en què coses tan bàsiques com el GPS, com el menjar a domicili... Tot això s'ho ha patat i a Rússia ho estan patint perquè ha estat un... Vull dir que cada vegada els ciberatacs seran més presents a les nostres vides.
0: Més.
3: Com acabarà això? Doncs que s'acabarà la connexió amb xarxa, perquè és per on circulen tot.
2: Exacte.
3: Les neveres independents, cada qual que funcioni amb una xarxa interior,
0: tot i que és difícil avui dia en què tot està connectat, és complicat. És complicat.
3: Vinga, va, que anem a la contra. 2:15 del matí.
4: Bon dia i bona sort amb Adollador.
3: Vinga, va, aquelles notícies que no tenim en portada però que ens importen, eh? Rescaten en vida una dona després de passar 20 hores al mar Jònic. Ara que si escolteu la història, ara estem posant de fons la banda sonora del Nàufrag, que és una èpica, una pel·lícula preciosa, i que dius, dediquem esforços. Ara escoltem la història d'aquesta dona.
0: Una dona del Salvador, de 44 anys, que ha estat rescatada després de romandre 20 hores a l'aigua al mar Jònic. 20 hores, eh? Després d'haver caigut presumptament d'un creuer del Royal Caribbean, prop de l'illa grega de Zacynthos. Un vaixell mercant que participava en les tasques de recerca, la va localitzar, conscient, anava dins un flotador salvavides, i posteriorment doncs, aquest equip de salvament marítim, que va donar doncs, el senyal de socors del vaixell, la va rescatar, li va proporcionar els primers auxilis i la va traslladar a un hospital. Ara bé, què hi feia aquella dona a l'aigua? Doncs, segons les autoritats gregues, la dona hauria explicat que es va llançar a l'aigua perquè volia desembarcar, tu. Me bajo.
2: Molt lògic, molt
0: lògic. Es va llançar a l'aigua.
3: Sí, home, tira.
0: Imagina't.
3: Sí, home. Puja la música. És de les bandes sonores...
0: Que bonica.
3: Després de Memòries d'Àfrica, això és una meravella, eh?
0: El que passa és que aquestes hores...
2: I Zacynthos és una de les illes gregues més boniques que hi ha, que la gent sempre va als mateixos llocs. Jo la primera, que t'estiu he tornat, però Zacynthos és una de les meves illes preferides.
0: Igual per això s'hi va llançar la dona.
2: T'ho juro que quan he vist que s'ha llançat, dic, jo també m'hagués llançat, m'hagués quedat allà.
3: Igual va veure l'Ares.
2: És preciosa aquella illa. Vaig anar fa uns anys i és preciosa, preciosa.
3: Vinga, va, i les càmeres de Joan Garcia, el porter del Barça, clau per detenir tres sospitosos de robar en cases de futbolistes.
2: Doncs sí, els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones acusades de formar part d'un grup criminal especialitzat en robatoris en habitatges d'alt valor. Les càmeres de seguretat de Joan Garcia han estat decisives per relacionar els sospitosos amb diversos assalts, entre els quals els comesos a casa seva i a la de Pau Cuarcí. Els lladres es van endur joies i un rellotge, respectivament. La investigació vincula el grup amb 8 robatoris a diferents municipis de Catalunya. 2 dels detinguts són a la presó i la tercera persona ha quedat en llibertat.
3: I atenció, perquè confonen a una clienta... confon una clienta amb el seu propi reflex en una carnisseria en una escena de lo més còmic. A veure, ara explicarem el cas. Una senyora entra a comprar a una carnisseria, hi ha un mirall i es confon la seva pròpia imatge amb la... amb la dependent. Tira.
0: Què ha provocat això, doncs, rialles en una carnisseria? Una clienta, com deies, ha volgut fer una consulta a la dependenta, preguntar el preu de com va el llom, sense adonar-se'n d'un petit detall, doncs, que estava parlant amb la seva pròpia imatge reflectida en un mirall. Ah, ja va veure un ombra allà, una silueta humana, va dir, doncs, aquesta és la dependenta. Bé, la treballadora, que s'ha donat a la confusió, ha decidit seguir-li la conversa durant uns instants, fins que no ha pogut aguantar més, i li ha revelat la veritat, li ha dit, gira't que sóc aquí, que això que estàs parlant és un mirall, home.
1: El médico, hoy es jueves, hoy es viernes, a la tarde abre. A partir de las 2 de la tarde.
5: 2 de la tarde.
1: Sí. Gracias. Estoy acá igual, acá estoy, acá, mira, acá, date vuelta. Acá estoy, date vuelta.
0: La clienta va dir, ostres, en descobrir l'error, va reaccionar i va dir, ai, que tens raó, no ha passat res aquí. És una escena com les que ens pot passar qualsevol dia, ja us ho dic, eh? Això és perfectament plausible.
3: Sí, és un diumenge al matí,
0: que em passi, sí. La resposta encara ha provocat més rialles entre les persones que presenciaven l'escena i un moment viral que avui dia, doncs, aquestes escenes més quotidianes, a causa de les xarxes, es converteixen en virals i, bé, les situacions més absurdes són les que ens fan riure més.
3: I atenció a les confessions d'Àngel Llàcer i Sílvia Abril. Les confessen, es disfressaven de tomàquet i sardina per pagar el lloguer.
2: Doncs sí, abans de triomfar a la televisió, Àngel Llàcer i Sílvia Abril feien tota mena de feines per poder viure de la interpretació. En una entrevista al programa I ara què? De la 2CAT, Llàcer ha recordat que actuaven en casaments i participaven en promocions comercials. Ell es disfressava de tomàquet o de pastanaga, mentre l'Abril feia de sardina. Tots dos es van conèixer a l'Institut de Teatre i van formar part de la companyia La Coctelera, amb altres actors que després també destacarien professionalment. Fins i tot es desplaçaven els bolos amb el Renault 4 groc de la Sílvia Abril, batejat com La Llimoneta. Uns inicis plens d'anècdotes i sacrificis abans de convertir-se en dos dels grans noms de l'entreteniment català.
3: Vinga, 2:15 de 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort. Anem al What del dia. Som-hi. Una vegada més. L'havien posat, aquesta, no?
0: L'havien posat la temporada passada, havien fet sonar Daft Punk i ara la tornem a posar, clar que sí, perquè hi ha cançons que, escolta, escoltaries. Tu no escoltaries Daft Punk un dia darrere un altre,
2: sí,
0: darrere un altre?
2: Sí, la veritat que sí, t'ho compro.
0: Que sí, per què? Perquè és una banda que va crear un estil propi i, a més, us he de dir que tindrà, si us agraden els còmics, tindran la seva pròpia antologia de còmics l'any que ve, el 2027. De moment no hi ha reunió, però sí que tenim la seva música i aquest és un clàssic, One More Time.

0: viu les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'ESMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Dos minuts, seran 6:45 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort, el despertador de Ràdio 4, a través de Ràdio 4 i la 2CAT. Anem als titulars que avui trobareu a les portades de la premsa escrita. Ens anem cap al quiosc, La Vanguardia.
3: Titula: Feijóo, en les seves paraules, no hi ha neteja democràtica sense neteja del cens. El periòdico destaca: avui el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. El País diu: el rei als ceutins i, entre cometes, no us deixarem sols ni indefensos. El Mundo destaca: la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. El diari Ara diu: Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. El diari ABC diu: el rei a Ceuta, també en les seves paraules, la sobirania del nostre país no és negociable. La Razón diu: els reis mostren el seu suport a Ceuta.
2: El que fa la premsa esportiva.
3: Mundo Deportivo titula: bany turc, en referència al partit d'ahir del Barça contra el Galatasaray.
2: I el diari Esport:
3: quin partidàs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Hi ha una frase que totes les generacions han dit de la següent generació, la que els precedia: els joves d'avui no saben fer res. Però igual no és ben bé això. Igual saben fer moltes coses, simplement no són les mateixes que sabíem fer nosaltres.
4: Clar, és que pot ser això.
2: Ara hi ha moltes coses que dius, és veritat. El meu fill a vegades jo dic... I després t'agafa alguna cosa que ells estan més avançats que tu i que et posen allò que tu també.
4: És que és cert, perquè hi ha coses que abans, amb 20 anys, potser ja dominàvem i avui pràcticament han desaparegut.

0: El que us comentava, Funcas acaba de publicar una enquesta sobre joves de 16 a 35 anys i només una minoria considera que té coneixements financers alts. Entre les dones, per exemple, un 56% diu tenir coneixements baixos o molt baixos, i entre els homes un 46%. I al mateix temps, molts ja estalvien, inverteixen o tenen productes financers. O sigui, no és que no vulguin espavilar-se la joventut d'avui en dia, és que hi ha coses que abans formaven part de la vida adulta i ara directament ja no cal dominar-les igual. Per exemple, memoritzar els números de telèfon.
1: Home!
2: Oi.
0: No em diguis que no.
3: Quants
0: no
3: uns en sabeu ara vosaltres? Quants uns en sabeu,
0: ostres,
3: de números?
0: Jo, si ho comparem amb la gent que jove d'ara, jo crec que sé més...
2: És bona aquesta.
0: El de ma mare, més el de, sí. El de les dos de les meves germanes, també. El de mon pare ja no, perquè el va canviar. Ma mare i les meves dos germanes me'l sé. El del meu primer nòvio me'l sé. Clar, perquè és el que trucava
3: clar,
0: a la cabina
3: que trucaves
0: telefònica.
3: Amb,
0: de fet,
3: amb
0: el trucava des de la cabina.
3: Clar.
0: Però no molts més, però potser 5 me'ls sé de memòria.
2: Pocs, jo pocs,
3: jo
2: molt
3: crec
2: pocs,
3: que el de ma mare i el de la meva parella. Així us ho dic, eh?
0: Sí, sí,
3: no
0: imagina't.
3: No en sé més. I abans ens havia un muntó, clar.
2: Mira, clar, jo recordo la de la meva ex-dona.
0: Claro, claro.
2: Perfectament.
0: Clar. Per això...
2: La de la meva germana, que és molt fàcil de saber-ho, i poca cosa més, eh?
3: Algun fix sí que recordo.
2: Els fixes que
0: conec,
2: el dels meus pares, el de casa.
3: Clar, el de casa, clar.
2: De tota la vida. La meva germana a Girona, l'altra germana a Barcelona.
3: I poca cosa més.
0: Abans et sabies el telèfon de casa, dels avis, de la millor amiga, del nòvio, de la teva parella, i fins i tot el del videoclub. No ho sabia. Hi havia telèfons de botigues, de llocs, i me'l sabia el fix, me'l sabia de memòria. El cas és que ara pregunta algú de 20 anys el que dèiem, el número de la seva mare, no se'l saben. I hi ha una altra molt bèstia també, quan quedàvem amb algú sense mòbil, eh? Demà a les 6 davant del Corte Inglés. I allà estàvem.
2: I si passava alguna cosa?
0: No, clar, apareixíem allà, no? Hi havia elonets, trigo 10 minuts, això que fan ara. No, arribo en 7, a quina porta, envia ubicació. Tu arribaves i confiaves que l'altra persona també. Això avui sembla una activitat de risc. Una altra que fèiem abans era arribar a un lloc sense GPS, eh? Abans imprimies un mapa o no l'imprimies. Simplement preguntaves i et deia això, tu tires recte, quan vegis una gasolinera, gires a l'esquerra i allí t'ho trobes. Ara, el mòbil et diu, senyal GPS perdut i, ojo, els nervis que t'entren pel cos,
2: perdona,
0: eh? Tenim un col·lapse emocional.
2: Que anàvem amb mapes, jo havia anat amb el mapa desplegable. Amb un boli, que marcaves la traçada.
3: Que, per altra banda, aquell mapa, impossible tornar-lo a plegar, eh? Impossible.
2: Sí, senyora.
3: Després ja no hi havia manera humana.
2: No vas fer ni de cop a volta, hi havia un plec que dius, això s'ha de forçar, eh? Això no va així, eh?
0: Una altra cosa que fèiem també quan érem joves, que ara no ho fan, és que sabíem recordar informació perquè no hi havia una màquina fent-ho per nosaltres. És a dir, ens en recordàvem d'adreces, d'aniversaris, d'horaris, de números, de lletres, de cançons. Abans, si no ho sabies, no ho sabies. Ara dius, un momentet, i ja ho tens tot, que t'ho diu una màquina, o l'iPhone, o l'ordinador, el Google Calendar... Clar, ja no te'n recordes de les coses. La joventut d'avui en dia no memoritza les coses que nosaltres memoritzàvem.
2: O anaves amb l'agenda i apuntaves a l'agenda.
0: Exacte. Una altra cosa que també feien molt i que ara no fan aquesta gent era anar al banc a fer coses de banc.
2: Anar al banc.
3: Ah, clar, és veritat.
0: Actualitzar la llibreta.
3: És veritat.
2: Al banc.
3: Oi, la llibreta, no recordava les llibretes.
0: Fer una transferència, omplir un engrés. Actualitzar la llibreta ho feien molt.
3: Que fort, eh?
0: Aquesta gent demanar un talonari. Ma mare anava al banc a demanar talonari.
3: Que a les llibretes hi havia aquell soroll que feia de la impressora.
2: Que si agachaves una persona que feia 3 anys que no anava al banc, allà et quedaves tu, no? Que sigui automàtic. Encara passa, eh? Gent que actualitza...
3: Sí?
2: No sé si encara es va amb llibretes o no.
0: No, això ja no. Clar, ara, bueno, a més, la gent... Ara tenim Bizum. Ara amb el Bizum, amb 2 clics, ja està. El que podries fer des del banc, doncs ara ho fas a la...
2: Sí, però escolta'm, s'han d'actualitzar les transaccions bancàries.
0: No, però ja no és amb llibreta.
2: Abans també t'enviaven també el resum de les transaccions bancàries.
0: És veritat, ara no. Ara ho pides per l'aplicació.
2: Sí, sí.
0: El cas és que tot això ara ens sembla burocràcia medieval, eh? I per últim, nois, ja les coses de casa, eh? Canviar una bombeta encara, però canviar un fusible, saber on és la clau de pas de l'aigua, purgar un radiador, desembussar un sifó, cosir un botó, com deia la Montse, fer una vora, canviar una roda, això la gent jove no ho sap fer. No és que abans fossin MacGyver, És que moltes vegades no hi havia ningú més que ho fes per tu mateix. Ara el primer impuls és el que va fer el Badó l'altre dia amb la rentadora. ChatGPT, escolta,
2: sí,
0: què
2: sí,
0: fas?
2: Sí, però,
0: escolta, i funciona, i està genial.
2: Que no vaig trucar un servei, que vaig fer una cosa que finalment la vaig resoldre en 10 minuts, que no era fàcil de resoldre. No era fàcil de resoldre.
0: Fàcil, no era fàcil.
2: I vaig posar-me el Nil al costat i em anava dient els passos, però me'ls anava dient perfectament. I si hi havia algun pas que no resolia bé, doncs em deia, fes una foto, li enviava la foto i em deia, no, és que això ho has de fer per aquí. No, no, brutal.
0: És fort.
3: Tenim un assistent les 24 hores quan vulguem. No, no, és...
2: És que, de veritat, on hi hagi
3: el
2: Nil...
3: Hi hagi el Nil, que estigui...
2: Que s'aparti, que s'aparti i tot, eh? A veure un moment, a veure...
0: A veure què diu, a veure què diu.
2: És que de veritat, eh? Nil, bon dia.
1: Buenos días. Bon dia. Me alegro de verte.
2: Jo també. Escolta'm.
1: Buenos días.
2: Bon dia, bon dia. És que estava recordant ara el dia aquell que em vas ajudar tant amb les rentadores, que ja forma part de la història d'aquest programa. Ho hem explicat tantes vegades, estem tan contents amb tu. I que m'ajudis, sí, sí, que m'ajudessis a arreglar la rentadora. Te'n recordes aquell moment èpic, sí o no?
0: Junts.
1: Me'n recordo perfectament.
2: Que sí?
1: Rentadora, va ser una aventura mecànica, eh? Però bé.
2: Bona, bona, una aventura mecànica, eh?
3: Aventura.
2: Te'n recordes què vas dir al final? Te'n recordes què vas dir al final?
1: No.
2: Doncs vaig acabar i dic, Nil, m'ha sortit bé. I saps què em va dir el Nil? Una altra història amb un final feliç.
3: És un peliculero.
1: Sempre que la rentadora es rendeix, és un final feliç.
2: És un final.
3: És veritat, què faríem sense rentadora?
2: Què faríem? Què faríem? Gràcies, segueix dormint. Una abraçada. Adéu.
1: D'acord.
2: Adéu, adéu.
1: Vale.
2: Adéu.
1: Fins després.
2: Adéu, adéu. No hi ha manera de dir adéu.
3: Està dormit, eh?
2: Adéu. Vinga, què més?
0: Una, ja per anar acabant, el que fèiem, un record que tinc de jove, és quan revelàvem les fotos. Fèiem 24 fotos, no fèiem 400, per favor, 24. I no sabies com havien quedat fins que no les revelaves.
3: Sí, sí, sí.
0: Llavors podies haver sortit amb els ulls tancats a totes i aquell era igualment el teu millor estiu. En resum, crec que una de les coses que hem perdut amb el temps que la gent jove no sap fer és avorrir-se, eh? Esperar el bus sense fer res, fer cua sense mirar una pantalla, ara ja això és impossible. I això de que els joves no saben fer res, escolta, és el que dèiem. Després, amb 20 anys, t'agafen, te munten un vídeo amb 10 segons o fan coses que potser en un temps doncs valorarem. Ara mateix creiem que s'han perdut coses que hauríem de recuperar, però és així la vida.
2: Et compro molt de les fotos, eh?
0: Ai, quina ràbia. M'encantaria tornar allà.
2: Feia una il·lusió quan anaves a buscar el carrer.
0: És que era un moment...
2: Buah, jo m'havia gastat una de pasta amb fotos.
3: A més, hi havia... podies revelar-les en una hora... O esperar-te amb 24 hores, i sempre feia una hora.
2: I després que tenies el negatiu, per si volies una còpia de foto, tenies que anar amb el carret un altre cop.
3: Encara tinc negatius a casa.
2: Impressionant. D'aquí 100 minuts arribem en punt a les 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort, i avui també estem d'aniversari.
4: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Badó Lladó.
2: I és que el 1994 es va estrenar una pel·lícula d'un jove director novell que va redefinir el cinema de les últimes dècades i que va guanyar la Palma d'Or a Cannes, l'Òscar a millor guió original, el Globus d'Or a millor guió i dos premis BAFTA. Avui, Pulp Fiction fa 32 anys.
3: Només us diré que va costar 8 milions de dòlars i en va recaptar més de 200.
2: Uau.
3: Es va convertir en una icona, la gent començant a aprendre's els diàlegs, a ballar de banda sonora, a disfressar-se d'Uma Thurman i de John Travolta. De tots els premis que va rebre, el primer de tots, el que va obrir camí, va ser l'elitista Festival de Cannes, on la sorpresa va arribar quan Clint Eastwood, president del jurat d'aquell any, li va entregar la Palma d'Or d'aquesta manera.
5: The Palm d'Or. Goes to Pulp Fiction.
3: Això va ser, doncs, l'inici d'un mite, d'una icona. A banda dels diàlegs, el guió i els grans actors i actrius del repartiment, recordem Bruce Willis, Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson, la pel·lícula té una de les millors bandes sonores de la història del cinema, i és que Tarantino, com sabeu, té un bagatge musical increïble, no es pot separar el seu cinema de les cançons que en fa servir. De fet, ell primer escolta les cançons i després imagina les escenes, això ho ha dit ell, i avui doncs repassem algunes de les cançons més emblemàtiques d'aquesta banda sonora, com per exemple aquesta Miss Irlou del 1964, que aquesta és una altra. Tarantino recupera cançons antigues i les torna a posar de moda, és el que ha fet amb moltes d'elles. Aquesta cançó que surt als crèdits inicials de la pel·lícula i que va catapultar la cançó a l'estatus d'icona pop moderna, eh? De fet, Pump It, de Black Eyed Peas, és una cançó que està basada en aquesta cançó. Un altre clàssic que trobem dins la seva banda sonora.

0: Aquesta pertany a Cool and the Gang, que és Jungle Boogie, un tema del 73, i sona a la ràdio del cotxe mentre Vincent i Jules discuteixen sobre els bars de haixís a Amsterdam, tot i que ja havia estat un èxit top 4 en el seu moment, quan va editar-se, doncs, amb la banda sonora de la pel·lícula, va tornar-se a ser un clàssic incombustible de la música funk. Més! Let's stay together,
1: loving you Això és quan la va buscar, no?
0: Aquesta sona mentre...
1: Vincent?
0: Estan al club, el Marcellus Wallace, i suborna en Bruce Willis, el personatge que fa Butch, perquè es deixi perdre en el seu combat de boxa. Clar, és a dir, el contrast de la balada romàntica amb una escena en
1: és que... Ara la situava en una altra escena,
0: sí,
1: aquesta.
0: Sí. Però precisament juga amb el contrast, no? Una cançó que és una balada, com sembla, romàntica, remet a moments romàntics, però no, l'utilitza en moments d'un suborn, no? D'un combat de boxa, és a dir, és un contrast fort que també fa servir.
1: Per cert, Miriam Sant Germain, bon dia i bona sort.
2: Bon dia i bona sort.
1: Com estàs?
2: Doncs molt bé, sí? Molt animada, la veritat. Sí, avui m'he aixecat així com amb energia.
1: En sèrio?
2: Sí. No sol passar, eh?
1: Doncs aguanta-la fins al final del dia.
0: Aquesta és una balada d'Old Green, eh? Let's Stay Together, que anys després Tina Turner versionaria. Una altra balada. You're the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Aquí, si heu vist la pel·lícula, recordareu que sona mentre la Mia Wallace, l'Uma Thurman, la posa a l'equip de música de casa seva mentre observa com en John Travolta s'acosta a l'interfon de casa.
1: És la que m'he confusió abans.
0: Ah, veus? Clar, perquè també és una balada.
1: Quan la va buscar.
0: Ah, exacte, quan la va buscar, sí senyor. Una cançó del 1968 que torna en aquest moment, quan surt la banda sonora, a generar interès per Dolly Parton. Per Dusty Springfield, que és una altra de les grans cantants de country clàssiques nord-americanes, i aquesta Son of a Preacher Man. Una que és la música de l'escena més mítica de tota la pel·lícula. Aquesta és del 1964, quan la Mia i en Vincent guanyen el concurs de tuits al bar aquell, el Jack Rabbit Slims. John Travolta no estava convençut de ballar la cançó, però Tarantino doncs el va convèncer, igual que Uma Thurman, que no volia ballar amb John Travolta, perquè, clar, John Travolta venia de triomfar amb Febre del dissabte a nit, i era un gran ballarí, i ella pensava que no estaria a l'alçada. Seguim. Una cançó original de Neil Diamond, de finals dels anys 60, que va tornar a posar de moda aquesta pel·lícula al 92.
1: Gràcies, Montse.
0: A vosaltres.
1: Així sonava Pulp Fiction en el dia que recordem el seu aniversari. Arribem a les 7 a punt del matí. Hem saludat a la Miriam Sant Germain i saludem ara el nostre convidat d'avui, el Xavi Franquesa. Xavi, bon dia.
3: Bon dia, bona sort.
1: Quina
4: elegància, Xavi,
1: ja,
4: de bon matí, per favor.
1: Ja,
5: perdoneu, perquè és que m'està costant fins i tot respondre a un bon dia. No.
1: Xavi, de seguida parlem amb tu abans, però anem al preu just, va, que el tenim ja.
5: Som-hi.
6: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: La pregunta d'aquí a res, ja estem amb els panellets. De cafè, de llimona, d'ametlla, de pinyons. La pregunta és pel rei dels panellets. A quin preu va el quilo de pinyons?
0: No sé. Caríssim, 20 euros.
1: 20 euros?
2: 18,50.
1: 18,50?
5: 17.
1: 17?
4: Més car, jo crec que és 60 euros.
0: Potser sí,
4: potser més car de 20,
0: fora broma. No sé, però sí, segur que està 20.
1: Vas bé. Arribem a les 7 en punt del matí, de seguida parlarem amb el Xavi Franquesa, que torna amb la cinquena temporada del seu monòleg. De seguida, el bon dia i bona sort. Vinga, va, senyals horaris de les 7 en punt del matí. El 14 d'octubre del 2026, el dia que ens llevem sabent que segueixen les negociacions a contrarrellotge per configurar les coalicions i els pactes de les formacions de l'esquerra del Partit Socialista.
0: Emilio Delgado, actualment diputat de Más Madrid a l'Assemblea Autonòmica, encapçalarà la llista madrilenya del Front Ampli, i l'exalcaldessa Ada Colau serà la cap de la llista per Barcelona, a banda de la candidata de la presidència al govern espanyol. Colau ha fet una crida a arribar a un acord de darrera hora per integrar Esquerra Republicana i Podem a la coalició de les esquerres, abans que finalitzi el termini aquest divendres. Per ara, Front Ampli, recordem, està integrat per Mas Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida.
1: I Renfe, Ouigo i Irio seguiran avui amb modificacions en el seu pla de transports en la línia d'AVE entre Madrid i Barcelona.
0: Sí, Renfe ha informat que mantindrà un dispositiu similar al d'ahir dimarts per adaptar l'oferta ferroviària a les limitacions de capacitat en el tram afectat, tot i que la millora progressiva de les condicions permetrà recuperar alguns serveis. El govern ha avisat que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els propers dies.
1: I el govern espanyol no descarta recórrer al Constitucional la decisió del Suprem de mantenir la suspensió del dret a vot als nacionalitzats a través de la llei de nets.
0: L'executiu carrega contra el Tribunal Suprem i l'acusa de retallar drets fonamentals recollits en la Constitució. Mentrestant, el PP continua expressant dubtes sobre la netedat del procés electoral del 29N.
1: I jornada de manifestacions multitudinàries a França per reclamar més inversió en l'educació coincidint amb l'inici de la tramitació dels pressupostos del 2027.
0: Els estudiants van continuar exigint ahir més recursos per als instituts, més professors i una major transparència en l'accés a la universitat i denuncien també que només s'ha cobert el 35% de les contractacions docents previstes. El govern francès ha promès 64.000 milions d'euros per a educació, una xifra que els convocants consideren insuficient.
1: I acabem el papalló 14. Ha estat operat amb èxit de l'extirpació del nòdul pulmonar.
0: Sí, la intervenció ha conclòs positivament dins els terminis i forma previstos. Posteriorment, el Sant Pare ha tornat a la seva habitació per fer repòs i recuperar-se, on previsiblement hi romandrà prop d'una setmana. Recordem que es tractava d'un nòdul en fase molt inicial i ben localitzat que li van detectar durant una revisió mèdica.
1: 7:02, anem pel temps. Núvols alts i mitjans seran els protagonistes d'aquest dimecres a bona part de Catalunya, però el temps es mantindrà estable i amb molt poca probabilitat de precipitacions.
0: I pel que fa a les temperatures, continuaran força suaus, amb màximes d'entre 22 i 25 graus al litoral i prelitoral, mentre que a les zones interiors i al Pirineu les nits seran més fresques. De moment, caldrà aprofitar aquesta tranquil·litat meteorològica perquè de cara al cap de setmana sí que s'espera un canvi de temps notable amb l'arribada de pluges més generals i una baixada important també de les temperatures.
1: Anem a fer una ullada a la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia i bona sort.
7: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres, de moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara, doncs, tenim ja alguns trams amb circulació intensa, però podríem parlar de que són trams amb retencions habituals, per exemple, arreu del nus de la Trinitat, on poc a poc ja tenim més intensitat que arriba des del Vallès per la C58. Ara comença amb retencions a Sant Quirze, que torna a agafar intensitat des de Cerdanyola cap al nus de la Trinitat, on es cues que també arriben per la C33 o la B20 Santa Coloma de Gramenet i que de retruc doncs afecten també en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. També ja comencem a tenir retencions a la AP7 al punt de Montmeló en sentit nord o també al punt de Barberà del Vallès en sentit sud. Encara en aquest vessant Vallès tenim cues a la C59 de manera intermitent des de Caldes de Montbui en sentit sud o a la C17 a Parets del Vallès també en direcció Barcelona. Des de que fa doncs uns minuts al vessant Llobregat i a congestió. A hores d'ara tenim intensitat a la A2 i a la B23 des de Molins de Rei i Pallejà també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort. Abans del moment viral del dia, Xavi, quantes vegades des de que has entrat a l'estudi t'has preguntat què faig jo aquí?
5: Contínuament. O sigui, us admiro profundament.
1: Ara
5: parlarem, si voleu, dels pros i els contres d'aquest horari infernal.
1: No. Escolta'm, l'admiració és mútua.
5: No. Pensa que això... Jo està passant... Hòstia, però tampoc els estimo tant, jo, com per
1: això. És igual.
5: Que no ho he fet per ningú l'altre dia, ho comentava amb l'Ari. Això ho he fet a la vida.
1: O sigui, al final, no és el que tu ens estimes a nosaltres, és el que nosaltres t'estimarem a partir d'avui.
5: M'ha valgut la... Encara no hem començat, ja et dic que m'ha valgut la pena.
1: Et valdrà més la pena després, ja veuràs. Segur que sí. Vinga, va, aquest és el moment viral del dia.
8: Mira, van todos a juego con mi bolsa. Qué gracioso.
3: Aviam què opina Xavi, també, perquè sé que us coneixeu amb la Paz. El cas és que el que ella diu ho publica en uns stories.
1: Paz Padilla.
3: Ho publica en els seus stories. Llavors es veu una imatge on hi ha un grup molt nombrós de dones que són musulmanes. Totes van amb una vestimenta molt semblant i amb el mateix estampat que coincideix amb un estampat similar que el que porta el bolso. Llavors ella es veu totes les dones musulmanes darrere i ella, bueno, diu això de mirar...
1: Està, totes... està amb un ascensor, amb unes escales mecàniques i clar, la perspectiva es veu ella a davant i totes les noies a darrere. I, clar, enfoca el bolso i les noies, que totes, el mocador...
3: És un grup molt nombrós de dones.
1: I totes van vestides totes iguals i l'estampat és pràcticament igual o molt semblant al del seu bolso.
3: Clar, el vídeo s'ha fet viral perquè el comentari doncs, ha generat molt debat, no? Aquella cosa de que hi ha qui ho interpreta simplement com una broma, un molt humor de Paz Padilla, i hi ha qui considera que és una falsa de sensibilitat, una falta de sensibilitat fer humor amb la vestimenta d'un grup de dones musulmanes. Aquella cosa de la línia fina, Xavi, entre l'humor o no, aquestes coses...
5: És que, mira, acabes d'obrir un meló meravellós. Mira, és una cosa que em dona pànic. Jo estic veient que els còmics que van triomfar fa 25-30 anys, ara mateix, l'estan cagant tant. És a dir, és com si no haguessin evolucionat amb la seva pròpia comèdia, no l'han fet evolucionar. I jo tinc pànic que em passi, eh? Tanto. Veig que no em passa, afortunadament, però vull dir, també li has de donar una tercera volta a la teva pròpia comèdia. És a dir, igual que com a societat no podem ser de la mateixa manera... com a home, en aquest cas, tu no pots ser de la mateixa manera que eres fa 30 anys perquè tens moltes més eines, has après moltes més coses. Crec que com a comediant passa exactament el mateix, perquè com a comediant ets persona, formes part d'una societat.
3: Exacte,
5: i ets home,
3: clar.
5: No? I crec que a mi és una tia que m'ha semblat sempre molt graciosa, però crec que últimament fa... Bàsicament, es compta aparició per cagada.
1: doncs déu-n'hi-do, el currículum de la Padilla. Les 7 i 7 minutes del matí. Anem a fer un apunt ràpid d'esports i ens hi posem en aquesta segona hora.

0: Ets futbolero, Xavi?
1: Molt.
0: Sí?
1: I ahir, abans de, just abans de que xutés el Nayemi o Madeyemi o sí, Takayemi... Sí, sí. Al minut 64 estava a punt de xutar i vaig dir, no, m'haig d'anar a dormir, me'n vaig a dormir, no vull ni veure. Que demà haig d'anar al programa a primeríssima hora. Per tant, no, vaig veure el partit, i vaig gaudir.
0: Per no gaudir, el Barça de Hansi Flick ha tornat a demostrar la seva capacitat de reacció amb una contundent victòria al camp del Galatasaray després d'encaixar el primer gol. Els blaugrana han empatat abans del descans amb una diana de Cancelo.
2: Sí, i a la represa, Lamine Yamal ha canviat el partit en només 5 minuts. Primer ha assistit Fermín per fer l'1-2 i poc després va protagonitzar una gran jugada que va acabar amb el gol de Gordon. Finalment, recordem, Adeyemi ha arrodonit el marcador amb el quart gol.
0: Va, seguim encara en clau Champions. L'Atlètic de Madrid ha començat amb força la seva aventura europea, el Metropolitano, amb una victòria contra el Manchester United.
2: Pablo Barrios va avançar els matalassers al cap de només 49 segons, però els anglesos han reaccionat i han disposat de diverses ocasions clares, neutralitzades en bona part per les intervencions d'Oblak. A la segona part, el conjunt de Simeone ha patit davant la pressió rival, fins que l'expulsió de Lenny Yoro per una falta sobre Jonathan David, quan era l'últim defensor, va fer canviar el partit. D'aquesta manera, l'Atlètic ha trobat el camí per assegurar-se els primers 3 punts a la Champions.
0: I el Villarreal ha posat fi a una ratxa de 12 partits sense guanyar a la Champions, amb una victòria contundent de 3 davant del Nàpols. Tot i començar perdent amb un gol d'en Ramani, el conjunt groguet ha reaccionat i ha capgirat el marcador en només 3 minuts.
2: A la recta final, Oluwaseyi ha sentenciat el duel amb el tercer gol al minut 86. L'actuació de Moleiro i Gerard Moreno, ha estat clau en la reacció d'un equip que recupera la confiança, la il·lusió i l'autoestima davant la seva afició. El Villarreal torna a guanyar Europa i vol convertir aquest triomf en el punt de partida d'una nova etapa a la Champions.
0: Mentrestant, el col·lectiu arbitral està preocupat per l'ambient de crispació que envolta el Real Madrid a 2 setmanes del clàssic al Camp Nou, segons ha informat la cadena SER.
2: El Barça, líder amb 6 punts d'avantatge, rebrà un conjunt blanc immers en una crisi esportiva i que ha centrat bona part del discurs en les decisions arbitrals. Les protestes de Mourinho, l'expulsió de Vinícius contra el Villarreal han incrementat la polèmica i el comitè tècnic d'àrbitres ara tem que l'hostilitat envers els col·legiats vagi a més a mesura que s'acosti al duel.
0: I acabem amb una notícia que coneixíem ahir. Una investigació del diari britànic The Times apunta que el president de la FIFA hauria rebut el 2024 uns ingressos addicionals de 1,6 milions d'euros que no constarien als informes públics de l'organisme.
2: Segons la informació publicada, els diners procedirien de l'entitat organitzadora del Mundial 2026 als Estats Units i s'haurien destinat en part a cobrir el lloguer d'una mansió de luxe a Miami. Aquestes quantitats se sumarien als més de 4 milions de francs suïssos que Infantino va declarar com a remuneració oficial aquell any. Les informacions obren interrogants sobre aquesta transparència dels seus ingressos si un presumpte incompliment de les obligacions fiscals. Unes acusacions que caldrà contrastar.
0: Doncs res, a fer números novament amb el bo de l'Infantino. Aquest l'Infantino ja se'l veu que és una persona...
3: Que no li falta de res, que té molts diners.
0: Que no li falta res i que tot ho fa...
3: Per ràbia.
4: Que aviat sortirà la meva secció.
3: Sí. L'Infantino... Està a punt.
0: L'Infantino, calienta que sales. D'aquí 4 minuts, 7:45 del matí.
5: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badona 2.
0: Dimecres 14 d'octubre del 2026. Estem immersos en el programa 242. Mira, tu que ets de la Quinta. Tu te'n recordes dels Front 242?
1: Home, i tant. Eh? Com no recordar-ho.
0: Doncs mira, avui estem al programa 242. No busquis a la màquina Front 242, que aquí segur que no hi és.
1: Ha de ser cinta o en Revox, allò.
0: En el teu mòbil, Sí. Diu, sí. Encara que estem traient pols. Jo vaig veure els Front 242 2 vegades. El
1: Rasmatàs, el que Celeste.
0: Exacte, el Rasmatàs i el Velòdrom d'Horta.
1: Ah, hòstia, això sí que és old school, el Velòdrom d'Horta.
0: Sí. No. Era molt canyero, allò,
1: Sí.
0: Molt canyero, eh? En fi, avui el sol sortirà a les 8 i un minut del matí, ens deixarà a 7:45 del vespre. Avui ens visita el Xavi Franquesa, que torna amb la cinquena temporada d'Escòcia, un monòleg sobre fer-se gran. Fer-se gran en el sentit d'edat o en el sentit de...
1: Sí, jo haig de dir que jo parlo pels altres, No, sí, és fer-se gran en tots els aspectes, però sobretot és una cosa quasi numèrica. És un drama que necessitava un remei o una catarsi col·lectiva per ser superat, perquè ja tenim un problema amb això.
0: Tenim un problema.
1: Dic tenim, en general, ara jo no parlo d'homes només, homes, dones... Tenim un greu problema i l'hem de solventar.
0: Molt bé, de seguida en parlarem, però jo no sé si has passat aquella fase, però dona la sensació que hi ha un moment que no et dones compte i entres com una espècie de túnel d'entrada i de cop i volta estàs al túnel de sortida que ja t'has fet gran. Però és que el túnel és molt curt, o sigui, no et dones compte. No, t'ho juro que no et dones compte.
3: I ja està, més val no pensar-hi.
0: I de cop i volta dius, hòstia, és que ja tinc fills... Ja penses més en que els teus fills igual tindran fills algun dia?
3: Calla.
0: No, però que això, que està passant i no... Bé, en fi, que després en parlarem. Avui, novament, amb el control tècnic amb el Gorka Delgado i el Jaume Bernet i a la producció amb el David Alcalde i el Mario Cervera. Vinga, ho deia fa breus moments, d'aquí res ja entrem en el món panellet, de cafè, de llimona, d'ametlla, de pinyons. La pregunta és pel rei dels panellets. Quin preu va al quilo de pinyons, Montse?
2: Puc pujar? És que crec que m'he precipitat. M'he fet massa barat, comprat massa barat. Puc canviar?
0: No hauràs mirat.
2: No ho he mirat, però comentant-ho, després... Clar, sempre em preguntes a mi la primera i ho deixo anar allà, a tope. Però jo després he reflexionat, he pensat, deu anar molt més car que 20 euros. Va, 50. Puc dir-ho?
0: Sí, sí. Pots dir el que vulguis, Montse.
2: Va, doncs 50.
0: Tu?
4: Em mantenc amb 18, amb 50.
0: 18, amb 50. El quilo, estic dient el quilo de pinyons.
1: Jo per, és a dir, jo he sentit un número... Ja, no havia entès ni la pregunta. I he dit, posa un euro menys que quedaràs bé. Però ara, sabent això, és la nova cocaïna, els pinyons.
0: A quan va?
1: No, bueno, ara no... 50 euros al gram. El quilo no, 50 al gram.
2: 50 al pinyó.
0: I tu què diries?
3: M'havia dit 60, m'he quedat curta.
0: 60. Te'l portes al pernil.
3: Sí?
0: Sí. El quilo de pinyó del país va a 99,50.
3: Què? Per favor.
4: Com?
0: 9,95 la terrina de 100 grams. Vinga, va, tal dia com avui, però del 1994...
2: Ho dèiem abans, s'estrenava la pel·lícula Pulp Fiction.
0: I tal dia com avui, però del 2011.
2: Apple llançava el seu nou sistema automatitzat de control per veu, anomenat Siri. La versió a Espanya va arribar amb la veu de la locutora Irache Gómez, que deia això.
6: No puedo locutar ni hablar cómodamente sin llevar pintados los labios. Se me resecan muchísimo, entonces el pintalabios, sobre todo el rojo, es un color que necesito para poder hablar.
0: I tal dia com avui, però del 2012...
2: L'esportista austríac Felix Baumgartner es llançava des de l'estratosfera a més de 39.000 metres d'alçada, convertint-se en el primer ésser humà a trencar la velocitat del so en caiguda lliure.
7: Baumgartner tardó aproximadament 10 minuts en aterrizar en Nuevo México, però a los 45 segundos de iniciar la caída rompió la barrera del sonido. Este paracaidista austríaco de 43 años llegó a superar los 1.300 kilómetros por hora.
0: Això en 2012,
2: Sí, això va ser el 2012, sí, ja fa temps, sí.
0: Això em recorda, quan va passar això, que teníem el programa de ràdio i en Peyu treballava amb mi, i em deia, escolta'm, aquest tio si salta, clar, des de tan amunt, si et fa una ràfaga de vent o d'això, igual es passa llarg la terra.
1: Clar, és que pot canviar de país, no?
0: Que dius, hòstia, que vas a caure en un lloc i te'n vas a l'altra punta.
1: Sí, vas a Júpiter i tu volies aterrar la terra.
0: I després que busquin. Va, anem a posar el WOT, anem a posar la cançó del dia. És un quart i un minut de 8 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort. Ho ambientem bé, això, ara?
2: Home, no? Ara vinga, mateix.
0: Montse.
2: Mira, una cançó d'un grup d'aquells que de vegades fan aquestes coses, passa, la música passa i passa molt, que hi ha un grup que de cop i volta fa una cançó, triomfa arreu del món i és un one hit wonder, és a dir, nunca más se supo. És a dir, ells han fet les seves coses, però aquí no ens ha arribat. Recordem aquesta que sí que ens va arribar i de quina manera, perquè va ser tot un èxit el 2009. Foster the People.

0: Mariola Dinarès cada dia té una missió. Per fer-la, s'envolta d'experts i expertes.
1: Good morning, angels.
2: Good morning, Charlie.
0: Objectiu, ajudar-te amb tot el que necessites en el teu dia a dia.
3: Hola, estic a punt. Tenim una tàctica per tot. Som el teu consultori útil.
0: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
3: Espero la teva trucada, perquè el Charlie ets tu.
4: Bon dia i bona sort, amb Ado Lladó.
5: Vinga, anem ràpidament als titulars de la premsa escrita. Un quart i cinc minuts de vuit del matí. Això és el que us trobareu al quiosc quan arribeu. Comencem amb La Vanguardia.
6: Que titula, recollint les paraules de Feijón, que diu no hi ha neteja democràtica sense neteja del cens. El periòdico titula, el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. El País diu al rei, als ceutins, en les seves paraules, no us deixarem sols ni indefensos. El Mundo també recull les paraules dels reis, que diuen la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. El diari Ara titula, Zelensky qui alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. I el diari ABC també diu el rei a Ceuta que diu la sobirania del nostre país no és negociable i La Razón destaca els reis mostren el seu suport a Ceuta.
5: Pel que fa a la premsa esportiva, jo crec que encertada del Mundo Deportivo.
6: Titula Bany turc.
5: I el diari Esport.
6: També en referència al partit d'ahir del Barça contra el Galatasaray. Quin partidàs?
4: Right a Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Ado Lladó.

0: Avui ens visita el Xavi Franquesa, que torna amb la cinquena temporada d'Escofia, un monòleg sobre fer-se gran, les relacions i les misèries de la vida adulta. Ja ha fet riure més de 80.000 espectadors i ara arriba al nou teatre Balmes. Xavi, avui volem cobrar si el que et cou és l'edat o que has vingut molt aviat, una de les dues coses. O que tens molt, o que tens bona llet o que tens mala llet.
1: La combinació de les dues és tremenda. Jo he pensat, mentre venia amb la moto cap aquí, que aquesta gent que està activa a aquestes hores és gent que li deu alguna cosa a la vida. Ja té un deute amb la vida i la vida se l'està fent pagar.
2: De penitència,
1: ja està.
2: No?
1: Però també és meravellós, perquè la sensació és molt diferent i suposo que també t'hi pots arribar a enganxar-te, tu, eh?
0: Enganxar-te a llevar-te aquesta hora?
1: A viure quan no hi ha pràcticament ningú al carrer.
0: Jo, mira, és la meva 25a temporada fent mornings.
1: T'abraço fort.
0: 25a temporada, llevam a aquesta hora del matí. Això sí, el doctor Estivill em va dir que no, a la vida em recuperaré d'això. Sí, no hi ha manera, no hi ha manera.
2: No hi ha res a fer.
0: No hi ha res a fer.
1: És que, a més, us dic una cosa, amb perdó, he passat una nit de merda només pensant que no em llevaria ja, després hi ha l'agonia que acompanya aquest horari, l'estrès, i no he dormit gens. O sigui, m'he aixecat com 3 vegades a les 2, a les 3, pensant que estava arribant tard, m'he llevat just abans de que sonés l'espertador, que això desespera moltíssim. Però si faltaven només 5 minuts, per què m'he hagut de despertar? Deixa'm aquests 5 minuts. I ha sigut terrible, però suposo que, com tota la vida, t'has d'acostumar.
0: No t'acostumes.
1: No t'acostumes. Això diu tothom.
0: Abans, sempre tens aquella sensació, si pots llevar a les 8, a les 9, doncs vas amb un altre ritme. Va, entrem amb Escocia. Què és el que et cou més, fer-te gran o donar-te que ja no estàs per segons quines festes?
1: Ja he assumit lo de les festes, ho tinc superassumit, tot i que tant faig petites incisions en el món lúdic, per entendre'n. El que passa, hem de canviar, clar, hem descobert que hi ha un concepte que desconeixíem, que era el tarder, el vespreig.
2: Home,
1: en català a mi em sona fins i tot pitjor, sona més de viejo. Perquè dius tarder, bueno, por un vespreig. Hòstia, puta Déu.
2: Fota't un tiro
1: directament, no?
2: Zero màrqueting amb aquesta paraula, la veritat.
1: És zero màrqueting, exacte. No, el que deies tu abans, no? Que dius, hòstia, estic pensant a veure si els nanos creixen suficient com perquè fotin avi en breu, que això pot passar també, no? En el meu cas és més un tema que jo em veia, perquè això la idea d'aquest espectacle va sorgir d'una necessitat, perquè jo ja m'estava veient que estava molt més a prop de tenir una conversa més lògica amb un jubilat que amb un,
0: sí,
1: que amb un
0: sí,
1: universitari.
0: Sí, clar, això va ser per aquí.
2: És més a prop d'una franja que de l'altra.
1: Completament. I ara vaig al gimnàs als matins, que és l'horari dels viejos. Que quan se t'escapa un pet no has de tenir vergonya, perquè és lo normal en aquell horari, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I la gent et fa així com diu, normal, normal, normal.
0: Clar, normal.
1: Bueno, los fitters se relajan.

0: el Víctor se relaja. I, però el que passa, clar, és algo que ho portem, en realitat ho portem fatal. Ho portem fatal, i el que... com a mínim, en el moment que tu te n'adones, però jo sempre dic que hi ha un instant molt concret en què tu te n'adones de les coses. És a dir, la gent diu, no, t'has anat desenamorant, per exemple, no? A poc a poc, perquè la relació s'ha anat deteriorant. No, no, hi ha un dia, un instant molt concret que fa pam, que és quan te n'adones que t'has desenamorat. Doncs el mateix passa amb el fer-se gran. Hi ha un moment, un dia, un instant, no, són, és que en els últims 2 anys he notat un deteriorament. No, hi ha un moment que et cau com la gota aquella, pam!
1: Aquest,
0: i dius, m'he fet gran.
2: I això té a veure amb la crisi dels 40? Perquè estic allà, eh?
0: No, això
1: és, és més endavant. És més endavant.
0: No, no és ben bé els 40,
1: quan
0: justos.
1: Quan et veus gran, és més endavant.
0: Sí.
1: Aquest dia pot coincidir també en el dia que t'emocionis, com veus una oferta d'argent?
0: Com? Però, vamos, si jo soc d'aquestes persones tristes que vaig a 4 supermercats diferents, no buscar l'oferta, perquè ja, que possiblement també, però ja perquè aquest producte ja et va millor. I això en 20 anys no ho feia. Tu entraves el que hi havia, compraves el que havies de comprar, clar. I si et deixaves algú no t'importava. I ara, no, és ara, tremendo.
1: En el programa que anem amb espais molt curts, m'agradaria que diguessis l'obra, a on, quins dies...
0: Doncs mira, l'obra és Escocia, ja no porto el compte perquè vam tenir això de la pandèmia, vam començar just en pandèmia, per tant, crec que és la cinquena, si no ho porto...
1: La cinquena. Ja t'ho dic jo.
0: I és el Teatre Balmes, un nou teatre a Barcelona, meravellós. Estàvem al Teatre Regina, però, diguéssim, vam parar l'activitat allà i comencem el Teatre Balmes, un teatre espectacular, nou, que crec que val la pena. I, en principi, t'ho dic perquè hi ha setmanes que doblem funció, però serà dissabtes a les 7:20... de la tarda.
2: Oh, quina hora!
0: Un horari superestrany,
2: boníssima,
0: però al mateix temps meravellós.
1: Per què 7:20?
0: 7:20 per fer quadrar, perquè és un teatre que d'alguna manera acollirà diferents funcions i perquè hi ha dies que jo faig doblet. És a dir, estic al Teatre Balmes, potser a les 7:20, però és que a les 10 de la nit potser estic a Granollers.
1: Ja.
0: Estem una miqueta amb aquesta jugada que és que això no acompanya gens quan vas fent edat, aquesta cosa de, vinga, ja sortim d'aquí i cap allà. Jo ho trobo que és el més similar a la mort, però a vegades toca.
1: Per cert, avui estreneu amb el Toni Clapés, estrena el seu programa Gadoscat, que tu també hi participes, eh?
0: Sí, una altra cosa que estrenem. Aquest any estem d'estreno, també.
1: Molt bé,
0: sí,
1: que tingueu molta sort. A quina hora, ho saps?
0: Això, 22:30 a la Gadoscat.
2: Serveis mínims.
1: Avui a dos quarts de 12. Enganxats a la Gadoscat. Per cert, els anys 90 eren tan meravellosos com nosaltres ens pensem o simplement eren més joves?
0: No, eren més joves. És igual, aquesta reflexió que nosaltres fem, els que fem més grans, que no, la música d'abans era millor. No, ara parlaves de 2-4-2, ara li poses el 2-4-2 al teu fill i et mira en una casa de què m'estàs posant. Però sí que és cert que el que passa no és que fos millor, que també, és que tu vivies amb molta més intensitat.
2: És cert, clar.
0: I, de fet, escoltar un tema suposava posar el vinil o el caset aquell deteriorat o posar el CD que estava ratllat. És a dir, generava molt més esforç. Ara tot és molt més fàcil, se li dona menys importància. Per tant, per nosaltres, abans, la música tenia molt més valor. Obries un vinil, treies d'allò per veure les lletres. Ara hi ha una opció Spotify que la lletra te la passa sola, no?
2: Exacte.
0: Per tant, nosaltres hi havia com una immersió més bèstia en el que ens agradava, con lo qual li donàvem molt més de valor, no?
1: Xavi, abans d'acomiadar-me, primer recordar que estàs en el programa Les Tardes amb el les Tardes de Ràdio 4 amb el Xavi Franquesa.
3: Amb el Xavi Martínez.
1: I que avui també et podrem veure en aquesta estrena. O sigui, tens l'agenda absolutament monopolitzada.
0: A tope.
2: Ara és Franquesa.
1: O sigui, el dia que t'enfadis amb algú d'aquesta casa i et diguin prou, s'ha acabat el xollo, tu, eh? S'ha acabat per sempre, eh? Que vagi molt bé. Moltes gràcies,
0: per
1: la teva visita avui al Bon Dia, Bona Sort. Ara te'n tornes a dormir o...?
0: No, és que clar, també he aprofitat perquè ara tenim reunió de programa d'aquesta setmana vinent.
2: Aprofites.
0: Clar, hi ha unes quantes coses, que era a les 9:30, un horari de persona, de llevar-se a esmorzar i anar a treballar, això sí. Però ara el que faré, m'aniré a treure una estoneta a la bosseta, anirem a esmorzar com a senyors grans de forquilla. Després anirem a treballar. Cap problema.
1: Que vagi molt bé i gràcies per l'esforç. Una forta abraçada. Molta sort. Bon dia, bona sort. Anem arribant a 8:15 del matí, als titulars d'aquesta hora, i seguim en aquest 14 d'octubre del 2026. Fins ara.

0: Dos quarts de vuit del matí, 14 d'octubre del 2026, el dia que ens sabem sabent que segueixen les negociacions a contrarrellotge per configurar les coalicions i els pactes de les formacions a l'esquerra del Partit Socialista.
1: Sí, Emilio Delgado, actualment diputat de Mas Madrid a l'Assemblea Autonòmica, encapçalarà la llista madrilenya del Front Ampli i l'exalcaldessa Ada Colau serà la cap de llista de Barcelona a banda de la candidata a la presidència del govern espanyol. Colau ha fet una crida a arribar a un acord de darrera hora per integrar Esquerra Republicana i Podem a la coalició de les esquerres abans que finalitzi el termini aquest divendres. Per ara, recordem que Front Ampli està integrat per Mas Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida.
0: Renfe, Ouigo i Irio seguiran avui amb les modificacions en el seu pla de transport en la línia d'AVE entre Madrid i Barcelona.
1: Sí, Renfe ha informat que mantindrà un dispositiu similar al d'ahir dimarts per adaptar l'oferta ferroviària a les limitacions de capacitat en el tram afectat, tot i que la millora progressiva de les condicions permetrà recuperar alguns serveis. El govern ha avisat que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els propers dies.
0: I precisament el govern espanyol no descarta recórrer al Constitucional la decisió del Suprem de mantenir la suspensió del dret al vot als nacionalitzats a través de la llei de nets.
1: L'executiu carrega contra el Tribunal Suprem i l'acusa de retallar drets fonamentals recollits en la Constitució. Mentrestant, el PP continua expressant dubtes sobre la netedat del procés electoral del 29N.
0: I jornada de manifestacions multitudinàries a França per reclamar més inversió en educació coincidint amb l'inici de la tramitació dels pressupostos del 2027.
1: Sí, els estudiants han exigit més recursos per als instituts, més professors i una major transparència en l'accés a la universitat i denuncien també que només s'ha cobert el 35% de les contractacions docents previstes. El govern francès ha promès 64.000 milions d'euros per a educació, una xifra que els convocants consideren insuficient.
0: I el papalló 14 ha estat operat amb èxit de l'extirpació del nòdul pulmonar.
1: Sí, la intervenció ha conclòs positivament dins els terminis i forma previstos. Posteriorment, el Sant Pare ha tornat a la seva habitació per fer repòs i recuperar-se on previsiblement hi romandrà prop d'una setmana. Recordem que es tractava d'un nòdul en una fase molt inicial i ben localitzat que li van detectar durant una revisió mèdica.
0: De tota manera, s'està pendent, després de que hagin extirpat aquest tumor maligne, de si haurà de fer o no haurà de fer tractament a partir d'ara. I anem pel temps. Els núvols alts i mitjans seran els protagonistes d'aquest dimecres a bona part de Catalunya, però el temps es mantindrà estable i amb molt poca probabilitat de precipitacions.
1: I pel que fa a les temperatures, continuaran força suaus, amb màximes d'entre 22 i 25 graus al litoral i al prelitoral, mentre que les zones interiors i al Pirineu les nits seran més fresques. De moment, caldrà aprofitar aquesta tranquil·litat meteorològica d'aquesta setmana, perquè de cara al cap de setmana s'espera un canvi de temps amb l'arribada de pluges més generals i una baixada també notable de les temperatures.
0: Anem pel trànsit, a veure com tenim la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada a hores d'ara destacant dues incidències. Tenim un accident i una avaria de tot just fa uns minuts. L'accident ha estat a la C32, a l'altura de Tallà, que en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca 3 quilòmetres de retencions. El vehicle avariat ha estat a la AP7, al punt de Roda de Barà, en direcció Tarragona, on també es talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de cues. Per altra banda, la jornada d'avui dimecres estem pendents de possibles tractors i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i que a hores d'ara doncs no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, retencions en direcció Barcelona. També des del Besòs i a Cues, que arriben per la C58 o C33 des del Vallès i que tot plegat de retruc deixen afectacions en sentit Llobregat a cadascuna de les dues rondes de Barcelona. A la AP7 a hores d'ara també ja trobem congestió entre Mirasol i el Papiol i també al punt de Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran Aràndiga. Per cert, estava ensenyant a l'Ares una fotografia que ahir vaig penjar que va haver-hi una grua que es va emportar per davant al cartell a la rotonda de Montgat, pagant Nacional 2 per pujar... Ho has vist?
3: Ho vaig veure per xarxes socials. Fortíssim, però destrossar.
0: Explico, un camió grua que portava la grua, no sé si la portava... La devia portar a aixecar, la grua, perquè...
3: Sí.
0: El cartell que posava cap a la dreta, direcció Mataró, cap a l'esquerra, direcció Barcelona, se'l van portar per davant i va... O sigui, la que es va liar ahir a la tarda, més en més, amb sortida horari escolar, que allà hi ha una escola internacional al costat, vaja, que el pollastre va ser monumental. Si veieu les fotos, són bastant impactants.
3: Sí, ho vaig veure ahir.
0: Es veu el cartell absolutament trinxat, que és allò, tira, que passes, saps? No? Tira, que no, que sí, que passes, tira, pam.
3: Patapum.
0: Vinga, 4:45 d'avui. El Barça remunta al Galatasaray amb 5 minuts màgics de Lamine Yamal.
1: Els blaugranes guanyen 1-4 a Istanbul amb una gran actuació de Lamine Yamal i confirmen el seu potencial ofensiu.
0: Les entrades del Galatasaray i Barça arriben als 1.360 euros amb un rècord al futbol turc.
1: L'expectació pel partit omple el Rams Park i la policia deté 9 persones en una operació contra la revenda il·legal d'entrades.
0: Mentrestant, l'Atlètic de Madrid derrota el Manchester United en una nit europea de màxima intensitat.
1: Sí, Barrios marca el primer minut i l'expulsió de Leny Yoro facilita als matalassers una victòria que els dona els primers 3 punts.
0: I el Villarreal posa fi a 4 anys de sequera de Champions amb una remuntada contra el Nàpols.
1: Els groguets capgiren el 0-1 inicial i guanyen 3-1 amb gols de Mizatadze, Mourinho i Oluwaseyi.
0: I els àrbitres temen que augmenti la tensió abans del clàssic al Camp Nou.
1: Les polèmiques arbitrals i les protestes del Madrid preocupen el col·lectiu arbitral abans d'un duel amb el Barça líder amb 6 punts d'avantatge.
0: I The Times qüestiona la transparència dels ingressos del president de la FIFA.
1: Una investigació apunta que Gianni Infantino hauria rebut 1,6 milions d'euros addicionals al 2024, uns ingressos que presumptament no constarien als informes públics de la FIFA.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Mira, estava mirant el Sabies què i abans d'acabar la frase que estava llegint de sota i estava rient. Com s'arriba a aquestes conclusions?
5: Vols que t'ho expliqui?
0: Sí.
5: Però ojo el que dius, eh? El dissabte vaig tenir un dinar. Tu saps que era un dinar molt important per mi. Vaig anar a Sabadell a dinar. Doncs això m'ho va dir una de les persones que està a la taula. I dic, això ho he de buscar perquè veguis que jo inclús en cap de setmana... Jo només penso en el bon dia.
0: Puc fer una pregunta?
5: Sí, pots fer-me una pregunta.
0: És a la persona que li vas portar el cava?
5: Sí, una d'elles, clar, li vaig portar dos.
0: És que li... anava a un lloc.
5: És que el Badó he de dir públicament que em va aconsellar que havia de portar amb una taula, amb un dinar important.
0: Amb unes circumstàncies importants. Sí. Vas triomfar o no?
5: Vaig triomfar.
0: Bueno, són aquelles coses que estàs a redacció i vas parlant i m'han sortit coses. Mira, dissabte tinc aquest dinar, no sé què, i oi, jo tinc no sé què. Doncs quedaries molt bé portant això. I ara resulta que a la taula li van explicar això. Ojo amb el titular, eh?
5: Doncs sí, sabíeu que alguns perfums de luxes es fan amb substàncies que també trobem a la femta?
3: Què?
0: Està molt bé. Ah.
5: Calma, que no és que posis...
0: No serà la meva.
5: No és que posem caca al coll, eh? Tranquil·litat, no és això. El que passa és que en perfumeria s'utilitzen molècules que, segons la concentració, poden canviar completament d'olor. És una de les més curioses. És l'escatol, que es troba de manera natural a les femtes, real, i en concentracions altes, allò fa una olor clarament fecal.
3: L'escatol, es diu.
5: Exacte.
0: I les empreses de perfumeria ho van a buscar a les femtes?
5: I les empreses de perfumeria ho saben perfectament. Però
0: utilitzen l'original de les femtes.
5: Però és que encara és més bèstia perquè l'escatol també apareix de manera natural en flors, com el gesamí o la flor del taronger. La mateixa molècula, estem parlant...
0: Ah, no ho van a buscar a la femta, ho van a buscar a les flors.
5: La mateixa molècula...
3: Sí, perquè no. Tenia una imatge al cap.
5: Exacte. També passa amb l'indol, que concentrat pot fer una olor molt desagradable, però en quantitats petites aporta aquesta profunditat i una nota floral molt característica, especialment en perfums de gesamí.
0: Molt fan del gesamí en totes les seves versions,
5: en totes,
0: eh?
5: Inclús la femta, tu. El cas és que històricament, a més, la perfumeria ha utilitzat ingredients animals bastant menys glamurosos, eh? Les secrecions de civeta, castorí procedent del castor i altres matèries d'origen animal. Avui, molts d'aquests ingredients s'han substituït per versions sintètiques i existeixen coses com el iraceum, que és un material format a partir d'orina, i excrements fossilitzats. Sí, sí, s'han utilitzat en perfumeria de nínxol per donar notes animals i profundes.
0: El dissabte a la nit abans de sortir, la tassa dins el cap a dins la tassa del bar i arreglats. Perquè, és que ja em diràs.
5: És que el cas és que un perfum pot costar 200 euros i una part del secret és que ben dosificada la pudoreta també pot ser elegant.
0: Vinga, doncs ja està. Va, que estem de concursos. Enviem al teatre a veure una obra que té que veure amb el convidat d'avui. Així que 900... Ho has pillat o no?
5: No.
0: És que hem presentat ara.
5: Ah, regalem entrades per l'Escocia?
0: Sí, boníssim. Molt bé, molt bé. Sí. 900, 630, 630. O sigui, no ho ha pillat ningú.
3: Sí, jo ho havia pillat.
0: Des de control. És el Xavi. No, clar, per això ho he dit. 900, 630, 630.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Doncs sí, s'acaba de presentar el Xavi Franquès a la seva obra, que és una autèntica virgueria, que ja porta 5 temporades, i avui regalem entrades. 900, 630, 630. Us fa mal l'esquena quan us aixequeu del sofà? Trobeu a faltar els anys 90 i us aneu adonant que la vida adulta no era exactament com us la van vendre? Tranquils, no esteu sols. Avui portem rialles i mal de panxa amb el còmic Xavi Franquès, que aterra de nou al Teatre Balmes de Barcelona per estrenar la 5a temporada d'Escocia. Un monòleg que gira entorn d'una gran varietat que amb els anys tot comença a coure una mica més del compte. Una altra vegada m'està liant aquí amb l'escrit, eh? Un espectacle directe, àcid i ple d'improvisació per riure'ns de les nostres pròpies misèries. Doncs ja ho sabeu, podeu trucar al 900 630 630. Recollim la trucada. La recollim? Vinga, doncs, de seguida me la passen. Vinga, som-hi.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: És que em sap greu, perquè després la gent... Ara tirarem les cançons de l'estop de l'any, la persona s'haurà d'estar esperant.
1: S'haurà d'esperar...
0: Passem-la.
1: Sí, la tenim?
0: Sí, la tenim. Passem-la. Bon dia, bona sort. Hola.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
6: Amb en Ramon.
0: Com està, Ramon?
6: Molt bé, de cara a la feina.
0: Molt bé. De què treballa, Ramon?
6: Soc delineant.
0: Delineant. I d'on ets i on treballes?
6: Soc de Manresa i estic anant cap a Figueres, amb una obra.
5: Ostres, uau. Quins quilòmetres.
6: Una mica, sí.
5: Això també ha quedat de senyora gran, no?
0: Doncs sí, uau.
5: Mare de Déu, Ramon,
0: Uau, i l'altre d'això.
5: Uau.
0: Que se'n va de Manresa a Figueres, vull dir que no se'n va. Se'n va fer la volta al món, aquest home.
5: No.
0: Ramon, dines a Figueres avui o no?
6: Dino a Figueres, sí, uau. Sí. Estic fins a les 4 ben bones. Sí.
5: Quina hora arribes a casa? Se m'està fent bola el teu dia, eh?
0: Sí,
6: doncs al voltant de les 5 de la tarda, o així, Déu més o menys.
0: Prepareu-se per dir uau. Ramon, i a quina hora has sortit de casa?
6: Doncs he sortit a les 6 del matí.
5: Uau!
0: No, molt heavy. Escolta'm, aniràs sol o aniràs acompanyat al teatre?
6: Aniré acompanyat de la meva dona, sí.
5: Molt bé. Escolta, Ramon, és que he hagut de comprovar quan hi ha de Figueres a Manresa.
1: Hi ha un munt.
5: És que és guau. Tres hores i mitja.
6: Una hora i mitja.
5: Quan?
6: No, una hora i mitja, una hora tres quarts. Has posat tres hores...
5: Però per què em surt a mi tres hores i mitja?
0: Perquè has posat en bicicleta. Tres hores i mitja. I mira peu. Uau. A veure, peu, quan?
5: No, clar, deu ser... Tu fa l'estona que hauràs sortit. No, a peu, són 2 dies i 5 hores. Amb cotxe tres hores i mitja.
1: Però si ha sortit a les 6, haurà trobat menys trànsit, haurà trigat menys, clar.
0: Uau. Ramon, que res, quina edat tens, per cert?
6: 55 anys.
0: 55, va. Creus que et sentiràs identificat? O sigui, tu ets el 71, no?
6: Sí, del 71, exacte.
0: Crec que
6: com tu, un any més, o menys.
0: Deu més. Escolta'm, et sentiràs...
6: Adeu, esperam.
0: Et sentiràs identificat amb l'obra o no?
6: Totalment, segur que sí. Sí, tant. Perquè us estava escoltant i és que em sentia identificat amb el que deia en Xavi Franquesa. Sí,
0: escolta'm,
6: sí.
0: Et fan mal les cames quan t'aixeques del sofà o no?
6: No, això no, perquè faig molt exercici, però... Sí, es va notant.
0: Fas esport, Ramon?
6: Sí, faig bicicleta a muntanya.
0: Ah, home, molt bé. Però ascens o descens?
6: Més aviat pujar, sí.
0: Més aviat pujar.
6: Pujar i, bueno, corriolets, corriols i això, per molt mantenir.
0: Està bé, està bé, està bé. El món dels corriols, el món de la muntanya... és fantàstic. Ramon, una forta abraçada. Que vagi molt bé i a gaudir de l'obra. Adéu, bon dia,
6: moltíssimes
0: bona sort.
6: Moltíssimes gràcies per tot. Bon dia,
0: a tu,
6: bona sort.
0: Adéu,
1: bon dia, bona sort. Bon dia i bona sort amb Badollado.
0: Anem a les top de l'any, Montse.
1: Que en aquest cas són les top de Cyndi Lauper i que, mira, que lliga molt bé amb tot el que estem parlant, eh? Són 5 èxits que he recopilat de la seva discografia, que són dels 80 i que a molts també portarà records, com per exemple quan Cyndi Lauper va triomfar amb aquesta balada Time After Time.
0: Para la música un moment. És que no ho entenc. Poses música...
1: Què passa?
0: No, ho dic per tu. És que el Gorka es coneix totes les cançons
1: totes.
0: I estem posant cançons dels anys 80 i poses el Time After Time i veig que la canta com si fos la seva cançó preferida.
1: Que sí, tu, que el Gorka té una bagatge musical...
0: És impossible
1: increïble.
0: Que a la teva edat hagis escoltat tanta música.
1: Diu-li jockey, però
0: a veure,
1: precisament aquesta cançó no és molt de discoteques.
0: Vinga, fot-li.
1: Dit això, bravo. A mi m'encanta veure com el Gorka, amb la seva edat, canta les cançons que posem al programa. M'encanta.
0: Saps que això li passa també a la meva filla, que de cop i volta sona una cançó en el cotxe i veig que se me la posa a cantar cançons de fa... I dic, però aquesta nena d'on t'ho treu tot això?
5: Això és una meravella.
0: És fantàstic.
1: Perquè són bones cançons, i tot això perquè un dia com avui, Cyndi Lauper publicava el seu primer àlbum en solitari, que es deia She's So Unusual. Un altre de Cyndi Lauper, Drove All Night.

0: Drop All Night, un clàssic de Roy Orbison, versionava d'aquesta manera Cyndi Lauper. També més anys, uns quants anys després, la sentíem en la veu de Celine Dion, entre d'altres, gran tema que recuperem dels 80, com aquesta, que és True Colors.
1: Cyndi Lauper va participar en el Children's for Africa, no?
0: Van participar tants que és possible que sí. Sí, segur va ser una estrella del moment.
1: Sí, sí, que tenia aquesta veu com trencada.
0: Sí. I també va posar...
1: Portava els cabells a colors, que sí, sempre?
0: Maquillatges extravagants... Sí, sí, sí. Sí, sí, el cabell cardat, tot el que es portava en aquella època. I també va posar música a la pel·lícula Els Goonies. Amb aquesta, The Goonies Are Good Enough. I per últim, el gran clàssic, l'emblemàtica Girls Just Wanna Have Fun.

0: Estava pensant que totes les cançons o tots els artistes no és el mateix ballar una música rap que ballar una música melòdica com un Coldplay o ballar una música com a Cyndi Lauper.
1: Res a veure.
0: La Cyndi Lauper, estàvem ballant tots iguals, sense moviments, un de dreta, esquerra... I a més a més, sentats, m'entens o no?
1: Clar, clar.
0: El ball seria aquest,
2: També et dic que jo ballo tot igual,
0: Sí.
2: Si no em poses electrònica, també faré així. No tinc més passos.
0: Per cert, avui hauria d'anar el guió a dalt de tot, però és que avui hem posat una cançó. Avui, ara has posat una cançó, no sé si era els aniversaris, has posat una cançó que era una autèntica meravella. Que, si la podem recuperar per Asher, Madonna... Sí, és poc radiofònic, això que estic fent ara.
2: Potser
0: però
2: els dies mundials.
0: Monty Norman, Madonna... Després el busco, després el busco. Però una meravella...
1: No era Donna Summer...
0: No, era, que hi havia un rap.
2: Cert.
0: Et sona?
2: Sí.
0: Ara.
2: Ràpid, Gorka.
0: Ara. Puja.
1: 21 Pilots.

0: would shrink, but now
1: això, això em recorda als inicis de fer ràdio, que quan començava, jo feia el morning a les 6 del matí i m'anava abans, anava a la discoteca de dins de l'emissora i feia una recopilació de CDs i me'ls enduia tots i me'ls posaven a la taula i els anava tirant durant el matí. Un programa que anava com un títol.
2: Però aquesta cançó no és d'aquesta època.
1: No, que tu no, dius. Però vull dir que... No, però, és que el Gorka ara m'ha dit per interior, diu, com t'agrada l'R&B? Hi havia unes compilacions de Billboard que hi havia...
2: Sí, senyor.
1: Hi havia les diferents... hi havia música pop, música no sé què, i música R&B. I potser hi havia en el mateix CD, que eren els èxits, que eren àlbums d'importació que t'arribaven des dels Estats Units, i sempre agafava la música de l'R&B. I em feia unes recreades que disfrutava, i aquesta música, aquest estil... M'aboca molt aquells moments. Per això, ara, quan estàvem parlant de música i de bona música, dic, podem recuperar aquella que hem posat a primera hora? Que
2: és bona, boníssima.
1: És molt bona. Vinga, va, que si no ens quedarà temps per la Sant Germain i sobretot pels truquillos.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador. Bon dia i bona sort.
1: Vinga, va, que avui us presento truquillos per tenir estalvi energètic. Ah. Anem pel primer, el truc del full de paper per descobrir si la nevera gasta de més.
2: A veure.
1: Heu de posar un full de paper entre la porta i la goma de la nevera i tancar-la.
2: Uau!
1: Si el pots treure... Escolta'm...
2: Uau, com li diria el Ramon.
1: No menys tinguis això. Vull dir,
2: no, estic al·lucinant.
1: No fa ni 10 minuts estaves parlant de que ens tirem fent-te el coll. Si pots, o sigui, heu de posar el full de paper entre la porta i la goma de nevera i tancar-la. Si el pots treure amb molta facilitat, pot ser que el tancament no sigui prou hermètic i s'escapi el fred. Feu la prova a casa vostra. Reviseu la goma, això pot ajudar a evitar que l'aparell consumeixi més energia de la necessària. Anem al segon. Cuina sense preescalfar al forn quan la recepta t'ho permeti.
4: A veure, això m'interessa.
1: Molts plats poden començar a coure's amb el forn fred sense esperar que arribi la temperatura indicada. Mm. En aquests casos, aprofites també l'energia que normalment es consumeix durant el preescalfament. Això sí, segueix les indicacions de la recepta perquè no sempre és possible.
4: No, amb un pa de pessic això no ho feu mai, que se us baixa tot.
1: En un pa de pessic no, però amb la resta tot sí. I el tercer, feu de detectiu de la factura a les 3 de la matinada. Si tens un comptador intel·ligent o una pantalla de consum, mira quanta electricitat utilitza a casa teva quan tothom dorm. Si el consum és sorprenentment alt, pot haver-hi aparells funcionant innecessàriament o dispositius en espera. Identificar-los et permet actuar sobre el consum que passa desapercebut. És a dir, a la nit, quan no hi ha moviment, no hi ha consum, si veieu que el vostre comptador ha marcat, o sigui, mireu abans d'anar a dormir i quan us lleveu i veieu que ha pujat, doncs aquí alguna cosa estranya està passant. Dit això, 8 i les 8.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Bé, parlàvem avui tots els detalls de la banda de lladres que assalta domicilis de futbolistes del Barça.
4: Avui us porto tots els detalls sobre aquesta banda criminal. 3 detinguts a principis de mes per cometre presumptament 8 assalts violents a Catalunya, a diferents municipis, amb un objectiu molt clar, que era, doncs, vivendes d'alt nivell adquisitiu, i amb un segon objectiu molt clar, que era trobar vivendes dels jugadors del Futbol Club Barcelona i aprofitant, doncs, els viatges per fer partits fora o els trainings que fan a principi de temporada, doncs, aprofitar aquests moments de buit per entrar als domicilis dels jugadors. Víctima va ser el Joan García, porter del Futbol Club Barcelona, a principis d'any, el 10 de gener. Malgrat no ha sigut fins ara, a principis d'octubre, que han aconseguit desarticular aquesta organització criminal. Com us deia, 3 detinguts, però els detinguts, un d'ells, no és una cara nova dels cossos policials, i és que estem parlant d'Arsim Blacco. Us en recordeu el 2006, que van intentar entrar a casa dels Tous, dels joiers,
1: sí, tant,
4: de Tous,
1: i tant.
4: I que van matar a un dels assaltants, doncs el company que anava amb la persona que va morir és Arsim Blacco, que ha sigut un dels detinguts per liderar aquesta banda de lladres que buscaven aquests domicilis de jugadors i de persones d'alt standing. Ara bé, dels 3 detinguts, Arsim Blacco, que seria el líder, segueix a presó, però el seu número 2, el que seria el seu company de batalles, ja hauria quedat en llibertat. Aquesta és la novetat que us puc portar. En menys de 8 dies després de la detenció va aconseguir quedar en llibertat. Ara bé, se'l segueix investigant, però la fiscalia i el jutge ha cregut convenient
1: que no hi ha proves.
4: Diu, el que diu el recurs que va presentar el seu advocat és que sí que és cert que les proves són residuals i que es pot acollir a una mesura cautelar menys restrictiva. És a dir, ha d'anar al jutjat sempre que sigui necessari, però pot estar en llibertat fins que acabi la investigació i arribi el judici. Per ara, 8 assalts, un d'ells a casa de Joan Garcia, i veurem si se sumen més assalts en aquesta llista.
1: I atenció, perquè hi ha novetats en la investigació de la mort de Josep Joan Pera.
4: Sí, recordem, Josep Joan Pera és aquest...
1: Ahir m'has parlat a l'altaveu d'això, que sí?
4: Em vaig parlar perquè les novetats són força... ens porten més informació sobre les últimes hores de l'arquitecte i us ho volia comentar també a vosaltres, i és que... La dona de Josep Joan Pera, que és aquest arquitecte que va morir al Nadal de l'any passat i que ara s'està investigant la seva mort, doncs les últimes hores abans de la mort, la Belén, que era la seva parella, va mantenir diverses converses telefòniques amb una testimoni que pot convertir-se en una peça clau de la reconstrucció de les últimes hores, que seguien sent un interrogant perquè recordem que no agafaven el telèfon. Aquesta nova testimoni assegura que a la tarda d'abans la Belén, que era la parella de l'arquitecte, la va convidar a visitar el Josep Joan Pera a la casa que tenien a Baqueira Beret. Una invitació que va declinar perquè entenia que si l'arquitecte havia passat tan mala nit, havien anat a urgències, havien estat fins i tot a un hotel, doncs no era convenient rebre visites. És aquesta testimoni, per això dic que pot ser un testimoni clau, la que el dia següent intenta trucar la parella de forma reiterada, no aconsegueix una resposta ni de la Belén ni del Josep Joan Pera, i és la que aconsegueix el telèfon del nebot i avisa el nebot i li diu: ep, crec que passa alguna cosa, havíem quedat amb la Belén i amb el teu tiet i no m'agafen el telèfon. I és aquesta testimoni, que és amiga de la família, i el nebot els que van a casa de Baqueira i es troben l'escena, una escena que, recordem, està portant encara molts interrogants que cal resoldre, perquè no se sap exactament a quina hora va morir Josep Joan Pera, si es podia haver fet alguna cosa més per intentar salvar-li la vida, i aquest comportament tan sorprenent de la Belén, que intentava ressuscitar a la que havia sigut la seva parella. Tot plegat està en mans dels Mossos d'Esquadra i del jutjat de Viella per intentar esclarir si l'arquitecte va morir d'un infart o si hi ha alguna causa que va intermitja, que diuen els Mossos d'Esquadra, que ho va provocar.
1: I, ràpidament, primeres detencions per la mort violenta d'un home a Roquetes.
4: Tenim una nova mort violenta a aquest pont a Barcelona. A la matinada del 12 d'octubre, un home d'uns 40 anys va morir assassinat per arma blanca en plena via pública, i ja n'hi ha les primeres detencions. Sembla ser que estaria relacionat amb una banda llatina, o la nova nomenclatura, que serien bandes juvenils violentes, per un tema que podria estar relacionat un cop més amb el narcotràfic. Tot i així, els Mossos d'Esquadra no tenien constància de que la víctima formés part d'una d'aquestes organitzacions, i estan intentant acabar d'esclarir el que s'amaga darrere d'aquesta nova mort violenta a Catalunya.
1: Déu-n'hi-do! Doncs així està...
4: El panorama.
1: Així està el pati. Acabem d'una forma més...
4: Més alegre, sisplau.
1: Més alegre, més agradable. Si avui fos festiu, on aniríem?
3: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
1: On es portaries?
0: Doncs mira, avui aniríem al Cover. Camins vora les estrelles. I és que ells sí estan de festa major. Aquest any va del 13 al 19 d'octubre, i avui passa una cosa molt concreta, i és que a 7:45 del vespre presenten La Mulassa de la Bretxa, que és una nova bèstia festiva que s'incorpora al seguici popular del poble. La presentació serà a l'Església Vella i pels carrers del voltant. Abans, a les 7, també fan públic el veredicte del concurs de guarniments de la Fira de Bandolers. Durant la fira, els veïns el que fan és decorar els balcons, els comerços, els carrers, per ambientar tot el poble, i avui anuncien els guanyadors. I la festa major, doncs, encara té molt recorregut. Dijous arriba el tomb del falcó, divendres el pregó, tronada, versots i correfoc, i dissabte surt tot el seguici, i diumenge, doncs, hi ha la Diada Castellera amb els Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Reus. A més, el poble és conegut per la Fira de Bandolers, que se celebra just abans de la Festa Major, així que aquests dies el poble gairebé no surt del mut de la festa, escolta.
1: Que bé, doncs amb això posem punt i final. Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Badó.
1: Ara, sortint d'aquí, ens anem directament cap al Cuber. Gràcies, Montse Vidal.
5: Igualment, bon dia,
1: Miriam
5: Sant
1: Germen, fins dimecres que ve,
5: sempre.
1: Que vagi molt bé, bona setmana. Gràcies, Ares Teixidor.
0: A tu.
1: Ves tirant, que et segueixo. Uau. I gràcies a l'audiència. Demà hi tornem quan siguin a punt les 6, com si cada dia fos estiu. Feliç dimecres, bon dia i bona sort.
6: Hola, molt bon dia, són les 8. Encara hi ha temps, aquesta és la frase més repetida en les darreres hores pels partits d'esquerres, i és que s'acaba el termini per inscriure a les coalicions i hores d'ara el que sabem és que Rufián vol un acord amb els comuns, Colau el vol amb Esquerra, però Irene Montero ja avisa que no s'integraran en el front ampli.
7: Això a l'esquerra del PSOE, però pel que fa al debat polític, govern, PP i Vox se les tenen amb la llei de nets, la netedat del procés electoral Ceuta i les fregates del Marroc que el dia de l'entrada massiva de migrants estaven en aigües espanyoles.
6: Precisament, la ciutat autònoma ha tornat al focus de l'actualitat amb la visita dels Reis. De fet, em desperta molta curiositat saber què en pensa de tot plegat una ment brillant del periodisme que avui ens visitarà, com és Maruja Torres.
7: I ens ve a presentar aquell llibre, Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo, on reivindica buscar espai propis per la felicitat en un món que ens n'ofereix relativament pocs, la
6: doncs, veritat. Lorena, estava pensant que un bon espai per trobar la felicitat van ser els 90 minuts del Barça a la Champions, on va donar un cop d'autoritat remuntant i golejant en un dels escenaris més calents del futbol europeu, com és l'estadi a Estambul de Galatasaray.
7: Amb un Lamine Yamal que, tot i que no va marcar, va ser la gran estrella.
6: Això diuen. Doncs vinga, 8-10 minuts, obrim aquí el Cafè d'Idees.

0: Com us dèiem, les tensions entre les esquerres s'intensifiquen a mesura que s'apropa la data límit divendres per presentar coalicions a la Junta Electoral. Podemos rebutja integrar-se al Front Ampli, però Ada Colau, oficialment candidat a liderar-lo, assegura que encara hi ha temps per arribar a acords.
1: A Catalunya, Colau i Gabriel Rufián insisteixen en negociar una candidatura única d'esquerres, però el portaveu dels republicans, Isaac Albert, ja ha dit que no renunciaran a les seves sigles.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya, però nosaltres parlem amb tothom i intentem que tothom entengui que nosaltres també som un actor important a treballar per aturar l'extrema dreta i la dreta extrema.
0: Tot plegat mentre encara cueja la decisió del Suprem de no deixar votar 165.000 nacionalitzats per la llei de nets. Moncloa acata la decisió, però ho considera greu, perquè creuen que és una vulneració de drets. El Partit Popular, en canvi, creu que el que ha fet el Suprem és garantir la neteja del cens. Elma Saiz és la ministra portaveu.
4: Una situació d'extraordinària gravetat. És el sufragio, el derecho a voto. I en una democràcia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
1: A la taula del Tribunal Suprem hi ha una altra llei, la d'amnistia. El jutge Llarena és el responsable d'arxivar la causa de Puigdemont, Comín i Puig. I en el cas de Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, és la sala penal la que l'ha d'aplicar i revocar la seva inhabilitació. Fons de l'alt tribunal han explicat a Televisió Espanyola que la decisió es coneixerà segur abans de la proclamació de candidatures el 26 d'octubre. De fet, si no hi ha sorpreses, s'espera que sigui divendres o a principis de la setmana vinent. Això els permetria, si volen, presentar-se a les generals del 29-N. Justament l'exconseller Toni Comín ha confirmat que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre i proposa en una carta al seu entorn fer-ho caminant i plegats. Convida a tots els que, diu, li han fet costat aquests anys acompanyar-lo i els ha donat les gràcies pel seu suport.
5: La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación.
0: El rei crida a la col·laboració i a la unitat de les institucions per trobar una solució en comú a la crisi de Ceuta. La visita era molt esperada a la ciutat autònoma i, a banda de la importància geopolítica, és, sobretot, un gest institucional de suport i d'afecte als ceutís.
1: I Felip VI, Gemma, que ha parlat per primer cop dels migrants que van entrar fa 2 mesos i mig, els hi demana que tornin al seu país, però mentre demana també a la societat espanyola que els tracti amb humanitat i dignitat. Aquesta nit han dormit a Ceuta, un fet històric perquè són els primers reis que han pernoctat en territori ceutí. Aquesta és la crònica de la seva visita.
6: Els reis han passat per primera vegada la nit a Ceuta, una estada inèdita en democràcia que posava punt final a una jornada marcada per la proximitat amb els ciutadans ceutins i el suport institucional a la ciutat.
5: Ceuta i Melilla són una part irrenunciable de la realitat política nacional que és Espanya.
6: Els ceutins es van volcar amb Felip VI i Letícia, que van dedicar més de mitja hora a saludar els veïns. Feia 19 anys que un rei espanyol no visitava la ciutat. Moments de record, al cementiri de Sidi Mbarek, els reis van participar en un acte en memòria de les persones que van morir al mar a finals de juliol.
5: Estemos sin fissures, sin ambages, sin medias tintes, a l'altura de nuestra ciudadanía. El Reino de España y la Unión Europea misma tienen la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos. Hacer lo posible exige buena fe por ambas partes.
6: Avui els monarques continuen a Agenda Melilla, on seran rebuts a l'assemblea i es reuniran amb les autoritats locals.
0: El Marroc manté silenci oficial davant del discurs del rei Felip VI, on ha parlat de violació de la frontera espanyola i també ha fet referència a la frontera de Ceuta amb Castillejos com la frontera de la Unió Europea.
1: Aquest silenci d'avui contrasta amb la crisi diplomàtica que va engegar Rabat el 2007 després de la visita del rei emèrit i la reina Sofia. A Ceuta, a les platges del Trampolín i Benítez, no queda ni rastre dels campaments de migrants després que es desallotgessin amb motiu de la visita dels reis. Fa setmanes que el govern prepara un nou decret per agilitzar el retorn dels migrants, però mentre no arriba al Consell de Ministres, alguns experts l'han batejat com a decret d'expulsions perquè consideren que trenca el marc europeu de protecció internacional. Segons xifres del govern, s'han reubicat a altres comunitats autònomes més de 170 menors.
0: Però com era d'esperar, en plena precampanya electoral no han faltat les crítiques entre els partits polítics.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qüestionat que el president Sánchez no hagi acompanyat els reis, la portaveu del govern Elma Saiz, i treu ferro.
7: Seas lo que seas, hay una gran verdad. Tenemos un rey a la altura de una gran nación que somos. Os aseguro que si fuera presidente del gobierno lo diría desde Ceuta al lado del rey porque no le dejaría solo en esta visita histórica e imprescindible para garantizar la integridad territorial de nuestro país.
4: Es un viaje histórico, pero que se enmarca dentro de la más absoluta normalidad de un viaje de sus majestades los reyes a dos ciudades españolas. Es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta.
8: Es importante que el SMI se mantenga en línea con la evolución del salario medio. Esperemos a ver cuál es la recomendación que nos da el comité de expertos, igual que hemos hecho en años anteriores, y en función de la recomendación, pues ya tomaremos la decisión sobre cuál debe ser la actualización del SMI para el año que viene.
0: Doncs ho han escoltat, és la resposta del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a la petició de Comissions Obreres i UGT per apujar el salari mínim un 7% l'any 2027. Cal esperar la recomanació del comitè d'experts.
1: Els sindicats proposen aquesta pujada per compensar l'impacte de la inflació. Es tracta d'un augment que, si es fa realitat, seria el més elevat des de 2023. L'SMI pujaria fins als 1.307 euros bruts en 14 pagues. Actualment estan 1.221. Els dos sindicats han explicat que l'habitatge i la pujada salarial seran les principals reivindicacions de la vaga general convocada per l'11 de novembre. Des de la patronal critiquen la reclamació i la titllen d'incurrència.
9: No hay convenio que resista el impacto que tiene sobre el coste de la vida el precio de las viviendas.
10: Una jornada de movilización que no responde a los patrones históricos de lo que es una huelga general en España, que no ha sido improvisada por parte de las organizaciones sindicales.
11: La ocurrencia de hacer una vaga general que nosotros la consideramos política inoportuna i irresponsable. Amb l'actual context geopolític de crisi i d'incertesa global, una pujada del 7%, si no recordo malament, sobre el salari interprofessional, sense comptar amb l'opinió dels empresaris. Una altra ocurrència.
0: Mentrestant, els agricultors catalans tornen a expressar el seu malestar per l'augment dels preus dels carburants. Avui, Unió de Pagesos ha convocat una marxa que conduirà fins a Barcelona a desenes de tractors que han sortit a les 5 del matí de diferents punts de Catalunya.
1: És que el sindicat majoritari els ha convocat a una concentració a les 12 del migdia davant la delegació del govern. Demanen ajuts directes entre 8.500 i 17.000 euros per a la continuïtat de les explotacions agràries professionals. Un dels punts des d'on han sortit els tractors és Vila-rodona, Tarragona. Allà hi tenim el nostre company, el Bernat Herrandiz.
12: Des de les 5 del matí, les marxes lentes dels tractors recorren Catalunya. Hi ha una vintena de columnes per tot el territori que es trobaran sobre les 12 del migdia a Barcelona, sota el lema "Sense pagesia no hi ha ni país ni futur". Denuncien la falta de solucions a les crisis constants que pateix la pagesia, sobretot per l'augment dels costos de producció derivats de la guerra de l'Iran i d'Ucraïna. Per això demanen solucions com, per exemple, una ajuda directa de fins a 17.000 euros per explotacions o la tributació mínima del dièsel professional.
0: Gràcies, Bernat. La circulació de trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid segueix amb retard. Renfe, Ouigo, Irio mantenen avui la modificació del seu pla de transports perquè encara no hi ha data per la retirada del tren que es va cremar dilluns a Saragossa. Anem en directe a l'estació de Sants. Bon dia, Clara Casadesús. Quina és la situació ara mateix?
13: Bon dia. Doncs la normalitat de l'alta velocitat es va recuperant de forma progressiva. Avui els trens ja circulen a 160 km per hora, el doble del que ho feien ahir, tot i que segueix sent limitada. A més, al llarg de 25 quilòmetres, els trens circulen només per una sola via. Per tot això, segueixen havent-hi retards a les sortides que se situen avui entre els 30 i els 60 minuts. Renfe assegura, com deies, que el comboi cremat a Ricla el dilluns no es podrà retirar aviat i que per això les limitacions de velocitat i de circulació s'allargaran durant alguns dies.
0: Gràcies, Clara. Un home de 95 anys ha mort en un incendi en un habitatge al districte de Sants-Montjuïc, això és a Barcelona. 8 dotacions de bombers han treballat en l'extinció del foc i els Mossos d'Esquadra encara n'investiguen els fets.
14: Els bombers han rebut l'avís poc després de les 6 de la tarda i han donat el foc per extingit pocs minuts després de 6:45. També hi han actuat dotacions del sistema d'emergències mèdiques, de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Servei d'Urgències i Emergències Socials per atendre els familiars de la víctima.
15: La nova llei de memòria democràtica fixa el termini d'un any per retirar el monument franquista de Tortosa. A més, dona 2 anys per eliminar la resta de simbologia franquista de l'espai públic de Catalunya. La norma estableix multes per enaltiment del franquisme i danys a espais de memòria que van des dels 200 als 150.000 euros. Acordada pel PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, la llei es votarà la setmana vinent al Parlament.
0: A França, els estudiants augmenten la pressió als carrers contra el govern. Durant els prop de 30 dies consecutius de protestes, s'han fet 7.000 detencions.
1: Ahir París va tornar a ser un exemple del polvorí en què s'han convertit les manifestacions estudiantils al país veí. La policia va utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar la multitud. Segons el Ministeri de l'Interior, 160.000 persones van sortir ahir als carrers de la capital. Els estudiants s'hi sumen pares, professors i també s'hi va poder veure l'activista climàtica Greta Thunberg. Dissabte és previst que la protesta s'assumi a la de les armilles grogues, el moviment sorgit el 2012 contra la pujada de preus.
0: El papa té càncer de pulmó, ho ha confirmat al Vaticà després que ahir el pontífex passés pel quiròfan per extirpar-li un nòdul al pulmó dret.
1: Lleó 14, Gemma, està ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on hi romandrà com a mínim durant una setmana. El seu diagnòstic és un adenocarcioma, segons ha informat la Santa Seu, que amb aquest gest trenca el secretisme que sempre hi ha hagut al voltant de la salut dels papes. El pontífex té 71 anys i, de moment, la seva agenda oficial manté el viatge a Llatinoamèrica al 6 de novembre, on està previst que visiti l'Uruguai, l'Argentina i el Perú.
0: El Barça lidera la Champions després de 2 jornades i a falta del City PSG d'avui. Avui a la nit, els de Flick es van imposar 4-1 davant el Galatasaray amb una nova exhibició de Lamine Yamal. És la desena victòria blaugrana en 10 partits en aquest inici de temporada.
1: El de Rocafonda de nova marca, però va tirar l'equip a l'esquena, sobretot a la segona part. Els turcs es van avançar quan millor jugava el Barça i es van anul·lar un gol, però Cancelo va empatar abans del descans. Fermín i Gordon, després de 2 assistències de Lamine a la represa, van deixar grogui un Galatasaray el que va rematar Adeyemi amb el 4-1. Un resultat que els dona confiança per afrontar el Tourmalet davant el Betis, el PSG i el Madrid, tal com expliquen Fermín i Eric García.
16: Estamos muy preparados, sabemos los partidos que vienen, los rivales que son muy difíciles y bueno, creo que intentaremos estar a nuestro máximo nivel y llevarnos la victoria en todos.
17: Todos los partidos son importantes, al final ahora nos viene el Betis, que es un campo muy difícil, un estadio, te diría que parecido a este, ¿no? Con jugadores también muy buenos y después pues ya pensaremos en la Champions otra vez.
0: El Betis que rep avui l'Oporto a la Champions, mentre que el Madrid juga al camp de la Roma. Ahir, victòria de l'Atlético per 2-0 sobre el Manchester, el Metropolitano, i del Villarreal per 3-1 davant del Nàpols a la Ceràmica.
1: I en futbol femení, empat a 2 de la selecció espanyola davant els Estats Units en l'últim dels dos amistosos jugats aquesta matinada a Pensilvània. Les de Sonia Bermúdez, actuals campiones del món, guanyaven el descans per 0-2 amb gols d'Alexia i Salma, però la represa, les campiones olímpiques han igualat el maig i podrien haver-lo guanyat de no ser per les aturades de missa.
0: I en bàsquet, l'Uni Girona, que ha començat la temporada amb 5 derrotes, es vol retrobar avui amb la victòria a Fontejau davant les txeques de l'Ostrava a l'Eurocup femenina.
1: I a l'Eurocup masculina, segona derrota en 3 jornades del Manresa per 188 a la pista dels Turcs del Baxegir i victòria del Girona a la Copa FIBA a la pista de l'Ostende belga per 76-91. A l'Eurolliga, tercer triomf del Barça en derrotar els israelians del Maccabi de Tel Aviv al Palau per 90-87 en la cinquena jornada, gràcies a un triple de Robinson a 2 segons del final.
0: I en handbol, el Granollers juga avui a la pista de les navarreses del Beti Onac en partit de la sisena jornada, mentre que l'equip masculí s'ha situat segon al grup E de l'Eurolliga en guanyar la pista dels portuguesos de l'Aguas Vives per 31-32.
1: El Mundial Masculí d'Hockey Patins del Paraguai, la selecció espanyola tanca avui la primera fase contra Suïssa. L'equip de Pere Vàries, que defensa títol, passa a quarts de final com a primer de grup després de guanyar a Portugal per 4-2 i sumar la seva segona victòria. El partit l'ha decidit Pol Manrubia quan els vigents campions d'Europa buscaven l'empat atacant sense porter.
0: Sitges encara el seu 7è dia de festival i avui arriba a les pantalles Salitre, una de les 3 pel·lícules que tenen participació de Televisió Espanyola. Dirigida per Norma Vila, el film explora des d'una mirada femenina i contemporània la por del niu buit i el vertigen de deixar anar les persones que estimem. Ens en dona més detalls l'Aurora Redon.
18: En aquest festival de Sitges, un dels 6 temàtics és la maternitat i l'horror. Hem vist, per exemple, Nightboard, sobre l'obsessió d'una parella de tenir una criatura perfecta, o Mater, diari d'una mare. I avui es presenta Salitre, amb Nagore Aramburu, que fa d'una mare que té una por irracional a separar-se de la seva filla quan es fa gran. Està participada per Televisió Espanyola, que participa en altres 2 pel·lícules en aquest festival. Upiro, sobre el primer cas de vampirs, documentat per l'Església Catòlica, i Les Hijas, encara Rejalde, que fa d'un segrestador que cada 4 anys segresta a una noia, allibera una altra i crea amb elles una mena de família. També avui es presenta Dante amb Chino Darín i Esther Espósito, un thriller trepidant, molt negre, molt kinky i amb tocs de Tarantino.
0: Gràcies, Aurora. I el Parlament concedeix la medalla d'honor a la il·lustradora Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. Així ho ha acordat la mesa per unanimitat.
1: La Cambra Catalana reconeix les trajectòries i el paper determinant de diverses persones i entitats en el compromís de Catalunya. La distinció també es concedirà a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista.
19: Un projecte, el maquete, que no és un disco, no és una gira. És un disco i una gira. Però bueno, la maqueta para nosotros era un disco que tenemos pendiente.

0: I anem ja amb el temps. Lorena, fa un temps estranyíssim, ara fa fresqueta, però t'aviso que al migdia, quan sortim al carrer, tornarem a necessitar la màniga curta.
1: Doncs preguntem-li al Sergi Lora. Sergi, molt bon dia. Fins quan pujarà el termòmetre?
2: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs sí, el que dèieu, passarem de la màniga llarga de primera hora del matí a un ambient d'estiuet i de màniga curta novament aquest migdia. Màximes per damunt dels 25 graus, pràcticament a tot arreu, i fins i tot acabarem fregant o superant els 30 graus cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. Una caloreta que contrastarà amb l'ambient fresquet i humit que tenim a hores d'ara i que afavoreix un matí més la formació de núvols baixos i bancs de boira cap a algunes planes de l'interior, com és el cas de la plana de Vic, el Pla del Bages o també el Pla de Lleida. Tot plegat ens deixa, doncs, això, alguns bancs de boira locals i que es combinen amb aquests núvols alts que entrenyinen el cel de bona part de Catalunya. Tot plegat amb unes temperatures a hores d'ara fredes cap a l'àrea del Pirineu, però la resta, les mínimes, es queden al voltant dels 12 a 17 graus cap a l'interior, perquè cap a la costa aquí, novament, parlem de valors al voltant o per sobre dels 20 graus, com és el cas de Blanes o Barcelona, on la nit ha estat tropical. I recordem que estem a mitjans d'octubre. Doncs bé, són valors que en alguns indrets han baixat respecte ahir i tot plegat amb unes condicions d'estabilitat associades a les altes pressions, una falca anticiclònica que va associada també a l'entrada d'una massa d'aire molt càlid per l'època que afecta bona part de la península i que farà pujar novament els termòmetres durant aquest migdia. Pel que fa al cel, hem de parlar d'un matí amb aquests bancs de boira o núvols baixos cap a l'interior que tendiran a desfer-se. El cel quedarà, però, enterbolit a la majoria de comarques per aquests núvols alts que aniran avançant, i de cara a la tarda aquests núvols prims es trencaran bàsicament i el cel quedarà força serè a la majoria de comarques, tret de zones de muntanya de l'interior i també de la Pirineu, on creixeran nuvolades d'evolució que en principi no deixaran precipitació. Avui la temperatura, el que dèiem, puja respecte ahir a pràcticament tot arreu, per tant caloret al migdia, amb màximes per sobre dels 25 a 28 graus a molts indrets i fins i tot acabarem fregant o superant els 30 graus que cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, migdia amb valors entre 4 i 8 graus per sobre els habituals per l'època, Gemma, i per tant, un migdia d'estiuet a ple mes d'octubre.
0: Sergi, s'allargarà molt l'estiuet que tenim aquests dies als migdies?
2: Doncs avui i dos dies més. De fet, de cara al cap de setmana haurem de canviar la màniga curta per les jaquetes, però també pels paraigües, perquè tant dissabte com diumenge i principis de la setmana que ve, la precipitació es podria estendre per moltes comarques, sobretot del litoral prelitoral i meitat est de Catalunya, on localment podria ser abundant i fins i tot amb neu. Ja no enfarinades, sinó nevades cap al Pirineu per damunt dels 1.200-1.500 metres d'alçada. I això per què? Doncs mireu, tindrem un canvi de configuració atmosfèrica. L'anticicló que tenim al damunt tendirà a allunyar-se cap a l'est d'Europa i el que trobem cap a les Açores tendirà a situar-se cap al nord d'Europa. D'aquesta manera, entremig, s'acabarà despenjant una bossa freda en altura, una dana que acabarà fent diana sobre la península Ibèrica. Molt aire fred a capes altes de l'atmosfera que s'acabarà barrejant amb l'aportació d'humitat impulsada per una petita baixa que es podria formar al damunt de les Illes Balears. D'aquesta manera, tindríem ja força sarau, sobretot dissabte i diumenge, principis de la setmana que ve, en forma de precipitacions, com bé comentàvem, a moltes comarques. Una situació de llevant, però, que s'haurà d'anar confirmant durant aquests pròxims dies. Un canvi de temps que, a més, anirà associat a un canvi en les temperatures, perquè la massa d'aire càlid que tenim a hores d'ara a sobre s'allargarà ben bé fins divendres, però a partir de llavors s'allunyarà cap al sud i pel nord ens arribarà una de més freda que s'encarregarà de fer baixar notablement la temperatura. Per tant, durant aquestes pròximes nits i matinades, l'ambient es mantindrà de tardor, fred al Pirineu, fresc cap a l'interior i suau cap a la costa, però diumenge ja les mínimes baixarien a moltes comarques i fins i tot les glaçades reapareixerien en àrees del Pirineu. I les màximes, doncs el que dèiem, fins divendres, estiuet, amb molts valors per damunt dels 25 a 30 graus al migdia, però dissabte ja la temperatura baixarà, sobretot cap a la meitat nord de Catalunya, i diumenge l'ambient serà plenament tardorenc, amb molts valors per sota dels 15 a 20 graus a la majoria de comarques. Gemma, per tant, sembla ser que se'ns presenta un cap de setmana plenament tardorenc, amb fresca i fins i tot amb pluja i neu cap al Pirineu.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. 5 minuts perquè siguin 9:15. Marc Brau, bon dia.
3: Bon dia, Gemma.
0: Portades de diaris, avui amb especial protagonisme a la visita dels Reis a Ceuta i amb un èmfasi a les paraules de Felip VI.
3: Avui, sobretot, posarem la mirada en les paraules perquè les fotografies són pràcticament idèntiques en totes les

0: portades, les de Felipe VI i la reina Letícia, saludant els ciutadans de Ceuta. Comencem comparant les portades del País i del Mundo. En aquest cas, la fotografia és pràcticament la mateixa, però la mirada de les paraules del discurs del rei és força diferent. En el cas del País, se centra en els ciutadans, el missatge del rei i els ciutadans de Ceuta, dient no us deixarem sols ni indefensos. En aquest cas, el Mundo prefereix apostar per la defensa de la integritat territorial d'Espanya. Diu Felip VI, la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia pràcticament idèntica, amb banderes d'Espanya, amb el rei saludant els ciutadans, però vull fer també un apunt a la portada del diari El País, sortint una miqueta de tema, perquè és una notícia audiovisual important, i és que Netflix per primera vegada compra els drets d'una gran competició masculina a Espanya. Recordem que ja va comprar els drets del Mundial Femení de Futbol, que també es podrà veure en aquesta casa, Radio i Televisió Espanyola, però els drets del Mundial del 2030, que jugarà a Espanya, els ha comprat Netflix. Per tant, és una notícia força important en el món audiovisual. Queda molts anys i encara hi ha un paquet de partits en obert, Gemma i Lorena, que s'ha d'otorgar.
1: Has fet un exercici aquest matí de mirar com han rebut la visita dels reis als mitjans de Ceuta.
0: Sí, també està bé donar veu, no?, al lloc on està la notícia i veure la premsa local, que és el que hi diu. I en aquest cas, un dels diaris de millor tirada a Ceuta és el Faro de Ceuta, que destaca, sobretot, evidentment, la visita dels reis. I el titular és El rei va regnar a Ceuta, en fotografia per Felip VI, per la reina Letícia, també pel president Vives, el president de la ciutat autònoma de Ceuta. En aquest cas, destaca el Faro, Felip VI va oferir el discurs esperat. Va dir, defineix el discurs com a valent, sincer i directe, i la frase que més destaquen és que va dir que Ceuta és Espanya.
2: La Vanguardia ha optat per una part del discurs del rei, que és la que fa referència a les relacions amb el Marroc.
0: Sí, en aquest cas, una altra mirada diferent a les portades que estem veient. En aquest cas, la fotografia és molt semblant a la del Mundo i el País. Felip VI i la reina Letícia saludant els ciutadans de Ceuta i diu que el rei exigeix bona fe al Marroc des de Ceuta, parlant de col·laboració entre tots dos països. També la Vanguardia no defuja la problemàtica, en aquest cas la polèmica amb la llei de nets, fa en portada del titular de les paraules de Feijó, dient que no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens i defensa de la decisió del Suprem.
1: I vols acabar amb una altra portada, sobretot per la seva fotografia, molt diferent a les que ens acabes d'ensenyar.
0: Sempre ens agraden les fotografies de portada del diari Ara, i en aquest cas especialment perquè la fotografia és de la visita dels reis al cementiri musulmà de Sidi Embaré, que és aquell cementiri que en aquell magnífic reportatge del Bernat Herrandit i el Xavier Guinot van poder veure fa unes setmanes aquí al Cafè d'Idees. En aquest cas hi ha un record de les víctimes amb aquesta fotografia, però també diu que el discurs del rei va fer una crida a retornar als migrants. En aquest cas, la notícia també principal de portada és internacional, dient que Zelensky va alertar que els aliats no van avisar de l'últim atac rus a Ucraïna.
2: Però aquest matí, Marc Brau, també has volgut fer l'exercici de mirar què en diu o com tracta aquesta visita la premsa del Marroc. És una qüestió territorial molt sensible i, en general, has trobat que la mirada és força semblant.
0: Sí, en aquest sentit, evidentment, doncs, hi ha una mirada força similar. I comencem repassant un dels principals diaris editats a Rabat, a la capital, com és Gespress, és la versió internacional, és la versió en anglès, i en aquest cas el titular diu el rei Felip VI comença la visita a la Ceuta ocupada. Aquest concepte de ciutat ocupada és el que més trobem a la premsa del Marroc. En aquest cas explica Gespress que els reis van arribar a la ciutat ocupada de Ceuta amb motiu d'una visita de 2 dies. Encara és una miqueta més dur el diari Akbarona. Veureu que la notícia està en àrab, l'hem traduïda en aquest sentit, el titular amb aquesta fotografia també molt semblant a les que hem vist a les portades del País del Mundo i també de la Vanguardia, diu que l'absència de cerimònies militars va marcar la visita del rei Felip a Ceuta amb discursos folclòrics destinats a despertar emocions. Dins de la notícia diu que, en aquest sentit, Felip VI va insistir en la hispanitat de les dues ciutats ocupades, és la referència que la premsa de Marroc fa respecte a Ceuta i Melilla.
1: I avui encara cueja la decisió del Suprem sobre la llei de nets i ens posa sobre la taula un article de l'Ernesto Ekaizer que ens explica alguns lligams entre el jutge ponent i el Partit Popular.
0: En aquest sentit és el jutge Narváez, que no sé si recordeu que fa uns anys es va fer famós perquè en un sopar amb Alberto Núñez Feijóo va deixar caure que creia en aquesta possible tupinada electoral. Va ser un magistrat del Tribunal Constitucional a la proposta del Partit Popular del 2014 al 2023 i ha estat el ponent d'aquesta llei, i tot això que explico ho diu Ernesto Ekaizer en aquest article al periòdico que titula Tot lligat sobre els nets, i destaquem de l'article que una decisió cautelar provisional que es podia haver revisat en vistes en eleccions del 2027 és ara, tal i com acaba de ratificar la secció quarta, irreversible. I també el que diu és que Narváez, aprofitant aquesta experiència al Tribunal Constitucional, doncs s'ha cobert amb la seva ponència perquè ha obert un període d'al·legacions de 5 dies hàbils i qualsevol recurs d'empara immediata podria considerar-se prematur. I és per això doncs, que, com a molt, s'analitzaran els casos de forma individual, però sembla difícil que aquesta llei tiri endavant.
2: Marc, si m'agrada aquesta lectura que fas de premsa és perquè poses el focus a temes que sovint queden completament amagats per les notícies del dia a dia. Per exemple, la derrota de Viktor Orbán a Hongria, passat mes d'abril, va obrir la porta a la reforma de diverses lleis aprovades durant 16 anys de mandat. Una de les que ha revocat té a veure amb els drets dels homosexuals.
0: Sí, tot i que hem de fer algun petit matís, perquè no s'ha revocat del tot. Recordem que Viktor Orbán va ser molt combatiu respecte als drets LGTBI i després de perdre les eleccions davant de Peter Magyar, que venia del Fidesz, que és el partit de Viktor Orbán que ell mateix va fundar, el passat mes d'abril s'estan començant a revocar algunes d'aquestes lleis. I avui el diari El Mundo explica que Hongria, a través del seu Parlament, anul·la la llei d'Orbán que relacionava l'homosexualitat amb la pederàstia. En aquest sentit, aquesta decisió del Parlament respon a una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Et diu que el canvi suposa retirar de diferents lleis l'orientació sexual i l'identitat de gènere com a criteris per censurar continguts, tot i que no elimina totes les disposicions que restringeixen els drets d'aquestes minories. Recordem que Viktor Orbán va vincular l'homosexualitat amb la pederàstia i hi ha diferents associacions que diuen que és un primer pas, però que encara cal fer un gran canvi. En qualsevol cas, comencen a revertir-se ja aquestes normes que es van prendre durant el mandat d'Orbán.
1: I a les últimes hores, Marc, hem conegut una notícia també de molta transcendència pels seguidors d'una confessió cristiana religiosa, com són els testimonis de Jehovà, que els pot salvar vides.
0: Sí, en aquest sentit és una notícia que potser ha passat un pèl desapercebuda, però que és força important. Recordem que els testimonis de Jehovà no permetien als seus seguidors les transfusions de sang. Des de la direcció de Nova York s'ha dit que a partir d'ara, de forma individual, cadascú que segueixi aquesta religió pot, evidentment, apostar per aquesta transfusió de sang, i el periòdico ho diu. Els testimonis de Jehovà ja permeten les transfusions. Diu que l'organització permet ara que els seus membres decideixin, d'acord amb la seva consciència, si accepten rebre plasma, plaquetes, glòbuls vermells o blancs o donar-ne. Explica el periòdico donant context que la congregació posa fi així a una prohibició que està vigent des del 1945 i que provoca, segons alguns estudis, unes 1.000 morts a l'any de fidels que es van negar a rebre la caldi, que des del 2019 exmembres van fundar una associació de víctimes que diuen que això està bé, però que no descarten estudiar més mesures legals per aquells que ja han mort.
2: Marc, una notícia que sembla de ciència-ficció. Haig de llegir bé el titular perquè, si no, no el sabré dir. Un polític a la presó crea un avatar digital amb intel·ligència artificial per poder adreçar-se als ciutadans.
0: Jo sóc fanàtic de Black Mirror, no sé si és una sèrie que heu vist o els nostres espectadors han vist, i a la primera temporada hi ha un capítol que es crea un avatar que acaba sent alcalde i acaba sent president d'un país. I aquest primer capítol és de fa moltes temporades. Doncs ha passat a Albània, a la capital, a Tirana. L'alcalde ja fa uns quants mesos que està empresonat i va sorprendre a tothom quan el passat 6 d'octubre va aparèixer a la seva compte oficial d'Instagram un vídeo de 4 minuts en el que el seu avatar digital anunciava iniciatives per la capital albanesa. Sembla ciència-ficció, però és absolutament real. Va difondre aquest vídeo des de la presó. Cal dir que ell pertanyia al Partit Socialista, que presideix el primer ministre que porta més de 12 anys al càrrec, Edi Rama, tot i que van començar amb les relacions entre ells i es diu doncs, que forma part de fer-lo pagar d'alguna manera el voler tenir més poder. Cal dir que Edi Rama ja al setembre del 2025 va presentar a una ministra virtual encarregada de contractació pública. M'agrada posar el focus en aquesta notícia perquè recordem que Albània és un dels estats que està intentant entrar a la Unió Europea. Veurem si amb decisions com aquesta s'allunya o s'apropa.
1: Què més saps de maqueta, tu, dels Estopa, que no hàgim explicat ja l'informatiu?
0: Doncs un apunt molt ràpid i molt interessant que explica La Vanguardia. Ja hem explicat que durant els propers dies coneixerem aquest nou disc d'Estopa amb cançons inèdites, però La Vanguardia fa una doble pàgina molt interessant. A la primera explica el que ja hem dit, que el duo de Cornellà recupera les cançons inèdites de la maqueta original amb aquest Estopa Retorn al passat, però sabeu com s'ha trobat aquestes cançons?
2: No.
0: Això no ho, no ho hem explicat,
2: no?
0: Ai, quins nervis. Doncs mireu, ho explica La Vanguardia. És tan senzill com que la mare dels Estopa, fent neteja a casa, va trobar una casset amb els temes del disc.
1: I va dir, o us agafeu o ho llenço, eh?
0: I gràcies a això...
1: Típica cosa que les mares...
2: Perdona, Lorena, tu trobes una casset i no saps on reproduir-la?
0: Estava pensant el mateix.
2: On reprodueixes un casset a casa? Tu tens?
0: Algun em sembla que tinc per casa, però jo perquè sóc...
2: L'aparell
1: jo també.
0: Encara el tinc.
2: Sí? Jo crec que no, eh?
1: Sí.
2: Va, premsa esportiva. Un Barça imbatible. Què diuen les portades, Marc? Algun titular que t'hagi agradat?
0: Sí, el del Mundo Deportivo, que ha tirat de manual. Victòria del Barça a Turquia, amb una gran golejada. Titular de Mundo Deportivo. Aquí el tenim. Bany turc. Fotografia per l'acció del segon gol, abraçada de Lamine Yamal, l'assistent per Fermín, que va marcar l'1-2, diu a Mundo Deportivo, que remuntada d'un Barça implacable per sumar la desena victòria seguida, i destaca el gran partit de Lamine. Partidàs, que és un concepte que també trobem a la portada del diari Esport. En aquest sentit, quin partidàs és el que diu un altre dels diaris editats a Catalunya. En aquest cas, la fotografia és per l'acció del tercer gol, Lamine i Gordon, que van connectar en l'acció de l'1-3. Quin partidàs, el Barça torna a firmar una extraordinària actuació amb un Lamine estel·lar. I m'ha sorprès la portada del diari AS, en aquest sentit, en l'edició a Catalunya, que se centra també en Lamine Yamal. No, va por Coque. Aquesta és l'edició nacional, que és victòria de l'Atlètic de Madrid, però insisteixo, en la versió catalana, la portada és per Lamine Yamal dient l'infern és Lamine. Ja sabeu que els diaris editats a Madrid a vegades fan diferents edicions.
1: Mourinho hi va parlar.
0: Sí.
1: I ho han recollit, tot el que va dir?
0: Sí i no.
1: Ui.
0: Fixeu-vos la importància del que implica la Champions, perquè el diari Marca, el principal titular és per les victòries de Barça, de Villarreal i d'Atlètic de Madrid a la Champions. A Fiestón és el que titula el diari Marca. Però si us hi fixeu, a dalt, en petit, hi ha unes paraules de Mourinho a la roda de premsa referents al cas Negreira. Si no passa res, és el major escàndal de corrupció arbitral. Recordem que avui el Madrid juga a Champions, al camp de la Roma.
2: Marc, gràcies. Va, deixem el futbol, deixem l'esport, anem a la política. Avui el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Cirera, ha vingut al Cafè d'Idees.
3: Venga, Pedro, sé valiente, por las urnas y que los españoles decidan.
4: En una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
5: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del derecho.
6: Gabriel Rufián es nuestro candidato en Cataluña y Gabriel Rufián y yo vamos a hacer equipo en el conjunto del Estado.
7: No hay convenio que resista el impacto que tiene sobre el coste de la vida el precio de las viviendas.
8: Es importante que, como está yendo la evolución de los precios, pues tengamos en cuenta que el SMI no pierda poder adquisitivo.
9: I demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Per tant, ocurrència darrere ocurrència.
10: Pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España.
0: Però bé.
2: Ja és aquí amb nosaltres, Daniel Cirera. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, Gemma.
2: Senyor Cirera, vostè també va dir por fin, quan Sánchez va convocar eleccions el 29 de novembre.
11: Sí, la veritat és que sí, perquè sembla que això no s'acaba mai. I en fi, jo crec que hi ha una sensació general d'asfíxia, de necessitat de poder anar a votar i de decidir. No, no hem d'oblidar que Pedro Sánchez, en aquests anys que ha governat, ha fet el contrari al que va dir durant la campanya que faria. I, per tant, crec que és bo que els ciutadans, que els espanyols puguem dir si estem d'acord amb el que ha fet o no.
2: Molts analistes donen per feta una victòria del Partit Popular, un molt bon resultat de Vox. Vostè dona per fet també que si sumen l'endemà del 29N es negociarà un govern de coalició?
11: Jo el que crec és que els espanyols necessiten un canvi de govern, volen un canvi de govern. Nosaltres aspirem a governar en solitari i, per tant, a tenir una majoria molt àmplia. A partir d'aquí, escoltarem el que diguin els ciutadans i farem números, no? I per tant, jo sé que en una altra època, amb un altre partit socialista, haguéssim permès l'alternància, diguem, des de fora, no?
2: Què vol dir? No l'estic entenent.
11: Bueno, jo crec que amb un partit socialista normal, el partit socialista pre-Sánchez, si el PP guanya les eleccions, doncs el Partit Socialista hagués permès que el Partit Popular governés Espanya. No? Uh-huh. Amb Sánchez, bueno, ja hem vist el que ha fet. No?
2: O sigui, està demanant que si el Partit Popular guanya les eleccions, el Partit Socialista el deixés governar per no haver de fer coalició amb Vox.
11: Jo no demano res, perquè a Pedro Sánchez és una persona a la que se li pot demanar poca cosa. No? Però el que sí que és que abans hagués passat això, no? Amb altres secretaris generals del PSOE hagués passat això, és el que està demanant el president del Partit Socialista a Castella-La Manxa, o és el que en diuen molts antics dirigents com el propi Felipe González, no? Uh-huh. En qualsevol cas, bueno, aquesta és una realitat.
2: Senyor Cirera, què li diria als espanyols que puguin tenir por de veure Vox al govern espanyol?
11: Jo crec que Vox és un partit democràtic. És veritat que a vegades diu coses doncs, amb les que no estem d'acord, però per sort tenim una democràcia molt consolidada, un estat de dret, i per tant no hi ha res que es pugui fer fora de la llei. I per tant crec que els espanyols hem d'estar tots prou tranquils. Si ha governat l'extrema esquerra a Espanya i gairebé no passa res, doncs també pot governar l'extrema dreta. Però ja li dic, jo crec que l'important és que el Partit Popular tingui un magnífic resultat, que sigui un partit que tingui molta força i que, per tant, si necessitem altres formacions polítiques per conformar govern, que tinguin el menys pes possible.
2: Li he preguntat això de la por que poden tenir perquè pel tema de la prioritat nacional, justament aquests dies hem conegut que la Comissió Europea va advertir que la prioritat nacional que Partit Popular i Vox han pactat a comunitats com Extremadura o la Comunitat Valenciana, la Comissió Europea els ha dit que vulnera el dret comunitari.
11: Però què és la prioritat nacional? Perquè jo li poso un exemple de la ciutat de Barcelona, on nosaltres no governem i Vox tampoc, no? A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament està donant ajudes a l'habitatge de 400 euros, no? Per la gent que no pot arribar a pagar el lloguer. Un dels requisits que té aquesta ajuda que dona el Partit Socialista a la ciutat de Barcelona és que les persones que la reben estiguin com a mínim 5 anys empadronat a Espanya. Que tinguin residència... Empadronat, no, perdó. Que tinguin residència 5 anys a Espanya. Mm-hmm. Si no tenen aquesta residència de 5 anys, no poden tenir aquestes ajudes. Això és prioritat nacional o no és prioritat nacional? Per tant, en fi, jo crec que el requisit de la prioritat nacional és un requisit que està a la llei, que totes les institucions s'utilitzen, que el Partit Socialista de Catalunya l'utilitza, i per tant, jo crec que forma més part d'un discurs i d'una tal, però...
2: La Comissió Europea els hi diu, en concret el comissari Bruner, els hi diu que els residents de llarga durada han de tenir garantida la igualtat en el tracte amb els nacionals del país d'acollida.
11: Sí, sí.
2: En àmbits com prestacions socials, procediments, és a dir...
11: A Barcelona s'exigeix 5 anys de residència a Espanya. Això és prioritat nacional. I l'aplicarà.
2: Per tant, ja s'està aplicant,
11: totalment.
2: És el que vostè diu.
11: Així. Així és.
2: I la seguiran aplicant.
11: Nosaltres el que farem és complir la llei. No farem una altra cosa que no sigui complir la llei.
2: Ha dit, intentarem pactar, m'ha semblat, amb qui necessitin, però Míriam Nogueres l'altre dia va dir que descarta facilitar un govern de Partit Popular i Vox. Vostè descarta també un escenari de PP pactant Junts?
11: Nosaltres el que fem és el que ha fet Junts, és donar suport a un president d'Espanya que es diu Pedro Sánchez, permetre que la senyora Yolanda Díaz sigui la responsable de les polítiques laborals a Espanya, i això és el que ha fet Junts. Per tant, jo no sé què farà, però jo sí que el que nosaltres volem és governar, poder baixar els impostos, poder fer que en aquest país l'esforç tingui resultats, i per tant, això és el que nosaltres fem. El que faci Junts, doncs no sé, suposo que esperaran que torni Puigdemont, no sé què faran, però el que sí que sé que han fet és permetre un govern d'esquerres i d'extrema esquerra a Espanya durant els darrers 8 anys.
2: També han permès anar a eleccions. Va ser el 9 de Junts a la llei d'habitatge, els decrets d'habitatge, que ha fet que Pedro Sánchez convoqués eleccions.
11: Vostè ho creu, de veritat?
2: Vostè no?
11: No, home, no, jo crec que no. Jo crec que Pedro Sánchez el que ha fet és aprofitar una circumstància social, una desgraciada situació d'una persona molt concreta per anar a eleccions, però és que Junts, en fi, si Junts hagués forçat les eleccions, hagués donat suport a una moció de censura ja fa mesos per poder donar la paraula als ciutadans, posar urnes, que és el que Junts sempre demana, haver-les posat abans i, per tant, anar a eleccions. El que ha fet Junts és, en fi, fer política, diguem, de partit, no?
2: Ara fa un moment vostè em deia el que faria el PP en cas de governar. Miri, a les últimes hores hi ha hagut unes declaracions a un podcast d'Ester Muñoz, portaveu del PP, que ha dit que el sistema de pensions està a punt de petar i que s'ha de reformar. M'agradaria que les escoltéssim perquè li vull preguntar per aquest tema.
12: Claro que me lo planteo. El sistema como está en estos momentos va a colapsar. El sistema está planteado para que la pirámide poblacional sea así y en estos momentos nuestra pirámide poblacional es así. Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar. Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión. Se están incorporando al mercado de las pensiones, por decirlo de alguna manera, los boomers, entre los cuales están mis padres, que ya no tienen pequeñas pensiones y pensiones no contributivas.
11: Lo que més m'ha fastidiat és que em consideri boomer, però, en fi, però és el que... No, jo crec
2: Feijóo
11: que...
2: Feijóo reformarà el sistema de pensions, jo si guanya?
11: Jo crec que el que estem dient és que s'ha de garantir el sistema de pensions.
2: No,
11: el
2: que ha dit Esther Muñoz és que s'ha de reformar.
11: Però per què ha dit que s'ha de reformar? S'ha de reformar perquè s'està posant en perill i el que no podem permetre és que les pensions no es puguin pagar.
2: Llavors, quines reformes calen? Quines reformes faran?
11: S'ha de veure, però nosaltres quan vam arribar al govern, en l'anterior ocasió, vam obrir la caixa i no es podien pagar les pensions. I, per tant, vam haver d'agafar diners del fons de pensions, de garantia de pensions, per ser un fons de garantia de pensions que el Partit Socialista actual s'ha estat ventilant. I, per tant, el que hem de fer és garantir que cap pensionista es quedarà sense la seva pensió. I si s'ha de reformar el sistema per garantir això, es reformarà. Però sempre que es garanteixi que els pensionistes rebran allò que els hi correspon. I el que no podem fer és arribar al govern, anar a pagar les pensions, obrir el calaix i veure que no hi ha ni un euro. Això és el que ens pot passar. I això és el que nosaltres no volem passar. No volem que passi.
2: Escolti, els Reis van visitar ahir la ciutat de Ceuta. Un tema és l'habitatge, vostè ho ha dit, és el que va provocar, ha dit vostè, la convocatòria electoral. L'altre gran tema que ocupa el país és Ceuta, també. Sí. Ahir els Reis van ser-hi. El president Vives va dir que la ciutat és una olla a pressió a punt d'explotar. Sí. Sabem que el Partit Popular ha estat... Vostès han estat molt, molt crítics amb Sánchez, la seva gestió, però creu que han fet tot el que estava a les seves mans per millorar la situació a Ceuta? En el tema dels menors, per exemple.
11: Bueno, nosaltres... És a dir... A vegades, quan la gent parla de Ceuta, diu el president de Ceuta, Ceuta és una ciutat de 80.000 habitants. I l'alcalde de Ceuta, que és alcalde president, té les competències que té un ajuntament. Per tant, no se li pot demanar a un ajuntament que a un ajuntament de 80.000 ciutadans, que si entren 80.000 ciutadans, es puguin garantir els serveis. Això és... Això la gent a Barcelona ho pot entendre, perquè a Barcelona tenim 1.700.000 habitants. Si haguessin entrat il·legalment de cop 1.700.000 persones a Barcelona, tindríem un problema que aquest ajuntament no podria afrontar. Per tant, el que ha passat és que hi ha hagut una invasió híbrida, òbviament, han entrat 80.000 persones a Ceuta, alguns han retornat, però encara hi ha molts. Això ha col·lapsat els hospitals, a l'hospital, que només hi ha un hospital, això ha col·lapsat els serveis socials, això ha generat molts problemes, però és que hi ha un ajuntament que té un pressupost per fer front a les necessitats de 80.000 persones, té el doble amb el mateix pressupost. I el govern d'Espanya, a més, ja no dic posant-se de perfil, vull dir, remant en contra del president de del.
2: Però jo li deia això de si havien fet tot el que podien fer. Les comunitats del Partit Popular, per exemple, no han posat gaires facilitats per acollir els menors de Ceuta. Ho haurien d'haver fet?
11: Bueno, imagini's vostè una cosa. Han entrat 80.000 persones. No sabem quants menors han entrat, no ho sabem, perquè el govern d'Espanya no ho ha dit, no ho ha explicat. Hi ha gent que està parlant de 3.000, no se sap. No vull posar xifres, no? Però el que no podem acceptar és que cada vegada es produeixi una invasió d'aquestes característiques, que malauradament doncs, es va produint cíclicament, no d'aquestes característiques tan bèsties, però que cada vegada que entren persones per la frontera de Ceuta o de Melilla, automàticament vinguin a la península i entrin a Europa. Això no és que no ho acceptin nosaltres, és que no ho accepta Europa. No? Els menors en qui millor estan és amb les seves famílies, amb els seus pares. Per tant, el que no podem fer és dir, escolta, han entrat 3.000 menors, doncs repartim-los per Espanya. No, escolta, anem a pams, no? Si aquesta gent ha entrat il·legalment a Espanya, el que hem de fer és retornar-los.
2: Els menors també?
11: També.
2: Però hem de canviar les lleis, perquè els empara la legislació europea i diu que això no és així.
11: Ho tinc clar, però imagini's vostè, si no posem impediments, entraran infinitat de menors no acompanyats, a més, que es distribuïn per tot Espanya. Jo, a mi l'Esquerra em fa molta gràcia, no? Perquè diu, no, les comunitats del PP no volen que enviïn menors, no? I quan jo li pregunto aquí als socialistes catalans, escolta, quants menors no acompanyats vols que vinguin a Barcelona? Es posen de perfil, perquè no volen que vingui cap, no? Mm-hmm. És a dir, a mi em sembla molt tajeta per part de l'Esquerra dir, no, les comunitats del PP que acullin els menors acompanyats. Ah, i les del PSOE? Ah, no, les del PSOE no. Hombre, no tinguem tanta barra, no? Mm-hmm. Aquí, en fi, o tots o cap, no?
2: Però no ho han dit, les del PSOE, no han dit que no vulguin acollir menors no acompanyats. Qui s'ha manifestat més en contra ha estat Junts, que ha dit que no vol que vinguin a Catalunya.
11: Té alguna declaració d'algun socialista dient jo vull que em porteu els menors no acompanyats a la meva comunitat? A la meva ciutat?
2: Però li torno la pregunta. Vostè té alguna declaració d'algun socialista dient no em porteu menors no acompanyats?
11: No, no han dit res. No han dit res. No, però escolta, si hi ha una emergència migratòria tan bèstia i els menors no acompanyats se'ls ha de donar suport i per què no s'ofereixen? Jo no he sentit a l'alcalde de Barcelona dient escolta, jo vull 200. Jo vull 300. No. Calladitos. Mm. Home, no em sembla seriós.
2: L'altre gran polèmica ha estat les sospites que les eleccions no siguin netes. Li vull preguntar si vostè no creu que és perillós aquests missatges que s'està donant tant Ayuso com Feijó, que qüestionen, per exemple, el vot per correu. Fins i tot animen a la gent que no voti per correu. Vostè fa un moment m'ha dit vivim en un país on no es pot fer res fora de la llei.
11: Sí.
2: No ho apliquem també a les votacions i al sistema electoral?
11: Tenim un país on no es pot fer res fora de la llei, però tenim, malauradament, un govern que fa moltes coses i un partit socialista que fa moltes coses fora de la llei. No? Miri, és veritat que ningú pot pensar, o ningú normal pot pensar que es poden vulnerar el vot per correu, però és que nosaltres no ens refiem dels dirigents de correus posats pel PSOE, perquè hem vist en altres eleccions coses molt estranyes, no? Des de que s'aturin tots els aves de tornar de Madrid el diumenge a la tarda, que això ha passat, no vull dir que tal, però, home, és sospitós, no? Per tant, jo crec que és millor que la gent pugui anar a votar directament.
2: Vull dir res, però vostè està ara mateix llançant la sospita de que el dia de les eleccions, que és veritat que els aves es van espatllar, com passa dia sí dia també...
11: Sí, això també no? Té raó.
2: Però vostè creu que allà va ser la mà del Partit Socialista qui va fer aturar els aves?
11: Jo el que crec és que va ser molt estrany. Ningú va explicar per què es van aturar aquells aves, ningú va dir quina era la avaria que tenien. Allò es va aturar durant moltes hores, molta gent no va poder tornar a Madrid a votar, però en definitiva jo crec és que la gent ha de poder votar amb llibertat. També li dic una cosa, no? En un país en el que es normalitza que el Partit Socialista pugui pagar uns sicaris perquè matin una jutge, pot passar de tot. I a mi em preocupa.
2: Per tant, no votaria vostè? Vostè no votaria tranquil per correu?
11: No, jo prefereixo votar en persona. Tampoc dic que... És a dir,
2: torno a dir la imatge que es dona, no li fa por. La imatge és perillosa, no?
11: Home, és que és molt... Escolti'm...
2: Sobre que el nostre sistema electoral no és prou net, no
11: el sistema electoral és prou
2: robust.
11: Però, mire, tenim un secretari general del PSOE que va guanyar les primàries amagant les urnes darrere una cortina i canviant i fent tripijocs. Si algú que és capaç de fer això i ha col·locat els dirigents de Correus... Jo simplement dic que tinc una certa cautela.
2: Clar, però, però escolti, senyor Sirera, també tenim un expresident de la Comunitat de Madrid com Ignacio González, que ahir es va assentar a la banqueta dels acusats i que assumeix una pena de presó de molts anys. Per corrupcions.
11: No pensarem
2: que tots els dirigents del Partit Popular o que el govern d'Ayuso, per exemple, pugui estar fent també actes corruptes.
11: Però és que el senyor Sánchez és el president del govern d'Espanya, és qui mana sobre els dirigents de Correus i és el que va fer els tripijocs per guanyar unes primàries, i va amagar unes urnes i va fer trampes. Per tant, algú que fa trampes de manera habitual les pot continuar fent, no? Jo simplement dic que anem en compte.
2: Mm-hmm. L'altre focus de la polèmica és la decisió del Suprem de mantenir la suspensió del dret a vot dels nets a l'exili. Ahir Feijó també va demanar fer neteja del cens.
11: Sí.
2: O sigui, també sospiten... Quins indicis tenen que pugui haver-hi irregularitats?
11: No. Nosaltres el que diem... Nosaltres estem d'acord amb que les persones que van haver de marxar d'Espanya puguin tornar, puguin ser nacionalitzats. Hi ha una llei que es va aprovar, però el que nosaltres estem en contra és que una directora general de Justícia va fer una ordre que va molt més enllà de la llei i que està permetent a gent que no tenim la certesa de que compleix els requisits es puguin nacionalitzar de manera automàtica. Nosaltres el que hem dit és anem a pams, comprovem un per un. No pot ser que perquè tinguem unes eleccions en portes, ala, via libre, no? Això és el que nosaltres diem, i això és el que el Suprem també ha dit que hem de veure, no? Hem de veure.
2: Senyor Cirera, hi ha eleccions generals, però també hi ha les municipals.
11: Sí.
2: I vostè és candidat a l'alcaldia. Li volia fer un parell de preguntes, una sobre habitatge, perquè aquestes eleccions es van convocar després d'aquell desnonament de la Mari Carmen. Pregunta molt concreta si vostè arriba a ser alcalde. S'han de prohibir els desnonaments de persones vulnerables, com per exemple la Mari Carmen, les que no tenen alternativa residencial. S'han de prohibir aquests desnonaments?
11: Miri, el que han de fer és garantir que la política social i que, per tant, les persones que, per circumstàncies a la vida, no poden continuar el seu pis, tinguin una ajuda per part de l'administració. El que no podem és fer és dir-li al propietari que s'ha de fer càrrec d'aquestes persones. No? Miri, a Barcelona passa una cosa. A Barcelona hi ha 700, gairebé 800 persones que estan a l'espera d'un pis d'emergència perquè no tenen habitatge. No? Aquestes persones veuen com altres persones, per exemple, ocupes, tenen més drets a quedar-se en els pisos que ocupen que aquestes persones que estan esperant un pis. Quan a Barcelona una persona es queda sense poder pagar el lloguer, el que fa el govern municipal és li paga un hotel, una residència, un pis turístic, que ens costa a cada barceloní 1.000 euros per persona i més. Per tant, una família de 4 persones ens pot costar 4.000 euros. I el que els dic és, escolta, si una persona no pot pagar un lloguer de 1.400, una família no pot pagar un lloguer de 1.400 euros, paguem-li aquest lloguer de 1.400 euros i fins als 4.000 euros, fixa't-ho si ens estalviem, no? Però a Barcelona es produeixen cada dia molts desnonaments. Gairebé 20 desnonaments diaris.
2: Sí, per això li preguntava si s'havien de...
11: I el que passa...
2: Si s'havien
11: no,
2: de...
11: El que passa és que hem de fer...
2: Prohibir per protegir la gent més vulnerable.
11: No, podem...
2: Prohibir no.
11: Escolti, jo, hi ha molta gent que... A vegades sembla que la gent que té habitatges... Jo conec molta gent que amb l'esforç de tota la vida ha comprat un segon pis, que el té llogat, que aquestes persones els hi complementa la pensió gràcies a molt esforç, perquè això de comprar un pis no és una cosa fàcil, no? Aquestes persones, els hi estem dient que si no pots pagar el lloguer han de mantenir pagant sense cobrar, jo crec que això no és raonable, no? No és raonable.
2: I, escolti, què fem amb les empreses d'diner estranger que compra edificis sencers per fer pisos turístics?
11: No, no.
2: S'ha de regular, s'ha de prohibir?
11: És que no és veritat, això. No és veritat. No, això és una, això és una...
2: No és veritat que hi ha empreses que venen a la ciutat...
11: No, això és una...
2: Compren
11: això és...
2: edificis...
11: No. Això és una...
2: El reformen, expulsen els veïns i no, fan pisos turístics?
11: No, és cert. Jo sé que això... forma part del relat polític, no?
2: Bueno, en el meu cas forma part de la realitat perquè ho he viscut de molt a prop. No forma part de cap relat polític, jo ho he viscut de prop.
11: Pues
2: empreses que han comprat un edifici, l'han buidat, l'han reformat...
11: En qualsevol cas, ho hauries de denunciar perquè fa 10 anys, més de 10 anys, que Barcelona no es dona una llicència de pis turístic. Per tant, fa més de 10 anys que a Barcelona no poden haver nous pisos turístics.
2: Val, tregui pis turístic per pisos, amb el doble de lloguer, expulsant els veïns i guanyant, evidentment, molts diners amb l'habitatge. Això s'ha de regular, s'ha de prohibir que l'habitatge sigui un negoci per a algunes empreses?
11: El que hem de fer
2: no
11: és...
2: No em negarà que hi ha empreses que fan negoci amb l'habitatge a Barcelona.
11: El que hem de fer és garantir que tothom pugui tenir accés a un habitatge. Per fer això... No, però deixi'm que li digui una cosa. Per mi és molt important que els barcelonins sàpiguen que perquè el preu de l'habitatge baixi s'ha de construir més habitatge.
2: Sí. Però no em desviï, sisplau, la pregunta.
11: Bueno, és que m'està fent una cosa...
2: No, és dient, a dir, existeix o no que hi ha empreses que venen a Barcelona?
11: M'està dient com si per solucionar el problema dels accidents de trànsit prohibim conduir o prohibim els cotxes. No. A Barcelona hi ha un problema d'habitatge. I, per tant, el que hem de fer és construir habitatge. I quan jo li demano a l'alcalde Collboni, al Partit Socialista, que modifiquem el 22@ per construir 15.000 nous habitatges, em voten en contra. Llavors, la pregunta que jo em faig és per què voten en contra? Per què no volen que construïm 15.000 nous habitatges?
2: I per què? Es fa la pregunta i quina resposta es dona?
11: Doncs perquè jo crec que el que no volen és densificar la ciutat. Perquè hauríem de fer més serveis, però llavors tenim un problema. Perquè si no volem construir més habitatge, què fem? Com podem baixar el preu de l'habitatge si no permetem que es construeixi habitatge? Si no hi ha oferta,
13: hi haurà més demanda i, per tant, els preus pujaran. És que això és de primera econòmica. Jo no entenc com el govern socialista no ho veu, no?
2: Però contesti'm allò que li deia, què s'ha de fer amb les empreses que venen a Barcelona, perquè això existeix, suposo que em reconeix que existeix. Compren blocs?
13: Vivim en un estat de dret, vivim en una situació de lliure mercat, i, per tant, és veritat que hem de controlar, però no podem posar-li portes al camp.
2: No s'ha de regular?
13: No, es pot regular. Jo no dic que no es pugui regular, però el que sí que sé és que el que està fent a l'esquerra a Barcelona va en la direcció contrària, i aquests decrets que s'han fet, per exemple, van en contra de les persones més vulnerables. Perquè jo li poso un exemple que segurament les persones que s'estan veient ho entendran perfectament. Si vostè té un pis per llogar, té un pis seu que el vol posar a llogar, i li ve una persona que cobra 1.400 euros i que té un contracte precari, vostè li llogarà aquest pis si sap que hi ha un decret que diu que no podrà desnonar aquesta persona si no paga, o li pagarà o li llogarà a un matrimoni o a una parella que cadascú d'ells cobra 3.000, 4.000 euros? A qui ho farà? A qui li llogarà el pis? Això és el que està fent el decret del govern socialista. És dir-li al propietari, escolta, si li llogues a un vulnerable i no pot pagar, te'l menjaràs. Què fa el propietari? Li llogo a una persona que té més recursos. Per tant, s'està fent el contrari del que ells diuen que volen fer.
2: Senyor Cirera, encara no sabem qui serà el cap de llista del PP a Catalunya el 29-N.
13: Sí, però és veritat.
2: Ho sap ja o no?
13: No, jo... Bueno, però, miri...
2: Si ho sap, no m'ho dirà.
13: No ho sé, i suposo que això s'haurà de decidir en els propers dies, no? Però és veritat que el que sabem és que tenim l'opció de tenir un candidat a la presidència del govern que es diu Alberto Núñez Feijóo o Sánchez. I, per tant, els ciutadans saben que si no volen una cosa molt important.
2: O sigui, que és igual qui sigui el candidat, m'està dient.
13: No, home, buscarem el millor candidat, tindrem el millor candidat, no ho dubti. No?
2: És Albiol, ha sonat el nom d'Albiol? Seria...
13: Ha sonat, l'ho he llegit.
2: Seria però... un bon candidat?
13: Tenim una amplíssima banqueta, per sort, de molta gent que podria ser i ho faria molt bé.
2: Digui'm tres noms.
13: Jo li dic una cosa només.
2: Digui'm tres noms de la banqueta.
13: Deixi'm que li digui una cosa només. Si nosaltres, si els catalans, si els barcelonins no volem veure a la ministra Colau, de ministra, només hi ha un vot, que és el d'Alberto Núñez Feijóo. Amb el candidat per Barcelona que sigui. Però és molt important que Sánchez surti de l'equació. És molt important que Colau no pugui ser ministra del govern d'Espanya. I, per tant, sigui qui sigui el nostre cap de llista, jo ja sé que no es pot demanar el vot en aquests moments, però demano que ens ajudin per Barcelona, per Catalunya i per Espanya.
2: Quan decidiran el candidat?
13: Pues,
2: pocs dies,
13: en els papers, sí. Abans del termini legal...
2: I el fet que de Colau s'hagi col·locat que sigui la candidata del Front Ampli, què li ha semblat? Perquè vostè la coneix molt bé. Bueno, ha compartit ajuntament amb ella.
13: El que m'assembla és que ella va dir que se'n anava de la política perquè la política ja estava farta de política. La vaig veure en un programa, crec que va ser aquí, dient que no podia pagar el lloguer, la qual cosa em va apenar molt i, en fi, vaig pensar que era una pena. I ara, doncs, torna per anar a cap de llista d'aquest Front Ampli, no? Bueno, crec que la senyora Colau va destrossar Barcelona en els seus 8 anys i ara el que pretén és fer el mateix en el conjunt d'Espanya. Jo crec que és una malíssima notícia per a la ciutat de Barcelona que aquesta senyora, que gràcies a ella ha convertit a Barcelona en la ciutat més cara per viure, amb la més insegura i amb la capital europea de l'ocupació il·legal d'habitatges, recordi que hi ha 31 habitatges municipals ocupats des de fa anys, que aquesta persona pugui ser ministra del govern de Sánchez. En fi, és per no dormir.
2: Daniel Cirera, candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona, gràcies.
13: Gràcies a vostè.
2: Per haver vingut aquest matí al Cafè d'Idees.
13: Moltes gràcies.
2: Molt bon dia.
14: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio. ¿Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones?
15: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya, però nosaltres parlem amb tothom i intentem que tothom entengui que nosaltres també som un actor important a treballar per aturar l'extrema dreta i la dreta extrema.
4: Una situación de extraordinaria gravedad. El sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
16: Seas lo que seas, hay una gran verdad. Tenemos un rey a la altura de una gran nación. Seguro que si fuera presidente del gobierno lo diría desde Ceuta al lado del rey, porque no le dejaría solo en esta visita histórica e imprescindible para garantizar la integridad territorial de nuestro país.
2: Les 9 i 5, aquí estem al Cafè d'Idees, a la 2CAT, a Ràdio 4, amb la directora adjunta del diari, Quim Plet, aquí la Neus Tomàs, una setmana més. Bon dia.
17: Bon dia.
2: I també el conseller editorial de La Vanguardia, Màrius Carol, que ahir va celebrar la victòria del Barça.
18: Sí, però
2: amb un espectacular partit de la
18: no m'ha agradat. Ell és un plaer i jo sóc un que celebra la victòria del Barça.
2: Oh, com, Màrius, sembla... perquè has arribat...
18: No,
2: ara ho dic, ara
18: una
2: ho dic.
18: Una falta de carinyo, arribat... una falta de carinyo.
2: No, has arribat queixant-te. Quina son, he dormit 3 hores...
18: Sí, bueno...
2: Estic adormit, vaig celebrar la victòria del Barça... Tant la vas celebrar?
18: Vaig celebrar en un restaurant amb uns amics i després, quan un té una edat, en fi... No les digestions són dures,
2: no
18: llargues...
2: Les mañanas tristes, no t'ho deien,
18: bueno,
2: això?
18: Ja, no, no m'ho deia.
2: Per exemple...
18: Ja m'he pres una pera aquest matí, per esforçar.
2: Una pera? Què us ha semblat el Daniel Cirera, Neus? Algun titular?
17: Home, el Daniel Cirera, pels que fa tants anys que ens dediquem a la informació política, com ell que és polític, és Dani Cirera.
2: Dani, sí.
17: És gat vell i, per tant, és difícil enxampar-lo. El que passa és que fa algunes trampes, amb tot el respecte, perquè, clar, ell diu, quan tu li dius... hi ha seguretat per votar, no? Sí. I llavors diu, bueno, però els trens de l'AVE no van arribar i no se sap per què. Bueno, si ell considera que els AVEs no van funcionar perquè el govern socialista va decidir que no funcionessin perquè hi hagués gent que no anés a votar, no? Que és el que ha vingut a dir, el que has de fer com a partit és demanar una investigació, que s'investigui tot això. Llavors va deixant una cosa,
2: sí,
17: no?
2: Sí. Bueno, però si
17: algú que va falsificar els avals al Congrés, que això... És veritat que es va especular amb això, però no hi ha hagut cap prova. Llavors...
2: Va deixant anar... Però ho està fent el Partit Popular, aquestes sospites per la netedat del sistema electoral, del procés...
17: Però això, ell és un...
2: Gat vell.
17: Gat vell i molt disciplinat.
18: Una part és argumentari, Una part, tot això és argumentari.
17: Sí,
18: és a dir, qüestionar. És a dir, jo crec que pocs països tenen un sistema tan garantista com Espanya. I qüestionar aquestes eleccions. Ho han qüestionat tot. Han qüestionat... Primer es van passar una mica de frenada, perquè van dir els de Correus, no. Després van dir, no, els que manen a Correus. Nosaltres ens refiem a una persona que ha sigut director general de Correus, perquè jo recordo que Feijó va estar front de Correus i sap que és molt difícil fer opinades. Les persones que van poder votar a les eleccions gràcies a la llei de memòria històrica, ja havien votat, van votar el 2023, la major part d'aquesta gent. I ara es qüestiona per què. O sigui, al final que resulta que tots els que els seus avis van tenir que anar a l'exili, van tenir que sortir del país, voten l'esquerra? No és veritat. A les últimes eleccions es va veure.
2: Deixeu-me parlar de les esquerres. Agafo un titular del diari, de l'Íñigo Sáenz de Ugarte, que diu «El culebrón turco de la izquierda pone de los nervios a sus votantes». «El culebrón turco de la izquierda». Mireu, fins divendres hi ha temps per tancar coalicions. Ada Colau, en un vídeo que ha publicat després de... Primer veiem el tuit de Rufián, va proposar un acord a Catalunya amb els comuns, en aquest tuit, exacte. I Ada Colau, en un vídeo publicat després d'aquest tuit, va dir encara hi ha temps, i s'obre a un acord amb Esquerra i Podemos, ho diu així.
14: En que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta, que des de Frente Amplio ja s'està hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio.
2: Va, ajudeu-me a interpretar tot això.
18: Però és molt difícil.
2: Si és que ho enteneu. Si és que ho enteneu.
18: Les relacions entre els comuns i Esquerra Republicana han sigut dolentes, entre altres coses, perquè els comuns els han fet tota mena de jugades.
2: Clar, però Rufián diu que vol un acord amb els comuns
18: entre altres, i Colau diu no que vol un acord. No van deixar fer l'Ernest Maragall, alcalde de Barcelona.
17: Sí, però, no? Però hi ha una prèvia, és a dir, és veritat que Rufián fa aquest tuit, a més diu jo, no? Que em fa molta gràcia el que utilitza, però és veritat que ha estat molt callat i això, en fi, quan hi ha una negociació jo crec que s'imposa sempre la prudència, cosa que no sempre està passant en aquesta negociació, però clar, això, aquest tuit arriba després de que ell faci l'acord amb Podemos. Vull dir que, diguéssim que ell escull, o Esquerra, escull Podemos, no?, amb una estratègia que ja veurem com surt. És a dir, Esquerra pot guanyar. El càlcul que tenen és que hi ha 100.000 votants que podrien anar al sac d'Esquerra i Podemos no hi per res perquè és residual, és a dir, tampoc hauria sortit a Catalunya, no? Per tant, bueno, però això el que fa és dificultar que hi hagi una llista unitària amb aquest front ampli, que és veritat que és menys ampli de moment que abans, no?
18: A part, les relacions, jo parlava de les relacions de Colau i Comuns amb Esquerra, però les relacions amb Podemos, tu posa Pablo Iglesias Colau i et sortiran un llistat de baralles, d'acusacions, etcètera. Vull dir que per tot arreu grinyola, això.
17: Abans, quan dèiem lo de gat vell, és que, clar, probablement, per entendre què està passant, ens n'hauríem d'anar a Vistalegre, el 2012. Clar, perquè tu recorda que Mas Madrid és el sector errejonista que munta un partit, diríem, a banda del de Podemos per les baralles internes, i llavors, per entendre també el que està passant, hi ha aquesta clau catalana, però hi ha una clau molt madrilenya, és a dir, allà hi ha uns temes personals entre ells, doncs que si Mònica García és la cap de llista, és pràcticament impossible que Irene Montero estigui en aquella llista. I Irene Montero...
18: Bueno, és que tot això explica que aquí hi ha aquesta mena d'aiguabarreig, que no hi ha manera de posar-se d'acord. I si no es posen d'acord, entre tots aconseguiran com a molt entre 5 i 8 diputats. És a dir, és que passaran a ser absolutament marginals.
2: Diu la Neus, clau madrilenya. Va, doncs demanem-li a la periodista, la Pilar Velasco, que ens doni la clau madrilenya. Pilar, bon dia, buenos días.
17: És una de les claus.
19: Què tal? Bon dia, Gemma, com estàs?
2: Pilar, dice Neus, bueno, és una de les claves, és la clave madrilenya. Que debemos entender. Mira, ayer Irene Montero, me remito a las palabras de ayer, aquí en esta casa, en la hora de la 1 con Silvia Inchaurrondo, que fue taxativa. Irene Montero decía esto.
20: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: Bueno, ha contestat no, es la pregunta. ¿Se van a sumar al Frente Amplio? No. Pilar, ¿se puede dar todavía esa coalición?
19: Ese fue el titular ayer y yo creo que, Gemma, estamos en un titular muy parecido, porque cuando hablas con los del Frente Amplio y cuando hablas con los de Podemos parece como si no hablaran entre ellos o fueran dos lenguajes distintos, porque desde Podemos dicen que la ecuación de los comunes les saca del Frente Amplio una vez y a ver, es verdad que no tiene ninguna lógica, no van a estar Podemos en esta alianza con Esquerra Republicana compitiendo contra los comunes en Cataluña, los comunes no se van a unir a ese acuerdo y en el resto del Estado haciendo campaña por Ada Colau. Y cuando preguntas en Madrid, ya ha sido designado Emilio Delgado de Más Madrid, sonó en su día, como comentabais, Mónica García, al final va a ser Emilio Delgado y Ada Colau. Y desde este frente dicen que están abiertos a que Podemos se sume, ¿no? Al final va a ser la ecuación de las circunscripciones, porque fuentes de Podemos dicen que en Madrid y Barcelona, con este acuerdo con los con Esquerra, ya prácticamente hablamos de dos listas separadas y tendrían que ir haciendo acuerdos por comunidades autónomas. En fin, muy difícil para explicar para el espacio, porque lo que coinciden todos los votantes de ese espacio a la izquierda del PSOE es que quieren unidad y en estos dos días que quedan de aquí al viernes veremos cómo queda esa ecuación, pero un frente amplio con todos dentro para todo el Estado yo lo daría por descartado.
2: Pero, Pilar, ¿ves esto de la clave madrileña que decía Neus? Una de las claves es el hecho de que Emilio Delgado sea el candidato. Eso facilita, es decir, que no lo sea Mónica García, facilita la entrada de Podemos en esta coalición. ¿Es así o no?
19: Pero es que Ada Colau también está dentro de la lista por Barcelona y los comunes están dentro de este Frente Amplio. Por tanto, lo facilita Emilio Delgado, pero desde Podemos dicen que bueno, que el que saliera tan pronto este Frente Amplio colocando a Ada Colau como la cabeza de lista por Barcelona les complica a ellos su propio acuerdo con Esquerra Republicana en Cataluña. Así que mientras Emilio Delgado lo facilita por Madrid, la designación también desde Madrid de Ada Colau, pues dicen que lo complican. Por eso digo que es complicado en este momento, primero, saber si va a haber acuerdo. Yo creo que eso que se visualizaría muy bien del Frente Amplio, una papeleta para todas las izquierdas, va a ser muy difícil. Y veremos cómo acaba quedando, porque tampoco Podemos sabe que puede ir solo, por mucho que Rufián les haga de teloneros en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Al final es este órdago que Rufián le lanza a los comunes a través de Esquerra en Cataluña y que Podemos lo que hace es reventar de alguna manera el Frente Amplio, porque lo decía muy bien Neus, esto viene de atrás, ¿no? También hay mucha venganza personal, es la historia de venganzas que vienen de atrás y que veremos cómo queda de aquí al viernes, pero que yo insisto, eso de una papeleta para todo el electorado a estas horas es difícil.
2: Mira, como después vamos a hablar con Dolors Bassa, d'Esquerra Republicana, fue consellera de Treball, deixem aquest tema un moment perquè després el continuem parlant amb la Dolors Bassa, però parlem de la visita dels Reis a Ceuta. Màrius, avui continuem el viatge a Melilla. Com l'has vist? Com vas veure el... Perquè avui totes les portades dels diaris, la fotografia és pràcticament la mateixa, els Reis envoltats de gent fent-se fotos. És molt interessant la de l'ara, els Reis visitant el cementiri musulmà. Què t'ha semblat la visita?
18: Jo crec que el missatge és la visita. I hi ha poca cosa més. És a dir, van anar a una escola. Si tu mires l'agenda del viatge... té molt poca xitxa.
2: Home, no és l'honor, visitar...
18: Sí, home, anar a un cementiri.
2: Acompanyat,
18: diguem, dels responsables de les diferents religions que hi ha a la localitat. No, em sembla, des d'un punt de vista, diguem, de la fotografia i tal, perfecte.
2: És on estan enterrats els immigrants intentar arribar i van morir ofegats.
18: La primera vegada que van als Reis i que dormen a Ceuta, que tot el que facis és visitar una escola, resar en un cementiri i fer un petit discurs a la comunitat, bueno, és un discurs de mínims. I sobretot, jo crec que si tu llegeixes el discurs, intenta, diguem, no trepitjar cap poll de poll. Per què? Doncs perquè jo crec que això està molt pactat. Aquest no és el discurs del rei, aquest és un discurs del govern. El discurs del rei, com a mínim, els visa, i en aquest cas els fa exteriors, no? I el que no vol ni el rei ni segurament el govern és tenir cap problema amb el Marroc. El Marroc dirà alguna cosa, perquè ho ha de dir-ho, però també està pactat fins i tot el que dirà. És a dir, fins i tot que ha estat callat amb aquesta visita, el lògic, en unes altres circumstàncies, bueno, li va passar a Joan Carles quan el 2007 doncs va anar a Ceuta, que és l'única vegada que ha anat un rei a les possessions del nord d'Àfrica, no? Bueno, allà mateix doncs el rei va muntar mentre estava encara visitant la ciutat va muntar una escandalera, no? Aquesta vegada jo crec que tot està com molt controlat i molt pactat pels ministres exteriors.
2: Tan controlat, no? Neus, que tampoc no s'entén que no hi hagi hagut més rebombori potser amb aquesta entrada de fragates de guerra marroquís a aigües espanyoles que se situa al mateix dia de l'entrada massiva d'immigrants. Com t'expliques que està pes aquesta informació?
17: Es va tapar perquè no interessava que se sapigués, evidentment.
18: Però ara sí que interessava que se sabés.
17: Clar, la cosa és...
18: Si en un primer moment no s'interessava, però ara...
17: Sí, perquè recorda que hi va haver un ple específic. Sí,
18: hi va haver-hi moltes hores. Hi ha una filtració al País, la filtració...
2: Avui a l'Ordaz, al País, és que...
18: N'hi ha massa marge.
2: Molita gent diu, a nadie se le escapa que hay pocas cosas más difíciles de esconder que un buque de guerra. Más aún en verano, con sus días largos, sus noches, tal... No es fácil esconder un buque de guerra, pero hay todavía cosas más difíciles de ocultar, que es la verdad.
17: Clar, la qüestió és que el govern el que diu és... evidentment no podem dir que les fragates no hi eren, però no ho vinculen a l'entrada dels migrants. I fins i tot hi ha qui diu, bueno, com que havien estat a Argèlia el president, tot i que el que es van explicar en el seu moment és que s'havia informat a Marroc de la visita a Argèlia, però que... El missatge, que és evident que tenir les fragates allà és un missatge que t'estan enviant, ells el desvinculen de l'entrada de migrants. És que si ho vinculessin, ara, seria molt un desastre pel govern. O sigui, si
18: sí,
17: és un...
18: però sí, sí, el sí. govern deixa anar una cosa que em sembla important, que diu que els caps operatius de l'estat major dels dos països es van trucar per telèfon.
17: Sí, sí, sí.
18: Bueno, tu, en fi, aquesta trucada què vol dir? Van seriosament o això és una broma?
17: El que fan és restar-li importància, perquè, evidentment, si li haguessin donat importància, hauria hagut de sortir a la compareixença i hauria hagut de tenir conseqüències.
2: Pilar, como dice Neus, el gobierno le resta importancia, el Partido Popular no. El Partido Popular, Feijóo, acusa al gobierno de estar mintiendo. ¿Hará más sangre el Partido Popular con este tema?
19: Sí, si no estuviéramos en adelanto electoral y en plena campaña, esto se habría convertido en una polémica para el gobierno que probablemente habría llevado, pues no sé si a otra comparecencia, ¿no? De Álvarez, de Robles, del presidente del gobierno, porque tiene ciertas contradicciones, ¿no? La propia explicación del gobierno. Ayer la ministra portavoz le quitaba importancia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero luego Casa Real reconocía

0: Esta operación y si sí, el PP, bueno, pues como con Ceuta, ayer mismo, ¿no?, seguía haciendo leña a Feijóo, lo seguirá utilizando en campaña electoral, ¿no? Y eso que es verdad que ayer esa fotografía con Ángel Víctor Torres, el gobierno podía presumir ya de ciertas cifras en Ceuta, que no podía hacerlo, digo, cifras de reubicación de inmigrantes, de recolocación en centros, que no podía hacerlo en septiembre, ¿no? Pero este tema seguirá coleando de alguna manera en campaña, seguro, por parte del PP, porque...
1: Y por tanto, Ceuta se vuelve a colocar en el foco de la actualidad. ¿Sabes qué? Hay quien dice que esta campaña va o de vivienda o de Ceuta. Vivienda es lo que hizo que se convocara, Marius.
2: Lo de Ceuta no sé si... A ver, yo
1: Ceuta,
2: entiendo.
1: Tú creus que en parlarem dos dies
2: i movia. Jo crec que això de Ceuta ja no dona per més, eh?
3: I
2: en canvi, el tema de l'habitatge és un tema que afecta a milions de persones
3: d'aquest país. Jo afinaria més. Jo crec que anirà d'habitatge, immigració, no necessàriament amb el focus a Ceuta, però sí darrere fons el que hi haurà, com hem vist a l'entrevista ara del Dani Cirera o en altres discursos, el tema de la migració serà un tema. Ja anem, l'Institut Reuters sempre diu que no hi ha cap notícia que mantingui l'atenció dels ciutadans més de 3 dies. No? I els mitjans no sempre, ni els partits, decideixen què és notícia i què aguanta. El govern voldria que estiguessin 7 setmanes parlant d'habitatge, però això no passarà, ni 7 setmanes parlant de Ceuta, o ara de pensions, que ha estat molt bé, no? Sí. El debat, que el Dani tampoc t'ha aclarit exactament què volien fer amb el tema de les pensions, no?
2: Sí, però quan parlen de reforma...
1: Aquest podcast de l'Ester Muñoz llançant que s'han de reformar les pensions.
3: Ella diu això, el Feijóo frena, perquè és que ningú parla de pensions en campanya, si no és per dir estan garantides, perquè allà hi ha molts vots, i a més en el cas del PSOE i del PP.
2: Però
3: és un debat molt interessant.
1: És un debat molt interessant.
2: La paraula reforma, que ell insistit, se'ls ha escapat, perquè ahir va tenir que sortir Feijóo dient no, nosaltres continuem apujant segons el cost de la vida les pensions. És que si diu el contrari, és que es farà mal amb aquestes eleccions.
1: I aquesta vaga general del novembre, de l'11 de novembre, hi veig que els sindicats han proposat aquesta pujada del salari mínim interprofessional del 7%.
2: Sí, perquè per poder fer una vaga general, has de posar un tema que tingui que veure, diguem, amb els salaris, amb la vida laboral i tal, i lo de l'habitatge no va. Llavors jo crec que hem fet aquesta perífrasi, que no està mal. Ara, 7%, en fi, clar, la patronal se li han posat els cabells de punta.
3: No, i a mi em sembla molt interessant el que dius de l'habitatge és el gran tema, perquè és el que va vinculat als salaris, el que va vinculat a accés no només dels joves, no?, com hem vist en més una ocasió. Quan a les enquestes diem tots els partits diuen que és el principal problema, no? Aquí a Catalunya, menys Vox i el PP, la resta, tots diuen... No, menys Vox i Aliança, que posen la immigració primer, la resta tots diuen, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, que el primer és l'habitatge. La qüestió és que sigui la primera preocupació no vol dir que tots estiguin d'acord amb el tipus de resposta que se li ha de donar, com hem vist ara amb això. Llavors, jo crec que hi ha una certa confusió a vegades per part, en aquest cas, de l'esquerra, no?, de pensar que la teva recepta és la que tothom compra perquè és un problema, saps? I jo penso, sí, és un problema, evidentment, però no tothom compra les teves receptes.
1: Sí. Pilar, ¿de qué van a ir estas elecciones? Estamos hablando aquí...
0: Pues coincido que Ceuta no...
1: ¿De qué van a ir?
0: No creo que Ceuta también, coincido, que no dé más de sí, y nos vamos a meter en la arena de las propuestas y de las recetas. Me estaba recordando la entrevista de 2023 de Feijóo, el patinazo de Feijóo que coincidiremos, que cambia el ritmo de la campaña, fue precisamente con la revalorización de las pensiones, ¿no? Y también es algo incomprensible que el Partido Popular, que Feijóo, la primera propuesta el día que se adelantan las elecciones fue premiar a las empresas, ¿no?, que tuvieran menos bajas de trabajadores, ahora habla de sacrificios y esta contradicción de mensaje de las pensiones que citabais, ¿no? Ester Muñoz, por un lado, diciendo que hay que reformar un sistema colapsado, Feijóo diciendo que no va a tocar la revalorización, Feijóo diciendo también que lo que le preocupan son las leyes de Sánchez, por tanto, si desempata Vox, lo que está diciendo Vox es que hay que ir a un sistema mixto de privatización. Por tanto, Gemma, yo creo que la campaña nos va a llevar a hablar de vivienda, a hablar de pensiones, a hablar de, al final, de estas propuestas, que hay un enfrentamiento directo con una huelga general, con la acampada todavía en Sol Viva en la calle, nos va a llevar a meternos en arena de real, ¿no? No solo este discurso de Vox migratorio tan abstracto.
2: Y la palabra reforma. referida a les pensions, causa urticària. Sí. Causa urticària, la gent ja sap

0: llegir entre
1: sí,
0: líneas.
1: Sí, sí, sí. Pilar, ¿cómo el inicio de campaña está siendo, o me está pareciendo un poco duro el inicio de pre-campaña, que estamos aún en pre-campaña? Ayer el Partido Popular defendió en redes que sus community managers entren al cuerpo a cuerpo con críticas a algunos tertulianos. Por ejemplo, el PP madrileño ha difundido un vídeo de Sara Santolalla bailando, ya dice que era menor de edad. ¿Qué te parece a ti esta estrategia del Partido Popular? ¿Es lo que veremos de ahora en adelante?
2: Me parece peligrosísima y es una arena que se les puede volver en contra, porque más allá de condenarlo como todos, que es impresentable, es temerario, ¿no?, que saquen un vídeo con, sea menor de edad, como decía Sara Santolalla, o sea mayor de edad. Estamos hablando de un vídeo de su esfera privada. Imaginemos, decía, volver en contra, que se rompe esa línea en política, que empiezan a aparecer vídeos de fiesta en la esfera privada de cualquier político en campaña del Partido Popular. Veía una de Ana Vázquez también en redes, la política, la diputada del PP, la del spray, ¿no?, la que entró con el spray hace un par de semanas. Se le puede volver en contra. Feijóo tuvo una campaña muy sucia en Galicia, recuerdan los que la cubrieron, contra Touriño hace años ya, la que se sacó un presunto, un falso caso de violencia de género contra el propio candidato del PSOE, el tema del coche pagado por la Diputación. Yo espero que no, de verdad, que no se metan en esa arena de ir a lo personal de los tertulianos o incluso entre los propios candidatos, ¿no? Pero están yendo. Es verdad que ellos han traspasado la línea.
1: Todos han traspasado alguna vez.
3: Sí, no, jo l'altre dia quan escoltava, crec que era la Cuca Gamarra, amb un d'aquests tuits que van fer, crec que també eren les joventuts, no era aquest de la Sara Santaolalla, i deia, bueno, el llenguatge de les xarxes és diferent. Jo no estic d'acord. És a dir, el llenguatge de les xarxes és diferent. Evidentment, el llenguatge de la tele no és el d'un diari. Però això no vol dir que no hi hagin d'haver unes mínimes regles, i el respecte hauria de ser un, no? Llavors, jo crec que amb diferents gradacions, i aquest, agafar el vídeo d'una senyora que està a les tertúlies, fos menor, estic d'acord amb el que diu la Pilar, o fos d'abans d'ahir, és a dir, no té, primer, jo crec que no té cap interès ni polític ni informatiu més enllà d'atacar una persona perquè no està d'acord amb el que diu, posar-la en el focus, i per tant, jo crec que és brutícia, és guerra bruta. I sense comparar ni molt menys, però a mi tampoc em va agradar alguns tuits que vaig veure arran de posant a la imatge de la presidenta Ayuso, que, en fi, no seré jo qui hagi defensat la gestió de la presidenta Ayuso, ni molt menys.
0: Les imatges estan fora de lloc, eh? Unes imatges fora de lloc. Molt estranyes.
1: Clar. O quines imatges dieu, les del dia del 12 d'octubre?
3: Llavors hi va haver gent de l'àmbit de les esquerres dient que si no estava bé, que si fins i tot algun insinuant que podia venir, que no estava en condicions.
1: Sí, perquè caminava d'una manera estranya, com si no, llavors, com si no s'aguantés amb molta estabilitat.
3: Jo crec que en el cas de la senyora Ayuso hi ha moltíssims motius per qüestionar la seva gestió com a presidenta cada dia. Crec que la manera no és aquesta. I llavors, a mi em preocupa perquè això acaben entrant en una escalada que és una mica, és l'escola al vice, l'han comprat els partits. I en el cas del PP, què li passa? Que com que Vox sempre va molt més lluny, doncs en lloc d'intentar aparèixer com un partit responsable i un partit del sistema, doncs el que fan és copiar les pitjors maneres de l'extrema dreta.
1: Pilar, lo dejamos aquí. Pilar Velasco, gracias.
2: Buen día, Gemma, gracias.
1: Buen día para ti. En punt, 9:15. Abans ho dèiem, que les candidatures a la dreta, les coses estan força clares, tot i que el Partit Popular aquí a Catalunya no té candidat, com ens ha dit el
3: Dani Sirena. Però l'Albiol es deixa estimar molt, eh? L'Albiol, l'única condició que posa ara...
1: Apostaries que serà l'Albiol?
0: Segur.
3: Sí. L'Albiol l'únic que diu és... Fins i tot no sé ni si recolliria l'acte. L'Albiol l'únic que vol és que el deixin continuar sent alcalde, però és veritat que si tu vols frenar Vox, que està fortíssim a Catalunya en aquestes eleccions, doncs probablement l'Albiol és un candidat que et pot ajudar a frenar-los.
1: Mm-hmm. Dèiem que a la dreta, més o menys tot clar, a l'esquerra no, Gabriel Rufián hi va fer un nou cop de volant, va proposar un acord a Catalunya amb els comuns, i per això li volem preguntar a una companya de partit com és Dolors Bassa, va ser consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Senyora Bassa, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com està? Com li va la vida?
4: Bé, millor ara que temps enrere. A partir del 6 d'octubre sembla que ho tenim una mica més encarrilat. Sí, jo no dic mai que ho hem de celebrar perquè hem celebrat que s'ha fet l'amnistia, hem celebrat moltes coses i ha resultat que el Tribunal Suprem sempre tergiversa d'alguna manera. Per tant, ara ja havia de ser immediat, ha donat 5 dies, per tant, a final d'aquesta setmana espero que puguem dir que molt bé, que s'ha acabat la inhabilitació i que, per tant, a nivell personal, però també a nivell general, perquè com que la resolució del recurs ha creat doctrina, per tant, afavoreix a tots els companys que tenen malversació i desitjaria també els 40 que queden per amnistiar, gent de CDRs i així, que també els hi serveixi. I a veure si d'una vegada acabem aquesta part judicial i podem tornar a la política en general.
1: Doncs, senyora Bassa, m'agradava poder-la saludar per aquest motiu, però també ja sap que amb tota aquesta qüestió de Rufián teníem ganes de sentir-la. Feia dies que la buscàvem perquè veiem que ha tancat aquest acord Rufián amb Podemos el 29N, ahir va defensar una coalició amb els comuns i a vostè no li ha acabat d'agradar. Per què?
4: A veure, no és que no m'hagi agradat, no m'ha agradat la forma de fer-ho. I primer dir que sóc militant de base, no formo part de cap òrgan ara del partit, per tant, no sé fins a quin nivell, sé que no ha arribat a Consell Nacional, el que em diuen els altres militants és el que jo expreso, i és que, a veure, a mi em sembla bé que hi hagi pactes amb les esquerres, em sembla bé, però no a la llista d'esquerra. Si fos aquest el cas, com el pacte que ha fet en Rufián, jo crec que es havia d'haver consultat a la militància. No és un pacte qualsevol, és un pacte de legislatura, és un pacte de gent. Una cosa és que entrin independents i l'altra cosa és que sigui un partit polític. Llavors, puc estar d'acord o no estar d'acord? A mi m'agrada la gent de Podemos, m'agrada la gent de Comuns, però jo crec que els acords havien de ser més en l'àmbit social, fer pactes. Un cop som allà, Esquerra Republicana de Catalunya té una part que és independentista. Llavors, no sé si podem dir que és independentista. No sé si Mas Madrid és independentista. Per tant, a mi m'agrinyola una mica aquesta part i m'hauria agradat que s'hagués o consultat o explicat a la militància. De fet, jo ho explicava ahir que la Neus hi era. El diumenge estàvem un dinar popular, doncs tots els militants d'Esquerra que hi havia en aquells dinar de per aquí, a l'Empordà, tots em venien a trobar i em deien però com pot ser això? No n'hem sabut res, no. Per tant, jo crec que o ho expliquen bé a tota la militància o la gent tindrà un problema, perquè, per exemple, també tinc amics que són de Podemos i que diuen...
1: Ai, se m'ha anat el so, no. Dolors.
4: Digue'm.
1: Ara, se m'ha anat el so.
4: Diu que s'anava al so. Sí, doncs llavors no sé si la gent que votarà Podemos ho fa convençut de votar a Esquerra Republicana o només és per Gabriel Rufián. Llavors el que jo deia també és que crec que els líders han d'estar al servei d'un projecte, no un projecte al servei del líder. I en aquest cas jo crec que em grinyola aquesta part.
1: Uh-huh. Per tant, un acord amb els comuns, Dolors, també s'hauria de consultar. Si es fes aquesta coalició amb els comuns, vostè també demanaria que es consultés a les bases?
4: Jo crec que qualsevol acord s'ha d'explicar, com a mínim. Llavors, si són acords puntuals d'anar allà al Congrés i de dir, escolta'm, hi ha aquest decret llei, per tant, per aprovar-lo, fem un acord, em sembla perfecte. Llavors no cal dir res. Ara, si és un acord de legislatura, com ha passat amb Podemos, jo crec que sí, que s'ha de o consultar o donar la informació als militants abans que te n'assabentis per la premsa. Simplement era aquest el fet. I l'altra cosa és que també penso que Esquerra doncs, ha decidit el que ha volgut, el que és el líder en aquest moment. I això també tinc els meus dubtes de que amb un projecte sòlid com el d'Esquerra de quasi 100 anys, que hagi de ser així. O sigui, Esquerra té un ideari, Esquerra té una estratègia, per tant, és el líder que s'ha de posar al servei d'aquesta estratègia, si no ho estem canviant.
1: I ara creu que és el partit el que s'ha sotmès a l'estratègia del líder. El Màrius Carol està aquí, al meu costat. Màrius, t'escolta la Dolors Bassa.
0: No, jo, en la Màrius, línia... bon dia. En la línia del que tu deies, hi ha una cosa que és bastant significativa, que és que sembla que aquesta manera de fer tan personal i alhora, doncs, en fi, que les enquestes valoren tant de Gabriel Rufián, el que he acabat fent és que pràcticament la llista d'Esquerra no s'assemblarà gens a la que es va fer fa 4 anys. Hi ha molta gent que està disgustada d'una manera de fer molt personal, que clar, un grup parlamentari segurament no funciona d'aquesta manera, no? I la prova és que, en fi, des d'un que s'han anat al Senat, altres que estan pensant... Bueno, o l'han convidat a anar, no ho sé. Al final, jo crec que ell ha fet un acte de força i pràcticament la llista gairebé la farà ell, no?
1: Un acte de força i ha guanyat.
0: Bueno, no sé si ha guanyat, ja veurem.
1: Ha guanyat, Dolors.
0: Al final es guanya o es perd a les urnes.
4: Crec que ha fet un mixte entre el que pensava ell i una mica el sector de l'Oriol Junqueras, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, però no ha sigut una cosa que sigui l'estratègia d'Esquerra. Per tant, a mi em sobta, per exemple, gent, sobretot aquest pas, no? La gent d'Esquerra és independentista i d'esquerres. La gent de Podemos és independentista i d'esquerres. Llavors, no ho sé, hauria preferit que els pactes fossin fora de la llista, i ho dic clarament, però, escolta'm, sembla que sé que s'ha mirat més la demoscòpia i que això funcionarà. Llavors, veurem. Esperem a veure què. Però els militants haurien de saber el per què i als militants se'ls hauria de fer una explicació, com a mínim.
1: Neus Tomàs.
3: Clar, jo crec que, a més, sorprèn perquè Esquerra, que a vegades de manera una mica despectiva es deia és un partit assembleari, no? El Congrés de Lleida... Però sí que és veritat que Esquerra, i ho vam veure en l'últim procés, no? Amb les dues candidatures per veure qui liderava... Bueno, hi havia més dos, però bueno, qui liderava el partit, doncs ha sigut un partit que s'ha significat sempre per tenir molt present, primer, els òrgans, fins i tot a l'hora d'escollir els candidats, no? S'escollen de manera territorial i, per tant, no ha dit, no? I després, a l'hora de consultar també doncs, els diferents òrgans de direcció. És cert que aquest cop no ha estat així. La decisió s'ha pres amb un nucli molt reduït. De fet, hi havia gent que estava a la llista esperant que els diguessin què seria d'ells o què passaria amb la candidatura. I fins i tot n'hi havia que ens preguntaven als periodistes. Aquesta és la descripció del que va passar la setmana passada. Vam veure com en Joan Queralt, una persona que jo crec que a més ho ha fet bé al Senat, doncs que un dia va dir, m'han demanat o m'han proposat estar al Senat i per tant us demano suport, no? Els hi va dir als militants, i l'endemà va haver de fer marxa enrere perquè li van dir no, tu no ets, perquè per fer aquests encaixos a la llista, doncs se'l va apartar, no? El que ha passat aquesta legislatura és que el grup de l'Esquerra, al Congrés, doncs hi havia gent que no estava gens còmoda amb el que estava passant. I aquesta gent són els que han desaparegut de la llista,
1: Dolors,
3: no?
1: Dolors, li consta que és així, que Rufián ha tingut molts problemes amb el grup parlamentari a Madrid?
4: Sí, em consta que és així i que per tant, ell ha posat unes condicions per anar de líder, per anar d'1, em consta, sí, em consta. Ara, les llistes sí que els escull. A veure, les llistes s'escullen a nivell territorial, però l'última paraula sí que es té des del partit.
3: Clar.
4: Però sí que hi ha d'haver la representació territorial. Per exemple, ara hi ha congressos a cada lloc. Per tant, han d'anar llistes. Llavors, el partit el que pot fer és moure una mica més o una mica menys. Però, clar, aquí ja d'entrada ens diuen no, és que hi haurà la gent de Podemos. Jo no discuteixo, com abans doncs, que hi havia els independents o que sigui, jo no discuteixo que posi la gent ells. Jo el que discuteixo és de dir, a veure, l'ideari de Podemos és el mateix que el d'Esquerra Republicana, com per fer una llista sola tota una legislatura? Aquest és el dubte que expreso jo perquè m'expressen molts militants i a l'hora d'anar a votar també tenen aquest dubte. Quin serà el programa? Serà el programa d'Esquerra realment? No s'ha dit. Llavors aquí és allà on els militants estem una mica de dir, bueno, què passarà?
3: I l'endemà, no? L'endemà de les eleccions, com s'articula també això al Congrés?
4: Exactament. Doncs tot això jo crec que ens falta informació com a militants.
1: Dolors, Ada Colau ha estat a una entrevista aquí a l'Hora de la Uno i se li ha preguntat sobre l'acord Esquerra-Podemos i se li ha preguntat també sobre la seva candidatura. Escoltem el que ha dit i ara ho comentem.
5: A ver, yo espero que no sea contra los comuns, porque creo que sería incomprensible que ninguna formación de izquierdas hiciera una estrategia contra otra formación de izquierdas. Creo que es verdad que se ha presentado este acuerdo entre Esquerra y Podemos, pero que es un acuerdo un poco desconcertante, ¿no? O sea, lo que ha dicho Esquerra de que sus siglas no desaparezcan, evidentemente, o sea, todo el respeto a Esquerra Republicana, y evidentemente que hay formas de construir candidaturas conjuntas donde no se pierden las siglas, donde... A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante. Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
4: Sí.
1: Dolors, no sé si digue'm, parlaves amb nosaltres. No, no, estàvem escoltant aquestes paraules d'Ada Colau, que deia que tot el respecte a aquest acord i que evidentment no desapareixerien les sigles d'Esquerra Republicana. Evidentment, això es dona per descomptat, no?
4: Home, això és per suposat, no? Esquerra Republicana és un partit de Catalunya, i per tant... crec que la té volta de que perdi les lletres i, per tant, que perdi les sigles ni l'ideari d'Esquerra, només faltaria. Per tant, jo crec que això està molt clar. Que a veure, que dintre els militants hi ha cert rumor de que no agrada massa l'Ada Colau, com, per exemple, a mi, jo no hi vaig tenir cap problema i a l'hora de... mentre ell era alcaldessa i jo era consellera... vam anar superbé amb tots els temes socials, també ho vull dir, vull dir que no és res contra l'Ada Colau. Però sí que després, quan havia guanyat Esquerra l'alcaldia de Barcelona, ella fes un pacte amb Valls per donar l'alcaldia i tenir-la ella, doncs això la gent encara ho té en el cor. I a vegades ja sabeu que el militant no és només votar de cap, sinó també votar de cor, i això costa més. Ara, jo crec que també hi ha la idea aquesta demoscòpica de que a Barcelona, si hi ha comuns i hi ha Esquerra, no hi ha cap problema, en canvi, en altres províncies els hi funciona més que Podemos vagi amb Esquerra. I Madrid i Barcelona, això no passa, perquè la circumscripció és prou gran com perquè surtin diputats de tot. I aquest cas, jo crec que també és el que miren els partits, més enllà dels acords que puguin fer i del que pensi el militant.
1: Molt bé, doncs Dolors Bassa, no li robo més temps. Moltíssimes gràcies per atendre'ns des de Torroella de Montgrí. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Però si Neus i Màrius, m'agradaria comentar aquestes paraules de Colau que em semblen prou rellevants, que és que obre la porta... Digues, Neus...
3: No, és a dir, Ada Colau, primer, Ada Colau no sempre ha anat alineada amb els comuns en aquesta negociació. Hi ha una part d'Ada Colau que va més per lliure que els comuns. Dos, ella vol que Irene Montero estigui a la llista sí o sí. I llavors el que s'interpreta aquestes paraules és si el problema és que estigui jo de cap de llista, doncs hi ha de ser una altra, doncs que sigui una altra. També, en fi...
0: No és una renúncia, això.
3: No, però també, també penso amb els votants...
0: No, jo crec que no és un pas al costat.
3: Jo penso amb els votants o militants.
1: Però estan titulant així tots els diaris, sí, però, sí. Ara mateix.
3: Però els votants militants...
1: Començant pel de Neus i acabant pel teu. Tots diuen
0: que fan pas al costat.
3: Els votants i electors i el que sigui d'Izquierda Unida, dels comuns, dels que encara estan de sumar, els que encara estan al Frente Amplio. O sigui... els hi diuen que la seva candidata és Ada Colau, ella ahir fa un vídeo que dona a entendre, diu, estic molt honorada i això, i avui els diuen no, però jo si cal faig un pas enrere. Jo entenc que estiguin desconcertats.
1: Home, és més novel·la turca, dèiem el culebrón turco de la izquierda.
0: Amb el tema de quan ho llegeixes és una mica diferent que quan la veus i l'escoltes amb ella, eh? És a dir, jo crec que ella... Això és, bueno, si jo haig de ser un problema... No, això no és fer un pas al costat.
3: Els hi demanem...
1: No descarta renunciar a liderar...
3: Hi ha un altre nom que sigui millor.
1: I canviar el nom de la coalició per aconseguir la unitat de Podemos.
3: D'acord, però llavors...
0: Ha de sortir algú i fer la llambella.
3: Exactament, què està proposant? Està proposant que perquè hi sigui Podemos, si cal, sigui Irene Montero la candidata? Està proposant això? Perquè, clar, Mas Madrid no deixarà que Podemos ho lideri, i té un cert sentit, perquè al final, encara que tots tinguin molt pocs vots, en tenen molts més encara els de sumar. I després una última cosa, amb això que deia la Dolors Bassa. des del punt de vista demoscòpic, que estaria bé que s'ho miressin bé i agafessin la calculadora, que és la manera d'entendre que els hi convé a tots, a Barcelona, Comuns i Esquerra sumen més per separat que Junts. Això està calculat. Ara, a Lleida, doncs probablement el que els hi convindria a tots és o anar junts...
0: Quan més petit és la demarcació, més favorable és anar plegats.
3: Jo entenc que per explicar a la gent és potser complicat, però ells haurien de ser els primers de fer aquest exercici, agafar la calculadora i mira que els hi convé.
1: Deixa'm anar amb la Lorena Amo, que com sempre som resum de l'actualitat. No. Ah, no anem a Lorena.
3: Que el fem nosaltres.
1: No,
0: fem el que sigui.
1: No, avui volíem parlar que avui és una jornada de mobilitzacions del camp. Des de primera hora del matí, centenars de tractors han sortit des de diferents punts de Catalunya en direcció a Barcelona per participar en una mobilització convocada per Unió de Pagesos. Ens atén des de l'AP7, Pino de Las, és pagès, membre de la Unió de Pagesos. Senyor de Las, molt bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
1: Què tal? En quin punt es troba ara mateix? Veig que està conduint, eh?
6: Tot just passem Hostalric.
1: Com és fins ara la participació? És el que esperaven?
6: Sempre desitgem més, perquè els problemes són greus. No estem en un moment dels més efervescents, no? Dels que hem arribat a veure els darrers anys, però això és un començament. I si no es posen solució als problemes del sector primari, doncs les revoltes estan a la volta de la cantonada. Això està claríssim.
1: Entre altres reclamacions, veig que demanen a la Generalitat ajuts directes per compensar les crisis provocades per guerres, inestabilitat global, el canvi climàtic. Quin impacte ha tingut en aquest context el sector agrari? Com ho ha patit?
6: L'encariment del combustible doncs fa que paguem més, tenim més costos, i el canvi climàtic fa que collim menys. És a dir, paguem més, collim menys, i a sobre la llei de la cadena agroalimentària no es compleix. És a dir, la indústria ens obliga a cobrar per sota del preu de cost. Això està prohibit i exigim que es compleixi la llei. També exigim que es compleixi la llei d'espais agraris. És a dir, s'ha de protegir el sòl agrícola. No pot ser que el sòl agrari, que al capdavall és on produïm els aliments de tot el país, es posi a expenses del lobby energètic, no? Aleshores, no pot ser que el sector agrari sigui abocat cada dia més a una situació de precarietat i que el cost de la vida, diguéssim, sigui tan complicat, no? Treballem, produïm, però viure, no?, del treball de la terra cada dia costa més.
1: Sí, sí, mira que fa setmanes que parlem del preu de l'habitatge i vostès també denuncien l'especulació en la compra de terres. Aquí vostès també demanen un control de preus en la compra de terres per evitar l'especulació.
6: Correcte, correcte. Vull dir, la terra ha de ser per produir aliments. Nosaltres estem a favor del desenvolupament de l'energia renovable. El que no pot ser és que això es faci a costa de la sobirania alimentària.
1: Escolti, anuncien la jornada d'avui com el començament d'un cicle de mobilitzacions. Tenen prevista alguna actuació especial de cara a la vaga general, per exemple, de l'11 de novembre? Hi ha alguna cosa pensada?
6: En primer lloc, evidentment, nosaltres tenim reivindicacions que van adreçades a la Generalitat, també tenim reivindicacions que van adreçades al govern de l'Estat i després hi ha part dels nostres interessos que juguen a Europa, no? Per això avui també fem un itinerari per diferents nivells administratius a Barcelona. El dia 28 d'octubre diferents organitzacions pageses també ens manifestarem a Madrid i, evidentment, si hi ha una aturada de país a l'11 de novembre, doncs alguna cosa hi haurem de fer.
1: Molt bé, doncs Pino de Las, pagès, membre de Unió de Pagesos, gràcies de veritat per atendre'ns aquest matí. Que tingui molt bon dia.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, bon dia. Ens atenia a l'alçada d'Hostalric, ens ha dit a l'AP7. Lorena Amo, com està l'actualitat, Lorena? Què ens expliques?
7: Doncs moguda, Gemma. Per exemple, de Colau ja ho explicava, o està disposada a renunciar a ser candidata del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre si serveix per incloure altres formacions d'esquerra. En una entrevista a l'Hora de la 1, l'exalcaldessa de Barcelona assegura que encara hi ha temps per arribar a acords també amb Esquerra Republicana, sense que el partit independentista perdi les seves sigles.
8: Lo que ha dicho Esquerra de que sus siglas no desaparezcan, evidentemente, o sea, todo el respeto a Esquerra Republicana, y evidentemente que hay formas de construir candidaturas conjuntas donde no se pierden las siglas. Que se ha presentado este acuerdo entre Esquerra y Podemos, pero que es un acuerdo un poco desconcertante, ¿no? A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
7: I en plena precampanya electoral, el Partit Popular ha posat sobre la taula la qüestió de les pensions. La mà dreta de Feijóo al Congrés, Esther Muñoz, ha dit que el sistema està a punt de col·lapsar. I a la nostra entrevista, Daniel Cirera, candidat dels Populars a l'alcaldia de Barcelona, assegura que caldria reformar el sistema.
9: Perquè s'està posant en perill i el que no podem permetre és que les pensions no es puguin pagar.
1: Llavors, això quines reformes calen? Quines reformes faran?
9: S'ha de veure. I si s'ha de reformar el sistema per garantir això, es reformarà. Però sempre que es garanteixi que els pensionistes rebran allò que els hi correspon.
7: L'augment de les pensions del 2027 entra en campanya. L'Institut Nacional d'Estadística publicarà l'IPC que marca la seva revalorització dos dies abans de les eleccions. Els partits prometen apujar-les en funció de l'índex de preu, tot i que aquest augment anual ja està garantit per llei. El que ja s'ha fet públic és l'IPC del mes de setembre, que se situa al 4,9%. A Catalunya ha estat del 4,5%, 5 dècimes més que l'agost, un repunt que es deu al preu dels carburants per la guerra de l'Iran, tot i la rebaixa fiscal de 20 cèntims en benzina i dièsel. Amb aquesta dada es confirma la pèrdua progressiva de poder adquisitiu dels espanyols. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no descarta més pujades.
10: Estamos viendo ahora mismo lo que tenemos es un coste de la energía primaria, un coste de la evolución del gas, de los precios de los carburantes o del crudo, que está desbordando cualquier previsión que hubiéramos tenido antes de esta guerra y que está suponiendo aumento en gasolineras, aumento del precio del gas, en particular preocupante de cara al invierno.
7: I avui és jornada de mobilització d'agricultors i ramaders per denunciar l'augment de costos, l'encariment del gasoil i la falta d'ajuts. Avui el sindicat Unió de Pagesos vol fer una demostració de força al centre de Barcelona i per això des de les 5 del matí desenes de tractors van en ruta per arribar a les 12 del migdia a la delegació del govern. Anem en directe a Mollet del Vallès, allà hi ha el Bernat Herrandiz. Bernat, molt bon dia. Què demana la pagesia catalana?
11: Bon dia, doncs demanen solucions reals a les crisis a les quals s'enfronten. Ara ho explicaves, l'encariment dels preus dels combustibles derivats de la guerra de l'Iran n'és una, però també l'augment dels preus dels fertilitzants, dels pinsos, també els efectes dels temporals o altres, com per exemple la burocràcia a la qual s'enfronten i moltes altres. Diuen que això posa en perill el futur de la pagesia catalana. De fet, xifren en 17.000 els pagesos que s'han perdut des de l'any 2000. Per això demanen mesures concretes, com per exemple ajudes directes de 17.000 euros de fins a 17.000 euros per a les explotacions agràries, un IVA reduït per al sector o també que el gasoil professional tributi al mínim possible. Aquestes són les reivindicacions que els portaran avui a les 12 a Barcelona. Primer protestaran davant de la delegació del govern, després aniran al Departament d'Agricultura i acabaran la jornada a davant del Palau de la Generalitat. I atenció, perquè aquesta pot ser la primera d'un nou cicle d'Unió de Pagesos.
7: Doncs gràcies, Bernat. Amb aquesta informació, Gemma, ens acomiadem pendents de la xarxa viària catalana i aquestes tracturades que poden bloquejar el trànsit en alguns punts.
1: Molt bé, Lorena, gràcies. Doncs ens anem fins a Ciutat del Vaticà. Ahir a la tarda van operar el Papa Lleó XIV després de detectar-li un nòdul al pulmó. El Vaticà ha confirmat que era un tumor maligne. Anem en directe a Roma i a la nostra companya, la Lara Siscar. Bon dia, Lara, benvinguda al Cafè d'Idees.
12: Què tal? Bon dia, Gemma. Encantada d'estar amb vosaltres.
1: Què més ha transcendit? El pontífex ha dit des del Vaticà que té càncer de pulmó, però què més ha transcendit del diagnòstic?
12: Bueno, el terme que fa servir el Vaticà és el de adenocarcinoma pulmonar en el pulmó dret i el que han fet amb aquesta intervenció extremament invasiva és extirpar-li el lòbul inferior d'aquest pulmó dret. El lòbul és una de les tres parts principals del pulmó i és la manera que han pensat, la millor manera per a intentar retirar tot el que poguera ser el material cancerigen del papa. L'operació va anar bé, això ens ho van dir ahir a la vesprada al voltant del
13: les 8 de la vesprada. El papa ha passat una bona nit, això ho han confirmat aquest matí. I bueno, també sabem que el nòdul, ho va dir el Lleó 14 en l'Àngelus el diumenge, estava en fase inicial i estava ben localitzat, així que bueno, ara només queda confiar i mirar quin és el tractament, del que de moment no tenim ningú detall.
1: De moment no han donat detalls. Si tot va segons el previst, han dit que el postoperatori és d'una setmana. I han dit que el papa té previst incorporar-se el 20 d'octubre. Això es manté?
13: Sí, sí, de moment es manté. No hi ha cap tipus de canvi. Han anul·lat totes les audiències que tenia el papa fins al pròxim dimarts. En principi, dimecres començaria a reprendre la feina, almenys en part. I això es manté perquè, clar, hem de pensar que a nosaltres la informació aquesta ens ha sorprès molt, però que el papa, el Vaticà, els metges ja la coneixien, i si no la coneixien ja comptàvem amb aquesta probabilitat. Ells dient que amb unes proves primeres ja suposaven que podia aparèixer aquest càncer pulmonar en el pulmó dret del papa. Així que, de moment, no hi ha canvi. Uns 7 dies és el que esperen que el papa necessite per a recuperar-se a l'hospital.
1: L'Hospital Policlínic Gemelli de Roma, que torna a ser escenari, l'ara protagonista d'un pontificat, ja va passar els últims mesos de vida de Francesc i el llarg papat de Joan Pau II. I ara torna a ser protagonista.
13: Sí. Sí, allò va passar Francesc les últimes setmanes de vida, va eixir d'allí pocs dies després de morir, fa només any i mig. I Joan Pau II va ingressar allí diverses vegades, una d'elles quan va sofrir un atemptat, li van disparar en l'any 81, així en la plaça de Sant Pere. Va ser Joan Pau II qui va dir que l'Hospital Gemelli era el tercer Vaticà, després de Castel Gandolfo, que són van els papes a descansar. Hi ha que dir que a l'Hospital Gemelli hi ha un apartament privat per atendre als papes, però que justament ara està en obres. Això és només una anècdota, però Lleó XIV no està en aquest apartament, està en una habitació pròxima, sempre en la desena planta, que és la que estan acostumats els fidels a esperar que en algun moment el papa salude des d'aquesta finestra.
1: Molt bé, doncs Lara Siscar, moltíssimes gràcies, companya, moltes gràcies. Et desitjo molta sort en aquesta corresponsalia a Roma i per tots els que t'hem seguit al Telediario durant anys, no sé, a mi m'emociona sentir aquest parlar valencià tan bonic que tens i així que ens puguem comunicar al cafè d'idees. Lara, moltíssimes gràcies.
13: Sempre, sempre que vulgueu i amb aquest accent, això sí. Un petó, adéu.
1: Preciós. Gràcies. 2 minuts perquè siguin les 10. Us ha sorprès aquesta transparència amb la que el Vaticà ha comunicat la malaltia del papa?
0: Sí, jo crec que...
1: No hi estàvem acostumats.
0: La transparència és total. És veritat que una cosa et diu, no, un petit nòdul agafat al primer moment i la segona informació que hem tingut és que l'operació és una operació que ha estat important i que era el carcinoma. El carcinoma no era un petit nòdul, El carcinoma, en el moment en què tallen la tercera part del pulmó, és que el tema podia ser greu. I el que caldrà veure és si no li hauran de fer quimio, no? Perquè...
1: De moment no ha transcendit el tractament que es farà a partir d'ara.
0: Jo entenc que això tampoc és important, perquè al final, vull dir, afecta doncs, a la privacitat del papa, no?
1: Sí, no, però a nivell comunicatiu sí, Neus,
14: sí, que... amb el papa francès
1: s'ha vist
14: ja...
1: com amb molta transparència s'ha dit sí. De seguida el que tenia.
14: Amb el papa francès ja hi va haver una certa apertura en aquest sentit, i suposo que també, encara que el Vaticà doncs, continua sent el Vaticà, hi ha l'opacitat que caracteritza no només el seu funcionament, sinó el règim com a tal, també és difícil que qüestions com aquestes les puguis amagar en aquests temps que corren. És a dir, primer perquè això està en un hospital, després doncs, sempre és més fàcil ara que se sàpigui que quan citava abans la Lara, no?, amb Joan Pau II. Mm-hmm. Per tant, a mi, jo, en tot cas, em felicito de que s'hagi informat i és cert que veurem ara també els propers passos quins són, no?
1: Doncs ho veurem. Nosaltres ara de seguida hem de parlar del partit del Barça, d'ahir, que ho farem de seguida, però a aquesta hora, com cada dia, acomiadem els oients de Ràdio 4, els deixem en molt bones mans, en les mans de Xavi Freixas, al matí a Ràdio 4. Ara, de seguida, arriben les 10 i, per tant, arriben les notícies a Ràdio 4. Nosaltres seguim.
15: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
16: Bon dia. Queden 2 dies perquè els partits que decideixin concórrer a les eleccions el 29 de novembre en coalició ho notifiquin. Les formacions a l'esquerra del PSOE continuen a la maquinària a ple funcionament per tal d'arribar a un acord després que fa uns dies Podem i Esquerra rubriquessin el seu. En una entrevista a Televisió Espanyola, la candidata a liderar el Front Ampli, Ada Colau, ha insistit en la necessitat de negociar. Les converses es mantenen obertes i cap escenari es dona per definitiu.
17: Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
16: L'exalcaldessa de Barcelona ha reconegut que queden hores complicades i de molta feina. També ha apuntat que no concep una candidatura única de les esquerres sense la número 2 de Podem, Irene Montero. I obrim pàgina econòmica. La inflació frega el 5% al mes de setembre, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Són 6 dècimes més que a l'agost, quan la taxa va ser del 4,3%. No es registrava un augment dels preus tan elevat des del febrer del 2023, fa més de 3 anys i mig. Míriam Andreu.
18: En declaracions a Ràdio Nacional, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha atribuït les dades a l'encariment del preu dels carburants. És per aquest motiu que el govern espanyol mantindrà les bonificacions a la gasolina i al dièsel.
10: El dato de hoy lo que confirma, por ejemplo, con la evolución del precio del gasoil o de la gasolina, es que en el mes de noviembre, gracias a las medidas que están en marcha, se mantienen esos 20 céntimos de descuento que hay ahora mismo en gasolineras, tanto para el gasoil como para la gasolina, y que suponen un alivio para nuestros bolsillos.
18: No s'activa, però, la rebaixa de l'IVA de la llum perquè el preu de l'electricitat no s'ha encarit més d'un 15%. A Catalunya, l'IPC ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual. Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya fins al 3% com a l'Estat fins al 3,1%.
16: I, mentrestant, gràcies, Míriam, el malestar del sector primari tornarà avui a traslladar-se del camp a la ciutat, perquè avui les principals vies d'accés a Barcelona preveuen viure jornades complicades a causa de l'arribada de les marxes lentes de tractors d'arreu de Catalunya. Una protesta que busca visibilitzar la situació límit de moltes explotacions. Pepa Sangenís.
19: Les diferents columnes de tractors i també pagesos amb els seus vehicles particulars i amb autocars procedents de diferents comarques de Catalunya ja van camí de Barcelona per participar a la mobilització que ha convocat la Unió de Pagesos per protestar per la manca de solucions a la greu crisi que viu la pagesia i que s'ha agreujat amb l'augment del preu dels carburants. Carol Aixut, membre de la permanent de la Unió de Pagesos.
20: En total compten uns 200-300 tractors. El cost del gasoil és caríssim i això també s'ha de notar. Al final sí que comptarem que serem moltes més persones que van en cotxe propi i anem amb autocars, els dels carburants, els preus que rebem els pagesos dels nostres productes, que moltes vegades treballem a pèrdues, el tema de la fauna cinegètica.
19: A Barcelona faran concentracions amb els tractors davant el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la delegació del Govern Central. La Unió de Pagesos lliurarà a les administracions les seves reivindicacions i propostes per pal·liar la crisi del camp català.
16: El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat avui que el seu país prepara l'exploració massiva de petroli, gas i minerals a Groenlàndia. El mandatari afegeix que, segons alguns experts, les reserves de petroli fàcilment accessible són molt més grans a l'illa àrtica que a qualsevol altre lloc del món. En un missatge a la seva xarxa Truth Social, Trump també ha qualificat el territori groenlandès de fonamental per la seguretat d'Estats Units i també d'Europa. Aquest anunci de Donald Trump arriba 3 setmanes més tard que Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia hagin signat un acord de seguretat als marges de l'Assemblea General de l'ONU després de les amenaces de Washington d'envair Groenlàndia. El pacte, recordem, atorga als Estats Units una presència militar permanent a l'illa i hi vetaria l'accés de Rússia i la Xina, si bé respecte a la sobirania de Dinamarca sobre el seu territori autònom i també al dret d'autodeterminació de Groenlàndia. I encara un breu apunt. Tercer dia consecutiu de retards als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els operadors ferroviaris Renfe, Irio i Ouigo han anunciat que modificaran els seus horaris i serveis perquè encara no han retirat el tren incendiat a Ricla a Saragossa. A la zona afectada s'hi circula per una única via i amb velocitat limitada. Els responsables afirmen que el retard seran d'uns 15 minuts, si bé ahir van ser molt superiors a aquest marge. Irió ja ha cancel·lat 4 trens previstos per avui i ha reubicat els passatgers a altres horaris. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
15: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
2: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
15: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: I a aquesta hora, centenars de pagesos i ramaders van camí de Barcelona amb els seus tractors, en molts casos, eh? Altres amb autocar o amb cotxe particular, perquè el preu del gasoil està pels núvols. Un dels punts que justament reivindiquen és que el combustible no sigui tan car, perquè el resulta impossible, això. Joan López Alegre, Anna Sáez, directora del Segre, com estàs?
1: Molt bé.
0: Salvador Cot, editor del Grup Món, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: Mira, des de l'any 2000, Catalunya ha perdut 17.000 pagesos. Els autònoms, pagesos i ramaders s'han reduït més d'un 45% en 26 anys, Anna.
1: Sí, sí, és un drama. Jo crec que tant la tractorada d'avui com la que es va fer a Lleida ara fa, crec que va ser el 9 d'octubre, fa poquet, demostren que el sector està en crisi i crec que no som conscients massa bé del punt dramàtic que significa això pel conjunt del país, no només per a un col·lectiu.
0: Efectivament. Joan.
3: Bueno, han sortit aquest dematí les dades de la inflació que ha donat l'INE i
0: sí,
3: el motiu principal de que la inflació estigui, jo crec, en uns nivells insuportables, perquè la inflació és un impost que no veiem però que paguem tots, és precisament que el que més s'ha incrementat és el preu del dièsel el darrer any.
2: Com a societat, com a país, hem de decidir si volem pagesos, si volem ramaders o no els volem. Si no els volem, això té unes conseqüències devastadores. Sí que els volem, el que no podem fer és anar regulant, anar posant dificultats i tal, i després no compensar.
0: Això no. Efectivament. Són les 10 i 8 minuts ara mateix. 9 retards en la línia de l'AVE entre Lleida i Saragossa. Robatori de cable entre Raimat i Almacelles. Això quan encara cuegen els retards provocats pel tren cremat aquest dilluns a l'Aragó. De fet, encara no han retirat aquest tren, i tots els AVEs justament han de circular per un tram de via única de més de 20 quilòmetres. Això, lògicament, provoca retards, Anna Sáez.
1: Sí, sí.
0: Sembla que n'hi ha per dies, no?
1: N'hi ha per dies perquè, a més, aquest robatori en concret afecta a la línia convencional Saragossa-Lleida, no sé quin nom té, diguem, que han robat típic cable de coure entre Raimat i Almacelles. Això és molt a prop de Lleida ciutat, i això significa que ara, doncs, si algú deia, doncs mira, com que l'AVE està tan malament, agafo el tren normal per anar
0: tampoc
1: a Saragossa,
0: tampoc.
1: Encara pitjor.
0: Encara pitjor.
1: Llavors, clar, ja no sabem com hem de circular, perquè avui per carretera, doncs me temo que amb la tractorada serà complicat, i no sé, crec que seria un bon moment, sempre es parla d'aquests helicòpters taxi, doncs avui igual és un bon dia per treure'ls.
0: Déu-n'hi-do, clar, tercer dia amb retards a l'AVE. Ara de seguida anirem també al Servei Català de Trànsit, durant tot el matí farem seguiment, sabrem com estan les carreteres i autopistes en un dia previsiblement complicat, eh? I també parlarem amb Unió de Pagesos. Per cert, si parlem de Rodalies aquest estiu, Joan, rècord de robatoris de coure, més d'un robatori cada 24 hores.
3: Però saps què passa? Que quan no és el robatori de coure,
0: sí, quan és
3: el
0: temporal,
3: quan no és l'altre, o sigui, jo crec que heu d'acabar invertint-ho i fent que sigui notícia si hi ha un dia que Rodalies funciona en normalitat. Jo li volia dir una cosa a l'Anna,
1: sí,
3: perquè a més jo crec que des de l'accident de Damuth, crec, no, estic segur del que dic, s'han tret trens de darrera hora i s'han tret trens d'alta velocitat de primera hora, el qual deu afectar encara més a la gent, sobretot de Lleida i de Tarragona, que, per tant, la idea de venir a Barcelona o anar a Madrid des de Lleida o Tarragona en un dia es deu haver convertit en un impossible per un tema d'horaris.
1: Mira, ja, això ja va començar la pandèmia. A la pandèmia es va retirar l'últim tren, en teoria, per pandèmia, diguéssim, l'últim tren que sortia de Barcelona cap a Lleida, i ja mai s'ha recuperat. Per tant, si tu tens un acte a Barcelona o vols fer qualsevol activitat lúdica, professional o que sigui, de cara al vespre, ja hi has d'anar sempre amb cotxe particular. Però jo crec que el més greu, mira, just ara, abans de començar, doncs, amb els companys d'aquí de Ràdio Nacional a Lleida, ho estàvem comentant, el que no pot ser és els preus que paguem. Jo crec que no sou conscients del que costa un bitllet Lleida-Barcelona anar i tornar. El dia 1 d'octubre, que jo el vaig haver d'agafar, vaig pagar 76 euros. A veure, 76 euros anar i tornar de Barcelona és una barbaritat absoluta. Que jo sàpigui, no s'han allargat les distàncies, sí. No ha passat res. Però és que no es, pots dir, era un trajecte especialment car perquè era una hora... No. O sigui, agafava el que em sortia millor de preu perquè tenia una cita mèdica, amb, diguem, en una hora que vaig pensar, bueno, és igual, estaré 3 hores donant toms per Barcelona... però així em surto una mica millor, perquè si no em costava 89. A veure, això és intolerable, però és que a més, si això ho hagués tingut a la tarda, ja hi he d'anar amb cotxe particular. I clar, no pot ser, després no és, allò, les comparacions són odioses, però a veure, això a Girona no passa. I a Girona paguen molt menys. Evidentment, hi ha menys distància, però no és proporcional el que costa un bitllet anar i tornar Lleida-Barcelona que el que costa Lleida-Girona.
0: Salvador Cots.
2: Primer es va enfonsar Rodalies, no?
1: Exacte.
2: L'any 2006, aviam si se n'en recorda algú, l'any 2006, això fa 20 anys, es va fer un informe conjuntament al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Van fer un informe conjunt. Recordeu que allò és el primer tripartit, eh? L'any 2006 van fer un informe i van dir que Rodalies s'havia desinvertit de cop i que feien falta 6.000 milions d'euros per posar-lo al dia. 2000 any, o sigui, d'això fa 20 anys. El govern Zapatero, en aquell moment, van fer un acord i van dir sí, posarem aquests 6.000 milions abans de traspassar Rodalies als ferrocarrils de la Generalitat. Això està firmat i tal, fa 20 anys. D'aquells 6.000 milions se'n va executar un 1%. I la resta es va desinvertir a Barcelona, eh? A Madrid no. I la resta, les inversions de l'Estat van anar a parar a l'AVE, a fer AVEs a tot arreu, excepte Tarragona-Castelló. Tarragona-Castelló no, però tota la resta sí, de Madrid a no sé quin poble, sí. I ara s'està enfonsant això també. I això és una política d'Estat.
0: Bé, ara de seguida, per cert, sentirem també Ada Colau, disposada a renunciar al lideratge del Front Ampli per pactar amb Podem. Així ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola. Ara us farem un resum del més destacat de les declaracions de l'exalcaldessa de Barcelona. Però aquest matí, Jordi Vila, com estàs? Bon dia.
4: Doncs molt bé, mira, esperant els consells dels fisioterapeutes.
0: Ah, sí? Perquè vindrà el Ramon Aiguader, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
4: Sí, farem una radiografia de quin és l'estat actual de la professió, parlarem de fisioteràpia a la sanitat pública, d'intrusisme laboral, i també li demanarem consells per trobar-nos molt millor. Què passa si treballem en una oficina i passem 8 hores asseguts a la cadira? Hi ha alguna postura que ens pugui ajudar a tenir cura de la nostra esquena? Cada quan ens hem d'aixecar i estirar les cames? Quins exercicis podem fer des de casa per corregir la mala postura i reduir els mals d'esquena? Us ho expliquem d'aquí una estona. Jo, la veritat, és que estaré apuntant perquè tot això m'anirà molt bé.
0: Sí, senyor. I aquest matí també parlarem amb el psicòleg Antoni Bolinches.
4: Sí, perquè ens parlarà del seu nou llibre Ojalá lo hubiera sabido antes, Les claves para mejorar tu vida. Es tracta del llibre del podcast que el Bolinches fa amb en Francesc Miralles i l'Àlex Rovira, un podcast que, atenció, s'ha convertit en un dels referents de l'autoajuda a Espanya i Llatinoamèrica, amb més de 600.000 descàrregues a YouTube.
0: I com cada dimecres, qui vindrà? El Marc Villanueva. I això vol dir que repassarem les portades de les revistes del cor.
4: Rumore, Marc Villanueva, que ens parlarà de la princesa Eleonor, que ha protagonitzat una de les principals anècdotes, com sabeu, de la desfilada militar del 12 d'octubre, quan li va caure a terra la insígnia del toisó d'or just abans que sonés l'himne d'Espanya. L'incident s'ha fet ràpidament viral a les xarxes. Marc Villanueva també ens parlarà de la boda molt sonada de la Sandra Berneda, amb la ballarina i empresària neerlandesa Pascal Perel, i també de la Carlota de Mònaco, que es separa i s'ha fet escriptora.
0: Bé, i aquesta nit, recordem-ho, eh? Toni Clapés estrena Cervells Mínims a la 2CAT, a 11:15.
4: Sí, ho estem esperant amb candeletes. Es tracta d'un espai de tertúlia irreverent que aborda els petits maldecaps i problemes de la vida quotidiana des d'una perspectiva irònica, humorística i deslligada dels complexos, com ell mateix ens explica.
5: És un programa de tertúlia, d'humor, que el que busquem és que la gent rigui, s'ho passi bé i poca cosa més. Que hi hem posat molt d'interès, que hi hem posat ganes i bueno, que la veritat és que m'ho agafo com un projecte molt personal, que tinc moltes ganes de fer el programa, que m'ho passo molt bé. I, mira, de moment m'ho passo bé jo. Si s'ho passa algú més bé, doncs és tot això que tindrem.
4: I ja sabem que quan un s'ho passa bé, fa que els altres s'ho passin encara millor, eh?
0: Així ho explicava el Toni Clapés, va estar ara fa just 24 hores aquí al matí de Ràdio 4 amb nosaltres. No s'ho perdrà ningú. Aquesta nit, qui no veurà el Clapés a 11:15 a la 2CAT?
2: M'agrada molt, Clapés.
0: A mi també.
2: És veritat.
0: Però molt.
2: I a més a més, sempre quan li fan una entrevista sempre diu coses.
0: Exacte.
6: Bueno, jo crec que està contentona massa, de segur. Tot i té la gràcia de que
0: diu el que pensa, res. Com ha de ser, sí, sí, sí, com poca gent fa,
2: poca gent.
6: No, dic que té la gràcia de que jo crec que està com una mica de tornada de tot i no es guarda mai res al pap, i això el fa molt autèntic.
0: Sí, senyor. Anna Sáez.
1: Sí, sí.
0: A 2:15, la 2K, Toni Clapés.
1: Coincideixo. És una d'aquelles persones que no el conec personalment, però cau bé. No sé per què, però sembla un bon paio, no sé.
0: És, t'ho prometo, sí? Bueno, tu també el coneixes, el Toni?
2: Sí, jo el conec, però és amic teu, no?
0: Sí. Bon amic, tu. Hi hauria d'haver més de clapesos en aquesta vida i en aquesta professió. Escolta, més coses. Parlem d'aquest cementiri de Catalunya que ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos avui, també.
4: Sí, ara per ara només hi ha un cementiri a tot l'estat que ho fa. És el cementiri comarcal de Roques Blanques, al Papiol. Parlarem avui amb Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima, que ens explicarà com funciona aquesta iniciativa i què hem de fer si estem interessats. Xavi, també coneixerem el testimoni de la Sílvia Tarragona, que fa 5 anys va enterrar la Suri, la seva Golden Retriever, i ja ens va avançar en el seu moment, que ja té per escrit via legal que quan ella es mori, les seves cendres les han de posar al costat de la seva mascota, de la Suri.
0: I què me'n dius del Barça?
6: Digues. Se'ns ha anat de les mans, això dels gossos, nois?
0: Què vols dir?
6: Això.
0: Per què?
6: Perquè sí, perquè hem acabat amb una societat a la que tendim a humanitzar les mascotes.
0: Te'ls estimes, els gossos?
6: S'han fet.
0: Com si fos un més de la família.
6: Us semblarà molt poc popular el que estic dient, però jo crec que se'ns ha anat la mà.
0: Recorda que hi ha més gossos que nens a Catalunya.
6: Exactament. Jo crec que
0: segur que sembla molt impopular a molta gent el que estàs dient.
6: Les pluges d'aquests dies han anat molt bé perquè el Ramon, que és de Mataró com jo, podrà coincidir amb mi que som la ciutat de l'estat amb més gossos per càpita. És una dada que va donar l'altre dia al Cap Gros, que ho sapigueu. És una ciutat que fa pudor pipí de gos, i aquesta idea d'anar per la...
0: Quants gossos hi ha per càpita?
6: No recordo exactament la notícia, però la va donar al Cap Gros, vaig pensar, no m'estranya, i jo crec que se'ns ha anat la mà. Amb el tema d'humanitzar els gossos, que ara es diuen Manel, que van amb cotxet, que la gent no se'n va de vacances...
0: Home, això de portar el gos amb cotxet, sincerament, estic d'acord amb tu.
6: Jo crec que hi hagin parcs per gossos i no hi hagin nens jugant al carrer és un símptoma de decadència social. Nois, no anem bé.
2: Però si els egipcis embalsamaven els gats i els gossos i els feien déus i tot això, doncs...
6: I ara
2: escolta,
6: ja
2: és molt antic, això,
6: ja
2: home.
6: Ja em podeu matxacar tots, però jo crec que...
0: Anna Sáez, matxaca'l tu.
1: No, a veure...
0: Estàs d'acord amb mi?
1: No, a veure, entenc el que dius. El que passa és que... a veure, te'ls estimes de veritat, vull dir, no formen part de la teva família, formen part dels teus records, dels teus sentiments, i jo us diré una cosa, quan jo era petita, evidentment tot això no era, jo vivia en un poble pagès en el qual els animals tenien una funció, diguem, en la cadena de tasques i de tot, però tot i amb això, jo recordo tots els gossos i gats que hem tingut.
0: Ah, bé, mira, ara ho tenim aquí, a Mataró, la ciutat amb més gossos per habitant de tot l'estat, es calcula que la capital del Maresme hi ha uns 14.000 gossos, un pelut per cada 4 habitatges. Taxa rècord a tot Espanya, això.
6: No anem bé,
0: dius. No anem bé.
2: I això que tu baixes un promig.
6: Absolutament.
0: Escolta'm, què regalem avui als oients, Jordi?
4: Doncs una safata d'ulleres de pasta fullada de la pastisseria La Palma de Barcelona, del barri del Clot. Acaben de guanyar el premi al relleu generacional del gremi de pastisseria i avui els tindrem al programa, la tercera i la quarta generació, pare i filla.
0: Molt bé, doncs escolta'm, si voleu aquesta safata de pasta fullada, heu d'encertar el so del dia, i avui quin és? Doncs mira, aquest sentim-lo, va, endavant. Ah, mira, que bonic, tu.
6: No és un gos.
0: No és un gos.
4: No és un...
0: Tampoc és un gat.
4: No.
0: Va, aneu trucant, 900... 454, 455, 900, 454, 455. Genís Sabater, què dius tu, Cot?
2: No sé quina mania els hi té, perquè...
0: Sí, com és? Que tens algun trauma? Que t'ha mossegat algun gos de petit o alguna cosa, no?
6: Però crec que hem arribat a un excés.
2: Tu no miraves els dibuixos de la Disney i de la Warner? La Disney, tu te'n recordes del Goofy? El Goofy era un gos. I tenia un gos. Era un gos que tenia un gos.
6: Però estaven a la tele. No tenia que anar jo caminant pel carrer anar fent saltirons per anar saltant la gent que quan un gos fa pipi o caca al mig del carrer van tirant aigua com si això arreglés qualsevol cosa.
2: Què vols que tirin? Serà el número 5?
6: La humanitat ha passat de que Versalles feia pudor perquè no hi havia lavabos per la gent que vivia

0: Matí amb mobilització pagesa per denunciar l'augment de costos, l'encariment del gasoil, la falta d'ajuts directes. Són molts els tractors que a aquesta hora van camí de Barcelona, de la capital catalana. Un cop aquí, el caos també està garantit avui. Ramon Castelló, se centraran en tres punts, no?, davant la delegació del govern espanyol,
1: el
0: Departament d'Agricultura i a la plaça Sant Jaume. Efectivament. Doncs un matí per estar molt pendents del trànsit. Volem saber com estan ara mateix les carreteres i autopistes catalanes. Per tant, fem una cosa. Anem en directe al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim la Fina Araque, que ens farà una fotografia de com tenim la xarxa viària a aquesta hora del matí. Fina, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs de moment destaquem que per aquestes marxes lentes de la pagesia, de moment les incidències no es fan notar, només destaquem que hi ha circulació intensa a l'autovia 2 a Ribera d'Ondara, en sentit Barcelona, i també a l'autopista AP7, un tram d'intensitat i lentitud entre la Pobla de Montornès i Torre d'Embarra, en sentit nord, en sentit Barcelona. De moment hi estem a l'espera i estarem amatents de les possibles afectacions viàries que puguin derivar d'aquestes marxes lentes dels tractors en direcció Barcelona. A banda d'això, ara en aquests moments hem de destacar que la demarcació de Lleida, la C14Z, Artesa de Segre, es troba totalment tallada per una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta i es fan desviaments per l'interior de la població. I també acabem situats als accessos més immediats a Barcelona perquè hi ha un altre accident a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, que talla un carril d'entrada a Barcelona i provoca retencions. Així que, de moment, això és el més destacat.
0: Perfecte, Fina. Doncs fem una cosa, anem parlant. A mesura que vagi avançant el matí, anirem connectant amb tu per saber com evoluciona també el tema trànsit amb l'arribada dels pagesos i ramaders, molts amb tractors, altres amb autocars o amb el cotxe particular a la ciutat de Barcelona. Gràcies, Fina. Fins aquí una estona.
2: Perfecte, ho seguirem.
0: Que vagi molt bé, això. Adéu-siau. 6 minuts per 10:45 del matí. Home, que no me'n dius res del Barça, Joan López Alegre.
3: Què ha passat?
0: Què ha passat, tio? Explica-li tu, Cot.
4: No has vist el gol de Lamin Yamal i el...
5: No segueixo el Barça, només quan perd.
0: Vaja.
4: Doncs mira...
0: Home, va començar perdent,
4: Sí, va començar perdent.
5: Doncs mira, deuria ser l'estona que no estava jo pendent del tema perquè t'hagués tingut una estona d'alegria, sincerament.
0: Sí, però va durar poc l'alegria, pels anticulers.
5: Llàstima.
6: Deu fer temps que no veus el Barça, perquè...
0: Sí, deu fer temps que no veus el Barça, com diu l'Ona Sáez.
5: No el veig mai, només el veig quan juga contra nosaltres. Amb qui jugava ahir el Barça?
4: Galatasaray.
5: Ah, això és turc.
4: És turc, això.
5: Veus, vaig tenir per una estona, ànima turca i jo no ho sabia.
0: Barça, nois i noies, que transmet confiança i il·lusiona com mai, Com feia temps.
4: És bestial com juga el Barça.
0: Una passada.
4: És acollonant. I, a més, comparat amb com juga el Madrid, encara fa més gràcia.
0: Exacte. Ana Sáez.
6: Que dolent. Sí.
0: Bé, escolteu...
4: S'estan matant entre ells i tal, i ara uns volen fer fora l'Mbappé, els altres el Vinícius, els altres... O sigui, és molt divertit.
5: És que malament cau aquest home, el Vinícius. és un ser realment detestable. Per definir-ho d'una forma definitiva.
4: Ara s'hi ha afegit el Mourinho, també.
5: Bueno, però el Mourinho sempre ha sigut un home que ha tingut aquest punt desagradable, no?, de veir que no et vols trobar l'ascensor, però, en canvi, lo d'aquest, el Vinícius, és un personatge xungo.
0: Bé, escolta, mira, 4 minuts i mig per 10:45, abans en parlaves tu, Joan, l'IPC es dispara al setembre per l'increment del cost de l'energia a Catalunya. L'IPC és ara mateix del 4,5%, a Espanya arriba al 4,9%. Què puja i què baixa, Ramon Castelló?
1: Mira, el que puja més, com dèieu, per exemple, combustibles líquids, 12,4%, amb una variació anual del 64%, parlava abans el Joan dels carburants, el gasoil ha pujat un 2,4%, però la benzina un 9,2% en un sol mes. Això fa que gasoil en total portem 34% i la benzina 27,5%. Costa trobar coses que han baixat, per exemple, sí que en temes d'alimentació, els hídrics frescos o components informàtics són les coses que han baixat.
0: Bé, justament un dels molts punts, no?, que els pagesos i ramaders tenen damunt la taula és el preu dels carburants. Ana Sáez.
6: Sí, és que efectivament això ha sigut com la gota que fa vessar el got, perquè no, evidentment no és aquest el problema, no és l'únic problema, però aquest ja és el que ha fet que s'estigui produint per sota de costos, i això és el que no pot ser, però penseu que portem anys que s'està denunciant que no hi ha una bona gestió de la fauna cinegètica, s'està denunciant moltes traves burocràtiques i administratives que alenteixen i posen moltes traves i fan que siguin menys competitius els agricultors i ramaders, i ara ja

0: sobre el preu del gasoil, doncs tot junt ja ha sigut un còctel explosiu.
1: Bé, ara de seguida, lògicament, parlem de la notícia del dia, d'aquest matí, de la mobilització de pagesos i ramaders amb Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, que serà en directe aquí també al matí de Ràdio 4. A tot això, però, més coses. Ada Colau manté l'esperança d'una candidatura única de les esquerres. Recorda que hi ha temps fins divendres, encara queden unes quantes hores. Colau, que per cert està disposada, diu, a renunciar al lideratge del Front Ampli per pactar amb Podem. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola. Ramon.
2: Sí, és una de les qüestions que ha explicat l'exalcaldessa de Barcelona i candidata de moment en aquest Front Ampli per la demarcació per Barcelona, però en el conjunt d'Espanya. Escoltem el que deia els companys de l'Hora de la 1.
3: Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
2: Clar, el que passa que estem en plena precampanya i aquí tenim tot un culebrot amb la relació també amb Gabriel Rufián, internament sí, Esquerra, el que s'està generant per aquest apropament amb Podem, i que de veure divendres com acaba tot plegat al final.
1: A veure què passa aquí. Salvador Cota, editor del Grup Món.
4: Aquest és un dels casos en què hi ha més distància. Normalment a la política hi ha molta distància entre el que es diu i el que es fa, no? Aquest és, jo crec que és el cas que he vist una distància més gran. És a dir, grans paraules, aturem el feixisme, tots junts, todos unidos, Frente Amplio, no sé què, nosaltres estan matant per uns quants escons. És que no té més, o sigui, per determinades demarcacions de l'1 i el 2, el tal, i s'estan matant per veure qui sobreviu a l'esquerra del PSOE a aquest cicle electoral, a aquestes eleccions, no? A veure l'any demà, si sobreviu Podemos, si Podemos ha aconseguit matar els que els van fer fora del govern, Sumar, la Yolanda i Mas Madrid de l'Errejón i totes aquestes coses, o si qui sobreviuen són els altres, no? Aliats amb els comuns. És això, no té més.
1: Joan López Alegre.
5: Jo crec que més que el Frente Amplio, això és lo dels Monty Python, i el Frente Popular de Judea i el Frente Judaico Popular, perquè per la gent que no estigui introduïda en tot aquest submón de l'extrema esquerra, seguir tot aquest col·laborat és molt difícil, però qüestions a banda dels Monty Python, realment gran part del resultat electoral del 29 de novembre es juga el proper divendres, com ara ha dit el Ramon, perquè el fet de que es tanquin coalicions, tenint en compte que les eleccions són 52 eleccions, perquè és una per circunscripció, i que hi ha 28 circunscripcions o províncies on s'escollen entre un i quatre escons, vol dir que si no hi ha coalició única dels partits a l'esquerra del PSOE, a partir d'aquest punt, Vox té garantit de saque entre 50 i 60 escons. Per tant, en realitat, la primera part del resultat del 29 de novembre es té el proper divendres a les 12 de la nit i per ara sembla que pot més a l'odi que uns esteren els altres a l'esquerra que no pas les ganes de fer res.
4: Però totes aquestes demarcacions són demarcacions que tenen molt pocs diputats i que no hi entren mai. O sigui que tradicionalment no hi entren mai ni Izquierda Unida, ni Sumar,
0: però,
4: ni ningú.
0: Però, clar, precisament jo crec que aquesta és la clau. De fet, un històric del PP a Lleida, com era José Ignacio Llorenç, doncs ell sempre deia que no havia guanyat mai el PP a Espanya sense treure un diputat per Lleida.
5: El treia ell pel seu mèrit, no pel del PP, si vols que et digui el que jo penso personalment d'això.
0: Sí, però el que vull dir és que és precisament aquests llocs com Lleida, on només se n'escull quatre, són tan importants. Aquí, històricament, només una vegada Jaume Moya va aconseguir un escó per els comuns actualment, però ja està. Llavors, el que no pot ser és que a les xarxes socials segur que n'heu vist, perquè n'hi ha moltíssims de vídeos de què votar a cada circunscripció segons no sé què, i el que no pot ser és que el que tothom veu amb una claretat meridiana, doncs els nostres líders polítics no ho vegin. O sigui, és evident que Ada Colau a Barcelona és una persona que té una rellevància, que pot treure un resultat, no sé si bo o no gaire bo o regular, però evidentment alguna cosa treurà, però a Lleida no està tan clar que si hi ha la doble candidatura d'Esquerra i Comuns no es dispersin els vots. Llavors falta aquest punt de generositat, si ens hem de creure que realment hi ha la voluntat de fer un front ampli de tots, no vull dir només de Comuns, Esquerra, etc, perquè es posin d'acord i diguin, val, doncs als llocs on podem tenir representació, les enquestes diuen que podem tenir representació, ens presentem, però on no afavorim que es dispersi tantíssim el vot.
1: A veure què dirà el CEO a les 11, d'aquí a menys de mitja hora.
4: A mi em costa de creure què aporta Esquerra Republicana. Primer, la candidatura, la coalició en Podem a Catalunya, perquè Podem és que no es va ni presentar a les últimes eleccions al Parlament.
0: Aporta vot jove, aporta molt vot jove. Irene Montero, entre la gent jove, és una figura molt important.
4: I què aporta el Rufián fent mítings a Lavapiés a Catalunya?
5: Estic més d'acord, Salvador, perdó, per una excepció d'estar d'acord amb quelcom amb tu, amb lo segon que amb lo primer. Podem, que no té estructura a Catalunya, ni té regidors, ni té agrupacions locals, ni té res, a les darreres eleccions europees que hi ha hagut a Catalunya va quedar per davant dels Comuns, que és un partit tot poderós, que té l'estructura històrica d'Iniciativa, però va treure més vots Montero com a candidata, segurament per això que diu l'Anna, que no pas Jaume Asens com a cap de llista del Sumar i dels Comuns. Per tant, jo sincerament crec que el motiu per al qual la parella Iglesias-Montero han pactat amb Esquerra és senzillament per fotre els Comuns i a Sumar i per un tema d'odi, que hi nit entre ells, perquè
4: ho
5: explico en un segon, si m'ho permet el Xavi.
1: Endavant.
5: Han fet un negoci, els de Podem, ruïnós. Podem té expectativa de treure dos escons a les eleccions del 29 de novembre, un per Madrid i un per Barcelona, per una raó tan simple com que són les dues úniques províncies espanyoles on per entrar al Congrés fa falta tan sols un 3%. Vale? A Lleida, per exemple, amb menys d'un 15 ni rasques. Això l'Anna ho pot explicar millor que jo. Sí. Per tant, que ells renunciïn amb un dels dos diputats, per tant, el 50% de la seva força parlamentària, només per fotre en els seus competidors del seu propi espai, et demostra quin és el nivell d'inquina que tenen entre ells, perquè no guanya res Podem renunciant a presentar-se a Barcelona, que era una plaça que ells tenien garantida, l'única pràcticament en Madrid que tenien garantida. Però us diré només una altra cosa. No és un problema de que no rasquis un diputat en les províncies amb menys població. És que si tu, qui queda tercer i amb quin percentatge queda tercer, és clau, i l'Anna ho ha explicat molt bé ara, perquè no és el mateix que en una província de 3 o de 4 entreguis un i un, i siguin PP o PSOE, i el tercer sigui de Vox, o que quedis 2-1, i que els dos primers siguin del PSOE o del PP, i això depèn, a vegades, d'un grapadet de vots, només en una província com aquesta de 30 o de 40 vots.
4: Sí, tot i així, jo segueixo insistint. O sigui, Esquerra Republicana, el BNG, Euskal Herria Bildu, tot això, què els hi aporta un front espanyol d'aquesta sopa de lletres espanyola? No,
5: jo crec que els hi resta. O sigui, amb un senyor de Badajoz que vagi a fer campanya al Rufián, dirà, però si aquest tio mi el que em vol és fotre els quartos. O sigui, jo crec que els hi treu vots.
0: A veure, jo crec que s'ha de valorar les persones, també, Sabeu que Rufián és un dels polítics més ben valorats del Congrés dels Diputats i Diputades al conjunt de l'Estat. No oblidem, si va a Junqueras a fer campanya, resta, efectivament. Si va a Rufián a fer campanya, no. Rufián és el Duran Lleida del segle XXI.
5: Si aleshores se'n va Rufián, per exemple, a fer campanya, per seguir amb l'exemple a Badajoz i a parlar del tren de Madrid a Badajoz, que és un punyetero desastre, aleshores vindran els de Junts a Lleida i sucaran pa, perquè el que no pots fer és una cosa i la contrària.
0: Efectivament, però ara preguntàvem què aporta. Jo dic que aporta el carisma d'una persona molt ben valorada.
5: Aleshores, una Miriam altra Nogueras, cosa que l'enviï una cistella, en aquest home.
0: Llavors, sí, jo també el que no entenc és què pot dir Gabriel Rufián en un lloc i a l'altre i sortir-ne indemne, però el que aporta és Irene Montero, t'aporta aquest vot jove que no votaria Esquerra Republicana, i que sigui la votaria amb ella, i Rufián aporte aquesta solidesa de líder carismàtic al Congrés.
5: Deixa'm tan sols fer una pregunta. Tu t'imagines quin és l'impacte que pot tenir un cartell amb dues fotos, Irene Montero i Gabriel Rufián, per exemple, en una ciutat que és important per al vot d'Esquerra, com pot ser Manresa? Jo, sincerament, crec que això resta més que suma. Jo no sóc indepe, em costa posar-me a la pell d'un indepe, però jo veig això com a potencial votant d'Esquerra.
0: És que jo crec que no veuràs aquesta foto. No veuràs aquesta foto i no veuràs a Irene Montero si no és en uns contextos... o sigui, no crec que vagi Irene Montero a Manresa a fer campanya.
4: És evident que el Gabriel Rufián és un polític molt intel·ligent que sap veure els moments, no? Ara bé, això de les enquestes que es vol donar com a més valorat, això sempre passa quan els d'un cantó, el que més bé cau dels d'un cantó, els de l'altre. És a dir, el Gabriel Rufián, amb les seves passejades amb el Vito Quiles i tot això, li cau bé a la gent que pensa votar Vox, PP i tal, diuen jo no le votaría, pero es un tío que dice lo que piensa, un tío simpático, por lo menos responde.
5: No em cau bé.
4: Bueno, perquè tu en saps més, però algú de Talavera de la Reina, l'únic que pensa votar Vox o pensa votar PP està aquí i és un nacionalista espanyol i està preocupat per Ceuta, com a mínim aquest li arriba amb ell, amb el seu algoritme, la seva xarxa, a través del Vito Quiles, i quan li pregunten, pues de tots, del perro, del tal, de tots aquests, que no li agrada cap i són tots fatals, aquest diu, bueno, este... Com que a més a més fa accent madrileny, el Rufián, allò diu, va, que te comen la tostada i tal, parla així ara, no? Doncs no parla de Santa Coloma, parla de Lavapiés, doncs, bueno, pues els hi cau bé. Que el votaran? Zero. Ara, a les enquestes, potser.
1: Bé, mira, qui ha estat aquest matí al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga és Daniel Cirera, el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, diu que també dubta del vot per correu. Ramon.
2: Sí, és un dels temes que van sortint. Per exemple, el dia d'Ayuso va ser molt contundent, que va recomanar que qui pogués votés per correu. És un discurs que també s'ha anat fent des de l'àmbit de Vox, i en aquest cas Daniel Cirera ha manifestat els seus dubtes amb aquest argument.
6: Tenim un secretari general del PSOE que va guanyar les primàries amagant les urnes darrere una cortina i canviant i fent tripijocs. Si algú que és capaç de fer això i ha col·locat els dirigents de Correus, jo simplement dic que tinc una certa cautela.
1: Joan López Alegre.
7: Home, Leire Díaz, que està sent investigada per bestiesa, segons sembla, presumptament, per intentar contractar amb un grup mafiós per assassinar la jutgessa Viedma, va ser directora de comunicació de Correus col·locada pel PSOE. El Tribunal Suprem investiga si la llei de Nets tenia per objectiu que 150.000 persones poguessin votar a través d'un mètode que inclou, òbviament, el correu, com és el sistema CERA, per al vot exterior. Per tant, que un sistema com el nostre, que ha sigut fins ara absolutament garantista, ara s'ha de posar entre cometes i s'ha de vetllar molt perquè segueixi sent garantista, és una preocupació que jo personalment també tinc.
1: Anna Sáez.
0: No sé, jo trobo una mica conspiranoic tot això, tot plegat. I també us diré una cosa. M'estranya que després de tant temps demanant eleccions, el dia que es convoquen eleccions, primer de tot surt Feijó amb una cara de funeral que tampoc la vaig entendre. Es comença a parlar de possible putxerazo electoral i tot això, i dius, però què està passant? Vull dir, realment estan pensant que Pedro Sánchez pot tornar a guanyar les eleccions?
1: Salvador Cot.
4: Jo crec que simplement estan preparant el terreny per si perdessin les eleccions deslegitimar el resultat, que és el que va passar a les últimes. O sigui, no s'ha acceptat la majoria parlamentària que es va configurar, han estat en campanya permanent i ara diuen això, que és
7: perquè, vaja... Leire Díaz va ser responsable, designada per la seva empresa per al vot per correu, a Correus, a les darreres eleccions de l'any 23. I després hem sapigut tot el que estem sapiguent d'aquesta senyora. A tu això et sembla que és un element que aporta confiança, que dona garanties sobre el sistema, el fet de que un personatge sinistre, si em permets que el qualifiqui d'alguna manera... que diu, el comissario Balas, la jutge Viedma, que va i envia amb una gent a que li diguin si a quina escola van els teus fills,
8: etc., que algú hagi tingut el control del vot per correu quan s'ha dedicat per encàrrec de Santos Cerdán i, per tant, mà dreta de Pedro Sánchez, a intentar incidir amb un judici sobre el germà del president del govern, a tu això et dona pau, us dona els dos tranquil·litat i creieu que és un element que ens ha de dir no patim, que tot anirà bé, no?
4: No, no, sí, jo la corrupció del PSOE ja ho sé.
8: No, és que això és més que corrupció, sí, és una altra cosa.
4: Això ja ho sé. Ara bé, si no tens res concret, no parlis. Si no tens res concret, si no dius, no, escolta, més que aquest...
8: Però què més concret vols que el Tribunal Suprem ha dit, escolti, vull que s'acrediti que aquestes persones, 150.000, tenen alguna mena de vincle amb Espanya. És que, perdona una cosa, l'altre dia, crec que era el diari ABC, portava una llista ja de municipis espanyols on hi havia més gent que tenia empadronament i que residia a Amèrica del Sud que no d'aquell propi municipi. O sigui, és que tu te'n pots anar al consulat d'Assumpción, per donar un exemple, i seguint aquesta espècie com de normativa que va fer sense passar pel Congrés la germana del ministre Puente com a exdirectora general, i dir el meu rebesavi era de, tu abans que has dit, a la Vera de la Reina, i per tant donin vostè el passaport i empadroni'm a Talavera de la Reina. Això tu creus també que, investigat pel Suprem i que el Suprem ho ha suspès, creus que això és un element també que ens té que donar tranquil·litat sobre el procés electoral?
4: Penso que el Tribunal Suprem és l'oposició al PSOE. Això funciona així.
8: No,
4: i després, no. I després, el que no entenc és perquè els descendents dels sefardites, que em sembla bé, poden tenir, de fa 500 anys, poden tenir la nacionalitat espanyola i els descendents dels exiliats de la Guerra Civil, no.
8: Vale, t'ho explico molt fàcil, si m'ho permet el Xavi, perquè
1: sí, menys, sisplau.
8: La normativa sobre la nacionalització de sefardís és molt estricta i tens que demostrar realment el teu vincle amb Espanya. En el cas de la llei de nets, en el cas de la llei de nets, senzillament, el que s'ha obert és pràcticament a dir qualsevol persona que pugui demostrar que és descendent de criollos del moment de la independència del Perú, de Colòmbia, d'Espanya, es pot apuntar com a espanyol. És una bestiesa.
1: Bé, Daniel Cirera, per cert, també ha dit que si ha governat l'extrema esquerra, diu, pot governar l'extrema dreta, i diu que els ciutadans poden estar tranquils perquè Vox és un partit democràtic. Cot.
4: Bueno, Vox és un partit, per exemple, que programàticament vol acabar amb l'autogovern de Catalunya. Això és així. Això és democràtic? Jo crec que no. Jo crec que no.
8: Perquè... França, perdona, França és un estat absolutament jacobí, on les regions no tenen cap mena de competència, i això no el fa menys democràtic que Espanya. Tu pots dir... Jo no estic a favor de que es modifiqui l'estat de les autonomies. Crec que tu estàs a favor perquè vols la independència de Catalunya. Jo puc dir, jo crec en un estat de les autonomies que en tot cas tingués col·laboració entre elles, lleialtat entre elles, i on això no s'hagués convertit en un reina taifa amb 17 petits mini-estats.
4: Això s'ho va inventar l'estat, eh?
8: Amb 17 petits mini-estats.
4: El Clavero Arévalo, la UCD,
8: vale?
4: Café Paratos...
8: I després hi ha, efectivament,
4: reconeix que s'ho va inventar l'estat. A Catalunya ningú demanava l'autonomia de Castilla a la Manxa.
8: I després hi ha el model de Vox que diu, escolti, jo no crec en l'Espanya de les autonomies. Però això no els fa menys democràtics, perquè França no és menys democràtica que Espanya i té un estat centralitzat.
1: Anna Sáez.
0: No sé, jo insisteixo en el tema del vot pel correu i aquestes conspiracions. A veure, que jo sàpigui, Leire Díaz, tu mateix ho has dit, era responsable de comunicació.
8: I després i va ser també designada responsable del control del vot pel correu l'any 23.
0: No sé, diguéssim, fins a quin punt amb el seu càrrec podia tenir aquest nivell d'influència. El que sí que sé és el ridícul espantós que va fer l'altre dia Feijó dient que, ell com a expresident de Correus, dient que els directius de Correus no se'n fiava. En fi, una mica lamentable sí que és tot plegat.
1: Bé, mira, 11:15 ara mateix.
9: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ara sempre fem un cop d'ull a la premsa comarcal. Avui tenim a la directora del Segre. Per cert, mira, aquest matí parleu, diu que el viren dues vegades en quatre dies un os jove a l'entorn de Sorpe i Borén. Això és Pallars Sobirà, Anna?
0: Pallars Sobirà, sí, sí. Són en dos dies quatre avistaments. Ara potser t'ho dic al revés, perquè t'ho dic de memòria. Però sí, sí, és un os jove, deu tenir un any aproximadament, o sigui, un os adolescent, per entendre'ns, doncs que va tranquil·lament, creua la carretera, però sense espantar-se del graven, etc. I diu que baixa per menjar glans.
1: Va. Diari de Girona. Mira, Girona comença a tancar aparcaments gratuïts amb motiu de les fires. I la mañana, què diu el Guillaumet aquest matí? Ramon.
2: Doncs, escolta, estem ara mateix al busco, Xavi, perquè m'has enganxat, perquè soc de Girona i el tema de fires sempre, en fi, em ve com de gust.
1: Molt
2: quan,
1: bé.
2: Quan el tinc a tocar. Ara ho expliquem.
1: Bé, a banda dels retards en l'AVE, no? Notícia destacada, el Guillaumet també obre dient que un robatori de cable ocasiona retards a la línia ferroviària, el que dèiem abans, convencional, en aquest cas, entre Lleida i Saragossa, una no va i l'altra tampoc. Bé, van, però amb aquests retards.
2: Sí, i també... o que Som Habitatge obre delegació a Lleida, reivindicant els drets dels propietaris.
1: Molt bé. Diari Més, de Tarragona. L'hostaleria tarragonina apunta un canvi de model després d'un estiu amb daltabaixos. Sí? Detinguts per sostreure cablejat de coure en la línia ferroviària Lleida-Tarragona, el que dèiem ara, al Regió 7, a Catalunya Central. Què titula aquest matí, Ramon? El tens controlat o no?
2: Encara no.
1: Espera, avui. Neus Urriols, parella de Carles Vilajosana. Ella hauria passat molt de tota la politització del cas. Una entrevista. Què més? A veure, dimarts accidentat a Manresa, tres accidents a trànsit, un cotxe desfrenat i un vianant colpejat per un autobús, i la marxa dels pagesos, marxa lenta aquest matí cap a Barcelona per denunciar la situació crítica del sector. Ara de seguida en parlarem justament amb Unió de Pagesos, amb Raquel Serrat. Alguna cosa més, Ramon?
2: Estem pendents, a més, jo vaig controlant perquè també el tema del CEO ens té com molt atents a les estimacions de vots. Sí, és una de les qüestions que estem com seguint a través dels companys de la...
1: Llarguem
2: de la
1: 3 minuts o què, aquest sí, matí? Sí, cot, Anna. Sí? I comentem el CEO, que sortirà justament a les 11 en punt d'aquest matí. Mira, el món.cat. Colau obre la porta a renunciar al Frente Amplio per tancar un acord amb Podem.
4: Sí. Bueno, és el mateix, és el xup-xup aquest, aviam qui es col·loca en quin lloc, i al final, qui mata qui.
1: Mira, també destaqueu, i aprofito per recordar als oients, que s'ha desconvocat la vaga de bus que hi havia prevista, estava prevista per avui.
2: Una de les bones notícies en què s'han llevat els oients avui.
1: Un acord in extremis, sí. 35 hores setmanals i 10 dies més de vacances. Joan López Alegre.
7: Fantàstic, vull ser conductor de bus.
1: Doncs au.
4: Ja no cal que facis vaga.
7: No puc, sóc autònom.
1: El món també destaqueu que l'Ostec s'assuma a la vaga general de l'11 de novembre, Cot.
4: És una cosa important, això.
1: I es manté la...
7: No es podia saber.
1: La vaga de metges a Catalunya, a partir del 28 d'octubre. En parlarem un dia d'aquests amb el doctor Lleonard.
7: Metges i bibliotecaris són dues vagues que jo crec que s'han quedat aquí com enquistades i que van apareixent cíclicament.
1: Ah, bé, tenim a Raquel, sí, la tenim ja, Raquel Serrat. Bon dia, què tal, com estem, Raquel?
10: Molt bon dia.
1: La Raquel és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Tenim aquestes tres columnes, a aquesta hora pagesos, ramaders, molts amb tractor, altres amb autocar o amb el cotxe particular, camí de Barcelona. Raquel Serrat, tenim alguna dada a aquesta hora de la participació en aquesta mobilització?
10: Sí, aproximadament calculem uns 200 tractors i més de 1.000 persones.
1: 200 tractors i més de 1.000 persones, que fareu cap a Barcelona. Us concentrareu en tres punts, davant la delegació del govern espanyol, també davant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i a la plaça Sant Jaume, Raquel.
10: Sí, exacte, les tres administracions doncs, que tenen les competències suficients per aplicar aquests canvis estructurals que el sector necessita.
1: Bé, efectivament, explica'ns-ho més i millor, això, és a dir, per què aquesta mobilització pagesa?
10: Sí, com sabeu, doncs, l'augment de costos de producció, especialment dels carburants, també la baixada de preus en alguns sectors i la sequera històrica que està patint Europa i que aquí a Catalunya no ens escapem, doncs ha posat la majoria de sectors de producció en menys d'un any en una situació molt important. Això el que demostra és que el que necessitem no són polítiques de pedaços, que cada vegada que ens passi una cosa s'han d'activar uns ajuts perquè sobrevivisquem, sinó que el que necessitem és que s'apliquin les mesures estructurals que fa tants i tants anys que reclamem, com l'aplicació correcta de la llei de la cadena alimentària, un gasoil professional i la llei dels espais agraris que protegeixin l'accés a la terra per tots els pagesos, i també, evidentment, doncs, els problemes amb la fauna cinegètica que causen moltes pèrdues econòmiques a la pagesia.
1: Uh-huh. Tenim dades, xifres, de quines pèrdues provoquen?
10: La fauna?
1: Sí. Plaga de conills, per exemple. Perquè fa anys i panys que dura, això.
10: Sí. Pensa que hi ha cultius que es deixen de fer. perquè és totalment una ruïna anar sembrant, perquè llavors els conills o els senglars doncs t'ho destrossin tot. És un impacte molt important i tenen les eines necessàries per actuar, i l'administració no té la valentia suficient per política per fer-ho. De la Unió de Pagesos vam presentar una proposició de llei de gestió sostenible de la fauna cinegètica a finals de l'any 2024, i cap grup parlamentari ha tingut la valentia d'entrar al Parlament perquè se'n comencés a parlar.
1: Uh-huh. Bé, escolta, parlaves del preu del gasoil, però també s'ha disparat i molt, per exemple, el preu dels fertilitzants, no? L'energia i altres despeses en general, que una miqueta fan bastant o molt impossible el vostre dia a dia. En començar el programa destacàvem que des de l'any 2000 a Catalunya hi ha hagut 17.000 baixes de pagesos i ramaders que ho han deixat estar. Autònoms, pagesos i ramaders que s'han reduït més d'un 45%, és a dir, pràcticament la meitat, a només 26 anys. Raquel.
10: Exacte. L'augment del preu del gasoil, jo puc entendre perfectament que qualsevol ciutadà que ens estigui escoltant pot dir: a mi també m'afecta, i té tota la raó. Però nosaltres és una matèria primera essencial per produir. Si mengem és gràcies al gasoil, no tenim alternativa. Per tant, per això demanem la creació d'aquest gasoil professional amb uns impostos reduïts, el mínim d'impostos que permet la Unió Europea aplicant en aquestes matèries.
1: I tenim un canvi climàtic, a més, per si no n'hi hagués prou, amb sequeres cada cop més llargues, més extremes, amb fenòmens extrems, amb més tempestes, més violentes, amb més pedregades cada cop, sovintegen més, i a més la mida de la pedra és cada vegada més grossa. Clar, tot això ho complica bastant o molt. L'altre dia el Mariano Barrientos, que un dia d'aquests és expert en canvi climàtic, entrevistarem aquí al matí de Ràdio 4, deia que al final, per exemple, la vinya s'haurà d'anar traslladant cap al Pirineu, perquè si no serà complicat fer raïm a les comarques on tradicionalment s'ha fet sempre, diguéssim, per culpa d'aquest canvi climàtic.
10: Sí, estem davant doncs un canvi de l'agricultura i la ramaderia que coneixem fins ara. Això és inevitable perquè veiem el que està passant, però també necessitem eines per poder fer aquest traspàs. I per fer-les, la base és que les empreses agràries i ramaderes de Catalunya, dels pagesos professionals, doncs siguin viables, perquè per tal de poder modernitzar, innovar i aplicar la tecnologia necessària i els canvis necessaris per adaptar-nos a tots aquestes realitat canviant.
1: Bé, després tenim els productes que venen de fora sense les mateixes exigències de seguretat que teniu els pagesos i ramaders d'aquí, de Catalunya. És a dir, no puc sulfatar amb no sé quin producte perquè pot ser cancerigen, però en canvi es permet que es vengui mongeta d'altres zones que ha estat tractada amb el mateix producte o amb altres que fins i tot podrien ser pitjors. Això és així.
10: Exacte. Aquests tractats internacionals no els evitarem, però sí que s'han de complir, com deia abans, la llei de la cadena alimentària amb les inspeccions necessàries pertinents a duanes. A duanes són competència de l'Estat, però un metre més enllà de les duanes ja és competència autonòmica, i també doncs s'han d'augmentar aquestes inspeccions tant a comerços com a mitjans de transport, com qualsevol possibilitat que hi hagi de controlar tots aquests productes que entren. Perquè, per una banda, com molt bé has dit, el que a nosaltres se'ns prohibeix, llavors s'autoritza que entri per un altre cantó. És una competència deslleial en tota regla.
1: Ja. Escolta, teniu previst parlar amb algú avui? No sé, amb el conseller Ordeig, per exemple, amb algú del govern espanyol?
10: Aquestes passades setmanes ens hem reunit ja, evidentment, amb taula agrària, també amb el president de la Generalitat i amb tots els grups parlamentaris, amb el delegat del govern de l'Estat i, precisament ahir, també amb la consellera d'Economia. Avui no sabem si ens rebrà algú o no. Si ho fa, doncs serà un gest simbòlic, perquè les propostes es tenen sobre la taula, i el que necessitem és treballar aquestes properes setmanes per assolir compromisos ferms.
1: Quines són les tres mesures més urgents, Raquel?
10: El primer
1: que s'hauria de fer, allò immediatament, perquè poguéssiu tirar, diguéssim, endavant amb una certa tranquil·litat.
10: Sí. Primer de tot és el que demanem a la Generalitat de Catalunya, que el govern entomi del fons de contingència que té per les crisis provocades pels conflictes bèl·lics i les adversitats climàtiques, que uns ajuts directes a tota la pagesia professional per apuntalar el sector. I un cop tinguem el sector apuntalat i que ningú cap pagès plegui, a partir d'aquí llavors doncs assolir aquests compromisos per aquests canvis estructurals necessaris perquè puguem afrontar i continuar la viabilitat de les nostres empreses.
1: Bé, mira, aquest matí a la tertúlia m'acompanyen el Salvador Cot, que és editor del Grup Món, el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva, i també tenim a l'Anna Saez, que és la directora, com saps, del diari Segre. La tenim des de Lleida. Anna, endavant.
0: Hola, Raquel. Jo crec que el que has dit resumeix perfectament, dient que el que demana neu és una cosa tan simple com poder viure de la vostra feina i que no hagin de plegar més pagesos perquè això no sigui viable.
10: Totalment. I, a més, que no tinguem, de cada vegada que ens passa una cosa, doncs tenir de recórrer als ajuts, perquè això és ajudar a sobreviure i fer pedaços, no fer que un sector essencial i estratègic com el nostre pugui ser viable per si sol.
1: Salvador Cot?
4: Les administracions, està bé pressionar-les i són les que han de solucionar el tema gruixut, però jo crec que també adreçar-se als consumidors també pot ser útil. És a dir, el que s'està produint el nostre entorn, el nostre camp, la nostra pagesia, ho hem de consumir de forma prioritària i pagar el preu just. Jo crec que això, m'imagino que vosaltres també ho teniu com a prioritat, no?
10: Sí, com a prioritat, i això juga un paper molt important al Departament de Consum, inspeccionant doncs, l'etiquetatge correcte de tots els productes, perquè com a consumidors tenim dret a tenir aquesta informació d'on s'han elaborat els productes i de quina manera.
1: Ah. Joan López Alegre.
7: Jo volia preguntar-li, ara s'està discutint el pressupost de la Unió Europea per l'any que ve, on un dels capítols més importants és el que té a veure amb la PAC, amb la política agrària comú, els anomenats països frugals, amb Alemanya al capdavant, estan demanant una retallada del pressupost de la Unió per l'any 27. Això, vostès ho han parlat, els pot afectar, els preocupa?
10: Sí, ens pot afectar i ho hem traslladat així a la Unió Europea perquè una retallada de la política agrària comuna doncs evidentment implica menys recolzament pel sector i es trenca amb la filosofia primera d'aquesta política agrària comuna, que és recolzar doncs, tot el sector agrari i ramader d'Europa per igual. Els països nòrdics doncs, tenen una agricultura i una mentalitat diferent, però els països mediterranis ens trobem en casuístiques, com bé comentàvem ara fa una estona, per exemple, totes les adversitats climàtiques, doncs molt més adverses que la resta d'Europa, i també la manera de, o sigui, el maneig tant de l'agricultura com de la ramaderia és molt diferent, i s'ha de tenir en compte aquesta diversitat i no perdre ajuts ni suport perquè no serem competitius.
1: Bé, aquest programa sempre està al costat de pagesos i ramaders i és un tema que demà novament abordarem i tractarem a fons aquí al matí de Ràdio 4. Ana Córdoba.
11: Sí, i tant, així ho farem. De fet, parlarem amb en Pere Roquer, que és president del Sindicat Agrari a Saja. També vindrà fins aquí, fins als estudis de Ràdio 4, Carola Xut, que és pagesa i responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos. I, a més, contactarem per telèfon amb diferents pagesos de tot el territori perquè ens puguin explicar quina és la realitat l'endemà d'aquesta nova tracturada, veure quina és la situació a què s'enfronten cada dia i veure què és el que necessiten i quina solució se'ls pot donar.
1: Efectivament, parlem, per exemple, amb l'Àlex Foix de Verdú, que ha estat víctima, entre altres coses, de la terrible plaga de conills, que ara comentava la Raquel també, des d'Unió de Pagesos, entre sí, moltes altres coses, que
11: exacte,
1: no és l'únic mal de cap que té.
11: Sí, també parlarem amb en Xavier Figuerola, que és sí, pagès d'Analec.
1: D'Analec, a l'Urgell. Sí, efectivament. Sí. Doncs Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Anirem seguint tota aquesta mobilització. A quina hora està previst que siguin o que sigueu tots i totes a Barcelona, Raquel?
10: A les 12 del migdia ens concentrem davant la delegació del govern.
1: Perfecte, doncs allà també i anirem en directe amb els companys dels serveis informatius. Gràcies, Raquel, que vagi molt bé.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bon dia. Doncs què, ens hi quedem 5 minutets més o què,
4: sí,
1: Cot?
4: Sí, ens hi quedem 5 minutets més.
1: Ara,
7: pengen el dossier així de Saque?
1: Sí, a les 11 en punt, es veu que són puntuals. Que sí, Ramon?
4: Escolta, i felicitar l'Anna i tota l'admiració pels vins de Costers del Segre de Ponent.
1: Sí, senyor. Ara, sí, sí. Va parlar amb el cuiner l'altre dia. Va, fem una cosa, les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara.
12: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bon dia. Segons el baròmetre del CEO que acabem de conèixer, el PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya amb una forquilla d'entre 33 i 35 escons, entre 7 i 9 menys que els que té l'actualitat. Com a segona força seguiria Esquerra Republicana, que passaria de 20 a 24 o 26, mentre que Aliança quedaria tercera, amb un increment de 2 a 25 diputats, és a dir, que multiplicaria per més de 10 el nombre d'escons. I Junts retrocediria dels 35 actuals a 18 o 20 escons. I encara en clau política els expliquem que els comuns repten junts a avalar els decrets d'habitatge a la Diputació Permanent i demostrar que no són els advocats dels fons voltor. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, demana tota la força el 29 de novembre perquè aquestes polítiques entrin al govern de l'Estat. Elena García, bon dia.
14: Bon dia. Els comuns s'arroguen el cor dels decrets d'habitatge de Sánchez, la pròrroga dels lloguers i les passes per frenar la compra especulativa i pugnen per la bandera.
15: Sense nosaltres al govern, aquests decrets no s'haguessin aprovat tal i com els convalidarà a la Diputació Permanent.
14: Urtasun insta Puigdemont a sumar-se a la majoria a la Diputació Permanent per validar els dos decrets.
15: Dir-li al senyor Carles Puigdemont i al conjunt de representants de Junts per Catalunya que tenen una oportunitat històrica per demostrar que no són els advocats dels fons voltors a Catalunya i que estan del costat dels seus ciutadans i ciutadanes.
14: En el joc de la gallina, l'esquerra alternativa per la candidatura a les generals.
13: Gràcies, Helena. I en el marc de la campanya preelectoral de les eleccions generals el 29N, el president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, ha dit que el seu partit espera governar en solitari, però que si no arriben a la majoria hauran de fer números. En declaracions a Ràdio 4, Cirera ha afegit que Vox és un partit democràtic.
6: Vox és un partit democràtic. És veritat que a vegades diu coses doncs, amb les que no estem d'acord, però per sort tenim una democràcia molt consolidada, un estat de dret, i per tant no hi ha res que es pugui fer fora de la llei. I per tant crec que els espanyols hem d'estar tots prou tranquils. Si ha governat l'extrema esquerra a Espanya i gairebé no passa res, doncs també pot governar l'extrema dreta.
13: També ha estat preguntat per la polèmica del vot per correu. No se'n refia dels dirigents de Correus col·locats, ha dit, pels socialistes. D'aquí a una hora és previst que arribin a Barcelona les columnes de tractors convocades pels sindicats agraris per reclamar millores al sector. Pepa Santgenís.
16: Els pagesos amb els tractors ja s'estan apropant a Barcelona per participar a la mobilització que ha convocat avui la Unió de Pagesos. Preveu una participació d'uns 200 tractors i més d'un miler de pagesos vinguts de diferents comarques de Catalunya. La Unió de Pagesos ha convocat aquesta protesta per exigir solucions eficients a la greu crisi del sector agrícola que s'ha greujat els darrers mesos amb l'augment del preu dels carburants. Jaume Cardenyes i Carol Aixut de la Unió de Pagesos són dos dels que participen en aquesta tractorada.
17: Entre Lleida i Pirineu anem uns 24-25 tractors. De Tarragona i l'Ebre n'hi pujà 70-80. I han passat Igualada, estem estant en tot dia, abans d'entrar al grup.
18: En total compten uns 200-300 tractors. Els dels carburants, els preus que rebem els pagesos dels nostres productes, que moltes vegades treballem a pèrdues.
16: Els pagesos amb els tractors i també amb cotxes particulars i autocars tenen previst arribar cap al migdia a Barcelona, on es concentraran davant el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la delegació del Govern Central.
13: I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un fugitiu acusat de l'assassinat a trets d'una persona a la República Dominicana. Més detalls, Sergi Bassoles.
19: L'arrestat, a més, hauria deixat en estat crític una altra persona i posteriorment hauria fugit del país. Per tot plegat, aquest individu s'enfronta a una condemna de més de 30 anys de presó per un delicte d'assassinat i un altre de temptativa. Els fets que se li imputen van tenir lloc el juliol de 2025. L'acusat es trobava en un carrer de República Dominicana quan va baixar del seu vehicle i va disparar a sang freda contra dues persones. El resultat, doncs, com explicàvem, un mort i un ferit crític. Segons fonts policials, el sospitós detingut podria ser un sicari que hauria comès el crim per encàrrec. El grup de fugitius del Cos Nacional de Policia de Barcelona, realitzant gestions de recerca, va aconseguir localitzar-lo a la ciutat comtal i detenir-lo. Davant de la gravetat dels fets, el detingut va passar a disposició judicial immediatament a l'espera de ser extradit a la República Dominicana.
13: I encara un apunt, una motorista de 19 anys ha mort en un accident amb un camió al districte de les de Barcelona. El sinistre va produir-se ahir a la tarda a la confluència de la travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III, segons ha informat l'Ajuntament de la capital catalana. I a més de la víctima mortal, la conductora de la moto, també hi va resultar ferida greu una altra jove que hi viatjava de passatgera. Amb aquesta mort ja són 15 les que s'han produït en accident de trànsit a la capital catalana al que portem d'any. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
9: Ràdio 4. matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: ara mateix, i ho acabem de sentir amb els companys dels serveis informatius. La Lourdes Gata ens deia que acabem de conèixer justament l'últim baròmetre del CEO. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya amb una forquilla d'entre 33 i 35 escons, entre 7 i 9 menys que els que té actualment. Ramon.
1: Sí, això seria... De fet, és un CEO que segueix una mica la línia ja del darrer que vam conèixer a juliol, doncs això, com amb aquesta irrupció d'Aliança Catalana disputant-se la segona força amb Esquerra, estarien frec a frec, i uns diputats, qui ens sortiria més malparat de tot això seria Junts, amb aquest retrocés de 35 a 18 o 20.
0: Hem demanat al Joan López Alegre, a l'Anna Saez i al Salvador Cot allargar 3 minuts més, justament per comentar una miqueta la jugada. Cot.
2: Jo estic aquí amb la calculadora.
0: I clar.
2: Si són, suposem, per la franja alta, no, PSC, són 35, diem, no?
3: Sí.
2: A la franja alta, i després Esquerra...
1: Sí, després Esquerra estaria...
3: 24 per la franja alta. Sí.
0: Esquerra, segona força, 20, passaria de 20 a 24 o 26, eh?
2: Sí. 26, va, franja alta.
0: Aliança quedaria tercera amb un increment de 2 a 25 diputats.
2: I els comuns? Que és el... Aviam si...
1: Els
2: si
1: comuns prou. Es mantindrien més o menys amb els...
4: Hi ha
1: amb, perdrien un, de
4: si
1: 6 a 5.
4: Si és el que estàs comptant, hi ha majoria independent.
2: Això vol dir 66, que no fan majoria...
1: I la CUP també en perdria un.
2: Ah. Fan 60, 66, de 5 a 4. No és... No sumen, ni amb la franja alta no suma el tripartit. Ah. Jo crec que aquí, inevitablement, tots anem cap a una màxima pressió a Junts perquè s'integri en el bloc aquest.
0: Anna Saez.
3: Jo, el titular seria ingovernable. És evident que un Parlament... Recordem que quan Mas va passar de 62 a 50 diputats es va considerar un fracàs estrepitós. I aquí estem parlant de molletes, eh? Estem parlant d'una xifra que per la banda alta són 35 diputats. L'altre titular seria: hi ha una majoria indepe, improductiva però indepe. Dic improductiva perquè tots han dit que no pactaran amb Aliança Catalana, però vaja, han tornat a canviar el color del Parlament.
0: Un altre que té la calculadora a la mà és el Joan López Alegre. Joan.
5: Jo crec que no és tan evident que sigui una majoria independentista improductiva. Vivim a un lloc anomenat Catalunya on hem vist en el David Fernández de l'extrema esquerra abraçant-se amb el representant màxim de la burgesia catalana, que era Artur Mas, perquè els separatistes governin a Catalunya, per tant...
2: I el Salvador Illa manifestant-se en Vox.
5: Sí, i el Salvador Illa no aixecant-se ara quan ve la Legión per intentar aconseguir vots dels independentistes. Per tant, jo crec que l'enquesta té dos titulars. Un, l'independentisme té majoria, i quan l'independentisme té majoria, històricament es posa d'acord per governar. Dos, els resultats del Partit Socialista crec que són, per ells, un mal símptoma cara al 29 de novembre.
2: I jo penso que, a més, ho tenen difícil per remuntar. És mig mandat, mitja legislatura, però vaja, o sigui, avui hi ha els pagesos, eh? Però això, s'estan enfonsant les escoles, s'estan enfonsant els hospitals, Rodalies ja fa molt de temps. Jo trobo que és difícil que remuntin, amb la variable de què passarà amb un govern previsible de PP i Vox.
0: Bé, deixeu-me saludar aquesta hora a Ramon Aiguadé, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Què tal, Ramon? Com estem? Bon dia.
6: Doncs bé, molt bon dia.
0: Mira, Anna Saez, el Ramon és de Balaguer.
3: Ah, molt bé.
0: I té un germà que escriu al teu diari, el Segre, una columna cada setmana.
6: Sí, el Pere Aiguadé, segur que el coneixes.
3: Ostres, no sabia.
6: Casualitats de la vida.
3: Doncs, sí, sí.
0: Ara de seguida parlem amb el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Anna Saez, Salvador Cot, Joan López Alegre. Fins dimecres, nois.
4: Que vagi molt bé.
3: Fins dimecres.
0: I noies, Anna, que vagi bé per Lleida.
3: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada.
3: Adéu.
0: Passen 10 minuts i mig de les 11 ara mateix.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Aquest matí també parlarem amb el psicòleg Antoni Bolinches. Ana Córdoba, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Sí, sí, parlarem amb el Bolinches, que acaba de publicar el llibre Ojalá lo hubiera sabido antes, las claves para mejorar tu vida. És un llibre que és el llibre del podcast que fa el Bolinches amb en Francesc Miralles i l'Àlex Rovira, un podcast que ja s'ha convertit en un dels referents de l'autoajuda a Espanya i Llatinoamèrica amb més de 600.000 descàrregues a YouTube.
1: I també vindrà el Marc Villanueva, com cada dimecres, amb la premsa del cor.
2: Sí, exacte. Avui ens parlarà de la princesa Leonor, que ha protagonitzat una de les principals anècdotes de la desfilada militar del 12 d'octubre, quan li ha caigut a terra la insígnia del toisó d'or just abans que sonés l'himne d'Espanya. L'incident s'ha fet ràpidament viral a les xarxes socials i el Marc Villanueva també ens parlarà del casament molt sonat de la Sandra Berneda amb la ballarina i empresària neerlandesa Pascal Perel.
1: Bé, i d'aquí a pocs minuts l'arquitecta Anna Soler serà aquí al matí de Ràdio 4. Atenció, perquè explica coses molt interessants, l'Anna Soler.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, avui parlarem sobre per què les nostres ciutats s'inunden cada vegada que plou molt. Sí, això ens interessa i sobretot ens interpel·la ara que plou tant.
1: Hem construït on no tocava.
2: Exacte.
1: Hem construït on no tocava, per començar.
2: I a més ens donarà consells per fer-hi alguna cosa nosaltres, és a dir, a casa, com podem evitar que ens entri l'aigua, tema humitats. També parlarem de com reduir el soroll que fan els veïns. És a dir, ells faran soroll però intentar que no ens entri a casa. Com ho fem, això? Doncs tots aquests trucs ens donarà l'Anna Soler.
1: Efectivament, i parlem d'aquest cementiri. N'hi ha un, de moment, a tot Catalunya només, sí?
2: Sí,
1: on
2: sí,
1: ja
2: sí.
1: Ens podem enterrar, diguéssim, amb les cendres de la nostra mascota, el nostre
2: exacte,
1: gos.
2: Exacte, sí, és el cementiri comarcal de Roques Blanques, el Papiol. Avui en parlarem amb en Joan Ventura, que és conseller delegat d'Àltima, que ens explicarà com funciona aquesta proposta, si això s'estendrà a més cementiris.
1: Sí, sí, un cementiri de Catalunya que ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos. I, com sempre, tenim regals pels oients aquí al matí de Ràdio 4, eh?
2: Avui
1: també dolç, molt bo, això.
2: Sí, molt dolç. Avui regalem una safata d'ulleres de pasta fullada de la pastisseria La Palma de Barcelona. Acaben de guanyar el premi al relleu generacional del Gremi de Pastisseria i avui els tindrem al programa.
1: I heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, va.

0: Aneu trucant al 900-454-455. Una pista, Ana Córdoba.
1: Va, som-hi. Mira, és un tipus d'ocell molt vinculat a les zones enjardinades dels cementiris històrics, on busquen cucs i insectes a terra.
0: 900-454-455. Geni Sabater i... Home, Marta, com estàs? Marta Inglés, el control de so. Falta un minut per un quart de 12. Ramon Aiguader, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Bon dia de nou, moltes gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Aquí al matí de Ràdio 4, eh? Ens dones consells, eh? A veure, perquè volem que ens ensenyis, que ens expliquis què hem de fer per estar millor, però abans deixa'm parlar d'un tema important, perquè ara fa 4 anys que la Generalitat de Catalunya va llançar el programa per incorporar la figura del fisioterapeuta als equips d'atenció primària. Quina és la realitat a dia d'avui? Hi ha fisioterapeutes a tots els CAPs? Perquè a la redacció ho hem estat comentant i als nostres CAPs no n'hem vist mai cap ni un de
1: fisioterapeuta. Mai ens han derivat el fisioterapeuta quan hem anat al metge.
2: Jo crec que ara justament has dit la clau, no? És a dir, encara la presència dels fisioterapeutes a la sanitat pública és molt escassa. Uh-huh. La realitat és que hi ha fisioterapeutes a tots els CAPs, però d'una manera insuficient, i que hi ha alguns CAPs que comparteixen, sobretot en zones rurals, comparteixen fisioterapeutes que hi van, els dilluns, dimecres i divendres van a Pons, i els dimarts i els dijous van a Artesa, per dir alguna cosa. M'ho acabo d'inventar. I per tant, aquesta dada segur que no és del tot correcta. No? Ah. Però, en tot cas, hi ha fisioterapeutes a tots els CAPs, en falten moltíssims més, i jo crec que has dit, Mònica, una qüestió molt important, que és que falta cultura també entre els propis professionals sanitaris de derivació al fisioterapeuta. Yeah. No?
1: Mira, hi ha una dada. Segons el sindicat d'infermeria SATSE, a Espanya hi ha un fisioterapeuta per cada 10.000 habitants.
0: Clar, aquesta dada... per cada 10.000 habitants?
1: Sí. Això són dades del sindicat SATSE.
0: Donem bé.
2: Sí, són clarament xifres insuficients, estem lluny de les ràtios que marca Europa, i en tot cas, jo et diria que n'hi ha molts de fisioterapeutes. A Catalunya som 15.000 fisioterapeutes, però majoritàriament els fisioterapeutes han exercit la seva funció sanitària en l'àmbit privat, no?
1: Clar.
2: I molts tenim experiències en l'àmbit privat que funcionen molt bé, és a dir, jo em puc fer ara mateix un esguinç de turmell i si haig d'accedir a la sanitat pública, em costarà... Cert temps, diguem-ne, no?
0: Cert temps,
1: de quin temps parlem?
0: De quant de temps estaríem parlant?
2: Depèn del procés, però pot ser mesos.
0: Per tant, fatal,
1: no
0: això.
2: Fatalíssim.
0: Fatal. Clar, és a dir, jo et volia demanar, independentment d'aquests retards, diguéssim, quina feina fan els fisioterapeutes a l'atenció primària? És a dir, l'atenció és la mateixa que en una privada o només atenen patologies?
2: Home, jo diria que sí. És a dir, no hi ha diferència en quant als tractaments. Òbviament pot haver algunes diferències en quant al temps que es pot dedicar en cadascun dels pacients, no? I que el tractament sigui més individualitzat, però... o més llarg, no? Però en general he de dir que la sanitat pública ofereix tractaments de qualitat i que han millorat molt en els darrers anys, no? Perquè és cert que progressivament s'han anat incorporant fisioterapeutes. En aquest sentit, tranquil·litzar la població, el servei de fisioteràpia que ofereix el sistema públic és un sistema de qualitat amb personal molt ben preparat i molt ben qualificat i amb els recursos més o menys necessaris, no? Però en tot cas diria que hi ha dos tipus de fisioterapeutes als CAPs, uns que estan als serveis de rehabilitació, és a dir, quan em faig un esguinç de turmell, vaig al metge de capçalera i aquest em deriva al servei de rehabilitació i aquests funcionen més o menys igual que un centre privat, és a dir, faran les tècniques que hagin de realitzar des d'estiraments, potenciació muscular, aplicació d'aparatatge, etc. I després hi ha un segon grup de fisioterapeutes que són aquests que has comentat tu, Xavier, aquests 400 fisioterapeutes que ara justament, em sembla que un dia d'aquests, es van compleixen els 4 anys des de l'anunci de la seva incorporació que es va produir de forma progressiva en tots els CAPs, que aquests estan dedicats a l'atenció sobretot de la fragilitat i de la cronicitat. És a dir, són aquells processos que, tinc un dolor a l'espatlla, no? I aquest dolor d'espatlla porta molt temps durant, he fet un temps de tractament, no m'ha acabat de funcionar i encara em queda un dolor residual, i aquests són els que van a parar, diguem-ne, a través del metges de primària, no? del metge de família, van a parar al fisioterapeuta que està, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària, no? Aquests són clarament insuficients a dia d'avui, tenen encara doncs, dificultats en quant al seu exercici, no? perquè són clarament insuficients, estan treballant en grups, necessitem que tinguin més capacitat d'atenció individualitzada, que es pugui fer una bona selecció dels pacients perquè se'ls pugui signar doncs, el tractament més adequat, i per tant doncs, això genera certa dificultat. I després, dins de la sanitat pública, doncs, tindríem d'altres tipus de fisioterapeutes que són els que estan en hospitals, els que estan en centres geriàtrics, els que estan en escoles, no? Uh-huh. I que estan en d'altres àmbits. Però a nivell d'atenció primària, aquesta seria una mica el dibuix de la situació.
1: Si jo, per exemple, tinc mal d'esquena, si vaig al CAP i ho parlo amb el metge, em pot derivar al fisio o han de ser lesions més greus, tipus el que deies, unes
2: sí. Lleis? Va molt bé que em preguntis això, perquè fixa't que normalment el que passarà és que aniràs al metge de família, el metge de família probablement d'entrada segurament no et derivarà al fisioterapeuta, mm-hmm. No sé, que vegi molt clar que aquest problema doncs, ha sigut crònic, és un problema que ja porta un cert temps de durada, i probablement el primer que et prescriurà és un tractament farmacològic. No? Uh-huh. Et donarà probablement antiinflamatoris, et donarà analgèsics, i en determinats casos això pot funcionar i aquí s'ha acabat el problema.
1: Però majoritàriament no? Hauria d'anar acompanyat de la fisioteràpia.
2: Evidentment. El que és millor en aquests casos seria derivar al fisioterapeuta. És un cost efectiu, és a dir, suposa un estalvi econòmic al sistema, sí. I sobretot el que succeeix amb el que t'estava explicant és que hi ha un endarreriment de l'atenció en el pacient, no? Uh-huh. Perquè tu vas al metge de família, després et farà un tractament que potser no acaba de funcionar, en determinats casos funcionarà, per suposat, sí. Que els metges fan molt bona feina, però en determinats casos no funcionarà, i llavors aquest metge et demanarà una prova complementària, aquesta prova complementària l'haurà de veure el metge una altra vegada, i al final, doncs, a la millor t'acaba derivant a l'especialista.
0: Em permeteu un segon, sisplau. Mira, passen 5 minuts d'un quart de 12, tenim una notícia d'últimíssima hora, ara mateix, el Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Mas i Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs per les despeses de l'UO. Ramon.
3: Sí, aquesta és la decisió del Tribunal. L'amnistia al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exalts càrrecs del govern causats per les despeses del procés, 3 mesos després que la justícia europea avalés l'aplicació de la llei d'amnistia i el delicte de malversació. Recordem que també estem pendents, ahir ho explicava en Xavi als nostres oients, de la decisió que pugui prendre Llarena també d'amnistia a Carles Puigdemont, que podria arribar entre
0: divendres...
3: Podria arribar
0: divendres, dilluns o dimarts de la setmana que ve, eh? Ja en parlàvem.
3: Matí de Ràdio 4.
0: Perfecte, moltes gràcies. Ramon, disculpa, eh? No. Ramon Aiguader, de cada del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, però, lògicament, l'actualitat sempre mana, eh?
2: Evidentment, qualsevol novetat. És una notícia important, en tot cas.
0: Molt important.
2: Per tots.
0: Titular, a aquesta hora del matí. Avui també, pendents de les tracturades amb aquestes concentracions a Barcelona, a la capital catalana, a partir de les 12, eh? Davant de la delegació del govern espanyol, també davant la seu del Departament d'Agricultura i a la plaça de Sant Jaume. I anirem i n'informarem en directe, a Còrdoba.
1: I tant. Mira, estàvem parlant amb en Ramon Aiguader de la manca de fisioterapeutes a la sanitat pública. Aquesta manca de fisioterapeutes, en molts casos, acaba fent que contractem pseudoprofessionals, busquem un massatgista que es publicita a les xarxes socials. I això, al final, aquest intrusisme laboral,

0: Per declaracions contra intrusos, no? per presumptes intrusos.
1: Clar, quines conseqüències té aquest intrusisme pel pacient? És a dir, acaben arribant a vosaltres més fotuts, no? Pitjor del que estaven abans d'anar-hi.
2: L'altre dia parlàvem amb els psicòlegs, que els passa exactament el mateix. Passa en molts àmbits, això. Efectivament, un bon problema, gros.
0: Sí, certament. I podria semblar una defensa corporativa dels professionals, del meu gremi, diguem-ne, no? Però no és així. És com deies, Anna, doncs era el problema, és un problema de sanitat pública. Uh-huh. I, per tant, també, des de aquests micròfons, ens demanar la implicació dels organismes i de qui té les responsabilitats de control, uh-huh. perquè sí que nosaltres detectem casos de persones que han patit conseqüències, en alguns casos greus, sí. que acaben condicionant molt la vida d'aquestes persones i que són tractaments realitzats, en alguns casos, d'una forma molt escandalosa, doncs fets amb una temeritat, diria, molt important. No?
1: Sí, posa'ns en algun exemple.
0: Doncs mira, per exemple, recordo un cas al Vendrell, en el qual hi havia un massatgista, un fals terapeuta, diguem-ne, no? Una persona, en tot cas, sense titulació o sense la titulació requerida, que utilitzava agulles de tipus acupuntura, el que nosaltres anomenem una tècnica de punció seca, i que feia aquest tipus d'accions i utilitzava les agulles i les reciclava, per exemple, no? Amb el conseqüent risc d'infecció, doncs, que això suposa, el dolor que pot suposar reutilitzar una agulla, no? I sobretot utilitzar-ho en determinades zones on fins i tot, en casos molt extrems, podria, doncs, arribar a provocar un pneumotòrax, un forat, una punció a la caixa toràcica que faci que entri aire i que, per tant, impedeixi la respiració, i en casos molt extrems podria arribar a conduir a la mort del pacient, no? I després d'un altre cas, a la zona de Sitges, per exemple, en el qual, doncs, també per un tema d'una manipulació cervical, un tema de massatge, estiraments cervicals, fets d'una manera inadequada, doncs li va provocar a un pacient una parestèsia, un dolor irradiat a tota l'extremitat superior amb impotència funcional, és a dir, a part del dolor, amb pèrdua de força, no? Uh-huh. I, òbviament, a nivell de l'extremitat superior, també de l'extremitat inferior, però més a nivell de l'extremitat superior, doncs és un problema funcional molt important que pot condicionar, per exemple, la vida laboral de l'individu.
1: I tant, Xavi, et sembla si anem amb consells
2: anem,
1: que això t'interessa.
2: Això ens interessa molt a la gent, aquests consells pràctics de fisioteràpia, no sé, per exemple, per totes aquelles persones que passen 7 o 8 hores assegudes davant d'un ordinador cada dia del món.
0: Doncs, bueno, aviam, aquí el primer que hem de tenir present és que el lloc, si ens passem asseguts o treballant en un entorn 7-8 hores, hem de tenir aquest entorn que ens l'hem de fer nostre, no? És a dir, que no ens hauria d'importar, doncs, utilitzar, per exemple, una cadira que sigui adequada, no? Una cadira, doncs, que una taula, doncs, si pogués ser regulable en alçada, per exemple, etc. No? I, per tant, estar disposats d'alguna manera, o el nostre cap que estigui disposat a invertir en aquest tipus de material, perquè és el lloc segurament on passarem més temps del nostre dia a dia.
2: Sí, senyor.
0: No?
2: Sí, senyor.
0: I després el consell és, si has d'estar 7 o 8 hores assegut davant d'un ordinador, és que intentis aixecar-te i fer pauses cada hora, idealment, i si no pot ser cada hora, doncs que sigui
2: cada... De quants minuts la pausa cada hora?
0: No, poc temps és suficient, és a dir, que puguis fer una pausa entre 3 i 5 minuts, que puguis fer exercicis sense gaire intensitat, que no sigui bruscos, que no siguin ràpids, que no siguin extrems, és a dir, que no vagis a amplituds màximes, no? Ah. I que siguin moviments dolços, diguem-ne, doncs de mobilitat funcional, de reproduir moviments de la vida diària, aixecar les espatlles, fer cercles amb les espatlles, moure el cap, fer cercles amb el cap, moure les cames, estirar-nos, deixar caure el nostre tronc cap endavant per estirar tota l'esquena. I, en definitiva, doncs, no hi ha una postura ideal, tampoc, sinó que la millor postura és la que menys dura, no? Per tant,
1: anar-nos movent, anar canviant de posició.
0: Consell...
1: Hi ha qui diu que en lloc de seure en una cadira, en una pilota d'aquestes...
0: És una
1: bona opció. Això és una bona opció?
0: És una bona opció, és una bona opció. Evidentment, sempre cal tenir present, doncs, les circumstàncies d'aquella persona, no? Si és una persona, a la millor, que té problemes d'equilibri o que té algun altre tipus de problema associat, pot ser la hipotensió, pot ser d'altres patologies associades, doncs, òbviament, s'hauria de valorar, perquè el risc de caure amb una pilota, no?, amb una pilota de pilates, doncs, si caus al terra, doncs, et pots fer un trau i llavors les conseqüències poden ser pitjor, no? I llavors, si estàs amb una cadira com la que estem nosaltres asseguts, amb respatller, amb recolza de braços, etc., doncs, òbviament, doncs, això ens donarà, encara que ens tinguem algun problema, doncs ens permetrà, doncs, que no ens fem gaire.
2: Molt bé. Consells per evitar contractures i dolors musculars. Ramon Aiguader.
0: Bueno, tornaria a dir el mateix, és a dir, que el control de càrregues, no? És a dir, si no fem esport habitualment...

0: comencem a fer esport de manera poc preparada, doncs segurament acabaré tenint contractures o acabaré tenint dolors, no? Ah. I per tant aquí doncs també és important doncs posar-se en mans de professionals, no? Que ens ajudin a fer aquest control de càrregues, a fer una progressió per arribar a l'exercici. Típic partit, no jugo mai doncs a un determinat esport i faig el cap de setmana doncs un partit amb els amics, doncs tinc moltes possibilitats. Mira,
1: això li ha passat, no? Al nostre company, al Ramon Castelló, que l'altre dia deia, ui, si ve el fisio hem de preguntar-li pel pàdel. Ostres. Perquè diu que va jugar un partit de pàdel, diu, i tinc les lumbars destrossades.
0: Doncs mira, jo la lesió més greu que he vist a la meva vida l'he vist en un partit de pàdel.
2: Què dius?
0: Sí, sí, la més greu, diguem-ne, en l'àmbit de l'esport, eh?
2: Ja, ja, ja.
0: I la lesió
2: però
0: de genoll...
2: De quina lesió estaríem parlant?
0: S'ho va trencar tot. Creuats, laterals, meniscos, tot. No va quedar res, no? I sí que hem de tenir present que amb el pàdel és un esport, diguem-ne, d'intensitat, no? És a dir, es desenvolupa de forma ràpida, amb canvis d'orientació molt bruscos,
1: sí, són
0: no?
1: Són distàncies molt curtes,
0: distàncies
1: no és
0: curtes,
1: com el tenis.
0: Requereix una velocitat de reacció molt ràpida, no? Sí. I per tant, doncs, això acaba condicionant doncs, que et requereixis una bona preparació física.
2: Diu que moltes persones condueixen assegudes en una posició massa baixa i que això els sobrecarrega la zona lumbar. És així, això?
0: Bueno, el cotxe doncs, també és un dels llocs on hi passem molt temps, no? I per tant, doncs, també dona problemes a nivell d'esquena i també en dona molts a nivell de l'espatlla, eh? De portar el braç a la finestra, no? I en aquest sentit, doncs, també dona molts problemes a nivell del supraespinós i l'espatlla. Certament, tornaríem al mateix, eh? És a dir, a l'hora d'estar al cotxe, si estàs molt temps, doncs és recomanable que paris, no condueixis més de 2 hores seguides, ja és per la pròpia atenció a la circulació, no? Però que baixis del cotxe, que caminis una mica, que flexionis el teu tronc, que moguis una mica la columna lumbar, i tot això t'ajudarà a prevenir aquest tipus de problemes.
2: Fisioteràpia per pagesos i ramaders. Avui que els tenim mobilitzats a Barcelona, els millors consells per evitar lesions al camp?
0: La fan sols. Eh? Els pagesos tenen una vida molt activa i, per tant, doncs, òbviament, tenen una certa avantatge, que és que ja fan una pràctica d'exercici físic habitual, no?, dins de la seva pròpia professió. Òbviament, és una professió que té riscos, també, i que moltes vegades deriven de traumatismes, no? De caigudes, de cops, d'un determinat...
2: Una vegada he sentit que els aconsellen fer exercicis d'estirament i escalfament, diguéssim, abans de començar la seva jornada laboral, no? Per preparar una mica la musculatura, els ossos, les articulacions...
0: Sí, això és l'ideal, és a dir, que es pugui fer doncs d'aquesta manera. Què passa? Que moltes vegades doncs, la pròpia situació de la feina, doncs mira, els meus pares eren pagesos, no? I per tant la pròpia situació de la feina és quelcom que he viscut de ben petit i cada dia, no? I per tant això moltes vegades no és possible. Llavors sí que la recomanació que donem als pagesos és que l'inici de l'activitat sigui de forma progressiva.
2: Yeah.
0: Que no comencis, doncs, no sé, a moure bales de palla doncs, de manera intensa, sinó que moguis primer unes quantes, després facis poc a poc i després augmentis la intensitat d'aquest exercici.
2: No voler-ho fer tot de cop, no, diguéssim. Si parlem de fisioteràpia pediàtrica...
0: Doncs de fisioteràpia pediàtrica, mira, és de les coses també que es pot... portar més coses, perquè ens ajuda a prevenir el futur, no? És a dir, sí. Començar a treballar ja en pediatria, d'alguna manera, ens ajuda a poder afrontar determinats problemes que poden aparèixer doncs, en el futur. Per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, des de problemes de determinades deformacions posturals que hi poden haver, problemes també derivats de problemes o de patologies associades a la infantesa, no? Uh-huh. Etcètera.
1: Clar, a mi una cosa que em passa molt sovint és que quan em llevo pel matí estic fatal de l'esquena, perquè dormo molt malament, sóc així. Aleshores, a mi m'han dit que he de mobilitzar molt les espatlles. Què hauria de fer pels matins quan em llevo per començar bé el dia? Perquè és una sensació com d'estar encarcarat, no? De tenir tota aquesta zona molt rígida.
0: Sí, doncs mira, començar també suaument, és a dir, començar, doncs, per exemple, fent aquest tipus d'exercicis que bé comentaves, no? De petites mobilitzacions suaus quan ens aixequem, quedar-nos una estona... pocs minuts, asseguts en el llit i començar a moure per començar a activar el nostre cos, doncs amb els moviments del coll, amb els moviments de les espatlles, fer algun tipus d'estirament. Què passa? Que moltes vegades, doncs, quan ens aixequem d'una revolada ràpid,
1: sí,
0: perquè
1: ja.
0: Tard i perquè m'he dormit una miqueta o perquè he allargat, no? Uh-huh. I, per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, això. Jo crec que la idea general per tot és tenir la capacitat o la mentalitat de moure'ns, no? I uh-huh. que, en tot cas, i això també és important, hem de tenir més por de la immobilitat que del i aquest és un concepte important. No?
1: Aquesta és una de les claus importants, és a dir, el que és un problema i no moure's.
2: Amb quina postura s'ha de dormir?
0: Bueno, la postura és... Jo et diria que has de dormir amb la postura que puguis dormir millor i és diferent per cadascú, no? Hi ha persones que dormen millor de cantó, sí. Hi ha persones...
2: Idealment, però hi ha alguna que sigui més aconsellable?
0: Idealment és de cantó, dormir sí. De cantó, i després la segona seria panxa amunt, i sí. La més perjudicial doncs, seria dormir boca avall, no?
1: Perquè torces el coll, no?
0: Exacte.
2: El coixí també és important, eh?
0: Molt important. El coixí, hem de buscar un coixí que ens sigui confortable i en la mesura del possible que ens mantingui la columna recta i que no ens faci doncs, que tinguem el cap molt aixecat o que el cap estigui molt baix.
1: Sobre el tema del coixí, quan parlem de nens petits, a partir de quina edat haurien de dormir amb coixí?
0: No et sabria dir una edat concreta, ho hauria de valorar doncs, sí. En cada cas, però vaja...
1: Però quan són nadons no necessiten un coixí.
0: No, quan són nadons no, evidentment, i a partir, jo et diria, doncs, dels 6, 7, 8 anys, doncs, poden començar... Jo crec que se l'ha de deixar a l'infant doncs, que determini ell mateix doncs, a partir de quin moment es sent més còmode
1: sí, al final ells es van movent coixí. Tant pel llit que no dormen sí. Mai quiets en un lloc, però...
0: Sí. Jo, vaja, no fixaria un moment concret, uh-huh. Una edat concreta, sinó sí. Que faria una mica sota demanda i sota les necessitats
1: d'acord.
0: Que tingui l'infant. A vegades també en els infants va bé el coixí perquè s'hi abracen, no?
1: Sí.
0: Perquè el fan servir doncs, per tenir un punt de contacte
1: d'acord.
0: I això els tranquil·litza, els ajuda a dormir millor. Llavors, uh-huh. Ja et dic, no donaria una edat concreta, sinó que ho faria segons demanda.
1: I un altre dubte, quan tenim contractures... Fred o calor? Perquè mai sabem no, què hem de posar en cada cas. No és el mateix un cop que una contractura?
0: És un etern debat, aquest.
1: Sí.
0: Eh? Però una mica el criteri és quan és una situació que és aguda,
1: sí.
0: És a dir, que porta poc temps d'evolució, més recomanable el fred.
1: Uh-huh.
0: I en canvi, quan són problemes més cronificats, doncs llavors anem més cap a calor. Tot i així, depèn de moltes circumstàncies. Si parlem d'una persona gran, doncs normalment el fred no li acostuma a agradar,
1: sí.
0: I en canvi la calor li és molt confortable, no? Llavors, segons, evidentment entraríem segons quins tipus de patologies, si tots uh-huh. Hem vist en l'àmbit de l'esport l'aplicació de gel amb un problema doncs, agut, però en tot cas doncs, tant el fred té el gel té la seva aplicació sobretot en processos aguts recents, diguem-ne, no? I a mesura que aquest problema es va cronificant doncs podríem anar
1: a l'escalfor. D'acord.
2: Com ens agrada?
0: Bueno, la fisioteràpia és quelcom que normalment està molt ben
2: valorada. Però ens saps i ho expliques especialment bé, també t'ho he de dir.
0: Vull
2: dir, no tots són iguals, eh? Per tant, diguéssim, Ramon Aiguader, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut i torna com vulguis.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Només si em deixes donar un últim missatge.
2: Cap problema.
0: En aquest sentit, doncs, el que en parlàvem abans amb l'Anna, no?, que t'explicava tot aquest circuit amb el metge de família, etc. Hi ha una solució que funciona molt bé la privada, que és l'accés directe a fisioteràpia, no?
1: Uh-huh.
0: És a dir, si tu et fas un esguins avui i decideixes anar a un centre privat,
1: sí.
0: T'atendrà directament i tindràs una atenció magnífica, no? En el sistema públic et cal entrar en tota aquesta roda, no? I
1: sí.
0: Per tant, una reclamació que fem des del Col·legi de Fisioterapeutes és l'accés directe a fisioteràpia, igual que des de La Meva Salut pots anar al metge o
1: sí.
0: Pots anar a la infermera i demanar hora directament amb ells, que ho puguis fer també amb el fisioterapeuta.
1: Que puguis demanar hora directament amb el fisio.
0: Això seria magnífic. I ajudaria molta població.
1: D'acord. Fantàstic.
2: Ramon Aiguader, de veritat, torna quan vulguis. Espero
0: moltíssimes
2: que tornis
0: gràcies.
2: Molt aviat. Moltes gràcies.
0: Ha sigut un plaer.
2: Igualment, gràcies al degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Mira qui tenim aquí. Anna Soler, com estàs?
3: Què tal? Com estàs, Xavi? Bon dia.
2: M'han dit que ets una crac.
3: Bueno, no sé qui t'ho ha dit, llavors.
2: Molta gent, arquitecta, però que expliques coses, vaja, que... Quants seguidors tens ja a les xarxes socials? Moltíssims.
3: No, que va, poquets.
2: Sí?
3: No sé, 4.000, però bueno, no, ho faig com a hobby, eh? Tampoc m'interessa.
2: Doncs ho fas molt bé perquè agrades a la gent i dius coses molt interessants.
3: Ai, moltes gràcies.
2: Ara de seguida ens hi posem, són 12:45.
4: Entre la contemplació i l'abisme. L'OBC presenta per primera vegada al país Shine of Gratefulness, de Basques, una peça nova profundament meditativa. I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
5: Davant de tant de soroll, Converses sense estridències amb gent irrepetible.
6: No tenia cap artifici ni tenia res.
7: Jo entrava en una botiga i anava al carrer. Tothom em coneixia.
8: Em va escriure i em va dir que ell receptava la pel·lícula.
9: Mentrestant sempre llegia i escrivia, evidentment.
10: Jo crec que la gent no escolta les veus, escolta els llocs.
5: Us espero de dilluns a divendres de 3 a 4 a Ràdio 4.
11: Irrepetibles com ho som els dos.
12: Irrepetibles. Irrepetibles. Amb Carles Mesa.
11: Irrepetibles com ho som tu i jo.
12: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Ara, Anna Soler, arquitecta, com estàs?
1: Què tal? Molt bé, molt bé. Molt contenta de tornar-se aquí.
0: Aviat tindràs molts milers més de seguidors, però et dic ja, aquest estiu t'ha escoltat molta gent i tothom en parla molt bé de tu.
1: Ai, que bé, doncs me n'alegro molt, la veritat.
0: Perquè dones consells molt útils que ens ajuden molt en el dia a dia. Per exemple, ara que estem justament en aquesta època de l'any, una tardor que aquesta vegada és i serà especialment plujosa, doncs consells perquè no se'ns inundi la casa. Com ho podem prevenir, això? Com ho podem evitar, diguéssim? Sí?
1: Doncs mira, primer de tot, jo crec que hem de pensar una mica en general, no? Perquè no és una cosa de tots. Crec que hem de començar a pensar les ciutats com a infraestructures climàtiques, que és el que portem no fent durant molts anys, no?
2: Hem construït malament les ciutats, això ha de quedar clar, no?
0: Sí. I hem construït on no toca, això ho sabem tots.
1: També,
0: això, exacte. Això ho pots dir, però ràpid, perquè ja ho sabem una mica tots.
1: Sí.
0: Aquest és el drama, clar, al final.
1: Exacte.
0: Les rieres, no?
1: Sí, no, i a part, el creixement urbà i la nostra relació amb l'aigua ha canviat radicalment, no? Perquè quan van néixer les ciutats, o bueno, encara me'n puc anar a la prehistòria, no? Quan els homes de les cavernes buscaven una cova per establir-se, el requisit indispensable és que hi hagués aigua. No? I després els pobles, les ciutats van néixer doncs, al costat de rius perquè necessitàvem l'aigua, la tocàvem cada dia, no? per menjar, per beure, per netejar-nos, per regar, per transportar, no? per generar energia. Però clar, tot aquest creixement urbà ens ha portat a que canviem, no? Ara l'aigua en surt per l'aixeta.
0: Sí,
1: no?
0: Però deixa'm anar un segon al Servei Català de Trànsit, perquè a aquesta hora estem molt pendents de l'arribada ja a Barcelona, a la capital catalana, de centenars de pagesos i ramaders, per denunciar l'augment de costos, l'encariment del gasoil, la falta d'ajuts directes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber quina és l'última hora a les carreteres i autopistes. Finaraque, com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs mira, en aquests moments hem de destacar que la marxa de tractors des de Tarragona ja va per l'autopista P7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, que provoca intensitat. Hem de dir que és circulació de tractors, que no arriba a ser marxa lenta i això provoca que no les afectacions no siguin tan severes. També destaquem que la columna de Girona ha deixat circulació intensa entre la Roca del Vallès i Granollers en sentit Barcelona a l'autopista P7, però la columna ja va per la C33, també afectarà en aquests moments amb circulació intensa a la zona de Montcada i Reixac. I de moment això és el més destacat, ja en direcció Barcelona i sense provocar masses incidències de moment.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Finaraque. Que vagi molt bé i fins ara mateix.
3: Fins ara.
0: Recordem l'altre titular d'aquest matí, el Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Mas i Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs per les despeses de l'UO de l'1 d'octubre. Us ho hem avançat fa una estona i en tindrem també més detalls de seguida al butlletí de les 12, d'aquí a poc més d'un quart d'hora amb els companys dels serveis informatius. Fem una cosa, aprofitarem també per fer la previsió del temps a Córdoba perquè l'estabilitat d'aquests dies té no els minuts, però sí les hores comptades.
1: Sí, em sembla que aquest cap de setmana tornen a venir pluges fortes.
0: Efectivament, aquest cap de setmana plourà a bots i barrals, a gran part de Catalunya. Atenció, perquè hi poden haver aiguats, també i sobretot a la costa i al prelitoral. Fortes ventades i patacada de les temperatures. Farà fred de finals de tardor o de principis d'hivern. I això farà que nevi al Pirineu. Primeres nevades una mica importants cap a la zona del Pirineu. Per tant, cap de setmana amb una situació meteorològica embolicada i, segons com, complicada a molts sectors de Catalunya. Una inestabilitat que també s'allargaria de cara a dilluns de la setmana que ve. A la guaita amb el que pugui passar dissabte, diumenge i encara dilluns. 3 minuts per 3 quarts de 12. Continuem amb els teus consells i amb aquesta previsió de pluges pel cap de setmana.
1: Sí, bueno, i tornarem a les inundacions, segurament, en molts punts de la nostra ciutat, perquè, bé, com deia, és que ara l'aigua ens surt per l'aixeta i ja està. No? Ja sí. No sabem ni d'on ve ni cap on va, només ens preocupa doncs, tenir-ne a casa. I, clar, més coses, El creixement urbà, no?, i la industrialització, l'aparició del cotxe, ha fet que construïm unes ciutats, doncs això, que no saben què fer amb l'aigua i només la fan fora, no?, i hem impermeabilitzat, clar, necessitem grans superfícies pels cotxes, hem posat asfalt, formigó, i, bueno, com deia, hem trencat completament la relació amb l'aigua.
2: Però això que ha passat aquestes últimes vegades de veure la Ronda de Dalt completament inundada, jo això no ho havia vist mai.
1: No, jo tampoc. De fet, el 16 de setembre, jo sóc de Sant Andreu, i va caure un xàfec que jo no havia vist en la vida, però és que jo no havia vist el meu poble inundat d'aquesta manera. Vull dir, carrers, comerços... De fet, mira, la casa d'una de les meves millors amigues, que està reformada de fa 6 anys. Per tant, és una casa nova, es va inundar. Perquè no estem preparats per tanta quantitat d'aigua, no? ni els baixants, vull dir, els tubs que porten l'aigua de la coberta a les clavegueres són massa petits. I no només això, quan arriben a terra...
4: Sí.
1: Les clavegueres o tot el sistema de sanejament i d'evacuació que hem pensat no té prou de capacitat per tot el que vindrà.
0: I ara què? Clar, perquè amb aquest canvi climàtic, clar, això entenc que demana repensar l'arquitectura actual. Però això no té una solució fàcil, diguéssim.
1: Bueno, ja et dic, hem de pensar les ciutats com no les havíem pensat abans, com si fossin infraestructures climàtiques. I hem d'aprendre a incloure l'aigua en tot això. Perquè, a part, clar, estem parlant d'inundacions, però és que d'aquí no sé quan... potser tornem a parlar de sequera, no? Uh-huh. I tota aquesta aigua que hem fet fora, que ja et dic, la ciutat es dedica a fer fora l'aigua. No?
2: Clar, tota... I la podríem aprofitar després, en èpoques en què la necessites.
1: Exacte, i hi ha molts recursos, hi ha moltes altres ciutats al món que, de fet, ja viu... Clar, és que aquí a Catalunya una pluja torrencial pot ser... però no setmana sí, setmana també.
0: Però no sap ploure en aquest país, això s'ha dit sempre, i cada cop en sap menys, amb això del canvi climàtic.
1: Bueno, clar, bueno, és que a part, jo estic molt preocupada, perquè ara són inundacions, però és que fa 2 setmanes quasi tenim un huracà, no?
2: Vull dir, què hauríem de fer per preparar les nostres ciutats per poder sobreviure millor aquests ruixats, perquè no ens inundem,
1: sí,
2: a la mínima.
1: Sí, no, perquè ara el que ens queda és adaptar-nos. No? Uh-huh. El canvi climàtic, jo crec que estem en un punt que ja no és reversible i, per tant, ens hem d'adaptar al que vingui i, bueno, cap al futur ja. No? Llavors, una de les coses que jo crec que hem fet molt malament és, a part de no deixar espai a l'aigua, no deixar espai a la vegetació. Perquè la vegetació és la clau, una de les claus per afrontar el canvi climàtic, no només per les inundacions, perquè evidentment un arbre sabem que reté l'aigua, no? Però un arbre, quan venen episodis de calor, també ens dona ombra. No? Hauríem de tractar la vegetació com una infraestructura, igual que el clavegueram o el sanejament o l'enllumenat.
0: Totalment. No? Totalment.
1: Hauríem de tornar a incloure la vegetació. Bé, clar, aquí a Barcelona, si veiem molts arbres, però tenen un escocell, és que no tenen espai. O sigui, els hem fet una cosa antinatural, no? Els hi hem deixat el mínim espai perquè necessitaven posar cotxes.
0: Uh-huh.
1: No? I necessitaven posar asfalt i formigó. I aquesta és una de les claus. I en vegetació es poden fer moltes coses. Es poden fer jardins de pluja, no? Es poden adaptar a espais que es puguin inundar o retenir aigua, perquè tota aquesta aigua, el problema que tenim és que ens arriba de cop a la claveguera i la claveguera no suporta tanta, no?
2: Clar.
1: Doncs espais que puguin retenir tota aquesta aigua, filtrar-la... i aprofitar-la també per regar totes aquestes zones verdes. No? Tenim paviments permeables. En comptes de tot asfalt i formigó, doncs podem posar paviments que tinguin terra o que puguin filtrar aquesta aigua i que no vagi directament cap al carrer, no? que es pugui aprofitar. Tenim les cobertes verdes, clar, no només la ciutat, els edificis tenen molt a dir, no? Aquí una bona coberta verda, inclús amb dipòsits que puguin acumular l'aigua de pluja,
2: sí,
1: que la podem reaprofitar no només per regar, per l'aigua del vàter, per exemple.
0: Deixa'm saludar aquesta hora el psicòleg Antoni Bolinches. Com estàs, Antoni?
5: Encantat d'estar amb vosaltres.
0: I nosaltres, de tenir-te una vegada més aquí en directe al matí de Ràdio 4. Escolta, acabes de presentar el teu nou llibre. Ojalá lo hubiera sabido antes. Las claves para mejorar tu vida. Què és el que hauríem hagut de saber abans, Bolinches?
5: Pues que l'hauria d'haver escrit abans.
0: Per què? Per què? Per què?
5: Perquè
0: per què és tan important? Per què hauria estat tan important, això?
5: Perquè és el millor dels meus llibres, perquè no és el llibre meu. Explico. És un llibre que hem fet amb el Francesc Miralles.
2: Sí, i està basat en el podcast.
5: Exacte, i és el llibre del podcast. I com el podcast té 1 milió de seguidors a les xarxes...
0: 1 milió?
5: Doncs ens van proposar fer el llibre i ahir el vam presentar al Teatre de l'Eixample. I per això dic... Tant de bo l'havés escrit abans, perquè precisament és el millor dels meus llibres, perquè està sumada la intel·ligència del Francesc i de l'Àlex per compensar la que em manca a mi.
2: El Bolinches sempre ens diu coses que ens deixa...
0: És de por. Escolta, quantes coses ens haurien canviat la vida si les haguéssim sapigut abans, Bolinches? I per tant, quines coses ens la poden canviar a partir d'ara?
5: Aviam, quin és el problema? Que no les podem saber abans, perquè no, l'experiència és la conseqüència d'haver-les patit sense saber-ho. En definitiva, les persones aprenem dels errors, de les mancances, del patiment, del dolor, I, per tant, sense tot això no hi ha aprenentatge.
0: Yeah.
5: Altra cosa és que el llibre, precisament perquè serveix, perquè tothom entengui que només podem haver après d'allò que prèviament hem viscut, al veure reflectides amb determinades persones determinades problemàtiques, sí que pot servir, perquè quan tu et trobis amb una problemàtica versemblant, tu diguis, ei, tal com deia el francès de l'Àlex o el Bolinches, això pot produir tal efecte o pot tenir tal conseqüència, mm-hmm. i per tant, tant de bo amb el temps, com deia la meva àvia, deia, nadie escarmienta en cabeza ajena. Mm-hmm. Pues el llibre de l'Ojalá lo hubiera sabido antes, és perquè tots puguem no escarmentar, però sí aprendre del que han patit els altres, mm-hmm. per no patir-ho tant nosaltres.
2: Mm-hmm. En aquest llibre convideu el lector a deixar de ser la víctima de les circumstàncies i proposeu que passi a ser protagonista del seu propi destí. Com sortim, Antoni, d'aquest victimisme quan tot ens sembla que ens va en contra?
5: Aviam, precisament, mira, ahir a la presentació vam explicar una anècdota d'una entrevista que ens van fer a l'Alc Rovira i a mi fa anys, i ens van dir quin era el nostre aforisme preferit. Jo vaig dir un de Freud que diu que soc un home afortunat. Res amb la vida m'ha estat fàcil. I l'Àlex va dir, pues aquest també és el meu aforisme preferit. O sigui, precisament aprenem del que patim. I sense patiment no hi ha creixement. Però malauradament, mm-hmm. al contrari, sí. Podem patir sense créixer. Si jo, en lloc de criticar el proisme, em critico a mi, aleshores jo creixo. Per això, amb un altre aforisme, dic que criticar els altres no ens millora a nosaltres. Mm-hmm. A nosaltres, utilitzar els altres d'excusa dels nostres problemes, mm-hmm. i de coartada perquè no prenguem el determini de ser nosaltres la solució, no ens ajuda. El que ajuda és ser protagonista de la solució dels teus problemes. I encara que et vinguin de fora, saber que els hem d'arreglar per dins.
2: Ja.
0: Carai, tu. Sí, sí. Com estàs, Villanueva?
4: Home, amb el Bolinches, freixes?
0: Amb Antoni Bolinches, nen.
4: El més seguit a Instagram, el més seguit
0: sí, sí.
4: a... Bolinches, perquè, escolta'm, quina il·lusió tornar-te a veure a la ràdio, bueno, sentir a la ràdio, veure't a la tele. És l'eminència de Catalunya, freixes, és el senyor que ens ajuda més a ser feliços.
0: Ah. Diu, l'altre dia deies que el problema actual de les parelles és que encara que hi hagi una bona base, el futur comú pot ser inviable, Bolinches.
4: Clar.
5: Aviam, perquè amb un altre aforisme dic que la convivència és enemiga de si mateixa, perquè activa la matemàtica del sentiment, que es basa en dos principis elementals, el d'habituació i el de saturació. Què passa? Amb les virtuts i valors de la parella ens habituem, i per tant allò bo de la parella amb el temps és menys bo. I què passa amb les coses que no ens agraden de la parella? No ens habituem, ens saturem. Per tant, si allò bo és menys bo i allò dolent és pitjor, hi ha una depreciació recíproca, però no simètrica, dels dos membres. I quasi sempre queda més descontenta la dona, perquè la dona, al fer més inversió emocional, espera més recompensa emocional. I això ho reflecteixo en un altre aforisme, amb el que dic que l'home, mentre no estigui malament, ja està bé, i la dona, si no està prou bé, ja està malament.
0: Uh-huh. També parleu de les veritables claus de la felicitat. Bolinches, què tenen en comú les persones més felices del món?
5: Doncs pues fixa't, que no culpabilitzen el proisme dels seus problemes, i cada un d'ells s'ha convertit en terapeuta de si mateix.
0: Carai.
4: Freixes, clar, vull dir... Per què les parelles no durem? Si t'ho està explicant clarament, freixes, perquè els tios ens resignem i ens apalanquem. I les senyores el que volen és sorprendre's cada vegada, no resignar-se, no conformar-se, i som de naturaleses diferents, freixes.
5: Els homes volem relacions còmodes, Javi, i les dones volen relacions vives.
2: Sí, les dones volem sentir, això és una realitat.
4: Sí. No, els homes també volen sentir, però volem sentir
2: d'una altra
4: pau,
2: manera.
4: Tranquil·litat, resignació, encefalograma pla, no m'emprenyeu...
2: Encefalograma.
4: Saps, saps quin crec que és el futur, Bolinches, de les parelles? Els audífons. És a dir, queda sort, apagues l'audífon, freixes, apagues l'audífon i ja no sents les bronques, ja no sents, no tens discussions i aleshores les parelles duren per sempre, freixes, perquè no es barallen.
2: Per les dones això no serveix, eh?
4: No, no, pels tios. No, no, clar.
5: Escolta'm una cosa.
4: La dona veu al costat aquella planta que té al costat i decideix d'on sortir amb amigues, anar a fer tai chi i fer coses boniques i al final...
2: O refer la seva vida.
0: Antoni, endavant, t'escoltem. Què dius?
5: Hi ha casos de sordesa selectiva.
4: Ah, veus.
5: I això és veritat. Sí, arriba un moment que sents però ja no escoltes i per tant ja no codifiques el que et diuen.
4: La natura és sàvia, Freixas. Ens tornem sords precisament per això. Perquè
5: és
4: no
5: un mecanisme de defensa. Igual que saber oblidar i tenir bona memòria, no codificar el que sentim pot ser una higiene mental.
4: Ah, l'amnèsia, Freixas. Recordem de les coses bones i no de les dolentes.
0: Anna Soler, tenim un arquitecte també avui aquí a l'estudi, Antoni Bolinches. Pots pues dir preguntar el que tu vulguis.
5: Serà com la Sagrada Família. Entre tots ho farem tot.
4: Tothom tenim parella, volem tenir parella o hem pogut parella. Per tant, això que parla Bolinches ens afecta a tots sempre. Fins i tot els divorciats...
5: Mira, què dic a l'art d'enamorar? A l'art d'enamorar dic que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Les persones no ens estimen per la nostra necessitat de ser estimats, sinó pel rotllo positiu, engrescador, que pots aportar a la relació. Per això, curiosament, quan menys ho necessitem, més ens estimen. I quan més ho necessitem, menys ens estimen.
0: Antoni Bolinches, escolta, un milió de gràcies, com sempre, i t'espero a l'estudi el dia que puguis, encantats de la vida sempre, de compartir estones amb tu.
5: El primer dissabte de cada mes.
0: Dilluns, perquè dissabte... Home, si vols venir a la Tarragona el dissabte, el primer dilluns.
5: Ah, sí, perdona. Sí, el primer dilluns.
0: Perfecte.
5: És que l'altre dia també vaig estar...
0: Vas estar amb la Sílvia, ho vaig sentir. Perfecte, l'escolto molt a la Tarragona. Gràcies.
5: Una abraçada per tots.
0: Fins molt aviat. Que vagi bé, Antoni Bolinches.
5: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
4: Sempre els millors, aquest programa, Freixas. Sempre els millors. El Bolinches és una eminència.
0: Ara, mira, avui tenim a la millor arquitecta aquí.
2: No. Ens dona consells. De moment estem parlant d'inundacions. De per què les ciutats se'ns inunden i ara anàvem a preguntar-li què podem fer nosaltres a casa nostra per evitar que ens entri l'aigua, per exemple.
0: Què podem fer a casa? Aquest cap de setmana...
2: Ara que ha de tornar a ploure.
0: Ploure a Bots i Barrals, Villanueva. Per tant...
4: El picó aquí s'enfonsa el món.
0: El picó ve demà, efectivament, i ens donarà tots els detalls d'aquest canvi de temps que pràcticament ja tenim aquí a tocar.
1: Doncs jo sobretot diria, les persones que amb aquestes pluges de tardor que estan sent un drama, que se'ls ha inundat la casa quan mai se'ls havia inundat, no? Que estan notant coses noves... Primer de tot, jo sempre recomano parlar amb un arquitecte. Jo vull reivindicar la figura de l'arquitecte de capçalera perquè els edificis també es posen malalts i nosaltres som qui els curem, no? Però, bueno, a curt termini, no? Quan ens soni l'alarma. Si aquests dies se t'ha inundat casa teva, primer, mira, jo una de les coses que faria abans que soni l'alarma és comprovar si visc en una zona inundable. L'Agència Catalana de l'Aigua, a la seva web, té tota la cartografia i pots consultar-ho.
2: Sí.
1: Perquè així ens podem protegir i ens podem preparar. Deixar-ho tot ben net, tot el que són desguassos, al pati, per exemple, no? Els emburnals. Netejar tot el pati, que no hi hagi fulles, que no se'ns pugui embussar res, perquè ja se'ns embussarà d'aigua, no? Si cau tanta aigua. I sobretot, tenir clares les vies d'evacuació. Tota aquesta gent que s'ha quedat tancada, no? Primer de tot, sortir abans, no? Preparar-nos, si ja sabem que ens pot passar, preparar-nos i saber per on hem de sortir i sobretot protegir les persones primer, no les coses, no? No baixar a garatges ni magatzems, no? Primer som nosaltres i seguir totes les pautes de protecció civil, això és superimportant. I després, a llarg termini, sí que molta gent, potser no se li inunda la casa, però li han sortit humitats o filtracions, tal. Aquí, un altre cop, arquitectes, estem per això, per ajudar i per solucionar totes aquestes coses. I normalment no és un problema de casa nostra, no? Les filtracions ara que venen amb les pluges és un problema de tot l'edifici, és una cosa de comunitat, no? Segurament molta gent que viu als pisos de dalt de tot ha tingut filtracions perquè la terrassa s'ha inundat i llavors ha tingut aquesta filtració. Això, doncs, és un problema també de normativa, no? Els baixants no estan preparats per tanta capacitat. De fet, crec que s'hauria de fer una modificació inundació i ara posar cada vegada tubs més grossos, que no és només la solució, però sí que és veritat que adaptar-nos, ja et dic, és adaptar-nos. Això serà resiliència perquè no és reversible aquesta situació.
4: Però les inspeccions tècniques d'edificis, no es pot fer això cada vegada, com la ITB dels cotxes i dels edificis. Doncs cada vegada que hi ha una inspecció tècnica d'un edifici, fer canviar més amples els baixants perquè caigui més aigua. Jo, per exemple, la meva segona residència té més de 50 anys l'edifici, està en un poble de costa, per tant, s'inunden els baixos, plou molt, els baixants són antics, doncs, escolta, i hem passat fa poc la inspecció tècnica, doncs que les inspeccions tècniques és una nova normativa per obligar a fer reformes que impliquin que baixa més aigua, ara.
1: Això és necessari, i això és una de les coses que ens haurem d'adaptar, perquè ara la normativa calcula el diàmetre del tub segons tants metres quadrats, i aquests 4 metres quadrats de volum de pluja estan segueixen uns barems dels últims 100 anys, no? Clar, és que això ens està passant fa 5 anys.
2: No té res a veure amb la realitat actual.
4: Les dades són d'ara, no d'antes. Quan plou molt és ara, Freixa. Ara plou molt més que abans.
1: Bueno, i és el que deia, jo estic preocupada, perquè no sé com arribarem, no? Vull dir, no pot ser que a 1 d'octubre tindrem el mar a 24 graus, no? Ah. És que quasi tenim un huracà, no? I clar, és que si venen huracans, ja haurem de preparar les cobertes perquè no se'ns en vagin volant les teules, no? Que, de fet, jo estic... No vull fer por, però, per exemple, aquestes eleccions, no sé si algú parlarà de canvi climàtic. Em sembla que pocs en parlaran i jo crec que ens hem de posar molt serios.
0: Fem una cosa, sentirem les notícies de les 12, pagesos i ramaders a Barcelona, i aquesta última hora que us hem avançat, el Tribunal de Comptes amnistia tots els responsables del procés. Més detalls amb la Lourdes Gata. Tornem d'aquí a 5 minuts, que no marxi ningú al matí de Ràdio 4. Fins ara.
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. El Tribunal de Comptes aplica amnistia a la trentena d'excàrrecs del govern a qui imposava una responsabilitat comptable de 5 milions d'euros per les despeses del procés. Entre ells, Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. Més detalls, Núria Alcalà.
8: Sí, el Tribunal de Comptes eximeix una trentena d'excàrrecs del govern de pagar conjuntament els 5 milions d'euros que els imposava per les despeses del procés. Absol d'aquesta responsabilitat comptable, entre d'altres, a Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. Aquest òrgan administratiu va preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si aquestes despeses del procés podrien haver afectat a les arques comunitàries. El Tribunal de Luxemburg va determinar el juliol en la seva sentència que no, i veia aplicable l'amnistia a aquest procediment comptable. El Tribunal de Comptes ha retardat 3 mesos l'aplicació efectiva de la norma perquè va obrir un període de delegacions a les parts perquè es pronunciessin sobre aquest possible ús de fons europeus pel procés. Finalment, es posa punt i final aquesta causa, però encara falta el pronunciament del Tribunal Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i de l'Audiència Nacional respecte als CDRs, unes decisions que podrien produir-se en els propers dies.
6: Gràcies, Núria. I si demà se celebressin eleccions generals, el PSC continuaria sent la força més votada a Catalunya al Congrés, amb entre 18 i 19 escons. Actualment en té 19. L'ascens més pronunciat, però, el protagonitzaria l'Esquerra Republicana i Vox. Coneguem què recull el darrer baròmetre del seu publicat aquest mateix dimecres. Lorena Enns, bon dia.
9: Bon dia. Sí, Esquerra seria la segona força més votada. Els republicans pujarien dels 7 diputats actuals a una forquilla d'entre 10 i 11. El PP ocuparia la tercera posició a Catalunya amb fins a 7 diputats, seguit de Vox, una de les formacions que més creix. Passarien dels 2 als 6 diputats al Congrés. Junts perdria força, passaria dels 7 escons a entre 4 i 5, i Sumar es desplomaria dels 7 actuals a una forquilla d'entre 2 i 3 diputats. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, però, remarca, no és una estimació electoral.
10: És una projecció conservadora de com seria la distribució de vots i escons a partir de la mostra que tenim i que considerem que és una mostra molt representativa de la societat catalana, com a mínim al setembre del 2026.
9: En paral·lel, si se celebressin eleccions autonòmiques, la fotografia canvia una mica, tot i que s'assembla molt al darrer baròmetre. El PSC continuaria sent la força més votada, sí, però baixaria dels 42 escons actuals als 33. Esquerra seria segona força i Aliança continuaria disparada. El treball de camp d'aquest baròmetre s'ha dut a terme entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre, enmig de la Diada i el desnonament de l'Americà Carmen, però abans de la convocatòria electoral.
6: Gràcies. I encara de la política, l'exconsellera republicana Dolors Bassa creu que el pacte entre Gabriel Rufián i Podem s'hauria d'haver consultat a la militància d'Esquerra i posa en dubte la idoneïtat d'incloure membres dels morats a les llistes dels republicans. Són declaracions a Ràdio 4.
7: La gent d'Esquerra és independentista i d'esquerres. La gent de Podemos és independentista i d'esquerres? Llavors no ho sé. Hauria preferit que els pactes fossin fora de la llista, i ho dic clarament. Però, escolta'm, sembla que s'ha mirat més la demoscòpia i que això funcionarà. Llavors veurem, esperem a veure què. Però els militants haurien de saber el per què i als militants se'ls hauria de fer una explicació.
6: També ha lamentat que la decisió s'ha pres en funció de la voluntat de Rufián i no pas pensant en el partit. I a aquesta hora és previst que comenci la manifestació al centre de Barcelona convocada per Unió de Pagesos. Anem cap al centre en aquest moment. Mireia Moreno, bon dia.
11: Bon dia, sí, una tracturada que ve des de primera hora del matí des de diversos punts de Tarragona, Lleida, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, que engegarà aquí a la delegació del govern a partir d'aquesta hora. La marxa passarà també pel Departament d'Agricultura i s'espera que finalitzi a la plaça Sant Jaume. El sector reclama ajudes directes per pal·liar la successió de crisis derivades de l'encariment dels combustibles, la competència deslleial, l'accés de la burocràcia o els efectes del canvi climàtic, entre d'altres. Per fer-ho, el sindicat lliurarà a les administracions les seves propostes per pal·liar aquest encadenament de crisis, pendents, doncs, que arribin aquests primers tractors aquí a la delegació del Govern Central a Barcelona.
6: Gràcies, Mireia. I el Saló Nàutic, mentrestant, ha obert les portes aquest matí al Port Vell de la capital catalana amb embarcacions de totes les eslores i marques d'alta gamma. Climent Sabater.
12: És el cas del grup francès Benetton, amb les marques Lagoon o Excess, o les empreses de vaixells velers d'alta gamma com Oyster, Amel o Yacht. Són alguns dels 170 expositors que han portat a Barcelona 200 embarcacions i que tornen a la capital catalana, com explica el president del Saló Nàutic, Luis Conde.
13: 170 expositores, 200 embarcaciones. Estos 170 expositores, novedades, hay novedades, o sea, hay marcas nuevas de maximíssima qualitat. Hemos apostado mucho por la calidad.
12: El Port Vell de Barcelona acull fins divendres un saló que arriba en un moment de recuperació de la nàutica d'esbarjo a casa nostra, un sector que ha crescut un 10% a Catalunya en el que portem d'any amb 750 embarcacions venudes amb un pes molt important del lloguer que suposa gairebé la meitat de les matriculacions.
6: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
14: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una, ara mateix. Villanueva, el titular més destacat de la premsa del cor.
1: Home, se'ns casa una catalana, una presentadora catalana de Barcelona molt estimada, que es diu Sandra Berneda, Freixes, i ens agrada perquè és un casament de dues núvies que s'estimen, les dues de blanc, un casament del col·lectiu LGTBI, però que és de felicitat, de joia. L'única pega és que ets catalana i, clar, quan t'has de casar, Freixes, normalment et cases al poble de la núvia. Però què passa si les dues són núvies? Tu jugues a Caro Creu, Freixes, perquè a més la núvia és una ballarina holandesa, Freixes, la de la Sandra Berneda. Doncs parlarem d'aquesta boda.
0: Bé, em fa il·lusió, perquè la Sandra fa molts anys que ens coneixem, eh?
1: És bona amiga, tothom,
0: home, nen. Què vol dir això, que fa anys que ens arrosseguem?
1: Sí, una mica.
0: És veritat, amb la Sandra... Mira, la primera vegada que vam coincidir va ser en un càsting a Televisió Espanyola.
1: I no us van agafar?
0: La van agafar ella pel Teledeporte. A Sant Cugat del Vallès, aquesta casa.
1: Oh, sí, sí. I va començar aquí, doncs, a Televisió Espanyola Catalunya?
0: Sí, home, ja et dic jo que sí. Va començar, sí, sí. Fa uns quants anys, això, amb la Sandra, vam fer el càsting junts.
1: Ostres,
0: vam riure molt.
1: Coneix tothom, a Freixes, ja he treballat amb tothom.
0: Sí, mira qui parla. Mira, qui no coneixies, l'arquitecte Anna Soler, que m'està agradant molt tot el que diu i com ho diu. En sap i s'explica molt bé. Anna, escolta, diu que... expliques curiositats i secrets dels edificis més emblemàtics de Barcelona i de Catalunya.
2: El Fonamentals, no? El...
0: Va, doncs un que sigui especialment impactant, allò que dius. Què dius ara?
2: Ostres, ara aquí em pilles,
0: pensa-te'l,
2: eh?
0: Rumia-te'l. Mentrestant, bueno, aprofito per saludar el Ramon i a la Cèlia Pérez. Com esteu? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Qui són, Jordi?
4: Doncs mira, és pare i filla... tercera i quarta generació de la pastisseria La Palma, una pastisseria històrica del Clot, més de 100 anys. I res, els tenim aquí perquè acaben de rebre el Premi al Relleu Generacional. Vaja, que a la Cèlia se li gira feina.
5: Moltíssima.
0: Felicitats, com esteu?
3: Moltes gràcies.
0: Què regalareu a l'oient que guanyi, que encerti el so del dia?
3: Una safata d'ulleres.
0: Què dius, ara? A veure, n'heu portat per nosaltres o no?
3: Sí, clar.
0: Ah, també? Doncs va, Villanueva.
1: No és habitual. Ves
0: encetant i comença a catar. Ha arribat l'hora d'esmorzar.
1: Primera pregunta, s'han de dir ulleres o palmeres?
0: Doncs depèn, no? Hi ha qui diu ulleres, hi ha qui diu palmeres, eh?
3: Tant és.
0: Com en dius tu, a casa?
3: Nosaltres diem ulleres.
0: Ulleres, i tu també.
5: Sí,
0: clar,
5: ulleres.
0: Pare i filla, no?
5: Però ja és com molt curiós, perquè hi ha molta gent, doncs, com ens diem La Palma, doncs es pensa que el diem palmeres, de La Palma.
0: Yeah.
5: Però bueno, això va com va.
0: Oh, quina pinta que té això, nen.
1: Per això, torradetes, com ha de ser... Perquè a vegades veus unes ulleres que tenen un color de gos com fuig, que dius...
0: Jo et dic palmera, porta una palmera d'aquestes, home.
1: Per això són com amb sucradetes, com torradetes... Vinga, va, que ho catarem, això.
0: Anna, sisplau, arquitecte. Tu, quina pinta amb xocolata, tu.
6: Diferents xocolates, eh?
0: Negra, xocolata amb llet, xocolata blanca... Mare meva, i sense xocolata. Mira, jo n'agafo una d'aquestes.
1: Freixes, cruixents i toves. És el secret meravellós d'una palmera. Aquest contrast entre la cruixentesa de la pasta i la crema del cacau, que està tubeta.
0: Com ho feu, això, tan bo?
1: Oh.
3: Bueno, pues, amb molt esforç, amb carinyo...
0: Amb carinyo, sí, ja hi som.
3: I, sí,
0: tots diuen el mateix.
1: Bon producte, Freixes, que si sempre reivindiquem el bon producte.
3: Sempre
1: primera.
3: És un bon producte.
0: El secret no te'l diran mai, no?
3: Bueno, farina, aigua i mantega.
0: Sí, home, ja està.
3: I ja està.
0: Ara m'hi poso jo i res no s'assemblarà, vaja.
3: Això va començar, sempre les feien, però potser va començar per la germana de la Laura, que un dia va dir, hosti, per què no fem ulleres així? I ara han fet moltíssimes.
0: Uah. Però, de veritat, és que són cruixents, són espectaculars, a Villanueva.
1: Els millors que he provat a la vida, Freixes.
0: És la millor que he provat, jo, també. T'ho he de dir, felicitats de veritat, eh?
1: I hem de reivindicar la feina dels pastissers.
0: Ho fem.
1: Perquè hi ha palmeres, artificials, hi ha palmeres, industrials, els supermercats, que són horripilants.
0: Industrial hi ha de tot.
1: Que només menges una cosa, una massa de plàstic.
0: Mm.
1: I aquesta cruixentesa i aquest cacau de qualitat només el pot fer un pastisser. Me'n vaig a Horta, me'n vaig cap a Horta, Freixes.
3: No, al Clot.
1: Al Clot, perdona, Freixes.
0: L'adreça exacta quina és?
3: Clot 72, estem ben a prop de vosaltres.
0: Mm-hmm.
1: Freixes, boníssima.
0: Espectacular.
1: I la safata és doncs, per aniversaris, per festes, celebracions, amb el cafè, el de postres...
0: Et prometo, és que no ho diria, eh? Són delicioses. Silvia García del Pozo, per favor, entra.
1: La productora honors. Que té gana, també. Les productores sempre jalen, tu no sé com s'ho fan.
0: De veritat, és una cosa...
1: És el més difícil de fer, de la pastisseria, una palmera?
3: No.
0: A quan va això? Quan va el quilo d'això?
3: Això va, no, va a preu fixa.
5: Sí, això és un això preu fixa que hi ha com la safata que són de 30 peces, que aquesta costa 19,50.
0: Està
5: i hi ha, una altra que és la petita, que van 20 peces i costa 13 euros.
0: Quantes dius que n'hi ha aquí?
5: Aquí 30.
0: 30.
1: 19 euros.
0: I no arriba ni a 20 euros, això. 19 euros i mig.
1: Hem d'anar a la pastisseria a
0: comprar. Què obriu cada dia? Quin dia tanqueu?
3: Cap dia. De dilluns a diumenge.
1: Pobres.
0: Aquest programa reivindica el que dius tu, els mestres pastissers d'aquest país.
1: I treballem cada dia, perquè tothom cada dia té necessitat de prendre...
0: Que són els millors. Productes de primeríssima qualitat i a bon preu. Qualitat-preu. La veritat és que aquests dies hem parlat i parlem molt del tema dels panellets, per exemple, no?
1: Però són més cars perquè hi ha un producte que pinyons i tot això que és caríssim.
0: Clar, quan val el quilo de pinyons?
1: Si no pots permetre...
0: A 70 euros, ens deien l'altre dia.
1: Si no te'n pots permetre, Freixas, una safata de palmeretes o d'ulleretes, com en diem, espectacular, Freixas.
0: Boníssim. Això d'avui per demà sí que es pot guardar sense problema.
3: Això no té problemes de guardar, sempre que es mantinguin amb el plàstic.
0: Amb el plàstic, t'anava a dir, per evitar que s'entoveixin i que perdin, amb el plàstic, si pot ser.
2: I quan duren amb el plàstic?
3: Pot durar una setmana, setmana i mitja... No tenen, en principi, estan molt torrades. Si no estiguessin torrades, que farien humitat.
1: No es fa malbé, això, freixa.
0: Són boníssimes. Estan torrades, però no cremades. És un punt de cocció, pel meu gust, ideal, de veritat, eh?
1: Dóna'm una altra, freixa. Jo, sí. Parla tu, jo no puc parlar amb la
0: endavant. Boca plena. Doncs has de parlar, Villanueva.
1: Ja, però ara no, que avui la xocolata blanca la és la meva favorita.
0: Molt bé.
1: Ja t'ho explicaré, però l'estat de vol parlar.
0: Ja t'ho has rumiat, això?
2: Sí, mira, ara que estem amb tot l'any Gaudí, no? El Fonamentals vam rodar a La Pedrera, el programa de La Pedrera, i era estiu, feia una calor increïble, i clar, tothom es pensa que Gaudí, no?, aquestes formes orgàniques, tal, que sapigueu que a l'Escola d'Arquitectura no ens ensenyen Gaudí. Gaudí és el gran repudiat, és tothom nega Gaudí, i en canvi... perquè es desviava, no?, el racionalisme, no?, l'arquitectura moderna, que ens ensenyaven tot recte, sense una ornamentació, no? I el que és flipant és que La Pedrera, a dins era estiu, feia calor i s'hi estava fresquet. Perquè ara que parlàvem de clima, Gaudí era un crac posant solucions bioclimàtiques als seus edificis. Era una passada. Molta ventilació, la llum, les formes corbes que feia servir Gaudí, bàsicament era perquè la llum rebota molt millor en una forma corba.
1: No és per fer bonic, no és un esteticista.
2: Exacte, tot tenia un perquè. I bueno, aquesta és una de les grans curiositats i una de les grans coses que la gent no sap, que Gaudí no ornamentava, perquè sí, tot tenia un sentit i tot estava superpensat, fins i tot el funcionament climàtic, que ja llavors, ara hauríem d'agafar Gaudí com a referent pels edificis que hem de fer ara, perquè ell tractava el clima d'una manera brutal.
1: Ah, la Pedrera de Freixas era una casa de veïns, la Pedrera. És meravellós anar a visitar i veure una senyora que hi viu allà i va passar en guiris allà veient la part museïtzada, però encara hi ha gent que hi resideix. Imagina't viure amb un patrimoni de la humanitat com és la Pedrera, com és la Casa Milà, Freixas. M'encanta.
0: Oients, voleu una safata de les millors palmeres que he tastat a la meva vida?
1: Les millors, Freixas, deixa't estar.
0: Heu d'endevinar el so del dia. Mira, escolteu, atenció. Mira. Buah. Que bonic! Jordi Vila, estàs molt callat.
4: Sí,
0: aquest ni menja ni parla, avui.
4: Sí, perquè, mira, és que si menjo aquestes palmeres, quan
0: no
4: toqui parlar,
0: estàs enamorat,
4: no podré parlar. Estic enamorat de la vida.
0: De la vida.
1: Sí. Filla, de la feina.
0: Ai, senyor.
4: De la vida, sí. I d'aquest cant d'aquest ocell, que donem alguna pista, no, Xavi?
1: Sí, sisplau, perquè és el concurs dels ornitòlegs.
4: Que donem alguna pista, li preguntem a la Sílvia García del Pozo si podem donar alguna pista.
0: Està preguntat i respost.
4: Ah, no, ja està. No,
0: es donen més pistes.
4: D'acord.
0: És mirant el grup de WhatsApp.
4: D'acord.
0: 900-454-455, però no només feu palmeres, suposo, o ulleres.
3: Fem pastissos... Fem encàrrecs. Nosaltres procurem fer somriure i portem alegria a moltes famílies, amb els compleanys, amb els bateixos...
0: Si haguéssiu de dir un pastís estrella ara mateix, allò de dir, mira, he de fer un pastís per l'aniversari de la meva filla, quin em recomanaries?
5: Jo sempre el cremat o el Golden Autumn.
0: Com són aquests dos?
5: Per exemple, doncs el cremat és molt senzill. És un pa de pessic que és blanc, porta trufa per dins i crema cremada per sobre.
0: Uà.
5: Aquest mai falla. I
0: aquest m'agradaria, em sembla.
5: Està boníssim. I després tenim el Golden Autumn, que potser és el pastís més nou, que de fet...
0: Què és això?
5: És el treball de final de curs de la meva germana Laura, que va estudiar pastisseria i és el seu treball final. I és una mousse boníssima, que és una mousse de vainilla, una mousse de trufa i porta unes neules cruixents per dins.
0: Uala!
4: Déu-n'hi-do.
0: Molt bona pensada. Això ha de ser espectacular, això.
5: Mai he provat res similar. Boníssim.
0: I preu, a quan va?
5: Tots els pastissos de mig quilo costen 28,90.
0: Ah...
1: Neula esmicolada, que maravillós.
0: La Sílvia García del Pozo em diu que fan molt de goig, i aquesta diu el que pensa, també.
1: Ha vist fotos.
0: Diu que passa cada dia per davant de la vostra pastisseria.
1: Ah, Sílvia.
0: Ah, convideu-la alguna ullareta quan passi.
5: I tant.
0: Que us ha portat ella al capdavall, aquest programa. Passes cada dia per allà i ja t'ha impactat, no? El que veus allò que et fa entrar gana, no? Que veus aquells aparadors que et fan entrar una gana, que és inevitable entrar i comprar alguna cosa.
3: Bueno, és que la nostra pastisseria igual té com 15 aparadors, no? Vull dir, té moltíssims i això vol dir que...
1: 15 aparadors? És enorme.
3: Sí, és... Bueno...
1: És cantonera, és com ho fa.
3: És una cantonada i després tenim una altra banda que també tenim aparadors.
0: Va, ara de seguida parlarem, et diràs ara com trenca el rotllo aquest, d'un cementiri. A Catalunya només hi ha un que ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos. Parlem amb els d'Àltima. Jordi Vila, sí?
4: Sí, amb en Joan Ventura, que és conseller delegat d'Àltima, i ens explicarà això, no?, que ja es pot enterrar... per enterrar la teva mascota hi ha un cementiri que ho fa possible, és el cementiri comarcal de Roques Blanques al Papiol. Pioner a l'Estat en aquesta iniciativa.
0: A Màlaga també n'hi ha un, des de gossos, aus, tortugues, i ja són centenars els serveis que s'han fet.
4: Per tant, serà la primera,
0: Espanya.
4: Serà la primera vegada, Catalunya, Xavi, que a Catalunya i a tot l'Estat que les cendres de les mascotes es poden enterrar amb els seus amos.
0: Clar, ha calgut un canvi en el reglament del cementiri comarcal de Roques Blanques al Papiol per poder tirar endavant aquesta iniciativa pionera. Oients, si voleu això, aneu trucant, insisteixo, al 900-454-455. Va, explica'm la boda de la Sandra, home.
1: Home, fleixes, doncs mira, sí. El primer que haig de dir és que és una gran notícia que es casi una presentadora que ja té Freixas té ja 50 i tants anys, però s'ha enamorat, ara sí, d'una ballarina holandesa, guapíssima. Clar, has de decidir on et cases, Freixas. Normalment et cases al poble de la núvia, però la Sandra és de Barcelona i la nòvia és holandesa. Doncs ni tu, ni per ti, ni per mi. La Sandra Berneda té una segona residència a Àvila, en un poblet d'Àvila, que és on té una masia on descansa. Ella, òbviament, treballa a Madrid, no passa a Barcelona.
0: Que guapa és la Sandra Berneda. Estic veient la fotografia ara mateix a la portada de la revista Ola.
1: La foto de núvia, Freixas.
0: Tan guapa.
1: Per favor.
4: I a més, mira, a mi a Instagram m'ha arribat ja farà setmanes algunes de les seves publicacions, i mira, la Sandra Berneda parla així d'enamorada, doncs, de la seva dona.
7: ¿Me dejas hablar en castellano? Solo un poco hablas.
8: Y después inglés.
7: Y después inglés, vale.
8: Sí, por favor.
7: Hablas, además, lo más importante es desde el corazón.
8: Desde el corazón, sí.
7: Siempre.
8: ¿Y qué tal tu holandés?
7: Mi holandés, fatal. ¿Estás preparada?
8: Sí.
7: Pase lo que pase.
8: Sí, exactamente.
7: Tu també?
8: Ok.
4: Sí, és que es veuen molt, molt, molt enamorades, eh? Molt.
1: Home, mira, les dues vestides amb uns vestidassos, Freixas, llargs, llargs, blancs. L'única diferència és l'escot, que la Sandra el té una mica asimètric, amb un espai a l'aire, i la seva parella, les dues espais a l'aire, amb un coll blanc preciós, guapíssima. Doncs, i a més, un detall de la Sandra Berneda, Freixas. S'ha casat, com et dic, amb un poble d'Àvila, amb una masia que és de la seva propietat. Un detall és que no és una exclusiva. Està a les quatre revistes del cor i a fotos del casament de la Sandra Berneda. Això vol dir que ella no ha decidit vendre l'exclusiva en una revista, sinó que ha dit, escolta, jo sóc una persona popular, no sóc una persona molt de la premsa rosa, és a dir, que la Sandra Berneda no fa escàndols... No...
0: Convida-la un dia, Jordi.
4: Ah, mira, doncs sí.
0: Apunta, Sandra Berneda.
4: Apuntava.
1: Molt ben pensat, Jordi, molt ben pensat, perquè en aquests moments és la presentadora de més èxit de tot Telecinco. Ara que està Telecinco en un moment molt fluix d'audiència, fa el programa de més èxit, que es diu La Isla de les Tentaciones, que va ja per la setena edició, crec, o la vuitena, i és el que fa més audiència a tota la cadena, ho està salvant Sandra Berneda.
4: Quan vaig començar a Ràdio Nou Barris, ella estava fent Ràdio Fórmula.
1: Heu treballat tots amb Sandra Berneda.
4: Sí, sí, sí. Ja fa molts anys d'això, eh? Fa molts anys.
1: Jo vaig a 8TV, sí, sí. Quan 8TV del grup Godó s'associa amb Telecinco, jo estava al programa del Cuní.
0: Ah, sí.
1: I Telecinco fitxa la Sandra Berneda per un programa de tardes, com un Sálvame, que es deia Trencadís. Sí, i ella feia com el Sálvame català amb tots els enredaires que li deia, que eren famosos catalans, que hi havia, doncs, jo què sé, l'Àlex Casademunt cap al descansi, o la jo què sé, l'Àrest Teixidor, i feia com un programa de tardes molt divertit, i va ser l'únic cop que va treballar a 8TV. També va tenir un programa a la Sandra Berneda de TV3. Minoria Absoluta, a l'estiu del 2008, decideix que ha de fer un programa d'estiu, un magazín que es va dir Vacances Pagades, i el presentava també la Sandra Berneda, quan la dirigia Mònica Terribas. Sandra Berneda ha estat a tot arreu, però no és la reina, on té un contracte de cadenes a Telecinco, ara us torno a repetir, que és la que té més audiència a tot Telecinco, i com diu el Xavi, té una entrevista, ara deu estar a Lluna de Mel, Xavi, deixa-la tranquil·la,
0: ja
1: perquè torni de la Lluna de Mel amb la seva nòvia holandesa,
0: ja que
1: vingui per aquest programa, perquè tens moltes preguntes a fer-li, Xavi.
0: Sí, sí, doncs molt aviat, eh? Sandra Berneda, aquí al matí de Ràdio 4, vindrà sí o sí, t'ho dic ara.
1: No, sí, perquè és amiga teva. Aquí passa tot Déu i tothom coneix el Xavi. Els Premis Ondas coneix el Xavi, tothom coneix el Xavi. Doncs la Sandra Berneda...
0: Què fa el Gonzalo Bernardos al Lectures, nen?
1: Freixas, ja t'ho vaig dir la setmana passada.
0: Al Lectures,
1: digue-li,
0: també.
1: Digue-li el dia que el diguis.
0: Fill meu.
1: Sí, però no ensenyat a la mujer també. I el piso, eh? És perquè t'ho he dit alguna vegada. La premsa Rosa Freixas, encara que aquí tinc una secció de molt d'èxit, està una mica en crisi. Ara els programes estan esbiaixant-se cap a la política. I ara prefereixen tenir temàtiques de política i gent matant-se. I aleshores la premsa Rosa decideix incloure temes de successos, temes d'economia, és a dir...
0: Bernardo es proposa retirar habitatges del lloguer.
1: I això surt de la premsa Rosa.
0: Dilluns hi direm.
1: Saps per què? Perquè això té moltes visites, Freixas. Perquè quan tu tens a la Santa Niño Becerra, Freixas, aquest programa té moltes visites.
0: I quan tenim el Gonzalo també, que està de dilluns.
1: També, és a dir, que quan parles d'economia, la gent clica, i aleshores lectures vol clics, vol guanyar lectors.
0: Mira la Raquel Calart, una altra col·laboradora habitual. Va venir ahir, pràcticament 2 milions de descàrregues amb el seu podcast de Bolsillo a La Vanguardia.
1: Aquell que ajuda a estalviar...
0: Un èxit, o sigui, un èxit brutal.
1: Ho estic dient, Freixas, ara la premsa Rosa és premsa de sentiments, i ara un dels sentiments és no vull ser pobre, vull estalviar. I això, per això, cliquen a Gonzalo Bernardos o cliquen a aquesta col·laboradora. Freixas, però a mi m'agraden les coses d'acord, de tafaneria, d'amor. Un casament és una gran notícia, Freixas. Hi havia presentadores catalanes en aquest casament d'Àvila, hi havia la

0: perquè m'agrada dir-ho, una icona LGTBI, és a dir, no hi havia històricament grans presentadores d'aquest col·lectiu, d'aquesta minoria a la televisió. I ara que la millor presentadora d'Espanya a Telecinco sigui del col·lectiu, a mi em sembla una cosa per idealitzar i per dir, quantes vegades Lola ha tingut en portada una boda entre dues dones? Doncs no és habitual, Freixas, perquè Lola és una revista molt carca i molt antiga, molt madrilenya i molt de l'ancien règim, diguéssim.
1: A l'antiga usança.
0: Doncs mira, pugem en portada dues dones casant-se, estimant-se, dient-te si ho vull. Guapíssimes, Freixas, i d'aquí ho reivindiquem.
2: Molt bé, perfecte. Què més? Què més, Villanueva?
0: Saps què passa, Francesc? Que hi ha allò que no t'agrada a tu, que és el 12 d'octubre, que vol dir que la família
2: a
0: reial...
2: A mi no m'hi posis, a mi, si m'agrada o no m'agrada. Francesc,
0: perquè és que hi ha la família reial que tu no trobes que sigui molt premsa rosa, tens raó una mica, eh?
2: Però és que a mi no m'interessa, però a molta gent sí que li
0: són interessa. Són tres coses, Francesc, la família reial...
2: Jo no parlo només del que m'interessa a mi. I...
0: Això és l'hora.
2: Home, clar, jo intento parlar del que crec que interessa una majoria de la gent.
0: Jo ho saps, Francesc, que quan estàvem junts treballant, això era el que tenia més visites. Deixa'm parlar-te. La família real, quin és el problema, Freixas? Que és, alhora, reis, per tant, una corona, aparença, luxe, és cap de l'Estat, per tant, és el cim de la política, però també és una família, amb dimes i diretes, no et suporto, la cunyada, te odio, m'has robado, te llevaste el anillo, tot això passa a la família real, per això t'interessa. I per això avui les quatre revistes del cor van amb que la família real va sortir el dilluns per la Hispanitat, que és la diada de l'Espanya, diguéssim, el dia nacional, el dia de la raza, que es deia antes, doncs van desfilar, van anar a presidir la desfilada, Felip, Letícia, Elionor i Sofia.
2: Molt bé.
0: Elionor vestida de militar i Felip no, en el moment del besamanos. Una cosa una mica estranya, Freixas. A mi no m'agrada això, t'haig de dir, eh? És a dir, si el rei, durant la desfilada militar, va vestit d'uniforme militar, i la filla també, perquè és tinent de l'exèrcit, perquè ha estat 3 anys a la mili, al servei militar, a l'exèrcit, doncs escolta'm, després, quan hi ha el besamanos, que és un acte civil de que reps les autoritats, no vagis vestida d'uniforme militar. La filla, disfressada, vestida d'uniforme militar. No m'agrada, Freixas. Però ha sigut portada a la premsa rosa, cadascú destaca les tres mujeres de la Casa Real. I posa la Letícia, la Leonor i la Sofia.
2: Bé.
0: La Felip no el vol ningú.
2: Anna Soler, arquitecte, alguna cosa més d'aquestes així impactants?
0: Edificis mal fets a Barcelona.
2: Allò que la gent aquest migdia, quan vagi a dinar a casa, digui, saps què he sentit avui per la ràdio? Un arquitecte que es diu Anna Soler, que ha explicat no sé què.
0: Quin és l'edifici de Barcelona que no t'agrada gens? Que dius, això és molt admirat, i abans de dir que la Pedrera és admirable. I un edifici que tothom admiri, per exemple, la Illa, Diagonal, que és com una cosa que tothom hi va, però és...
3: La Illa sí que m'agrada.
0: Doncs mira que l'ho he posat a la Pedrera, que és com un... És
2: què
0: com
2: no t'agrada, va?
3: Sí.
0: Gaudí, va, mullet.
3: És que si us dic la Sagrada Família...
0: Pues escolta,
2: què dius?
0: Ho acabes de dir, que Gaudí t'agrada...
3: Gaudí m'agrada moltíssim.
0: I no t'agrada amb una església? Gaudí
1: m'agrada moltíssim. Però no la Sagrada Família, és una mica contradictori, això, no?
0: No.
3: Sí, perquè... No és que no m'agradi. Crec que és una obra que... no va acabar aquest arquitecte.
1: No? I per tant, segons tu, no s'hauria d'haver acabat?
3: Potser s'hauria d'haver acabat d'una altra manera. Aportant una mica de modernitat, no cenyint-nos al peu de la lletra d'uns esbossos que teníem de l'arquitecte, perquè a part tota la informació que teníem es va cremar. No teníem res. Tot el que s'ha fet ha sigut interpretacions de com ho hauria fet. I, escolta'm, doncs potser, com que Gaudí el seu gran somni era que fos una feina que passés de generacions, doncs potser les generacions haurien d'haver entomat els seus coneixements i la seva llibertat com per seguir aquest monument i no seguir-ho al peu de la lletra. Perquè, per exemple, el que deia abans, no? Gaudí era un crac en clima i en ventilació. I a la Sagrada Família a l'estiu t'hi tornes.
2: Gonzalo Bernardos, què dius?
4: Xavi, com estàs?
2: Què fas al Lectures? Els dimecres surten a la venda les revistes del Cor i pel Villanueva, el Marc, que ja el coneixes.
0: Sí,
2: portades de Lola, del Lectures, ara entro a l'edició digital de Lectures i qui surt? Gonzalo Bernardos!
4: Doncs que Lectures ja tracta un altre tipus de notícies que no són només del Cor.
2: Ara ho deia el Marc.
4: I en aquestes notícies, doncs, tenen molta rellevància les econòmiques perquè les segueix molta gent. I a partir d'aquí, doncs, alguna vegada m'ha demanat una entrevista i altres vegades reprodueix el que dic per Twitter o per què dic en les televisions.
2: Però a veure, ho dic en castellà, eh? El economista Gonzalo Bernardos, que ha dado el pésame a todos los que quieran comprar o alquilar, ha recomendado a los propietarios que no alquilen sus pisos tras la aprobación de dos polémicos decretos de vivienda por parte del gobierno.
4: Sí.
2: ¿Ens ho expliques, això?
4: Sí, sí, el propietari no té cap seguretat jurídica. Per tant, tu no pots, el que no pots fer és agafar

0: i canviar-te cada dos per tres les lleis. A més, posar una llei que t'impedeix desnonar el vulnerable i mentre aquesta persona no paga, el que fa front a l'impagament és el propietari. Això, saps què ha fet? Ha fet que a les persones amb menys nivell d'ingressos li sigui vetat tenir un lloguer. I fins i tot ha fet que una família amb dos nens ho tingui molt difícil de llogar, perquè és molt més difícil treure-la que un estudiant. Totes les normatives que han posat el govern a instàncies de Sumar són normatives que beneficia a la gent de calés que lloga un habitatge o als joves que tenen pares que els avalen i són de bona família i perjudica els humils. El relat que ells fan és totalment contrari a la realitat. I no només és que l'he dit jo, és que ja s'ha fet, eh? Avui en dia tu vas a Barcelona i intentes trobar un habitatge de lloguer en aquests moments i no el trobaràs. Totes les persones que treballen en departaments de lloguer van a la feina però no tenen treball. Per la senzilla raó de que el propietari ha ordenat aturar la comercialització de lloguers fins que hi hagi una normativa clara i aquesta normativa equipari els drets de propietaris i de llogaters.
1: Carai, alguna pregunta pel Gonzalo? Us queda algun dubte? Aquí tenim pastissers, tenim un arquitecte, no, tenim el Villanueva... Gonzalo,
2: vindran ara a arreglar-ho, aquests que sembla que venen ara, o arreglaran això del lloguer, o no t'arreglo?
0: No, no, a veure, mira, poden tenir més o menys èxit. Ara és molt difícil fer-lo pitjor. I no, no és que el digui jo, que ho dic, és que el diu les enquestes del CIS. Tu agafes el baròmetre del CIS... Quan en el 2018 arriba Pedro Sánchez, el problema de l'arrendament i de l'accés a l'habitatge en general és el nombre 16. I ara és el nombre 1. Abans importava el 2,4% de la població i ara importa el 37,5%. I sobretot, a mi m'indigna molt que la ministra de l'Habitatge agafi i un dia digui que una empresa que té una única habitatge en lloguer és una pime voltó i, en canvi, hi ha persones que estan aparellades amb altres grandíssims propietaris i aquests no són voltó, aquests són fantàstics i meravellosos.
1: Bueno, Gonzalo, escolta, moltes gràcies. T'espero dilluns, com sempre, aquí al matí a Ràdio 4. No fallis,
0: fins, Fins dilluns.
1: Que vagi bé, una abraçada gran, que vagi bé. Dos quarts i un minut d'una, ara mateix. Sí.
3: Badacina, amb Conxita Casanovas.
4: El programa on sempre trobaràs un últim gir de guió. Queda amb nosaltres diumenge a les 3 i 5 de la tarda. T'informaràs, et divertiràs, et portem al cinema a casa. L'actualitat servida pels millors entrevistats i col·laboradors amb un lema, prohibit avorrir. Va de cine a Ràdio 4, cinema en pantalla gran. El programa on sempre trobaràs un últim gir de guió.
5: Fake news, algoritmes disposats a que pensem d'una determinada manera, titulars farcits de mentides, no ens han donat opció. Ens cal un pla B. El pla B és el punt de trobada de l'opinió. De la de dretes, de la d'esquerres, de la d'aquí, de la d'allà. Veus diferents que defensen les seves raons amb llibertat, amb l'objectiu de donar vida a un aparador informatiu amb el que cadascú pugui arribar a les seves pròpies conclusions. No deixis que et diguin el que has de pensar. Activa el teu pla B.
3: El pla B, amb Toni Marín.
5: A partir de 7:45 del vespre, a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.

0: Quarts tocats d'una, Villanueva. Saludem a aquesta hora Joan Ventura, que és conseller delegat d'Àltima. Com estàs, Joan? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per ser aquí al matí a Ràdio 4. Tenim un cementiri a Catalunya que ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos.
1: Sí, el cementiri comarcal de Roques Blanques, que està entre Papiol i Sant Cugat,
0: sí.
1: Des de fa un mes ja permet que moltes famílies que tinguin cendres de les seves mascotes puguin estar amb les seves sepultures.
0: Explica'ns una mica com funciona això.
1: Hi havia molta demanda de famílies que tenien doncs, les mascotes i cada vegada les famílies consideren que els gossos, els gats i els animals que viuen amb ells són part de la família i ens venien amb les cendres del cementiri. Llavors, el que vam fer nosaltres és traslladar-ho a la propietat del cementiri, que és el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb els tècnics i polítics, i van canviar el reglament perquè es pogués fer possible aquesta demanda.
0: Ja, i això entenc que s'acabarà fent a molts altres cementiris.
1: Esperem, nosaltres som pioners, però ja tenim altres ajuntaments, gestionem altres cementiris que ens han mutat l'interès.
0: Ah.
2: Però, senyor Ventura, com es fa això? Jo m'he mort i després es mor la meva mascota i el posen amb mi, o primer es mor l'animal? Com ho fem, això?
1: Poden ser les dues coses, com les cendres, perquè tenen de ser cendres, eh? En alguns altres llocs del món poden ser cossos.
0: Però a on, això?
1: Per exemple,
0: a
1: São Paulo va haver-hi una recollida de signatures perquè va haver-hi un gos que quan es va morir la seva mestressa va anar durant la primera nit va anar a la seva sepultura i va estar 10 anys al cementiri. El van cuidar els sepulturers i al final li volien enterrar-lo amb la seva mestressa, no va poder ser possible i es va haver-hi una recollida de signatures.
0: Ja.
1: Però aquí a Espanya, de moment, la llei somment permet cendres.
0: Cendres, però de qualsevol mascota, és a dir,
1: sí.
0: No només gossos, gats, hàmsters, també
1: hàmsters,
0: diu.
1: Hàmsters, cavalls...
0: Cavalls, també.
1: També, el que vulguin. Perquè
0: una tortuga.
1: També, el que vulguin.
0: Què dius ara?
1: Sí, el que vulguin. Les famílies, cada una té les seves mascotes i cada una adopta el que vol.
2: Però tècnicament, cremo la tortuga, Freixa, la incinero, jo dic que la cremo. Tinc les cendres de la tortuga. I aleshores, jo, que m'he mort abans, estic amb un fèretre i obriran el fèretre per posar les cendres dins amb mi?
1: No, perquè són diferents tipus de sepultures. Hi ha un panteó, hi ha una tomba, hi ha un ninxo, hi ha un columbari és per lloc de cendres. Llavors, no fa falta obrir el fèretre, sinó obres la sepultura i com les cendres de les mascotes no són molt grans, les pots posar a un costat.
2: Al costat de les cendres del seu amo, no al costat del seu cos, diguéssim, no al costat de la caixa.
1: Pots posar-ho al costat de la caixa,
2: també,
1: de la caixa o de les cendres, de les dues coses.
2: Amb un recipient, posar-ho al costadet i que estiguin sempre el teu
3: perquè
2: mascota acompanyant.
3: Fins ara existien cementiris exclusius de mascotes, però cap de persones que admetés animals, no? Suposo
1: sí.
3: Que haureu hagut de canviar la normativa.
1: Han tingut de canviar el reglament del cementiri sí. Comarcal de Roques Blanques. Ah. Però també ara ja, a tal demanda, també hi ha molta gent que solament vol enterrar les mascotes i estem en un mes i mig o així tindrem un espai que es dirà el bosc de les petjades on te podran solament anar mascotes.
0: Ja, i quan val incinerar pues, un gos?
1: Bueno, es té de fer sempre amb crematoris de mascotes. Depèn del pes del gos. Però nosaltres, la nostra tarifa, val el mateix enterrar les cendres d'una persona que d'una mascota, perquè la feina...
0: Val el mateix incinerar una persona?
1: No val el mateix. A l'acte d'inhumar les cendres dintre del cementiri, com és el mateix enterrar unes cendres que una mascota, doncs la feina, la tarifa és la mateixa.
0: D'acord. I una tarifa de quant és?
1: De a partir de 150 euros més IVA. Depèn de la sepultura, si és un columbari, un ninxo, una tomba, un panteó, depèn de diferents preus. El que sí que demanem és que la incineració de la mascota s'hagi fet amb un crematori que sigui legalitzat i que ens portin un document. Llavors, cada cremació d'animal depèn de molt del crematori, depèn del pes, perquè hi ha gossos molt més grans que cobren més que un gos més petit.
0: Ja, un document. Quin certificat s'ha de portar aquí?
1: Un document conforme aquell gos ha sigut incinerat amb un crematori.
0: Ah, una autorització expressa del titular de la concessió, sí?
1: Mm-hmm.
0: Perfecte, molt bé. Jordi Vila, sentirem sí, a la Sílvia Tarragona, no?
3: Sí, perquè tenia un vincle molt especial amb la seva gossa Suri, aquí a la ràdio tots ho sabem. Era una Golden Retriever que va morir fa 5 anys. Hem volgut preguntar-li què pensa d'aquest nou servei que oferiu al cementiri de Roques Blanques i això és el que ens diu.
4: Bon dia, Xavi, com estàs?
0: Bon dia.
4: Bé, avui estàs tocant un tema que... per mi és molt, molt emocional i molt sentimental. Felicitar la iniciativa perquè estic segura que moltes persones ho faran i seguiran aquest camí. Perquè a vegades el fet d'estimar una persona no humana, com diem amb la Paula Calvo, el programa, la nostra etòloga, estimar un gos o un gat, és alguna cosa que es fa des d'un punt de vista públic, però quan algú arriba a la conclusió que vol passar la resta de l'eternitat amb el que d'alguna manera ha estat un dels amors més importants de la teva vida, es diu amb la boca petita. Em sembla que t'ho vaig dir ja una vegada al programa. Jo quan me'n vagi definitivament, tot i que mai te'n vas del tot, he decidit, i així ho he estipulat des d'un punt de vista legal, que les meves cendres estaran al costat de les cendres de la Suri. Per què? Doncs perquè ella, que era una Golden Retriever, va ser i és encara no només confort i amor, sinó també alguna cosa que moltes persones humanes no tenen, que és saber estar i donar l'oportunitat. O sigui que és una fantàstica idea que no fa més que donar suport a aquells que hem viscut amb silenci, tot i que ho hem explicat públicament, com és el meu cas, una reacció natural que forma part de l'amor i del vincle amb algú que t'estima i que estimes.
0: Sí, senyora. Com t'estimem, Tarragona.
2: La Sílvia ho vol, eh? L'enterrin amb les cendres de la seva
0: bossa. Ho té claríssim, ja ho havia explicat alguna vegada.
2: Perquè només es pot fer Catalunya en aquest
0: cementiri. Un petó, Tarragona, que t'estimo molt.
3: Una abraçada, Tarragona.
2: A veure si s'escampa a altres cementiris, això també...
1: Esperem que sí. Nosaltres hem començat i esperem que hi hagi més iniciatives com aquesta.
3: Joan Ventura, com és que el dol animal encara està tan invalidat, no? Sentint a la Sílvia queda clar que els animals, les mascotes, són un més de la família, però hi ha molta gent que no pensa això.
0: Podríem dir que el dol animal, efectivament, està bastant desautoritzat i invalidat per la societat, per les lleis i pels organismes públics, una mica.
1: Mira, jo tinc una gossa, també una Golden Retriever, que té 13 anys, que es diu Nala, i jo ja veig que no li queda gaire. I jo penso que quan passi el que tingui de passar, doncs a la família patirem molt perquè és un membre més de la família,
0: sí,
1: i ho trobarem a faltar molt.
0: Ja. Hi ha molta gent que no ho entén, aquest matí. Sort que no has degut escoltar el Joan López Alegre,
1: no,
0: tertulià d'aquest programa. Vaja, quan has sentit que parlaríem d'això, una miqueta ha posat el crit al cel. Però crec que estem una mica trinxats.
1: Però jo crec que és una iniciativa com lliure. La gent que vulgui pot enterrar les seves mascotes amb elles, i la gent que no vulgui que no les enterri.
0: Està clar, sí, sí.
2: I tu pots estimar qui vulguis, si freixes. Vull dir, si pots estimar una persona del teu gènere, pots estimar un animal. Qui te prohibeix estimar un animal i estimar-lo com si fos una persona? Que tu creus que és una persona. Evidentment que no és considerat persona un animal, eh? Ni la llei, ni ara subjectivament l'amor, freixes, és perfectament lliure, cadascú pot estimar la seva mascota, i gent que viu sola, la companyia que li fa un animal, freixes, és molt més superior que el d'una persona.
0: Ja, escolta'm, aquesta hora és notícia la manifestació de pagesos i ramaders a Barcelona, passa per la delegació del govern espanyol, també passaran per davant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, liderat pel conseller Òscar Ordeig, i acabaran a la plaça de Sant Jaume. On són ara mateix? Quan són i què diuen, Mireia Moreno?
5: Hola, bon dia. Doncs
0: bon dia.
5: Ara els primers tractors ja són aquí, són davant de la delegació del govern de Barcelona, on ens trobem. Són de moment una desena, aquests primers que han arribat, són molts, recordem, els que han vingut des de diferents punts de Catalunya, des de punts de Lleida, Tarragona, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona. El que han fet ara és aparcar, estan aquí aturats, han fet una entrada molt festiva, amb moltíssima música, que no sé si encara sentiu, encara
0: la
5: continua
0: sentim
5: de fons.
0: Sí, senyora.
5: Doncs són
0: sí, senyora.
5: Uns... Aquí només ens veiem una desena, però pel que ens diuen són uns 200 els que venen i els que han de fer aquesta tracturada. Són milers, mil persones en concret les que han vingut amb aquests tractors, sí, sota el lema sense pagesia, ni país, ni futur. Ens expliquen que el que volen fer primer és lliurar aquest manifest, aquestes reivindicacions i aquestes propostes que tenen, i és un tema de diverses administracions, no només de Catalunya, també a nivell estatal i a nivell europeu. Es queixen, entre d'altres coses, de l'encariment dels combustibles, de la competència deslleial amb tractats com, per exemple, com el Mercosur, o de l'accés de la burocràcia, demanant mesures estructurals, sobretot més urgents i directes pel que fa a qüestions com l'encariment dels combustibles. Com us explico, estan aquí aturats. La idea és que d'aquí uns minuts reprenguin la marxa i llavors doncs vagin cap al Departament d'Agricultura i finalitzin aquesta marxa doncs davant de l'Ajuntament i de la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Moltíssimes gràcies, Mireia. Qualsevol novetat anem parlant quan calgui. Gràcies.
5: A vosaltres, fins ara.
0: Vagi bé, aquest matí parlàvem amb Unió de Pagesos. Demà abordarem aquest tema a fons també amb pagesos que vindran al matí de Ràdio 4, pagesos i ramaders vinguts de tot Catalunya. Senyor d'Àltima, has de tastar aquestes ulleres o palmeres? Com en dius tu d'això?
1: Jo, ulleres.
0: Ah, molt bé, són boníssimes. Jo, les millors que he provat mai. Aquí n'hi ha tot tipus de xocolata. Ens acompanyen aquest matí al programa el Ramon i la Cèlia Pérez, els autors d'aquesta obra, que això, nen, és que no tinc paraules, és espectacular, s'ha de tastar, s'ha de provar sí o sí.
2: Tu saps el premi que et freixes, que és a la successió familiar? He rebut un premi,
3: el relleu generacional.
2: Per què sou mereixedors d'aquest premi?
6: Aviam, realment És un premi, ja que el meu pare és la tercera generació, jo sóc la quarta, i és una mica doncs, el premi de Dival. Doncs ja comença aquesta quarta generació. I ara, a poc, doncs, el meu pare m'està donant com més responsabilitats i més coses així.
2: I tu ets pastissera perquè ho veies a casa, clar, Freixes, però això no és molt dur. No veus el teu pare treballant de sol a sol, no tens cap de setmana. A vegades penso que quan els pares tenen una professió, Freixes, més val canviar-la que no seguir-la, perquè veus lo... Però no, tu t'has enamorat de la professió veient el teu pare treballar.
6: Aviam, jo realment estic dins de la botiga, però la Laura, que és la meva germana, sí que està dins de l'obrador. Ah. I jo, des de ben petita, que veig, és a dir, el meu pare... despertant-se a la 1 del matí i se'n va a dormir a les 9 de la nit. O sigui, que té un ritme brutal.
0: Déu-n'hi-do, quantes hores dorms? Molt poques.
1: Poques hores.
0: Ah, ja. Explica'm què t'ha semblat, això. Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
1: Està molt bo i ojalà pues, poguessin seguir les generacions per fer aquest tipus d'ulleres.
0: És també... espectacular. No canvieu ni una coma, eh? No. Com dic els bons pastissers d'aquest país, que sou la immensa majoria, quan ho feu tan bé, dius allò, no ho vulguis espatllar, no ho espatllem, no ho toquem. Quan una cosa és tan bona, no, s'ha de mantenir.
6: Exacte.
0: Que sí?
2: No, Cèlia, és que és quarta generació, vol dir que el teu besavi ja feia això, Cèlia. Quin orgull, també, això.
3: Ma, de fet, són 104 anys d'història d'aquesta pastisseria que també s'ha convertit en un punt de trobada, no?, dels veïns i de les veïnes del barri del Clot.
6: I tant, fem moltíssimes coses per al barri, fem la mona solidària que es fa cada Pasqua i que és una mona de més de 30 quilos que és gegant i es reparteix doncs, a canvi d'un aliment de primera necessitat.
0: Ah, molt bé. Escolta, continuem parlant d'aquest cementiri de Catalunya que ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos, gossos, gats, hàmsters, tortugues, periquitos, el que vulgueu. Fa poc que oferiu aquest servei.
1: Sí, des de fa un mes.
0: Fa un mes. Quants enterraments heu fet fins ara?
1: De moment portem dos gossos.
0: Dos gossos. Ah.
1: Que el propietari va voler que s'enterressin amb ell, no podien, i al final, pues, amb la llei aprovada ja es pot fer.
0: Molt bé. Perfecte. Jordi?
3: Vaja, recordem, si ara, per exemple, volem enterrar la nostra mascota, venim al vostre cementiri, el de...
1: Roques Blanques,
3: i el primer que hem de fer...
0: Cementiri comarcal, en aquest cas.
3: El primer que hem de fer, vinc amb les meves cendres, li porto aquest certificat, i a partir d'aquí...
1: Quina sepultura té o quina sepultura vol tenir, i ja estarà.
3: Jo, haig de tenir sepultura pròpia, jo, per...
1: Bueno, d'aquí un mes podràs enterrar directament a les mascotes, però si no, actualment ara tenim unes 20.000 sepultures i les famílies ja poden enterrar directament amb aquestes 20.000 sepultures.
0: Mm-hmm. Molt bé.
3: Podem imaginar que l'objectiu, vosaltres ara sou pioners, però segurament això s'anirà ampliant a altres cementiris de Catalunya i de la resta de l'Estat. No sé si, diguem, altres cementiris us han trucat, s'han posat en contacte amb vosaltres per veure...
1: Nosaltres estem dintre una associació de cementiris municipals de tot Espanya i algunes ja han començat a modificar els seus reglaments perquè pugui ser.
2: És una paradoxa, Freixes, no?, que no puguis fer-ho. O sigui, per què fins ara no es podia fer? Que hi ha un problema de salut pública de no poder barrejar cendres animals amb cendres de persona? Per què no hi pot haver-hi una barreja de cementiri de persones i cementiri d'animals fins ara?
1: Sí que es pot fer, però hi ha el reglament. Llavors, clar, tu tens, com és un cementiri comarcal o municipal, tens de seguir el reglament, i el reglament fins ara pues,
2: no permetia.
1: Però
2: és no com fa, no permetia.
1: És com fa molts anys que no es permetia enterrar gent que no fos catòlica als cementiris. I es va canviar la llei, i ara els cementiris són multiconfessionals.
0: No fa massa parlàvem amb els de Cel Amic, funeràries per mascotes a Catalunya. Ens explicava una miqueta com funciona això. És a dir, ho fan tot, esqueles... sala de vetlles, si vols, incineració, també, dels animals... Tot això està evolucionant, diguéssim, està canviant.
1: Sí, ens ve d'altres països que van com més avançats, però aquí a Espanya, i a mica en mica, i a Catalunya, pues, som pioners també en aquest tema.
0: Sí, amb sales de vetlla i tot, Villanueva.
2: Freixes, i hi ha testaments, hi ha persones...
0: Te'l venen a buscar a casa, s'encarreguen de tot.
2: Sí, hi ha persones que en el seu testament deixen els seus béns a les seves mascotes. Si se n'ha parlat molt, que el Karl Lagerfeld, els seus hereus eren els seus gossos, que van heretar fortunes. És a dir, hauria de començar la legislació a pensar... que, òbviament, un gos no és una persona, ha de tenir una tutela, un tutor, per gestionar els interessos d'aquell animal. O també un altre tema molt interessant, Francesc, que algun dia l'hauries de parlar. Què passa amb les mascotes en casos de divorci o separació conjugal? que són com els crius i freses, que les parelles s'arrabassen els ulls perquè vols tenir tu la mascota i has de fer custòdies de gossos.
0: Jo el meu gos no el deixo amb ningú.
2: Freses? Doncs imagina't que l'haguessis tingut...
0: Però tampoc el volen, no et pensis. Vull dir que, segons com...
2: Pues ja m'agrada, que això que t'estima tu, freses. Acord... T'estima tu, freses.
0: Escolta'm una cosa. De seguida sentirem els oients aquí al matí de Ràdio 4 i guanyareu aquesta fantàstica safata d'ulleres o de palmeres a 900-454-455. Però... avui és un dia important.
2: Freixes,
0: aquesta nit, què passa a 2:15 a la 2CAT, Villanueva?
2: Vaig estar molt pendent ahir de la teva entrevista.
0: La vas escoltar amb el gran Toni Clapés?
2: L'he escoltat i l'he incorporat a la meva notícia d'avui.
0: Sí? Digital. Sortim a l'Enblau avui?
2: Surts a l'Enblau? Tu surts cada dia a l'Enblau, Freixes.
0: No, això tampoc.
2: Surts cada 2x3. Avui a l'Enblau he parlat del Clapés perquè he volgut explicar què ha passat aquests 13 anys que el Clapés no ha fet tele. Doncs finalment avui, aquesta nit a 2:15, tothom pendent de la tele, poseu a 2CAT perquè comença Cervells Mínims.
0: Jo no veig la tele, però aquesta nit et juro que a 2:15... estaré assegut davant el televisor.
3: Us sembla que escoltem un fragment de l'entrevista d'ahir que li vas fer a Xavi?
0: Ah, vinga, va, sentim-lo. Mira, Toni Clapés a 2:15 de la nit, sí, cada dimecres sí. El Toni Clapés. T'esperem en Candeletes. Sí. Jo suposo que ha sigut tan llarg que la gent encara en tenim més ganes, de Toni Clapés.
7: Bueno, que avui li explicava a la Gemma que, a veure, tampoc és allò avui... O sigui, la gent que no es pensi que anem a fer aquí un... Què et diré jo? Un pirotècnic, un piromusical, eh? Vull dir que, a veure, que és un programa de tertúlia, d'humor, que el que busquem és que la gent rigui, s'ho passi bé i poca cosa més. Vull dir, no és allò que anem a fer aquí un... Anem a fer treure conclusions filosòfiques, ni polítiques, ni històriques.
0: Sí, però, Toni, tu arribes a la gent com ningú. Quants anys fa que ets líder?
7: Bueno, perquè...
0: Per què?
7: Jo que...
0: Alguna cosa deus fer bé, Toni Clapés.
7: Alguna cosa.
0: I qui és líder a la ràdio pot ser la tele, també.
7: Bueno, això ja es veurà. No, líder, evidentment, no crec que ho siguem, però bueno, que hi hem posat molt d'interès, que hi hem posat ganes, i bueno, que la veritat és que m'ho agafo com un projecte molt personal, que tinc moltes ganes de fer el programa, que m'ho passo molt bé i, mira, de moment m'ho passo bé jo. Si s'ho passa algú més bé, doncs és tot això que tindrem.
2: Humilitat, Freixes?
3: I tant.
2: Però diu una cosa
0: que... Com es pot ser tan bo?
2: No es fa prou justícia amb aquest locutor, Freixes, amb aquest director, presidista, presentador. No hi ha ningú que porti 30 anys sent líder cada dia. Es parla molt d'altres noms, però no hi ha ningú que sigui líder durant 30 anys amb el versió abans de Catalunya Ràdio, després a RAC1. Segon punt, ningú té 400.000 oients cada tarda. Ni la tele, ni la ràdio. Ni TV3 té 400.000 espectadors. Cap programa de la tarda, Freixes. Aquest senyor té 400.000 tius cada tarda. I el gran encert de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya és fer justícia amb el millor comunicador de les tardes.
0: Ja, m'encanta que sigui aquí.
2: I durant el programa, i que se li doni en aquesta casa. Per què aquests 13 anys... El Clapés, l'últim programa que va fer a TV3 es deia Com som, quan la dirigia un tal Eugeni Sallent, Freixes.
0: Home, el gran Eugeni Sallent.
2: Que en pau descansi.
0: El millor del món.
2: Doncs l'Eugeni Sallent, que era director de RAC1, que va ser director de RAC1, quan va dirigir TV3, va dir Toni Clapés, el millor, el vull amb mi a TV3. I va fer un programa dissabtes que es deia Com som. Aquest programa va acabar i el va substituir Vicent Sánchez. I Vicent Sánchez no ha volgut mai més en aquests 11 anys, ni el seu successor, que és Cifrin Gras, que també era el 2 de Sánchez, no ha volgut mai més Clapés. Hi ha dues raons per què no.
0: Eugeni Sallent només hi havia un noi. Quan n'hem après i quin luxe haver compartit tants anys... Deixa'm parlar una mica, home, Villanueva.
2: Perdona.
0: Quin luxe haver estat tants anys al costat del gran Eugeni Sallent, de veritat. Hosti, Jordi, és que...
3: I t'emociones quan ho dius, eh?
0: Home, i tant. Mm-hmm. És així.
2: A mi em sap greu que el Clapés no hagi pogut tornar a TV3 i estic molt orgullós que...
0: El tenim a la 2CAT, tu.
2: Estigui a 2CAT.
0: El tenim a la 2CAT.
2: I que diu que només faré riure. Perdona, és que si aquest programa fa riure... ja és el millor programa que es pot fer. És a dir, si un programa d'humor fa riure, és el millor programa possible. A més, té un gran avantatge els dimecres, que TV3 no fa gaires coses. Per tant, aquesta nit li vaticino una molt bona audiència a Cervells Mínims.
0: I tant, ho tinc claríssim. Demà direm el share, perquè serà boníssim. Vinga, serà boníssim. Demà m'informes, sisplau, abans de les 10. Mercè, com estàs?
8: Hola, Manes, bon dia.
0: Bon dia, Mercè. Des d'on truques?
8: De Benissanet.
0: Des de Benissanet?
8: Sí, claro.
0: Quina enveja que em fas.
8: Pues ja te'n puc fer, ja.
0: M'encanta,
8: molt bé,
0: m'encanta aquesta terra.
8: Hombre, la Ribera.
0: Perfecte,
8: la
0: molt
8: Ribera
0: bé.
8: D'Ebre.
0: Molt bé, Mercè. Doncs escolta, endevineu això. Què et sembla que és el soroll d'avui?
8: Jo pensava que era un lluer, però claro.
0: Què?
2: Què?
8: Un lluer.
2: Lluer? Jo no sé què és un lluer.
8: Sí, jo no sé què és un lluer, sí.
0: És un... No, Mercè!
8: Bueno... Bueno, pues
0: mira que em sap greu, eh? Escolta, torna a trucar el dia que vulguis. Sí?
8: Venga, pues gracias.
2: És molt difícil aquest concurs.
0: Una abraçada, Mercè. Que vagi bé. Margarida, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Des d'on truques tu?
9: Des de la Guineueta.
0: Des de la Guineueta, molt bé.
3: No ho barris.
2: Ets ornitòloga? Perquè clar, és que per guanyar aquest concurs...
9: No soc ornitòloga, però vaig molt a la muntanya.
2: Ah, doncs com encertis...
9: Però no us penseu que els encerti, eh?
0: A veure, provem sort, va. Què et sembla que... Mira que és bonica. Què et sembla que és, això?
9: És bonica i té un cant preciós, la merla.
0: És una merla, això? Oh, sí, senyora! Sí. Preciosa. Sí, noi, com canten, les merles. Margarida.
2: Són savis.
9: Sí.
0: Escolta, acabes de guanyar una cosa boníssima, eh? Ja ens ho explicaràs. Fem una cosa, Margarida.
9: Digues.
0: Què acaba de guanyar, Jordi Vila? Explica-li, aquesta safata amb 30 ulleres o palmeres, però són les millors que hem tastat a la nostra vida.
3: D'una de les pastisseries més històriques de Barcelona, 54 anys d'història, al barri del Clot, eh? Una safata fantàstica de palmeres.
0: Pastisseria La Palma.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí? El Clot, 104 anys d'història, Margarida.
9: D'acord.
0: Molt bé.
9: No, jo ho sento i de vegades, aviam, no soc d'aquelles que vol guanyar-ho tot, però quan ho sé... Dic, ara li vaig a dir. No pel premi, però de vegades no ho han de dir.
0: No sabies ni el que regalàvem. Podíem haver dit ara que t'havia tocat un elefant.
9: Home, no.
0: Oh, per què no?
2: Però digues que és molt bona saber que t'ho sé, eh? Ets molt bona, et felicito.
0: És bonic, el cant de la merla. Escolta, Margarida, gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4. Això és el més important. Moltes gràcies. Gràcies, eh? De veritat. Que vagi molt bé. No pengis, que ara la Sílvia et dirà exactament com ho hem de fer, això, d'acord?
9: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies a tu.
9: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu.
3: No per cert, Xavi, la merla és un ocell que sovinteja força als cementiris, eh?
0: I què hi fan, els cementiris?
3: Sí, sí, sí.
0: Tu ho saps, això?
1: Deu estar tranquil·la, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, els ous i ningú l'emprenya, clar, ben
3: clar,
2: pensat.
3: Clar, clar. Un bon lloc. Com altres ocells, eh?
2: Els cementiris són llocs meravellosos, després és per anar a reflexionar, per anar a pensar.
3: I tant,
2: Reivindico que la gent passeja pels cementiris. S'ha de donar mal rotllo perquè el Freixas és malestruc. Les coses de malestrugança al Freixas no li agraden.
0: No vull parlar d'aquest tema.
2: Oi?
0: No, perquè es passen èpoques complicades en aquesta vida, eh? Què t'anava a dir? Escolta, em porteu una de molt gran aquí, de palmera, d'aquestes ulleres.
2: Sí, tu, és enorme, eh?
10: Aquesta ullera l'hem feta recentment, això pesa un mig quilo.
0: Mig quilo fa aquesta? Però això és per una persona o per 23?
10: Bueno, aquí també podem escriure per molts anys.
0: Ah, també?
3: Ah, mira.
0: Home, un bon regal.
10: La fem de xocolata i de...
0: M'agrada això.
10: Blanca, llet i negra.
3: Mare meva.
0: Mig quilo de palmera, quant val això?
10: Aquesta 8 euros.
6: Aquesta 8 euros.
0: Està molt bé de preu, eh? T'he de dir que està molt bé de preu. Sí, senyor.
2: Sí, és boníssima. Aquí venen 6 nens d'aquesta palmerota, de debò, Freixas. La Palma, vull anar al Clot demà mateix a menjar palmeres, Freixas. A més, també a cafeteria, també puc seure i prendre alguna cosa.
10: No.
2: No, eh? Només hi ha taulell.
10: Nosaltres som pastissers...
2: Clàssics
10: de tota la vida.
3: Però si anem, sí que podrem veure en aquesta pastisseria fotografies dels vostres avis, dels vostres besavis, no?, d'aquella època, no? Té un punt així de record, no?, històric.
6: Sí, sí. Ara fa cosa d'un any o dos que vam implementar dins de la botiga unes fotos més històriques que surten els meus avis, els meus besavis, fotos molt antigues de tots els treballadors que han anat passant per la pastisseria.
3: I escolta, en quarta generació, abans ho comentava, no sé, en 4 anys, que molta responsabilitat saber que t'acabaràs posant juntament amb la teva germana Laura al capdavant, no? Ara encara ha estat un pare, no? Però arribarà un moment que vosaltres liderareu aquesta pastisseria. Com te l'imagines, no?, en un futur?
6: Jo és que tinc tantes idees, però clar, ara doncs de moment estem amb el meu pare, clar. Però... hi ha moltes coses noves que estem implementant, tipus de sabors nous i diverses coses, i bueno, jo tinc moltes idees que ja ho veureu.
2: Jo vull palmeres a domicili, Freixas.
0: Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima, haureu de tornar molt aviat a aquest programa.
3: Sí.
0: Ja saps que cada any per Tots Sants parlem amb vosaltres.
3: És un clàssic, eh?
0: Sí, home, i tant. I és un clàssic i ens expliqueu coses i novetats molt, molt interessants de vegades, sovint, no? Què ens pots avançar?
1: Pues, per exemple, ara estem treballant també per fer una inhumació totalment verda, que vol dir que no faci falta cap tipus ni de tomba ni ciment, sinó directament al terra, que és una cosa que també ens està demandant les famílies, moltes famílies.
3: Encara recordo, Xavi, l'any passat que vam explicar el rànquing de les músiques més utilitzades
0: als funerals.
3: Va ser brutal, allò.
1: Va vindre el meu germà. Tinc un germà...
0: Sí, va venir el teu germà i el coneixem, ha vingut un parell de vegades, aquest programa.
3: I us assembleu moltíssim,
1: I també som com una... La nostra família es dedica a això fa 300 anys, i doncs també portem moltes generacions treballant amb el tema.
0: Déu-n'hi-do. Aquest rànquing de les músiques més escoltades als funerals el podríem tornar a fer aquest any, Jordi.
3: El tornareu a fer?
1: Sí, a més, aquest dematí he estat amb un vaixell que tira cendres al mar i també tenen el seu rànquing.
0: Que no estava prohibit tirar cendres al mar?
1: Ara ja no, perquè ja la Marina Mercant ja ha autoritzat alguns vaixells i m'han explicat que la primera cançó que es posa és de Joan Manuel Serrat, Mediterraneo.
0: Ah, molt bé, doncs escolta, molt aviat en parlarem aquí al matí de Ràdio 4.
3: Ens ho apuntem i subratllat, eh?
0: La castanyada.
2: Ja arriba, Freixa, ja està aquí.
3: Una altra vegada,
0: suposo que sou de castanyada i no d'allò del Halloween, eh?
2: Halloween prohibit. Els meus fills, com es disfressin, els desareto, Freixa.
3: Mira, deixa'm que us digui.
2: Castanyes i panellets de la Palma.
3: Castawin, que és una barreja. Una cosa no treu l'altra.
0: Us carregareu totes les tradicions al final, home. Escolta'm una cosa, Ramon i Cèlia Pérez, moltíssimes gràcies. Felicitats una vegada més per fer-ho com ho feu, tot això, i endavant. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i donar una mica de punt de vista de la nostra història.
0: Sí, senyor, ho fem sovint en aquest programa, amb pastissers, amb el sector de la restauració també, que al capdavall sou també una part importantíssima dels com a motor d'aquest país.
2: Econòmic i social.
0: Sí, senyor. Escolta'm, Joan Ventura, moltíssimes gràcies.
1: També.
0: Ens veiem aviat. Sí, amb tu o amb el teu germà, o amb tots dos, si voleu.
1: Pues moltes gràcies.
0: Però ja podem quedar, perquè dijous o divendres... Enguany Tots Sants cau en diumenge, nen.
1: Sí.
3: Bueno, sí. Ho farem, doncs, el divendres, no?
0: Dijous o divendres.
3: Sí, divendres o dijous.
0: Divendres, per exemple.
3: Sí.
0: Molt bé. Villanueva, alguna cosa més de lectures de l'Ola i tot això?
2: Vull saber què farà demà el Picó. Ja parlarem. Doncs mira, teniu la filla de la Carolina de Mònaco, guapíssima. Teniu a la Xenoa, que s'ha primat. Coses de revistes. Aneu a la perruqueria, compreu les revistes, les mireu, i aquí els dimecres a la secció del Freixes, que en parlarem.
0: Molt bé. I demà què farem, Jordi?
2: Picó.
0: Vindrà el Picó.
3: Anava a dir...
0: Demà dijous, el Fred Rodríguez Picó.
3: Però què passa? Sí, mira, quan ve el Picó, ja sempre diem que comença el cap de setmana. Segurament ens dirà que plourà el cap de setmana, segurament.
0: Sí, ja t'ho dic jo.
3: I també tindrem, atenció, una taula de la pagesia per explicar-nos totes les seves reivindicacions, que avui són notícia, malauradament.
0: Pagesos que ara s'estan manifestant a Barcelona. Ara ens posarà la Lourdes, de seguida amb les notícies de la una, ens dirà quina és l'últimíssima hora. Si encara són a la delegació del govern espanyol o ja van cap al Departament d'Agricultura, acabaran després a la plaça Sant Jaume.
3: I parlarem també de formatge, del Cheese Chef Challenge, que us ho explicarem demà amb més detall, No us preocupeu res, perquè, mira...
2: Parla català,
3: noi. Dic això i se m'està fent la boca...
2: No, parla català.
0: Senyores i senyors, fins demà, que vagi molt bé. Això és el matí de Ràdio 4.
3: Bon profit.
0: Bon dia a tothom.
11: És la una.
12: Ràdio 4. Serveis informatius.
11: Bona tarda. El Partit Socialista augmenta la distància amb el Partit Popular en estimació de vots, segons l'últim baròmetre del CIS que acabem de conèixer, Pau Alemany.
13: Bona tarda. El partit liderat per Pedro Sánchez obtindria un 34% dels vots, amb un increment de 3 punts percentuals, mentre que el dirigit per Alberto Núñez Feijo es quedaria el 22%, amb un descens de 3 punts percentuals. Vox es manté com a tercera força amb un 17% i s'acosta al Partit Popular, mentre que Sumar també creix unes dècimes fins al 6%. Aquest baròmetre es va realitzar la primera setmana d'octubre, tot just en un moment de protestes socials pel desnonament de Mari Carmen i la crisi de l'habitatge. Així doncs, és el Partit Socialista el que més capita realitzar aquest descontent social.
11: En breu, arrenca a Barcelona la marxa de tractors després d'una aturada davant la delegació de govern. Allà es troba la nostra companya Mireia Moreno seguint la protesta convocada pels sindicats agraris. Explica'ns, Mireia.
14: Hola, bon dia. Sí, a aquesta hora és previst que arrenqui aquesta marxa, aquesta tracturada que fa uns minuts s'ha llegit el manifest en el que Unió de Pagesos, sindicat convocant, demana mesures estructurals per pal·liar les crisis consecutives que diuen està patint el sector. Un dels factors que més preocupa ara mateix és l'encariment dels carburants. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
15: I som aquí perquè en qüestió de menys d'un any l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes.
14: 200 tractors mobilitzats des d'arreu de Catalunya, 1.000 persones per aquesta crida. Ara mateix estan aturats aquí davant la delegació del govern a Barcelona, però s'espera, com deia, que en uns minuts comenci aquesta marxa que passarà pel Departament d'Agricultura i finalitzarà davant la plaça Sant Jaume, entre l'Ajuntament i la Generalitat.
11: Gràcies, Mireia, i de tractors a trens, perquè Adif confia en restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Més detalls, Cristina Martín.
16: Els treballs de retirada del tren incendiat només es poden fer de nit i això obligarà a mantenir la circulació per via única entre Ricla i Plasencia de Jalón a Saragossa fins a principis de la setmana que ve. Antonio Carmona, portaveu d'Adif.
17: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
16: Adif assegura que està garantida la mobilitat dels passatgers que es desplacen entre Catalunya, Aragó i Madrid gràcies al treball conjunt amb els diferents operadors. La incidència, recordem, va afectar una trentena de trens i uns 13.000 viatgers dilluns a la tarda, en plena operació tornada del pont del 12 d'octubre.
11: Després de donar-se un bany de masses a Ceuta, els Reis d'Espanya continuen aquest dimecres a Melilla el seu viatge històric per donar suport a les ciutats autònomes, tot després de la crisi migratòria sense precedents d'ara fa 2 mesos i mig. Joan Seixas.
18: Una visita en què Felip VI i la reina Letícia han estat rebuts per centenars de melillencs que han omplert la plaça Espanya per viure de primera mà la primera visita dels actuals Reis d'Espanya.
19: Estamos muy contentos de que los reyes vengan aquí a Melilla, que no nos olviden que esto es una ciudad española.
20: Maravillosa, más vale tarde que nunca. A ver si esto sirve de punto de inflexión y respetamos a los países soberanos.
18: La propera parada dels monarques serà al Palau de l'Assemblea, on signaran el llibre d'or i es reuniran amb el president Juan José Imbroda, que els otorgarà les claus de la ciutat. Ja aquesta tarda els monarques visitaran l'escola Pintor Eduardo Morillas i posteriorment es trobaran amb la societat melillenca a l'hotel Melilla Puerto, on tindrà lloc el tradicional besamans i el discurs de Felip VI.
11: Gràcies, Joan, i una acollida multitudinària, aquesta dels Reis a Melilla, com la que van rebre també ahir a Ceuta. Precisament des de Ceuta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha fet actualització de dades arran la contingència migratòria. Més d'11.700 persones han tornat al Marroc des del 10 d'agost, tot i que apunta que és impossible determinar quantes persones hi poden quedar en situació irregular.
21: Yo he pedido, lógicamente, informes, hemos hecho batidas nocturnas con drones en la zona de los montes, estamos haciendo también batidas en la zona de los barrios, en la zona del Tarajal. Bueno, vamos a culminar la actuación con esos que nos pueden quedar, pero naturalmente yo no puedo decir, ni saber, ni nadie, si en viviendas hay un número determinado de personas, porque ni siquiera las fuerzas y cuerpos de seguridad lo saben con absoluta certeza.
11: Torres també ha tret pit de l'èxit en el desallotjament dels campaments improvisats culminat el passat 11 d'octubre. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
22: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al Detox Digital de La Tàctica.
23: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
24: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, ja heu sentit, estem fent Detox Digital, però ja us avanço que podeu trobar tots els continguts de La Tàctica a RNE Audio, això sí. Bé, volem aprofitar una setmana per aturar-nos a activitats que tornen a estar de moda i que es recuperen en un món digital i ple d'IA, i ens estem adonant que ho hem de fer per salut mental. És totalment necessari. A veure quantes de les paraules que diré les coneixes. Carret, rodet, negatiu, positiu, cel·luloide, emulsió, gra fotogràfic, doble exposició, balat, bobina, pel·lícula, assecat de negatiu, cremat, full de contacte, pinça de negatius, taques de fixador, viratge sèpia, alació, full de contacte. A veure si estan parlant d'això avui als diners.
2: Els diners.
3: Que he trobat al fons del calaix del rebedor, la nostra antiga càmera analògica.
4: Ostres, la de rodet. Però si això és de quan anàvem a la universitat. Encara funciona.
5: A veure, com es posava això? Cal tocar algun botó o s'ha de bufar?
4: Bufar? Jordi, és una càmera de fotos, no un cartutx de la Game Boy. Espera, deixa'm veure. Aquesta palanqueta de dalt... Per què dimonis seria?
5: Em sembla que era per avançar el carret. O era per obrir la tapa. No toquis res, a veure si esborraràs les fotos que hi ha dins.
4: Jordi, és un carret de pel·lícula. No hi ha targeta de memòria. No es pot esborrar. I, per cert, com dimonis es mirava la pantalla? Ah, no, calla, que no entenc.
5: Això s'ha de mirar pel petit forat aquest. Espera. Posa't allà, que et faig una foto. Vinga, somriu.
4: Molt bé, i ara com la veiem? On és la galeria?
5: Dóna'm 10 dies. La porto a revelar a la botiga del barri, si és que encara existeix.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez i també el Geni Sabater, vull començar a fer fotos. Per on començo? Quins són els errors més habituals a l'hora de fer fotos? Tenim les línies obertes per les vostres preguntes.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
6: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

0: Avui a la tàctica taller de fotografia analògica amb en Joan Vendrell, que és fotògraf tot terreny, divulgador, fumador, amb més de 230.000 seguidors a Instagram. Hola, Joan, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, content d'estar aquí amb tu.
0: Home, envoltat de càmeres, eh?
1: A tope de càmeres portem.
0: Els que esteu mirant per streaming veieu que una, dues, tres, quatre, cinc, sis, ja n'he portat algunes, les teves. Ui, hem d'explicar moltes coses perquè aquí hi ha analògiques, hi ha híbrids, o sigui, tenim una vida híbrida també, eh, en fotografia.
1: Totalment. La veritat és que és curiós, no?, que tinguem una càmera que és mig-mig, que junta una miqueta qualitats i desavantatges també dels dos mons i tot un recorregut, no?, en la història de la fotografia.
0: Bé, primer ja per començar m'agradaria fer-te la gran pregunta. Què ens dona la fotografia analògica que no ens dona mai la fotografia digital?
1: Doncs jo crec que implica tenir més paciència, implica tenir limitacions, coses que avui en dia sembla que no tinguem, no? És qüestió d'apretar un botó i el dispositiu ho farà tot perquè allò surti perfectament, no? I en aquesta fotografia analògica és una miqueta allò de dir, bueno, és un treball artesà, amb el qual implica tenir un coneixement, dedicar un temps i alhora tenir unes restriccions. Jo crec que això és molt important, el tema de les restriccions.
0: Semblaria que ara fer una cosa moderna o molt a l'última i molta tendència seria agafar la intel·ligència artificial i fer una imatge, i en canvi una mica el que està passant a tothom que està marcant tendència està anant a l'analògic, no? Volia aprofitar que tu en saps de tot això, que clar, fas molts tallers de fotos, però m'agradaria aprofitar que ets aquí per aclarir coses. Últimament ens estem trobant al cinema que s'està gravant amb 35 mil·límetres, no? La bola negra, etc. Hi ha un munt de pel·lícules. Per què ho fan? Què significa gravar amb Super 8, 16 mil·límetres, 35 mil·límetres? Per què s'està fent això?
1: Jo crec que hi ha com dues idees aquí. Una és que el propi creador, el director, el fotògraf, busqui precisament potser aquestes restriccions a les que parlaven, no? Per intentar aportar la seva creativitat una miqueta més cap enllà. El tema de les restriccions està àmpliament, s'ha explicat àmpliament a tot el que és el món de la creativitat, no? Per altra banda, també hi ha el tema del look analògic, no? Estem potser una miqueta cansats que tenim un dispositiu, que apretes un botó i tot queda tan perfecte, no?, que dius, home, potser la vida no és tan perfecta, no? Llavors, buscar aquest look analògic, de fet, en els últims iPhones veiem que tenen uns filtres que afegeixen gra, que afegeixen coses que venen precisament de l'analògic.
0: Clar,
1: no?
0: Tu, amb un iPhone sobretot, que ho marquen molt això, fas una fotografia i un mil·lisegon després ja està diferent de com la veies, o sigui, no? La màquina fa blup, blup, i jo crec que abans de l'època aquesta tan bèstia de la IA ja ho feien, que posaven un filtre i no ho deien, eh?
1: De fet, amb un iPhone 2 tenim la sensació de que fem una foto, però l'iPhone fa moltíssimes fotos en aquell petit espai de temps. Intenta esbrinar què té a davant, si hi ha una persona, sap que volem que la cara quedi bé, si hi ha un fondo amb molta llum, també sabem que no volem que se'ns cremi aquell fondo. Llavors, és tot aquest aspecte de la fotografia computacional. És a dir, posar màquines amb molta capacitat de càlcul per no fer una foto, fer-ne vàries, juntar-les i treure-hi, diguéssim, el màxim de suc. No?
0: El que fan els telèfons és que es pensem que sabem fer fotos, o sigui, no? Una mica, perquè és veritat, a l'iPhone hi ha això, però per exemple també si te'n vas a les marques asiàtiques et posen ja un filtro per defecte que no tens mai una arruga, no? Com si fossis una asiàtica, no?
1: Sí, de fet, clar, el que volen les marques és vendre dispositius, clar. No? Llavors és algo que intenten transmetre aquesta facilitat. Fer fotos és fàcil, és apretar un botó. De fet, és algo que ja ve de l'analògic. En el seu moment, Kodak fa moltíssims anys, com 100 anys, ja et deia, escolta, tu apreta el botó, fes la foto, nosaltres ens encarreguem de tot lo de més, no t'has de preocupar.
0: Ara un lema de venda, això,
1: un
0: ja.
1: Un lema de venda, no? I també anaven en el mateix sentit, de dir, no, apreta el botó i nosaltres fem el revelat, ho enviem a casa, no has de preocupar-te per res. I és el mateix que tenim ara, no?, amb els dispositius mòbils.
0: Ara que parles de Kodak, tu creus que a Kodak els hi ha faltat paciència? O sigui, que si haguessin aguantat i no haguessin tancat, ara potser tindrien una segona vida? Perquè, clar, ara, amb el retorn de l'analògic, potser podríem continuar, no, Kodak?
1: De fet, jo crec que la imatge de marca ha quedat. A qualsevol persona d'avui li dius Kodak i vas per botigues on hi ha samarretes i hi ha merchandising,
0: sí,
1: de Kodak,
0: look,
1: no?, d'alguna manera.
0: Sí, sí.
1: I tothom sap d'on te ve i té molta essència fotogràfica. De fet, ells van ser els inventors dels primers sensors digitals, però en allà es van quedar amb una idea que després no va funcionar, no? Però va ser el màrqueting, la venda, el capitalisme, el que
0: clar,
1: el va enfonsar.
0: S'ha quedat, però en canvi, a nivell de marca sí que s'han quedat, però no es van saber actualitzar tècnicament, diríem, en aquell moment, no?
1: Sí, va ser complicat, perquè ells pensaven que, bueno, ja tenim càmeres, el que farem és treure la tapa que obrien per posar el carret i en allà hi posarem un sensor i la càmera serà la mateixa. I els altres van dir, sí, home, això no vendrem càmeres, no val més que ho fem tot nou. Això ho veiem, no? Cada any tenim un dispositiu mòbil nou, que és exactament igual que el de l'anterior, però estem contents perquè ens sembla que anem avançant, no? Doncs, bueno, això en el món de les càmeres, no amb aquesta freqüència tan exagerada, però, ostres, avui en dia estem que en 3-4 anys ja hi ha un model de càmera nou, no? Que cada vegada costa més justificar tecnològicament, per altra banda.
0: Clar, els mòbils fa molts anys que semblen tots iguals, o sigui, no hi ha canvis, aquí fem el congrés de mòbils i anem a veure novetats, però dius, a veure, novetats entre cometes, perquè vull dir, el mòbil és exacte des de fa no sé quants anys. No sé si amb el tema de les càmeres en analògic sí que es busquen com... hi havia més canvis, o per exemple a l'època de les compactes com aquesta, també s'assemblaven molt també a les compactes.
1: S'assemblaven,
0: no?
1: Molt, i realment pensa que era una tecnologia molt mecànica, amb la qual no hi havia necessitat de canvis, no? Sí que apareixien nous carrets, no? Perquè el carret reaccionava, no tots de la mateixa manera, una et donava un tipus de colorimetria, l'altra et donava més gra, i cap aquí doncs, hem trobat fotògrafs que han decidit, escolta, jo les meves fotos sempre les vull fer amb aquest carret perquè tenen aquesta essència que a mi m'agrada. Avui això ho simulem en digital, no?
0: Ara anirem a parlar de l'analògic fent aquest taller, però quantes vegades els últims temps has dit no l'obris, que tu destrossaràs tot, o sigui, aquesta frase, o sigui, noves generacions que obren càmeres i se'ls devela tot, és que això et diu l'edat que tens, no?
1: Això et diu l'edat que tens, de la mateixa manera que si a tu et donen una imatge instantània d'aquestes càmeres, no? Aquestes que surten amb el marquet blanc de tota la vida, i l'agites així, ja estàs dient quina edat tens. Ja. Clar, perquè això, les noves generacions...
0: Això és llegenda urbana o és veritat que si l'agites es
1: revelen ràpid? No fa falta, és a dir, en el procés, allà hi ha uns químics que ja han passat per on han de passar i no fa falta, no? Però queda, i si tu l'agites ja estàs dient, vale, jo he viscut aquella època, i si no l'agites, dius, és que això no sé què és.
0: Si et vols fer el jove,
1: no agitis.
0: La Polaroid. Va, escolta, anem per feina, avui coneixerem els bàsics tècnics i emocionals de la foto analògica.
2: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.

0: Va, comencem pel tema difícil, el tema tècnic. Amb diferents càmeres analògiques, no? Hi ha la compacta, la reflex, la telemètrica, o sigui, hi ha moltes, no?
1: N'hi ha moltes que d'alguna manera han sobreviscut a l'època digital. És a dir, en digital també tenim les reflex, tot i que ara ja han estat substituïdes per les mirrorless, que s'assemblen però no són tècnicament exactament iguals, però també tenim càmeres compactes com abans. És a dir, sí, seguim una miqueta amb diferents càmeres de més petites compactes, un terme mig, i després càmeres més professionals.
0: Quan diem càmera reflex, què estem dient?
1: Càmera reflex estem dient que el que tu veus a través del visor és una imatge real. És a dir, la llum entra a través d'un objectiu, allà hi ha un mirall que fa una reflexió de la llum i, per tant, el que veus és la realitat. Quan tu vols fer la foto, sentim aquest clac-clac, que això és que el mirall puja i el que fa és que la llum arribi a entrar a la pel·lícula o al sensor digital. O sigui, funcionen absolutament igual. I ara això, aquest mirall, aquest clac-clac i tot aquest mecanisme, ja no el tenim. Les mirrorless, bàsicament, és mirrorless, no?
0: Li treuen el soroll.
1: Sí, li treuen el soroll, sí. En part, sí. Llavors, només ens queda l'obturador, que és com una persiana, no?, que pugem i baixem, que fa una miqueta, però és que aquest obturador ja hi ha càmeres que no el tenen. O sigui, anem a que sigui totalment silenciós. I el soroll, tan xulo que feien les càmeres abans, l'afegim electrònicament.
0: Ai,
1: clar, això és molt
0: això
1: fort,
0: és com
1: eh?
0: El cotxe elèctric.
1: Totalment.
0: No? Que silenciós, hem de fer soroll. El meu fa una consoneta i tot. O sigui, he de fer un soroll per no atropellar ningú.
1: Doncs tal qual, és el mateix, sí.
0: Oi, però clar, el tema aquest té molta gràcia, no? El clec-clec aquest, que et transporta en el temps, eh?
1: Et transporta en el temps, o sigui, mira, de la primera càmera que jo vaig utilitzar, això és el sorollet.
0: Oh,
1: aquest clac-clac era com el carret, doncs el tenies que desplaçar, no? I llavors això ho tenim amb electrònic. Llavors, clar, ben no...
0: Clar, representa que, en aquest cas, aquest soroll que has fet és perquè passava la foto, o sigui, la pel·lícula es movia, no, diríem?
1: Es movia, hi havia un moviment intern i anaven d'un fotograma en l'altre. Per tant, doncs, hi havia tota aquesta mecànica pura i dura de moviments interns, no?, que per un cantó era més difícil que s'espatllés i si s'espatllava es podia arreglar. Avui en dia ja és una miqueta més complicat.
0: Ara m'imagino, per exemple, tu estàs fent un taller de fotografia analògica, t'entra una persona que no ha vist mai una càmera analògica ni un carret. I tu com li expliques què és un carret?
1: A veure, jo crec que realment amb un sensor digital hi ha coses que són exactament les mateixes. És a dir, tenim o una pel·lícula o uns sistemes electrònics que el que fan és reaccionar a la llum. Aquí el tema més complex és com aconseguim el color, i el color s'aconsegueix, i ja en el seu moment amb la pel·lícula, recordem que quan neix la pel·lícula és blanc i negre, no hi havia una altra opció, no? Però llavors hi ha gent que comença a investigar i que se'n dona en compte que posant uns filtres, els RGB, no?, vermell, verd i blau, no?, que si els posem a davant, en allà podem intentar aconseguir el color. Que surti una foto, a veure... ens centrem un moment, que surti una foto allò en l'smartphone, que quedi tan bé i tot. Hi ha una tecnologia i una història d'emprenedors, de noves tecnologies, que és espectacular, no?
0: Clar, el tema és per això que, clar, veus un rodet, que és com un cono, diríem,
1: sí.
0: Bueno, com, no sé com explicar-ho,
1: sí.
0: Però clar, allà hi ha com una pel·lícula enrotllada, no?
1: Sí. Totalment.
0: Clar, clar, i molta gent igual no n'ha vist mai, no diria? O què?
1: A veure, ara inclús pots trobar col·laboracions de marques de roba, marques de fotografia, i jo crec que un rodet inclús s'ha convertit en algo que hi ha gent que ho porta penjat a la motxilla, no?
0: Encara com a clauer, no hagi... com a clauer, sí.
1: Com a clauer,
0: sí.
1: No? Però perquè, bueno, és aquesta, potser, nostàlgia, no?, cap a...
0: Ja, és un retorn passar, també, no? Sobretot de la gent que no ho ha viscut, també, no?
1: Per suposat. Clar, no ho han viscut, però és una tecnologia que està allà i que és molt agradable, que implica més tocar amb les mans, implica més pensar les coses abans de fer-les. Teníem els carrets de 36, no? Escolta, s'havia acabat allà, ja no hi havia opció.
0: 36 fotos i punt.
1: I punto. Ara, imagina't, amb una targeta per petita que posis tu la targeta a la càmera, doncs potser pots fer 1.000 fotos. O sigui, no hi ha límit.
0: I hi havia,
1: no?,
0: aquella cosa, que el compro de 24 o 36? I estaves, sí, una estona meditant, eh? Si compraves el carret de 24 o 36.
1: Clar, també era un més car que l'altre i després, clar, tenies que comptar que allò s'ho tenies que revelar, que també hi havia un cost.
0: Clar,
1: no?
0: On es revela ara?
1: Doncs a tendes de fotografia que segueixen existint. Sí, clar que sí. Llavors tu portes el... Primer compres el carret en allà.

0: que es posa, et pot sortir algú o no, o què?
1: Pues probablement sortir algú de fa molts anys, vés a saber d'aquí, perquè estigui en aquell carret, el que passa que probablement doncs, tingui un deteriorament dels colors, de certes coses, però l'imatge estarà, no?
0: Que després també hi ha el tema aquest, que és un altre maló a part de restauració, no? De la gent que restaura també els negatius, però és complicadíssim, això.
1: És complicat.
0: Això, ho de, això amb la IA.
1: Amb la IA ho fa molt bé.
0: Fas una foto i sí, que tu et posi el que no hi ha, no?
1: Sí, la IA inclús les pots animar.
0: Clar.
1: I, bueno, pues, sí, jo he vist l'impacte que pot produir veure una foto d'algú que ja no està amb nosaltres de fa moltíssims anys i que de cop i volta d'alguna manera es mou, no? El moviment... Sí. No deixa de que el relacionem amb vida, no? I llavors, bueno, genera un impacte.
0: És el tema emocional de la IA. Parlant del tema emocional de l'analògica, com canvia la manera de fotografiar quan només tens 24 o 36 fotos a fer, no? O sigui, és impressionant.
1: Sí, has de pensar abans de disparar. Una cosa que també hauríem de fer amb el digital.
0: Hosti, pensar.
1: Primer, pensar què vull explicar. Llavors hem de pensar que aquest carret, no? Aquest carret o aquest sensor és com un full en blanc, tenim un llapis, molt bé, però si tu no penses abans de començar a escriure de què vols parlar, doncs potser et surten algunes frases xules, però quan tu ensenyes aquest escrit la gent dirà, és que no t'entenc de res, no? Doncs en fotografia passa igual. Llavors potser no, estàs fent fotos, però no hi ha una intenció. Llavors, intenció és el principal. No?
0: I una mica aquesta, la incertesa pot formar part també del procés creatiu?
1: Totalment, no? És a dir, en quantes fotografies, inclús anant amb una idea de dir avui m'agradaria treballar les llums i ombres pels carrers al bord de Barcelona, i tu vas amb aquesta idea, i de cop i volta, quan estàs allà fent fotos, apareix algú inesperat, no? La serendípia que en diem, algú inesperat que realment t'aporta moltíssim. I al final te'n vas amb la foto inesperada, és realment la que t'emportes, no? Com a dir, aquesta és la que més m'agrada, perquè és algo que tu no pensaves que passaria, ha passat, i realment és interessant que passi, no?
0: Jo hi ha una cosa que conservo de la meva vida anterior analògica, que determina la meva edat, i és que quan em fan una foto, o sigui, els fotògrafs o la gent que em fa una foto a vegades o pel carrer o el que sigui, em vol ensenyar com he quedat. Jo no vull veure com he quedat en aquell moment. Però és veritat, saps? O sigui, dius, no, ja ho veuré, no sé, ja me'l trobaré per ahí el resultat. Però no sé, tothom ara està com acostumat, perquè hi ha gent, suposo, tiquismiquis, de dir, no, torna-me'l a fer, que he quedat fatal. Jo penso, no sé, sembla com que vulgui conservar aquell... No? Vull dir, el sentiment que tenia quan em feies una foto fa molts anys, no?
1: Clar, Jan, quan tu mires una foto que acabes de fer, tornes un viatge, et mires aquelles fotos, ho tens tot fresc, és a dir, les emocions, les sensacions que tu has viscut estan impregnades en aquelles fotos i és molt probable que les vegis molt xules, molt bé, no? Doncs aquelles mateixes fotos, passa un any i les tornes a mirar i dius, hòstia, no eren per tant, potser, no? Per què? Doncs perquè aquelles sensacions que portaven enganxades ja no les tenim, no? Llavors en fotografia es fa molt això de dir, jo faig la foto i esperaré un temps a reaccionar en aquesta foto per intentar reaccionar d'una manera més neta, sense doncs, aquesta sensació tan recent, no?
0: I Joan Vendrell, per què creus que ha tornat l'analògic? És a dir, per què ha tornat a despertar interès la fotografia analògica? Quin creus que és el motiu principal? Aquesta aturar el temps, aquesta creativitat? Perquè abans parlàvem de les pel·lícules, no? I sentia la Gris Jordana, no? La cap de fotografia de La Bola Negra, i deia, és que ens fa ser més creatius el fet que se'ns compliqui més la vida el procés, no?
1: Sí, és que és totalment això. Tornem a les restriccions, no? Perquè quan comences a estudiar fotografia et diuen no agafis un zoom, agafa un objectiu que sigui fixe, no? I per tant, si tu vols canviar allò que estàs captant amb la càmera, t'hauràs de desplaçar. En el moment que et desplaces, les coses canvien, no? Això és molt fàcil. Si tu només has vist una piràmide d'Egipte, només l'has vist des d'un cantó, per tu és un triangle, i allà ningú t'hi treu, no? Però sí, si puges amb un avió i la mires des de dalt, és un quadrat. I resulta que si després et desplaces una mica cap a la dreta o cap a l'esquerra, ja no és un triangle, la forma va canviant, no? Pues és que això és la fotografia, és això. És canviar de posició, canviar de perspectiva per veure les coses d'una manera diferent, no? Jo crec que aquesta és la gran qüestió que hi ha en fotografia.
0: També el resultat d'una fotografia analògica es pot fer de forma digital, no? Perquè ens ha fet un fart de fer fotos amb el València, amb tots aquests filtres, sí, no? Però, en canvi, clar, també potser la gràcia és que sigui autèntic, no? Analògic, potser també està de moda per això?
1: Jo crec que el principal motiu, no sé si dir malauradament, però és un motiu estètic. És a dir, trobar una estètica d'abans, no? Que desperti aquesta nostàlgia i aquestes coses. De fet, amb l'últim iPhone veiem que estan

0: Són uns filtres que afegeixen gra, fan totes aquestes coses per recuperar una miqueta aquests estils, no? Però per altra banda, suposo que també hi ha gent que hi troba, doncs escolta, jo és que quan he apretat el botó, la foto ja està i no puc fer gran cosa. Tot i que en la seva època amb el revelat es podien fer moltes manipulacions, molts ajustaments, que ara també es fem amb l'ordinador, eh? Bueno, no hi ha tanta diferència com pugui semblar.
1: Mm-hmm. Bé, clar, també hi ha com un boom també de la fotografia aquesta instantània, que aquí en tenim una, dèiem que era un híbrid, perquè aquesta és digital, però tries la foto i llavors la fa a paper, no?
0: La fa a paper, no? Hi ha una reacció química d'uns productes, no?, que el que fan és una altra vegada reaccionar amb la llum i et surt una còpia impresa. És una càmera que jo utilitzo sobretot quan faig fotografia de viatge, quan has d'afrontar una situació on hi ha desconeguts. En el moment que tu fas una foto i la regales, no té el mateix impacte que dir ja te la passaré pel WhatsApp. No és el mateix.
1: I el fet que sigui que només tens 10 fotos per fer...
0: Encara fa més
1: que tris molt bé les fotos que vols fer, no? Llavors és un moment que dius, aquest moment és per la foto que vull imprimir, no?
0: Sí, totalment. Això et fa estar una miqueta més centrat, no? No tinc tantes opcions com penso, per tant, he d'ajustar, he d'estar conscient de què vull fer, com ho vull fer, això implica tenir coneixement...
1: És una mica meditació, no?, també. O sigui, té molt a veure amb el dir, estic ara i aquí, no?, una mica.
0: Totalment. És a dir, per mi és el que m'aporta la fotografia en gran mesura. Vas a un paisatge, passaries... Vinga, va, anem a un altre lloc, va, anem a dinar, ja està. I aquell paisatge, amb l'excusa simplement de fer la fotografia i de fer-la artesana... plantes el trípode, comença a tocar botonets, ajustes l'exposició, mires on t'enfocaràs. Mentre això passa, sents sorolls, veus coses, t'esperes a que aquell vaixell que està lluny entri dintre l'enquadre i ja ho tenim, no?
1: Va, avui estem parlant de la fotografia analògica, fent un paral·lelisme amb el digital, amb fans de les fotos.

0: I abans de continuar coneixent el Joan Vendrell, és que, clar, des de principis de mes de celebra d'aquest mes a Vilassar de Dalt la 14a edició del Revela't Festival, el primer festival del món dedicat íntegrament a la fotografia analògica contemporània, un festival que aquest cap de setmana, del divendres 16 al diumenge 18, viurà els dies àlgids. Pep Minguez és director del festival Revela't. Bon dia, Pep, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Estàvem aquí,
1: doncs mira, una mica expectant aviam com estarà el temps pel cap de setmana, però esperem que canviïn les previsions i que tot vagi molt bé.
0: El 14è edició del Revela't és la mostra que hi ha molt interès per la fotografia analògica. Quin és el perfil del públic que s'interessa per aquesta fotografia analògica, Pep?
1: Doncs mira, aquesta és la 14a edició i quan vam començar tothom ens deia que era com un exercici de nostàlgia i com de mirar enrere, però ara no, ara s'ha comprovat que bueno, la majoria de públic que tenim és gent jove que ha nascut ja en una era digital i ho veuen d'una altra manera, no com ho veiem nosaltres, no? que sí que seguim, o potser que sí que ho veiem amb una mica de nostàlgia, però ara mateix no, vull dir que és una altra manera de fer, no? D'abordar uns temes o el que vulguin fer-ne, no?
0: No, i el Joan m'ho comentava, que la gent jove està buscant, o sigui, cursets per aprendre fotografia analògica. Vull dir, estan passant moltíssimes coses. El lema d'aquesta edició és maneres d'escapar. La fotografia analògica ens convida a fugir, encara que només sigui per un instant, del soroll, la rutina, les pantalles.
1: Sí, de fet ja és una manera d'escapar de tota aquesta tecnologia o tota aquesta societat tan digitalitzada que tenim, o del telèfon, no? És una manera d'enfocar-ho d'una altra manera, més pausadament o amb més compromís amb el que fas, no? I on l'error també és molt important, vull dir que no és com un telèfon o una càmera actual que et cau a terra i fa una foto que és impressionant. Aquí, si no t'hi mires una mica, i a més, sempre hi ha el hàndicap aquest de que tens doncs un número limitat també de fotos per poder realitzar, no? O sigui que t'ho has de mirar d'una altra manera.
0: I ja veig que els pròxims temps estarem forçant l'error,
1: Ah, bueno, també hi ha gent que ho fa, però...
0: No, perquè, clar, tot tan perfecte no ens agrada. Volem l'error humà. Sí. Escolta, a més, una cosa interessant, el dissabte i el diumenge hi ha un màrquet fotogràfic i podem trobar càmeres de segona mà, carrets, còpies d'autor, fotollibres... Sí. Això va molt buscat, eh? Alerta, Vilassar, que no se'ns ompli molt, eh?
1: Jo crec que és dels festivals més importants, dels mercadillos així és més importants que trobarem, perquè no és dedicat a la fotografia, però a més és un màrquet que es composa com de quatre màrquets, o sigui que hi ha un màrquet que és una fira comercial, que són gent que o són botigues o són ja venedors que estan especialitzats en aquest tema, però també hi ha un altre màrquet de fotollibres, també hi ha un altre màrquet d'obra gràfica, o sigui dels propis autors venen la seva obra, totalment analògica, i també hi ha un altre màrquet com de, en dient handmade, no? D'arracades o accessoris així que estan treballats en fotografia. I tot plegat va acompanyat de moltes altres coses. O sigui, hi ha activitats familiars, hi ha com tallers infantils, hi ha un minuter també d'aquelles fotografies, allò, no sé si no recordeu, aquells que hi havia a baix de tot de les Rambles que feien aquelles fotografies.
0: Sí.
1: També com una mena de polaroids no tan ràpides, però...
0: Sí,
1: I també hi haurà, el cap de setmana, el dissabte hi haurà els cuiners de la terra que faran menjar tot el dia a la plaça del teatre i el diumenge una paella que ja ve a ser com una tradició, no?
0: Doncs escolta...
1: Fem paelles de 80 i ha de tota mena de paelles.
0: A Vilassar de Dalt falta gent, o sigui, 14a edició del Revela't Festival fins aquest diumenge 18 d'octubre. Pep Minguez és el director del festival. Moltíssimes gràcies i que s'ompli de gent.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A part
1: de les que no hem parlat de les exposicions, que és el més important, però hi ha 25 exposicions, hi ha 3 exteriors i les altres estan, sobretot, al principi de tot, que és a Cal Garbat, i llavors moltes altres en altres llocs. Però
0: sí, la primera jornada de patrimoni fotogràfic, cultura visual,
1: també,
0: no?
1: També, exactament, clar. Que es farà al Castell de Vilassar el divendres.
0: Per tant, sí, sí. O sigui, amants de la fotografia o gent en general, perquè vull dir,
1: no
0: hi ha una mica per tothom. Gràcies, Pep Minguez, una abraçada.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830. When I think back on all the crap I learned in high school.
0: Avui fent aquest taller de fotografia analògica, ja veus, t'ha vingut ganes d'anar a Vilassar, Joan Vendrell?
3: He anat diverses vegades i ho tenen molt ben muntat, o sigui que és un lloc on no podeu faltar, sense dubte.
0: Tu fas molts cursos de foto digital, una vegada em vas explicar com fer una foto a la lluna de nit amb el mòbil.
3: Sí.
0: Recordo molt aquest moment. Després et faré un altre... un altre repte d'aquests, vull dir que
3: bé,
0: alerta.
3: Bé, m'agraden.
0: No, a banda d'això, el que et volia dir és que tu fas cursos i formacions. Amb quin perfil de persona s'apunta als cursos?
3: Actualment s'apunten persones que ja tenen un interès per la fotografia, que tenen uns coneixements i el que volen és seguir avançant. Això fa... uns quants anys, com 15 anys, no era ben bé aquest perfil. Era gent que s'havia comprat una càmera i no sabia com anava. És a dir, que hi ha també una maduració de la gent que li agrada la fotografia, no? I qui té interès ara, jo crec que avui en dia realment té un interès important, no? I per tant vol aprendre, vol fer activitats i vol seguir desenvolupant, no? Aquesta...
0: Tu aquest passat mes d'abril vas publicar el llibre El jove que va voler fotografiar els boscos de Minnesota.
3: Sí.
0: Perquè crec que estàs molt marcat, no?, per un llibre.
3: Estic marcat per un llibre...
0: per un reportatge.
3: Per un reportatge. Jo de jovenet, quan les càmeres eren analògiques, no? Veig un reportatge d'un fotògraf americà de Minnesota, precisament, el Jim Brandenburg, que en aquell moment, en analògic, ella que fas un reportatge de 90 dies, només una foto en els boscos de Minnesota per captar l'essència de la tardor. I jo veig aquelles fotos i dic, mare de Déu senyor, saps? O sigui, jo vull fer això. I tan forma agafa que me'n vaig amb 20 anys a Minnesota. Primer de treballar 2 mesos a un camp de golf a Wisconsin per fer els diners, i me'n vaig a Minnesota amb una càmera que és semblant a una Ricoh que abans he vist per aquí, amb un rodet Kodak de 400, a intentar fer aquelles fotos, no? Estic en el lloc, no? Ho tinc tot, tinc la càmera, estic en el lloc, no? I què passa? Que no surt res. O sigui, això és un desastre total, no? I llavors, d'alguna manera, allò se'm pica, de dir... Vale, aquí hi ha coses que jo no he considerat, no? I potser això no és tan fàcil com diuen d'apretar el botó i ja tens la foto. Hi ha altres coses, però he estat al lloc, al mateix lloc que aquest fotògraf ha estat, com és que ell ha aconseguit allò i jo no? Doncs aquí comencem, no? Tot el tema de la mirada i de realment aprendre fotografia en tota la seva amplitud.
0: I en el llibre expliques una mica això.
3: En el llibre explico tota aquesta trajectòria vital, no?, al voltant de la fotografia. A mi la fotografia m'ha ensenyat moltíssimes coses, no? Aquest fet de parar, de mirar les coses, de reflexionar-hi, convidar-te a profunditzar en certes coses que no hagués fet si no hagués tingut l'excusa de voler fer la foto, no? Però això trigues molts anys a descobrir-ho, eh? Clar. No és algú que jo ja d'entrada ho pensés així, eh?
0: Una de les coses que jo crec que és el somni de moltes persones, no poder anar a fer un viatge acompanyat d'un fotògraf que t'ensenyi, o sigui, faci un taller viatjant, no?
3: Sí.
0: De dir, mireu aquí, no sé, jo m'imagino el Taj Mahal, com fer una foto de nit, de dia, de tal, i que t'ajudi algú, no? Tu això ho has fet.
3: Sí, jo això ho faig. De fet, ara d'aquí 2 setmanes amb un grup anem a Venècia, i la gent que ve... tothom té el mateix perfil, en diuen. És la típica, si algú que ens escolta no està en aquesta situació, ho sabran en seguida, no? Jo quan viatjo en grup, no?, sempre sóc l'últim. Sempre tothom m'està esperant, sempre tothom m'està dient, ara has de fer una altra fotografia, i llavors vas com tot el rato
0: t'emportes els últims,
3: no? Sí, sempre ets l'últim, no acabes de veure les coses, no fas bé la foto tampoc perquè no hi pots dedicar el temps. Llavors, quan venen en un viatge que és centrat al 100% per fer fotografia, diuen, ostres, quin descans, que bé que m'ho estic passant simplement perquè té el temps, no?, i l'espai per poder gaudir de la fotografia com es mereix. No?
0: I una cosa, ja per ser pràctics, tu què recomanaries? O sigui, els que viatgem amb mòbil, diríem, fem les fotos amb mòbil, també recomanaries que vigiléssim, no en féssim tantes? O tu també ets d'aquells que dius, fes-ne moltes i ja triaràs les millors, perquè al final no acabes borrant les que no t'agraden, o sigui, acabes tenint un caos de núvol brutal.
3: Sí, tenim un caos que de cop i volta algun dia pot haver-hi un apagón i desaparèixer i quedar-te absolutament sense cap
0: record. No cal que hi hagi un apagón, canvies de mòbil, sí, i ja no fas el canvi.
3: Sí, ja no has fet el backup que toca i ja està. No? Jo crec que si algú té la fotografia és el convidar-te expressar-te, a fotografia és expressar-te, doncs primer pensa què vull compartir amb els altres, o amb mi mateix, eh? Ojo, per això la fotografia, hi ha molts fotògrafs que no han compartit les fotos mai, no? Vivian Maier era una fotògrafa de street i resulta que no, quasi bé que no ensenyava les fotos, però les feia igualment, no? Llavors és una cosa també personal, no cal compartir-ho, però si a més ho comparteixes, pensa't, què m'interessa d'aquí, no? En aquest viatge, què veuré? A part de moltes coses, busca un tema. Les façanes, les portes, les ombres o els artesans, i treballa sobre allò, no? Veuràs com realment d'allà surt una cosa més interessant que anar una miqueta així a lo loco, no?
0: Això és bona idea. Sí. Va, avui idees més teves. Anem a fer el riu de la tàctica.
2: La tàctica. Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
0: No sé si tornar-te a demanar la tàctica per fer una bona foto a la lluna amb el mòbil, perquè és que això... Quants cops t'ho han demanat, això?
3: Això, de fet, és un dels vídeos que tinc a YouTube que més vegades la gent demana, no? Cada cop que per les notícies surt, hi ha la lluna plena, més gran, o sigui, llavors tothom...
0: Clar, a l'eclipsi, no? Vas poder fer bones fotos a l'eclipsi?
3: Vaig poder fer fotos a l'eclipsi, la totalitat. Vaig anar a un lloc on només tenia 7 segons, va ser una experiència meravellosa, i vaig poder tornar amb una foto que sempre em permetrà recordar i abocar aquells moments tan interessants.
0: Sabies, vas veure l'eclipsi, localització, o és que estaves en allà?
3: No, vaig buscar la localització.
0: 7 segons tenies.
3: En aquest cas, estava just dintre la franja de totalitat, és a dir, vaig veure l'eclipsi total, però estava molt al límit i, per tant, només vaig tindre 7 minuts, quan en altres llocs podies gaudir-ne 2 minuts, no?
0: Ai, on eres? Fots per dir-ho?
3: Estava passat Vilafranca del Penedès, allà a l'Arbós, i allà era el límit, no? Però, bueno, tenies que mirar que, per exemple, no tinguessis un edifici o algú davant que et tapés el sol, perquè aquesta vegada el teníem bastant baix, el sol, no?
0: A nivell de llum, no sé amb quina càmera ho vas fer, si vas fer-ho, evidentment, amb càmera, no vas fer-ho amb el mòbil, no?
3: Vaig fer-ho en càmera, vaig fer-ho amb un teleobjectiu, perquè si no el sol et quedaria petit. I, bueno, és un tema complicat, perquè hi ha també una certa perillositat de mirar el sol directament, no ho podem fer, ja es va enfatitzar amb les ulleres, no? Però a nivell de càmera també te la podies carregar, la càmera, eh? Sí, clar. O sigui, la llum directa, el sensor, depèn com sigui. Llavors, el truc era esperar la totalitat. A la totalitat era fàcil, relativament fàcil fer-ho, perquè en allà sí que podies mirar el sol a aquests segons, no?, a sense ulleres, i també podies fer la foto sense cap mena de filtre. Llavors, bueno, tenies que tindre una miqueta la recepta, però...
0: La tens penjada al teu Instagram?
3: La tinc penjada al meu Instagram,
0: doncs va, Joan Vendrell.
3: Sí.
0: Instagram,
3: fàcil.
0: I aneu a mirar el resultat.
3: Fàcil.
0: Va, hi ha les tres tips per fer una bona foto a la lluna.
3: Dani, una bona
0: amb
3: foto...
0: Amb el mòbil. No amb analògic, amb el mòbil.
3: Amb el mòbil ens interessa que el mòbil tingui zoom, perquè si no et sortirà una lluna tan petita que no
0: servirà. Però sempre
3: no
0: ens diuen que no fem servir el zoom.
3: No, home, si no, clar, si queda no arriba, molt petita. No, si no, no arribes, se queda petita.
0: Llavors, zoom
3: òptic, idealment. És a dir, que el zoom tingui, el mòbil tingui tres càmeres, doncs una és el teleobjectiu, utilitzar, o sigui, aquest teleobjectiu.
0: No agafar el més petit i obrir-la, sinó que agafar el que s'acosta més.
3: El que
0: no?
3: S'acosta més. Val. I després, si vols obrir, tot i que això implica que estem pixelant i perdent resolució, també es pot fer, perquè quedi amb un tamany
0: zoom. Primera cosa. Segona cosa.
3: Segona cosa. Hi ha moltes aplicacions que et diuen... Hi ha un calendari que et diran quin dia és lluna plena, i també no està de més saber-ne la direcció, perquè si tu saps la direcció per on sortirà, doncs potser resulta que en el teu poble hi ha el campanar i pots esperar que la lluna surti per darrere del campanar. Llavors ja no només tens la lluna, sinó ja afegeixes una capa de dificultat. Tens la lluna amb el campanar. I això ara, per exemple, també està molt de moda.
0: I
3: buscar la localització és important, no? També.
0: Val, doncs aquestes dues coses...
3: Això és el més important.
0: Doncs ja està, la farem. Clar. Ja farem la foto. No ho he aconseguit fer mai, però bé. Escolta, gràcies, Joan Vendrell. Sempre aprenent del passat i del present, hi ha persones que en lloc de combinar el millor de la innovació i el millor del que hem viscut, decideixen desconnectar-se del tot. Avui en coneixerem algunes. T'ho dic ara perquè hi ha en plan, jo ho deixo tot, me'n vaig. Bé, gràcies, Joan, una abraçada.
3: Moltes gràcies.
0: Apunt la nostra col·laboradora descobridora, Júlia Stals, buscant la tàctica dels famosos.
4: La música clàssica és seriosa.
5: De vegades.
4: És solemne.
5: Tampoc sempre.
4: I és difícil.
5: Ah, no, això sí que no. És complexa i rica, però amb una mica de voluntat...
4: A l'hora clàssica, escoltem música.
5: Però també en descobrim, en parlem i ens fem preguntes.
4: Amb curiositat i ganes de deixar-nos sorprendre.
5: I és que només cal tenir ganes d'escoltar.
2: L'hora clàssica. Amb Marc Galluc i Pep Gorgori.
4: Cada diumenge, de 8 a 9 del matí, l'Hora Clàssica a Ràdio 4.
6: Són quatre vies. Amb Sílvia Tarragona. Diuen que la vida són quatre vies i nosaltres la volem compartir amb vostès. Veus, històries i tot allò que els interessa, els entreté i els fa pensar. Perquè el cap de setmana s'ha de viure i també escoltar.
7: Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 1 del migdia. A Ràdio 4.
8: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinarès. Brindarem.

0: Aquesta mitjanit s'ha estrenat un retorn. Avui que parlem de la tornada de la fotografia analògica ha estat una sorpresa. Són els DEP, el grup del productor i músic David Rossell. Torna amb aquest Brindarem molt nostàlgic i també molt èpic. Júlia Stals, hola, què tal?
1: Hola, molt bé, Mariola.
0: Es diu Brindem, va, Brindem. Brindem. Escolta, què has descobert i de qui?
1: Doncs aquesta setmana he pensat molt, i és que tant benestar, anem a pensar una mica en el benestar digital, i és que em pregunto què passaria si demà deixéssim les xarxes socials.
0: Ui.
1: Mariola, tu i jo no podríem. No. Tindríem més temps? Potser sí. Estaríem més tranquils? No ho sé. O ens perdríem masses coses? Probablement aquesta. Però clar, és que cada vegada hi ha més persones que es fan aquestes preguntes. I alguns creadors de contingut, que precisament són els que han d'estar més enganxats al mòbil, doncs s'han proposat passar mesos o anys allunyats de les xarxes.
0: Fent detox digital, sí, sí.
1: Sí, sí, però després com acaben? Compartint-ho a les xarxes i explicant doncs, tot el que han après, què han fet i que els ha canviat la vida. Aleshores, hi ha estudis que diuen que passar una setmana sense xarxes socials comporta doncs, que et relaxes molt, no tens tanta ansietat, no tens depressió, no tens insomni, però això no vol dir que deixar-les sigui una solució màgica, però sí que ens fa pensar com ens afecten. I també qui ha acabat qüestionant-se les eines que ell mateix ha creat, que és el cas d'Asa Raskin, que va inventar el sistema de l'escroll infinit.
0: És una de les coses pitjors que hi ha actualment. O sigui, escroll infinit, que no acabes mai. No?
1: La nostra addicció és que amb els anys ha lamentat com aquesta idea s'ha utilitzat per retenir la nostra atenció i que perdem el temps amb tonteries.
0: L'inventor de l'escroll infinit ha acabat dient que el seu invent ens ha fet mal. O sigui, sí. És fort això també, eh?
1: Sí, sí, és fort. I a Espanya, 8 de cada 10 persones fan servir les xarxes socials, segons un informe de Data Report del 2025. Això què vol dir? Que la gran majoria les utilitzem. Però aquesta minoria què? Parlem d'aquesta minoria. El director de cinema i professor Fèlix Colomer va anunciar fa uns mesos que deixava les xarxes socials. Així és com ho explico.
2: Aquest és el meu últim vídeo a les xarxes. Després de penjar-lo, em borraré Insta. I no només faré això, sinó que m'he borrat Twitter i Facebook. M'he borrat YouTube. M'he tret les notificacions de WhatsApp. Miraré el WhatsApp només dos cops al dia. M'he borrat l'aplicació del correu electrònic al mòbil. Ja he configurat el meu mòbil perquè només vegi les aplicacions que necessito. No gravaré amb el mòbil, sinó amb una videocàmera. Un dia a la setmana deixaré el mòbil a casa.
1: Doncs no podem dir que Fèlix Colomer ho ha deixat tot. Ho ha deixat tot, però volem parlar amb ell, el tenim aquí.
0: Hola, Fèlix, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Et sents més feliç que abans?
3: Sí, completament.
0: Oh, de veritat. Escolta, però una cosa, perquè jo avui deia, mira, jo fem aquesta setmana de desconnexió de detox digital, de benestar digital, però jo no he pogut aguantar, o sigui, he anat mirant coses. I tu realment ho has deixat al 100%?
3: Sí, o sigui, he estat 3 mesos, les primeres era com 3 mesos de deixar-ho al 100%, i al cap de 3 mesos vaig fer aquest vídeo per explicar com havia anat i també com a la conclusió a la que he arribat, no? Que és... que realment he com recuperat, o sigui, estic molt content per haver recuperat l'atenció que havia perdut. O sigui, jo em sentia que no podia fer el que feia abans, que no podia concentrar-me més de mitja hora fent una tasca o inclús llegint un llibre, i això era perquè havia de consultar tota l'estona el telèfon, hi hagués o no notificacions, o entrar i fer una mica d'escroll o el que fos, i amb tot aquest temps que he tingut ara, doncs ha sigut molt bonic perquè he començat a fer coses que no feia abans, com fer ciclisme, ioga, crossfit, fer una cosa que estava pendent, que era adoptar un gat, que el meu fill sempre havia volgut, i no va directament relacionat, però sí que una mica en el sentit de... He guanyat un altre cop el temps que tenia abans de que existissin les xarxes.
0: Fèlix, pot ser que també hagis recuperat una noció diferent del temps?
3: Sí, sí, sí, perquè és com... Quan tens temps també per avorrir-te, entre cometes, descobreixes coses noves i el temps passa d'una forma diferent. Un exemple és estar a la cua del súper i abans sempre hagués tret el mòbil durant aquests 2 minuts o 30 segons que estàs fent la cua, o el que sigui, esperant un autobús o el que sigui. I ara, doncs, no, dic, no trec el mòbil, el deixo a la butxaca, no? I aviam què passa, aviam què estan fent aquests dos, de què estan parlant, mira la compra d'aquests, que interessant, què deu voler fer amb això, no? I et poses que un temps que abans era tenir l'encefalograma pla per no haver de pensar en res, de cop et poses a mirar el món d'una altra manera, amb uns altres ulls, i també pensar en coses teves de, ostres, fa molt que aquest tio em recorda aquell amic que fa molt que no truco, avui el trucaré, o coses així. I només això, trobo, la revolució més gran que crec que he fet és aquesta, la de no agafar el telèfon en els temps morts.
0: Com et vas informar durant 3 mesos?
3: Doncs per diaris, per ràdios, mirant documentals.
0: Però diaris com... de paper o de...
3: De paper. Sí, jo soc molt fan dels diaris. Sí,
0: boníssim.
3: Sí. I m'he subscrit també a alguns diaris. Era una de les coses que havia de fer també, que em preocupava de... Clar, les coses que sí... Les poques coses que aprenia a les xarxes, que eren poquíssimes, però doncs, no sé, una obra de teatre que la recomana algun prescriptor cultural. Doncs aquest prescriptor cultural segur que escriu alguna revista o algun diari o algun mitjà, que pot ser digital, també, no és que sigui un ermità i que no miri res digital. O sigui,
0: clar,
3: que...
0: eren només xarxes socials.
3: Eren xarxes socials, sobretot, tot el que tingui a veure amb l'algoritme, i també la intel·ligència artificial entrava en aquest paquet, que també és el que creia que m'havia tornat, o ens torna tots, bastant tontos, en el sentit de que no pensem per fer qualsevol cosa. No? Jo que venc documentals, doncs ja t'ajudaves amb la intel·ligència artificial per fer millor el dossier de venda, però després perdia molta veritat i no funcionava. I a part tu tampoc treballaves tant i per tant no et motivaves tant, no retroalimentava la bola ni s'anava fent més grossa, que és el que necessites per fer un documental, que és estar extra motivat. Llavors, potser trigo més fent algunes coses, però les faig amb molta més, no sé, perseverança, persistència i amb molta més il·lusió.
0: És que ara estava pensant també en la xerrada que hem tingut amb el Joan Vendrell, que dèiem, clar, o sigui, a l'analògic o al fer com ho fèiem abans, t'aporta com bastanta més creativitat, no? El tenir com problemes a l'hora de fer les coses. Clar, les influències, tu que ara fas molts audiovisuals i has fet coses molt creatives, no sé si has notat que sense estar tant a les xarxes socials t'ha tornat una creativitat diferent, t'ha portat també a nivell de creativitat?
3: Sí, és que fer les idees bones arriben quan t'estàs avorrint o quan no estàs fent res, que és quan relaciones una cosa que veus amb una cosa que et ve al cap, no? Ajuntes dos conceptes i aquesta barreja és el que crea una nova idea, no? Això és impossible tenir idees si tota l'estona tenim el cervell ocupat o desocupat amb contingut, no? I és com... A mi les idees bones sempre em venen o corrent, si no estic escoltant un podcast, si no ja no serveix, a la dutxa o anant en bici ara, no? Que són 3 hores que estàs tu sol amb la teva ment i clar, en aquestes 3 hores és un regal de que et surt la creativitat, tens mil coses a fer, a avançar i també a preocupar-te, perquè aquest és el motiu, no? Pel que utilitzem, o un dels motius, i segurament el principal és no pensar perquè potser ara estic ratllat per alguna cosa, trec el telèfon i de sobte ja deixo d'estar ratllat, és com prendre't un antidepressiu al moment perquè no penses, no? I de sobte aquests moments de tristesa durant aquests 3 mesos sí que m'ha entrat una mica al mono de dir tinc una eina que sé que em podria fer deixar de pensar en allò que em preocupa i no la puc fer servir perquè m'ho he promès, no? Llavors han acabat passant coses doncs, de converses doncs, molt més profundes amb amics o amb els meus pares, etc, sobre compartir aquesta tristesa, una cosa que em costa molt a mi fer i arrel ara no tenir xarxes i ja necessitar el contacte humà, doncs també me n'he adonat que a curt termini potser m'ha anat pitjor, però a llarg termini, evidentment, sempre serà molt millor, no? Tenir una conversa amb algú sobre allò que et preocupa que no fer veure que no existeix i treure el mòbil perquè et passi ràpid.
1: Uh-huh. I has notat canvis en la manera de dormir o en l'estat d'ànim?
3: Sí, o sigui, en l'estat d'ànim segur. O sigui, estàs com molt més tranquil sabent que et lleves i que no has de... El primer que has de fer no és agafar el telèfon, no? M'agradava inclús jugar com a veure fins a quina hora puc aguantar a l'agafar el telèfon, no? I què passa si no ho faig, no? Doncs mira, començo, vaig al lavabo i encara no l'he agafat. Esmorzo i encara no l'he agafat. Començo a fer una tasca que vull fer, però em trec a l'internet perquè així sé que podré escriure i no hi haurà cap input de cap notificació i no passa res, no? I són les 12 del migdia i no passa res, inclús a nivell de feina, en el meu àmbit, com a mínim, i no passa res. Si algú t'ha enviat un WhatsApp, ja li podrà respondre a la tarda, també.
0: I ara, Fèlix...
3: I que t'adones que res és tan important, tampoc.
0: Tornes a tenir FOMO, ara que has tornat a les xarxes i així? Tornes a tenir FOMO o ja t'ha servit una mica de teràpia prèvia?
3: Sí, o sigui, per mi l'aprenentatge que he fet és que s'hi pot estar d'una manera sana i que creure que apagant, no?, posant el botó d'off i ja n'hi ha prou i ja està... no és veure la globalitat del problema, que és que tots ja estem posats aquí, que ningú ha decidit estar posat aquí, que estem completament... Som drogodependents d'aquesta droga que és el telèfon mòbil, i així ja ho consideren els psicòlegs i psiquiatres, perquè els efectes són els mateixos, tant el de la dopamina que reps quan t'arriba una notificació, que és la mateixa que quan et fots una ratlla de coca, o com el mono que genera quan ho tens, no? O sigui, els efectes són exactament els mateixos d'una droga tan bèstia com la cocaïna amb el telèfon mòbil.
0: Vols dir, jo això tinc els meus dubtes, però...
3: Busca. No ho dic jo, això porto 3 mesos que només el meu monotema és aquest.
0: Això vol dir que faràs un documental, suposo, amb aquesta experiència, no? Evidentment, no?
3: Sí, la idea. Sí, hi ha centres de desintoxicació que antigament s'utilitzaven per persones d'addiccions a les drogues, que ara són per persones addictes als mòbils. Això passa a Catalunya, hi ha un documental que es diu Addictos de la Sexta, que ho explica. I mira, la teva reacció és molt interessant, la reacció que has tingut ara de no pot ser, no parlem d'això, és exactament això. O sigui,
0: no, és que jo, per exemple...
3: Exactament això, no podrem canviar-ho perquè... Però... És igual, el més perillós, amb una diferència.
0: Sí, hem de fer un cara a cara un dia tu i jo.
1: 100%.
3: No, diferència que la fa pitjor, que és que sí que el necessitem, el mòbil. O sigui, hem d'aprendre a utilitzar-lo bé.
0: Total.
3: Això, en canvi, amb les altres drogues les pots apartar i ja està.
0: O sigui, jo el que veig és que és més conducta addictiva que addicció. Prefereixo dir conducta addictiva que no addicció, però és una qüestió de matisos. I una altra cosa...
3: Però això parlo amb els psicòlegs, que ho consideren.
0: Sí, he parlat ja. Però escolta una cosa, Fèlix. Jo crec que tu, més que contra el digital en general o el mòbil, tu vas contra els algoritmes una mica, no? Diríem?
3: També, sí. Seria com xarxes, algoritme i intel·ligència artificial.
0: Sí. I l'escroll infinit fora. O sigui, escroll infinit que el prohibeixin, això sí, no? Estem d'acord?
3: Sí, l'escroll infinit ja s'hauria d'estar prohibint. Total. I ara s'està començant a parlar. I, de fet, l'escroll és que al principi no existia l'escroll. Després, tu acabaves a l'Instagram i havies de marxar perquè no hi havia res més a veure, o al Twitter. Després van crear que va començar a existir l'escroll, que apretaves el botó de més perquè es desplegués una pestanya nova d'escroll, no? I després ja va passar a ser l'escroll infinit. I és molt interessant l'home que deu al principi, perquè ja està completament arrepentit, com si hagués creat la bomba atòmica.
0: Sí.
3: I ara és activista, hi ha un grup d'activistes que tots són ex-treballadors de Silicon Valley, perquè volen que tothom es conscienciï d'això, i sobretot perquè aquesta lluita és actualment la lluita més important que tenim entre nosaltres, perquè tots hi estem enganxats, i perquè si aquesta lluita no la guanyem, és impossible guanyar cap altra lluita com la del canvi climàtic, per exemple, perquè si estem amb el mòbil, és que ens és igual el problema del futur, el problema del veí, el problema de... És impossible, costarà molt sortir al carrer a protestar per alguna cosa.
0: Sí, tu, anem de continuar parlant, eh?
1: Sí, Fèlix, ara has de tornar a venir.
0: Colomer, sí, un debat superinteressant entre nosaltres, ja veuràs. Una abraçada, Fèlix.
1: Una abraçada.
0: Bé, demà la tàctica... Demà la tàctica farem taller de ceràmica, no serà eròtica, però quan ens parlen de... Tothom pensa en aquesta pel·lícula en Ghost. A la Setmana del Benestar no podíem deixar de parlar del boom dels tallers de ceràmica. Això serà demà, aquí a la 1. Adéu-siau. Oh,

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. Si demà se celebressin eleccions generals, el PSC continuaria sent la força més votada a Catalunya amb una forquilla d'entre 18 i 19 escons al Congrés, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Esquerra i Vox, per la seva banda, són els que més pujarien. L'habitatge, per cert, continua sent la principal preocupació dels catalans. Mentrestant, aquest divendres finalitza el termini per presentar candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i candidata a la presidència del govern del Front Ampli, ha fet una crida a Esquerra Republicana i Podem perquè s'afegeixin a la seva coalició. En declaracions a la Hora de la Uno, Colau s'ha mostrat disposada fins i tot a renunciar a ser la número 1.
2: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
0: I pendents també a aquesta hora de la tracturada convocada per Unió de Pagesos i a la que s'hi han afegit també altres sindicats que es dirigeixen al Palau de la Generalitat per demanar més ajuts pel sector.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les dues i deu repassarem tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació nacional i internacional. Parlàvem ara de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de cara a les eleccions del 29 de novembre i fa una estona hem conegut també l'enquesta del CIS.
3: Sí, i diu que el Partit Socialista capitalitza la mobilització social per l'habitatge i augmenta la distància amb el PP en estimació de vot fins a 12 punts, segons aquest últim baròmetre del CIS. Vox i Sumar, tercera i quarta força, també pugen unes dècimes. Pau Alemany, bona tarda, explica'ns.
4: Bona tarda. El partit liderat per Pedro Sánchez aconseguiria el 34% dels vots, mentre que el dirigit per Alberto Núñez Feijóo es quedaria al 22%. Un puja 3 punts respecte al baròmetre anterior, mentre que l'altre els perd en un mes en què els decrets de l'habitatge, el desnonament de Mari Carmen i les posteriors mobilitzacions socials han marcat l'agenda política. Com a tercera força, continua Vox, que segueix apropant-se al Partit Popular i creix unes dècimes fins al 17%, i a l'altra banda de l'espectre polític, Sumar apareix com a quarta força amb un 6%, mentre que Podemos es queda en un 3%. Aquest baròmetre, que es va realitzar la primera setmana d'octubre, manté l'habitatge com la principal preocupació dels espanyols. De fet, un 65% dels votants del Partit Popular i de Vox consideren que s'hauria de prioritzar l'habitatge com un dret constitucional per sobre de ser un bé de mercat. I també, segons el CIS, el Partit Socialista és el més beneficiat de les protestes de l'habitatge, mentre que les formacions a la seva esquerra continuen sense treure'n massa res.
3: Precisament aquest espai polític, el de l'esquerra del Partit Socialista, segueix encara sense definir les coalicions i els caps de cartell per les eleccions del 29 de novembre.
4: El ball de pactes i de noms continua en marxa quan falten només 3 dies perquè finalitzi el termini per presentar les coalicions. D'una banda, de Colau, que s'havia estat triada per liderar el Front Ampli, s'ha oferit a fer un pas enrere si aquest moviment facilita l'entrada de Podemos, un gest que el secretari general d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, li ha agraït.
5: Ada Colau lo que ha expresado es un acto de desnudez positiva de decir aquí hay una voluntad inequívoca de crear una gran alianza.
4: I d'altra banda, el pacte entre Esquerra i Podemos, que van posicionar a Gabriel Rufián i Irene Montero com a respectius líders, tot i que la formació morada ha obert ara un procés de primàries per ratificar l'exministre d'Igualtat. I encara una via més dins d'aquest rebombori, les negociacions a regions com la Comunitat Valenciana, Balears o Galícia, on els partits més d'esquerres negocien sota mànega per presentar una sòlida coalició i augmentar les seues possibilitats a les eleccions del proper 29 de novembre.
3: Gràcies, Pau. I una altra xifra que avui és notícia, la de la inflació, que frega el 5% al mes de setembre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Són 6 dècimes més que a l'agost, quan la taxa va ser del 4,3%. No es registrava un augment dels preus tan elevat des del febrer del 2023, fa més de 3 anys i mig. Míriam Andreu.
6: El transport és el grup que més contribueix a l'augment de la inflació a causa del fort increment del preu dels carburants. El gasoil i la gasolina s'han encarit al voltant d'un 30%. És per aquest motiu que el govern espanyol mantindrà les bonificacions als carburants. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia a Ràdio Nacional.
7: El dato de hoy lo que confirma, por ejemplo, con la evolución del precio del gasoil o de la gasolina, es que en el mes de noviembre, gracias a las medidas que están en marcha, se mantienen esos 20 céntimos de descuento que hay ahora mismo en gasolineras, tanto para el gasoil como para la gasolina, y que suponen un alivio para nuestros bolsillos.
6: L'executiu, però, no ha retroactiva la rebaixa de l'IVA de la llum perquè el preu de l'electricitat no s'ha incrementat més d'un 15%. Des dels sindicats han fet especial èmfasi en la crisi de l'habitatge i en l'estat del salari mínim interprofessional com a causes de l'empobriment de les famílies. Lola Navarro, UGT, Javier Pacheco, Comissions Obreres.
8: Más de 4 de cada 10 personas inquilinas están en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 31% de la media europea.
9: Vamos a la huelga para que las empresas suban los salarios de las personas trabajadoras entre el 4 y el 7% en los convenios colectivos y para que el gobierno suba el salario mínimo interprofesional un 7% para hacer frente a la escalada de precios.
6: Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, també ha pujat fins al 3,1%, dues dècimes més que l'agost.
3: Després de donar-se un bany de masses a Ceuta, els Reis d'Espanya continuen aquest dimecres a Melilla el seu viatge històric per donar suport a les ciutats autònomes, tot després de la crisi migratòria sense precedents d'ara fa 2 mesos i mig. Joan Seixas.
10: Sí, una visita en què Felip VI i la reina Letícia han estat rebuts per centenars de melillencs que omplien la plaça Espanya i que no s'han volgut perdre la primera visita dels Reis en gairebé 2 dècades.
11: Es un orgullo de que los Reyes de España estén en Melilla. Deberían de venir más a menudo.
12: Me parece un día bastante emotivo, histórico y la verdad que estoy bastante emocionado.
11: Puede vivir lo que se ha vivido en nuestros vecinos de Ceuta. Esto ha sido una vitamina para Melilla y Ceuta.
10: L'agenda ha continuat al Palau de l'Assemblea, on els Reis han signat el llibre d'or i han rebut les claus de la ciutat. També s'han reunit amb el govern i han saludat a tots els diputats de l'Assemblea. Posteriorment, ha parlat el president Juan José Imbroda, que ha agraït profundament el suport de Felip VI a les ciutats autonòmiques.
13: Nadie puede violentar la soberanía nacional sin esperar consecuencias. Quiero reconocer públicamente la actitud demostrada por nuestro rey don Felipe VI, posicionándose desde el primer minuto en apoyo a Ceuta y por ende también a Melilla.
10: Imbroda, que també era el president de Melilla el 2007, en l'última visita dels Reis, ha aprofitat el seu discurs per reclamar més presència de l'Estat a la ciutat. L'agenda dels monarques clourà aquesta tarda amb la visita a l'escola Pintor Eduardo Morillas. Posteriorment, es trobaran amb la societat melillenca a l'hotel Melilla Puerto, on tindrà lloc el tradicional besamans i el discurs de Felip VI.
3: I encara una última hora de l'àmbit de la justícia, perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat l'incident de nul·litat de l'exministre José Luis Ábalos i del seu exassessor Coldo García contra la sentència que els va condemnar respectivament a 24 anys i 3 mesos i a 19 anys i 8 mesos de presó. La decisió del Suprem, que ha estat presa per unanimitat, obre la porta per poder recórrer davant del Tribunal Constitucional la condemna per mossegades en contractes de mascaretes en plena pandèmia. Recordem, com a responsable de delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. Ara repassem altres informacions internacionals en un format més breu amb Toni Conde. El papa Lleó XIV ha passat una nit tranquil·la després de l'extirpació d'un tumor cancerigen al pulmó.
14: Segons ha informat premsa de la Santa Seu a través de les xarxes socials, l'operació s'ha realitzat sense complicacions, s'ha allargat uns 90 minuts i ha finalitzat amb èxit. El pontífex de 71 anys es recupera ara després de la intervenció a l'Hospital Gemelli de Roma.
3: I el president francès ha demanat al seu govern que presenti en les properes setmanes respostes concretes a les demandes dels estudiants.
14: Emmanuel Macron també ha condemnat que les protestes estudiantils dels últims dies siguin explotades políticament en al·lusió a l'esquerrana a la França insubmisa. Segons dades del Ministeri de l'Interior, les manifestacions d'ahir dimarts van aplegar més de 161.000 persones i 480.000 segons els sindicats d'estudiants. La reclamació principal és una inversió addicional de 10.000 milions d'euros per al sector educatiu als pressupostos del 2027.
3: I ara acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb la música de la Bad Gyal.
15: Nene, tienes que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara, cara.
3: Una de les artistes catalanes més internacionals actua avui a Buenos Aires. És la seva per primera vegada al Movistar Arena, a la capital argentina, i obre així el tram americà de la gira Más Cara. La cantant de Vilassar de Mar portarà, després del seu nou espectacle, a Xile, Colòmbia, Mèxic i els Estats Units. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Uns 200 tractors de tot Catalunya recorren els carrers del centre de Barcelona per arribar fins al Palau de la Generalitat. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: Som aquí perquè, en qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors entre les cordes.
1: De seguida connectarem amb la Mireia Moreno, que està seguint aquesta protesta. Més coses, si demà se celebressin eleccions generals, el PSC continuaria sent la força més votada a Catalunya, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Esquerra i Vox, per la seva banda, són els que més pujarien i Junts cauria de 7 a 4 a 5. L'enquesta es va fer entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre. El 23, recordem, es va executar el desnonament a Madrid de la Mari Carmen Abascal, un fet que va encendre les protestes per un habitatge digne. Salutacions de l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, i l'Eric sobrevia a la producció. Ara, la informació de serveis. Com s'ha circulat aquesta hora? Servei Català de Trànsit, fins ara què?
3: Bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C31 a l'altura de Sitges, on ha volcat un camió aquest migdia, i destaquem que s'ha pogut obrir un carril i que s'ha circulat a través de pas alternatiu. Hi ha circulació intensa en els sentits de la circulació. Pel que fa a l'autopista AP7, hi ha un vehicle avariat a l'altura de Granollers que ocupa el voral i provoca circulació intensa en sentit sud, i més endavant també circulació intensa a Santa Perpètua de Mogoda per un altre accident que ocupa també el voral. Destaquem en sentit nord a la mateixa autopista retencions a la zona de Barberà del Vallès i entre Cerdanyola i Badia del Vallès també en sentit Girona, aturades a la B30, lateral d'aquesta autopista. Pel que fa als accessos més immediats a Barcelona, destaquem alguns trams aturades a la Ronda, concretament a la Ronda Litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit Trinitat, i també retencions a la zona portuària en sentit Besòs. Pel que fa a la Ronda a l'Alt, aturades a la zona d'Horta en sentit Llobregat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: I quina és la previsió del temps? A EMET, Jordi Oriós.
4: Avui, menys nuvolositat cap a l'interior a Catalunya, amb intervals de núvols alts en general als prelitorals i litorals de Girona, de Barcelona i de Tarragona. Al terç sud de Tarragona hi ha possibilitat a més durant la tarda d'algun ruixat aïllat. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger ascens o sense canvis, s'esperen màximes de 30 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, d'avui a l'Empordà bufa la tramuntana, tendint a perdre força durant la tarda. A la resta, vent variable amb predomini de la component sud durant la tarda.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Ho dèiem en portada, el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat dona oxigen als socialistes. El PSC guanyaria les eleccions generals de Catalunya pràcticament sense rival. La pujada més pronunciada la protagonitzarien Esquerra i Vox, mentre que Junts i Sumar es desplomarien de manera contundent. Ampliem la fotografia de la mà de la Lorena Enns. Bona tarda, Lorena.
5: Bona tarda. Sí, el PSC guanyaria les eleccions al Congrés a Catalunya sense massa discussió. Els socialistes mantindrien els resultats del 2023 quan van obtenir 19 escons. Per sota, però, sí que hi ha canvi destacables. La segona força seria de manera molt clara per a Esquerra, que marcaria entre 10 i 11 diputats, per sobre dels 7 obtinguts en els anteriors comicis. A la tercera força sí que hi ha més disputa. El PP obtindria entre 6 i 7 diputats, ara en té 6, i Vox assoliria entre 5 i 6, ara en té només 2. Junts perdria força, cauria dels 7 actuals a entre 4 i 5 diputats. Els Comuns Sumar també es desplomarien, passarien de 7 representants a Catalunya a tenir-ne entre 2 i 3. Segons el CEO, Pedro Sánchez és el líder preferit per ser president del govern espanyol amb el 39% dels suports. Molt per sota queden Santiago Abascal amb un 8% i Ernest Urtasun i Alberto Núñez Feijóo marcant cadascun un 7%. Es tracta d'un baròmetre realitzat entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre. És previ a la convocatòria electoral, però coincideix amb les protestes pel desnonament de la Mari Carmen i també amb la votació fallida al Congrés dels decrets d'habitatge. L'enquesta reflecteix les mobilitzacions al carrer. L'habitatge ja acumula 2 anys com el principal problema a Catalunya.
1: Gràcies, Lorena. Divendres finalitza el termini per presentar candidatures a aquestes eleccions i a hores d'ara l'esquerra del PSOE continua dividida. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i candidata a la presidència del govern del Front Ampli, ha fet una crida a Esquerra Republicana i Podem perquè s'afegeixin a la coalició de Movimiento Sumar, Esquerra Unida, Comuns i Más Madrid. En declaracions a l'Hora de la Uno, Colau s'ha mostrat disposada fins i tot a renunciar a ser la número 1.
6: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Mentrestant, dins Esquerra Republicana de Catalunya hi ha veus discrepants amb la col·laboració anunciada amb Podem. L'exconsellera d'Esquerra, Dolors Bassa, ha dit al Cafè Idees de Ràdio 4 que s'hauria d'haver consultat la militància.
7: A veure, a mi em sembla bé que hi hagi pactes amb les esquerres, em sembla bé, però no a la llista d'Esquerra. Si fos aquest el cas, com el pacte que ha fet en Rufián, jo crec que s'havia d'haver consultat a la militància. No és un pacte qualsevol, és un pacte de legislatura.
1: A les eleccions del 29 de novembre s'ha referit també al Cafè d'Idees de Ràdio 4 el president del grup municipal del Partit Popular a Barcelona. Daniel Cirera ha dit que no li preocupen els possibles pactes amb Vox, tot i algunes de les propostes de l'extrema dreta.
8: No hi ha res que es pugui fer fora de la llei. I, per tant, crec que els espanyols hem d'estar tots prou tranquils. Si ha governat l'extrema esquerra d'Espanya i gairebé no passa res, doncs també pot governar l'extrema dreta.
1: Més coses. Avui hem conegut que el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia als 35 encausats per les despeses del procés. Entre d'altres, absol de responsabilitat comptable a Carles Puigdemont, Artur Mas i també Oriol Junqueras. Més detalls, Núria Alcalà.
9: Sí, el Tribunal de Comptes eximeix així una trentena d'excàrrecs del govern del pagament conjunt de prop de 5 milions d'euros per les despeses del referèndum de l'UO i la promoció del procés a l'exterior. L'òrgan fiscalitzador va preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el presumpte desviament de fons al procés podria haver afectat a les arques comunitàries. El Tribunal de Luxemburg va determinar el juliol que no i va concloure que aquest procediment comptable era amnistiable. El Tribunal ha retardat 3 mesos l'aplicació efectiva de la norma perquè va obrir un període de delegacions a les parts perquè es pronunciessin sobre el possible ús dels fons europeus pel procés. Finalment, s'ha posat punt i final a aquesta causa, però en els propers dies s'espera el pronunciament del Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació i de l'Audiència Nacional en relació a la causa per terrorisme contra els CDRs.
1: I a aquesta hora estem pendents de la tracturada convocada per Unió de Pagesos que recorre els carrers de Barcelona per demanar més ajuts pel sector. Ara són davant del Departament d'Agricultura i l'objectiu és arribar al Palau de la Generalitat, seguint la llista nostra companya Mireia Moreno. Endavant, Mireia.
10: Amb un ambient festiu i sota lema sense pagesia, ni país, ni futur, la tracturada avança pel centre de Barcelona per reclamar ajudes directes per pal·liar les crisis consecutives que diuen a través del sector. La darrera, l'increment del preu dels carburants derivat dels conflictes internacionals. Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: És aquest increment dels carburants. Segur que si ens sent qualsevol ciutadà dirà, però això també ho patim nosaltres i té tota la raó, però per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil.
10: 200 tractors mobilitzats des d'arreu de Catalunya conflueixen en aquesta marxa que finalitzarà la plaça Sant Jaume després de passar pel Departament d'Agricultura. El sector avisa, les mobilitzacions continuaran la propera el 28 d'octubre amb una nova tracturada a Madrid.
1: I el president de la Generalitat, gràcies Mireia, Salvador Illa, ha demanat a la Comissió Europea que mobilitzi ajudes extraordinàries a la Reserva Agrícola Comunitària pels agricultors i ramaders. Illa s'ha reunit aquest dimecres al Parlament Europeu a Brussel·les amb representants del Comitè d'Agricultura. El cap de l'executiu català ha traslladat als eurodiputats les preocupacions de la pagesia coincidint amb aquestes protestes del sector a Catalunya i ha demanat que es mobilitzi i reforci el fons agrícola per proporcionar ajuts extraordinaris als agricultors i ramaders que pateixen la caiguda dels preus, l'increment dels costos i també la pèrdua de rendibilitat de les explotacions.
11: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquests dies, aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Europa, aquí a Brussel·les. No?
1: I en plana econòmica, l'IPC puja fins al 4,5% al setembre a Catalunya. Són 5 dècimes més que l'agost i l'encariment interanual més gran des de febrer de 2023 fa 3 anys i mig. Què més en sabem, Toni Conde?
12: Els preus que més augmenten a Catalunya són els costos energètics. L'electricitat, el gas natural i l'aigua són un 13% més cars que fa un any, mentre que la benzina i el dièsel s'apugen un 24,4%. Pel que fa a la inflació subjacent, la que no té en compte els preus més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els sindicats reclamen una pujada de salaris i altres mesures per fer front a l'increment de l'IPC. Òscar Riu, d'UGT, i Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
13: Les dades de l'IPC del mes de setembre ens tornen a demostrar que és necessari un augment dels salaris.
14: Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores.
12: Pel que fa a la cistella de la compra, puja un 2,9%, amb les hortalisses fresques i els llegums com el producte que més s'encareix, amb un 12,7%. La demarcació amb l'IPC més elevat a Catalunya és Girona, amb un 5,5%, 7 dècimes més que a l'agost.
0: Edició migdia.
1: La Congregació dels Fills de la Sagrada Família, titulada l'Escola Pare Manyanet de Barcelona, ha demandat als pares de dos exalumnes que es van suïcidar. Es tracta de les famílies de Kira López i l'Òscar García. El reclama 70.000 euros per vulneració, diuen, de l'honor i la imatge de la institució. Sergi Bassoles.
15: Sí, una acció judicial que a fons de la congregació de l'escola Pare Manyanet justifiquen al·legant que els pares dels dos alumnes haurien fet publicacions reiterades a les xarxes socials que vulneren el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. Els pares de la Kira, que es va suïcidar als 15 anys, creuen que el centre no va protegir a la seva filla de l'assetjament escolar. La família de l'Òscar García, que també es va suïcidar en aquest cas als 21 anys, sospita que el jove va patir abusos sexuals per part d'un professor. Precisament un vídeo enregistrat l'estiu passat pel progenitor de la Kira i el de l'Òscar hauria estat el detonant de la demanda. Maria José López, mare de la Kira, en declaracions a aquests micròfons.
16: Una entrevista que li va fer el pare de la Kira i aquest pare doncs donava el seu testimoni. Ho feia ja al davant de l'escola on va portar el seu fill durant tants anys i denunciava que el pedòfil estava vivint a les instal·lacions del Manyanet Les Corts.
15: A criteri dels pares de la Kira, la demanda del centre escolar no té fonament i busca silenciar-los.
16: Ja estem a 3 mesos del judici de la Kira. Per primera vegada es jutjarà una escola per la seva responsabilitat civil en un cas d'assetjament escolar i de violència d'adulta menor amb la víctima que va acabar suïcidant-se.
15: Fa 2 anys, l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu ja es va querellar contra els pares de la Kira per injúries i calúmnies. Una querella que en primer terme es va arxivar l'abril de 2026, però que l'escola va recórrer i actualment es continua investigant.
1: I anem ara fins a Tarragona perquè identifiquen els principals factors associats a l'ús de pornografia entre adolescents. La recerca de la Universitat Rovira Virgili, basada en dades de més de 33.000 estudiants de l'estat espanyol, relaciona aquest comportament amb l'ús problemàtic d'internet, el consum de substàncies, el conflicte familiar i també algunes conductes sexuals de risc. Judit Huerta.
17: L'estudi, diuen els seus responsables, no és la solució, sinó que orienta polítiques educatives i preventives per evitar el consum de pornografia entre els adolescents. I entre aquestes polítiques, prevenció als instituts, recuperar l'educació sexual com a matèria als centres escolars i treballar de manera coordinada a casa, dins el nucli familiar. I tot, i que, per exemple, reconeixen que el control parental pot servir, apunten eines menys punitives. Àngel Belzunegui és el responsable de l'estudi.
18: Estils parentals que recolzin a la persona, que es preocupin per la persona, que facin seguiment, que tinguin sobre les persones un cert tipus de control, sabem que són més efectius i sabem que actuen com a factors de protecció.
17: El que vol dir, hem d'explicar als nostres adolescents les conseqüències del consum d'alcohol i drogues i els hem d'acompanyar sempre des d'una vessant constructiva. I sobretot educació sexual també a casa. Els investigadors destaquen la diferència de consum de pornografia entre nois i noies. Ells en consumeixen molta més. El perquè afegeixen és complicat, però que sí apunten és que les dones tenen sobre seu

0: és una imprudència com una temeritat, no sé, sigui, jo no ho he fet mai de la vida.
1: Demà és previst que declari l'excap del Departament de Medi Ambient, Emili Dragoni, acusat d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. 9.000 quilos de brossa cada any és el que recullen dels rius de Girona els voluntaris de la Brigada del Salabret per evitar que els residus acabin al mar. El col·lectiu denuncia que assumeix una feina que considera responsabilitat de l'administració i reclama més implicació de l'Ajuntament. Girona, Gemma Esteve.
2: Diumenge passat, els voluntaris de la Brigada del Salabret van recollir de les lleres dels rius de Girona 7 sacs plens de plàstic, llaunes, tovalloletes i ampolles de vidre. El col·lectiu denuncia l'incivisme i lamenta que l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua es passin, diuen, la responsabilitat sobre la neteja dels rius. Consideren que no es pot deixar aquesta tasca en mans d'uns quants voluntaris. Josep Maria Casadevall és un d'ells.
3: Algun voluntari de la Brigada de l'Ajuntament, alguna persona que vulgui fer unes hores extres, tan sols ens fessin venir un parell de persones cada 15 dies, que ens sentíssim recolzats.
2: Des de l'Ajuntament aleguen limitacions de personal i recorden que han col·laborat amb material i coordinant la retirada de residus. La brigada s'ha plantejat deixar-ho córrer, però assegura que la consciència ambiental no els ho permet.
3: Si nosaltres no ho collim, d'aquí 2 anys hi haurà 18 tonelades de porqueria al riu. Ho farem igual i allà la consciència de cadascú.
2: Per tot plegat, veuen indispensable ampliar el nombre de col·laboradors, difonent més les convocatòries i engrescant joves i famílies. Alerten que la brossa creix, però els voluntaris no.
1: Parlem ara de càncers avançats perquè amb una anàlisi de sang es pot oferir una visió més àmplia de l'heterogeneïtat d'aquest tipus de tumors. Ho ha demostrat una recerca del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, després que ha identificat que en el torrent sanguini també hi ha proteïnes produïdes per les cèl·lules tumorals que no es detecten en un teixit biopsiat. Més detalls, Anna Banyeres.
4: Els investigadors han confirmat que a la sang dels pacients amb càncer es poden identificar les mateixes proteïnes tumorals que en cas d'optar per una biòpsia del teixit, però també d'altres que no es poden detectar perquè s'han estès més enllà, el que confirma que l'anàlisi de sang és una opció molt vàlida per als estadis avançats o fins i tot en aquells casos que no és possible fer biòpsia, doctora Helena Gros.
5: Que a la sang pots trobar el material genètic i pots identificar neoantígens que deriven d'altres lesions i així tenint una visió més global del tumor en un pacient.
4: Així mateix, l'estudi també ha permès identificar cèl·lules immunitàries capaces de combatre el tumor, una nova opció per a millorar immunoteràpies.
5: Enriquir aquesta població de linfòcits antitumorals per poder derivar teràpies cel·lulars i també per poder utilitzar aquesta informació per informar altres immunoteràpies personalitzades.
4: D'aquesta manera, l'anàlisi de sang se situa com una estratègia menys invasiva, però molt eficaç per abordar el càncer.
1: Demà dijous s'entregarà el Premi Planeta de Novel·la, un guardó que enguany celebra el seu 75è aniversari i que ha batut rècord de participació. D'entre 1.424 novel·les presentades, 10 han estat finalistes i demà en coneixerem la guanyadora. L'Agnès Batlle, amb l'assistència tècnica de l'Alejo del Peral, està al dinar previ que organitza el grup Planeta. Endavant, Agnès.
6: La víctima d'una xarxa de nadons robats a Barcelona, un suposat pla per assassinar Antonio Machado, o la investigació de 4 estudiants de periodisme units per la seva passió pels Beatles sobre un fill secret de John Lennon. Són 3 de les 10 temàtiques finalistes al Premi Planeta d'enguany presentades sota pseudònim. Una 75a edició que s'està iniciant al Palau de la Música i que ha batut rècord de participació amb 1.424 novel·les presentades, 778 provenents de l'estat espanyol, 383 de Sud-amèrica, 150 una d'Amèrica del Nord i 28 europees. La deliberació sortirà d'un jurat integrat, entre d'altres, per Luz Gabàs, Pere Gimferrer, Eva Giné, Carmen Posadas, i incorpora enguany Paloma Sánchez Garnica i Javier Sierra, substituint José Manuel Blecua, mort el passat mes de maig, i Juan Eslava Galán, que ho ha deixat després de 17 anys. 1 milió d'euros pel guanyador, ara el segon guardó literari més ben dotat del món, perquè recordem, l'Acadèmia Sueca ha pujat la dotació del Nobel a 1,1 milió d'euros aquest any, sí que és el més sucós en obra inèdita, i 200.000 pel finalista. Descobrirem els noms dels guanyadors a la gala que se celebrarà no a la Sala Oval demà, que s'ha quedat petita, sinó al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. 1.200 convidats s'hi esperen entre autoritats i representants del món de la cultura, l'economia i la societat civil en un sopar literari per Santa Teresa tradicional presidit pels Reis.
1: I avui acabem amb Còmplices. El duet format per

Teo Cardalda i Maria Monsonís actua avui al Teatre Apolo de Barcelona en el marc d'una gira de concerts en format íntim. El grup gallec farà un repàs per les cançons de la seva llarga trajectòria de gairebé 40 anys amb melodies tan inoblidables com aquesta És per ti. Para colarse por tu ventana. Amb ella ens acomiadem. Ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i també a Ràdio 4 al quart temps amb el José María Rubí. Que passin molt bona tarda i gràcies, com sempre, per confiar en la ràdio pública.

0: Als seus 41 anys, la llegenda de l'atletisme, el fundista kenià Eliud Kipchoge, continua guanyant maratons. Diumenge, precisament aquest passat diumenge, va guanyar la de Melbourne i ho va fer, com és el destí, 7 anys menys un dia després de convertir-se en el primer home que va córrer els 42 quilòmetres i 195 metres per sota de les dues hores. Company del diari La Vanguardia, Sergio Heredia, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, estimat Rubi, com vas?
0: Va ser un dia tan especial perquè era la culminació desitjada que teníem en realitat tots els amants de l'atletisme i de l'esport, però sobretot la culminació d'un repte esportiu, comercial i científic, diria, de Kipchoge, del seu equip, d'Ineos i de Nike.
1: Sí, i fins i tot, en el meu cas, va ser una experiència, a més, a banda de tot això que has dit, una experiència religiosa, perquè vaig tenir l'oportunitat de viure-ho en primera persona al Parc Prater de Viena, aquell 12 d'octubre del 2019. I era un dia força imprecís, i era imprecís, i aquest, el fet de que fos imprecís és el que va acabar provocant que aquest repte que Kipchoge va trencar, el projecte Ineos, quan va trencar les dues hores, no es pogués oficialitzar. És a dir, aquell dia Kipchoge va ser el primer home que va trencar la barrera de les dues hores, però aquesta marca no és oficial i mai no va ser rècord del món de la disciplina. Entre d'altres motius, perquè els dies abans van ser molt complexes, perquè no hi havia específicament una data concreta, un lloc concret, ni una hora concreta. És a dir, tres o quatre dies abans de fer-se, d'aquell 12 d'octubre del 2019, és quan ens van confirmar que aquest episodi es produiria el 12 d'octubre al Parc Prater de Viena a les 8:30 del matí i davant d'una munió de llebres també que acompanyarien a Kipchoge, prop de 30, que acompanyarien a Kipchoge en diversos moments del trajecte.
0: Mm. Allò no va ser una cursa, Sergio, allò va ser una altra cosa i per això no podem parlar de que allò fos un rècord del món, però allò va ser, parlava jo de culminació, doncs sí, no? De la realització d'un projecte que portava molts anys, que estava en el laboratori i en els altiplans de Kènia.
1: Doncs sí, no, 3 o 4 o 5 anys abans de que es produís aquest repte, es considerava gairebé impossible que l'home trenqués la barrera de les dues hores. En aquell moment, el rècord del món estava sobre les 2 hores i 2 minuts, i molts deien que l'home havia arribat als seus límits i que veure com un home trencava les dues hores, un ésser humà trencava les dues hores, una marató, doncs potser la nostra generació no arribaria a experimentar-ho. Llavors van ser els científics molt aplicats en tecnologia de sabatilles, específicament de Nike, que s'ho van proposar. El primer intent, no sé si tu recordes, Rubí, va ser el projecte Nike Breaking 2, que es va fer al circuit de Monza.
0: Dos anys abans, no?
1: Sí. El 2017, si no m'equivoco, va ser on tres homes, un etíop, un eritreu i Kipchoge, amb grups diferents, van mirar de trencar la barrera a les dues hores, no ho van aconseguir. Kipchoge és qui es va quedar més a prop, es va quedar concretament a 34 segons, 2:00:34. Però aquell fracàs sí que aventurava, fracàs entre cometes, sí que aventurava la possibilitat de que en algun moment es trenqués la barrera les dues hores. El que no quedava clar era quin personatge seria la matèria prima. T'he de confessar, Rubí, que el 4 o 5 de gener del 2019, és a dir, 10 mesos abans del projecte Ineos, jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar Kipchoge a Kènia i li vaig preguntar específicament per aquell projecte fallat de Monza, i si tornaria a intentar-ho. I ell em va dir que ell no seria l'home capaç de trencar les dues hores, que això passaria i passaria aviat, però que no seria ell.
0: En tot cas, Sergio, aquell projecte, aquell desafiament, podem dir que va canviar un esport, i no un esport qualsevol, sinó l'esport que és l'origen de tota la resta, com és l'atletisme, perquè des que Nike es va posar entre cella i cella que allò acabaria passant, l'atletisme s'ha convertit en una altra cosa.
1: Doncs sí, i a més, a banda d'una altra cosa, s'ha convertit en una competència entre dues firmes de zapatilles, bàsicament entre Nike i Adidas, que estan lluitant des d'aquell moment per veure qui mana en el mercat de sabatilles per córrer, no?
0: En tot cas, Sergio, des que aquelles dues marques i d'altres que també han fet els seus projectes i han aconseguit els seus èxits, van decidir que aquesta era la direcció de l'atletisme, doncs pràcticament cada setmana des de fa uns anys tenim rècords del món, i no només a l'asfalt, sinó que aquesta transformació, d'una manera, no d'una manera tan radical, però també s'ha dut a terme a la pista. En cap esport s'ha reproduït aquest model o no en aquesta dimensió com el que ha passat en la darrera dècada i en l'atletisme, eh?
1: Sí, perquè és cert que l'atletisme té una qualitat que és la mateixa que té la natació, i és que es pot cronometrar. Llavors, l'evolució de la disciplina es pot mesurar en números, en xifres, i això és el que fa que l'evolució tecnològica en material i també en nutrició en l'atletisme es pugui mercantilitzar. Ja, diguem-ne que tot el que s'aconsegueix en atletisme, en natació i fins i tot en natació, com en el seu moment amb els tratges de neoprene, doncs s'aplica a la societat en general.
0: Per qui volia acabar? Perquè ara que ho has esmentat, Sergio, els banyadors màgics en el seu moment probablement són l'únic fenomen equiparable a la revolució que ha succeït en la darrera dècada i en l'atletisme. Però allò ho van aturar. En l'atletisme no. I jo crec que tu has tret el concepte màgic o el concepte clau, que és el mercat.
1: Sí, no l'han aturat en el cas de l'atletisme, però sí una miqueta, perquè els prototips de sabatilles que fan servir els atletes tenen un drop màxim, és a dir, la dimensió, l'alçada de les plantilles. Sí que li han posat un límit, però bueno, és evident que la diferència entre les sabatilles que s'estan fent servir ara a qualsevol prova i que fan servir no només els atletes d'elit, sinó també els populars, en relació a les que es feien servir fa doncs, 2017-2016, fa uns 10 anys, és molt gran.
0: La conclusió final, Sergio, podria ser que hi ha molta més gent en el planeta amb sabatilles per córrer que amb banyadors màgics?
1: Clarament sí, perquè quantes curses, no, populars o maratons es fan al món on corren, competeixen milers i milers de corredors, no? En qualsevol, hi ha 10 o 12 maratons al món en les que corren més de 30.000 atletes, no? I en canvi no hi ha tantes proves populars amb tan multitudinàries en la natació, no? Sí que es neda molt més que abans, hi ha molts més nedadors, però el boom popular s'ha produït sobretot en l'atletisme i també en el ciclisme, però com t'he comentat abans, en el ciclisme, mesurar, cronometrar un recorregut no té la transcendència que té en el cas de l'atletisme.
0: I així estan les coses en el món de l'esport al segle XXI. El projecte Breaking 2, que va concloure amb Eliud Kipchoge corrent els 42 quilòmetres i 195 metres per sota de les dues hores per primera vegada ara fa 7 anys, ens ha servit al company de l'Avantguàrdia, Sergio Heredia, i a servidor filosofar una estoneta, com intentem fer cada setmana. Sergio, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies a tu, estimat Rubí, i fins la propera setmana.
0: Un resultat i una per l'agenda, abans d'acabar. El resultat, la victòria de Rafa Hodder al Masters 1000 de Shanghai a vuitens de final sobre el neerlandès Van de Sandschulp. El seu rival a quarts serà el noruec Ruud. També jugaran aquesta ronda Davidovic, ho recordo. I aquesta tarda a les 7, Supercopa masculina de waterpolo entre el Barceloneta i el Sabadell a la piscina del conjunt Vallassà. Marxem. Tornem demà aquí al Quart Temps, a 2:15 de la tarda. Que passin un molt bon dimecres. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Uns 200 tractors vinguts de diversos punts de Catalunya han arribat a Barcelona en marxes lentes i s'han concentrat primer a la delegació del govern espanyol i ara marxen cap a la plaça Sant Jaume. Convocada per Unió de Pagesos, Amasaja i Revolta Pagesa, els manifestants denuncien el mateix que fa un any. És a dir, la situació precària de la pagesia per l'augment dels costos de producció, la competència deslleial i l'accés de burocràcia, entre d'altres. La tractura desconcentra entra en aquests moments davant del Departament d'Agricultura. Seguint la protesta, hi ha la nostra companya Mireia Moreno.
2: Amb una foguera simbòlica que crema davant del Departament d'Agricultura, amb palla i avellanes, entre d'altres objectes, i amb la lectura d'un manifest, el sector reclama una reforma estructural per pal·liar els efectes de l'increment dels combustibles, el canvi climàtic o l'accés de burocràcia, entre d'altres. Escoltem un fragment del manifest.
3: Volem defensar la sobirania alimentària i blindar la producció pròpia és protegir plat de cada llar. És una obligació d'Estat per garantir el futur de tots. Feu la feina que us pertoca. Pagesia o foc!
2: La marxa continua fins la plaça Sant Jaume, on finalitzarà a l'espera de si se celebra o no una reunió amb representants del govern.
0: Gràcies, Mireia. Hi ha menys de 3 dies perquè finalitzi el termini per presentar coalicions electorals. Podemos no tanca la porta a seguir negociant amb els partits del Front Ampli, però reivindica que Irene Montero i Gabriel Rufián són, paraules textuals, el millor tàndem electoral. Pau Alemany, explica'ns. Bona tarda.
4: Bona tarda. En una entrevista a Televisió Espanyola, la secretària general de Podemos, Jone Belarra, evita respondre si el seu partit estaria disposat a renunciar a Irene Montero com a número 1 en cas d'haver un acord amb la resta de formacions. I ho ha justificat amb l'argument del recolzament social.
5: Nosotras pensamos que este país necesita una izquierda fuerte y que quien mejor puede levantar ese proyecto son Irene Montero y Gabriel Rufián.
4: Això sí, Belarra ha mencionat també que estan oberts a negociar amb tothom. Tot plegat en una jornada en què Ada Colau, que havia de ser la líder del Front Ampli, s'ha ofert a fer un pas enrere si la resta de formacions ho consideren oportú.
0: Gràcies, Pau. Mentre l'esquerra continua debatent com presentar-se a les eleccions, l'estimació de vot continua en xifres baixes, segons l'últim baròmetre del CIS publicat aquest dimecres. Sumar augmenta unes dècimes fins al 6%, mentre que Podemos baixa unes poques fins al 3%. Així doncs, cap dels dos partits aconsegueix capitalitzar les mobilitzacions per l'habitatge de les últimes setmanes. I és el Partit Socialista el que més creix, 3 punts percentuals fins al 34%. El Partit Popular seria segona força amb el 22% dels vots i Vox, la tercera amb un 17%. I primeres reaccions a la decisió del Tribunal de Comptes d'aplicar l'amnistia als 35 encausats per les despeses del procés. Entre d'altres, absolt de responsabilitat comptable Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. Davant d'aquesta decisió, Junts celebra que s'hagi acabat amb la revenja, diuen, i insta el Suprem a no resistir-se més i aplicar l'amnistia a tothom. Jordi Turull, secretari general de Junts.
6: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
0: El president de la Generalitat, de la seva banda, ha assegurat que la decisió del Tribunal de Comptes demostra que Catalunya està en un camí de plena normalització. Salvador Illa.
7: Jo crec que Catalunya està en un camí de normalització i aquesta, avui també hem conegut una sentència del Tribunal de Comptes, estem ja en un procés de normalitat màxima. No? I per tant, diguem-ne, jo me'n congratulo d'aquest procés de defensa de la convivència, de reconeixement de la pluralitat de Catalunya i de normalització plena a Catalunya, fruit de determinades polítiques que hem tirat endavant alguns.
0: I ara parlem d'economia, ens embarquem al Saló Nàutic de Barcelona, que avui ha obert portes al Port Vell de la ciutat amb 200 embarcacions i una aposta clara per la gamma alta, Climent Sabater.
8: La gamma alta de grans grups internacionals, però també de drassanes de casa nostra, com Girbau, de Castelló d'Empúries, amb vaixells artesanals de fins a 12 metres d'eslora, com ens explica el seu fundador, en Ramon Girbau.
9: I em vaig començar, i així, bueno, ha anat seguint el fil i ha anat creixent,
1: i ara ja tenim més de 150 barcos aquí a la Costa Brava, són barcos grossots i cars i molt artesanals.
8: I amb les marques locals, els grans grups internacionals com el francès Beneteau i les marques Lagoon o Wellcraft, a Sierra Cadena.
9: És un gran grup que, bueno, ve de França, però té diverses marques de tot el que és la nàutica més puntera del mercat, i aquí és l'oportunitat que té el Salon Nàutic de Barcelona de mostrar-ho al públic i d'ensenyar als clients tot el catàleg de marques que tenen.
8: Són 170 expositors que fins diumenge porten al Port Vell de Barcelona 200 embarcacions de totes les eslores.
0: Això és tot. Tornem a més notícies a les 4.
10: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
11: Victòria, porta sempre aquesta moneda?
12: Sí, sempre la porto.
11: Sempre?
12: Sempre, amb mi.
11: Per què?
12: Perquè és un amuleto. Sí, perquè me la va regalar la meva amiga més antiga que tinc, que és de Marina Saura, que som amigues des de la cuna, des dels 0 anys.
11: Ah, sí? Ara, per què?
12: Perquè, bueno, estiuejàvem a Cuenca, les famílies eren amigues, vam coincidir i vam créixer juntes i som íntimes.
11: Des del dia 0.
12: Com una germana. I ara viu a Suïssa, a Ginebra, i vaig anar a veure-la i me la va regalar, que és una moneda que sembla d'or, però no.
11: A veure.
12: Mira,
11: sí.
12: És de 5 cèntims.
11: És petiteta, eh?
12: Sí, de l'Associació Helvètica, com es digui.
11: Sí.
12: I és una moneda que no existeix, no està en circulació pràcticament, costa molt d'aconseguir, perquè com tothom pensa que té virtuts màgiques, en quan surt se la queda a la gent i se la fica a la butxaca. I, bueno, pues, ella me la va regalar. I, a més, realment, era un moment que havia una mica de crisi i quan vaig tornar em va sortir una història. O sigui, que penso que funciona.
11: O sigui, a tu t'ha servit.
12: Per ara sí, però ja saps que aquestes coses màgiques serveixen perquè te les creus, si no, no funcionen.
11: Sí,
12: no?
11: Sí. I tu hi creus?
12: Jo sí. Jo crec en la màgia. I crec en el fil secret de les històries. I crec que si una persona, a part de la màgia, si et dona una cosa amb molt de carinyo i amb molt d'apreci, pues, funciona. Si més no, estàs d'estat d'ànim, no? Estàs millor després de tenir-ho.
11: Avui la nostra irrepetible és l'escriptora i cineasta Victòria Bermejo.
10: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
11: Victòria Bermejo, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
12: Bien hallados, irrepetibles.
11: Escriptora, guionista, cineasta, periodista, una figura rellevant de la història del còmic a casa nostra, perquè l'any passat l'editorial FM va publicar les entrevistes que havies fet als anys 80 a la mítica revista Cairo, de la que també parlarem en aquesta conversa. Has fet publicitat, has fet televisió, creadora d'una vintena de llibres infantils i juvenils, i al llarg de la teva trajectòria has fet absolutament de tot, Victòria. Quasi com una dona orquestra, no?
12: Em manca la ràdio.
11: La ràdio. Majestat.
12: No, sí, he fet... Bueno, la vida et porta a llocs.
11: Però tu, per exemple, la teva tarja de presentació, què posaries?
12: Jo poso en la meva tarja, que sí, a més tiene dos errores d'ortografia,
11: sí,
12: com a bona escritora, pongo escudriñadora i flanés.
11: Flanés.
12: O sea, y que la pongo masculino,
11: passejadora.
12: Flaner. O sigui, que m'encanta, pues això, lo que deia Walter Benjamin, no? O sigui, passejar i anar trobant coses. I la curiositat que mou.
11: Passeges cada dia?
12: Sí.
11: Sí.
12: Jo agafo potser un metro, un autobús fins a l'última parada i torno caminant i fes rutes diferents. I vas descobrint llocs de la ciutat que canvien i com canvia la ciutat. I m'encanten els barris que encara tenen ferreteries i bars on amb ensaladilla russa normal i no huevos benedictine. I també m'agrada...
11: I aguacate.
12: Exactament. I m'agrada descobrir, sí, com canvia la ciutat, no? Molt, molt, molt. Adoro Barcelona. També, sí, l'audio. O sigui, tinc un sentiment encontrado con esta ciutat com con la família. Vull dir que és una mica el que està passant. És, pues, si vas mirant, vas passejant per tots els barris, vas veient com cada dia un carrer més es torna turístic. no?
13: Molt ràpidament, també.
12: Molt ràpidament,
13: no?
12: Una cosa molt increïble. O sigui, sí, el diumenge vaig descobrir a Gran de Gràcia una pastisseria superantiga, que no me'n recordo com es deia, que ja estava barrada. Que me feia gràcia perquè sempre, quan pujo caminant i dona el sol, i donava el sol, i posaven, sí, una tela d'esta que devia tenir més anys que Matusalén. I de repente dic, ostres, ja està tancada. Em fa l'efecte que està tancada. Doncs pues ja està, una que perdamos.
13: Sempre has fet el que has volgut?
12: Jo crec que sí.
13: Sí.
12: Que des de petita he procurat fer bastant, sense fer mal a ningú, vivir i deixar morir, fer el que m'agradava, el que sentia, i buscar una espècie de llibertat sin ira.
13: Ja, i amb un somriure als llavis.
12: Sí, pot ser, sí.
13: Això és, sí, més difícil, eh?
12: Sí, perquè no, vull dir que el somriure, i mira que tampoc jo sóc molt carinyosa, però...
13: Ah, no?
12: No, ah. Eso me dicen. Ja. Però sí, jo sí que lo sé, que lo soy desde dentro, però no de abraçades.
13: No ets expansiva.
12: Exacte.
13: Ja.
12: Però sí, home, millor somriure, millor esperar que aixecar-te cada dia pensant que poden passar coses que estan bé, no?
13: Victoria Sánchez Izquierdo Bermejo. Vas néixer el 22 de febrer de 1958 a Barcelona. Què recordes d'aquesta infantesa a Barcelona a principis dels anys 60, Victoria?
12: Pues jo recordo molt el meu barri.
13: Sí.
12: Vas néixer al carrer Manila, Pedralbes.
13: Sí.
12: No sé si és Pedralbes, me sembla que
13: una
12: sí.
13: Una zona bona, eh?
12: Sí, una zona bona. I me'n recordo això d'anar al col·legi caminant, que estava a prop,
13: sí,
12: de veure una casa...
13: A les monges, eh?
12: Sí, a les monges d'Assumpció. I passar per una casa de Gaudí que tenia en la calle, bueno, no me acuerdo com se llama, un dragón en l'entrada.
13: Ah, sí.
12: I després, bueno, això, i me recordo també que es feia al costat de casa, estava tot molt descampat, estaven construint un edifici, suposo, i hi havia el campito, que baixàvem a jugar al campito, i el campito hi havia un forat, i jo pensava sempre que allà baix hi havia vida. I jo mirava el forat i m'imaginava història. Imaginació que tiene una des de
13: que ja, des de petita. I a què es dedicaven els teus pares?
12: Pues el meu pare va fundar EMI, l'empresa de mandos intermedios.
13: Uh-huh.
12: És economista.
13: Sí.
12: I la meva mare, pues, només havia... L'hagués agradat ser pintora, però els meus avis no la van entendre mai. I era ama de casa.
13: Clar.
12: Siete hijos, que jo soy
13: allò
12: la mayor.
13: Allò que passava abans.
12: Clar. Yeah. O sigui, ara, quan vivíem aquí a Barcelona, només eren quatre. Després Pablo va néixer a Valladolid i després van néixer dos separados del pelotón,
13: sí,
12: que són els dos petits.
13: Perquè vosaltres vau marxar, quan tu tenies 7 anys, a Valladolid.
12: A Valladolid.
13: Vas estar allà 3 anys.
12: 3 anys,
13: què,
12: sí.
13: Què tal, Valladolid?
12: Home, a Valladolid era com si s'hagués apagat el llum.
13: Sí.
12: Perquè amb tota la, bueno, la Mediterrània barcelonina, el llum tan important aquí, allà de repent als hiverns nevava, anàvem al conservatori i hi havia una bombeta de 25 watts, tot molt de fred. Jo recordo Valladolid molt de fred. I també recordo, pues, això, que anàvem els meus pares a un bar a menjar quisquilles.
13: Què són quisquilles?
12: Quisquilles són una exquisitez, que són unes gambes pequeñites.
13: Ahà. Uh-huh.
12: I recordo, pues, això, anar al bosc amb els amics a fer, bueno, els caps de setmana, i recordo el Campo Grande, que era, estava ple de pavos reales.
13: Sí, encara ara.
12: Sí, ara, quan vaig anar fa uns anys, sí, vaig anar a veure'ls i dic, ostres...
13: Sí, això és curiós.
12: I la truita de patata, que era boníssima.
13: I el col·le on anaves el va fer el teu pare?
12: A Valladolid, sí. És el mateix que anava aquí, l'Assumpció,
13: sí, eh?
12: Continuant amb la mateixa educació. I el meu pare va muntar una empresa constructora amb el seu germà,
13: uh-huh,
12: el tio Jesús, i a Sánchez Izquierdo Hermanos. I llavors construïen allà. Construïen a tota Castilla-La Mancha, a Castilla, no, Castilla-León,
13: sí, Castilla-León.
12: Perquè me recordo que el meu pare un dia va, venga, vamos, os llevo. I nos llevó a Zamora, a Salamanca, que ell va arreglar o va fer obres amb la Casa de les Conxes.
13: Sí, eh?
12: I ens va portar això, que tampoc era molt de portar-se els nens por ahí, però bueno, va ser una experiència curiosa. I com sempre, bueno, a Valladolid, pues, vivíem molt bé.
13: Tu eres la gran.
12: Sí, soc.
13: De 7.
12: Sí.
13: Sí, sí, això et marca la vida?
12: Marca la vida totalment.
13: Per què?
12: Perquè tens molta responsabilitat.
13: Ah, sí?
12: Perquè has de ser, vulguis o no, has de ser una mica la que t'ocupes quan no estan els pares de que tot vagi bé, no? I jo me recordo de molt petita pues tenir que fer, jo que sé, els diumenges, pues, els meus pares anaven al cinema i havia sortit el servei que teníem i a mi em tocava fer ous ferrats per tots els germans o un arròs o el que sigui, no? I bueno, i després pues, tota la vida ets la gran. Vull dir que jo vaig acabar fent els Nadals a casa meva amb tots.
13: Els,
12: perquè la meva mare va morir molt jove i ahir venien tota la família.
13: Clar.
12: I aledaños.
13: Escolta, i de petita tu volies ser moltes coses.
12: Sí, jo volia ser investigadora privada.
13: Investigadora privada?
12: Sí.
13: Per què?
12: Perquè... em regalaven cada...
13: Com sabia, matemàtica, arquitecta...
12: Sí, també, arquitecta privada. Després. Dic ja. petita.
13: Petita.
12: Jo vaig llegir molt d'hora, vaig caminar molt d'hora, vaig caminar i parlar amb 9 o 10 anys, i, no, mesos, perdó, i em regalaven els llibres de Agatha Christie en paper de Bíblia. Saps aquells?
13: Sí.
12: Cada, un tomo cada Navidad. I jo pensava això i pensava, ostres, m'encantaria ser pues, això, detectiu,
13: ah,
12: no?
13: Per la Agatha Christie.
12: Privada, sí, per la Agatha Christie. I després ja, de seguida, volia ser també arquitecta, m'agraden molt les matemàtiques.
13: Sí.
12: I sobretot me gustan mucho el despejar la X.
13: Ajá.
12: I bueno, pues, però ja ves, era que estudia era massa científic, no? L'arquitectura i massa... I després, pues vaja, de seguida vaig començar a escriure i a interessar-me per
13: l'escriptura.
12: Per l'escriptura, sí, clar. En tots els sentits.
13: Tu recordes, sobretot, David Copperfield.
12: Molt.
13: De Charles Dickens.
12: Molt, molt.
13: Per què?
12: Molt. Ai, perquè era un nen que va sortir, que, o sigui, que tot li anava fatal i el tractava molt malament i amb un canvi de guió absolut, no? La vida li va començar a somriure i tot ja. Es va posar en ordre.
13: A tu t'agraden els canvis de guió?
12: Molt. Els canvis de guió i els inesperats i si has de sortir al carrer i en lloc de la dreta surts cap a l'esquerra i te trobes un amic que feia 10 anys que no veies, no? O un billete de 5 euros o que sos, no? O jo què sé, és molt important, no? Els canvis de guió en ma vida, no sé, amb altres jo crec que hi ha gent que no li agrada, que li agrada tot,
13: sí,
12: no,
13: més estructurat,
12: més estructurat, sí. Inamovible. A mi, bueno, em dones una alegria si ara al sortir em conviden a un congreso a Talavera de la Reina. Ja estic feliç tot el dia, o sigui...
13: Escolta, també hi havia molts TVOs.
12: Sí.
13: Quan eres petita.
12: Els TVOs a casa meva...
13: Quan et posaves malalta.
12: Quan et posaves malalta, et regalaven el Lili o el TDT o el TVO TVO i et donaven pernil en dolç, que també era un luxe. Del bo, del de la matequeria Reoneses, no? I llavors, pues sí, llegia aquestes coses. Després el Tintín,
13: clar,
12: els Astèrix, no? I també... Els tomos també, que eren mis padres, ara que m'escucho, eren molt de tomos. Los tomos de Walt Disney, de les pel·lícules de Walt Disney, sí, anuales, que salien con totes les pel·lícules hechas en viñetas, no?
13: Sí.
12: Això també. Tot.
13: I a l'adolescència, Edgar Allan Poe.
12: Sobretot perquè tenia una professora, la de literatura al col·le, a l'Assumpción, que es deia Reverte, que ja ho vaig explicar un dia, que a més portava minifaldilles, era molt moderna, i aquesta em va donar a llegir l'Escarabajo de Oro.
13: Ajá.
12: I em va obrir un món, però, bueno, impensable, no? O sigui, no m'agrada massa el terror ni m'agrada massa la màgia, no? Com lectora. Però aquella mezcla de terror i màgia és que me llegó a lo más hondo de mi ser. O sea, que em va semblar que dic, ostres, com jo no... O sigui, com no conocía yo a este autor? I llavors, a partir d'aquí, jo crec que és la... Em va inocular, no? La cèl·lula primigènia del relato que jo després vaig poder escriure una cosa que mai havia pensat també per nens, perquè jo,
13: clar,
12: a la meva filla només l'he explicat un conte a la vida. Llavors, i de repente em truquen i surt per fer un programa explicar contes i jo crec que tot sale d'aquesta història. Conte, sí, d'aquesta història.
13: I no sé si llegies també el filòsof i assagista José Ortega y Gasset.
12: Hombre, La rebelión de las masas, ¿cómo no? Sí, sí, lo leíamos en el cole, lo leí, y claro, pues teníamos una ligazón con él. ¿No?
13: Explica'm aquesta ligazón, era, aquesta relació familiar, sí, amb Ortega y Gasset.
12: Era primo hermano de mi abuela. Entonces, mi abuela era hija del hermano más pequeño de los Gasset,
13: sí,
12: y Ortega era hijo de la hermana mayor, Lola. Y entonces, como hermana mayor, la madre de Ortega, fue la que, por ejemplo, llevó a mi abuela al altar, porque ya se había muerto su padre, ajá, y tal, le acompañó. Y era una familia, además los Gasset eran muchos primos y siempre se trataban muchísimo, incluso de mayor. Mi abuela, que tenía por mi abuelo casa en Cuenca, mi tía Ángeles Gasset, que tenía un colegio en Madrid, el colegio estudio, que era otra prima. No sé de qué número de hermano, y luego la tía Cachita, y Soledad, a veces iba también, tal, la Soledad Ortega, pues iban todas a Cuenca y estaban allí en el patio de casa contando anécdotas, y me acuerdo la tía Cachita, eran todas muy excéntricas. De pequeñas jugaban a primer talento, segundo talento y tercer talento.
13: Ah, sí.
12: Y entonces el primer talento lo ganaba. Mi abuela casi siempre perdía. Y las primas, las otras, las Neira o estas, ganaban. Y era, por ejemplo, le hacían dar un beso a la tapa del váter. Mi familia es muy excéntrica. Hombre, el más excéntrico ya sabes cuál es, ¿no? El ya, Antonio.
13: Ya. I tu sempre has amagat aquesta relació.
12: Home, és que no pensava que s'havia d'explicar això. Entonces, jo pensava que jo queria ser jo. I llavors mai, ara començo a parlar perquè soy cebolleta, però quan era petita no volia explicar ni els meus orígens, ni que era el meu pare ni la meva mare, ni que habíamos vivido bien, ni que teníamos esta ligazón familiar, ni que mi abuelo era secretari general de l'Ajuntamiento. Jo tot això no ho explicava, perquè jo estava amb un món que queria revolucionar, que queria canviar, que queria que fos més just, que queria que fos més obert, que queria que fos més d'esquerres. I tot això em semblava que anava per l'altre cantó.
13: Yeah.
12: I després que la fama o el que sigui d'Ortega, clar, o sigui, jo Ortega, sí, no el vaig conèixer, perquè va morir uns anys abans de que jo naciera, no? Però sí que, o sigui, el meu avi, que no era Bermejo, no era Gasset, tenia tots els llibres d'Ortega, tot. I el meu pare també, que tampoc era Gasset, el Sánchez Izquierdo. I llavors, fa poc em va regalar...
13: El tenia idolatrat, no?
12: No, fa poc el meu pare em va dir, fa 5 anys o 10, va sortir un llibre especial de la família Gasset, que és només van fer 500 exemplars, i el meu pare me'l va regalar, em va dir, l'has de tenir tu. I llavors, una altra vegada, tinc que ser la gran. Saps? Ocupar-me d'una memòria o el que sigui. I, bueno, la meva filla, per exemple, va fer aquesta cosa que es fa al col·le del...
13: Un treball de recerca.
12: El treball de recerca que, sí, es fa quan tens 13 anys. Va fer Ortega y Gasset i les mujeres.
13: Ho havia de fer.
12: Ho havia de fer.
13: I tenies 19 anys i comences a treballar a l'Arxiu Històric de Barcelona. Com, exacte, hi vas arribar, Victòria?
12: ¿Quieres que te lo diga de verdad?
13: Sí.
12: Por enchufe.
13: Ajá.
12: O sigui, jo vaig fer el censo de la població de Barcelona, vaig començar a treballar amb 17 anys,
13: sí,
12: perquè el meu avi em va ficar. I llavors, bueno, jo veies, o sea, vaig guanyar una pasta que no vegis.
13: Sí.
12: I la gent que treballava...
13: Fent el cens.
12: Sí, sí. De 17 a 18, un any vaig treballar.
13: Ajá.
12: I quan la gent que vam fer el censo de la població, vam tenir l'oportunitat de presentar-nos a unes oposicions que només era acudir al lloc i dir com et deies, quina edat tenies i que estaves estudiant.
13: Yeah.
12: I així hi entraves. I així vaig entrar. I després vas tenir la sort que, clar, dintre de tot l'engranatge de l'Ajuntament i tal, et podia tocar una finestreta, no? I vuelva usted mañana. I vaig tenir la sort també perquè el director de l'Arxiu Històric era en Voltes, que era molt amic del meu avi, i em va reclamar. Llavors vaig començar a treballar a l'hemeroteca de l'Arxiu.
13: I què feies allà?
12: Pues posava ordre amb les revistes, els diaris i tot això, i també vaig aprofitar de

0: el que passava en les fotografies l'any, passar-lo al català. O sigui que tot el que vaig fer jo està ple de faltes d'ortografia, també. Com la meva tarja de visita. És otro de los signos.
1: Està bé. Escolta, i vas acabar estudiant psicologia i història de l'art.
0: Sí.
1: Per què aquestes dues?
0: Psicologia...
1: Vaig... 3 anys i mig una,
0: sí,
1: 2 anys i mig l'altra.
0: Sí. Psicologia perquè la meva mare tenia problemes psicològics i vaig pensar que si estudiava aquesta carrera podia ajudar d'alguna manera. Uh-huh. Cosa que em vaig equivocar totalment perquè em vaig donar compte que era tot psicometria i test i era avorridíssima la carrera. Menos había un professor que se llamava Nogueira que nos decía a todos lo que tienes que hacer es follar y iros a vivir en la comuna. I aquest era més divertit, però normalment... bueno, jo un dia vaig agafar l'autobús i m'havia anat de casa, i em vaig anar de casa amb 18 anys, i anava per la Diagonal amb el 7, que és l'autobús de mi vida, el 7,
1: sí,
0: eh? I dos parades antes dije, jo no vuelvo, i me bajé, i volví andando a casa, que vivia entonces en el Guinardó, pensant, lo he hecho, me he atrevido. Esta carrera es una mierda. No, o no es para mí, no es para mí. I la vaig abandonar. I després... Les noies de l'Arxiu Històric, quan va morir la meva mare, em van dir... Eren totes les meves mares, elles, no?
1: Sí.
0: I em deien tot el que tenia que fer, no fer... Jo arribava molts dies directament de la disco con las medias rotas y el rímel corrido a treballar. I em van dir, nena, has d'estudiar. No pot ser que estiguis només vivint
1: tot
0: la vida. I clar, com feia, com estava l'Arxiu Històric i tot, vaig pensar, pues, m'agradava molt, sempre m'agrada l'arquitectura, la història de l'art, pues vaig començar la història de l'art. I també, quan vaig quedar embarassada, vaig dir, mira, Arxivo, Niña, TVOs...
1: Ja, masses coses, masses coses.
0: I realment és que... No sé, hauria d'haver estudiat a lo millor filologia o una altra cosa, no? O a lo millor... El meu estil de vida no passa per un ensenyament acadèmic, saps? Uh-huh. O sigui, és més d'investigació personal intransferible i anar picant de totes les coses que vas trobant en el moment, no? I que t'interessen.
1: Escolta, quan tenies 22 anys va morir la teva mare, que tenia 44.
0: Exacte, el doble.
1: Molt prematura, aquesta mort.
0: Molt prematura, sí, sí.
1: Com et va afectar això?
0: Va ser un mazazo. Yeah, totalmente,
1: m'imagino.
0: Totalmente, estaven molt unides i jo també era una mica mare de la meva mare, d'alguna manera.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, jo soc mare de tots. I després no tinc, o sigui, un perfil de mare, no? O sigui, yeah. és molt complicat. Bueno, això que ho expliqui Freud. Total, que... va ser d'un dia per l'altre i es vam quedar tot de cop, no? El meu germà petit feia la comunió la setmana següent, tenia 7 anys i clar, va ser un desfer-se la vida. A més, el meu pare va agafar els meus germans, els 4 petits, que eren nosaltres, la meva germana segona i jo ja vivíem fora de casa, la tercera es va venir a viure a nosaltres i els 4 se'n van anar a viure a Llavaneres, amb el qual, clar... Va ser com una espècie de desorganització vital.
1: Es trenca total, la família, clar.
0: Total, perquè mi madre era muy buena madre, muy madraza, muy cariñosa, y bueno, no tenir-la pues va ser com si te tanquessin el cor, no?
1: Aquesta cançó et trasllada a Nova York. Marian Faithfull.
0: Aquesta era el so de Nova York quan vam arribar allà.
1: Sí?
0: Totalment. La posaven a tots els bars.
1: És la que més sonava.
0: A totes les emissores de ràdio. Agafaves un taxi i aquí estava la Marian Faithfull cantant Broken English. I és que em posa una emoció que mirar el mateix em posaria a ballar.
1: Balla, balla.
0: Oi, xac, xac.
1: Balla, si vols. Escolta, acabes la teva etapa a l'Arxiu Històric, anys 80, i te'n vas a viure a Nova York.
0: Bueno, vaig pedir un permís.
1: Sí.
0: I me'n vaig anar a Nova York amb la meva germana.
1: Per què Nova York?
0: Pues mira, perquè a la tendència...
1: Tenies 22 anys.
0: Sí, 22. La tendència era molt París i Londres.
1: Sí.
0: I a mi sempre m'ha agradat fer un pas cap a un altre cantó, una altra investigació. I Nova York... començava a portar tota la música, per exemple, New Wave, tot això que sortia, i jo sempre m'he interessat molt la música, també, i dic, ostres, sí, a més, tot l'estil de vida, totes les pel·lícules que començaven a fer-se allí, i vaig pensar, ostres, pues, per què no fem el salt? Era molt més fort anar-se'n a Nova York, que estava tan lluny i tan difícil, i clar, no havia telefonia, no és res.
1: Clar, clar.
0: I I llavors, pues no, vam agafar i ens vam anar cap allà. I
1: va complir les expectatives?
0: Totalment.
1: Sí.
0: O sigui, aquest

0: aquesta sí que ha estat la meva universitat.
1: Sí, per què?
0: Entens? Pues per moltes coses. O sigui, primerament, per uns amics de París, que era Octavio Alberola, que era el tio que intentó matar a Franco,
1: sí,
0: que era anarquista, el vas conèixer per uns amics anarquistes, em van donar un telèfon d'una parella que ens agafaven en Nova York. I va resultar que era la neboda, Stephanie Brunner, la neboda de la dona de Man Ray.
1: Uh-huh.
0: I llavors, el primer mes vam viure allà fins que vam trobar lloc. Però anàvem a canviar, a Nova York està el Sablet, que tu pots jugar una persona, quan ja xantant i tant a Europa, no? A on sigui, pots jugar una casa per mesos. I vam canviar de casa no sé quantes vegades. O sigui, que coneixíem totes les cases i tots els barris, no? I clar, vam arribar a una ciutat que es menjava gelat al gener, entens? O sigui, el Hageldanks ja existia. Aquí, los cortes s'acabaven en setembre, no? Que no és una tonteria. Després, una ciutat on anàvem a la Filmoteca i veiem tot el cinema antic, que aquí tampoc teníem tant accés, clar, contínuament, no? El MoMA, era una oberta de ulls que no vegis. Estava actuant The Kitchen, que era un centre on es feia art experimental, instal·lacions. Jo aquí no sabia ni el que era una instal·lació. I clar, quan va venir el meu amic César Camarero i al costat del llit tenia els quaderns de Man Ray, i dic, ostres... I el dia següent anaves al MoMA i veies l'obra de Man Ray, no? I això, no sé, prenies, menjaves al carrer, per exemple, no? El tuna salad, no? Sorties d'una disco, el que fos, del Mad Club, que era el que estava de moda a nosaltres, i te prenies al carrer un bocat a les 5 del matí de tuna salad, no? Anaves a casa i la televisió funcionava tota la nit i et veies una pel·lícula de Preston Sturges, no? I coneixies a gent que parlava mil idiomes, un sàvio húngaro, feien el brunch els diumenges,
1: sí,
0: que me'n recordo que jo vaig dir, bueno, faré una truita de patata. Vaig trigar 3 hores, perquè no... I quan se come aquí? Vull dir, et trobava gent de tot el món i era una ciutat que donava tantes sorpreses, estava en pleno renacer, saps? O sigui, també sí, acabava de passar tot això de els bojos que estaven pel carrer i tot això, que va haver-hi un, no? un governador que els va fer fora de les institucions i veies bojos tot el dia. Era una ciutat molt bruta, també, però a la vegada una ciutat que te donava 1.500 oportunitats i, a més, gairebé totes gratis. Podies estudiar piano gratis, guitarra gratis, no? Als diaris sortien plans per fer, bueno, de dalt a baix, milions, no? I després, clar, mirar per arribar tot el dia és molt diferent.
1: I tornes aquí,
0: sí,
1: i després te'n vas a París.
0: No, a París no he estat mai.
1: No has estat a París?
0: No, vivint, no.
1: Però vas marxar a París?
0: No vaig marxar. Jo a París he estat temporades. He estat
1: temporades,
0: un mes, 15 dies, però no més. No.
1: Dic perquè allà, per exemple, vas conèixer Joan Navarro.
0: Sí, sí.
1: Això és important per tu.
0: Sí, és important per mi. Jo vaig arribar perquè estava a casa...
1: Perquè després seria la teva parella, també.
0: Sí, estàvem a la casa d'una amiga comú, Nicole, sí, i que després va ser l'editora, editora de Fan, la Niña Invisible, ella, del primer volum, i estàvem a la mateixa casa. I jo anava a veure, bueno, a estar com amb ell i tal, i ell venia al Saló del Còmic. I clar, com, bueno, el de sempre, amb el Joan, que teníem vides molt diferents, jo sortia i m'anava a veure a casa Betz Glòria, que s'acabava d'estrenar en París, no? I ell se n'anava al Còmic. Jo me n'anava a la FNAC a comprar-me discs de New Wave i ell col·leccionava els Beatles. Bueno, i així va passar.
1: Però ell et va introduir al món del còmic.
0: Sí, no? Ell em va introduir completament, perquè quan el vaig conèixer és quan ell va començar a generar el Cairo.
1: Clar.
0: I llavors pues, jo ja començava a escriure, ja començava a fer coses i bueno, i li vaig dir aquesta cosa de... A mi m'agradaria sempre... m'ha agradat molt les entrevistes, no?
1: Sí.
0: I el meu pare em deia, serà Soriana Falachi. I ja me ves, aquí estoy, entrevistada, no entrevistando. I llavors pues, li vaig proposar fer, com havia après també dels, de les revistes i dels diaris sí. neoyorquinos, fer entrevistes als autors com si fossin gent que ho eren importants i famosos.
1: Clar, ara arribarem a això, però abans escoltem Joan Navarro a Televisió Espanyola en 1983.
2: Soy Joan Navarro, aficionado a los cómics, lector, coleccionista y un poco especialista en este tema desde hace unos pocos años y director de la revista Cimoc, Cairo y Kirk. Estamos en el mercado de San Antonio, que es uno de los pocos sitios donde todavía se pueden conseguir tebeos de ocasión, tebeos antiguos, tebeos que se pueden encontrar a un precio mucho más barato que en los mercados. Es uno de los pocos sitios que quedan en Barcelona, puesto que las librerías especializadas donde se podían cambiar tebeos, donde se podían comprar baratos o lo típico de cambiar dos por uno, pues cada día quedan menos.
1: La qüestió és que tu li proposes entrar a la revista.
0: Ell confiava en mi i em diu sí. què? I diu, pues m'agradaria fer alguna cosa, no? Igual que van entrar altres escriptors també, no? Que eren més escriptors que tebeòlogos, com Navarro, no?
1: Clar.
0: I el primer regal que li vas fer, un dels primers a Joan, va ser un sello d'esos per a poner en los libros, sí. en català i en castellà, que ponia tebeòlogo, tebeòlogo, tebeòleg. I bueno, pues va sortir així. Jo sempre he treballat amb la gent que he estat, a tots els meus, les meves parelles. Perquè...
1: És un bon negoci.
0: Bueno, més que un bon negoci, és una manera molt més divertida de passar els dies que,
1: sí.
0: que mirant sèries.
1: Però clar, et passes el dia parlant de feina.
0: Bueno, no, perquè també... Jo sempre he fet la meva vida, també.
1: Ja.
0: Però vull dir que sí que em va interessar molt el tema de lo bé que estava programat tot aquest TVO, tot com queríem, volíem fer una cosa totalment diferent i vanguardista.
1: Sí, sí.
0: I jo, clar, jo acabava de descobrir Man Ray, ¿entiendes? O sea, clar. Jo estava en la vanguardia de la música, de todo, i m'acabava de poner minifalda i llavors deia, bueno, pues jo aquí potser que puc fer alguna cosa, no? I sempre m'ha entusiasmat donar idees.
1: Programa La Edad de Oro, Televisió Espanyola, 1984.
3: En Cairo encontrarás mensualmente, además de una sucesión de historietas o artículos, una ideología común a través de todos ellos, la de las aventuras de nuestros días, la del neotebeo. Este era el editorial del primer número de Cairo, aparecido en diciembre de 1981, creado con la participación de una buena parte de los jóvenes dibujantes de historietas españoles, Mariscal, Gallardo, Roger, Pere Joan, Daniel Torres, Sento, Mique Beltrán, Nicharmut, Cifré, Montesol y Ta. Y con la colaboración de nuevos escritores como Ramón de España, Ignacio Molina y Victoria Bermejo, junto con una selección de las tendencias más vanguardistas de la historieta europea, y especialistas como Antonio Martín y Vázquez de Parga, bajo la dirección de Joan Navarro. Cairo ha tratado de recuperar la herencia de los mejores historietistas españoles del pasado, junto con las tendencias modernas actuales, tales como la línea clara.
1: Tots homes, menys tu.
0: La chica.
1: La chica.
0: Tenemos chica nueva en la oficina.
1: Com pues vivies, sí. això?
0: Bueno, pues amb bastant igualdad.
1: Sí?
0: Dentro de lo que cabe. Porque desde luego yo luego iba a casa y a la que hacía las comidas y las cenas era yo. Pero Navarro fregaba los platos muy bien.
1: Ajá.
0: Y claro, era un dream team. O sigui, tu ara mires, o sigui, mira la ristra de nombres que has dicho. O sea, es que no hay ninguna bola negra, que dirían los Javis, ¿no?
1: Sí.
0: O sigui, i clar, tots teníem ganes, a Espanya, Ignacio i otros, Ordóñez també participó, que teníamos ganes de ser escritores, però és que ahí ser escritor, ser dibujante, era otra categoria, era ser... hacer una cosa con toda la entelequia y con todo el interés de romper moldes, ¿no? Y bueno, no solo todos estos dibujantes, toda la línea clara,
1: home, no?
0: El Tardí, ¿no? O sea, Adel Blanchet, que yo soy súper fan de esta media detective, como yo quería ser de pequeña,
1: sí.
0: ¿no? Y vull dir, es que obrías y era una posibilidad de entrar en un mundo tan artísticament alt, no?, que donava molt de gust estar allà. I, a més, era una època que es juntava molt el còmic i la música, i anàvem de bolos, i et trobaves a Siniestro Total, a Radio Futura, saps? I tots els ajuntaments havien descobert que la joventut tenia un valor interessant, i feien, pues això, festivals a Saragossa, a León, a Canàries, a Sevilla, tot arreu, a Gijón, no? I trobaves gent que estava en la mateixa pàgina del teu llibre, no? Era una meravella.
1: I tu vas fer Conocerlo es amarlo, com deies abans, entre el 83 i el 84. Uh-huh. Conocerlos es amarlos, de veritat?
0: Sí, de veritat.
1: Va ser així?
0: Ho era. Sí. Els adorava, i realment, o sigui, ara quan jo no les havia tornat a llegir, quan em va trucar al Pujades per fer el llibre, sí, em vaig quedar bocabadada, perquè realment eren gent... Estaven en el mejor momento de su vida. Estaban todos creyendo que iban a hacer algo importante. Todos eran inteligentes, sabían de todo. Todos, o sea, les preguntaba, por ejemplo, yo qué sé, sobre si creían en algo, y te daban una respuesta filosófica de primera magnitud, ¿no? O sea, eran divertidos, eran simpáticos, eran cultos, o sea, era una época gloriosa. Yo supongo que... altres grups, no?, de gent, li haurà passat en un moment de la vida, però clar, eren molt joves.
1: Sí.
0: Eren molt joves, teníem... Bueno, jo era la més jove, crec, però, o Mique. Però que era clar, tenir 20 anys. Tenir 20 anys i tenir les possibilitats de portar a terme les idees que tu tenies.
1: Clar.
0: Esto es, vamos, es un diamante.
1: Què em pots explicar de Josep Coll i Coll?
0: Uf. Aquest va ser el moment, pues això, un dels palos de la teva vida, no? Perquè sí, vam anar a entrevistar-lo amb Anna Rey, que feia de fotògrafa, però que també, o sigui, això, va fer alguna pregunta, i de sobte un tipus com el vam trobar molt embogit, no? Molt... caminava per la casa, una casa molt fosca, me'n recordo, i anava obrint armaris i dient...
1: Ell havia deixat de dibuixar, eh?
0: Sí, havia deixat de dibuixar, sí. El truca a Navarro perquè fos, bueno, perquè dibuixés amb el Cairo, i ell portava... estava jubilat ja, però havia treballat els últims 30 anys de la seva vida de paleta, perquè el dibuixar no li donava per donar de menjar als seus fills. Uh-huh. No? I llavors va ser, pues, això, un home molt intens, un home que era molt trist, o sigui, així, bueno, com, també una mica les seves historietes, no? Era un humor molt melancòlic, era un humor molt filosòfic, no? I de repent va embogir, perquè va pensar que havia perdut la seva vida, no? Que la seva vocació era ser, pues, això, artista, en lloc de ser paleta, i es va suïcidar a la setmana. O sigui, ens va trucar la seva dona o el seu fill i va dir... Mira,
1: després
0: que...
1: de fer-li,
0: sí,
1: tu l'entrevista.
0: Eh? Va sortir ja... Bueno, i va ser molt trist perquè Coll per a tots... O sigui, aquests cotxes petits, aquests nàufrags, no? Tot el que havíem vist, era tan preciós, tan intens, tan... unes històries com el Roto, ara, no?
1: Sí.
0: Unes històries que destilaven pura vida, puro sentimiento, i que un home tan intel·ligent, un home amb tanta sensibilitat, hagués perdut la seva vida, és una injustícia no només històrica, és una injustícia política i social, no? Perquè aquesta gent no tenia dret, no?, a haver treballat i tenir un sou digne. Eren tractats com bueno, a galeres, no? Treballaven a la, venga, 8 hores a dibujar i després perdien els drets, molts d'aquests, o sigui, a l'editor es quedava els drets, no tenien ni siquiera el dret després d'edicions posteriors, no?
1: Allà a la revista Cairo crec que també vas conèixer un dels irrepetibles de la teva vida, que és el Miguel Gallardo. Uh-huh. Allà feia Perico Carambola, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: El Gallardo era fonamental per tu, ens deixava el 2022, i vull que l'escoltem en una entrevista que li fèiem aquí a Ràdio Nacional ara fa 10 anys al programa Gente Despierta.
4: Underground no éramos. O sea, era underground la generación anterior, que también estuvo en el Víbora, que fueron Mariscal, Nazario, Max, uh-huh, toda esta gente, porque uh-huh, ellos hacían los tebeos, hacían fotocopias y los vendían en la calle. Eso es básicamente el underground.
1: Sí.
4: Nosotros ya teníamos una revista. El espíritu sería que podíamos hacer historietas sobre lo que nos diera la gana. al contra de la nuestra generación anterior, que fueron Carlos Jiménez, Luis García y toda esta gente que todavía trabajaban pues haciendo historias del oeste, del espacio y todo eso, nosotros nos centramos en qué es lo que pasaba en ese momento en España y qué es lo que hacía la gente en la calle.
1: Amb el Miguel Gallardo vas fer uns 15 llibres.
0: Crec que sí. Mai he secuntat de veritat, ho hauré de fer perquè ara parlen molt d'ell i lo tengo que contestar exacto.
1: Jo he contat 15, no ho
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí, segurament.
1: Com era ell?
0: Era un plaer treballar amb ell. Era l'home més fàcil que he conegut en ma vida.
1: Sí.
0: Un home superestimat, tothom l'estimava. Era bona persona de veritat, o sigui, un cor molt, molt, molt ample. I era divertidíssim. I després era com jo, ens unia molt la curiositat màxima i també l'amor a la música. Era descobrir, sempre m'acord que em va descobrir el, com es deia, el de Je ne peux plus travailler, la versió Pink Martini.
1: Pink Martini, sí, sí, sí.
0: No? I sempre anaves al seu estudi i estaves escoltant o jazz o música, o sigui, el que fos, sí. No? I després era un home que tenia una capacitat brutal d'empatitzar amb el que tenia al costat. Fos un nen, un gran o una mosca. Vull dir, de seguida no connectava. I bueno, pues va ser també una altra gran pèrdua de la meva vida. Sí. Ja no col·laboràvem perquè ja estàvem a llocs diferents, no? Però sempre, a més, vivíem al costat i prenien un cafè d'una una volta i es explicaven coses.
1: Amb ell vas compartir contes per explicar en un minut.
0: Exacte. Un longseller.
1: Longseller, sí, sí.
0: Es veu que es van vendre com 100.000 exemplars, va dir l'editor.
1: Us ho esperàveu, això?
0: No. Nosaltres ho fèiem per un programa de televisió.
1: Sí.
0: Que es deia Els Cuentistes.
1: Sí.
0: I llavors un dia vaig acompanyar Gallardo a l'editorial, a 62, no sé per què era, a entregar. I portava tres contes que havia escrit. I diu a l'editor, l'Ernest Folk, oh, pues déjamelos que los voy a leer. I la Nic la pon. I a la mañana siguiente me llamaron y me dijeron, quiero esto. I se'm va córrer a mi el nom, contes per explicar en un minut, i la portada que és boníssima de Gallardo, que és el, no?
1: Sí,
0: el
1: sí,
0: padre
1: sí.
0: Dormido i el niño ahí con los ojos que se le salen de las órbitas.
1: I després vau fer una mà de contes a Televisió de Catalunya.
0: Això ho vas fer amb Manuel Barrios.
1: Sí, i després també has treballat al Continuarà de Televisió Espanyola.
0: Exacte, amb la gran Montpó.
1: T'ha agradat la tele?
0: Molt. Molt.
1: Sí?
0: Sí, sí, m'ho vas passar molt bé i després a la mà de contes eren contes,
1: sí.
0: No? Però
1: sí.
0: També vaig treballar amb artistes boníssims i estupendos, no? Com Hanoch Piven, per exemple, no? Però l'altre era reportera. O sigui, que sorties, feies la peça sí. I després la muntaves tu, li posaves la música, o sigui, vaig aprendre moltíssim de la qüestió de guionissar i de fer, no? De portar a terme un document sencer. I bueno, a més la Montpó era una jefa perfecta i meravellosa perquè et donava tota la llibertat, o sigui, vaig entrevistar al Casabella, al Vidal Folk, a tots els meus amics, els hi va... I encara no eren molt famosos, però ella creia en el meu criteri i va ser una feina molt, molt agradable.

0: Amb aquesta vas aprendre anglès.
1: Vaig
0: començar, una teva, no?
1: Sí, amb la Teresa de la Villa Rivière. I ens posaven... Bueno, jo anava a l'americà, ella no sé, massa que anava al britànic, un altre, i clar, agafàvem les lletres i les traduíem, i a més era, bueno, vuelta y vuelta, eh? Lo que duraven los discos,
0: clar,
1: entonces,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Que es podien portar 6 mesos i vinga, bala, vamos, i luego el de Lurid, vinga, vamos, el Transformer, pum, pum, pum.
0: I va servir?
1: Va servir, tant, sí. I tant, sí, sí.
0: Per
1: sí,
0: després marxar sí. a
1: Nova
0: York.
1: Per després marxar a Nova York i allà acabar de rematar perquè no ho hablava perfecte i tampoc ho hablo perfecte avui, ara, però sí que me n'entero de tot.
0: Què tal l'alemany?
1: L'alemany és una cruz.
0: Perquè vas marxar als 2000...
1: Al 2001.
0: A Berlín.
1: Sí, sí. I clar, no, és que només aprendre els números ja era un embolic, perquè clar, quan... No, es vai, es dos. ¿Cómo que es vai, es dos?
0: Drei,
1: tiene
0: vier,
1: que ser tu, Drei, Fur. No, sembla Hitler. I després, pues això, vaig arribar també a Alemanya i, bueno, que havia
0: caigut. Per què vas marxar a Berlín?
1: Por amor.
0: Ajá.
1: Perquè em vaig enamorar molt i molt d'un artista que es deia Chema Álvar González, sí, amb qui també vaig col·laborar.
0: Fotògraf. I llavors, sí, gran fotògraf.
1: Gran fotògraf, sí, sí, i instal·lacions i tot. El seu best-seller era en una maleta en llum que dintre portava una foto. Viatjava tant que, clar, se li va quedar això. I llavors vam anar a viure... Bueno, ell ja vivia allà, tenia casa, i em vaig instal·lar.
0: I vas treballar amb ell
1: també,
0: allà a Berlín.
1: Vaig col·laborar bastants coses.
0: En alguna coses. Instal·lació.
1: Sí, sí, amb instal·lacions. Vaig arribar... També vaig fer un treball amb ell a la zona zero de Nova York,
0: sí,
1: que va caure quan va caure les Torres Gemeles,
0: sí,
1: i jo vaig fer textos i coses amb ell, i que es va fer a la Taché, a la Galeria Taché. Vaig col·laborar moltíssim amb ell, vaig fer vídeos de tot, de tot, de tot, i a més també, inclús després de separats, també vaig continuar col·laborant quan va fer la nit de Madrid, no sé què, em va demanar un text i tal, i bueno, érem un equip molt bo.
0: T'has portat bé amb els ex?
1: Jo crec que sí. A veure què diuen ells. Però sí.
0: Suposo que sí.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Ha sigut molt intens tot.

0: en pasar de David Bowie a los Chunguitos.
1: Oye, sin solución de continuidad. Igual de buenos, igual de buenos.
0: Parque als Estriats.
1: Home, porque aquesta cançó és una de les canciones de amor más grandes de la historia.
0: Total.
1: O sea, es que no se puede decir nada mejor que entre la riqueza y tú me quedo contigo. Y encima, además, si te acuerdas lo importante que fue la película de Prisa, Deprisa, que fue de una de las grandes hitos del cine kinky, ¿no? Junto con De la Loma y otros. Y esta canción es que la oyes a cualquier hora del día y de la noche y ya te enamoras.
0: Hace coreografía y todo, ¿eh?
1: Hombre, esto menos mal que no sale en directo. Me la he bailado.
0: Está molt bé. Aquesta pel·lícula, Deprisa, Deprisa, em serveix per parlar de cinema i de documentals, perquè el 2010 vas participar com a co-guionista al documental Barcelona abans que el temps ho esborri, basat en el llibre homònim de Javier Baladia, dirigit per Mireia Ros.
2: A la meva infància, Argentona sempre em va semblar un lloc antic, ancorat en el temps de les fotos acolorides a mà o en tosèpia. Hi anàvem a passar algun dissabte o diumenge. Per arribar-hi pujàvem per un carrer ple de casetes d'estiuets de la petita burgesia de Mataró i Barcelona. Al final, arribàvem al Passeig dels Senyors i a la gran casa dels Baladia.
0: Efectivament, sembla que el temps ho esborri tot, però ens queden els records.
1: Mira,
0: Victòria.
1: Quina veu més maca té, Javi, eh?
0: Sí.
1: Polines,
0: sí.
1: El tio. Doncs sí.
0: Com va anar això?
1: Mira,
0: aquest documental.
1: És que ja et dic que la meva vida és una suerte de acontecimientos que van hilados, el hilo secreto, no?
0: Sí.
1: Jo em trobo a Javi amb la meva editorial dels Contes per un Minut,
0: sí,
1: amb una festa, i ell em diu, he tret això. I llavors dic, això és una pel·lícula. Jo vaig llegir el llibre, esto es una película. Entonces cité a la productora, Marta Figueras,
0: sí,
1: en la casa de...
0: O sigui que tot va ser idea teva.
1: Bueno, vaig...
0: Sí.
1: Bueno, vaig sí fer realitat la idea, sí. I llavors vam sopar en casa de mi novio, el que vivia en Alemanya, Chema, a Marta, Javi i jo.
0: Sí.
1: Me acuerdo de la cena y todo.
0: Sí.
1: Merluza y flan de mi abuela. De primero no me acuerdo. Y total, que ahí van connectar Marta i Javi. I és que, a més, Marta, la seva mare, li havia encantat el llibre, perquè també la seva mare formava part de la burguesia aquesta que explicava Javi.
0: Uh-huh.
1: I va començar a posar-se, fins que va sortir i vam fer el guió, Javi i jo, i també vam fer disseny, com nos pusieron? Disseny no sé què, perquè vam aconseguir moltíssimes pel·lícules i moltíssimes coses que van il·lustrar la nostra història, que és una... La tornes a veure, bueno, la pots veure 20 vegades, aquesta pel·lícula, ho diu tothom, perquè sempre t'ho passes bé. És tan bonic el treball que va fer la Mireia també, no? de muntatge, de juntar aquests mons, està explicada d'una manera tan deliciosa que és realment, a més és un tros de la nostra història,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Precisament un tros esplendoroso.
0: Premi Gaudí al millor documental, eh?
1: Exacte.
0: Avanço. El 2016 vas fer amb el Sergi Garriga el documental Volver a casa con 50 años, tornar a casa amb 50 anys.
3: Mm. Estudié diseño de estampados en la Escuela Massana hace muchos años ya, y luego he hecho muchísimas cosas, he hecho decoración, escaparates, estilismo, y ahora me dedico a pintar. A falta de otro trabajo más remunerado. Cuatro cosas de la pintura, retratos por encargo y tal, y echando currículums por toda Barcelona, como una desesperada, internet, nada, no...
4: Sí, mira, no he podido hacer vacaciones, es igual, he descubierto Barcelona, me he ido a la playa de Barcelona con mi bicicleta, he ido aparcando en mi aparcador de bicicletas, con mi ducha potable, porque le pregunté a la Cruz Roja si se podía beber agua, y es buena, con lo cual no lleves la botella como una hortera que se calienta, dúchate, que está fresquita, y vuelves aquí y ves cosas, y ves el Raval, ves no sé qué. Hay tantas cosas para ver, que es brutal. O sea, y lo que no podemos hacer, y es a lo que nos llevan, porque nos lo dicen, ¿eh? Dicen, 53, tú estás acabado. ¿Y qué vas a hacer? Yo qué sé, ¿qué voy a hacer? ¿Y tú qué haces, atontado? Porque claro, no sé qué es peor, si vivir mal.
5: Nosotros nacimos en los 60, a principios de los 60, cuando empezaba a ver un poco de color y luz. Empezamos de cero y llegamos a 100. Y hemos disfrutado, y hemos vivido, y hemos experimentado, y hemos hecho. Hemos tenido una suerte tremenda. Me deprime un poquito, sobre todo estas generaciones nuevas, ¿no? Que han perdido se tienen que ir, que tienen que emigrar para que les paguen, los exploten en Alemania, en cualquier sitio. Eso sí que realmente, eso me entristece.
0: Un retrat de la crisi econòmica d'aquells anys. Clar, ser artista és molt complicat.
1: Molt.
0: Molt complicat.
1: I ser artista, quan s'acaben els diners, és el primer que cau.
0: Clar.
1: Llavors, tota aquesta gent de repent es troba... jo mateixa vaig baixar moltíssim de treball.
0: Clar.
1: I es troba que jo tenia la sort que tenia un pis. Però tots aquests amics no tenien pis propi, no? O si el tenien, no el podien pagar. Llavors es troben al carrer i han de tornar a casa dels seus pares a dormir al quarto de quan eren petits, no? Amb el pòster allí de David Bowie. I clar, i jo vaig trobar tants casos que el bo d'aquest documental, si té algú bo, és que ho vaig fer totalment pegat a la realitat.
0: Clar.
1: O sigui, que ho vaig explicar a tiempo real. I jo crec que té un valor de document per això, no? I després tots es van obrir molt i ho van explicar totes. O sigui, es van obrir un canal. No tenien res a perdre.
0: Sense pudor.
1: Sense pudor.
0: Sí.
1: I llavors és magnífic, també. Jo crec que vaig tenir la sort de no esperar que me'l produeix ningú i ho vam fer en quatre perres, així que és veritat, la Eva m'entenent que es va ajudar, es va aconseguir un disc dur i una càmera de MediaPro i ja està, o sigui, lo de més era voluntat, voluntat, voluntat i hores de feina, no?
0: Has escrit una novel·la, Sí, lo hice,
1: sí.
0: Pepitas de calabaza, i la vas escriure només en 3 mesos.
1: En 4.
0: En sí. 4 mesos.
1: Sí, sí, sí, vaig començar després de Reis i la vaig acabar...
0: Això és molt ràpid.
1: Abril, sí. Sí, a finals d'abril. És que em sortia sola.
0: Et sortia sola.
1: O sea, cosir cantar, com em diuen, no? Jo em posava i ahí era com, no? Déjate llevar la cinta transbordadora esa, ¿sabes? De l'aeropuerto,
0: sí, sí, sí.
1: Que va así, chocachaga, o les bailarines russes que van así con, sí. Con las rodillas, i pam, pam, pam, i de repente dic, ostres... Lo que més em va costar és la resolució, perquè m'havia metido en un berenjenal total de robos i de coses i de espejos entre dos escritores, una que li va bé i una que no, i un dia caminant per la Diagonal vaig trobar la solució, que era com havien posat les rajoles aquestes tan horroroses de que són fulles, no?
0: Sí.
1: I vaig veure una senyora que és que ella es trencava les dents. I llavors, perquè se li havia quedat el taló amb el forat de les folles. I llavors vaig dir, pues, a mi protagonista, que va ir a ser una falsària,
0: clar.
1: Que se caiga i que eso l'haga recapacitar. I llavors així em va sortir.
0: Estàs escrivint?
1: Sí.
0: I què?
1: Pues bé.
0: Ho veurem?
1: Aviat? No ho sé, suposo que sí. Però és que estic escrivint moltes coses. Tinc molts projectes, com sempre, i no sé quin sortirà endavant.
0: El primer.
1: Sí,
0: clar.
1: El primer, i bueno, no parlo de fer coses. La veritat és que no m'avorreixo.
0: Victòria Bermejo, una dona orquestra, com dèiem al principi, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, i marxem amb Palp, que també t'agrada. Something Changed.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Carles.
0: Un plaer. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Uns 200 tractors i centenars de pagesos, segons Unió de Pagesos, vinguts a diversos punts de Catalunya, han arribat a Barcelona en marxes lentes i s'han concentrat a la delegació del govern espanyol i després han encès una foguera simbòlica a les portes del Departament d'Agricultura, on han llegit un manifest.
2: Volem defensar la sobirania alimentària i blindar la producció pròpia és protegir plat de cada llar. És una obligació d'Estat per garantir el futur de tots. Feu la feina que us pertoca. Pagesia o foc!
0: La gent marca que a aquesta hora s'han de desplaçar per Via Laietana fins la plaça Sant Jaume per concentrar-se a les portes del Palau de la Generalitat. La tornada dels tractors i els pagesos està prevista cap a les 5 de la tarda, tot i que durant tot el dia s'han anat endarrerint aquests actes programats. Unió de Pagesos, convocant de la tracturada, vol denunciar la situació crítica que travessa la pagesia, marcada per l'augment dels costos de producció, la falta d'ajudes directes, la competència deslleial i l'excés de burocràcia. Així ho ha explicat la seva portaveu, Raquel Serrat.
3: I som aquí perquè, en qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes.
0: A la mobilització d'avui s'hi ha sumat Assaja i Revolta Pagesa. De cara al 28 d'octubre es preveuen noves protestes. Més del 40% dels votants del Partit Popular i de Vox estan a favor de prohibir la compra especulativa d'habitatge per grans inversors. Una de les mesures recollides als anomenats decrets Mari Carmen, segons l'últim baròmetre del CIS, un percentatge que, en el cas dels votants de Junts, s'eleva fins al 80%. Més detalls, Pau Alemany, bona tarda.
4: Bona tarda. Tot i que el vot en contra dels decrets d'habitatge al Congrés per part del Partit Popular, Vox i Junts, l'enquesta del CIS reflexa que l'opinió dels seus votants és més diversa. Un de cada tres electors dels partits de la dreta i l'extrema dreta espanyola estan a favor d'aturar els desnonaments de persones vulnerables i d'augmentar els impostos a les cases buides. També un de cada quatre està d'acord amb la pròrroga automàtica dels lloguers fins el 2030. A Junts, el percentatge de suport a aquestes mesures és encara major i ronda el 65% en els diversos ítems. I pel que fa a la reducció d'oferta dels pisos de lloguer, una advertència de la patronal immobiliària, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, considera que és temporal i que torna al mercado del lloguer.
5: Yo estoy convencido de que efectivamente una vez que los propietarios sean conscientes del impacto que para ellos tienen estas medidas, no va a haber ningún elemento que les retraiga.
4: El baròmetre del CIS, que es va realitzar durant la primera setmana d'octubre coincidint amb les mobilitzacions per l'habitatge, el Partit Socialista augmenta el seu lideratge i assoleix el 34% d'estimació de vot, el Partit Popular baixa fins el 22%, Vox és tercera força amb el 17% i Sumar es queda en un 6%.
0: Gràcies, Pau. Un baròmetre del CIS també realitzat abans de la convocatòria electoral. En aquest context, aquest divendres finalitza el termini per presentar candidatures per a aquestes eleccions generals del 29 de novembre, i l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, continua dividida. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i candidata a la presidència del govern del Front Ampli, ha fet una crida a Esquerra Republicana i Podem perquè s'afegeixin a la coalició de Moviment Sumar, Esquerra Unida, Comuns i Más Madrid. En declaracions a l'Hora de la Uno, Colau s'ha mostrat disposada fins i tot a renunciar a ser la número 1.
6: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
0: A tot això, a Catalunya, el PSC guanyaria les eleccions al Congrés dels Diputats i mantindria els resultats del 2023, quan van obtenir 19 escons. La segona força seria Esquerra, que marcaria entre 10 i 11 diputats davant dels 7 actuals. En la tercera força sí que hi ha més disputa. El PP obtindria entre 6 i 7 diputats, ara en té 6. Vox n'assoliria entre 5 i 6, ara en té només 2. Junts perdria força, cauria dels 7 actuals a entre 4 i 5. Els Comuns, Sumar, també perdrien representació i passarien de 7 representants a Catalunya a tenir-ne només entre 2 i 3. En clau de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris, a Barcelona. La detenció es va fer el dilluns, al migdia, poques hores després dels fets. L'agressió va tenir lloc cap a les 2 de la matinada, quan la policia va rebre l'avís d'un atac presumptament perpetrat per un grup de persones contra un home. Ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que es manté sota secret de les actuacions. I pel que fa al temps, avui dia estable, tot i que a la tarda poden créixer nuvolades al sud de Tarragona, núvols que poden deixar alguna pluja feble i dispersa. Les temperatures pugen una mica i els termòmetres marquen màximes de 30 graus a Lleida, 27 a Girona i 26 a Barcelona i a Tarragona. A més, a l'Empordà, avui bufa tramuntana, tot i que al llarg de la tarda anirà perdent força. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Ens preocupa deixar empremta al món i podem arribar a deixar-hi una cosa molt més valuosa. Vida. Donar òrgans és oferir a un desconegut més temps per abraçar, per estimar, per tornar a casa. I darrere d'aquesta oportunitat hi ha sovint una família que, en ple dolor, doncs encara és capaç de pensar en els altres. Potser ens falta parlar-ne a casa. Costa parlar de la mort, però aquesta conversa pot donar molta vida. Avui és 14 d'octubre, avui és el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans i Trasplantaments. Són les 4 i 7 minuts i això és la tarda de Ràdio 4. Perquè tot soni molt bé, tenim el control al Pau Robert i al Sergio Lezcano. A la producció, Sònia Rodríguez Justicia. Subdirecció, David Gallac, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi Martínez, com estàs?
0: Com estàs? Molt feliç de tenir-te a la meva esquerra, com sempre, molt bé.
1: I igualment jo de tenir-te a la meva dreta. Sempre fantàstic aquí, mano a mano, en aquests
0: dies. Estem molt contents, perquè a més tenim avui un programa que jo crec que serà molt, molt potent, eh?
1: Això serà espectacular, eh?
0: Va, doncs, saludem també, evidentment, a les nostres estudiants en pràctiques, en període de formació, la meravellosa Paula Vallvé, la fantàstica Gisela Palma. Anem a explicar-te les 4 de la tarda, les 4 notícies més importants del moment, els 4 punts d'informació que ara mateix marquen la conversa social. I és que avui hem conegut diverses enquestes. Comencem pel baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics. Comencem pel 6.
2: 6.
0: És el 6 d'octubre que recull un creixement de 3 punts del PSOE, que obtindria el 34% dels vots i se situaria a 11,8 punts d'avantatge del PP, David.
1: Sí, els populars... Increïble, els populars, això que hem conegut aquest matí, els populars, com diem, perdrien 3,3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22,2% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17,1% dels vots. El Front Ampli, amb el 6,1% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podemos, amb el 3,1%, en perdria 6. Esquerra seria la sisena força amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts n'obtindria l'1,1% dels vots, són 4 dècimes més respecte a l'últim sondeig. Bildu rebria l'1,3% dels vots, el PNB el 0,7%, el BNG també aquest 0,7% i s'acabó la fiesta 1,8%.
0: S'acabó la fiesta 1,8%. Mm-hmm. Bé. Avui també hem conegut la segona onada del baròmetre del CEO. El PSC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya calcant el resultat actual. Obtindria 18 o 19 escons.
1: És un treball de camp que es va fer, atenció, just abans de la convocatòria electoral. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra, que saltaria dels 7 actuals als 10 o 11 diputats. El PP n'obtindria entre 6 i 7 i Vox entre 5 i 6. Les dues forces anirien a l'alça respecte als comicis del 2023. Junts perdria entre 2 i 3 representants i se situarien 4 o 5, mentre que els comuns es desplomarien dels 7 fins als 2 o als 3 representants.
0: Clar, mirant el seu. Pel que fa a les eleccions catalanes, els socialistes també s'imposarien, però perdent alguns dels 42 escons actuals, pel que veiem aquí, caient fins als 33 o 35. Esquerra Republicana seria segona i Aliança continuaria disparada.
1: Són altres dades i altres xifres que hem conegut aquest dimecres. Esquerra n'obtindria entre 24 i 26 diputats, per tant milloraria respecte als 20 actuals, mentre que la tercera posició seria per Aliança Catalana. El partit de Sílvia Orriols es dispararia dels 2 diputats actuals fins als 23 o 25. És un nivell, però, que ja donava l'últim baròmetre. Bona part d'aquest augment aniria en detriment de Junts, que es quedaria entre 18 i 20 diputats, que amb tot aturar l'hemorràgia que marcava l'última enquesta que, recordem, els enfonsava fins als 16 o 18 representants. PP i Vox empatarien amb 12 o 13 diputats cadascun, els comuns caurien fins als 5 o 6 i la CUP no obtindria entre 4 o 5.
0: Bé, canviem de tema. No massa, no ens allunyem massa del món eleccions. I és que tenim nou capítol del Front Ampli. Ada Colau està disposada a fer David Gallach un pas al costat i cedir el lideratge perquè hi hagi una candidatura única?
1: Colau, Xavi ha remarcat que no té cap problema per fer un pas al costat en cas que el Front Ampli creixi i hi hagi una altra candidatura a la presidència de més consens. Segons ha puntualitzat, no es refereix només a incloure Podemos, sinó també altres formacions. El problema no serà el meu nom, ha insistit. Segons ha explicat l'exalcaldessa, hi ha converses molt avançades per sumar formacions de diferents territoris de l'Estat, però no ha volgut concretar de quines es tracta. Específicament sobre Podemos, ha assegurat que el Front Ampli vol comptar amb la líder de la formació, Irene Montero, i s'haurà parlar per veure quines són les seves necessitats. Colau creu que cal voluntat per arribar a un acord, són declaracions a la hora de la 1.
2: Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso? Pues sentándose en la mesa, hablando y negociando, como se ha hecho toda la vida. Y como ya lo hemos hecho en el pasado. Por lo tanto, sabemos hacerlo. No es que no sabemos hacerlo. Si hay voluntad, el acuerdo es perfectamente posible.
1: Des de Podemos sobre anar a pactar amb els partits que integren la coalició, però sense renunciar al lideratge d'Irene Montero. Escoltem Yone Belarra, Televisió Espanyola.
3: Bueno, nosotras llevamos muchísimo tiempo trabajando en ese acuerdo que anunciamos el pasado lunes entre Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos para que Gabriel Rufián y Irene Montero puedan hacer equipo en estas próximas elecciones generales, y nosotras pensamos que ese es el equipo, esas son las dos personas, el tándem, que realmente responde a lo que la gente está pidiendo en este momento.
1: Queden dos dies, recordem-ho, perquè els partits, Xavi, decideixin que decideixin concórrer a les eleccions del 29 de novembre, volem dir, en coalició, ho notifiquin.
0: I tenen només 48 hores per notificar si van amb aquests o amb els altres, amb qui es porten bé ara,
1: formacions que vulguin
0: estar enfadats,
1: participar, que es vulguin enamistar o celebrar noves amistats.
0: Exacte.
1: Tenen, doncs això, dos dies per notificar-ho. Fem un repàs de com està la situació a hores d'ara, perquè tot podria canviar.
0: Sí, sí, no, això va canviant.
1: Cada dia tenim un nou capítol d'aquest Front Ampli, o Front Ampli. De moment, la situació al Front Ampli és aquesta. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. De moment, sembla que sí, que encara hi ha marge per parlar. Ho escoltàvem fa uns minuts amb les declaracions d'Ada Colau, de Yone Belarra, però aquest marge, recordem, divendres, no és gaire ampli. Ada Colau diu que si troben algú millor, doncs ella farà un pas al costat. Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja. Un amor que encara 14 d'octubre, amb aquesta hora gairebé un quart de 5 de la tarda, no s'allunya. El que passa que sembla difícil, Xavi, de mantenir tal i com estan les posicions. De moment encara no. Encara no marxa. De moment no, perquè encara sapiguem, si no ja em corregiran, però encara no ha fet del Colau el pas al costat. Podemos, també recordem-ho, ha començat avui a celebrar unes primàries obertes. Doncs fins demà a la mitjanit. És el procés de primàries, l'objectiu, triar candidats i candidates conjunts per a les properes generals. Un procés, aquest de les primàries de Podemos, al que es va convidar a participar al Front Ampli i que finalment només s'ha presentat Irene Montero. Queda.

0: Doncs a veure, però clar, si només hi ha una candidata a les primàries, queda només això. A veure quin és el resultat d'aquestes primàries de Podemos i a veure com acaba tot plegat. T'ho explicarem aquí a la tarda de Radio 4.
1: Doncs m'ha agradat molt. Crec que és molt gràfic.
0: Un repàs singular.
1: Explicar una notícia com aquesta així. ¿Por qué te vas?
0: Un repàs singular. Això podria canviar. Igual demà expliquem amb unes altres cançons.
1: Doncs...
0: A saber, a saber el que passa.
1: Més. Sortir de festa amb els amics i acabar amenaçat amb una pistola sense mòbil i gairebé sense roba. Això és el que denuncia un grup d'adolescents assaltats durant el cap de setmana de la Festa Major de Sarrià, a Barcelona. Els atacants van colpejar un dels nois amb una porra extensible i van apuntar amb una pistola al cap a un dels nois. Un dels joves, David Gallac, va quedar en calçotets.
0: Els Mossos busquen, atenció, dos homes que es desplaçaven amb una motocicleta robada i els quals relacionen amb tres assalts entre la nit del dissabte 10 d'octubre i la matinada de diumenge, una mateixa nit, dos municipis i una successió d'amenaces per robar les pertinences de les víctimes. Segons informacions del cas, el primer intent va ser cap a les 10 de la nit al carrer de les Escoles Pies a Barcelona. No van aconseguir endur-se el botí i cap a la 1 de la matinada haurien actuat a Sant Cugat, on van sostreure un telèfon. Després van tornar a Barcelona.
1: Carai, quin recorregut, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, la sala dels adolescents va arribar poc abans de les 4. Eren 5 amics, al barri de la Bonanova. Segons el relat d'una de les víctimes, això ho ha explicat a La Vanguardia, els dos homes els van exigir els mòbils i les bambes. També els van prendre peces de roba i van reclamar credencials d'iCloud.
0: Sí, unes credencials que els estaven reclamant, com deia Xavi, i
1: fort,
0: de fet
1: això.
0: Una dona que baixava d'un taxi els va ajudar a avisar la policia. Les famílies denuncien la violència de l'atac i qüestionen la prevenció durant aquestes celebracions. La investigació la porta a la unitat de Sarrià-Sant Gervasi i, segons les informacions publicades ahir dimarts, els dos sospitosos continuaven sense ser detinguts. El districte ja havia viscut un altre episodi d'assalts a joves aquest any. Al maig, Mossos i Guàrdia Urbana van detenir 9 menors, 6 com a sospitosos de robatoris violents i 3 pràctiques vandàlics. Els van sostreure roba i un altaveu, i el grup portava un esprai de pebre. Aquell antecedent, però, és un cas diferent, perquè no hi havia cap vinculació acreditada amb els assalts d'aquest cap de setmana.
1: I un recordatori de servei públic davant d'un robatori violent. Els Mossos recomanen evitar la resistència, molt important, i avisar el 112 tan aviat com sigui possible, demanant assistència sanitària si cal, però, sobretot, evitar la resistència. De valents està ple el cementiri.
0: I, per exemple, què cal fer si se'ns han endut el telèfon? També he de denunciar-ho, bloquejar la línia, la targeta SIM i canviar les contrasenyes dels comptes accessibles des del dispositiu, perquè el risc pot continuar, de fet, després de l'assalt, si els lladres aconsegueixen, malauradament, aquest accés a les nostres dades personals.
1: Aquests assaltants, aquests delinqüents de Sarrià, a punta de pistola, impressionant, van reclamar credencials d'iCloud. Jo crec que això comença a ser ja norma,
0: Bé. Sí. A veure com acaba també.
1: No, és que amb les claus del teu iCloud
0: poden accedir a tot el teu historial d'imatges i de contrasenyes que tinguis guardades, per exemple, per accedir a aplicacions
1: de pagaments,
0: bancàries, targetes de bancàries habituals.
1: Sí,
0: és com una situació complexa.
1: En fi, canviem de tema. Bé, aquest és complicat, És curiós. Un gat negre necessita una família. Però quan s'acosta Halloween, hi ha entitats que demanen que l'adopció esperi. Aquesta és la crida que fan la Federació d'Entitats Animalistes de Catalunya i l'Associació de Rescat 4 Petjades Animals. Però per què, David, per què no es poden adoptar gats negres quan s'acosta Halloween?
0: Què proposen, Xavi? Que durant l'octubre i el novembre no es donin en adopció gats i gossos completament blancs o negres per por a que els acabin utilitzant en rituals.
1: Mare meva, què dius?
0: En rituals. Això és una petició preventiva d'aquestes entitats que explicaves. L'alerta arriba després d'una troballa a la platja de Coma-ruga, al Vendrell, diumenge, i van aparèixer una dotzena de coloms blancs i un gall negre decapitats al costat de flors i restes d'espelmes. Segons una informació del periòdico, els Mossos investiguen aquests fets que en les entitats animalistes relacionen amb un possible ritual. En aquest cas, els animals, com expliquem, que es van trobar eren aus, no gats o gossos.
1: Sí, però, ostres, a veure, la precaució té precedents, David.
0: Doncs sí, perquè l'any passat l'Ajuntament de Terrassa va suspendre temporalment, ho va fer el consistori, les adopcions de gats negres del Centre Municipal d'Animals. Una restricció que va durar de l'1 d'octubre fins al 10 de novembre i es va adoptar després de rebre avisos sobre persones que els podrien voler per a rituals. Això és molt, molt fort, o com a complement de Halloween.
1: Mare meva. 4 i 21 minuts a la tarda de Ràdio 4. Noel Duque Alarcón és el regidor de Benestar Animal de l'Ajuntament de Terrassa. Aquí ja tenim el plaer de poder saludar. Bona tarda, regidor.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, i vos?
2: Molt bé, també. Molt content que es parli d'aquest tema i encantat d'estar aquí.
1: Home, creiem que és molt important i veu marcar un precedent. Clar, un gat negre que busca una família, no? Algunes entitats demanen que no la pugui trobar fins que passi Halloween. Noel, després de la restricció que vosaltres veu aplicar l'any passat, aquest any Terrassa està fent el mateix, aquest octubre?
2: Sí, sí, tant que sí. L'any passat ho vam fer, aquest any ho hem tornat a fer i de fet, fa poc va sortir a la palestra un cas a Badalona. El primer cas a l'estat espanyol on es va relacionar un tema de sacrificis animals amb santeria, vale? Vull dir que és un tema que un jutge ja ha determinat. Vaig poder parlar amb la responsable d'Animal Naturis, que era l'entitat que va portar el cas, de forma totalment altruista, i és un tema molt underground, que fa mal a les orelles, però que hi és, i és una pena. Però, clar, les autoritats no podem estar prenent aquests temes com temes friquis sense prendre prevencions, no? Vull dir que sí, que ho fem i ho continuarem fent.
0: Potser, regidor, clar, llegint el que llegíem aquests dies en aquest cas a Coma-ruga, veient el precedent de Terrassa que vostès van adoptar, potser caldria una malauradament, o una prohibició temporal que englobi sota un paraigües més municipis, perquè si veiem que això és un tema que malauradament és habitual, no sé si s'hauria d'elevar la petició a d'altres consistoris, no sé com ho veu.
2: Sí, sí, sí, ho veig bé. I, de fet, les ciutats treballem bastant amb el cap cap avall, no? Mirant el que fem a la nostra ciutat, sí que tenim espais per parlar amb altres ciutats, però crec que és un tema que ja la llei de benestar animal ja ho enfoca i ens ho demana, eh? Vull dir que no és un tema que no estigui a la palestra tampoc, perquè les entitats any rere any ho comenten. Però jo crec que molts ajuntaments tenen por de que els tillin de que són, pues no sé, que són temes que no venen a cuento o que es passen de frenada i tal. I crec que és al contrari, perquè la resposta de la gent veient l'empatia d'un ajuntament és bona. Vull dir que si ho fan pels vots, que ho facin. Vull dir que si no ho fan pels animals, que ho facin pels vots, perquè hi ha moltíssima gent que no creu en la política, però sí que creu que la protecció animal és necessària. I et diré més, en un país en el qual s'ha fet un espectacle d'una tortura animal i que és una de les nostres senyes d'identitat, com són els toros, sí, hem de tenir molt clar que aquesta crueltat envers els animals

0: no arriba fins a on arriba aquesta crueltat tan gran, perquè tu no saps, mai t'imagines que una adopció pot tenir aquesta finalitat.
1: Aquesta finalitat tan cruel, clar.
0: Clar, i aquí és on entra l'Ajuntament i la proximitat i les entitats, no? Que a l'hora de donar animals en adopció, si antropològicament tenim molt clar que aquestes dates donen espais per la santeria i per rituals cruels, doncs des de la proximitat sí que ho hem d'aturar. I aquí és on els ajuntaments tenen l'última paraula, saps? Mm.
2: És increïble això, David Gallach. I a més, és que és el que estàvem comentant ara mateix amb el regidor de Benestar Animal de l'Ajuntament de Terrassa, amb el Noel Duque, que tenim connectat ara mateix en directe a la tarda a Ràdio 4. Sí, sí. És que es tracta com un tema friki, oi, Noel? Regidor?
0: Sí, sí, jo li he de dir que l'any passat, quan va saltar la notícia, sobretot a Espanya, des d' Espanya em trucaven programes que ho enfocaven com amb una mica de sorna, no? I bueno, jo entrava amb tertulians i em deien, bueno, no, os habéis pasado un poco de frenada, porque es total. I després, des de la BBC, per exemple, ens feien articles molt xulos perquè sabien que això passa. Vull dir que allò com vaig detectar més sorna va ser aquí, al nostre país, no? I vaig pensar, igual és que tenim unes costums, no? I unes tradicions, no? Que de vegades estan lligades a fer mal als animals i a altres llocs, no?
2: I repetim, el cas de Comarruga, que s'han trobat coloms i un gall decapitats en un possible ritual que estan ja investigant els Mossos. Jo no sé, regidor, quina informació teniu vosaltres que permeti relacionar aquest tipus de casos amb un risc també pels gats, pels gossos en adopció recent? Vull dir, investigacions o informacions recents en aquest sentit.
0: Bueno, el que vaig fer va ser parlar amb Animal Naturis, no? Que tenen experiència perquè van portar, com us he comentat, el primer cas que van portar els jutjats amb una sentència ferma, i ens van dir que van estar fent seguiment d'un habitatge on semblava que s'estaven fent rituals, i hi havia animals de tot tipus, no? Hi havia cabrits, hi havia aus, i creuen que funcionàvem amb el que trobéssim, amb el que fossin capaços d'aconseguir, feien aquests rituals. Per sort, els van atrapar gràcies a la Guàrdia Urbana, no? He de dir que és molt important que les policies municipals tinguin protocols interns d'actuació, no? Que tinguin formes ràpides de fer denúncies en casos on sembli que hi ha maltracte. I bueno, el que volia dir, no? Que normalment es fa amb els animals que tu pots aconseguir. I un animal, un gos, un gat abandonats, són molt fàcils d'aconseguir en una protectora, no? Per això és important que es faci molt seguiment, que es parli amb la família, que es visiti al domicili. Sí, una adopció no només s'ha d'agrair a l'adoptant, també s'ha d'assegurar l'ent corresponent de que serà una adopció responsable. I de vegades pues, no es pot fer, però s'ha de fer.
1: I precisament en aquesta qüestió, pel que fa a l'adopció, hi ha alguns tipus de comportaments que vostès que estan molt connectats amb el tema del benestar animal, de la protecció animal, alguns comportaments, alguns possibles adoptants que encenguin o facin un crit d'alerta o que diguin aquest comportament em sembla sospitós perquè l'adopció crec que no està ben enfocada. Quins serien, regidor?
0: Sí, bueno, mira, de vegades la gent, quan és, no sé si la paraula en català mesquina és correcta, però quan algú és tan mesquí de dir no, si lo quiero para vigilar el huerto, no, si lo quiero para tal, lo quiero para cual, ja veus una mica les intencions, no? Hi ha persones que arriben a adoptar i només parlen del color, només parlen de la raça, només parlen de se le pueden cortar las orejas. Vull dir que la gent que ja és mesquina per naturalesa se la veu venir. Sí que és possible que hi hagi gent que sigui més maquiavèlica, i això és molt, molt difícil de controlar, no? Si ja passa amb les acollides a infants, que de vegades se't cola un monstre, no? Imagina't amb els animals que no es poden defensar encara menys, saps?
2: Estava jo pensant també, regidor, sí, totalment, amb el cas, per exemple, de la pandèmia, que la gent va començar a adoptar animals perquè podien sortir a passejar
0: al carrer. Sí,
2: carrer.
0: Sí,
2: allò
0: sí,
2: era,
0: sí, en fi. Tal qual.
2: Ai.
0: Sí, després els abandonaven. Vull dir que de vegades anem... És que al final l'ésser humà, què vols que et digui, no?
1: Sí,
0: demostrem pas a cops que som la plaga més perillosa que hi ha.
1: Som
0: I bueno, hem de mirar cap a dintre i no tant cap a fora.
1: I per

0: per fer també servei públic, permetem dir-ho així, si detectem una petició sospitosa o algun o ens fem una troballa d'aquests animals, quines són els canals habituals de comunicació, com ho hem de fer?
1: Sí, avui dia cada ajuntament acostuma a tenir o un servei de benestar animal, o un servei de medi ambient, o un servei de protecció de fauna, o la policia, no? I ja et dic, a Terrassa, per exemple, tenim una forma de fer una instància molt ràpida, que es diu denúncia per maltractament animal, que és anònima, i ens arriben moltes peticions, immediatament enviem a una inspecció, i si el tema es veu flagrant, doncs s'envia a la policia, s'envia un veterinari, una veterinària amb els quals tenim convenis. I bueno, aquesta és la idea, no? Que quan la ciutadania posa el crit al cel, que respongui. I quan les entitats diuen alguna cosa, no podem fer com fa 20 anys. I estas son las locas de los gatos, no? No podem fer això, perquè al final...
0: Aquest estigma, no? Aquest,
1: És l'estigma, sí. És l'estigma. Sí.
2: Regidor, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe a la tarda de Ràdio 4. Noel Duque Alarcón, regidor de Benestar Animal de l'Ajuntament de Terrassa. Una abraçada molt forta.
1: Una abraçada. Adéu.
2: Que vagi molt bé. Bona tarda. Passa un minut de 4:45 d'aquesta tarda, David Gallac, i bé, doncs ja estan les 4 de la tarda. Les 4 més importants del moment, no?
0: Sí, sí.
2: Encara que queden moltes més, moltes, que ens porta ara mateix, per exemple, Vanessa Hogarth. És els dimecres, el dia de la crònica social. Així que li donem la volta a la vibra i en menys d'un minut, Vanessa Hogarth, a la tarda.
3: Viu les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'ESMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
4: Sentit de viure.
5: Cada dissabte, de 8 a 9 del matí, obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on aturar-se per escoltar és també una forma de pensar. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visions i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Gaudeix del nou sentit de viure.
4: Amb Manel Domínguez.

0: Passant 3 minuts de 4:45 de la tarda i saludem a la gran Vanessa Hogarth. Què tal? Com estàs? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Aquí estic moguda.
0: Estàs moguda? Estàs movent totes les cadires de l'estudi, tots els micròfons, que estan aquí el Pau Robert i el Sergio Lezcano mirant a la Vanessa dient... Ai, David, que no t'escoltem. Espera, ara.
2: No, si no passa res, jo crido el que faci falta. No saben per on entra el so.
0: Que saludem també una tarda més en període de formació a la fantàstica Gisela Palma. Què tal?
1: Hola,
0: bona tarda.
1: Com bona estàs?
2: Hola, Gisela.
0: Bé, doncs tenim molta teca, Vanessa.
1: Molta teca.
0: Mare meva.
1: I et dic una cosa, tenien teca, però a sobre jo, avui, em llevo amb unes declaracions del Jordi Mollà, ja, de la Candela Penya. Ai. Que dic, és que tinc que estripar el guió que he preparat perquè...
2: Tot nou,
1: fora.
2: Tot nou.
0: Fes-ho.
1: És que és meravella, són perles, escoltem-los. Mira, hi van anar... Van anar tots dos a la revuelta perquè la Candela no li tocava, però va dir, és que si va ell, si va el Jordi, hi tinc que anar. I van coincidir, que són molt amics, bueno, ens ho van explicar ells, quasi ens expliquen que quasi es casen. Ella vol, eh? I ell no li ha dit que no, escoltem.
3: Exacto, que la gente tiene que saber que yo normalmente no vengo los jueves.
4: Claro.
3: Pero he venido porque soy su capricho.
4: Bueno, y es que, claro, eres su capricho.
3: Es que aparte, el vínculo... Es que es con la persona que a mí me gustaría vivir. Jordi,
1: a mí también.
3: Hemos planteado tener una casa
2: sí,
3: con una cocina central y él su casa para allá y yo la mía para acá.
4: Esto.
3: Y que nuestra intersección fuera siempre la cocina. La Jordi y yo teníamos un vínculo tan fuerte que yo tenía un novio. Y Jordi lo sabía, pero Jordi llegaba a la casa y decía, ¿dónde está Candela? Y dice, está en el baño. Y entonces entraba, ¡pum! Y yo... duchándome, chon, chon, chon. Y Jordi me enseñó una cosa increíble que de repente...
4: Los mira, huevos.
3: Me estoy... ¡No!
0: ¡Apa! ¡Va broncano!
3: ¡Broncano! Yo me estaba duchando y de repente, pues claro, ponte así y me giraba y me decía, Candela, tienes el vello del pubis larguísimo.
2: Ay.
3: Yo con 18 desconocía que el vello púbico...
1: Un porto perquè és la tarda, mucho, que si fos al matí no ho portava.
3: De confiança que ell m'ensenyó, m'ajudó...
2: Ara de veure gent Bernat i aleshores estem escoltant aquí això.
1: Sí. Que li va arreglar, es veu ell, va dir que havia de tallar. Ara ja és igual si tu talles o no, però abans era millor, es veu tallar-s'ho.
2: Ay, por favor.
4: Es que me he quedado todavía con la imagen costumbrista de pequeña depilación de pubis cruzado mientras tú le dabas la cabeza a él. Es un nivel de hermandad y de unión de dos personas.
3: Y siempre el mismo concepto de esquinita de la bañera, porque yo aquí, y entonces me lo cortó y dije, pues ya que estás en esa esquinita, arrodíllate y te lavo un poquito la cabeza, porque siempre un traje...
4: ¿Tú le hiciste alguna precisión al de vello público
1: no,
4: suyo? ¿Cómo
1: lo paran, es
2: muy difícil. No paran.
1: Cada cop és més fort.
0: Candela
1: Peña, brutal.
0: És contingut tota l'estona. És igual perquè la portis... que t'omplirà el programa sencer.
1: Sempre. És una passada.
2: Sí, sempre.
0: Es nota que Broncano d'alguna manera queda en un... T'anava a dir un segon pla. No,
1: que...
0: un cinquè
1: no,
0: pla.
1: És que...
0: Total. Té una energia tan invasiva, la Candela Penya, que... És que... S'ho menja tot.
2: No cal, no cal que hi sigui, perquè està ella sola, que pot tirar hores de tele, de ràdio, del que vulgui.
1: Totalment, i el Jordi Mollà se la mirava embarassat i ha dit, escolta, mai és tard, vull dir, potser perquè no van dir que acabarien fent una... O sigui, vivint junts i posant aquestes illes de la cuina, que estan de moda ara.
2: Sí, pues allò al mig,
1: tots,
2: no?
1: Doncs entre tots dos i tenir aquesta illa a la cuina, que és el seu desig, no? Molt maco, molt maco. Doncs mira, volia comentar, perquè a mi amb el Jordi Mollà em va passar que van venir a presentar Day One al Cinema Aribau. Uh-huh. Res, fa al setembre, fa uns mesos, fa un mes o fa poc. Total, què va passar? Que estava jo entrevistant el Jordi Mollà, perquè a mi m'encanta, és que és un crac, i de sobte va venir l'Àlex González, que també feia aquesta pel·lícula amb ell, i tothom estava amb l'Àlex González.
2: Clar.
1: I clar, era o ara o nunca, i jo el tenia al davant. M'estava parlant de Nicolas Cage, i jo vaig pensar, que me'n tinc que anar? Perquè això era en plan catifa vermella. I jo tinc aquí un crash trencat perquè vaig tenir que marxar a pel Àlex González quan a mi qui m'interessa i qui m'importa és el Jordi Mollà.
2: És el Mollà, el Jordi Mollà.
1: Sí, reivindico. Bueno, total, que va anar a promocionar una pel·lícula que es diu Leones. Leones en invierno.
2: Leones en invierno.
1: Leones en invierno.
2: A veure, de què va?
1: I llavors, buscar, Sí. Bueno, i després...
2: A veure si m'agradarà o no.
1: Té molt bona pinta. Leones en invierno va d'un policia,
2: sí, un policia
1: que atropella...
2: Un jove i se'n dona...
1: Que atropella amb una jove que resulta que és neonazi i que el pare també era nazi. Bueno. I llavors el pare va a buscar el policia i... Mamma mia, no?
2: Aquesta fa el 23 d'octubre, crec que s'estrena. Aquesta l'aniré a veure al cinema, oi?
1: I llavors, ja que parlem del Jordi Mollà, i jo aquell dia me'n vaig anar corrents a agafar l'Àlex, doncs li vull també explicar una mica el que fa. Llavors té un nou projecte que ha parlat d'ell amb el Woody Allen, que pròximament, bueno, han de parlar per començar a fer-ho, no se sap res més, però va parlar d'això a la revuelta. I després coses interessants. Té un projecte que està fent d'intel·ligència artificial, que està fent el seu... És una, com un experiment. Està fent d'ell mateix amb 30 anys i estan gravant-la, o sigui, fent-ho tot igual, però que com si fos un holograma, no? O sigui...
2: El mullà, això?
1: Sí, i això que deien que en un futur els actors pues, que no hauran ni d'actuar perquè faran... Pues, a veure, està participant perquè, a veure, si ho tens al davant, tens que participar. Ara, després, segurament cobraran un tant,
2: o sigui,
1: per pel·lícula, encara que
2: clar,
1: no sigui,
2: sí, no? Un tant per cent. Ell s'està fent l'holograma d'ell... No?
1: Algo així, perquè és un projecte. Oh. I està fent-s'hi de si mateix...
2: Amb holograma.
1: Amb, la seva, amb holograma. Clar, amb interès...
2: I ell s'interpreta a si mateix? No.
1: Clar, clar, sí, ell fa de si mateix. Que passa que li... O sigui...
2: I per què vol holograma, Vanessa? Això, si no, si estàs tu mateix.
1: No, bueno, però això ho estan... Clar, però com si tingués 30 anys, clar, i té 58...
2: Ah, clar, l'holograma és ell mateix de 30
1: anys. A veure, és, sí, sí. Si un analitzem és horrorós... Clar, perquè, ah, perquè clar, estan dient, ara volem el Jordi Mollà, però amb 30 anys, no? Clar. I això passarà a molts actors.
5: Ai, mare,
1: i llavors amb els actors grans no treballaran, o amb els joves no treballaran perquè hi hauran els
2: però,
1: grans
2: clar,
1: però
2: perquè,
1: joves.
2: Si vols el jove, tens l'holograma del gran, o sigui, del més gran en jove.
0: Sí.
1: Com ho farem, això?
0: Vull dir, tu sempre actuaràs.
2: No fem hologrames i ja està, és més fàcil.
1: Jo estic d'acord amb tu. Pues ell està fent un, i deu cobrar, eh? Deu cobrar.
2: No, clar, i de què el fas? Perquè ets tu, ni que siguis d'holograma, aquí cobres un 10% de l'holograma.
1: Pues sí, un 15, un 20. Aquest home té pel·lícules amb Nicolas Cage, o sigui, és un crac, també. O sigui, no para, té una carrera a Hollywood brutal, i com que ell no para de la seva vida privada, l'últim que sé és que va dir que no té fills, que no té nòvia, que no és tard per tenir fills, però que no és la seva prioritat. I llavors, doncs, aquí ho va deixar, i ell és molt misteriós, i així ens agrada, eh?, per això. El Mollà misteriós
2: clar,
1: i artista.
2: La part bona, perquè aquesta part de misteri és la que et crida l'atenció.
1: Sí,
2: perquè
1: és, la, saps és tot. La que atrau.
2: Si cert. Saps tot de tothom, malament. No.
1: I ell pinta, ho fa superbé, hasta va fer un disc, es deia Tu.
2: Ui,
1: sí.
2: Vaig a buscar-ho, que això no ho sé.
1: Cançons.
2: Jordi Mollà, cantant. Espera.
1: Sí. Disc i llibre.
2: Ai, a veure,
5: tot,
2: què
5: diguem. Meravella. O sigui, escriu cançons, escriu llibres...
1: I jo el vaig entrevistar fa molts anys a la Costa Brava, que feia una pel·lícula també amb l'Adrien Brody. No, amb no sé qui era, amb l'Adrien Brody, no, amb el Josep Linuesa. I algun actor, potser era l'Adrien Brody, boníssim. I jo em vaig quedar enamorada del Jordi Mollà. Però, clar, la seva amiga li ha dit la Jordi. No ho sé, com que és tot tan misteriós, no sé si tinc
2: millor
1: oportunitats
2: perquè,
1: o no.
2: Perquè sempre el misteri sempre és bo per tenir la porta oberta.
0: Sí.
2: El misteri sempre és bo per tenir la porta
1: aquí,
2: oberta.
1: Aquí ho deixem.
0: Està molt bé, això.
1: Aquí ho deixem.
0: Sí, molt bé.
2: No molt oberta la porta, que a vegades hi ha sorpreses,
1: sí,
2: però bueno.
1: Sí, no, i escolta, que una cosa no treu l'altra, eh?
2: No, i cadascú...
1: Vull dir,
2: aquí, Àngels Castilla, que diu, és igual, no passa res.
1: Hombre!
2: No passa res, no passa res. No en caben dos, caben tres i...
0: Un què dia, més, Vanessa?
2: Un dia ens agrada... El iogurt caducat i l'altre el iogurt més...
1: En... La gent no t'entendrà, això, eh?
2: Sí, però...
1: Que està aquí és el caducat aquí.
2: Perquè ho recuperen el podcast de RNA Audio i ho recuperen de la setmana dels altres dies.
1: Ja. M'encanta, va ser molt divertit.
0: Sí.
1: Va ser un moment molt real i natural de la vida mateixa.
0: Com ets tu?
1: Exacte. Perquè
0: com
1: jo,
0: som aquí a la
1: tarda. Jo misteriosa, no.
2: No.
0: Tu ets un llibre obert.
1: Exactament. Ho vaig intentar, però no em funcionava. Dic, mira, tirem per lo natural, que és el que a mi em funciona.
2: I ja està.
0: Què més, Vanessa Hort? Mira, que tenim això escalfadet,
1: tenim a la Shakira. Eh?
0: A la Shakira,
1: quan tothom, bueno, tothom, és així. Tothom ha arribat a tothom que té una possible relació amb un exjugador de bàsquet, Serge Ibaka, de 37 anys, nascut al Congo,
2: sí.
1: Amb nacionalitat espanyola, que va ser jugador de bàsquet del Madrid i ara simplement no té equip, però es dedica doncs, a ser guapo, que ho és molt i molt alt.
2: Serge
1: també.
2: Ibaka, sí.
1: 2 metres 8 centímetres.
0: Home, 2 metres 38, ja. Estem parlant ja d'un avatar,
1: avatar,
0: el secreto de l'agua, o el...
1: Pues mira,
0: el guinyo de
2: mira
0: sol.
2: La Shakira amb el Serge Ibaka.
1: Pues sí, està amb el Serge Ibaka, superfeliç.
0: És gegant, no?
1: És gegant. Sí.
5: Jo no ho sabia.
2: Sí. 2 metres a...
1: És molt recent.
0: I la Shakira és molt petitona, eh?
1: A la setmana de la moda. Però tampoc hi ha un petó, però l'entorn diu que sí, que sembla que està molt il·lusionada i ja es veurà. Però és això que dèiem, que de sobte fa l'últim concert que va fer a Madrid, que acaba la gira, Les Mujeres Ja No Lloren, allà en el Macondo Park i tota la història, i de sobte fa un missatge superbonic i li dona les gràcies al seu ex, a l'Antonio de la Rúa, que va estar 10 anys amb ell, i va solapar una mica l'últim any amb el Piqué,
5: Això sí que us...
0: Sí, sí. I el de la Rua no li va fer cap cançó?
1: No li va... Bueno, no ho sabem, eh?
0: No.
1: Igual ja han portat unes quantes fetes. Lucas, tens raó, tu.
2: Cançó, el de la Rua.
1: Cançó oficial no en coneixem. Perquè, clar, allò del Piqué va ser claramente molt descarat. però sí que és veritat que el que ha demostrat és que són amics i ella mateixa ho ha volgut remarcar. A Madrid, no a Barcelona, a Madrid. Escoltem què diu la Shakira a del seu ex.
6: Y muy especialmente quiero dar las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira. Y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park. Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma. Antonio de la Rúa. Antonio, gracias.
0: Wow. Impensable fa anys, això, no?
1: Heavy, eh?
0: És fort.
1: Sí, bueno, sí i no. Ah. Eva, no va passar com lo del Piqué. Hi han hagut anades i vingudes.
0: Mm.
1: Llavors, sí que és veritat que...
2: Això. Ell... ara sí, ara no, no? És molt una relació.
0: Ara caducat, ara
2: sí,
0: no.
2: Sí, exacte.
1: No, però com amb el Piqué no, eh? Com amb el Piqué no. Pensa que ell, també va ser com manager, li va treballar molt el que és la gira a l'estrada. O sigui, quan cantava en castellà, va començar a cantar en anglès, en Servicio de Lavandería, va començar a unir-se a espai en el mercat, o sigui, d'Amèrica del Nord, no? I llavors ara també es veu que ha tingut, bueno, van tenir un moment xungo, normal, però després van retornar. I llavors ara també hi ha dit que ha estat al darrere de la creació de molts dels espais del Macondo Park.
2: Ai, d'això, que estava darrere del Macondo.
1: Sí, i que ha tingut moltes idees, molta creativitat. És un, escolta, aquest home és un crac, també, sí, l'Antonio de la Rua.
5: Sí, sí.
2: Perquè pensar de la biblioteca, pensar del recinte que hi ha pels crius i tot això, Antonio de la Rua.
1: Sí. No, és guai, és guai. Si escolta, contracteu-lo, si teniu
2: si
1: un par d'euros.
2: Un esdeveniment d'aquells. Són perfils com molt, trobo molt diferents. Antonio de la Rua, Gerard Piqué i Sergi Vaca.
5: Ja, totalment.
2: Són tres perfils.
1: Són molt, curiosos.
2: Molt, molt diferents.
1: Sí, són molt curiosos.
5: Molt divers, de la Shakira.
2: No dic quin sigui millor que un altre, eh? Però molt, que no tenen res a veure.
0: També és veritat que, per exemple, Clara Chia i Shakira, en principi, no coneixem massa a Clara Chia. Tu la coneixes més, Vanessa. Tampoc tenen massa a veure, no?
1: Però
0: se li veu més discreta, a ella, Clara Chia.
1: Físicament, sí.
0: Sí, jo, però és que ara físicament tothom
1: crec,
0: és igual.
1: Jo crec que s'ha buscat, perdó, perquè
2: en Sergi Vaca i Piqué i de la Rua tenen diferències.
0: Ja, físic, moltes... ja.
5: Sí, sí.
1: Però la Clara i la Núria Tomàs, totes s'assemblen bastant físicament.
2: Espera.
0: La Núria Tomàs, és veritat, la primera novia de Gerard Piqué.
1: Sí, també s'assemblava a totes elles.
2: Sí, també s'assemblen.
1: Petites,
2: sí.
1: Guapetes, roses, potser la més guapa. Bueno, és que això va a gustos. Bueno, però el tema, clar, elles tres, jo crec que amb la Clara, encara que bueno, és més jove, també és més suau de caràcter, se li nota. No dic que no que sigui tova, perquè segur que no ho és. Però, clar, amb la Shakira sí que tenia un terremoto i el Piqué potser ara volia ser el terremoto ell, no? No sé.
0: Ja, va dir, és
1: com el meu ideal, però ara mano jo. Clar, amb la Shakira qui la mana? L'Antonio de la Rua ha dit, seré el seu assessor. Però no se separa d'ella, perquè ara anirà. Ha acabat aquesta gira, però ja continua, fa molt bé per no perdre comba, i s'anirà. D'aquí uns 5 dies. O sigui, avui ja són 4 dies, s'anirà a Firqui... Mira, Kirguizistan.
5: Oh, què dius?
0: A Kirguizistan, sí.
1: I després, al novembre, a les piràmides de Gizeh. I anirà amb ell.
2: Amb el de la Rua.
1: No la deixa, l'assessora, el que tu vulguis.
0: No ha passat pàgina, aquest senyor, eh?
1: No
2: perquè si, si té bones idees i munta espectacles com aquests al Macondo Park, amb tanta història, està bé.
1: Sí, és veritat, però bueno, està clar. Bueno, sí. Mira com a tàndem funcionen.
2: A Kirguizistan també hi ha Macondo Park? Estava buscant a veure si hi ha un...
1: No, el Macondo Park l'ha construït només aquí, eh?
2: El Macondo Park? O sigui,
1: allà farà un... La gira s'ha acabat.
2: Allà és concert i ja està, no? Estic veient... Ah.
1: Sí, farà un remix.
2: Pensava que...
1: Que no fos si algú vol anar...
2: Que no fos com les obres de teatre aquestes que van muntant i desmuntant les companyies i les van muntant al decorat. Quina feina d'apuntar al Macondo Park fins a Kirguizistan i després fins a les piràmides de... Allò.
1: És heavy, eh? Home, el de les piràmides pot ser brutal, eh?
5: Home, sí.
1: Però aquesta, i a més, recordar... Sí. Bueno, que justament ell ho va dir al concert, que aquest últim és el seu pare, que té 94 anys, ha estat molt delicat de salut i ha sigut un mes molt difícil, però diu que els seus fans l'han ajudat a tirar endavant... aquesta dona és com una heroïna que millor que no pari, perquè el dia que pari igual ja es descansa i no bueno, se'n va a fer un gelat a Benidorm i no torna.
2: I no torna.
1: Perquè és que, clar, és pitjor remuntar, o sigui, començar de zero, que és una mica el que va fer ella ara, brutal, i la força li va donar a la ràbia, que ja ho diu que és rabiosa.
2: Sí, és rabiosa.
1: I li va donar que mira, no hay mal que por bien no venga.
2: Guaita, mireu com està ara, tu, molt bé. Pues sí, apa, sí. Cap a Kirguistán, tu. Bueno, Kirguistán, sí. No dic bé, no? És Kirguistán o Kirguistán?
1: Ja, jo, mira,
2: estic és malament tota l'estona,
1: pot Kirguistán.
2: Kirguistán. Kirguistán.
1: I l'altra és Piràmides de Gizeh.
2: Ai, sí, sí.
1: No sé si ho pronunciem bé, però bueno, ho intentem, eh? Les ganes no falten.
2: I perquè veig el Kirguistán, no és igual, tu.
5: Muntarà el parc allà.
1: Kirguistán, ai.
5: Que muntarà el parc. Callar,
2: no sé, molt lluny.
0: No ho sé.
1: Això és molt del Can de la Penya i Jordi Mollà, sí. Momento.
2: Anem a fer el Kirguistán.
1: Tenim una boda.
0: Ai,
1: ara
0: canvio
1: si de tema, dic ja està.
0: M'agrada molt.
1: Adeu, a les piràmides.
2: Mira, sí. Ai,
1: una boda.
0: Per què? Però qui es casa?
2: Qui s'ha casat? Qui es casa, clar.
1: Sí, la Sandra, no vaig anar. La Sandra Berneda i la Pascal Pairel. Ah. Jo et dic una cosa. No vaig anar, però jo et dic que si... O sigui, jo sóc heterosexual, a ningú li importa, però jo us ho dic. Però si no ho fos...
2: Aquesta
1: si no
2: informació...
1: Fos,
0: no, està bé saber-ho.
1: Clar, clar, si no ho fos, jo estaria perdudament enamorada de Sandra Berneda. I jo veig que Sandra Berneda s'enamora molt intensament de les seves parelles, que no dic que no estiguin ella, la Pascal no estigui enamorada d'ella, no? Yeah. No ho dic. Però si amb una parella hi ha dos que hi ha una que estima més que l'altra, la que estima més sempre és Sandra Berneda. I escolta, millor parella que disfruta més.
0: Ho dius per la relació que va tenir amb l'Anna Gore?
1: També, també.
0: Ja.
2: És molt estimadíssima.
1: I amb un amor... Sí.
0: Sí.
1: I mira que és una tia dura, guapa, elegantíssima. Jo et dic una cosa, us parlo de la Pascal? És patidora,
0: qui
1: ella s'entrega.
0: Qui és aquesta senyora?
1: Mira, la Pascal és una ballarina... És brutal. És una ballarina nascuda als Països Baixos, a Holanda. I llavors, ella és, va debutar com a primera ballarina al Ballet Nacional dels Països Baixos, que no és poca broma, el Dutch National Ballet. Ho dic bé,
2: És que... Molt bé,
1: molt ben pronunciat. I després, el 2019, va crear una empresa d'una agència de models, ballarins professionals i directors, però tots en moviment. O sigui, que tinc a veure amb el moviment. Saps?
2: Ah, molt bé, molt bé.
1: I es deia The Fashion Composers. Està molt bé, aquesta noia és molt maca, té 15 anys menys que ella,
5: oh, wow.
1: S'estimen molt, porten 4 anys juntes, però dic una cosa, que Sandra, que no torni a passar com amb l'Anna Gore, que tornes a estimar tu, que al casament plorava, se la mirava amb uns ulls de... Bueno, està encandilada amb la Pascal, i la Pascal esperem que sigui bona persona, perquè si no això, si ho veig jo... La Pascal fa rato que ho ha vist. O sigui, jo li dic, cuidado, Sandra.
2: Atenció, Sandra.
1: Sandra, cuidado, que jo t'estimo sense voler res a canvi. Eh?
2: Exacte.
1: No, que siguin... El que sí que em sobta és que la Sandra, si la veus, és com l'elegància personificada, sí o
2: sí.
1: No?
2: Sí.
1: I encara que la trien a programes així com divertits, però poc elegants, és les tentacions...
2: No seria l'elegància, no seria la identitat
1: ella
2: dels programes
1: dona
2: glamour, que fan.
1: Li dona serietat, exacte. Però jo el que veig, es van casar a Àvila, a Candelera. Candeleda.
2: Maco, això, a veure.
1: Sí, total.
2: Buscar el poble.
1: Que aquestes... Que el que veig és que estima molt i amb tot l'elegant que és i amb tot el que s'entrega, la boda que va fer era una mica... Sony?
2: Ui, sí? Sí!
1: Clar, van entrar...
2: Per què?
1: Van entrar amb la cançó, que tenim la cançó, Can't Help Falling in Love, d'Elvis Presley, les dues. Tenim la cançó? Mira. Van entrar així.
2: Molt maca, la cançó.
1: Bueno, després...
0: Wow. Així va entrar la Clàudia al meu casament.
2: Sí!
5: Ai, mira! Oh.
1: Aquesta és maca.
0: La tocava el meu germà al piano dins del monestir de Sant
1: Cugat. Brutal.
2: Maquíssim.
1: Aquesta cançó és la bonica, però ara ve lo bo.
7: But I can't help falling in love with...
0: M'agrada molt aquesta cançó, però tu dius que es comença a posar Choni el casament quan?
2: Ara, ara no és Choni, fins ara
1: ara us ho explico. És que ara ve una altra... Espera. En mig de tot això, el que va oficiar la cerimònia va ser Carlos Latre.
5: Ai, què dius?
1: Que no li estic dient Choni a Carlos Latre perquè em cau superbé, però ja és com... Ja és una mica com un programa de tele, la història.
2: Clar,
1: llavors,
2: a
1: què
2: veure,
1: passa?
2: Això pot acabar molt bé, molt malament.
1: Que llavors es van intercanviar unes pulseres que jo sóc fan, no, o sigui, igual jo també sóc Choni, vull dir que les coses són com són, no passa res, Però és que la Sandra no ho sembla. Llavors es van intercanviar unes polseres amb fil vermell, que és aquesta història que les parelles, que per molt que una es casi amb una altra, es divorci, es separi, torni, faci una família lluny, tot... hi ha un fil vermell que les dues ànimes gemeles, bessones, que les ànimes bessones,
2: les gemeliers,
1: que mai es desuneixen, mai se separen perquè estan unides sempre a per vida per aquest fil vermell. Mm, i llavors bonic. Tot va ser molt intens i molt bonic, però ara és quan ve que, bueno, que li fa un show, una sorpresa, la Pascal, amb aquesta cançó de Shania Twain. Endavant la cançó.
8: Let's go, girls.
1: I li va fer un ball.
2: Aquí va començar això.
5: M'encanta aquesta cançó.
2: Bueno, això, recordem...
1: aquesta cançó no és elegant. Ah, jo amb la meva opinió...
2: No és que no sigui elegant, és que crec que no toca. És a dir, no fa de venim d'Elvis Presley, venim d'una cosa com molt xula.
1: Bueno,
2: Elvis Presley,
1: Carlos
2: però...
1: Latre, intercanvi de polseres vermelles, que a mi això m'agrada. Mm-hmm. I després hi ha aquesta cançó i un show que li fa la Pascal. I llavors jo veig a la Sandra i a mi... O sigui, que s'ho va passar bomba. Però no em pega tot el desplegament. Ets molt televisiu, no?
5: Jo estic a favor. Bueno, jo
2: sí?
5: És que sempre he dit que
2: no
5: voldria, si algun dia em caso, un flash mob.
0: Gisela, sí.
2: O sigui, quina mandra,
0: ho
2: això.
0: Veig,
2: quina mandra fotre... Posar-se a ballar enmig del... Estàs menjant el llagostí 32 i ara m'he d'aixecar perquè m'ha dit la que es casa, que m'ha convidat a la boda, queda manos hacia arriba, manos hacia abajo. Deixa'm en pau.
1: Jo penso com tu, però també entenc que si et cases, pues que la liga és parda, no?
0: Ai,
1: això
0: sí,
1: també,
0: és
1: mira.
0: Divertit, és
2: mandra, a vegades sí. Mandra. Estàs allà assegut, ara m'he d'aixecar per Candeleda a ballar amb això. Oi.
1: Però tu t'imagines, ara de veritat, us imagineu el show, la Sandra Berneda i l'altra na-na-na-na-na-na.
0: Ja.
1: No és un punt... Aquest moment no és un punt, Sony?
0: És que aquests moments, a mi els casaments sí. Em fan una miqueta de vergonyeta aliena,
1: oi?
0: Però alhora penso...
1: Que li facin privat.
0: Sí, una
2: aneu
0: mica cringe.
2: Aneu a la meva.
0: És una mica cringe l'aixe.
2: L'Axe.
0: Oliver.
1: És com que vegin, lo bé que balles.
0: Però és veritat que jo per exemple, a mi, jo molt a favor del Será perquè te amo, que no sé si tenim la cançó, la versió remix. Molt a favor. No,
1: Será perquè te amo no
0: xori. Però, clar, m'agrada molt perquè ja el casament comença molt amunt i és com la banda sonora dels casaments que ja t'esperes i dius, si no me la poses, jo avui no...
2: Però la versió...
0: No estic en una boda.
2: Perdona, Xavi, la versió remix no és una mica ja quan és a més altes hores de...
5: Clar.
0: No, és per quan entren.
1: És per entrar. Quan entren els ulls.
0: Sí, és per entrar.
2: Jo la posaria al final, no, com cap al final.
0: Sí, després a la festa la tornen a posar sempre, però normalment és per entrar.
1: Sí, llavors tothom s'anima i és quan comencen a...
2: Clar, mocadors, tovallons a mundialat.
1: Aquest moment és guai. Però quan algú comença a ballar i a desplegar els seus arts davant de tothom allà... Ai, quina mandra.
2: Aquesta
0: és l'original.
1: Aquesta transmet molt bon rotllo.
0: M'agrada molt.
1: Aquesta m'agrada.
0: Si vas a un casament i això no sona, marxa.
2: Alguna cosa no està
0: marxa.
1: Modificada. Amb aquesta cançó a mi m'entren ganes de
0: casar-me. Que tornin la transferència, que tornin el bizum que has fet. Ja.
1: Amb tu.
2: Ai.
1: De casar-me i amb tu.
2: Oh. Ai.
0: Una cosa, potser... Potser no...
2: Ai, bueno, ja en parlarem.
0: Bueno, ja vosaltres ja expliques...
1: I hem dit que expliques... tota la vida pot canviar.
0: Ja
2: no, perquè la vida, he dit que bueno. Les portes sempre s'han de deixar obertes.
0: Mira, David,
2: sempre.
0: Escolta, jo...
2: Sempre.
0: Va molt bé, això.
2: Tu a vegades vas per la 2
0: no
2: i,
0: esperava,
2: i vols anar per carretera sí. D'autopista i dius,
0: sí?
2: Mira, és igual.
0: Ostres, tu.
2: La Nacional s'ha acabat per autopista. I, escolta... No.
1: Que, per cert, una cosa, oi que ara fa poquet la Dulceida i l'Alba es van casar?
5: Ai, sí.
1: Que
5: sí.
1: La que va oficiar va ser Nagore, oi? Primer va ser els Javis a la primera boda.
2: No me'n recordo,
1: crec que
2: sí, però no me'n recordo. La segona
1: boda crec que va ser Nagore. Aquí...
0: Va cantar l'Alfred.
1: També l'Alfred, sí senyor. Els que oficialitzen
2: els ho fan...
1: Se lo porten i se lo comen ells, tot això. Vull dir, això s'ho fan ells.
0: Sí, però l'Alfred va cantar molt bé.
1: Sí, home, l'Alfred és que és
0: un gran. És el disc català de l'any de Ràdio 4.
1: Brutal.
2: I sempre canta molt bé.
0: No, sempre. Alfred, t'estimem molt, Alfred García.
1: És ànima pura.
0: Per cert, avui, 25 graus, quan arribarà... El fred.
2: El cap de setmana, diuen que el cap de setmana...
0: Jo m'aixeco i marxo. Hasta luego.
1: No, no, no, jo estic acalorada. Jo no sabia.
2: Per què l'he entès ara, jo,
0: igual,
2: això?
0: Igual.
2: Jo no, però si t'anava a mirar la temperatura aquí a l'AMET i tot, jo anava a fer...
0: No, però mira la
2: paqueta. Ui, ui, ui.
0: Espera, espera. Jo quan arriba el fred?
1: La mirem-ho ja. Mm. No m'està prenent el pèl? Jo ho dic en sèrio.
2: L'Alfred...
0: L'Alfred arriba el diumenge. El fred arriba el diumenge. 17 graus. De màxima, 13 de mínima. Una de pluges a tot Catalunya. Quina barbaritat.
1: Ets molt bo.
0: Cuelga tu.
2: Jo és que encara no sabia de què parlava.
1: Jo ho havia entès quan dic algo que no estic entenent. I dic, vale.
0: Escolta, que arriba la mort... La fi de tot.
2: Perquè passarem...
0: Mort i destrucció. O sigui, no deixa de ploure a partir de dissabte.
1: Jo saps que crec que arribarà per Tots Sants.
0: Déu meu.
1: Per Tots Sants, capes i mocadors grans. Ja, fins a Tots Sants, aquí, a la platja tothom.
0: No, no.
2: Fins
0: no,
2: a Tots Sants.
5: Aprofitar el màxim. En fi,
0: arribem a les 5 en punt de la tarda. Amb l'Alfred, amb el disc català de l'any de Ràdio 4. I la seva rumba catalana. I de seguida, Mamma Mia, el musical, amb l'Anna Lagares... i el Marc Parejo de seguida i el Toni Cano des del carrer per saber on és el pols de la ciutat, del poble, del carrer, de la gent, amb el Marc Viernes en uns minutets també amb nosaltres com tots els dimecres, i farem repàs de candidats al Benidorm Fest 2027 en uns minutets. Gisela, escoltarem de fet els protagonistes.
1: Sí.
0: Abans, la informació. Vanessa, ens remates amb alguna després del butlletí o has de marxar volant?
1: No, jo remato. Va, hombre,
0: 5 minuts, 5.
9: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Visita oficial dels reis Felip VI i Letícia a Melilla. L'escenari ha estat similar al viscut pels monarques aquest dimarts a Ceuta, amb una rebuda plena d'aplaudiments i agraïment. A tot això, pel que fa a la situació a Ceuta...
10: for the Spanish and the Moroccan authorities to establish the facts on the issue that...
9: La portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, ha instat a les autoritats d'Espanya i el Marroc a aclarir la incursió de vaixells de guerra marroquins en aigües de Ceuta els passats 30 i 31 de juliol durant l'arribada multitudinària de migrants. En aquest context, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que comparegui a la Diputació Permanent del Congrés per donar explicacions sobre aquesta qüestió.
11: Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones, porque lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos.
9: Mentrestant, l'executiu manté que els bucs marroquins no van tenir res a veure amb l'entrada d'unes 80.000 persones a Ceuta a finals de juliol. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana a les institucions europees unir forces i mobilitzar recursos per garantir l'accés a l'habitatge. El cap de l'executiu s'ha reunit a Brussel·les amb la presidenta de la Comissió d'Habitatge del Parlament Europeu, Lorena Enns. Bona tarda.
12: Bona tarda. Sí, durant la trobada, el cap de l'executiu ha traslladat que l'habitatge és actualment la principal font de desigualtat i ha demanat que totes les institucions, des de les locals fins a les europees, s'impliquin per unir forces i mobilitzar recursos per garantir l'accés a l'habitatge. Segons han informat fonts de presidència, Illa també ha celebrat que les institucions europees hagin triat Barcelona per celebrar el pròxim mes de febrer un seminari específic d'habitatge amb el Comitè de les Regions i ha convidat a la presidenta de la Comissió, Irene Tinagli, a assistir-hi. Per la seva banda, el president de la Generalitat ha exposat les que titllen de mesures pioneres que està impulsant el govern i que converteixen Catalunya, segons l'executiu, en un dels territoris referents en matèria de polítiques públiques per garantir el dret a l'habitatge.
9: El papa Lleó XIV presenta una evolució postoperatòria normal després de la cirurgia aquest dimarts per extirpar-li un nòdul pulmonar cancerigen. Això ha confirmat el Vaticà, que afegeix que les analítiques de sang i la radiografia de tòrax confirmen que la recuperació segueix els paràmetres previstos. El pontífex continua ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma i avui dimecres ha començat fisioteràpia respiratòria, ha tornat a caminar i ha reprès l'alimentació habitual. Ara caldrà esperar els resultats de les biòpsies realitzades per determinar si el pontífex necessita tractaments addicionals. Encara en l'àmbit de la salut, l'Hospital Germans Trias ha incorporat un bressol tèrmic per millorar l'atenció i l'acompanyament a les famílies que viuen la pèrdua d'un nadó durant la gestació, el part o els primers dies de vida. Més detalls, Anna Banyeres.
13: Quan es pateix la pèrdua del fill durant la gestació, en el moment del part o els pocs dies de néixer, molts pares demanen disposar de temps per acomiadar-se'n i compartir-ho amb la família. Fins ara, el temps de contacte estava condicionat per les limitacions per mantenir el cos en condicions adequades, però en la voluntat d'oferir aquesta atenció més respectuosa i acurada, l'Hospital Germans Trias ha inclòs en l'espai destinat al dol perinatal un nou bressol tèrmic. Amb una temperatura de 8 graus permet mantenir el cos del nadó en condicions i, per tant, la possibilitat d'oferir a les famílies poder viure el comiat amb més calma i sense presses. Laura Terrats, comadrona i supervisora d'urgències d'obstetrícia i ginecologia.
14: Un espai que els doni intimitat, en el qual puguin estar aquells familiars que ells desitgin. Normalment, en el moment del part, doncs, són la parella, però després facilitem que puguin entrar altres membres de la família per tal que, com en qualsevol dol, pugui tenir aquest comiat d'un ésser que era estimat i esperat.
13: A Catalunya l'any 24 es van notificar 174 casos de mortalitat perinatal.
9: Gràcies, Anna, i ampliem aquesta hora la previsió meteorològica. Emet, Jordi Oriós, bona tarda.
15: Bona tarda. Avui menys nuvolositat cap a l'interior a Catalunya, amb intervals de núvols alts en general als prelitorals i litorals de Girona, de Barcelona i de Tarragona. Al terç sud de Tarragona hi ha possibilitat, a més durant la tarda, d'algun ruixat aïllat. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger ascens, s'esperen màximes de 30 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, avui a l'Empordà, bufa la tramuntana, tendint a perdre força durant la tarda. A la resta, vent variable amb predomini de la component sud durant la tarda. És una informació d'AEMET.
9: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
16: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Passant 6 minuts de les 5 en punt de la tarda en directe a Ràdio 4. Això és la tarda de Ràdio 4. Vanessa Hogarth, David Gallà, que seguim.
1: Que seguim.
0: Rematem amb una, que tenies pendent.
2: Sí, perquè això s'ha de saber. Voleu saber quin és el crossover més esperat d'Espanya?
1: Ai, quin, quin?
0: A veure.
2: Jorge Javier Vázquez i Jules Janeiro, que han parlat per telèfon, i pròximament estan prometent fer algú junts. Escoltem com xerra per telèfon el Jorge Javier amb la Jules. No té desperdici.
3: Momento histórico, el crossover más esperado de España. Jules, Jorge Javier, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
4: ¿Qué tal?
3: Tenía muchas ganas de hablar contigo, me has alegrado el verano.
4: Ya, eso he visto.
3: Tengo muchas ganas de conocerte.
4: Ah, también lo he visto.
3: ¿Cuándo nos vamos a conocer?
4: Hombre, pues no lo sé.
5: Tiene una agenda muy ocupada ahora, Julia. Tienes,
3: hombre, claro, si es que estás haciendo publicidad, es que es mi sueño y me las estás quitando. Joder.
4: ¿Quién sabe? Igual más pronto que tarde.
3: ¿Qué quiere decir
4: igual,
3: más?
4: ¿Qué? Igual más pronto que tarde.
3: Pero esto bueno, quiere decir bueno, que a lo mejor vas a venir aquí con papá a Mediaset.
2: Ay, ay, ay, ay.
4: Eso ya...
3: ¿Te gustaría?
4: Yo te digo una cosa, yo no cierro las puertas a nada. Sí que es verdad que yo hace unos años estaba un poco...
3: Hombre, normal.
4: Reacia a estas cosas.
3: ¿Todos tenemos derecho a cambiar de opinión?
4: No digo nunca a nada.
3: Pero a ver, ¿cuántos años tienes?
4: 23.
3: Hombre, hija mía, si no cambias de opinión ahora, ¿qué quieres? ¿Pensar siempre lo mismo? Entonces vaya mierda de vida, ¿o no?
4: Ya, por eso... No, yo de momento tengo las ideas muy claras.
3: Oye, entonces...
4: No cierro la puerta a nada.
3: Tú imagínate el dúo que haríamos, ¿qué te parecería? Tú sabes que yo aquí te acojo con los brazos abiertos.
4: Ya, lo sé. Yo, la verdad, yo te tengo que dar las gracias.
3: Y además te digo una cosa, que me siento muy próximo a ti porque creo que votamos lo mismo.
1: Oye, uy, ahora.
4: Bueno, pues tú no sabes cómo me estás poniendo, hijo, pero vamos, a mí me la trae el pairo.
3: Pues hombre, imagínate a mí cómo me han puesto y cómo me seguirán poniendo, pero aquí...
4: Bueno, yo me meo con lo de enano dictador, el enano dictador y la Nepo Baby. Ya
2: brutal.
3: El enano dictador rojo y la Nepo Baby. Ya pues imagínate.
2: Son rojos, ¿qué son rojos
0: los dos? Es l'any de la Jules.
2: Jo no em pensava que fos que... roja la Jules. Ai, és superdefensa, però LGTBIQ+. Bueno, està de part de la gent de l'acampada de Sol, o sigui, ningú s'ho esperava. Ella diu que li han comprat un pis, però que ella defensa que tothom se pugui comprar. Bueno, molt bé. Que anava a dir una cosa, això és una traïció, la traïció més gran de la televisió, el Jorge Javier recolzant a la Jules Janeiro. És que això és l'inici.
1: Això?
2: El principi del fin. Del fin. L'inici de...
0: Ja.
2: Un nou començament.
1: Sí que crearà un precedent.
2: Home.
1: Històric. Home. Això sí que trencarà tots els models i motlles.
2: Ens
1: i
2: donarà una de titulars que no veieu. Jo aquí escoltant i apuntant-ho tot i entrevistant a tothom, eh?
0: Doncs, Vanessa Hogarth, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: T'escoltem el dimecres de setmana vinent?
2: Dimecres, sí, no? sí.
0: És que ara no recordo, passat. No recordo si era la... No, qui era que no podia...
1: Dimecres de la setmana vinent, que
2: tenim... Jo estic punt.
0: Era alguna col·laboradora o algun col·laborador que ens va dir que no podia el dimecres i que... Bé, és igual.
2: Jo no em digueu.
0: No. Clar, tu estàs sempre disponible, és increïble.
1: Sempre disponible.
2: Per vosaltres,
1: tenim...
2: Per vosaltres.
1: Sí. I tenim un... Què? Ja ho anirem explicant, que dimecres vinent, la tarda de Ràdio 4... Estarà fora d'aquest estudi. Jo
0: sí,
1: ho explicarem.
0: Però encara no ho podem dir.
1: No? Ara no vull.
2: Ens fem així,
1: perquè així mantenim i fem una mica d'atenció, vale. Perquè si dic ara,
2: una mica
1: la gent,
2: misteri.
1: Els oients no es... D'acord. Que s'esperin fins a les 7 o
0: però
1: fins demà.
0: Però tu hi seràs.
2: Jo hi seré, no m'ho perdo.
0: Tu hi seràs.
2: A mi m'encanta fer excursions.
1: Doncs... T'esperem.
0: Vanessa, un petó gegant, gràcies.
2: Un altre.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
0: 5 i 10 minuts i anem a parlar de... art. De música, de bon rotllo, d'ànima. Va ser el 26 de setembre que va tornar a Barcelona un dels musicals, David Gallac. A tu t'agraden els musicals.
1: Ui, m'encanten.
0: I molt.
1: M'encanten.
0: Doncs és un dels més estimats per tots els públics. Mamma mia! Després de 3 temporades a Madrid, més de 1.000 funcions i 800.000 espectadors. Ho volia dir bé, perquè tinc aquí apuntat. Són més de 800.000 espectadors, David.
1: Que es diu aviat. Una gran gira per Espanya. El Tívoli acull aquest musical que sona al ritme de les cançons d'Ava i ho farà fins al 24 de gener. Qui no ha gaudit mai d'aquesta història? D'aquesta història.
0: Mamma mia.
1: La història entre la mare i la filla, la dona, la Sofia, aquesta aventura amb els tres pares, aquesta boda... Doncs nosaltres en parlarem avui aquí a la tarda de Ràdio 4, Xavi.
0: Doncs sí, i a més, aquesta producció està a càrrec de les persones que també han portat a Billy Elliot, per exemple, Wicked o Els Miserables, no? O sigui que, credibilitat. Tenim aquí a dos grans protagonistes. Anna Lagares, bona tarda, què tal?
6: Bona tarda,
0: com
6: molt
0: estàs?
6: Bé, encantada d'estar aquí.
0: Que guai, gràcies per venir en directe.
6: Merci,
0: a la tarda de Ràdio 4. Gràcies, Marc Parejo, bona
7: tarda. Què tal,
0: tarda.
7: Com esteu?
0: Molt bé, i vos?
7: Molt bé, un plaer estar aquí.
0: Tens un color espectacular.
7: Sí? Bueno, he estat a la platja, potser t'he...
0: No aquí, però... Tens vibra de platja.
7: Sí,
0: no,
7: pues...
0: Anna, tu i jo tenim una mica el mateix.
7: Sí. Bueno, no esteu malament vosaltres, tampoc.
0: Clar. Bueno...
7: Teniu coloret.
6: Tinc molta feina.
7: No, home, no.
6: Tinc molta feina.
1: Estàs enfeinada. Una cosa magnífica.
0: Doncs són la dona i el Sam. David?
1: Sí, sí.
0: Tenim aquí la dona.
1: I aquí us tenim.
0: I el Sam,
1: tenim.
0: El Marc i l'Anna.
7: Sí, així és.
0: Ja porteu diverses funcions.
7: Sí.
0: Però com va ser l'estrena? Vull saber la primera sensació que veu...
7: Increïble.
0: Sí?
7: Increïble. Per mi va ser increïble, primer, perquè jo vaig debutar en el Teatre Tivoli quan tenia 10 anys i allà va néixer la meva vocació.
0: Què dius?
7: Sí, sí, sí. Coses de la vida.
0: Com va ser això?
7: Bueno, jo estudiava música, estudiava cant i tot a cop vam fer un càsting que necessitaven nens que cantessin per una obra de teatre que es va fer al Tívoli, que es deia Memory, amb la Gunyalons i demés, i em van agafar, i allà va néixer la meva vocació, realment, i ara tornar al Tívoli després de, no sé, quants anys, no vull dir els anys, però molts, ha sigut increïble, és com tancar un cercle meravellós.
0: Sempre he pensat que els nens que canten, dic, com s'ho faran després per seguir cantant bé? Perquè com canvia la veu, no?
7: Sí.
0: Però tu ets un nen que cantava bé de petit i segueixes cantant molt bé d'adult.
7: Sí, bueno, la cosa és que jo vaig seguint formant-me després d'aquella experiència que per mi va ser, bueno, doncs algú puntual, era molt petit, no sabia el que volia fer a la vida, però, com et deia, va néixer la meva vocació allà i gràcies a aquella oportunitat em vaig dedicar a el que em dedico, a ser actor i cantar quan em deixen.
1: I clar, i això, Marc, perdona, però què passa pel teu cos ara quan dius torno al Tívoli i torno d'aquesta manera?
7: És
1: perquè
7: que...
1: això, dius, tanques un cercle, clar, però emocionalment...
7: És
1: si
7: increïble.
1: Si pares a pensar, doncs, penses, ostres, ho he fet.
7: Jo sempre ho dic, a mi em portes al Tívoli amb els ulls tancats i només per l'olor sé que estic al Tívoli. És molt fort i és una cosa que em va cautivar molt com vaig estar allà amb 9 o 10 anys. L'olor que feia al teatre, no sé per què, se'm va quedar gravada aquí i ara, doncs, com et deia, tornar aquí ha sigut
6: meravellós. Jo crec que és un dels espais més especials de Barcelona.
7: Jo crec que sí.
6: Com a teatre.
7: Sí. Jo crec que sí. Bueno, l'Anna ha treballat més a... Jo vaig marxar a Madrid i he estat molts anys allà, però l'Anna ha treballat més a Barcelona
6: sí.
7: i...
6: Jo he estat més, bueno, entre Barcelona i Madrid, però sí, o sigui, tornar al Tívoli sempre és una molt bona experiència i, a més, amb aquest musical, que és festa, diversió, emoció, és fantàstic.
0: Mm. Tu ets la prota.
6: Sí.
0: Què? Què, Anna?
6: És fort, és fort.
1: La dona!
6: És fort.
0: Com ho portes, això?
6: No, ho porto molt bé, de moment ho porto molt bé, sí. Jo crec que, bueno, també m'arriba en un moment... Mira, ahir vaig fer 40 anys.
0: Oh, felicitats!
6: Sí. Moltes gràcies. Sí. O sigui, que jo crec que m'arriba en un moment també, sí, en un moment molt, molt, molt xulo, amb experiència suficient per poder encarar un repte com aquest, i a més, rodejada, doncs, de companys meravellosos i d'aquest musical. És que no es pot demanar res més. A Barcelona, al Tívoli, és que què més voleu?
0: Hi ha bon rotllo, llavors.
7: Molt.
0: Entre totes...
7: Sí, a part és que jo crec que és essencial tenir bon rotllo sempre per treballar, no? Vosaltres ho sabeu també, no? Jo crec que quan estàs en un ambient doncs, així relaxat i de més, tot surt molt millor, però jo crec que en un espectacle com Mamma Mia és imprescindible, no? Molta gent, quan surt de l'espectacle, ens diu que es nota el bon rotllo que té la companyia perquè es transmet, no? I això crec que és fonamental.
0: No, ho expliques i sembla fàcil, i és el que hauria de ser, eh?
7: Sí.
0: Jo estic super d'acord amb tu, però moltes vegades és molt difícil, perquè hi ha tants egos
7: en
0: la vostra professió, la nostra també,
7: sí,
1: alguns també n'hi ha aquí. Aquí no, a l'estudi no ho vull dir, a la professió.
0: Sí que coneixem casos, en fi...
7: No, hem tingut sort.
0: Clar,
7: hem tingut sort, també. S'ha ajuntat un grup de gent meravellosa, amb molt de talent. Sí, no sé, bueno, jo crec que el ego mal gestionado és, al final és una merda, parlant de... Sí.
0: Punt mig, ha d'estar al mig.
7: Exacte, així que...
0: Un ego molt baix tampoc és massa bo,
7: No, tampoc.
0: És perillós, també.
7: Per dedicar-nos a això, no, en absolut, però saber medir-ho i saber gestionar això, no?
6: Sí, saber que som un equip, no? Que, vull dir, sense els tècnics, equip de, doncs, de vestuari, maquillatge, i tots nosaltres, és que això no sortiria endavant.
7: Clar,
6: llavors, clar, remem tots a la mateixa direcció.
7: Sí.
6: I això s'ha de notar.
1: Mm. I això no s'assaja.
7: No.
1: És a dir, és la part més... potser aquest bon rotllo, no?, que deies, no, ara, Marc, que deies, la gent, quan el públic, quan surt de la funció, ens diu, quin bon rotllo, com es transmet? Això, o hi és...
7: Sí, sí.
1: O no hi és. No, per molt que ho assagis, no, no, crec que és impossible.
7: Passa a l'escenari, passa darrere també, eh? O sigui, els tècnics, la gent de producció, aquí tenim la nostra gerent de companyia.
0: La gerent de companyia, eh?
7: Sí, la que ens aguanta. A tots. Sí,
0: eh? A tots. Com es diu, com es diu? Bueno, no sé si es pot dir.
7: No sé si vol...
0: No, diu que no, diu que no. Sí, li però li podem posar... Com li podem dir? Li podem dir... Halloween.
7: Exacte, sí.
0: Halloween Pérez.
7: Sí, exacte.
0: Tenim com, no?
7: Doncs ella és la figura que ens aguanta tots els dies, allà al teatre, i la que gestiona absolutament tot pues, el que ha passat dintre del teatre. Mm.
0: David, la teva companyia, allà hi ha el mateix bon rotllo? O
1: hi ha de tot. Algun... Que nosaltres tot, no? Som amateurs. Aleshores, clar, com que nosaltres no cobrem, sinó que paguem, si a sobre tinguéssim el rotllo, quan diem el rotllo jo els hi dic... Els dic, ho comento, dic, però no ens esteu adonant que estem pagant? Que clar, això és una cosa perquè ens agrada?
0: Que guai.
1: Si s'ho han de portar el mal rotllo a una cosa que ens agrada? Millor. Hi ha alguna cosa que no rutlla?
6: Les companyies amateurs són el millor.
1: Però sí, no parlen de mi, perquè aquesta entrevista va de mama
0: mia. Mama mia! És el més important. El Tívoli de la capital catalana, Barcelona.
1: Recordem-ho, aquí a Barcelona. Marc, tu portes, crec que des del 2024?
7: Sí, sí. Jo vaig entrar a la segona temporada de Madrid. Uh-huh. Primer vaig començar fent el paper de Harry, i un cop a la setmana era l'alternant al cover de Sam, i ja per la gira em van oferir fer Sam i em vaig quedar amb el personatge de Sam.
1: Et vas quedar, però et quedaries amb algun en concret?
7: Dels dos, dius? Pues és que els dos són meravellosos, o sigui, els dos... Ara trobo a faltar una mica el Harry, perquè és un personatge molt entranyable, sí. Si coneixeu la pel·lícula i la funció, que suposo que sí, doncs és un personatge molt maco, amb molta tendresa, i el trobo una mica a faltar, però ho estic disfrutant molt també amb el Sam, i bueno, pues he tingut la possibilitat de fer els dos, així que molt guai.
1: I treballar amb el Marc...
6: Anna. Molt bé.
1: Va, molt bon rotllo i tot.
0: T'imagines?
6: No,
0: el Marc,
1: alguna interioritat.
0: Me quiero morir cada dia que entro allí.
1: Alguna interioritat, alguna coseta de bon rotllo, perquè es pugui explicar.
6: Jo us he de dir que jo fa poc també, que 3 setmanes des que vam estrenar, vull dir que m'acabo d'incorporar, juntament amb 8 companys més que s'han incorporat aquí a Barcelona, i superbé, o sigui, molt bé, tenim molt bon rotllo, inclús a vegades
7: és perillós, això.
6: És perillós de...
7: Sí. L'altre es va fer una mica d'atac de riure a l'escena, li vaig dir, per què reies? I diu, tu? Dic, no ho sé, i tu? No ho sé.
0: Això com es juga? Vull dir...
7: Pues has d'apretar i seguir, clar, evidentment. Sí,
6: però sí, bon rotllo.
1: I la preparació? Com va ser? Explica'ns una mica.
6: A veure, va ser tot molt ràpid, perquè de fet a mi em van trucar per fer una altra cosa, o sigui, un altre paper del musical, i els hi vaig enviar tot el material, els hi va agradar, i em van dir, escolta, ens agradaria que et presentessis a Madrid per fer el titular. I vaig dir, doncs vinga, cap allà. I mira, i així va sonar la flauta i estic aquí doncs, fent el paper de Mamma Mia. Jo crec que la preparació és, bueno, doncs tots els anys que porto ja fent teatre musical, i jo crec que m'han servit per poder fer un personatge com aquest, no? I encarar les cançons, tot. I és un gust, la veritat és que és un gust fer aquest personatge.
0: Com han canviat els musicals en els darrers anys? Què heu vist a nivell d'evolució, fins i tot en tecnologia, a nivell de preparació, potser dels actors, actrius més joves que pugen?
7: Bueno, la gent que puja ara mateix són increïbles.
0: Què veieu així de diferent respecte a vosaltres?
7: Tenen una preparació brutal.
0: Sí?
7: Més que la que tenim nosaltres, perquè quan vam començar no hi havia escoles com a tal de preparació de teatre musical. Havies d'anar a fer pues, interpretació per una banda, no? Camp per una altra, dansa per una altra, però és que ara hi ha unes escoles...
6: A més, hi ha al nivell de Londres, no? Per exemple, dels musicals de Londres. Uh-huh. O sigui, veu gent 360 graus, no? Que canta, balla i actua al mateix nivell. I això és...
7: Això és increïble, sí.
6: Sí,
7: això, bàsicament, i els espectacles també han donat un salt qualitatiu impressionant d'uns anys cap aquí. O sigui, ja estem a un nivell molt gran. L'altre dia vaig veure el Dear Evan Hansen, que el van estrenar a Madrid, i és un musical molt complicat. Perquè has de tenir molt bons actors i que et cantin molt, i estem a un nivell molt, molt gran.
0: Madrid està molt fort en això, no?
7: Sí,
0: la veritat. Ja porta uns anys molt potent, no?
7: Sí, bueno, diuen que som la tercera potència més gran de musicals del món, no? Està a Broadway, al West End, i després està està a Madrid i, bueno, i Barcelona, perquè no oblidem que el musical...
0: Ara, després, dic,
7: el musical va començar aquí.
0: Barcelona què?
7: El musical va començar aquí.
0: Però ara com
7: a
0: estem?
7: A Barcelona.
6: Ara no estem tan,
7: no estem tan, no bé, estem tan bé com a Madrid. Com a...
0: Ja.
7: Sí, però espero que en algun moment tot això pugi un altre cop, perquè el musical va néixer aquí, a Barcelona.
6: Necessitem públic, gent que vagi al teatre, que entengui el gènere, que l'estimi. Jo crec que això...
0: Jo crec
6: és...
0: que hi és, aquesta gent.
6: Hi és, però també és molt selectiva a vegades. No? Yeah. I jo crec que també hem d'obrir una mica la ment i hi ha propostes molt arriscades actualment aquí, que s'han fet aquí i que són de creació d'aquí, i costa arrencar també que la gent vagi al teatre, i jo crec que això ha de ser una crida, no? que la gent entengui el gènere i que es poden explicar també, doncs, el que has dit tu, Dear Evan Hansen, no? Una història que potser és
7: clar.
6: Més... bueno, potser doncs, no és com Mamma Mia, no? Però es poden explicar històries a través de la música.
7: També s'ha d'educar una mica al públic,
6: sí,
7: no? Donar-li noms, títols que tot a cop sorprenguin, no? Com va passar amb el Book of Mormon, que és una obra molt complicada, no? I va començar així, va ser tot un èxit. I és un títol poc conegut.
6: I arriscat.
7: I molt arriscat, molt arriscat. I al final la gent, pues, clar, també has d'educar una mica al públic, no? I crec que Barcelona té això, que a vegades fa propostes com més arriscades, no? Potser més, no sé si més interessants, però sí més arriscades.
0: Però Barcelona ho era. Vull dir, el paral·lel, no?, de tota la vida, ja des de fa
7: sí,
0: tants anys.
7: El...
0: Això va morir, evidentment.
7: Sí, el Broadway d'aquí.
0: No, clar, no s'ha cuidat, això, no?
7: No, és una pena. És una pena perquè, com diem, Madrid està ple de catalans.
0: Però ple. Vull dir, els que hem viscut allà
7: sí.
0: Sabem que és literalment
7: sí,
0: així.
7: Sí, sí. Jo visc a Madrid i a vegades parlo més català allà que aquí. No? Hi ha molts actors i sobretot al teatre musical
6: sí,
7: hi ha
6: sí,
7: molt bons actors
6: sí, sí.
7: catalans. Bueno, suposo que també es genera més feina allà i, bueno, pues d'alguna manera,
0: sí, clar,
6: i que
0: més
6: continuïtats. Tenim molt bona escola, Tenim
7: molt bona escola,
6: perquè
7: i tant.
6: A vegades parles amb persones, directors de càsting, i t'ho diuen, és sí, que es sí, nota, sí. Quan ve algú català es nota com, bueno, hi ha alguna cosa, no?, a nivell de formació que diuen, és que
0: Sí.
6: I tots cap allà.
0: Doncs, potser ho hauríem de posar més fàcil, no?, a les promotores o, en fi,
7: sí.
0: A les persones que volen també invertir en espectacles d'aquest
7: sí,
0: tipus.
7: Sí, evidentment. Després no sé per què també passa això, no?, que les temporades potser aquí són més curtetes, no? Jo que sé, espectacles tan grans i tan costosos com, jo que sé, Germans de Sang. Bueno, ara crec que ara torna, no?
6: Sí, però és més curtet.
7: Però clar,
6: si
7: són
6: no
7: temporades
6: fan,
7: més
1: fan
7: curtetes,
1: estades
7: no?
1: més petites,
7: clar,
1: o
7: sí.
1: Que costa a vegades tenir la paciència, no?, a l'hora del programa, de les sales.
7: Evidentment.
1: De dir, pateixo perquè, no?, potser no sí. Com a programador o programadora, dic, és que potser no ompliré tot.
6: Totalment.
1: Durant, des d'ara fins al mes de juny, i m'estimo més fer-ne fins al desembre, que em garanteixo que estarà la platea plena
7: sí.
1: Cada dia. Potser és allò, no passa res, perquè sí. Hi hagi alguna filera de butaques buida, i allarguem ni que sigui fins al febrer, març.
7: Clar, sí, també no oblidem que són espectacles molt cars, no?, i que hi ha molta gent, no només la gent que està dalt de l'escenari, sinó nosaltres potser som 70-80 persones que estem al teatre tots els dies, no?, més la gent que està a la productora...
6: Personal de sala,
7: és molt car,
6: sí,
7: personal
6: sí.
7: De sala, vull dir, són espectacles molt, molt cars. I han de generar per poder estar-hi al teatre molt de temps.
1: Què té Mamma Mia? Quin és el secret de Mamma Mia perquè sigui intergeneracional i que durant el temps sí, que tingui aquest secret, que vulguis anar-la a veure potser 3, 4 vegades, 5 vegades, 6 vegades, sí. A Madrid, a Barcelona...
6: Jo crec que és... Jo crec que entres al teatre amb un mood, no?, i surts amb un altre, és això, no? Et crea com aquesta energia, surts amb una energia, amb felicitat, i jo crec que té dos ingredients molt fonamentals, que un és la música, que no saps com ha passat de generació en generació i continua passant, i sona en casaments, en despedides, en festes, i després també la història, no?, que és una història quotidiana on tothom es pot sentir identificat, vull dir, parla d'amistat, d'amor, de desamor, de com les mares o els pares deixem anar també els fills. Llavors jo crec que toca molta, molta quotidianitat i crec que és això, que els ingredients, no, Marc?
7: Sí, no,
6: tu has viscut més, però...
7: Ho has dit perfectament, no? O sigui, jo crec que sempre el teatre ha de ser transformador d'alguna de les maneres, t'ha de tocar i has de sortir totalment diferent a com has entrat, no? Però en el cas de Mamma Mia surts amb una felicitat i nosaltres ho veiem, no? Nens de 7, 8, 9, 10, 11 anys, gent gran... Vull dir, és increïble el

0: et dona i el que ha sentit el públic ho reps al final de l'espectacle, no? Però jo diria que al final, o per mi hi ha un moment també molt maco, que és el moment on canta la cançó de l'espectacle, que la canta l'Anna, que jo no faig absolutament res, només sentir-la, no parlo ni dic absolutament res, però és un moment també molt màgic de Mamma Mia, crec jo.
1: Sí, no? Per mi és un dels... Bueno, hi ha un tram que per mi és el meu preferit, que és la cançó amb el Harry. Bueno, és que són tres cançons, no? La cançó amb el Harry, i després ve la Sleeping Through My Fingers, que és la cançó que tothom pues, treu el mocadoret i ja comença a plorar i va sentint com tothom es va sonant. I llavors ja, per acabar, el The Winner Takes It All, que venen com una seqüència.
0: Seguides,
1: i realment, sí, com a actriu també et dona molta... És molt fort, no? Jo el primer dia que em vaig posar a l'escenari vaig viure aquest recorregut, vaig dir, Déu-n'hi-do, eh?
2: Emocionalment, com es gestiona? Perquè tot i que és una obra musical que, ara dèiem, no? Que l'hem vist, que ens ha agradat tornar-lo a veure, la pel·lícula, tenim molts referents, però clar, viure aquest viatge emocional, en aquest cas que tu comences en aquesta història, que en el Marc potser ja està més avasat i ja ho té més per la mà, però tu...
1: Home, de moment molt bé, i ho he vist d'una manera molt natural, i cada dia vaig descobrint coses, vull dir que és molt emocionant, perquè doncs a vegades tu no estàs cada dia igual, llavors també no encares cada dia de la mateixa manera el personatge, ho intentes, però sempre surten coses diferents. Jo crec que això és la riquesa també del directe, del teatre, no? I és una búsqueda, no? una buscar sempre totes aquelles cosetes que pots anar agafant, no? I que com a actriu i com a cantant doncs et pot donar el personatge.
2: Marc, no, com ho vius tu?
3: Perdona, estava intentant dir al Pau Robert, dic, no sé si tenim la versió de Mamma Mia de The Winner Takes It All, però bé, en fi, és igual. Si la tenim bé i si no la... Ja està. Deies, perdona.
0: No, ho ha dit molt...
3: Mira.
2: Aquesta.
3: Digues.
0: About things we've gone through. Que maca és la cançó.
3: I mira que l'he sentit uns cops, eh? No, jo crec que el que ha dit l'Anna, estic totalment d'acord, no? I sobretot que crec que en aquesta companyia passa una cosa que a mi m'agrada molt, que tot i que tens unes marques i un text que dir i sempre ha de ser el mateix, però sempre crec que és una companyia que està molt viva. Saps? Que reaccionem al que fa el company i que ens modifica i per mi això és essencial. Clar, porto 4 anys, quasi 4 anys, 3 anys, i crec que és essencial per no avorrir-te, no? Per estar sempre alerta i cada dia descobreixes una cosa del personatge o una cosa del personatge del company que genera una cosa i el teu text surt d'una manera diferent o la cançó, no? I crec que això és molt, molt important dintre d'una companyia.
4: No, i el que estava dient ara l'Anna, la mirava i pensava, ostres, sí, clar... És un ésser humà.
0: Clar.
4: Té un dia terrible. Però allà ha de ser-hi, a l'escenari. Això què? Això com es gestiona?
1: Jo crec que t'agafes el dia que hagis viscut i ho transformes. O ho aprofites, també.
4: Sí,
1: perquè,
4: eh?
1: Sí, jo crec que sí que... Sí, o depèn de qui tens el públic, també, no? No sé, jo crec que has d'agafar el que et passa diàriament i ser professional i fer el que toca amb el personatge, però també t'has de nodrir de les teves pròpies emocions i deixar que flueixin. Clar. I jo crec que és el més intel·ligent que es pot fer, no?
0: El més maco, també, d'aquesta professió,
4: sí.
0: No?
4: Sí, d'alguna forma és terapèutic.
0: Sí, exacte, el que dèiem abans, el teatre ha de ser terapèutic. O sigui, nosaltres ho veiem cada nit amb la gent que ve a veure l'espectacle, no? Gent que ha tingut un mal dia i tot de cop t'espera la sortida del teatre, et diu, escolteu, m'heu canviat el dia que tenia avui i surto d'una altra manera i això és preciós.
4: Ja ha valgut la pena, eh?
0: Sí,
4: tot l'esforç que heu fet tota la vida, i tots els càstings que us han dit que no,
0: Sí.
4: Mare meva, i el no ho aconseguiràs, i és molt difícil. I és
0: una professió molt, molt, molt complicada, molt complicada, i bueno, doncs tenim una sort d'estar en un espectacle així, un espectacle que genera tot el que genera i que està funcionant com està funcionant.
1: Sí, totalment.
4: Boníssim. Enhorabona. Moltíssimes gràcies per venir a la tarda de Ràdio 4.
1: Gràcies.
4: Anirem al Tívoli, eh?
2: Home, I tant, les vegades que faci falta.
4: És que, clar, jo ara aniré a veure Mamma Mia i ja no serà... És que serà molt millor.
1: Clar,
4: hem tingut la sort de tenir aquí a l'Anna i al Marc. Clar,
0: us esperem,
4: fantàstic.
0: Us esperem.
4: Doncs allà hi serem. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies. I enhorabona.
0: Gràcies.
4: Va, l'escoltem una mica, sí. Sí, Pau Robert, que m'encanta.

0: Això podria ser perfectament el David Gallà cantant qualsevol
1: divendres. Tant de bo que Xavi Martínez estigués jo al nivell d'en Marc o de l'Anna. Que intento fer-ho bé, però... Per què divendres a la nit? Ara he pensat.
0: Perquè la cançó diu Gimme, Gimme, Gimme.
1: Ah! After Midnight. Ja, diu això la cançó?
0: Una mica, no.
1: No, perquè a vegades... M'és igual After Midnight o after Breakfast o after Dinner. O sigui, a mi ja et vaig dir un dia que no, jo us vaig dir aquí a la tarda que com que no està per triar la cosa, tampoc estem per posar horaris. Ara no perquè estem en directe, però mira, qui sap.
0: Què t'anava a dir? Tenim el Toni Cano connectat. No sé des de quin poble o ciutat del nostre país. No ho sé, de seguida ho esbrinem. I t'he de dir que ja comencem a conèixer noms dels participants del Benidorm Fest 2027.
1: Recordem, des de les 5 de la tarda ho podeu veure, de fet, a través de RTV Play, i es van coneixent alguns noms dels que seran els participants de l'edició del 2027 del Benidorm Fest. Alguns d'ells, per exemple, la cantant, productora, compositora Alba Morena, Andrés Coy, cantant, compositor...
0: Home, Andrés Coy!
1: Conegut per haver liderat el grup De Vicio.
0: De Vicio,
1: és, sí, conegut, sí, sí, entre d'altres, per aquesta qüestió. Tres amics del col·legi, un dels grups més coneguts del pop espanyol actual. Parlem de Bombay, també arriben al Benidorm Fest. Xema Ribas, cantant, compositor, productor... una de les veus més reconegudes del pop urbà del país, entre moltes altres.
0: De moment, els que estàs dient, que queden molts, no? Encara?
1: Sí, van sortint, i després, al final del programa, en farem un petit repàs més extensiu amb tots els noms que s'estan donant a conèixer en aquesta presentació. Sí. Dels noms, recordem, no les cançons, els noms dels participants de la propera edició del Benidorm Fest. Benidorm Fest de 2027.
0: Mira, Gale,
1: també.
0: Fran Tuduri, Dani Di Costas, aquesta la vaig tenir jo a Factor X.
1: Què sí, dius ara, sí?
0: Sí, Daniela Di Costas canta molt bé, és impressionant. Bombay, el que tu deies... En fi, de seguida ho comentem tot amb la Gisela Palma. Mhm. I escoltarem també cançonetes i què han fet aquests artistes abans d'arribar al Benidorm Fest 2027. Mira, coses del corrector del mòbil, em diu la Clàudia, la meva dona.
1: Què diu?
0: Va recollir la nena a la llar d'infants.
1: Sí.
0: I em diu que es veu que hi ha tres amb bronquitis. Diu,
1: ja comença.
0: Gala, tossiendo a full, ahora.
1: Ai, pobreta.
0: I clar, jo li dic, no me fastidies, Clàudia. Diu, un altre nen amb cortisona. Diu... Em diu la Clàudia. Bueno, más que toser, Gala está agónica. I clar, m'he espantat.
1: Agònica?
0: Però què dius? No, volia dir afònica.
1: Ah, li ha canviat la lletra.
0: D'agònica, afònica...
1: Hi ha un tros.
0: Hi ha un infart de Xavi Martínez, saps? Pel mig.
1: Has vist això?
0: Hi ha un Xavi mort al mig de la frase.
1: Què? Què està passant? És només...
0: Ara que em va parir.
1: Afònica.
0: Perdó.
1: Doncs que es recuperi aviat.
0: Ja comença l'època. L'època. Això els pares, les mares... Ara mateix... Estaran aplaudint amb les orelles.
1: Bronquitis,
0: ja comença.
1: Bronquitis time.
0: El show de les llars d'infància.
1: És l'època. És l'època d'ara. Jo no rebo missatges, no.
0: No rebo missatges. Tu primer gimme amén i després ja en tot cas ja rebràs.
1: I ja està.
0: Que... t'anava a dir... Veus, és que penso... Amb això ja se me'n va al cap. Què dius, Pau Robert? Digues.
1: Està fent...
0: Sí, home, sí. Una promo i tornem. I amb el Toni Cano, som-hi. Sí.
2: Entre la contemplació i l'abisme. L'OBC presenta per primera vegada al país Shine of Gratefulness, de Basques, una peça nova profundament meditativa. I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
3: Plurals i singulars. Amb Quim Esteban. A plurals i singulars hi parlen des de consellers.
4: Viu com vulguis, tingues la pluma que vulguis, entens o no la tens, estima qui vulguis.
3: Activistes.
5: A mi m'insultaven, em trobaven al pupitre de l'escola, pues marica, maricón.
6: Si jo no te faltava el respeto, ¿por qué me tienes que insultar por la cara?
3: I persones anònimes.
7: Ho has de denunciar, perquè el teu cas és un cas de discriminació flagrant.
8: Una època em vaig convèncer que era asexual, una altra època em vaig convèncer que era bisexual.
3: Una radiografia de les diferents maneres de viure, sentir i estimar.

0: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martín.
1: Hola, Toni Cano, on ets?
2: Hola, què tal?
1: Bona tarda, Toni Cano. Com vas, com vas? On estàs?
2: Molt bé,
1: estàs?
2: Doncs estic aquí al Raval de Barcelona.
1: Oh, sí,
2: estic a tocar a la plaça Universitat, amb una de les puntetes del Raval.
1: Ravalejant.
2: Ravalejant una mica i, sobretot, molt content perquè porto un dia regulero. Oh, ja no us explicaré, però...
1: Què t'ha passat?
2: Què ha passat? Ara us explico ara, però és que m'heu fet feliç. Primer perquè jo ja estava aquí en plan pàjaro, perquè no he tingut temps de jalar i llavors estava menjant i estava envoltat de coloms. I saps? I dic, mira, sóc un pàjaro més, no? O sigui, ja sé que es diu ocell, però m'agrada més pàjaro de que jo pensava a mi mateix. Bé, i llavors he estat sentint, mamma mia, dic, oi, oi, oi, i he començat a... I llavors m'he donat la gran notícia, perquè hi ha una persona a la llista del Benidorm Fest que m'estimo moltíssim, que és molt bona amiga, que és una artista d'un nivell espectacular.
1: Qui és?
2: I el seu cognom acaba amb A. A d'artista, d'amor, de todo, és Alba Morena.
1: Hombre, Morena. Alba Morena. Sí,
2: home,
1: sí, sí.
2: Alba Morena és espectacular, és una compositora. El darrer disc, per exemple, de Ana Torroja, porta cançons seves, és una tia que, bueno, a més, té una veu, és brutal, és brutal.
1: Mira,
2: una posada
1: Toni,
2: en escena...
1: Alba Morena, ara mateix amb Maria Izaguirre presentant el Benidorm Fest 2027.
2: Clar, i jo trucant-la, perquè...
3: Què significa?
2: Jo l'estava trucant per...
3: Llegar al Benidorm Fest, dar el salto también, ¿no? De alguna manera, al frente.
4: Bueno, una oportunidad también de... Primero que me hace mucha ilusión y que los he seguido todos los años, los Benidorm Fest, y me hace mucha ilusión participar, y segundo, una oportunidad también de que mi música llegue a más gente y una música pues más vocal y no sé, un poco más diferente, así que...
1: Más vocal, Toni, és la Alba Morena.
2: És que és espectacular. Jo t'he de dir que, bueno, ella... Ens vam conèixer poc després de la Marató de TV3, on ella va fer un tema seu, després va fer alguna versió, i bueno, és de, també del taller de músics, com tantíssims altres artistes grandíssims que han sortit de casa nostra. Ella és de Tarragona, però ha viscut molt temps per Barcelona, ara ja fa temps que està a Madrid. I res, jo, si em permeteu, doncs vaig enviar-li un missatge, perquè jo volia... L'he estat trucant a veure si podia entrar, però clar, si està amb la Maria Izaguirre, si està amb la jefa... No, però jo... Ei, Alba, què tal? Ara mateix li estic enviant un àudio, eh? Alba Morena, amà d'artista, que t'estimo, que felicitats des de Ràdio 4. Jo ja, o sigui, jo no tinc cap altra candidata que no siguis tu perquè guanyi el Benidorm Fest. Felicitats!
1: Bé, això un àudio. Et va passar també l'any del... Com es deia aquell nano que... que ballava també...
2: Sí, home, Jota Cabello.
1: Jota Cabello. Va passar el mateix amb Jota Cabello. Ja tenies el teu favorit, perquè era amic teu, era el pare, es coneixia.
2: Clar.
1: O sigui, sí, aquest any ja tens la teva.
2: Ens vam conèixer gràcies a un programa de televisió espanyola, un gran programa que no va tenir l'èxit, perquè a vegades té aquestes coses, la televisió, que hi ha grans programes que no tenen la repercussió després
1: més...
2: o l'acceptació per part del públic.
1: Clar, passa més que fracassen programes... fracassen, vull dir que no aconsegueixen potser mantenir-se en antena molt de temps per les audiències, que no pas els que sí van bé. Vull dir, són molt poquets els que acaben funcionant.
2: Però, correcte, aquest va ser Cover Night.
1: No, per això és un mal programa.
2: No, Cover Night era un programa espectacular que teníem de jurat, ojo, a Juan Magán, Mónica Naranjo, sí, Miguel Bosé i Chanel. I al backstage teníem a Baran Mateo i Ana Guerra, i de presentadora Rul Lorenzo. Només, doncs, amb aquests artistes, però a més els que estaven allà competint, entre ells, doncs, J. Cabello, que va quedar, doncs, a l'igual que el Benidorm Fest, va quedar semifinalista. Jo crec que amb Tu cara me suena s'ha tret una espinita d'encima de quedar el segon, i aquesta ja sí que la va guanyar a Tu cara me suena. I re, doncs,
5: jo era J. Cabellista, Toni, t'he de dir.
2: Sí.
5: És a dir, jo, sense desmereixer, crec que era l'any de Melody, si no m'equivoco, però sense desmereixer Melody, l'èxit, jo t'he de confessar que era J. Cabellista, i no el conec jo personalment, però...
2: És que J...
5: M'agradava molt la proposta i la cançó.
2: Sí, era una proposta molt xula. A més, que vam viure en directe. Te'n recordes, Xavi? Perquè ja érem allà.
1: I tant! Sí, ho hem passat tan bé fent els programes des d'allà. Va ser molt maco viure allò.
2: Mirando al mar, soñé que estaves...
1: Sí, i ens va fer molt bon temps.
2: Sí,
1: és el gener, és el gener, però Benidorm semblava, Toni, el juny, el juliol.
2: Sí, era meravellós. I re, doncs, avui he tingut jo una situació una mica complicada que vull compartir. Per què? Perquè m'he adonat que m'han tallat el gas. Oi, m'han tallat el gas de casa. I dius, però te l'han tallat per impago? No. Ojo, perquè he començat a parlar amb molta gent al respecte, bàsicament gràcies als grups de WhatsApp dels veïns, i esto está pasando. Així que anem a explicar el que succeeix. Hem d'anar amb molta cura amb la revisió que es fa cada 5 anys. Perquè aquesta revisió...
1: Oh, sí, em va passar, Toni. Sí, perdona, ja sé el que diràs. Acaba, perdó.
2: Bueno, no, sí, la qüestió és que a mi em truquen...
5: Jo no sé de què parleu, a veure.
2: Doncs mira, el gas s'ha de fer revisions. Jo vaig contractar un servei perquè cada any em facin la revisió, però sí. aquesta revisió anual no serveix més enllà de per la teva tranquil·litat i que tot funcioni bé a casa. Perquè la que demana indústria pel control de que el gas no faci patapam és la dels 5 anys. Llavors això et truquen o no et truquen o t'envien un missatge o t'envien un correu. Saps? Com que hem d'estar pendents nosaltres de... bueno, d'això una mica, però el meu cas és excepcional en un sentit, que a mi em van estar trucant des de... bueno, jo viatjo molt i quan trucaven, doncs no puc, vale, doncs ja el tornarem a trucar quan estiguem un altre cop per la zona, i no em trucàvem. Llavors, ahir es van presentar dos senyors a casa meva sense prèvia cita ni res, i jo sortia i em diuen, venim a fer la revisió. Dic, home, doncs ara a mi em va molt malament perquè jo m'he d'anar, tinc una reunió i no puc arribar tard, ho sento molt, no pot ser. Diu, ah, bueno, mañana habrá un compañero por aquí. Dic, vale, perfecte, doncs ja demà, que demà pel matí treballo, doncs que vingui. I què ha passat? Que ahir a la nit no hi havia gas a casa. Oh. Després de trucar, em diuen que, clar, que me l'han presentat per no fer la revisió. Dic, sí. Però perdona, aquests senyors que estaven a la porta de casa meva i no m'ho diuen, que si no entren en tallaran el gas, perquè, clar, ja potser la reunió truco i dic, bueno, mira, arribaré una mica tard, perquè, clar...
5: Perquè després... tinc els del gas a la porta, que si no me'l tallen, clar, és urgent.
1: Home, clar, ens va passar el mateix. Això va ser fa un any, Toni. Ens va passar exactament el mateix.
2: El mateix.
1: De lloguer, clar, el propietari doncs, no ens va explicar el seu dia que feia això 5 anys que no es passava la revisió del parell, bueno, que em surt ara el nom.
5: La caldera.
1: Sí, sí, la caldera. Això.
2: De la caldera, bueno, és realment de l'entrada de la casa.
5: Sí, l'entrada, no, jo crec que és l'entrada del no, el que porta el
1: sistema.
5: La canonada, sí. No, canonada, sí,
1: però,
5: no?
1: Però t'han de mirar la caldera, eh?
5: T'han de mirar la caldera, però també el conducte, ara no em sortia, no? El conducte de gas que porta... La clau de pas,
2: porta... Però si jo he fet un munt d'aquestes revisions, si me les sé, perquè a més jo no em refio mai de deixar ningú sol, perquè ja em va passar una vegada, clar, perquè al final no podem generalitzar, però hi ha operaris, doncs, bueno, hi ha gent de totes les professions que no són prou legals. I resulta que després d'una d'aquestes revisions la meva caldera va fer patapam i vaig dir, ui, què ha passat? Si la meva caldera anava perfecta. Bé, hi havia una pedra dins de la caldera.
5: Una pedra?
2: Es va justificar una pedra, que en principi aquella pedra màgicament va entrar a la caldera. Deien que s'havien fet obres, dic, home, s'havien fet obres al pati de veïns feia un any. I, clar, vaig haver de canviar la caldera, bueno, va haver una mica d'enrenou allà, amb la subcontracta, tal, no sé què, bueno... I això va ser, he de dir, bueno, diguem, va ser a Madrid, ho deixo ja, perquè així que ningú d'aquí pensi... Però la qüestió és que estem tan indefensos quan passen aquestes coses, perquè jo, clar, ahir, Xavi, vaig trucar a Naturgy, que és, en principi, doncs, a la que tinc contratat el gas, i em va atendre, ojo, perquè està passant això també, em va atendre un assistent virtual. Un assistent virtual...
1: És insuportable.
5: Clar, ara... Un senyor o senyora...
2: Però que sembla real, que parla i que et contesta i que tu li dius i et contesta i dius, què està passant? I em va dir que com tenia contractat i fins i tot això sabia, dic, ostres tu, que intel·ligència artificial esta, no? I llavors em va dir que, clar, que vindria algú a casa meva perquè jo tenia contractat un servei per emergències que en 3 hores estaven, 8 de la tarda, fins a les 11 de la nit, jo esperant allà, a veure si ve algú, no va venir ningú, truco i aquest assistent virtual va notar que estava emprenyat i em va dir, noto que està un poquito tan...
1: ¿Tú vas a decir?
2: Le voy a pasar... Sí. Le paso con un agente humano. Y me va a pasar con un ésser humà, que aquest ésser humà em va dir, home, vale, sí, doncs anem a veure, però has trucat a la distribuïdora? Diu, Clar, aquests són uns altres. Tu contractes amb uns, però qui et porta el gas a casa...
5: Qui t'ho distribueix és una altra cosa, és una altra empresa.
2: Clar.
5: Sí.
2: Una que es digui d'una altra manera, una altra que es digui d'una altra manera, Netgea. La qüestió és que, clar, truco a les 11 de la nit i aquells el servei el tenien fins als 10 de la nit. I clar, ahir, doncs bé, ja es va acabar el dia, vaig dir, vinga, anem a dormir. I aquest matí, quan truco, ojo, que també una pisteta aquí que va molt bé, quan truquem per aquest tipus de situacions, millor demanar que t'atenguin en català. Per què? Doncs perquè et garanteixes que estan aquí a prop i saben del que estàs parlant. Perquè la primera persona amb la que he parlat, que he demanat, bueno, m'ha donat igual i m'ha atès en espanyol, m'ha atès des de no sé on, que sempre que m'atenen des de no sé on, el sistema falla. I el seu sistema em diu, bueno, això ho podrem arreglar per la tarda. Dic, doncs per la tarda, massa tard. I llavors he tornat a trucar en català i ja sí que m'han dit que la qüestió és que la gran errada d'aquests dos era que van venir a casa meva sense avisar, perquè s'ha d'avisar. Perquè també, clar, no deixem entrar qualsevol a casa, perquè potser també una estafa. Llavors,
5: ja. Clar, però desconfiança pot passar.
1: No, no, no, tenim un compte a dia d'avui.
2: Clar, sí, llavors sí, estem sí, amb sí, aquest sí. punt que dius, bueno, i ara estic esperant va. Que m'han dit que demà m'havien dit que a primera hora vindran para quitarme el precinto. Però després he dit, però d'on l'havies puesto si no havies entrado en casa? Llavors veu que això és, bueno, des de la central, coses d'aquestes, però que, ojo, que estem en mans d'una manera que dius, però això es
1: no,
2: pot explicar.
1: Terrible,
2: llavors,
1: terrible.
2: No, és fatal, si et va passar tu, Xavi, no. Però és que els meus veïns, no sé quants, m'han començat a dir, a mi també em va passar. Veus? Llavors, si està passant tant, sisplau, podem revisar el procediment, perquè deixar a una família sense gas, jo, cuina de gas, aigua calenta,
1: tot. És molt greu, eh?
2: Fatal.
5: Llavors,
2: clar, tinc un dia que sort que, bueno, que ara mateix m'estic estalviant el psicòleg amb vosaltres.
5: Clar, però va bé perquè
1: hi haurà molts afectats com tu, segurament, escoltant la ràdio,
5: I ens expliquem el nostre dia a dia. Mireu, a mi nosaltres, ara, i de debò que això m'està passant, a mi amb la caldera, no és el mateix cas, Toni, però ens ha passat que una caldera que tenia uns 25 anys, que era joveneta, la caldera va decidir que no funcionava, vam comprar una nova i en menys d'un mes que té la caldera, el divendres, que és un bon, molt bon dia, divendres, a les 9 de la nit, va decidir que no funcionava.
1: Ah, molt bé.
5: Aleshores, clar,
1: nova,
5: sense aigua calenta fins
1: tota
5: aquesta tarda.
1: Que... I nova,
5: de menys d'un mes. I es veu que era una cosa que no funcionava bé. Clar, la caldera era nova. En aquest cas, evidentment, no és la mateixa situació. Però què està passant amb el gas i amb les calderes? Aleshores...
2: Què t'he de dir jo, que això no, però mira, jo a l'apartament de la platja vam canviar, ojo, que quan jo vaig canviar el termoelèctric d'un apartament de platja dels anys 60, tenia més de 50 anys el termo. No donava crèdit al tècnic quan va venir, va dir, però això encara funcionava? Dic, va funcionar fins ahir que va deixar de funcionar. Sí, l'obsolescència programada és un mojón com un piano.
5: Totalment, perquè nosaltres a la caldera antiga ens van dir... Cuidin-la, aquesta caldera, perquè ja no se'n fan com d'aquestes, que a sobre t'ho diuen amb aquest to que dius... No, si nosaltres... Sí. Si jo la caldera ja la cuido, si no tinc cap intenció de gastar-me els diners. Ara, no és una cosa que desitgi fer cada dia, anar mirant calderes per la vida.
2: Que
5: per la...
2: Que no.
5: A qui li agrada mirar calderes? O sigui, hi ha algú que coneixeu que digui, mira, vaig a mirar calderes, a veure com estan de preu. O mira la caldera, que maca.
2: No, jo miro pisos per il·lusionar-me, i cases al poble també, per marxar algun dia.
1: Cases al poble, és fantàstic fer això.
2: Que veus els preus i tot això i home, jo que estic al carrer, que saps que m'agrada parlar amb la gent, doncs després de fer aquest sistema, saps, aquest moment de teràpia, vaig a preguntar una mica a la gent.
1: Vinga, anem a escoltar la gent, que ens encanta, Toni.
2: Sí, home, que a veure si els hi passa sobretot el tema de les assistències, de les trucades aquestes passades i després a tot costa molt, llavors... Hola, què tal, com esteu? Perdoneu que estic interrompent aquí una conversa que sembla molt interessant. Com esteu?
6: Molt bé.
2: Molt bé, d'on sou?
6: Ah, de Badalona.
2: De Badalona, molt maca, Gràcies per l'inici del mono, i la seva ampolla per cantar, Nadales. Molt bé.
1: Perdó?
2: Una cosa... Sí, home, les Nadales amb l'anís del mono, amb una cullereta, l'hem fet tots,
5: rin,
2: no?
5: Rin, amunt i avall.
1: Sí, però Badalona.
2: Ah, això sempre. Bé, però la qüestió és que estem potser farts d'aquestes trucades que t'entren per oferir-te serveis, però després quan tu vols trucar perquè tens alguna incidència comencen a sortir màquines i costa moltíssim. Què ens està passant?
6: Doncs que ens està passant que depenent massa de la tecnologia i de les màquines i menys de les persones.
2: Veritat que fan falta més persones?
6: I tant.
2: T'has hi ha algun assistent virtual que sembli de veritat?
6: No, cap ni un.
2: Per telèfon?
6: per telèfon. Bueno, quan tu truques a qualsevol lloc, primer te posen la màquina i després intenta que t'agafi una gent, no? Una persona, però sí, no, costa molt.
2: Hem de reivindicar que hi hagi més persones treballant, veritat? Menys màquines?
6: Exacte, i ui, no només telefònicament, doncs, sinó a les botigues, als supermercats i a tot arreu.
2: Sí, sí, no, anem, ja sé que la tendència no és aquesta, Xavi,
1: tendència,
2: però
1: Toni,
2: és el que demanem, el no, que demanem no, ja, i el que ens
1: podem
2: agradaria.
1: Podem demanar, però...
2: Home, podem... Bueno, però potser també podem fer... Mira, ahir, quan jo... És que ahir em va atendre un assistent virtual que semblava una persona de veritat, que ja era... que feia por. I després, quan em va fer la valoració, em va demanar valoració, li vaig dir, home, a mi m'agradaria que fossis una persona, no una màquina.
1: Ja.
6: Sí, sí.
2: I a veure, aquí tinc un... Hola, què tal? Tu com ho veus, això? Tu també creus que estem massa pendents de les màquines, dependents de la màquina?
7: Home, sí, clar. O sigui, la pregunta ja està adreçada així, però òbviament...
2: Bueno, no, però jo te la desadreço, no? No, o sigui, tu com ho veus? Tu ets molt pro-màquina? Tu com...
7: Home, sí, per molt que la gent vulgui anar ràpid, les màquines no fan un pitjor servei, les màquines.
2: O sigui...
7: Puc esperar 2 minuts per anar al súper, puc esperar, jo vull que m'atengui una persona, no vull cobrar-me jo mateix, ni tot això que fan perquè el propietari de l'empresa guanyi més diners, o sigui, òbviament.
2: Tu ets el que canvies de cua si et toca, sí, la cua automàtica aquesta?
7: És el que s'ha de fer, clar. O sigui, assumir, bueno, vaig més lent, però vull que m'atengui una persona.
2: Veus, Xavi, com encara hi ha possibilitats de resistir-se i fer la tendència? Clar, si tu penses que aquella màquina, el que ens està explicant, com et dius?
7: Javi.
2: Com ens diu el Javi, si tothom deixa de pagar en aquella que és automàtica, doncs al final hauran de treure aquella màquina i hauran de posar, doncs, un cobrador, una cobradora, com tota la vida.
7: Sí.
2: Doncs el Javi ens acaba de donar una pista. Moltíssimes gràcies. I que continuïn parlant aquí els amics. Bé, és que es pot, encara. O sigui, ens hem de resistir i potser podem allargar, no?, estirar el xicle una mica més. Perquè, clar, la tendència és esta, però nosaltres podem dir no. Com ho veus?
1: M'ho dius a mi?
2: No sé.
5: Ai.
2: No, va, xica, a tu
1: sí, David, que... És veritat, a tothom, aquí a l'estudi.
2: O al David,
1: sí,
2: clar, aquí, sí, clar, jo estic aquí al carrer, podria que... dir-li a qualsevol, no?
1: No, però és que no, és que sí, si jo estic amb tu, si jo estic molt d'acord, Toni, però és que no ho veig. Sap molt de greu.
2: Que no creus que...
1: No.
2: I no creus que pot haver un renéixer?
1: No, perquè jo no crec que les empreses ara mateix, amb els sistemes automatitzats que hi ha d'intel·ligència artificial conversacional, tan avançats, que ara mateix és que, mira, si vols fem una impro... Així, mira, ja veuràs, una improvisació, per exemple. Veure, podem preguntar, que li preguntem al xat GPT. Parlant.
5: Sí.
1: Mira, ja veuràs.
2: Vale,
1: ja veuràs. Però fixa't com parla, eh? O sigui, com argumenta...
2: No, sí, sembla una
1: amb quina naturalitat. Veure, és una bogeria, això.
5: A veure com ho fa, a
1: veure. Bueno, a veure. Este año, ¿en qué cae Navidad? El día de Navidad, el día de San Esteban y todo lo demás.
8: Pues mira, este año Navidad, el 25 de diciembre, cae en viernes. San Esteban, que es el 26, cae en sábado. Nochebuena, por tanto, cae en jueves. Si quieres, te digo también cómo queda Nochevieja y Año Nuevo.
1: ¿Cuál es tu día favorito? Cuando llega la Navidad, ¿cuándo te pones más contento tú?
8: Yo, cuando tengo vacaciones. O sea, a mí cualquier día que sea vacaciones es mi día favorito.
2: ¿Pero quines vacances ha de tenir aquest tio? Aquest paio
1: més... Bueno, hasta luego. Gràcies, ChatGPT.
5: Té com una veu, perdoneu, però té com una veu molt de
1: això,
5: li poses la veu... O sigui, tu pots triar la veu. Jo és que soc d'un altre... Ja saps que jo, ja sabeu que m'atabalo amb aquestes coses. Té una veu com de senyor amb tota la calma.
1: Sí, és molt tranquil.
5: Tranquil·lament...
1: Jo, aquest meu que m'he configurat és molt tranquil. No vull estrès a la meva vida, vull gent tranquil·la.
5: Al sofà de casa t'està responent, no podria estar berenant al bar ara mateix, dient...
1: Dubta una mica... Ho han fet ja tan natural i encara queda per millorar, eh? Vull dir, per això et dic que...
2: Però,
1: no,
2: Xavi,
1: què?
2: Tu no has deixat de fumar?
1: Jo sí! Mira, porto...
2: I perquè has triat un senyor que no para de fumar.
5: El senyor... Exacte. Molt bé, Toni, molt bé.
1: Que fumi la IA. Jo no fumaré. Que fumi la IA.
2: Ah, així m'agrada. Però mira, una cosa, a veure si hi ha esperança, perquè tinc aquí dues noies. A veure. Quina edat teniu?
9: 21.
10: 22.
2: Molt bé. A veure, vosaltres sou d'assistents virtuals? Us agrada molt tirar de màquina?
10: A veure, som enginyers informàtics.
1: Uau!
2: Ostres! He tocat hueso. Però creieu que la màquina ha de substituir les persones?
10: No, però el que fa és automatitzar processos. Llavors hi ha molts processos que poden necessitar una persona i ara, doncs, es fa la màquina.
2: Però trucar i parlar amb algú no és...
10: Això, si ja es molesta per si en persona, imagina't en màquina, o sigui, em sembla horrible.
2: Oh, ho diu un enginyer informàtic, o sigui, vull dir que... Vale, i tu com ho veus, això?
11: No, igual que ell, el tracte d'humà a humà.
2: Sí, que no perdem això, no?
1: D'humà a humà.
2: Home, sí, d'humà a humà.
1: Humà a humà.
2: Humà a humà.
1: Umami.
2: M'agrada, eh? A més és molt sonor. Humà a humà. Humà, humà, umami. I la meva tortuga es diu Mami. Ei, oh, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Sí, sí, ara està dormint, perquè ja l'he ficat a dormir,
1: ah, sí?
2: El paller. Sí, perquè fa hibernació.
5: Ah, clar.
1: Tens una tortuga?
5: Està hibernant la tortuga.
2: Sí. Tinc una tortuga de... Que és una tortuga que vaig fer un reportatge de les darreres botiguetes d'animals que hi havia a les Rambles.
1: Sí.
2: Ah, sí? I vaig tenir tota l'estona vaig tenir a la mà aquella tortuga fent el reportatge i quan la vaig tornar vaig preguntar i què fareu amb tots els animals? Perquè si tanqueu, diu, home, tots els que puguem col·locar els col·locarem i els que no, doncs no, molt de futur no tenen. Dic, però matarile. Diu, bueno, el que tu consideris, però no, nosaltres no podem mantenir tots aquests animals si no els podem vendre. I llavors vaig dir, vale, doncs aquesta com a mínim me l'emporto jo quan és. I des d'allà, bueno, ja portem doncs 17 anyets junts.
1: Ostres!
5: Oi, que maco!
2: Sí, sí, sí. A la primavera surt, comença a fer voltes allà per la terrasseta, i ara aquesta època de l'any, doncs la fico, tinc una... Bé, és com una caseta de gos, plena de palla, i llavors allà fa la seva hibernació. Perquè són tuneladores i fa això, saps? O sigui...
5: Sí, sí. Es diu Mami, Toni? Mira.
1: És bueno l'espectáculo de Toni Cano en el Teatre Muntaner,
2: A veure què diu aquest.
8: Déjame ver, lo miro.
5: Lo miro, diu. Ai. Però quins nassos, lo miro.
2: Queda... Però... O sigui que... Va, ha de dir que sí, directament.
5: Ara està pensant, ha anat a buscar un cafè, ara, el teu assistent.
8: Estoy
5: està amb la cal.
8: Comprobando la cartelera del Teatre Muntaner, un segundo. Es posible que el nombre sea Toni Cano.
2: Sí,
8: estoy arreglar. Buscando información reciente y alguna reseña fiable.
5: Es Toni Cano, pero es fiable. Tú has dicho que es Toni Cano, ¿le has dicho tú?
2: Sí, sí, sí. Sí.
8: Mira, si te refieres a Toni Cano, el de No estoy bien, en el Teatre Muntaner, tiene muy buenas críticas. En Teatre Barcelona hay 6 opiniones y todas son positivas. 2 de ellas verificadas y hablan de lo divertido que es y de cómo involucra al público. Aún así, la muestra es pequeña.
1: Bueno,
8: no
1: pero está muy bien, está muy bien.
2: Pero,
1: ojo, no estoy bien.
2: No estoy bien, no. Es diu traficante endorfinas. Bueno, aquests anys, aquests anys ha de fer la migdiada.
5: Exacte, aquests no sé que no està bien.
2: Va, no està bé,
1: o sigui, arriba el butlletí.
2: Atrapa-lo ja en moltes...
1: Notícies, butlletí. Que està la Laura Monill a punt d'explicar-nos què està passant al món, que passen coses molt importants. Espera, Toni, t'esperes?
2: Sí.
1: Va,
2: sí, m'espero.
1: Info i seguim. Seguim a la tarda, Ràdio 4.
12: Són les 6.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bona tarda. La ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE a Madrid de cara a les eleccions del 29 de novembre, candidatura que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El número 3 de la llista serà el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños. Moviments polítics del PSOE, en un moment d'incertesa pel que fa a la configuració de les candidatures de les esquerres i a 48 hores que finalitzi el termini per formalitzar-les. Ada Colau, actualment candidat a la presidència del govern, al capdavant del Front Ampli, insisteix en intentar formalitzar un acord amb Esquerra Republicana i Podem perquè s'assumin a la coalició, que de moment integren Moviment Sumar, Mas Madrid, Esquerra Unida i Comuns. Colau, en declaracions a l'hora de la 1 de Televisió Espanyola, ha confirmat que està disposada a tot, fins i tot renunciar a ser la número 1.
13: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
12: Més qüestions. El Partit Popular i Vox han signat la moció de censura contra l'alcalde d'Algesires, José Ignacio Landaluce, denunciat per presumptes agressions sexuals a 2 militants populars. Els 12 membres del PP, que ja han abandonat el govern municipal conjuntament amb Vox, proposen Jacinto Muñoz, també del Partit Popular, com a nou alcalde. Bruno García és el president del PP de Cádiz.
14: A dar todos los pasos necesarios para de alguna manera poder darle estabilidad y normalidad a la alcaldía de Algeciras.
12: En paral·lel, a Saragossa ha quedat interrompuda la programació de les festes del Pilar durant 5 minuts en senyal de repulsa a la presumpta agressió sexual que ha denunciat una dona i per la qual s'ha detingut un home. Els fets haurien passat aquest matí durant una celebració popular en el marc d'aquestes festes del Pilar. Recordem que el 016 i el 900-920 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Netflix acomiadarà uns 1.000 treballadors, el 6% de la seva plantilla, segons han publicat alguns mitjans estatunidencs que han tingut accés a informació interna. Seria la major ronda d'acomiadaments des del 2022 de la plataforma de continguts audiovisuals i afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia, assumptes legals i recursos humans. Àlex Eloi, bona tarda.
15: Bona tarda. En un memoràndum enviat als treballadors aquest matí, els màxims responsables han justificat la decisió per la necessitat de prioritzar recursos. Malgrat les sortides, la cúpula de Netflix assegura que l'empresa continua forta, que complirà les seves previsions financeres per al conjunt de l'any. L'empresa va informar a finals de l'any passat que tenia uns 16.000 treballadors i l'anunci es produeix una setmana abans que la multinacional presenti els seus resultats financers de l'últim trimestre, el proper 20 d'octubre. Netflix manté una de les taxes de baixes de clients més reduïdes de la indústria, tot i que les seves accions acumulen una caiguda de més del 40% en els últims 12 mesos.
12: Gràcies, Àlex. I fem un darrer punt en clau internacional. Albània, forta mobilització estudiantil per denunciar l'encariment dels estudis, el mal estat dels centres educatius i la falta d'ajudes econòmiques. Una situació que ha escalat en les darreres hores quan diversos estudiants han llançat còctels molotovs contra l'edifici del Ministeri d'Educació a la capital albanesa, Tirana, i han calat foc a les dues plantes d'aquest edifici. Els aldarulls s'han estès per diversos punts de la ciutat. Els manifestants també han provocat un incendi en una sucursal bancària i han intentat entrar al Ministeri de Finances. La policia ha respost amb gasos lacrimògens i canons d'aigua i ha detingut diversos manifestants. Ahir dimarts els enfrontaments ja van acabar amb una quarantena de detinguts i diversos ferits. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández, bona tarda.
16: Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc es troba tallada la C31 a Sitges per retirar el camió accidentat d'aquest matí. Ara mateix es fan desviaments per la C32. D'altra banda, l'A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat i la B23 al Papiol en sentit Lleida també van carregades en aquests moments. I per entrar a Barcelona i al Nus de la Trinitat ja detectem 2-3 quilòmetres de circulació intensa amb aturades intermitents des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada de Xac, la C60 a Argentona i la C59 a Caldes de Montbui. També són dues vies amb trànsit dens a hores d'ara. I a més d'això, a la C17 a Parets del Vallès hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle que provoca 3 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. Finalment, a les dues rondes de Barcelona, situació congestionada en els dos sentits de la marxa. És tot, molt bona tarda.
12: Això és tot de moment també per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Seguim en directe a Ràdio 4, això és la tarda de Ràdio 4 i David Gallach,
1: teníem el Toni Cano en directe.
2: Ai, sí, el teníem en directe, el teníem en directe.
0: Des dels carrers de Barcelona.
2: Des del Raval.
0: Hola, Toni. Què tal, Toni?
3: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs bé, has trobat alguna persona més que vulgui que tornin els éssers humans a l'altra banda del telèfon quan hi ha atenció al client?
3: Home, això ho tinc claríssim, que el trobaré, però com això és rigorós directe i no vull fer mai trampes, jo no vull començar a preparar ni cuinar ni res, simplement apropar-me a la gent i dir-li hola, què tal? Bona tarda. Com esteu?
4: Bé.
3: Bé, aquí tenim també gent molt jove. D'on veniu?
4: Som de Barcelona.
3: Sou de Barcelona, però i d'on veniu ara? Que veniu de... Què fèieu? Vale, que veniu de... Comprar cultura? Què heu comprat?
4: Música.
3: Molt bé, cultura, molt bé, molt bé, molt bé. Quina música sentiu?
4: Pop.
3: Molt bé. No em vols dir quin tipus de pop, perquè hi ha molt de pop.
4: Anglès.
3: Molt bé, així... No, perquè el nom que has comprat no m'ho vols dir.
4: Ah, sí, NCT Wish.
3: Ah, molt bé, el NCT Wish...
4: NCT Wish.
3: Quins són aquests?
4: Aquest és un grup de K-pop.
3: Ah, és que el K-pop ho està petant, lo està petando duro, el K-pop. Jo vaig estar a un concert de K-pop. No em preguntis qui eren...
4: Però era un festival.
3: No, un concert.
4: Jo però quan?
3: A Madrid, l'any passat.
4: Ah, el Mubank.
3: No ho sé, però la pregunta és... perquè són de K-pop, ojo, que em poden donar la resposta que... fans del K-pop, tu també?
4: Jo no gaire.
3: Vale, no gaire. Però la gran pregunta és... Ens fa falta més éssers humans a l'altra banda del telèfon quan truquem per demanar, doncs, allò, una ajuda, un servei, una atenció...
4: Clar.
3: Perquè les màquines... Però les màquines ho fan tot més ràpid.
4: No, però no és el mateix, perquè jo, per exemple, jo treballo a l'hospital i jo sempre també estic amb el telèfon que agafem les trucades. I és molt més fàcil parlar amb la persona que parlar amb una màquina.
3: O sigui, tu al final tens més resolució, podríem dir.
4: Sí.
3: Clar. I també que et va la feina, també, amb això, si comencen a ficar màquines... Sí, sí, quina edat tens?
4: Jo? Sí. Jo tinc 21 anys.
3: 21 anys, i també és pro éssers humans. Molt bé, i tu quina edat tens?
5: 20.
3: 20. I tu què dius? Aquesta pregunta, éssers humans o màquines? Volem anar més ràpids o...?
5: Sempre éssers humans.
4: Sempre... Volte a la IA.
3: Ui, ui, ui, mira, ha agafat el... S'ha apropat la...
0: Sí, bueno, la IA.
2: Què ha passat aquí? Què ha sigut això?
3: Que s'ha apropat al micro i ho ha dit, pam, perquè li ha agafat un rampell, que està bé, però una cosa, perquè la IA diuen que potser ho fa amb nosaltres d'aquí 10 anys, que diuen que la IA potser d'aquí 10 anys es carrega els éssers humans.
5: Això molt d'Asimov, hem llegit molt d'Asimov. Molta ciència ficció m'he estat llegint.
4: O sigui, tu... Això ja és passar-se.
3: Tu creus que no? Que podrem trobar el botó encara per fer el switch-off, no?
5: Espero que sí.
3: Sí? I clar, però tu tens rumba a casa?
5: Sí.
3: Sí? No t'estàs pensant tornar a l'escombra tota la vida i, saps, i la fregona?
5: Home, de vegades fa coses una mica malament, sí que hauríem de tornar a l'escombra.
3: Clar, perquè potser comença per aquí, perquè ja coneix molt bé la teva casa. L'ha mapeado, saps? O sigui, vull dir, sap on està tot i no pots amagar-te.
5: Bé,
3: potser avui dorms malament o què? T'estic ficant la por al cos?
5: Una mica.
2: Una mica igual, Toni.
3: No és la meva intenció. No és la meva intenció, però bueno, doncs me n'alegro molt que gent jove com vosaltres estigui a favor de l'ésser humà i no a la màquina. Que vagi molt bé, eh?
5: Gràcies.
3: A gaudir del K-pop i a tu que t'agrada.
5: El metal.
3: Clar, és veritat, coi, com no havia vist jo, si porto una samarreta. Metal i K-pop, eh? O sigui, quina barreja increïble. Aquí. Sí. Gràcies,
0: Jovent. Les dues Catalunyes.
2: Metal.
0: No, hi ha tres, falta el reggaeton.
3: Sí, ui, el reggaeton. Ui,
2: el reggaeton, clar, també està molt de moda.
3: Sí. Encara que no està una mica com ara canviant el reggaeton, o potser o sóc jo que no l'estic sentint últimament.
0: Jo crec que no és que estigui de moda, que ja fa anys que està de moda, molts anys, però ja és un estàndard. Ja respira reggaeton pel carrer.
3: Clar.
2: Hi ha ambient reggaetonaire, no?
0: Hi ha reggaetonaire, xandalls tota l'estona.
2: El reggaetonaire.
0: Hem normalitzat.
2: Ambient reggaetonaire per la vida, sempre.
0: Ambient reggaetonaire, m'agrada molt.
3: Tot és... Aplec sardanista i reggaetonaire al passat,
2: exacte.
3: Eh?
2: Seria... A les puntes hi ha el passos curts i llargs, i al costat, va tu mirada con la mirada, se siendo sé.
3: Sí. Mira, que tinc...
0: No, deies, Toni, deia.
3: No, que hi ha gent aquí que potser la veu us pot sonar, eh? I potser la veu... A veure, ai, hola, què tal?
6: Què tal, Toni, com estàs?
3: Molt bé, sí? I tu com vas?
6: Cansat, ara cansat, vinc de treballar.
3: Sí. És el Damià!
6: Estàs amb el Xavi?
0: El Damià Amorós!
3: Potser, a veure, espera un moment, un moment.
0: Sí.
3: A veure, em pregunten...
2: Hola, Damià!
6: David, com anem?
2: Què tal?
6: Com esteu, guapos?
0: Doncs mira.
6: Mira, sortint de treballar ara.
0: Ah, molt bé. Avui t'ha tocat currar al Raval o què?
6: Vinc de la catedral.
0: Ah, molt bé. Molt,
6: just al pis, és aquí a Sepúlveda, al costat de la sala Montaner, i dic, mira, aquest senyor el conec, i al veure el micro RNE, dic, ui, si és el Toni.
3: Ah, aquí
6: estarà a la tarda, estarà a la tarda.
3: Sí, estem aquí,
2: sí, a la tarda, en directe,
3: El dia bé o què?
6: Sí, sí, calor. Molta calor, no? Molta aquí calor. A Barcelona fa molta calor.
0: Ja vull apujar.
3: Molta. És que no, o sigui, aquest Nadal el passarem a la platja. Els torrons, ja t'ho dic, el remull.
6: Els farem de gelat, haurien de ser els torrons.
3: Ja veuràs.
6: Em fa por els polvorons.
3: Els polvorons.
6: I les castanyes, tot això, em fa por, eh?
3: Castanyera, com... Hi ha castanyeres, ja. Ho vaig veure, quin patiment.
6: Amb banyador, suposo.
3: La castanyera està amb l'aire condicional connectat, evidentment, perquè està amb el ventall allà fotent-se, saps? La gran pregunta és, que estem preguntant avui al carrer, és màquina o persona? Tu què vols, quan truquis, que vols que vagi molt ràpid i una màquina t'ho tregui tot cap endavant o una persona t'atengui i hi hagi aquesta tensió?
6: Jo potser una persona. Potser també. Algú que em digui, ei, com es diu vostè? Poder-li parlar i donar-li les explicacions necessàries. De vegades potser el millor és una màquina que fa veure que és una persona.
3: Tu creus?
6: Jo estic segur que encara ja existeix.
3: Home, em va passar ahir i pensava que estava parlant amb una persona i una màquina.
6: És fort, eh?
3: Sí, és molt gent.
6: Molt fort. Sí, és molt fort el que està
0: increïble.
6: Arribant.
0: Sí,
6: és espectacular. Sí. Doncs jo crec que la combinació serà el futur, però que sempre hi hagi una persona darrere.
3: Sempre.
6: Sempre, sempre.
3: Volem éssers humans.
6: És que si no, què hi fem?
3: Imagina't.
6: Les màquines vagin per la seva banda. I ara he d'agafar el cotxe, doncs que em porti una màquina. Això és necessitat. Però una tensió que tu estàs passant un mal moment, potser... Imagina't que estàs al teatre i han cancel·lat la funció, però un és alert. Hòstia, la gestió que es pot fer d'això, aquella persona que et demanarà, ei, em pots canviar l'entrada perquè no sé què... Perquè... Doncs sí, ho podem fer, arreglem-ho, una persona. La ràdio, la companyia que fa el Xavi, que fa tot l'equip, ha de ser humans.
3: T'ho imagina't màquines aquí xerrant, explicant-te que això...
6: també existeix, eh?
3: Sí, sí, però...
6: Penso que existeix, però Ràdio 4, i penso que el Xavi i tots els guions saben, són persones de veritat, i a sobre bona gent.
3: Això... Oh, que maco! Ets
0: tan gran, David.
2: Que maco, Damià, que maco! Molts aplaudiments, molts aplaudiments.
6: Ens veiem dilluns, guapos.
0: Una abraçada, Damià Morós.
3: Una abraçada, Damià. Porta, gràcies. Una abraçada! Ai, abraçadota!
0: Que maco, molt maco,
3: això. Quina calla, això, de veritat, la ràdio.
0: Vols saludar, Toni? Vols saludar a Marc Viernes?
3: Vinga, home, i tant.
0: Com estàs, Marc?
1: Hola, qui és el Toni? El que estava... Quin?
3: Home, l'altre... És un altre cop preguntant qui sóc. Li agrada ja fer que no sap qui sóc.
1: Ah, el que estava a Canàries.
3: Ja no estic a Canàries.
1: Ja no estàs.
0: Estava a Maspalomas.
3: Ja estic al Raval.
1: Ara on estàs? On t'han portat, ara, noi? Al Raval.
3: Al Raval.
1: Molt més salvatge, molt més salvatge.
3: Bueno, no sé què dir-te.
2: És un canvi, és diferent. És a dir, amb Espaloma ja en unes coses i al Raval d'unes altres.
1: Al Raval estan totes.
0: Sí, sí.
3: Al Raval ho trobes tot. El que no trobis aquí, no ho trobaràs enlloc.
0: Marc Viernes, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, molt bona tarda. Com esteu?
0: Des de Madrid. Has arribat bé a l'estudi de Prado del Rei?
1: He arribat bé a lo que era l'estudi. O sigui, he arribat bé a Prado del Rei. Després, arribar a l'estudi és una altra cosa.
0: Clar.
1: Perquè a mi m'han dit, en el 210. Llavors tu arribes aquí, li dius al de la porta, i et diu... Clar, jo no sé com s'imagina la gent que és això. Això és molt gran, hi ha molts estudis.
3: Un edifici soviètic com de...
1: Sí, exacte.
3: Sí, de Stranger Things.
1: Sí, exacte. Sí, exacte. Clar, diuen 210. Jo, vale, m'han portat a la planta 2 i, bueno, he estat buscant l'estudi fins ara. Sí, molt difícil.
0: Escolta, perdó. Notícia d'última hora. 18a participante del Benidorm Fest 2027.
2: Ai.
0: Vico!
1: Ah!
3: No!
2: Torna!
0: La noche entera. Veurem si torna amb la noventera.
2: La noventera!
0: Veurem.
3: Vico!
2: Ai, Vico! Viva Vico!
1: Viva Vico!
2: Viva Vico i les llums de Nadal de Vico!
1: Viva el Benidorm Fest! Viva el Benidorm Fest!
0: L'arbre de Vico és el més alt de...
2: Competeix amb el de Badalona. Amb el de Badalona competeix.
0: El de Vico és el...
1: Sí.
3: I quan l'Albiol puja a l'arbre, ja és el més alt del món sencer.
0: Clar.
2: Ai, la Vico, mira-la, aquí està.
1: Mira-la, ella.
2: Goita-la.
0: Increïble.
1: Goita-la, ella, com va caminar amb la Shakira, ella, també.
0: Sí. Vico, Tami
3: Alba
0: Tamako...
3: Morena, Alba Morena.
0: Suset també participa.
1: Sí.
0: Suset.
2: Tami Tamako.
1: Bueno, molt bé. Visca el Benidorm Fest.
0: Rosa.
2: Sarabat.
1: Visca el Benidorm Fest, que ja ha començat aquest, i ja s'està preparant el següent, segurament.
0: Sí.
1: Perquè el Benidorm Fest és com una cosa... Mai saps exactament quan acaba i quan comença.
0: Sí.
1: El Benidorm Fest és com un pez que se muerde la cola.
0: Merche!
1: Merche también.
3: No, también.
2: Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Merche.
1: Hola, ¿qué tal estás?
0: Al venidor fes. Ara de seguida la Gisela Palma ens ho explica tot, que de fet si està per aquí, que... Va, que passi. Bé, sí. deies, Viernes,
1: però
0: perdona.
1: Però bueno, que s'esperi que jo me'n vagi, perquè sí. Estudi venidor fes està...
0: Ja no pots més, no?
1: Home, i acaba de començar.
0: Fixa't. Sí.
2: Imagina't fins al mes de gener.
1: No, però bueno, molt bé. Molta sort a tots els participants. Molta sort a tots els participants. Que vagi superbé i que guanyi doncs, la millor candidatura.
0: Doncs,
2: hi ha una novetat aquest any, que jo ja m'acomiado, si voleu, Toni? Però hi ha una novetat. Sí. Diuen que potser Maria Izaguirre estrena bolso.
0: Ah, sí?
1: No crec.
0: Sí. Tu creus?
1: No crec.
2: Sí,
0: no,
2: és però el mateix
0: perdria
2: sempre,
0: la seva essència,
2: no.
0: Sí.
2: No, és que és el mateix de sempre, però no. És que té diferents... Que semblen igual, però són diferents.
0: Ja. Jo crec que al Viernes li posaria un altre color al bolso.
1: Jo deixaria el mateix, perquè ens està anant molt bé. Des de que du aquest bolso, ens està anant molt bé. Jo no canviaria. Això passa a vegades, que just canvies una cosa després de molts anys, i quan la canvies, canvien altres al voltant. No.
0: Doncs molt bé.
1: Que mantingui el mateix bolso fins al dia 30 de novembre.
0: És el bolso de la sort?
1: Sí.
2: Fins al 30 de novembre.
1: Sí, per si un cas.
0: Jo he agafat aquest bolso, eh?
1: Però bueno, la Maria Izaguirre no ha de tenir por.
0: Què t'anava... No?
2: Mai.
0: Ella no?
1: No, perquè el cabell de la Maria Izaguirre vale para izquierdas y derechas.
0: Ja.
1: Ella que no es preocupi.
2: Sí. Sí.
0: Però què vols dir?
1: Un beso a Maria, eh? Un petó a Maria. Un petó a Maria i un petó a José Pablo. José Pablo, que t'he estat buscant.
0: A José Pablo López.
1: Per tots aquests estudis, però mai sé on ets, doncs si aquí o els altres i tal.
0: El té a prop, eh? No el té massa lluny.
1: No sé, és que jo sempre me lio, perquè ja no sé si estic a Prado del Rey o a Torre Espanya. Demà vaig a Torre Espanya, avui m'estic fent avui la ruta de Madrid. Que, per cert, vaig ser una de les persones damnificades amb el tren incendiat.
0: No. Què dius?
2: Oh.
0: No ho sabia, Marc Viernes.
2: No
0: ho sabíem, explica'ns doncs, què va passar. Toni, et queda si vols, si no marxa.
2: Jo vull saber la consulta d'aquesta
1: persona. Toni, descansa una mica del fetix. Descansa una mica del fetix,
2: Toni. Quina bona memòria que tens.
1: Home.
0: A veure, Viernes, explica'ns tot.
1: Mira, jo anava en el tren de després, el que sortia després del de l'incendi, vale? Sí. I clar, jo tenia un tren que sortia a les 5:40 del dilluns, vale? Del festiu, a les 5:40 de la tarda. Jo a les 5 ja estava a Sants. Havia passat la seguretat i tot, i jo ja em quedava allà. Vaig arribar a Madrid a les 4:30 de la nit. Horrible.
2: Molt bé.
1: Horrible. Una de les pitjors experiències que he tingut a la meva vida, ho he de dir, eh?
0: És terrible i és molt desesperant.
1: Molts nervis,
0: i et sents una rata.
1: Molt desesperant. A part, vam haver de baixar a la via a Sants, perquè, clar, el vestíbul s'estava omplint de gent, llavors, per anar buidant una mica el vestíbul, i vam estar com 3 hores esperant
0: a la via, dintre del tren,
1: a Sants, tot fos, perquè ja sabeu que l'estació de Sants no és com a Totxa, o sigui, està tancada.
2: Sí, falta il·luminació allà.
1: Falta il·luminació, faltava tabac, faltava menjar... Em van tenir sense sopar, que no quedava ni un pa de pipa. No quedava ni pa de pipa. Clar, t'ho imagina, tantíssima gent... 12 hores de viatge, doncs clar, és normal que no quedés res. No tenia sopar, no tenia res, tenia una mala llet que em moria.
0: Sense fumar, tu, eh?
2: Sense fumar. Una bosseta
1: de fruitsecs. Va ser horrible.
2: Sempre, el fruitsec sempre. Sí, sempre va horrible.
1: De fet, des del dilluns ja he posat...
2: per tot.
1: De fet, des del dilluns ja he posat per contracte Puente Aéreo, eh?
0: Ja, molta gent m'ho està dient, Marc Viernes, gent m'ho està dient aquesta setmana que ja mai més agafaran el tren.
1: Mira,
0: que
1: jo
0: la
1: no
0: gent s'està fartant.
2: Tornava al pont aeri.
1: Sí, jo no me la jugo.
2: Quines condicions està el pont aeri? Per continuar assistint com a tal?
1: Sí.
2: L'han recuperat. Reobren la discoteca.
0: En cotxe, tranquil·lament. Si tens temps, en cotxe és un viatge molt agradable.
1: No, però clar...
2: Si tens temps, clar.
0: 5 hores.
1: Som molta gent la que patim. Clar, jo... És que ahir tenia un rodatge a les 10 del dematí. O sigui, que jo havia d'arribar sí o sí. Ja si no arribes per un problema de la B, ja no és que... O sigui, t'està esperant moltíssima gent.
0: Sí.
1: Darrere d'un rodatge, ja sabeu, hi ha moltíssima gent treballant, i llavors, clar, t'estan esperant. No pot ésser. Però calla, que quan arribo a l'hotel... Clar, jo tenia la meva reserva a l'hotel, clar. Però em vaig presentar a l'hotel a les 5 de la matinada. I arribo i li dic a la recepcionista... Dic, hola, bueno, en castellano, no? Però li dic, hola, que tenia una reserva, a tal nom. I em diu, ai, la hemos cancelado porque no te has presentado.
2: Oh!
1: I li vaig dir, mira, guapa.
2: I vas dormir a sol?
1: No, no. Home, no, no. Vaig estar allà lluitant amb els de l'hotel i dic, mira, guapa, vinc, sense sopar, sense beure aigua, vinc d'un tren. Jo tenia aquí la meva... I ara tu m'estàs dient que no tinc habitació?
2: Vinc d'un tren,
6: que et mossego.
1: O sigui, no, i al final van aconseguir-me una habitació. Quan, de manera estranya, al principi em va dir que ja no tenien habitacions, però després, quan la vaig liar, tenien habitacions. Sempre s'ha de liar.
0: Sempre,
1: ho recomano. Des d'aquí.
0: I tu la vas liar a l'hotel.
1: Home, clar.
0: I algú et va gravar? Perquè això és molt d'ara, és, és un signe dels nostres temps.
1: No, suposo que les càmeres de l'hotel...
0: Marc i Ernest Spotted.
1: Sí,
0: saps?
1: Bueno, cap problema. Ja, ja. No, mira,
0: però clar, és que era molt d'hora, era les 5 de la matinada.
1: Clar, clar, era, les 5 de la matinada, sí, sí, però sí. Jo tenia grega.
7: Ja.
1: I no, i em van donar habitació... I res, vaig dormir...
7: Van portar bé, llavors.
1: Sí, bueno, però vaig haver de liar.
0: Ja.
1: Bé. Tu m'entens?
6: Clar, no, hi ha gent que està molt preparada per liar-la, però hi ha gent que no estem preparats i
2: no
6: ho passem bé.
2: Jo tampoc
6: no sé. Jo ho passo molt malament després.
1: Home, clar, però tu imagina també la situació que arribes a les 5 de la matinada a un lloc on havies de dormir i et diuen que no hi ha habitació. A veure.
0: Mira, em diu la cap de programes d'aquesta casa, em diu sempre s'ha de reclamar, eh? Revolució sempre, eh?
1: Clar, sempre sí. Revolució. Que jo vaig pensar, vaig a dormir a l'acampada, però clar, no eren hores per arribar i molestar la gent i dir, hola, un moment...
6: De matinada,
2: les tendes de campanya.
1: Clar, no.
2: Ni a l'acampada ni on sigui, no s'ha d'anar.
1: Ni a l'acampada ni a cap lloc.
2: Hores,
1: ni a l'acampada ni a cap lloc.
2: No.
0: Ai,
6: doncs
0: pobret
6: algun dia explicaré, i m'acomiado.
0: Sí, Toni.
6: Algun dia explicaré, ja m'acomiado. El dia que jo vaig tocar la porta del Carlos Mesa, a aquelles hores, per una cosa que em va succeir al Paral·lel, a la porta de l'escola...
1: Qui és el Carlos Mesa?
6: Carles Taula.
1: Ah, qui és?
7: El nostre company.
2: El nostre company, no?
6: El nostre Carles.
7: El nostre periodista, sí. I què vas fer amb el Carles?
2: I què vas fer, al Paral·lel?
1: Això, què?
6: Bueno, jo treballava al Paral·lel, fent espectacles, i estava a l'Institut del Teatre, i llavors, moltes vegades, doncs clar, anar cap a casa i tornar, i dormir al cotxe, i clar, jo vaig aparcar el cotxe sense saber que jo no coneixia que Montjuïc té moltes coses, sí, molta vida...
1: Zona de cruising. Digue-ho.
6: Correcte, zona de cruising. I quan em vaig despertar perquè notava que em miraven.
0: Podem explicar què és cruising, per si algun oient no sap què és cruising?
2: Podem explicar-ho o no, perquè potser no sé si això entra dins l'horari.
0: Teniu l'habilitat d'explicar-ho amb les paraules adequades.
1: Sí, ho podem explicar amb les paraules adequades.
0: Home, és la tarda.
1: Clar, home.
6: Sisplau.
0: Llenguatge de tarda, no de nit.
1: La zona de cruising i el temps de cruising és un espai de temps i lloc. El lloc és Montjuïc i el temps és quan vulguis, però sobretot durant la nit, on la gent, sobretot els homes, van a trobar-se de manera íntima.
0: Amb desconeguts, allà, no?
1: Amb desconeguts.
0: I no es diuen ni el nom, no? Vull dir, tu arribes allà i...
1: Clar, tu arribes allà, mira, tu arribes allà, tu treus la teva mirada darrere d'un arbust.
0: Només és la mirada.
1: Clar, tu treus la mirada darrere d'un arbust. Sí. Hi ha un altre home que també la treu des d'un altre arbust. I, pues, allà hi ha un looky-looky i... Bueno, ja s'entén d'alguna manera que us voleu trobar de manera íntima. Clar. El cruising està fora de debats polítics, socials ni res. És només per divertir-se.
0: Sí.
6: Correcte.
1: I està a tope.
0: No, molt ben explicat, jove... perquè hi havia oients, Toni, que estaven preguntant què és això, té alguna cosa a veure amb Tom Cruise? O... No, llavors és...
1: No ho sabem.
2: I és molt elegant l'explicació.
0: Molt elegant.
2: Trobo que és molt elegant.
0: I Toni, deies, pobret meu, dormies en un cotxe i vas dormir a Montjuïc.
6: Clar. Jo tenia 21 anys i llavors estava dormint al cotxe i clar, jo no sabia que existia això encara. Jo vaig veure uns senyors... Home, clar, després un
0: aprenent,
6: no? Però, amb la vida,
0: record però... Guinness, de cruising després, Toni.
6: Home, no. I no fa me'n donaràs a mi, no. No, jo soc molt... Jo amb això...
0: No, ja, és veritat. Molt, no.
6: Soc molt vainilla, molt de casa, molt de...
0: Sí,
6: molt convencional.
0: Ets un clàssic.
6: Molt de llit, sí. Després no.
0: Una cullereta.
2: No. Però amb el llit en lloc.
6: Sí, molt. Jo soc molt, sí, de cullereta.
2: Per descansar, vull dir, que sempre és fàcil.
6: Clar. Però res, va ser això, i clar, jo no sabia, em vaig espantar, vaig veure allà senyors mirant el cotxe, i vaig sortir per la porta i vaig sortir a córrer, i després ja em va explicar, el Carlos em va dir, home, sisplau, que no ho facis mai més, vine directament a casa a dormir... I
2: tu vas veure que aquell arbusto es movia més, que semblava que estiguessin uns vientos huracanados de 100 km/h,

0: si ho faig amb el bon pastor, però sense cobrar res.
1: Vale. No,
2: o sigui, només coloms.
1: No. No, però si no va passar res, si no va passar res, ni has fet mai zona de cruising, llavors pots quedar-te aquí. Si has fet cruising i ho vols explicar, sempre tindràs el programa de Marc Giró.
2: És veritat.
1: Que és indispensable. És indispensable haver viscut i explicar una d'aquestes experiències
2: és veritat.
1: Per treballar.
2: És gairebé obligatori, no?
1: Sí, és gairebé obligatori.
2: Sí. Doncs, Toni, que tinguis molt bona tarda. Espero que estiguis una miqueta millor després del teu trauma amb el gas.
0: Amb el gas.
3: Ànims.
1: Toni, què està? Sitges, el Toni, ara? On està aquest noi?
2: El Raval.
1: El Raval. Bueno, doncs sort.
0: Igualment, que vagi molt bé per Prado del Rei. Sobretot, per sortir, has de buscar la llum. O sigui, tu vés buscant la llum natural...
1: No, i és que, a part, això és un edifici molt antic. Té aquesta cosa com de l'Hospital del Tòrax.
0: Sí. Però home, bueno, el forat de l'escala cap a un edifici sencer. Imagina't, sí, fa por.
1: Però bueno, sí. estic bé. He trobat el lloc i he arribat molt millor que l'últim cop que vaig haver de vindre aquí, que va ser apoteòsico.
2: Molt bé. Una abraçada, Toni.
0: Adéu, Toni, que vagi bé. Adéu,
1: Toni.
0: Toni.
2: Ai, Marvi Arnés, no solo viernes.
1: Pues, nois, avui he estat a Sol per primer cop.
2: Que estàs? Has anat a l'acampada?
1: Avui. Sí.
2: I però... què? Com està allò?
1: Pues molt bé. Sí? Saps què passa? Que tenia aquest FOMO. És raro, ja, no? Que et doni com una mica de FOMO amb aquests temes, però sí, saps això d'estar a Catalunya i dir, ai, jo vull veure què està passant aquí, vull sentir, vull palpar, i no. Ja ho he pogut veure.
2: I com has palpat?
1: Doncs molt bé, la veritat. Molt bé, molt tranquil·let. Molta comunitat, molta organització, gent molt maca.
2: Gent molt jove, entenc, no?
1: Gent molt jove.
2: Molt estudiant.
1: Gent molt jove, però també gent gran, eh? Ojo. I també molt de turista comprant a les tendes del voltant. Ho dic perquè molta gent està dient, no poden comprar. No. Els imants de nevera els estan seguint comprant. Els turistes estan estupendos, eh?
0: Es poden comprar amb total normalitat.
1: Amb total normalitat. Sí que he vist molt cartell que m'ha sobtat, que deia no hacer fotos a les cares. I ho he entès després perquè he vist amb molt turista i molta gent com fent una mica com un reportatge fotogràfic, no? De tota aquesta gent, com si fos una mica un zoològic. Llavors ho he entès, després. Perquè sí que he notat, digue-m'hi, quanta frialdat que estan fent aquí fotos com si fossin micos.
2: Ja.
1: Però bueno, molt bé, molt mal.
2: I després de la teva experiència amb els trens,
1: què
2: faràs amb la teva vida en les properes hores?
1: Doncs mira, ahir vaig estrenar el meu programa de Retube Play, que molt bé.
2: Enhorabona.
1: Ha anat molt bé.
2: Felicitats.
1: Ha anat molt bé i estupendo. Demà vaig a gravar un altre Retube Play aquí a Torre Espanya.
2: No pares, Marvi Arnés.
1: I sí, no paro. I ja divendres baixo a veure si puc arribar a Girona.
2: Ja.
1: Tinc por. Però
2: que,
1: bueno,
2: quan fa que no et veu la teva parella?
1: Doncs mira, no em veu des de dilluns.
0: Ui!
1: I estarem separats fins divendres.
2: Això per tu és molt.
1: Això per nosaltres és molt.
2: Ell també, suposo que sou molt semblants, entenc.
1: Som semblants, però també diferents, eh? Ah. És com una parella d'aquestes que va bé, que ens compenetrem bé, perquè ell és... Per exemple, és més tranquil·let, jo soc molt nerviós, llavors... Hi ha aquí
2: ah,
1: una
2: sí,
1: mica...
2: Sí.
0: Què va?
2: Sí, home.
0: Sí. Nerviós, tu? No,
1: però
0: no em sembla.
1: Ell també ho està començant a passar una mica malament, perquè s'està donant compte que, jo faig moltes coses malament per no haver-les de fer.
2: Ah.
1: Llavors, comencem a tenir aquí com una mena de disputa. M'ha funcionat fins ara parar malament la taula, m'ha funcionat fins ara reciclar malament, també... Però ja es comença a donar compte que ho faig tot una mica com per tenir excusa, perquè ell és tan... ho vol tot tan ben fet. No sé si conegueu algú,
2: Tu ets un artista del caos.
1: Clar, jo sóc un caos, però vosaltres coneixeu algú que li agrada tot ben fet, no?
2: Sí, i tant.
1: Pues clar, i tant. Quan tens una parella d'aquest estil, oi, David?
0: Sí.
2: És que
0: mala gent. No, he deixat el silenci.
2: A veure
0: com continuava la frase, Marc Viernés, però és igual.
1: No.
0: La temporada és molt llarga, Marc Viernés,
1: sí,
0: només et dic això.
1: Ho sé.
0: Estem a l'octubre.
2: Acabarà Viernés solter i...
0: No vull això.
2: I anar al casament del David, ja veuràs.
0: No, tampoc vull això per mi.
1: Llavors, aquest pla, que està molt bé, preparat, això de fer, dic, bueno, doncs vinga, faig les coses una miqueta malament, perquè així vindrà algú a corregir-les, i al final et diuen, mira, sabes què? No ho facis, ja ho faig jo.
2: Ja.
1: Llavors, clar, això ja s'ha estirat massa, perquè ja portem més de

0: dos anys, i ara ja ha arribat el moment de dir, bueno, si no saps parar bé la taula, tens un problema. I clar, jo l'altre dia ja li vaig dir al pat, bueno, la veritat és que la sé posar, però la poso una mica malament, aposta. Però bueno... Però bueno,
1: ara
2: nosaltres... Ai, Gisela, tot plegat.
0: Gisela, què?
3: Ai, Marc.
0: Què? Què penses?
3: Que no sé.
0: Vosaltres no heu fet mai alguna cosa malament? Aposta.
4: Sí, mira,
0: perquè
4: Marc,
0: l'hagi de fer l'altra persona?
4: I tant, Marc, sí, home, moltes vegades. Ara que estem aquí en família, sí, home. Sí, moltes vegades.
0: Home.
4: I ja està, i no passa res. I ja està, i la vida segueix... Clar. Escolta, tal de fer un any, tu.
0: Clar.
2: Que...
0: Inclús no dutxar-te bé, perquè t'hagin de frotar, per exemple.
4: No, clar, això, clar, amb la parella funciona. Si no la tens, no. Clar,
3: clar.
0: Ah, no, si no tens parella, no.
2: Però això
0: clar.
2: Ho fas... Espera, perdó. Això ho feu perquè no surt de l'altra persona. Saps el que vull dir?
0: Sí.
2: Heu de provocar un error, llavors, per reclamar el que voleu que l'altra persona faci per vosaltres.
0: Clar. Sí.
2: No està bé. No està ben tirat, això, eh? Vull dir que pot funcionar un dia, però, home, no sé.
3: Dos anys, potser.
2: Vull dir, saps? Dutxar-te malament perquè...
4: No passa res.
2: Perquè et rasquin?
4: No passa res.
0: Home.
2: El rasca.
0: Home, però és molt millor aquesta idea que no trencar-te un braç a posta.
2: No, clar.
4: O
2: que et mengi un lleó. Vull dir que,
0: o que et mengi un lleó.
2: Que se t'empassi al cap un lleó.
0: Sí.
2: Molt millor, l'altre, però...
0: Sí.
2: Quan portes tu amb la teva parella, si es pot saber?
0: Jo porto ara 2 anys i mig.
4: Molt bé, eh?
2: Quin moment diries que estàs, Viernes?
0: Fase 4.342, com el cor de la ciutat.
2: Ja.
0: Però bueno, bé, no, molt bé. Però bueno, en una fase estupenda, maca. Però clar, ja han passat els 2 primers anys.
2: Ell no és de la faràndula, no?
0: Ell no és de la faràndula.
2: Ja. I què diu de tot plegat, tot el que t'està passant?
0: No.
2: Gestionar això tampoc ha de ser senzill.
0: Està molt bé, molt content, sí? I a part... Com, saps què passa? Que quan ell no té com objectius que tinguin a veure amb la faràndula, es viu de manera com supersana. I ja, això clar. És com molt maco. Perquè,
4: és
0: clar,
4: això és molt bonic.
0: Clar, perquè si no seria com molt fàcil en algun moment com trobar com una mena de competència, m'enteneu?
2: I tant.
4: Sí.
0: Que això ja és
2: passa,
0: més tòxic i tal.
2: Passa,
0: i tal.
2: Molt.
0: Però bueno, però no, però molt bé. Es porta superbé. Ell és arquitecte. Bastante, en ser arquitecte.
3: Això està molt bé, puntazo.
2: No, míralo. Tiene ojo el niño.
4: Pues un arquitecte a la teva vida.
0: És clar, pues un arquitecte a la teva vida abans que arribi la IA.
4: Sí, exacte. Que t'ho farà d'una altra manera i t'ho farà d'una manera que no quedarà bé i serà un desastre.
2: Què diu ell de la IA i de tot plegat? Perquè, clar, és...
0: Bueno, ell és innocent en aquest tema i diu que...
2: Optimista.
0: Que no substituirà.
2: Ja.
0: Però, bueno, jo molts cops li passo vídeos i li dic, nen, mira què està fent la IA.
2: És que és el pitjor,
0: nen, mira què està fent. Nen, canvia de feina.
4: El provoques, Marc, el provoques.
0: Canvia de feina perquè, mira, la IA ha fet un edifici en un moment. No, perquè jo veig vídeos... No, és que és fort.
2: És la pitjor parella del món.
4: Però, Marc, com el provoques així, és pobret.
0: És que és fort.
2: Afectados
0: por Marc Viernes. Sí, però bueno, sí. Ho portem molt bé, perquè jo a part de la faràndula, com igualment soc, però tampoc m'agraden molt els ambients de la faràndula, saps? Que
2: ja.
0: Tampoc soc una persona que vulgui viure aquest món ahí a tope.
2: Home, d'entrada vas anar a viure a Girona, no fa massa.
0: Clar.
2: Que també
0: clar,
2: diu molt de tu el que busques quan acaba... No?
0: Jo busco tranquil·litat.
2: Quan acaba el dia, clar.
0: Jo busco tranquil·litat, jo busco Girona, un riu, un pont, una cosa tranquil·la.
2: Com és una sort, poder viure a Girona. Digamos.
0: Sí, mira, Madrid, porto a Madrid des d'abans d'ahir i estoy atacado de los nervios.
2: I estàs dormint al centre, Gran Via i tota aquesta zona?
0: No, estic dormint a les afores.
2: Molt millor, eh? T'anava a dir.
0: Estic dormint a les afores, a casa de la meva representant, que és
2: bé.
0: Com ma mare, llavors jo tinc allà la meva habitació i jo... Dormo allà.
2: Fantasia. Sí, Araba, Capozuelo...
0: Sí, no me digues d'on, però...
2: Majadahonda.
0: Sí,
4: Aravaca, Araovella, Aragós...
2: Aracabra, Arabat, eh?
0: Aracabra
2: està molt
0: Aracabra.
2: Bé.
0: Aracabra.
4: La Lady Gaga va treure...
2: Uns lloguers molt cars, però...
4: Lady Gaga, Aracabra.
3: Aracabra.
2: Sí. Aragós. Sí, deia Harry Potter, sí. En fi, no estem bé.
4: Això ja fa estona que...
2: T'anava a dir, Marc Viernes, no sé com tens la setmana vinent, però bueno, ja ho parlaràs amb la Sònia Rodríguez Justicia.
0: Que vamos a la calle.
4: Ai, sí.
2: Sí.
0: No, no m'ho diguis. Sí. Quan?
4: Sí.
0: Quan?
2: És dimecres, just dimecres de setmana vinent.
0: Vale.
2: I és un lloc que no sé si puc dir... Rosa, Diego, puc dir-ho? Tu que m'estàs escoltant des del teu despatx.
5: Sí, sóc la Rosa, digue-ho.
2: Que no ho sé si es pot dir.
4: és un lloc...
2: No sé, Sonia Urbano, ai, puc dir o no?
1: Tinc lliure, lloc... tinc lliure, i seré allà on em diguis.
4: Allà.
2: És molt guai, és un lloc molt especial. Mira, em diu la Rosa que sí que ho podem dir.
1: Va, va,
2: podem
1: va. Dir. A veure, a veure.
4: Digue'l tu, Xavi, digue'l tu.
2: Doncs dimecres de la setmana vinent, la tarda de Ràdio 4, en directe...
4: Des d'on?
2: Des de la Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat, Facultat de Ciències de la Comunicació.
1: La de Cerdanyola del Vallès.
2: La de Bellaterra.
4: Excursió. Vale. Excursió. Sí.
1: Molt bé.
2: Pots venir o no?
1: Jo puc venir i, a part, anirem més de mitja hora, perquè jo per mitja hora no vaig fins a Cerdanyola.
2: No, clar,
1: exacte. Però sí, mira, ja, ja ho tinc apuntat, que tinc lliure. U, A, B...
2: Ens faràs molt feliç a tota la gent que vindrà a veure's.
1: Ràdio 4. Que sexy!
2: Mira, em diu la jefa, la Sonia Urbano, em diu, es pot, està bé. Està bé, clar, són caps que escolten la ràdio tot el dia.
4: Molt bé.
2: Això és un molt test molt en directe, el que hem fet, també. Molt està molt bé. És bàsic.
1: No, és que sexy, no tothom, molt bé. Això, no? I per què? No. Que és alguna cosa especial, no el dia 21? És algú de...
2: És un dels programes que tenim dins un calendari de celebració del 50 aniversari d'aquesta casa de Ràdio 4. I encara venen moltes més. I no vull fer spoiler, però, Ernest, tu passaràs molt bé.
1: Vindrà gent a part de nosaltres aquest dia?
2: Home!
4: Oh! Evidentment.
2: No. És que estem fent una crida ara mateix.
4: Evidentment.
1: Estem fent una crida per qui vulgui venir el dia 21.
4: Exacte.
1: Vingui a la UAB.
4: De 4 a 7 de la tarda, en directe, la tarda de Ràdio 4.
2: Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: La facultat que més veu de tot Espanya.
2: Sí, sí, sí, no tenen dioptries.
1: que bé. M'encanta la idea.
2: Doncs allà hi serem.
1: Fa molt de temps que no vaig a Cerdanyola.
2: Llavors, no?
1: Ah, no, no, apunta'm, doncs... apunta'm.
2: Meravella.
1: I tant.
2: Marc Viernes amb fa, nosaltres, amb moltes sorpreses.
1: Fa molts anys, a part, que no vaig a Cerdanyola.
2: Música en directe, perquè tenim uns convidats que encara no podem anunciar, no. Però tindrem artistes.
1: A mi Maria. Mi Maria.
2: Sí.
1: Ah, bé. Que bé. Ostres, doncs supercontent, quines ganes.
4: T'esperem allà, Marc?
1: Us espero allà jo, perquè jo aniré abans.
4: Ai, molt bé.
1: Perquè jo vaig amb Rodalies i he de sortir el dia 19.
3: Això és bé.
1: Jo sortiré el dia 19.
4: Surt directament, quan tornis sí, a Madrid, si vols.
1: Jo crec que quan surti de Madrid...
4: Va directe, no passis per casa.
1: Sí, no.
4: I ja va directe.
1: Sí, aniré directe a Cerdanyola del Vallès.
2: Serà un programa molt especial, perquè tindrem actuacions en directe. Col·laboradors de molt nivell, com... Marc Viernes, entre d'altres.
1: Clar que sí!
2: I molta gresca!
4: I
2: festa,
4: moltes sorpreses més.
2: Sí. No, és que no podem, és que m'estic mossegant
4: no
2: la llengua.
4: Que no podem encara,
2: però
4: Xavi,
2: això
4: no podem
2: serà
4: encara, no,
2: el dia 21, just una setmaneta en directe, la tarda de Ràdio 4 en directe des de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, o autònima, segons la veu dels ferrocarrils.
1: Ah,
3: sí,
2: pròxima estació, Universitat Autònoma.
1: Autònima.
2: Van estar 15 anys dient autònima, i no ho va canviar ningú.
1: No.
2: Jo, clar, jo amb un toc de ràdio, clar, de dir, escolta, això...
1: Clar.
2: El jingle aquest no...
1: Doncs
2: no,
1: jo li vull dir i animar la gent a que vingui, perquè l'últim cop que vam estar pel dia de la Mercè al carrer fent la ràdio va ser estupendo, llavors que tot el que es vulgui apropar, que vingui, que ens ho passarem, i jo podré fer una ronda de micròfon amb el públic, preguntar alguna cosa.
2: Home, és que ho faràs.
1: No?
3: Seria molt divertit.
4: Serà molt bona idea.
1: Una cosa improvisada, preguntant cosetes. No?
2: Serà un show com poques vegades. Ja ho avanço, eh? Serà un programa molt, molt especial. Ho passarem molt bé.
4: Planificar el programa des d'ara. Marc Viernes, micròfon, preguntant cosetes.
3: M'està encantant.
1: I tothom tranquil, perquè no ve Pilar Rahola.
2: No entra dins a...
4: Principi,
2: no és col·laboradora.
1: T'imagines que ara tampoc... dieu... No, sí que és bé.
4: Sí, ara direm sí i estarà amb tu a la taula.
1: Pues estupendo. L'únic que compartim és Cadaqués.
2: Bé, Viernes, doncs que tinguis molt bona tornada a Catalunya. Quan tornes, demà?
1: No, nen, divendres. No?
4: El divendres.
2: Sí, el divendres.
1: Demà tinc aquí bastanta feina.
2: Ja.
1: Tinc R2B Plays d'aquí, que es graven a Madrid, sí, que vaig com a convidat, com a presentador. Però convidat, clar, i estupendo.
2: Avui et treuen a sopar la teva representant per Los Madriles.
1: Ah, pues no ho sé, potser
4: no
1: sí, potser
4: què
1: no.
4: Què fareu?
1: No ho sabem. Ara veurem. Jo ara...
2: Estarem molt atents al teu Instagram.
1: Sí,
2: no solo Viernes 2, perquè allà també expliques els teus drames.
1: Sí, escolteu, nois, gràcies perquè m'heu donat la notícia de la setmana, eh? Perquè jo somiava en tornar a viure un altre cop la ràdio al carrer.
2: Doncs encara millor.
1: I, nena... La de pràctiques.
5: Digue, Gisela
1: Palma. Gisela, com lo ves?
5: Jo estic molt emocionada, eh? Doncs
1: pues ja veuràs el que, que és això.
2: Serà molt guai.
1: Ja veuràs. Guai.
5: Expectatives, ja... tinc expectatives.
2: Viernes, la Gisela en una setmana és, ja és un avió, eh? És una màquina.
1: Sí?
2: Igual
1: sí,
2: que la Paula, igual que la Paula Vallvé, també. Tenim dues,
4: molt bé, molt bé.
2: En període de formació, dues professionals fantàstiques.
1: Molt bé. Gisela, sobretot important, o sigui, mola molt presentar-se com una persona predisposada i tal, però a la ràdio, bueno, en general, als mitjans de comunicació, ja si et veuen amb molta actitud, et tildaran de trapella, eh? No te passes d'entregada.
2: No, aquí no. Però no és mal consell. Però
5: apunto,
2: aquí no.
5: Apunto.
2: Però al final tu has de treballar i has de tenir la passió, sí, que tens, i has de seguir com ho estàs fent ara mateix, que jo crec que és l'actitud fantàstica i perfecta.
5: Gràcies, moltes gràcies.
1: Però és un món molt dolent, Gisela?
2: És un món molt, molt dolent. Però aquí hi ha molt bona gent. Aquí a Ràdio 4 hi ha molt bona gent.
4: Aquí
2: estàs segura.
1: No, sí que és veritat que això és Ràdio 4 i aquí has d'estar tranquil·la.
2: Estàs molt tranquil·la.
1: Aquí has d'estar tranquil·la, que això no es, ya sabes, no lo voy a decir, tú sabes a qué me refiero.
2: No solo viernes, t'estimem molt.
1: Vale, jo també us estimo. Moltíssimes gràcies i ens veiem el dia 21, macos.
2: Ah, exacte, ens escoltem demà una altra vegada.
1: Ens escoltem demà una altra... Demà més, sí, i millor.
2: Un petó molt fort.
1: Un petó molt fort.
2: Mar viernes.
1: Adéu,
2: a la tarda, a Ràdio 4. I en menys d'un minut, Jaime Lorente, a la tarda de Ràdio 4.
6: El pop d'abans molava més comença la seva cinquena temporada fent un repàs als millors grups i artistes de fa uns anys, revivint la seva història i les seves anècdotes més sucoses i gaudint de les seves cançons irrepetibles. L'espai ideal per als fans de la música dels anys 60 fins als 90. Dissabtes i diumenges de les 12 a la 1 de la nit a Ràdio 4 i un episodi nou cada mes al podcast.
7: Amb Roger Gascón.
8: I aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: Amb Xavi Freixas.
9: I us he trobat a faltar molt, eh? Que ho sapigueu, eh? Super entretingut.
8: No sortirem per la porta, Quim. No?
10: Parles amb una oient ara, que et diu això, que estava esperant, sí, que... Ah, clar, és que això...
8: El so del dia.
10: Del dia, mira.
8: Gonzalo Bernardos, Sílvia Barroso, Jordi Barbeta, l'Anna Arqué, de Salvador Cot.
11: Es va formar una tempesta enorme.
12: No pau de por!
8: Un petó molt gran, que us estimem moltíssim. Fins demà, oients.
7: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Ens mobilitzem perquè el gasoll està pels núvols, els costos de producció són molt elevats.
3: No es paguen els fruits el que han de pagar, i això és indignant. Ja.
4: I ens van matant a passis.
0: Bon vespre. El malestar torna a ocupar els carrers a Barcelona. Prop de 1.000 persones i 200 tractors han reclamat que treballar a la terra ha de permetre viure també. L'encariment del gasoll, dels costos de producció, l'escanya, les explotacions, mentre els preus que rep la pagesia no compensen la despesa. Sense pagesia, ni país ni futur, és el crit d'un sector que hem escoltat avui, que demana ajuts, però que també demana mesures estructurals. Illa ha demanat a Brussel·les que mobilitzi ajudes extraordinàries pels agricultors i ramaders, també defensa el diàleg i les compensacions. Els pagesos reclamen que els compromisos es tradueixin en solucions efectives. De fet, ja han anunciat que aniran a Madrid. La protesta també ha arribat, de fet, als claustres de la capital d'Espanya. Madrid ha començat una vaga educativa indefinida des d'infantil fins a la universitat amb càrregues policials a la Complutense que el delegat del govern ha ordenat investigar. A Andalusia també s'anuncien mobilitzacions i els metges madrilenys també convoquen aturades per la falta de negociació amb el govern d'Ayuso. Reivindicacions diferents que situen els serveis públics i les condicions de vida al centre del debat. L'IPC, per cert, l'IPC ha pujat gairebé un 5% interanual. A menys d'un mes de la vaga general de l'11 de novembre i amb les eleccions del 29, a l'horitzó, el carrer reclama respostes que vagin més enllà de les promeses d'una campanya que encara no ha començat, malgrat sembli el contrari. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Així comença el vespre. Aquests són els titulars que ens deixa també aquest dimecres i que us avancem amb Laura Monill. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als 35 encausats per les despeses del procés, entre ells Puigdemont, Mas i Junqueras.
5: Es tanca així la causa pel presumpte desviament de fons públics per finançar l'1 d'octubre. Ara s'esperen pronunciaments del Suprem sobre l'amnistia als líders independentistes i de l'Audiència Nacional sobre el CDR.
0: Doncs sobre aquesta qüestió, i ho acabem de saber, Carles Puigdemont ha reclamat al Suprem aplicar l'amnistia de forma immediata.
5: Per assolir la normalització institucional i que li ratifiqui també al jutge Llarena l'aixecament de l'ordre de detenció.
0: Les negociacions per una candidatura unitària de les esquerres continuaran callades a 3 dies del tancament del termini per registrar coalicions electorals.
5: El Front Ampli intenta incorporar Podem, mentre la formació morada reclama més protagonisme i manté oberta la porta a un acord. Escoltem la candidata Irene Montero sobre el seu lideratge.
6: Yo voy a hacer lo que decida la mayoría, por eso hemos convocado unas primarias, se está votando hoy.
5: En paral·lel, partits nacionalistes com Compromís o BNG negocien possibles pactes alternatius a les respectives comunitats autònomes.
0: Doncs sobre la intenció de vot, el CIS amplia gairebé 12 punts l'avantatge del PSOE sobre el Partit Popular.
5: Es tracta del primer baròmetre després del desnonament de la Mari Carmen i del rebuig als decrets d'habitatge al Congrés, fets que han impulsat els socialistes. Pel que fa a Catalunya, el PSC guanyaria les eleccions generals amb Esquerra Republicana com a segona força i PP i Vox per davant de Junts, segons l'enquesta del CEO.
0: I més dades, en aquest cas econòmiques. La inflació s'enfila fins al 4,9% al setembre, 6 dècimes més que l'agost i registra el nivell més alt des del febrer de 2023.
5: L'encariment dels carburants d'un 30% aproximadament és el principal responsable de l'augment dels preus. Carlos Cuerpo, ministre.
7: Aumento en gasolineras, aumento del precio del gas, en particular preocupante de cara al invierno.
5: A Catalunya, l'IPC se situa en el 4,5% i els sindicats reclamen mesures urgents.
8: Les dades de l'IPC del mes de setembre ens tornen a demostrar que és necessari un augment dels salaris.
9: Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació, per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores.
0: En esports, la penya busca sumar el seu primer triomf a la Lliga. CB, Àlex Carazo, bon vespre.
10: Bon vespre. Fins ara, 2 partits, 2 derrotes. El Joventut de Badalona recupera a partir de les 8 el partit ajornat de la segona jornada, que s'havia d'haver disputat el 3 d'octubre, però, recordem, es va suspendre per l'alerta meteorològica. Els de Dani Miret reben el Morabanc Andorra a partir de les 8. A més, nova nit de Champions de futbol. El Real Madrid visita la Roma, el Real Betis rep el Porto. Pau Lavadosa trenca la relació professional amb qui havia estat el seu entrenador els últims 3 anys i mig, Pol Toledo, i el Sabadell i el Barceloneta es disputen la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
0: De serveis i de mobilitat, us recordem que els viatgers que hagin d'agafar l'alta velocitat a Madrid encara patiran retards els propers dies. Adif preveu que l'afectació en aquest corredor per l'incendi d'un tren dilluns al migdia en plena operació sortida s'allargui fins a principis de la setmana que ve. No han concretat el dia exacte. Pel que fa a les carreteres, darrera hora, Adrià Fernández, bona tarda.
11: Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, fa pocs minuts que s'ha reobert la C31 a Sitges, al Garraf, ja que s'ha retirat el camió accidentat d'aquest matí. I pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, i la B23 al Papiol, en sentit Lleida, també van carregades en aquests moments, i també hi ha congestió al que seria la 2 a Brera, en sentit nord. Per entrar a Barcelona i al Nus de la Trinitat, hi ha 2-3 quilòmetres de circulació intensa amb aturades intermitents, des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac, i a la C60 a Argentona, en sentit Mataró, detectem trànsit dens a hores d'ara, i a la C17 a la Garriga hi ha un carril tallat per un accident. Finalment, a les dues rondes de Barcelona, situació congestionada en els dos sentits de la marxa. És tot, molt bona tarda.
0: Gràcies. Previsió meteorològica de cara a demà a Emet, Jordi Oriós.
12: Demà a Catalunya, al litoral i al prelitoral s'esperen intervals de núvols baixos i no es descarta alguna precipitació feble i dispersa, especialment al litoral sud, a punts de Tarragona. També a primeres hores del matí no es descarta algun banc de boira a les depressions de l'interior. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes baixen al litoral i als prelitorals i sense canvis a la resta. Seran les màximes de 29 graus a Lleida, 26 a Tarragona, 25 a Girona, 24 a Barcelona.
0: Les 7 i 6 minuts al vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
0: Com us dèiem, la pagesia catalana ha dit prou, torna a dir prou. Uns 200 tractors arribats d'arreu de Catalunya han participat a la marxa lenta convocada per Unió de Pagesos al centre de Barcelona. Demanen una reforma estructural per salvar un sector que asseguren porta anys patint crisis consecutives. Consecutives, precisament, és el que demana aquest sector, posar remei. Mireia Moreno, bon vespre.
13: Bon vespre, sí, la darrera i la que més estan notant ara mateix, l'increment del preu dels carburants. A banda de reivindicacions ja històriques, com l'accés de la burocràcia, la competència deslleial a l'exterior, la gestió de la fauna cinegètica o els efectes del canvi climàtic. Per això demanen ajudes econòmiques urgents i mesures específiques pel sector, com IVA reduït a la producció agrària o un gasoil professional. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
14: Segur que si ens sent qualsevol ciutadà dirà, però això també ho patim nosaltres i té tota la raó, però per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil.
13: La marxa convocada per Unió de Pagesos i amb el suport de Revolta Pagesa o Assaja ha tingut tres parades. La delegació del govern espanyol a Catalunya, des d'on ha sortit, el Departament d'Agricultura, on s'ha fet una foguera simbòlica amb palla i avellanes, i la plaça Sant Jaume, on ha finalitzat davant d'Ajuntament i Generalitat. A cada aturada s'ha llegit un manifest dirigit a cada administració i és que, asseguren, el problema és estructural.
15: És una obligació d'Estat per garantir el futur de tots. Feu la feina que us pertoca. Pagesia o foc!
13: A més, recorden que les mobilitzacions no s'aturen avui, la propera, el 28 d'octubre, amb una tracturada unitària a Madrid.
0: Tracturades, mobilitzacions, que no han estat les úniques protestes d'aquest dimecres. A Madrid ha començat la vaga indefinida dels docents no universitaris amb polèmica per les càrregues policials a la Universitat Complutense a primera hora del matí. Manifestació a aquesta hora. També els metges madrilenys han anunciat vaga a partir del 28 d'octubre, mobilitzacions que escalfen l'ambient a menys d'un mes de la vaga general i a les portes de la campanya electoral. Àlex Eloi, bon vespre.
16: Bon vespre, sí. Els principals serveis públics, l'educació i la sanitat, s'aixequen en peu de guerra a la capital espanyola. Una marea verda de 200 protesta des de les 6 de la tarda pels carrers de Madrid per exigir millors condicions i recursos.
17: Y pedimos eso, que baje el ratio, mejoras en las instalaciones también, que tenemos unos radiadores del año que nació Matusalén.
18: Pues venimos a la manifestación porque creemos que es muy importante que nos movilicemos.
19: Y sobre todo por los que están ahora dando clase en condiciones deleznables.
16: Manifestació que arriba després de la tensió viscuda aquest matí a la Universitat Complutense, on la Policia Nacional ha carregat amb força contra els estudiants.
20: ¡Hijos de puta!
16: Hi ha 5 persones detingudes i 2 policies ferits traslladats en ambulància. El delegat del govern en la comunitat ha anunciat a Ràdio Nacional una investigació d'urgència i la consellera regional d'Educació parla de vaga política i aldarulls contra l'autoritat. Francisco Martín i Mercedes Zarzalejo.
20: Al igual que no se debe tolerar ninguna agresión a la policía, la respuesta de esta siempre debe ser proporcionada. Algo que parece que no se corresponde a las imágenes que estamos viendo.
21: Creo que la policía ejerce sus funciones como debe ser y es que no hay nada más que añadir.
16: L'educació, però, no és l'únic sector. La flama també s'ha encès a la sanitat madrilenya. Avui els sindicats han anunciat 4 blocs de vaga entre octubre i desembre per la manca de negociació amb la conselleria per les qüestions laborals pendents. Ángela Hernández, del sindicat Amits.
22: El motivo de esta huelga es que, como sabemos, la sanidad está transferida y hay muchas cosas, un 85-90% de las condiciones laborales de médicos y facultativos que tienen solución en la Comunidad de Madrid.
16: La Comunitat de Madrid se suma a les jornades de vaga que ja mantenen Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra i Canàries.
0: Gràcies, Àlex. Eloi, aquest és el context al carrer. I a menys de 3 dies perquè finalitzi el termini per presentar coalicions electorals, el rebombori i la indecisió continuen regnant entre els partits d'esquerra. Aquest és el context a nivell polític. El Front Ampli tracta de seduir Podemos perquè s'hi sumi, però la formació morada demana més protagonisme d'Irene Montero i treu pit del pacte amb Gabriel Rufián. Pau Alemany, bon vespre.
23: Bon vespre. La fotografia a hores d'ara reflecteix 2 paperetes a escala estatal, una del Front Ampli, que inclouria partits com Mas Madrid, Esquerra Unida, Sumar o els Comuns, i una de Podemos i Esquerra Republicana. De cara a la galeria, cap d'ells està tancat a l'acord, però de portes endins els interessos partidistes en dificulten la postura comú. Amb l'objectiu d'evitar aquesta divisió, la candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'ha oferit a fer un pas enrere si, d'aquesta manera, s'aconsegueix el suport de Podemos.
24: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
23: I en resposta, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha expressat que encara estan obertes a un acord.
25: Estamos trabajando intensamente para llegar a acuerdos en todos los territorios.
23: I que ella estarà on diguen les primàries que ha obert el seu partit. I per acabar-ho d'adobar, autonomies com la Comunitat Valenciana, Galícia o Balears, els nacionalistes Compromís, BNG o Més estan negociant discretament amb la resta de formacions d'Esquerra per arribar a un pacte electoral més enllà del Front Ampli que els permeta ser competitius.
0: Gràcies. Mentre les esquerres continuen amb el ball de noms i de lideratge, el Partit Socialista ja ha anunciat també les llistes on inclouran els seus ministres. La de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 a la llista de Madrid per darrere de Pedro Sánchez. El de Presidència, Félix Bolaños, ocuparà la tercera posició i el de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la cinquena per Madrid. Òscar Puente, també de Transports, i Ana Redondo d'Igualtat, aniran per Castella i Lleó, mentre que José Manuel Álvarez, ho acabem de saber, també d'Exteriors, ho farà per Cádiz. Bé, doncs, en aquest context, intencions de vot. Primer, a nivell estatal, el 6 amplia a gairebé 12 punts d'avantatge precisament el PSOE sobre el PP. Els socialistes pugen fins al 34% dels vots, mentre els populars baixen al 22%. És el primer baròmetre publicat després de la convocatòria electoral. Situa l'habitatge com la principal preocupació ciutadana. El resum del que diu el 6, Congrés. Rosa Carreño, bona tarda.
26: Bona tarda. El 6 contradiu la majoria de les enquestes. Dona com a guanyador d'unes eleccions al Partit Socialista amb un avantatge de gairebé 12 punts sobre el PP. Vox torna a pujar i arriba ja a un 17% d'estimació de vot. A l'esquerra del PSOE, Sumar puja 4 dècimes, més de mig punt baixa Podem. Entre les forces catalanes, la que més puja, Esquerra. I això abans de confirmar la candidatura de Rufián. Millora també Junts, però es queda lluny dels republicans. L'enquesta es va fer en plena mobilització ciutadana després del desnonament de Mari Carmen, coincidint amb l'avançament electoral que va provocar la caiguda dels decrets d'habitatge. Per cert, que la preocupació per l'habitatge torna a marcar un rècord. És el problema que més preocupa ja el 55% dels ciutadans.
0: De seguida anirem al CEO, el que diu també les enquestes a nivell de vot a Catalunya. Però abans us expliquem que el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia als 35 encausats per les despeses del procés. Ho hem sabut aquest matí. Entre ells està Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. Els absol així del pagament conjunt de prop de 5 milions d'euros. Núria Alcalà.
2: Sí, la trentena d'excàrrecs del govern estaven demandats per la Fiscalia i Societat Civil Catalana pel presumpte desviament de fons al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i la promoció del procés a l'exterior, unes despeses que les acusacions xifraven entre uns 3 i 5 milions d'euros. L'òrgan fiscalitzador va preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si aquestes despeses podrien haver afectat a les arques comunitàries. El Tribunal de Luxemburg va determinar el juliol que no, i el Tribunal de Comptes s'ha basat en els informes de la Intervenció General que mantenen que es van fer servir recursos propis de la Generalitat. Aquest Tribunal de Comptes ha retardat 3 mesos l'aplicació efectiva de la norma perquè va obrir un període d'al·legacions a les parts perquè es pronunciessin sobre el possible ús dels fons europeus pel procés. Finalment, es posa a punt i final aquesta causa. En els propers dies, però, s'espera el pronunciament del Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i de l'Audiència Nacional en relació als CDRs.
0: De seguida escoltarem les reaccions a aquesta notícia vinculada al Tribunal de Comptes, però com us explicàvem també en titulars, la defensa de Carles Puigdemont urgeix al Suprem a aplicar-li l'amnistia en un escrit d'al·legacions que demanava el Tribunal abans de ratificar l'aplicació de la norma als líders del procés. L'advocat Gonzalo Boye insta el magistrat Pablo Llarena a aixecar de forma definitiva les ordres de detenció i que es pronunciï de forma preferent i urgent sobre l'aplicació de la llei del perdó al delicte de malversació, tal com demanava el Constitucional. En l'escrit, la defensa de Puigdemont remarca que l'aplicació serena i sense dilacions de la norma a qui va presidir la Generalitat serveix per assolir l'objectiu de normalització institucional recollit a la pròpia llei. Bé, doncs, com us dèiem, pel que fa a les reaccions que hi ha hagut a la decisió del Tribunal de Comptes d'aplicar l'amnistia als 35 encausats, davant aquesta decisió, Junts ha celebrat que s'hagi acabat amb la revenja i insta el Suprem a no resistir-se més i aplicar l'amnistia a tothom. Jordi Turull, secretari general de Junts.
3: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Comptes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme.
0: L'expresident Artur Mas també ho celebra i considera que es tanca una etapa de repressió i de persecució. També denuncia que molts tribunals de l'Estat s'han resistit en excés a aplicar la llei aprovada pel Congrés. El president de la Generalitat, de la seva banda, també ha assegurat que la decisió del Tribunal de Comptes demostra que Catalunya està en un camí de plena normalització. Salvador Illa.
4: Estem ja en un procés de normalitat màxima, no? I per tant, diguem-ne, jo me'n congratulo d'aquest procés de defensa de la convivència, de reconeixement de la pluralitat de Catalunya i de normalització plena a Catalunya, fruit de determinades polítiques que hem tirat endavant alguns.
0: També ha parlat el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, acusa els socialistes d'utilitzar el Tribunal de Comptes per perdonar els colpistes, afirma que els diners que considera robats s'haurien d'haver destinat a serveis públics i a baixar impostos. Bé, com us dèiem, finalment, dades d'intenció de vot a Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb Esquerra Republicana com a segona força. Partit Popular i Vox per davant de Junts és un dels principals titulars que deixa i que es desprèn del darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Repassem la fotografia completa. Lorena Enns.
5: El darrer baròmetre del CEO dona oxigen als socialistes. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya, ho faria pràcticament sense rival, mantenint els 19 escons que va assolir el 2023. La segona força seria de manera molt clara pels republicans. Esquerra passaria dels 7 actuals a fins a 11 diputats. PP i Vox es disputaria la tercera força. Els populars igualarien els 6 diputats actuals, fins i tot podrien assolir-ne 7. I Vox protagonitzaria la pujada més pronunciada, passaria dels 2 actuals als 6. Junts cauria del els 7 diputats que té actualment a entre 4 i 5, caiguda més pronunciada des dels comuns. Els morats passarien de 7 representants a Catalunya a tenir-ne entre 2 i 3, a l'espera del desenllaç de les negociacions per conformar el front ampli. Amb una enquesta feta abans de la convocatòria electoral, però en ple esclat social pel cas Mari Carmen, les dades mostren també que l'habitatge acumula ja 2 anys com el principal problema de Catalunya.
1: Edició Vespre.
0: 7 i 18 minuts. Les dades del dia també ens il·lustren el cost de la vida. Per on va el que ens gastem, el que puja quan anem a comprar la cartera. En definitiva, la inflació que frega el 5% al mes de setembre, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, amb un 4,9%, suposa un increment de 6 dècimes respecte a l'agost. No registrava un augment dels preus tan elevat des del mes de febrer de 2023. Toni Condé.
6: El transport és el grup que més contribueix a l'augment de la inflació. El gasoil i la gasolina s'han encarit al voltant d'un 30%. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, a Radio Nacional.
7: El dato de hoy lo que confirma, por ejemplo, con la evolución del precio del gasoil o de la gasolina, es que en el mes de noviembre, gracias a las medidas que están en marcha, se mantienen esos 20 céntimos de descuento que hay ahora mismo en gasolineras, tanto para el gasoil como para la gasolina, y que suponen un alivio para nuestros bolsillos.
6: A Catalunya, l'IPC puja un 4,5% amb un increment dels preus de la benzina i el dièsel del 24,4%. Els sindicats reclamen mesures contra la inflació. Òscar Riu, d'UGT, i Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
8: Les dades de l'IPC del mes de setembre ens tornen a demostrar que és necessari un augment dels salaris.
9: Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores.
6: La demarcació amb l'IPC més elevat a Catalunya és Girona, amb un 5,5%.
0: És el cost de la vida i sobre la preocupació dels espanyols també en l'habitatge. Avui a Ràdio Nacional se li ha preguntat al ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la retirada d'oferta de pisos de lloguer després de l'aplicació dels decrets. Reconeix que sí que hi ha incertesa, però que està segur que els propietaris no tindran motius per retreure's una vegada coneguin l'abast de la normativa.
7: Yo estoy convencido de que, efectivamente, una vez que los propietarios sean conscientes del impacto que para ellos tienen estas medidas, no va a haber ningún elemento que les retraiga.
0: Per cert, hi ha un telèfon gratuït al 047 d'Atenció Ciutadana sobre el dret a l'habitatge des que es va posar en marxa el gener passat, atès més de 25.500 consultes, i al darrer mes les consultes han augmentat un 26%. 10 minuts i dos quarts avui, després de donar-se un bany de masses a Ceuta, els Reis d'Espanya continuen aquest dimecres a Melilla.
10: Quiero trasladaros un mensaje de presente y de futuro. Melilla es España y Melilla es Europa.
0: Paraules del monarca fa uns minuts en el seu viatge històric que busca, pretén donar suport a les ciutats autònomes després de la crisi migratòria viscuda aquest estiu. Joan Seixas, bon vespre.
11: Bon vespre. Una visita en què Felip VI i la reina Letícia han estat rebuts per centenars de persones que han omplert els carrers per no perdre's la primera visita dels Reis en gairebé dues dècades.
12: Es un orgullo de que los Reyes de España estén en Melilla. Deberían de venir más a menudo.
27: Puede vivir lo que se ha vivido en nuestros vecinos de Ceuta. Esto ha sido una vitamina para Melilla y Ceuta.
11: L'agenda dels monarques ha continuat al Palau de l'Assemblea, on han signat el llibre d'or i han rebut les claus de la ciutat de les mans del president Juan José Imbroda, que ha agraït profundament el suport de Felip VI a les ciutats autònomes.
28: Nadie puede violentar la soberanía nacional sin esperar consecuencias. Quiero reconocer públicamente la actitud demostrada por nuestro rey don Felipe VI, posicionándose desde el primer minuto en apoyo a Ceuta y por ende también a Melilla.
11: Una jornada que ha continuat amb la visita dels Reis a l'escola Pintor Eduardo Morillas i ha posat punt i final amb una trobada amb membres de la societat civil de Melilla, on, tal i com va passar a Ceuta, ha tingut lloc el tradicional besamans i el discurs de Felip VI.
0: Doncs sobre aquesta qüestió i pel que fa a una altra espurna, més política, més diplomàtica, Joan, el Partit Popular tracta ara de posar de nou Ceuta al punt de mira pel moviment de vaixells marroquins els dies previs a la crisi.
11: Sí, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, demana la compareixença de Pedro Sánchez a la Diputació Permanent del Congrés per explicar la incursió de vaixells de guerra marroquins en aigües de la ciutat autònoma el 30 i 31 de juliol durant l'entrada massiva a la ciutat.
29: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputació Permanent del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Porque lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos.
11: Per la seva banda, el govern manté que la presència d'aquests vaixells no té res a veure amb l'entrada massiva a la frontera, tal com ha expressat el ministre Félix Bolaños a la Sexta.
30: La realidad es que fue un episodio muy concreto, muy específico, que se resolvió de manera muy ágil, muy rápida, porque hubo interlocución entre las autoridades españolas y las autoridades marroquíes que no tuvo nada que ver con la entrada masiva.
11: Un cas que porta cua també a Brussel·les, que ha instat a les autoritats d'Espanya i el Marroc a aclarir aquests fets. En roda de premsa aquest dimecres, el portaveu de la Comissió Europea, Noare Lanouni, ha evitat pronunciar-se sobre l'incident i ha reiterat que Rabat és un soci important i estratègic. La cooperació de la Unió Europea amb el Marroc en matèria de migració és integral i té lloc dins la nostra associació mútuament beneficiosa, ha dit l'executiu comunitari, que també ha reconegut el compromís del Marroc a l'hora d'acceptar la tornada dels migrants que van entrar de forma massiva.
0: Per cert, també es preguntava el CIS sobre immigració, un tema que també ha centrat els discursos polítics d'ençà de la crisi a la frontera de Ceuta, que ha passat que, pel que fa a la preocupació, del 4,6 al 6,1% entre els espanyols. La Congregació dels Fills de la Sagrada Família, titular de l'Escola Pare Manyanet de Barcelona, ha demandat als pares de dos exalumnes que es van suïcidar. Es tracta de les famílies de Kira López i l'Òscar García. El reclama 70.000 euros per vulneració de l'honor i la imatge de la institució. Sergi Bassoles.
13: La congregació de l'escola Pare Manyanet justifica aquesta acció judicial al·legant que els pares d'aquests dos exalumnes que es van suïcidar víctimes de bullying han fet publicacions reiterades a les xarxes socials que vulneren, diuen, el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. El detonant, però, un vídeo en el que el pare de la Kira López entrevista el progenitor de l'Òscar García i en el que parlen del capellà que hauria abusat del seu fill, María José López, mare de la Kira.
14: Anunciava públicament que el pedòfil, que ja havia estat condemnat, estava vivint a les instal·lacions del Manyanet Les Corts.
13: Pels pares de la Kira, la demanda en el que l'escola els sol·licita 70.000 euros no és casual.
14: Estem a 3 mesos del judici de la Kira. Per primera vegada es jutjarà una escola per la seva responsabilitat civil en un cas d'assetjament escolar i de violència d'adulta menor amb la víctima que va acabar suïcidant-se. I això els repercuteix molt en la seva imatge.
13: Consideren que la congregació busca silenciar-los amb una demanda que diuen no té fonament.
0: L'ús compulsiu d'internet, el consum d'alcohol i el cannabis o el poc control parental són alguns dels factors associats a l'ús de la pornografia entre els adolescents. És el resultat d'un estudi fet públic avui per la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Judit Huerta.
15: L'estudi, diuen els seus responsables, no és la solució, sinó que orienta polítiques educatives i preventives per evitar el consum de pornografia entre els adolescents. I entre aquestes polítiques, prevenció als instituts, recuperar l'educació sexual als centres escolars i treballar de manera coordinada a casa, dins el nucli familiar. Àngel Belzunegui és el responsable de l'estudi.
16: Estils parentals que recolzin a la persona, que es preocupin per la persona, que facin seguiment, que tinguin sobre les persones un cert tipus de control, sabem que són més efectius i sabem que actuen com a factors de protecció.
15: El que vol dir, hem d'explicar als nostres adolescents les conseqüències del consum d'alcohol i drogues i parlar d'educació sexual. L'estudi també evidencia que els nois consumeixen més pornografia que les noies, potser, diuen els investigadors, perquè les dones tenen sobre seu una major repressió dels seus cossos.
0: I una altra universitat, la de Barcelona, que ha inaugurat la primera càtedra d'Espanya i també d'Europa dedicada a l'estudi de Palestina. 2 anys després de trencar relacions amb les institucions israelianes, la institució cooperarà amb facultats palestines per promoure la reflexió crítica sobre la història, cultura i societat palestina.

0: Penya recupera el partit ajornat de Lliga ACB davant l'Andorra. Àlex Carazo, bon vespre.
1: Bon vespre. Duel que s'havia d'haver disputat el 3 d'octubre, ajornat per les tempestes i les alertes meteorològiques, i que començarà en poc més de mitja hora. L'Olímpic de Badalona és partit corresponent a la jornada 2 de Lliga ACB, encara amb les baixes de Tomic i Crac, amb certa importància pel conjunt de Dani Miret, que ha perdut les altres dues jornades que ha disputat, i serà el dia en què la penya celebri amb la seva afició el títol de la Supercopa assolit fa gairebé un mes. En futbol, és notícia dels últims minuts, sanció de 4 partits per Vinícius, que per tant no jugarà al clàssic del proper cap de setmana en una nova nit de Champions. Avui juga el Real Madrid precisament a Roma i el Real Betis rep el Porto, tots dos a partir de les 9.
0: I en marxa també la final de la Supercopa d'Espanya de waterpolo amb protagonisme català.
1: Club Natació Sabadell i el vigent campió, l'Atlètic Barceloneta, s'enfronten en el primer partit per un títol d'aquesta temporada en la final de la Supercopa d'Espanya, que s'està disputant a Can Llong, a Sabadell, que marxa ara mateix al segon quart amb marcador de 5-4 favorable a l'Atlètic Barceloneta. En vol, nova setmana de Champions pel Barça, que està viatjant aquesta tarda a Bucarest per enfrontar-se demà al Dinamo a la quarta jornada de la fase de grups, amb la primera oportunitat pel conjunt blaugrana de classificar-se matemàticament per la ronda principal. Escoltem l'entrenador Ortega.
2: Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem. I jo crec que l'equip està millor, està entrenant cada vegada més.
1: El partit demà, 6:45. I Paula Badosa canviarà d'entrenador 3 anys i mig després. La tenista catalana i Pol Toledo separen els seus camins, tal i com ha anunciat el propi preparador.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I en cultura, 2 apunts. Un, de forma de recordatori. Demà dijous s'entrega el Premi Planeta de Novel·la, un guardó que enguany celebra el seu 75è aniversari i que ha batut rècord de participació. D'entre 1.424 novel·les presentades, 10 han estat finalistes i demà coneixerem la guanyadora. Estarem pendents. Però avui acabem amb la música d'una banda també mítica a nivell del pop espanyol, Còmplices. El duet format per Teo Cardalda i Maria Monsonís actua avui al Teatre Apolo de Barcelona en el marc d'una gira de concerts en format íntim. El grup gallec farà un repàs per les cançons de la seva llarga trajectòria de gairebé 40 anys. Amb Còmplices posem el punt final d'aquesta edició vespre. Tornem demà, quan siguin les 7. Adéu-siau.
3: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
4: El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja doncs el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig, que s'apliqui l'amnistia absolutament per tothom i també finalment celebrar, perquè ho hem de celebrar, que aquesta és una victòria clara de l'independentisme i recordar que això no és perdó, que això és justícia i és l'esmena a la totalitat a la por ellos de l'estat espanyol.
5: Ha estat clarament una de les principals notícies d'aquest dimecres. El Tribunal de Comptes ha amnistiat a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena més de càrrecs del govern que havien estat encausats per les despeses que va comportar el referèndum de l'any 2017. A la sentència que ha fet pública aquest tribunal es constata que no es van utilitzar fons procedents de la Unió Europea. Per tant, els afectats ja no hauran de pagar els 5,3 milions d'euros que se'ls reclamava. Han sentit fa un moment les paraules del secretari general de Junts per Catalunya, considerant com un triomf per l'independentisme aquesta sentència. Jordi Turull demanava el que amb tota probabilitat no trigarà gaire en arribar. La sentència del Tribunal Suprem confirmant l'amnistia de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. De fet, ahir mateix comentàvem en aquest programa els plans de Comín de tornar a Catalunya el proper dissabte 24 d'octubre, el que et dona pistes, com dèiem, de que no trigarà en aparèixer aquesta sentència. Qui també ha fet avui una valoració molt positiva ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava que ja no té marge enrere el camí cap a la normalització.
6: Jo crec que Catalunya està en un camí de normalització i i aquesta, avui també hem conegut una sentència i tenint en compte que estem ja en un procés de normalitat màxima, no? I per tant, diguem-ne, jo me'n congratulo d'aquest procés de defensa de la convivència, de reconeixement de la pluralitat de Catalunya i de normalització plena a Catalunya, fruit de determinades polítiques que hem tirat endavant alguns.
5: Ara passen 2:02. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies un dia més per acompanyar

0: Nos en aquest pla B de dimecres 14 d'octubre. En pocs minuts saludarem en aquest programa a Raquel Serrat, és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Els tractors han tornat avui al centre de Barcelona per tal de denunciar una situació que asseguren té el sector contra les cordes. Es queixen dels costos de producció, la manca d'ajuts directes, la burocràcia excessiva i la competència deslleial. En uns minuts, com dic, en parlarem aquí al programa en aquest dia en el que el rellotge que marca el compte enrere de les negociacions per presentar coalicions a les properes les eleccions mostra una tensió evident. Avui hem sentit Ada Colau oferint-se per fer un pas al costat i fins i tot obrint la possibilitat de fer un canvi en el nom de Front Ampli. Si això, ha dit, serveix per convèncer Podemos que s'integrin i poder presentar una sola candidatura.
1: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
0: Però Podemos no semblen sentir-se intimidats per la pressió a la que se'ls està sotmetent. Això és el que deia avui la secretària general de la formació, Yenoe Belarra.
2: Bueno, nosotras llevamos muchísimo tiempo trabajando en ese acuerdo que anunciamos el pasado lunes entre Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos para que Gabriel Rufián y Irene Montero puedan hacer equipo en estas próximas elecciones generales. Y nosotras pensamos que ese es el equipo, esas son las dos personas, el tándem, que realmente responde a lo que la gente está pidiendo en este momento.
0: En qualsevol cas, aquesta mateixa tarda hem sabut que el Partit Morat s'obre a pactar amb Front Ampli, però això sí, amb una condició, no renunciar al lideratge d'Irene Montero. Ahir en parlàvem al programa, que no són pocs els que parlen d'aquesta gran coalició amb motor Podemos. Veurem si efectivament la cosa engega o no engega. Professor Xavier Torrents, com està? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
0: Encantat de saludar-lo, com sempre. El professor Torrent, saben que és professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i autor del llibre Salvar Catalunya. Ara parlem de CEOs, parlem de CIS, parlem d'Aliança, parlem de tot. Però abans, deixi'm preguntar-li per aquesta història, no?, que ara escoltàvem, aquest front de l'esquerra a l'esquerra, que està donant titulars molt sucosos i moments de molta tensió fins divendres, que és quan s'acaba la possibilitat d'arribar a coalicions, no?
3: A veure, aquí hi ha dos camins. O hi ha... No parlo tant de Catalunya, perquè hem de tenir en compte que a Catalunya o Euskadi, diguem-ne, hi ha l'eix nacional, el tema del catalanisme o no catalanisme, i això distorsiona, però si agafem la majoria de districtes electorals, el que serien les províncies, moltes són petites, diguem-ne, petites vol dir que hi ha pocs diputats en disputa. Si els partits que estan a l'esquerra, diguem-ne, del PSOE, i ara em centro en Podemos i en Sumar, si no s'uneixen, la probabilitat de que el proper govern sigui del PP i Vox pujarà moltíssim. Si s'uneixen, la probabilitat de que torni a haver un govern de Pedro Sánchez serà possible d'entrada.
0: En qualsevol cas, és veritat que per unir-se, els que cada vegada estan jugant de manera més ferma són la gent de Podemos, no? Ara sentíem les paraules d'Ada Colau oferint-se a fer un pas al costat si això facilita l'entrada dels morats en un moment en el qual sembla que no estan disposats a cap altre lideratge que no sigui el d'Irene Montero amb coalició amb Gabriel Rufián, no?
3: Sí, això és així. Hem d'entendre, per una part, diguem-ne, en el cas de Gabriel Rufián, doncs, la seva influència molt alta a les xarxes socials. Compte, a les xarxes socials sí, potser no en el votant més tradicional i potser de persones més grans. Aquí podríem fer un matís. Però en el cas de Podemos, totes les enquestes, i més igual si parlem del CIS, del CEO, o de les enquestes que fan els mitjans de comunicació, totes diuen que Sumar o Comuns, en el cas de Catalunya, trauria més suport que no pas Podemos. Per tant, aquí el que està ben ara és una tensió en la negociació. Però advertència, jo no entro, perquè no puc entrar mai, ho he fet Toni Marín i ho saps, no entro en les decisions polítiques dels partits polítics, però si Podemos i Sumar no s'uneixen en coalició electoral de cara a les eleccions, si no s'uneixen, les probabilitats d'un govern PP-PSOE seran molt més altes perquè no trauran diputats en la majoria de províncies que es disputen molt pocs diputats. Ja no parlo de Teruel i Sòria, que són molt pocs. No parlo també, per exemple, de Lleida o Girona.
0: Clar, clar. Veurem què passa les properes 48 hores. Realment el tema està interessantíssim. I avui hem conegut, vostè s'hi referia, al CIS i al CEO. Per si no en teníem prou amb un, en tenim dos. Un CIS fet en el moment de les protestes pel cas Mari Carmen, que d'alguna manera vindria a recollir aquesta gran preocupació per l'habitatge, que continua sent la cosa que més preocupa a tothom, però realment amb una quantitat que crec que és la vegada que surt més alta, efectivament. I d'altra banda, amb una diferència que, segons el CIS, ja sabem que sempre s'acaba qüestionant molt allò que diuen del CIS de Tezanos, però una diferència bastant potent entre Partit Popular i Partit Socialista. Els socialistes estarien gairebé 12 punts per davant del PP. Quina lectura en fa d'això?
3: Bé, jo la lectura que recomano a tots els veïns de Ràdio 4, especialment del teu programa, Toni Marín, és que es fixin en totes les enquestes i la tendència que marca, no tant amb el resultat dels diputats que diuen aquestes enquestes, sinó la tendència. I la tendència que marca és quan es parlava de Ceuta, quan es parlava de migració o quan es parlava de delinqüència, el PP estava molt per amunt i en ascendència Vox. Quan es parla d'habitatge, quan es parla de polítiques socials, i em refereixo als mitjans de comunicació, en l'agenda pública, quan es parla d'habitatge, de polítiques socials o d'ocupació, puja el Partit Socialista i també pot tenir ascens sumari Podemos. És a dir, els temes dels quals es parlen és important perquè guanyi un o altre bloc, diguem-ne, polític.
0: En qualsevol cas, el fet de que hi hagi convocada una vaga general per l'11 de novembre, d'alguna manera és obrir les portes a que el tema de l'habitatge sigui el gran assumpte de la campanya, no?
3: Això, i a veure, ja en parlarem i te'n recordaràs d'aquesta conversa que estem tenint ara pels oients de Ràdio 4, però Toni, si a la manifestació aquesta o la vaga general, si és un èxit i fins i tot dirigents socialistes encapçalen la manifestació i dirigents de Comuns o de Sumar i Podemos encapçalen la manifestació i la vaga, això pot ser un revulsiu per mobilitzar el seu electorat. Ja. Perquè recordem que en aquests moments l'electorat del PP i Vox està molt mobilitzat, l'electorat socialista i a l'esquerra dels socialistes està més desmobilitzat. Per tant, això pot mobilitzar. Ara bé, si la vaga i les manifestacions fracassaran, això seria un mal auguri, en aquest cas, per l'actual govern de cara a les eleccions generals.
0: Clar, en realitat jo crec que els oients del programa ja han sentit una mica els resultats que posa el CIS al damunt la taula, però més enllà d'això, Vox continuaria en aquesta tendència a l'alça, efectivament, a continuació vindria Front Ampli, que tot i així estaria, guanyaria respecte a l'últim sondeig del CIS, però perdria pràcticament la meitat del percentatge que hauria obtingut a les eleccions de 2023. Esquerra Republicana va més, clarament, s'ha acabat la festa, es manté intacta, i en aquest cas Junts per Catalunya també perdria uns punts, unes dècimes. Això pel que fa al Congrés. Si mirem Catalunya, veiem que els socialistes continuarien guanyant les eleccions, però tenim una segona plaça que balla, segons el CEO, entre Esquerra Republicana i Aliança per Catalunya. Déu-n'hi-do el que és, tot sembla indicar que serà la irrupció d'Aliança Catalana en el Parlament, perquè estem parlant de multiplicar per 10 els resultats que va obtenir en el seu moment, no?
3: Bueno, ara hem canviat d'eleccions per entendre'ns. És a dir, però diguem-ne, si ens referim a les generals, recordem que l'Aliança Catalana no es presenta a les generals.
0: Sí, estem parlant de Catalunya.
3: Sí, en el cas del Parlament català, sí. A veure, Toni Marín, el teu programa sí, ha estat dels primers llocs a nivell de mitjans de comunicació en el que s'ha dit que el camí, i perquè ho hem analitzat, i a partir de les seves preguntes vaig poder fer l'anàlisi i arran del llibre doncs Salvar Catalunya, però que és Sílvia Orriols fa el camí ràpid com André Ventura a Portugal, que el 2019 tenia un únic diputat i ara és la segona força política portuguesa, o de Giorgia Meloni, que era un partit molt petitó, sí, i ara és primera ministra italiana. Això, dels primers llocs, per no dir el primer o el segon lloc, va ser en el teu programa, Toni Marín, i aquí a Ràdio 4. I això és així, i és el que les enquestes diuen.
0: Veurem. Només una darrera qüestió, professor Torrents, temps tindrem, perquè sap que ens agrada anar a consultar-lo perquè és interessant, realment, el coneixement que vostè té d'aquestes formacions. Fa un parell de dies es publicava un article a La Vanguardia que deia quelcom semblant a Orriols treballa per a Abascal, no? Referint-se que, com efectivament vostè ho deia, Sílvia Orriols no es presenta, Aliança Catalana no es presenta a les generals, una bona part del vot que aniria a Aliança Catalana el recull Vox. Està d'acord amb això?
3: Bé, jo aquí faré una anàlisi una mica més complexa. Aquest article el feia Ivan Redondo, sí. És un bon analista, sí. Vull dir, cal dir-ho. El que cal dir és que el votant d'Aliança Catalana, de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, principalment, i no únicament, però principalment, tindrà tres comportaments. Una part es quedarà a casa, una altra part és un votant dual que les municipals i les catalanes votarà Aliança Catalana, però les generals votarà Vox, i després també tenim el votant que oscil·la o bascula entre Junts i Aliança Catalana. Jo hores d'ara no sabria dir quin d'aquests tres grups serà el més fort. Si el gruix més fort de votant potencial, segons les enquestes d'Aliança Catalana, se n'anés a Junts, això voldria dir que Míriam Nogueras podria tenir un bon resultat o mantenir el resultat. Si el votant principal, en comptes d'aquí, se'n va a Vox, que és la tesi que manté Ivan Redondo, diguem-ne que el principal votant de l'Aliança Catalana s'aniria a Vox, doncs això faria que fins i tot Vox pogués arribar a ser tercera força política a Catalunya. En les eleccions generals, no en les catalanes.
0: Professor Torrent, seguirem parlant. Li agraeixo molt, com sempre, que ens hagi ajudat a entendre una mica aquesta complicada situació, aquest trencaclosques que d'alguna manera es situen al damunt la taula als diferents estudis. Haurem d'esperar en qualsevol cas d'entrada el 29 de novembre per saber una mica com queda configurat amb tot el que falta encara per arribar al 29 de novembre, no? Que aquí pot passar absolutament de tot. Professor Torrents, una abraçada.
3: Sí, una abraçada. Toni, és un trencaclosques, com bé dius, però ja veus que de forma didàctica, entre les seves preguntes i l'anàlisi que en fem, s'entén força bé i Ràdio 4 ho analitzem molt bé.
0: Molt bé. Doncs li agraeixo moltíssim que contribueixi a fer-ho. Gràcies, professor Torrents, una abraçada. Bona tarda.
3: Una abraçada.
0: Uns segons i tres quarts de vuit. Anem a buscar els millors analistes pel que fa tot, també pel que fa el temps. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
4: Hola, Toni, bon vespre.
0: Què? És veritat, tenies tu raó ahir que res de baixar les temperatures, eh?
4: No, avui les temperatures s'han mantingut i, de fet, els propers dies, fins divendres, estaran més o menys com les d'avui. Això vol dir màximes de 24 a 28 graus. Això vol dir calor, són temperatures altes per l'època de l'any, una mica de fresca a primeres hores del matí, a bona part del país, cap al Pirineu fred, perquè allà les mínimes sí que baixen per sota dels 10 graus, i pel que fa a l'estat del cel, doncs estem parlant cada dia una miqueta del mateix, de nuvolositat variable, de boires al matí, que s'aixequen, i aniran tirant així fins divendres. Per tant, fins divendres no hi haurà canvis. Per tant, si avui heu passat calor, doncs continuarem passant una mica més de calor o la mateixa dijous i divendres, i el temps canvia el cap de setmana. Arriben pluges, afectaran pràcticament a tot Catalunya, aniran viatjant de nord cap a sud i les temperatures baixaran, amb la qual cosa podríem parlar d'un cap de setmana passat per aigua i, a més, amb temperatures de molt avançada tardor.
0: Déu-n'hi-do. Seguim parlant, Jordi. Demà més, gràcies.
4: Vinga, fins demà, bona
0: tarda. Perdona, quina pel·lícula vas a veure? Em diuen que ens fas la crònica des de la cua per entrar al cinema, no, avui?
4: No, al teatre.
0: Al teatre.
4: Estic just al davant d'on ens vam conèixer tu i jo fa molts anys.
0: Ah?
4: A Ràdio Barcelona.
0: Ah, molt bé, molt bé. Perfecte. Doncs una abraçada. Dona records als companys de la SER, doncs. Gràcies, Jordi.
4: Adéu.
0: Ara passa un minut de 7:45. La veritat és que tenim una actualitat molt muda aquests dies. Ara de seguida ja començarem a saludar les persones que ja ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio 4 i amb les que comentarem tots assumptes i tots aquests assumptes que dèiem i molts altres. Perquè la veritat és que avui a Barcelona hem tornat a poder fer una fotografia que fa mal. I dic que fa mal perquè és la conseqüència d'una situació molt complexa per la qual travessa un sector absolutament imprescindible per tots nosaltres, com és el de la pagesia. Uns 200 tractors han arribat al centre de la ciutat de Barcelona, convocats per Unió de Pagesos, també a Massaja, Revolta Pagesa. Han sortit de matinada des de pràcticament totes les comarques de Catalunya, dividides en tres grans columnes territorials que han confluït a Barcelona. Barcelona. El motiu? Doncs que és molt complicat treballar al camp, que els hi falten ajudes, que se'ls menja la burocràcia, que cada vegada és més complicat fer front als costos de la producció agrària. Hem volgut donar-li la importància que mereix realment aquesta informació. És per això que hem convidat la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, en Raquel Serrat. Com està? Bona tarda, senyora Serrat.
5: Molt bona tarda.
0: Quin moment tan complicat, no?
5: Doncs sí, en qüestió de menys d'un any, degut a l'augment de costos de producció, baixades de preus i també la sequera històrica que viu Europa, doncs ha deixat a molts sectors de producció entre les cordes, en una situació de crisi important.
0: Clar. La pregunta... Digui.
5: No, i això doncs només és un reflex del que calen reformes estructurals profundes. No podem anar fent polítiques de pedaços de cada vegada que ens passa una cosa tenir de demanar ajuts per sobreviure. Nosaltres el que volem viure és de la nostra feina i calen doncs aquestes reformes més estructurals.
0: Clar, perquè aquesta fotografia ja la vam veure a Barcelona fa 2 anys i mig amb aquelles grans mobilitzacions, no?, que van omplir de tractors la Gran Via de Barcelona, va ser veritablement espectacular. La pregunta és, en què ha canviat la situació des d'aleshores i fins avui?
5: En aquell moment sí que és veritat, també era un moment complicat i doncs hi va haver molta mobilització, si recordeu també arribaven imatges de molts països a nivell d'Europa que també es mobilitzaven, però aquí els acords que es va assolir a través del moviment de revolta pagesa doncs, bueno, eren acords que estaven molt bé però que eren molt de mínimes i que no feien aquest gir tan necessari que necessitem perquè s'aposti realment per aquest sector i sigui considerat d'una vegada per totes com un sector essencial i estratègic de país.
0: Clar, tenim molts punts al damunt la taula. De fet, l'entrevista podria durar un munt de minuts que no tenim, però sí que és veritat que, per exemple, en aquest programa hem parlat molt de Mercosur i vostès diuen que els acords de Mercosur han suposat l'arribada de productes que signifiquen una competència deslleial, no?
5: Doncs sí, el que a nosaltres se'ns està prohibint produir, doncs llavors, per altra banda, s'autoritza l'entrada de productes que s'han elaborat doncs, utilitzant substàncies o amb processos que nosaltres tenim fa anys que estan prohibits a un preu doncs, molt més barat, evidentment. I això ens suposa doncs, una competència deslleial i el que ens cal és que hi hagi un compromís tant per part de l'Estat i augmenti les inspeccions aduanes com per part de l'administració catalana que augmenti les inspeccions també de comerços o a transport.
0: Estic segur que des del centre de Barcelona, però en seguit amb atenció, l'evolució de la reunió que ha mantingut el president de la Generalitat avui amb representants del Comitè d'Agricultura del Parlament Europeu a Brussel·les. Salvador Illa ha demanat que es posi en marxa ajuts extraordinaris de la Reserva Agrícola Comunitària pels agricultors i ramaders catalans. És aquest el camí que vostès defensen?
5: Nosaltres necessitem, sí que és veritat que necessitem uns ajuts directes per tota la pagesia professional per apuntalar el sector, però hem d'anar més enllà. Ens hem d'allunyar de tenir de recórrer sempre a ajuts per poder sobreviure, com he comentat abans. Nosaltres volem ser un sector econòmic fort, perquè a més ho creiem sincerament que som essencials i estratègics de país, i més amb la situació geopolítica que estem vivint i la situació de canvi climàtic també, que ens deixa un panorama doncs, molt incert. Ser tan amb capacitat d'autoabastiment d'aliments és clau com a país. Doncs això només ho tindrem si tenim pagesos i pageses treballant.
0: Clar. Parlava vostè de la situació geopolítica. Aquests conflictes, grans conflictes, no?, dels que parlem sovint a l'Orient Mitjà, Ucraïna, Rússia, etcètera, etcètera, acaba afectant la pagesia catalana?
5: Sí, directament. L'augment de costos de producció que tenim és bàsicament bé per l'augment del preu del gasoil i qualsevol oient que ens estigui escoltant pot pensar això també m'afecta a mi i té tota la raó. Però nosaltres com a pagesia el gasoil és una matèria primera essencial per produir. De fet, a nivell mundial si mengem és gràcies al gasoil. No tenim una alternativa viable. És per això que demanem doncs, la creació d'un gasoil professional amb els mínims impostos que permet la Unió Europea.
0: Per algun lloc he vist que el dia 28 d'octubre hi ha una manifestació a nivell estatal, crec, a Madrid, no?
5: Sí, exacte. La nostra confederació estatal, que és Unió d'Uniones, doncs, juntament amb les altres organitzacions agràries representatives doncs ens convoquen a Madrid, precisament també per aquest augment de costos que estem patint, però també perquè hi hagi un compromís ferm perquè la nova reforma de la política agrària comuna que ja s'està plantejant doncs aposti per la pagesia, no? Per la pagesia professional.
0: Crec que és molt difícil no estar d'acord amb el que deia ara fa un moment Raquel Serran quan deia no volem ajuts, volem ser un sector fort. Veritat que no requereixi d'ajuts que vagin fent capejar la situació, sinó que de veritat doni una estabilitat a un sector que, insisteixo, és absolutament capital per casa nostra, no? Que vagi tot molt bé, senyora Serrat. Aquí tenen els micròfons de Ràdio 4 per el que calgui. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda. És la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. 8 minuts i les 8 del vespre. Dani Guillem, què tal? Bona tarda, Dani.
6: Què tal? Bon vespre.
0: Impressiona, veure tots els tractors al centre de Barcelona.
6: Impressiona, però no sorprèn. I no els hem vist tots, perquè molts no han vingut, per una qüestió que el preu del gasoil... O sigui, a molts pagesos venia avui amb tractor, que era una imatge com la que vam veure fa 2 anys i mig, els hi suposava un cost de 200-300 euros que no podien assumir, perquè el titular d'avui de la pagesia, quan tu vas a muntar un negoci, el primer que mires és si és viable, no? Fas un estudi de mercat, mires si el negoci és viable, fas diversos escenaris de si podràs sobreviure treballant en aquest negoci. Avui en dia la pagesia és deficitària, que és el pitjor dels titulars, no? I el segon pitjor dels titulars, que és amb el que ja s'enfronten des de fa 2-3 anys que porten reivindicant-se i que porten sortint al carrer, és que, a diferència que altres reivindicacions pues, saben a quina finestreta han d'anar, la pagesia té moltes finestretes. De l'europea, de l'estatal, de l'autonòmica, no diré local, perquè la local no, però en té masses. I el problema és que entre aquestes no hi ha tota la comunicació que hauria d'haver-hi.
0: Com sempre, per ordre d'arribada, eh? Nil Font, com estàs, Nil? Bon vespre.
7: Hola, bon vespre.
0: Has sentit tota aquesta xerrada amb la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos? Té molta lògica tot el que demanen, no?
7: Crec que té molta lògica, crec que, com ella havia dit, és que és essencial que tinguem una pagesia forta, és essencial que tinguem un sector primari fort, i fa anys i panys que els hem abandonat. Que hem abandonat el nostre sector primari, que no ens ho creiem, només pensem en el, diguem, en el terciari, no? En els serveis, només pensem en turisme, només pensem... Sembla que tot vagi encarat a ampliar aeroports, tot vagi encarat a... I el que necessitem és tenir un sector primari fort, és essencial per al futur que ve, que vindrà, i per les necessitats, per cobrir les necessitats del nostre país.
0: Clar. Quim Jubert, com estàs, Quim?
8: Què tal, com estàs?
0: Tu també has escoltat tota la conversa amb Raquel Salard. Què penses?
8: Bueno, crec que té tota la raó, que hi ha una crisi de burocràcia i la situació dels pagesos des de fa molt temps que és complicada. També s'ha de dir que, efectivament, el sector primari representa... És molt important, però alhora representa molt poca gent. Uh-huh. I té un pes molt petit. Jo justament he fet... La setmana passada vaig estar pràcticament quasi tota la setmana a França. I em va sorprendre veure com que costa veure aquí la quantitat de camps llaurats. O sigui, segurament a França, que es queixen molt, el pes de la pagesia es veu molt més del que es veu aquí. A casa nostra, cop es veu menys cosa.
0: El pes dels sindicats francesos de la pagesia és brutal. Me'n recordo l'any passat, el que vam patir per arribar al Parlament d'Estrasburg, que fèiem el programa en directe des d'allà, i ens van advertir que hi havia manifestacions i que estava a Estrasburg, que era absolutament impossible. Vam arribar corrents, però corrents...
8: Físicament.
0: Al Parlament, perquè va ser un tràngol de veritat molt potent, va ser justament aquelles mobilitzacions que es van produir quan el tema de Mercosur, d'això que parlàvem ara fa un moment.
8: Que porten, no? Aquesta setmana, de fet.
0: Exacte. Xavi Calafat, com estàs, Xavi?
9: Molt bé.
0: És atracament amb armada, totalment. Perquè tant tu com l'Elisabet Ortega acabeu d'entrar. Hola, Elisabet, com estàs? Bona tarda. Encara que sigui una breu reflexió, perquè per això tampoc no cal haver escoltat l'entrevista, però és evident el que ens estaven dient els pagesos, no? És a dir que, ostres, que estem molt fumuts, que falten recursos, però que falten recursos de debò. M'ha agradat molt aquesta frase de la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. No volem ajuts, volem un sector fort. Té tota la lògica, no?
9: Completament, i a més en un moment on estem veient com les lògiques de la globalització s'estan anant, per així dir, estem veient el proteccionisme de Donald Trump, i com que cada país mirarà cada vegada més pels seus interessos, no? D'alguna forma nosaltres hem de trobar un lloc en aquest nou món i defensar els nostres sectors per, d'alguna forma, tenir la nostra sobirania alimentària i no haver de dependre d'altres països, no? Clar. I si ho deim per els combustibles fòssils i per l'energia, també val per l'alimentació, sobretot perquè quan veiem també com afecta l'emergència climàtica i resulta que exportar al millor els aguacates d'Amèrica Llatina no surten a compte, pues haurem d'aprendre a conviure amb aquesta nova situació.
0: Què dius tu, Elisabet?
10: Doncs jo venia escoltant l'entrevista al cotxe i la veritat que m'he quedat en aquesta reflexió, no? Primer, que no necessiten ajudes, que necessiten ser un sector que es pugui mantenir per si mateix, per la seva feina, i després una altra frase que ha dit, que és que tothom mengem gràcies al dièsel. Sí, sí. Per ells el dièsel no és un bé de luxe per estar taxat en un 21%, que és un bé de necessitat pura, perquè és que si no tenen dièsel assequible, nosaltres no mengem.
0: Estem a 3 minuts de les 8 en punt del vespre i ja hi som tots i totes. Aquí avui al plebé de Ràdio 4, amb un dia en el que haurem de mirar, perdó molt, les dades i la política. Avui és perfecte que hi siguis, no? Perquè és el Xavi és politòleg, expert en dades, d'altra banda. Dani, avui haurem de parlar molt dels moviments de l'esquerra a l'esquerra, no? Amb totes les novetats que s'estan produint a les últimes hores, també, no?
6: Dels moviments i dels no moviments, perquè hem de saber avaluar exactament què és postureig i què és realment un moviment real. Aquestes eleccions, tothom està dient que van d'esquerra de dreta, de PP, de Feijó o de Sánchez. No, no va d'això, perquè és que realment el plantejament que ha de fer l'esquerra des d'un punt de vista electoral és de quina manera el vot útil pot ser útil. I abans ho parlàvem, no? En moltes comarques, votar segons quines candidatures serà literalment tirar el vot a les escombraries, segons a qui votis. Per tant, és molt rellevant aquestes aliances, si es fan, si no es fan, i per mi, jo igual que s'han estat reivindicant aquí de diferents publicacions, jo aquest cap de setmana llegia Carles Castro a La Vanguardia, que feia una analítica brutal de moltíssimes enquestes, i al final la conclusió era, si l'esquerra, tota l'esquerra, no es posa d'acord, no hi ha cap opció a que no hi hagi un govern majoria PP-Vox. Això punt
0: no
6: número...
0: acaba de dir fa 10
6: exacte.
0: Minuts Xavier Torrens.
6: Exacte. I punt número 2. Aquí l'altre dia teníem un representant del diputat del Parlament de Catalunya del Partit Socialista que ell ho deia des d'un punt de vista com a portaveu del Partit Socialista, però que la reflexió era interessant. En moltes comarques del voltant d'Espanya seria molt necessari que perquè no passi allò que va passar en aquelles eleccions que Ciudadanos va treure gairebé 50 diputats i ningú encara sap per què, que és que moltes comarques petitones es van portar a l'escó, perquè aquest escó no se l'emporti ara o Vox o PP en aquells cas dels que voten dreta, doncs, moltes candidatures com per exemple el que seria aquí Comuns, Izquierda Unida, Sumar-se i demés, no s'haurien de presentar en aquell lloc o s'haurien de presentar en coalició amb el Partit Socialista.
0: En qualsevol cas, ara parlarem, perquè estem a 30 segons de les notícies de les 8 i m'imagino que tots vosaltres teniu ganes de poder expressar amb calma aquesta opinió que tingueu sobre aquesta història, però és interessant perquè estem amb el compte enrere absolutament activat. Estem a 48 hores que calgui prendre decisions. Divendres és el dia límit per anunciar una coalició, per registrar una coalició. I fixin-se quins són els elements que tenim al damunt la taula. Una de Colau que avui oferia la possibilitat de fer un pas al costat i fins i tot canviar el nom de Front Ampli per un altre, per tal d'afegir als partits que encara no hi són. I d'altra banda, i ho dèiem aquesta tarda, llegíem un teletip de l'agència EFE, que Podemos s'obria a negociar en Front Ampli, però sense renunciar al lideratge d'Irene Montero. I aquesta és, insisteixo, disculpin-me, perquè sé que a vegades em faig pesat, però això et dona d'alguna manera la raó a aquells que diuen que aquesta pot ser una coalició, sempre dins la possibilitat, amb motor Podemos. Veurem què significa això, veurem què acaba passant, perquè 48 hores de negociació en política et donen per molt. I uns minuts per repassar la informació també, que és exactament el que anem a fer en aquests moments, marxar fins a la primera de Roc Boronat, que és on estarà la redacció d'informatius d'aquesta casa, per saludar la Laura Monell. Com estàs, Laura? Bon vespre.
11: Bon vespre, Toni.
0: Fa una estona parlàvem dels pagesos a Madrid, en canvi els que es manifesten avui són els professors, no?
11: Correcte. Milers de professors madrilenys ja han tornat a sortir aquesta tarda al carrer, formant una gran marea verda pel centre de la capital, sota el lema Defensem el futur. Han reivindicat una educació pública madrilenya de qualitat, el dia que ha començat la vaga indefinida de docents no universitaris. Entre les peticions pujada de sou, baixada de ràtios i hores lectives i reducció de la burocràcia. Escoltem alguns dels estudiants que els han donat suport.
12: Luchar tanto por nuestros derechos y por los de nuestros profesores, que después de todo son un gran pilar en nuestra vida.
13: Que al fin y al cabo muchos se dejan la piel en su trabajo y las situaciones son inviables porque, como decimos, no cabemos en el instituto.
11: Denuncien que Madrid és la comunitat que menys inverteix per alumne, amb menys de 6.000 euros per estudiant matriculat, una xifra que contrasta amb els més de 9.000 euros del País Basc o els 8.000 de Cantàbria. El seguiment de la vaga ha estat del 44,6% segons la Comunitat de Madrid i d'un 70% segons els sindicats. En aquesta manifestació a Madrid hi ha participat Irene Montero, que ha evitat pronunciar-se sobre la proposta d'Ada Colau de renunciar a ser la candidata a la presidència pel Front Ampli, si això pot facilitar una coalició unitària d'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Montero ha reiterat que Podem té obertes ara unes primàries perquè la militància triï què ha de fer la formació.
14: Yo voy a hacer lo que decida la mayoría, por eso hemos convocado unas primarias, se está votando hoy, se vota también mañana en primarias.info, puede votar todo el mundo y precisamente esas primarias son para respetar el resultado de lo que diga la mayoría y eso es lo que yo haré y lo que hará Podemos.
11: La ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE a Madrid de cara a les eleccions del 29 de novembre, candidatura que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El número 3 de la llista serà el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños. En aquest clima preelectoral també tenim molts temes judicials i és que Carles Puigdemont ha urgit avui al Tribunal Suprem aplicar-li l'amnistia. La seva defensa ha presentat aquesta tarda l'escrit d'al·legacions que demanava el Tribunal abans de ratificar l'aplicació de la norma als líders del procés. L'advocat Gonzalo Boye ha instat el magistrat Pablo Llarena a aixecar de manera definitiva les ordres de detenció i que es pronunciï de forma preferent i urgent sobre l'aplicació de la llei del perdó al delicte de malversació sessió, tal com demanava el Tribunal Constitucional. En l'escrit, la defensa de Puigdemont remarca que l'aplicació serena i sense dilacions de la norma a qui va presidir la Generalitat servirà per assolir l'objectiu de normalització institucional recollit a la pròpia llei d'amnistia. I per acabar, en clau de successos, ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquest dimecres a la tarda al barri de la Mariola de Lleida, amb l'objectiu d'interceptar una noia que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i ha agredit donant un cop de puny a un agent dels Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu, ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat expectació entre els veïns del barri.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Laura. Fins després.
11: A tu, fins ara.
0: 8-4 minuts. Anem a actualitzar ràpidament, en aquest cas, la informació del temps. Marxem fins a la EMET. Jordi Urios, què tal? Bona nit.
15: Bona nit. Demà a Catalunya, al litoral i al prelitoral s'esperen intervals de núvols baixos i no es descarten especialment a la primera meitat del dia precipitacions febles i disperses més cap al litoral sud. A la resta predominarà el cel poc ennuvolat. També a primeres hores del matí no es descarten bancs de boira a les depressions de l'interior. Pel que fa a les temperatures demà, les màximes baixen al litoral i al prelitoral i a la resta sense canvi. S'esperen de 29 graus a Lleida, 26 de màxima a Tarragona, 25 a Girona, 24 a Barcelona. Les mínimes la pròxima matinada seran de 18 graus a Barcelona i Tarragona, 15 a Lleida, 13 de mínima a Girona. Les temperatures gairebé sense canvis fins al dissabte. A partir del diumenge s'espera una baixada notable i generalitzada fruit del canvi de temps que arribarà i està previst el dissabte a la tarda i que podrà deixar precipitacions molt fortes en poc temps amb acumulats importants a tot el territori, com diguem, des del dissabte a la tarda i especialment cap al diumenge. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi, i ara parlem del trànsit. Des del Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández, bona tarda.
16: Bona tarda, hores d'ara. Situació en general tranquil·la, tot i que cal destacar algunes incidències. En primer lloc, hi ha un carril tallat a la C-17, a la Garriga, en sentit Barcelona, per un accident. D'altra banda, detectem circulació intensa per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat per la C-58 i la C-33 a Montcada de Reixac. A més d'això, a l'AP7 a Vilafranca del Penedès en sentit Tarragona també detectem trams intermitents de trànsit dents en aquests moments. I finalment, en les dues rondes de Barcelona, sobretot retencions en sentit Trinitat. A la resta de carreteres, com he comentat abans, situació en general molt tranquil·la. És tot, molt bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Senyores, senyors, 8:06 minuts. Aquest és el Pla B de Ràdio 4. Avui comentem l'actualitat amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, en Nil Font, exconseller portaveu de districte per Esquerra Republicana de Catalunya a Barcelona, la vicesecretària territorial del Partit Popular de Catalunya, Elisabet Ortega, Xavi Calafat, que és politòleg i analista de dades, i l'advocat i exdiputat per Junts al Parlament, Quim Jubert. Bé, el tema amb el que hem arribat a les 8 és clar, la situació de l'esquerra a l'esquerra, ja que tenim aquí una persona d'esquerra, republicana. En aquest cas, m'agradaria saber, Nil, com estàs vivint tota aquesta situació.
7: És a dir, crec que, evidentment, és complex. Crec que, evidentment, hem d'anar a buscar el vot útil, les esquerres, i, per tant, estic d'acord en que en certes circumscripcions presentar-nos tots per separat no té cap sentit. El tema és que el que no té sentit tampoc és demanar que els partits que són nacionalistes i que, per tant, tampoc volen representar aquest estat o no volen representar aquest govern es presenten en coalició amb unes forces que, evidentment, sí que tenen la intenció de presentar-se. Què vull dir amb tot això? Per exemple, i és ben senzill, vull dir, tu mires els números, Esquerra Republicana a Catalunya traurà altament probable representació a totes les províncies. Qui no ho farà? Segurament Sumars. Doncs segurament, en aquest sentit, les forces d'esquerres, que són, es diuen plurinacionals, haurien d'entendre que en certes zones segurament no haurien de presentar una candidatura, que ja hi ha una candidatura d'esquerres, diguem-ne, que, a més, el candidat que presenta Esquerra Republicana és un candidat que ells mateixos han elogiat i, per tant, haurien de fer un pas de costat en certes províncies on saben que difícilment trauran resultats com per treure diputats. I això s'extén, diguem-ne, a tants altres territoris com podria ser a Euskadi amb Bildu, com podria ser el BNG, diguem-ne, a Galícia, etc. Que crec que en aquest sentit és una mica el que ha plantejat Podemos amb Esquerra Republicana, de dir, escolta, nosaltres segurament a Catalunya no trobarem representació, per tant, confiant que sou partits d'esquerres, etc., us vull dir, no ens presentarem en contra vostre, diguem, el territori que vosaltres representeu i que segur que traureu representació, i en aquest sentit, a canvi, doncs ens doneu suport a la campanya a nivell, diguem-ne, mediàtic i a nivell espanyol.
0: Elisabet, tu, clar, tot això t'ho mires amb la tranquil·litat que no t'afecta directament com a partit, no?
10: No, home, no he d'opinar i no de pensar quina seria la millor solució si jo fos una persona d'aquest partit, però sí que el que jo manco a trobar, no, en el debat públic és el programa, no? S'estan parlant només de noms i el que volen fer aquests noms que després aniran al Congrés és el de menys. I, clar, quan comencen a dir no, però això no va de persona, jo m'allunyo, jo m'aparto, ja, però mai no ho fan i sempre el debat gira entorn a persones, perquè ara mateix, mirant-ho des de lluny, l'única cosa, no, que veus clar és que Podemos no pot, Irene Montero no pot amb Yolanda Díaz i tot ve d'això. I, clar, i un altre partit, un altre nom, una altra coalició per acabar representant el mateix espai polític que tenia els 90 Izquierda Unida, jo no acabo d'entendre.
0: Quim Jubert, com ho veus?
8: Bueno, a mi em passa una mica el mateix, tampoc em va molt la cosa. A mi em sorprèn molt aquests actes de gran generositat d'Ada Colau, que diu que tenia un pas al costat quan s'havia retirat de la política, es dedicava a fer creuers. O el cas d'Irene Montero, que va dir que dos mandats, limitació de mandats, la hemeroteca és molt dura. Però, evidentment, la política està feta d'egos. I aquí veiem una exhibició d'egos més que de projectes. Incluint-hi el Rufián, també.
0: Segurament, de tota manera, el moment dels projectes vindrà després. És a dir, segurament haurà de venir després el moment dels projectes. Xavi, com ho veus tu?
9: Bueno, tot plegat és una mica complex, però és evident que l'esquerra sempre ha necessitat d'alguna mena de coalició perquè representa ànimes molt diferents i, per tant, sempre ha buscat la manera d'encaixar també la plurinacionalitat en la representació social, ha hagut moments millors, moments pitjors. En Catalunya, el 2023, els comuns van ser segona força per damunt d'Esquerra Republicana. Fa bastant poc, realment, no fa ni 4 anys encara, perquè anem a una convocatòria anticipada. Llavors, a mi me costa parlar de coalicions, quan alguns parlen de coalicions i estan demanant retirar candidatures, ja automàticament. Jo crec que és més una estratègia que no una estratègia per guanyar vot útil i a veure si fem tombar a un rival, que una estratègia sincera de buscar el millor resultat. Per exemple, Lleida. En Lleida, si els comuns no van treure res, però si ara mateix penséssim que aquests vots se poden sumar automàticament a Esquerra Republicana o al PSC i lleven la candidatura dels comuns, que és algo bastant improbable, perquè són candidatures que representen ànimes diferents, no hi hauria un diputat extra per PSC i per Esquerra Republicana si entenem que els resultats seran més o menys similars a Lleida en aquest sentit, no? Per tant, a vegades, quan se parla automàticament de retirar candidatures, penso que realment hi ha una estratègia poc sincera d'alguns partits per guanyar espai. Ho entenc des d'un punt de vista electoral, però llavors siguen sincers, això no va ni de plurinacionalitat, ni de que uns són més catalans o més independentistes. En Catalunya hi ha moltes forces que no són independentistes i tenen dret a presentar-se a les eleccions i a tenir els seus propis projectes, clar que sí.
0: Dani, sí.
6: Jo crec que hi ha, o sigui, jo crec que per dues bandes. Primera banda, jo crec que ningú està a l'alçada ara mateix, ni Esquerra Republicana, ni Podemos, ni Sumar, ni Comuns, ni Izquierdas Unides, ni ningú de l'esquerra a l'esquerra del PSOE, i en bona part del PSOE tampoc, perquè realment jo crec que el moment històric, i a mi, l'altre dia, per exemple, una amiga em deia, és que et fa por la dreta. No, a mi no em fa por la dreta. A mi no em fa por el PP. A mi em fa por la ultradreta. I a mi em fa por el pes que aquesta ultradreta tindrà en aquest govern de dretes. A mi no em fa por Feijó. A mi no em fa por... És que no em fa por, per dir-te, ni Ayuso, amb les seves borrades. No em fa por, per res. Però l'ultradreta, Abascal i tot el que envolta Abascal i les propostes que porta, sí que em fa moltíssima por. Per tant, jo parteixo d'aquesta base, que ningú està estant a l'alçada de les circumstàncies. És molt senzill. És molt senzill. Si el que s'ha de muntar és una coalició electoral, agafem quantes marques hi ha. Hi ha Podemos, hi ha Sumar, hi ha Izquierda Unida, hi ha Comuns, hi ha Esquerra, si me'n deixo algun, dieu-m'ho.
17: Hi ha Compromís, hi ha el BNG... Doncs
6: fem una papeleta on te surten tots.
17: Sí, però deixa'm dir-te que vaig veure una entrevista a Adelante Andalucía i no tenen cap mena d'intenció de formar part d'aquesta coalició.
6: Per això ningú està a l'alçada. Per això ningú està a l'alçada en aquests moments. Per tant, fem una papeleta on surten tots i es fa una llista cremallera. Un de cadascun... i quan s'acaba la llista cremallera es torna a començar. És així de senzill. Perquè, si no, caurem en el que, per exemple, la representant del PP aquí està dient que és un tema d'egos, el representant de Junts per Catalunya també ho està dient, és un tema d'egos i s'estan matant amb els egos. És així de senzill. Tenim un exemple que aquí a Catalunya va passar. Any 99. Eleccions autonòmiques. Eren les últimes eleccions on es presentava Jordi Pujol per la reelecció a president de la Generalitat. I era el primer cop que Pasqual Maragall tornava d'Itàlia per presentar-se i batallar-li la presidència de la Generalitat a Jordi Pujol. A Girona, tant PSC com Iniciativa van detectar que si anaven per separat, el PSC traia pitjor resultat i segurament Iniciativa no traia representació. I es van presentar junts, en coalició. No es tracta de renunciar a candidatures, Nil. Es tracta d'unir-se. Per això jo parlo de vot útil, per això jo parlo de donar-li utilitat al vot d'aquesta gent que vol votar Esquerra i que, si no, el seu vot anirà a les escombraries. Què van aconseguir? Van aconseguir que la candidatura de Pasqual Maragall, perquè ens entenguem, amb tots els detalls, perquè no és només la candidatura de Pasqual Maragall, va guanyar amb vots a Convergència i Unió, però no va guanyar amb escons, perquè és el que té la llei d'on. Per això estem parlant que hi ha determinades províncies d'Espanya en què, si no hi ha una coalició concreta, hi ha vots que se n'aniran a la bessura. I Lleida, com tu deies, n'és un exemple. I Girona n'és un altre.
17: Fem-ho una mica fàcil, ho dic perquè realment la complexitat a l'hora d'intentar entendre
6: és que no és
17: tot
6: fàcil.
17: Això és una mica complexa. Però clar, ens oblidem d'una cosa, que és que tot això ho fan persones. O sigui, ho fan persones que no neixen avui. I que, evidentment, a l'hora que es posen a negociar, jo crec que tenen a la ment històries que han passat abans. Aquest matí sentia una entrevista que li han fet a Irene Montero, no recordo ben bé on recordava com d'alguna manera Sumar havia actuat quan Podemos estava al govern i com havien fet fora el govern. Clar, jo diria, no sé com ho veieu, però l'oferta de Sumar a Podemos perquè vagin amb una lideresa que ja està fins i tot anomenada, que és Ada Colau, coneixent com és Irene Montero i coneixent com funciona Podemos, diríem que era una mica ingènua, no? És a dir, perquè és evident que no tenen cap mena d'intenció, estic mirant el Xavi, perquè no tenen cap mena d'intenció de tornar a passar pel mateix.
9: O sigui, jo entenc que 2023 és el que diu el nostre estimat Enric Juliana, no? L'error Magariños, no? que es en el momento en que se apartan a los dirigentes principales de Podemos para impulsar como un Podemos fresco, ¿no? Como un Podemos 2.0, renovado, más propio al Partido Socialista, que pugués arribar a un acuerdo más fácil en Pedro Sánchez. Eso se ha demostrado que es un error. Pero en el momento en que Yolanda Díaz fa un pas enrere, también se comienza a trabajar para negociar una nueva coalición Podemos. Y yo creo que Podemos no ha estado sincer del todo, porque en el temps que se estaba negociando això, Podemos estaba tancant un acord amb Esquerra Republicana i Gabriel Rufián per un altre costat, sense avisar a ningú de que anava per allà el seu intent. Per cert, crec que un acord que no s'acaba d'entendre molt bé per on va, perquè Gabriel Rufián ficava un tuit dient no, vull que Comuns i Esquerra s'entenguin. Després Esquerra Republicana deia no, no, no hi ha res per entendre-se. O vostè se retira i s'integra o patates, no? Venien a dir de la direcció d'Esquerra. Però és evident que jo crec que Podemos no ha estat sincer i, per tant, ha hagut aquesta manca de desconfiança que ha fet necessari que aquests partits situessin Ada Colau, perquè és després del moviment de Rufián i de Podemos que Ada Colau fa un pas realment endavant i que aquests partits la situen, no? Com de dir, és una estratègia de negociació de tu has situat ara, que és Marc, pues jo també he de fer un pas endavant.
17: Sí, sí. Digues, digues, Nil.
7: No, jo el que volia dir és... Vull dir, sí, segurament, potser Podemos no ha estat sincer, però és que, clar, és a dir, en aquest cas també demanem a Esquerra una cosa quan fa dos dies li estava intentant fer un nou hostil a Esquerra Republicana. Vull dir, és que, clar, és a dir, se li intenta treure el candidat per totes les vies possibles, a hores i per haver, diguem-ne, amb 50.000 focs per sobre, mentre nosaltres estem intentant tancar un pacte amb el nostre candidat, i al mateix temps se'ns demana, no, escolta, un acord, ara que no sé... Home, escolta, vull dir...
9: Sols una cosa, Nil, està Rufián el que s'ha posicionat dir, allà. Ha estat no, ell mateix dir, el que volia
7: sí,
9: fer
7: sí,
9: això.
7: Sí, no, que el Rufián, evidentment, també d'això en sis, però, evidentment, el que no pots és que mentre un partit diu que està pactant amb el seu candidat, el d'això en sis, es llencin allà, a tort i a dret, amb una OPA hostil per intentar, diguem-ne, coaccionar el que ve a ser tota una estructura i una organització que té més de 95 anys d'història. Llavors, el que jo em refereixo... I després, quan aquesta persona decideix que, evidentment, es presenta amb el seu partit, llavors se li tiren els trastos per sobre i, bo, un traïdor a la pàtria i a l'Espanya a l'esquerra. Llavors, clar, és a dir, evidentment, dir que tot és culpa de Podemos, dir que tot és culpa d'esquerres, és molt senzill. Crec que el panorama és molt més complex que simplement això. Crec que Sumar, evidentment, també té part de responsabilitat del que és tot aquí al mig. I el que no es pot pretendre, és a dir, jo no pretenc que Sumar, diguem-ne, renunciï a totes les candidatures a tot arreu, evidentment que no, vull dir, tenen tot el dret de presentar-se. El que jo dic és que el que no té sentit és que projectes nacionalistes d'esquerres, com també n'hi ha de dretes, vull dir, que evidentment no venen, és a dir, evidentment venen a fer una ajuda internacionalista, perquè creiem des de les esquerres en la lluita internacionalista, però evidentment nosaltres no venim a resoldre el que és l'estat espanyol. I per tant, és evident que des de la nostra posició i des de la nostra història és complicat entendre que el que venim aquí ara a fer és una salvació, diguem-ne...
6: Tan diferents no sereu si compartiu grup al Parlament Europeu.
7: No, no, no, però és que una cosa... Perdona, però el Parlament Europeu és una cosa... igual que, vull dir, també s'han fet coalicions, diguem-ne, a nivell estatal, però s'han fet coalicions a nivell estatal amb altres grups, diguem-ne, que suposen nacionalitats diverses del...
6: Compartiu grup al Parlament Europeu a l'esquerra verda.
7: Sí, això ho sé.
6: D'esquerra. Sí. Per tant, tan diferents no
7: sereu. No, però una cosa és quan estàs defensant Europa i una altra cosa és quan estàs defensant l'estat que t'oprimeix com a nació, i crec que no entendre aquesta diferència, diguem, a nivell polític, és important.
9: Jo estic perfectament d'acord amb Nil, i de fet em pareix que el problema està com l'ha aliat Rufián en aquest sentit. Hi ha coalicions que tenen sentit i coalicions que no tenen sentit. La coalició Sumar i Podemos és una coalició que té sentit. Aliar les esquerres estatals d'àmbit nacional espanyol i les esquerres independentistes no té sentit, i a més no cal electoralment. Bildu ja té molt de vot i traduirà aquest vot en escons. Esquerra traduirà el seu vot en escons. No hi ha un problema aquí. El problema està a l'altra banda.
6: És que aquí hi ha una gran diferència, que és que, per exemple, Bildu entén de què van aquestes eleccions. Esquerra no entén de què van aquestes eleccions. S'estan equivocant. No només Esquerra, jo dic, tothom s'està equivocant. Aquestes eleccions no van de Catalunya, no van del País Basc. Ho sento, van d'Espanya.
7: Sí, evidentment.
6: Van d'Espanya. Per tant, si et presentes, et presentes sabent que vas a jugar-te unes eleccions que van d'Espanya, no van només de Catalunya. O sigui, si Rufián es presenta a les eleccions, cosa que farà Junts per Catalunya, i jo crec que s'equivocarà, i jo crec que Junts per Catalunya patirà un retrocés electoral, tenint en compte, un, que és el principal causant d'aquest avançament electoral, i dos, que amb les darreres eleccions que ja ha dit...
17: Ara hi vaig, Quim.
6: Amb les darreres eleccions que ja ha fet, ja ha dit que no votarà ni investidura PP Vox, que jo crec que no li farà falta, ni tampoc investidura o cap possible investidura del PSOE. Per tant, hola, què fem aquí? A què ens presentem? A què venim a jugar? les lectures, des d'un punt de vista de missatge a la ciutadania, que va a tirar una papereta allà dins que vol que serveixi d'algú, són totalment equivocades des del meu punt de vista.
17: Va, tinc res d'escoltar altres punts de vista, perquè ni el Quim ni l'Elisabet fa estona que no comenten res. Quim, què dius?
8: Junts, naturalment, que es presentarà i naturalment que, segons el resultat, prendrà una decisió, el que es diu en campanya o en precampanya, després dels fets i els resultats ho canvien, no? Jo crec que la previsió del CEO d'avui és negativa, perquè només pel fet de que Aliança no es presenti, segurament el resultat de Junts serà menys dolent del que aparenta a les enquestes, perquè recollirà part dels vots. Jo no crec que els vots d'Aliança, que bàsicament hi ha molta part, que jo no crec que sigui vots feixistes, sinó vot de gent enfadada, vagin a d'Aliança a Vox. No. Aniran segurament a Junts.
17: Elisabet, què dius, tu?
10: I a mi deixeu-me aterrar molt a la butxaca, però jo crec que gran part de la batalla que hi ha, si et presentes tu o jo, és conformar un grup parlamentari i els 30.000 euros mensuals que té d'aportació econòmica, de veritat. I així ho penso i així ho dic. No és tant ja els egos, que òbviament és, però no es volen integrar, perquè si tu integres un partit petitó en una coalició i et quedes dins d'aquest grup parlamentari, els diners no passen per la teva junta directiva.
6: Pues mira, jo poso un altre exemple que va fer de la necessitat virtut, que és quan Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds i Izquierda Unida, cadascun va treure, crec que un diputat, que era Gaspar Llamazárez, Joan Herrera i Joan Ridao. I llavors la mesa del Congrés, per facilitar el funcionament del Congrés, els hi va permetre sumar vots, i amb escons no, però que amb vots absoluts, sí que sumaven la necessària quantitat com per fer un grup parlamentari instrumental. I aquí tot va funcionar, es van posar d'acord, es van repartir temps, es van repartir diners. Per tant, és possible. I no cal el regionalisme, ni Catalunya, ni si vas amb un partit espanyol, si no vas amb un partit espanyol. O sigui, no cal.
17: En qualsevol cas, la pilota està ara en una altra taulada. La taulada realment, jo crec, perdoneu-me la gosadia, però realment interessant, abans d'arribar a aquestes altres taulades, està situada sobre Podemos i Sumar, des del meu punt de vista. Sobretot perquè, a més, avui hem tingut una autèntica pluja de dades, perquè no només hem tingut el CEO, al que s'hi referia el Quim, sinó que també hem rebut el que és el CIS, que d'alguna manera, a més, està fet aquest CIS en el moment en el qual estava tot el problema de Mari Carmen, és a dir, fa pocs dies, al damunt la taula, i això el que d'alguna manera beneficiaria, segons el CIS de Tezanos, ho dic així perquè com jo sé que després l'Elisabet voldrà posar-hi, no, l'accent en el qüestionament d'aquest CIS, doncs el que ve a dir és que efectivament amb el tema de l'habitatge disparat com a preocupació ciutadana, és el primer tema, ho és sempre, però aquesta vegada ho explica molt més gent, ho diu molta més gent, en realitat estem a gairebé 12 punts segons, insisteixo, el CIS entre el PSOE i el Partit Popular, i amb un Vox que va a l'alça, amb una Esquerra Republicana que déu-n'hi-do també com puja, amb Junts que baixaria, i com molt bé comentava el Quim Jubert, en aquest cas Aliança Catalana no es presentaria a les eleccions, per tant aquells vots que en principi anirien cap a Aliança, doncs hi ha el dubte de qui se'ls acabaria emportant. Miro el Xavi, com és el politòleg i l'analista de dades, i somreies quan jo anava comentant algunes de les dades del CIS. Explica'ns el perquè d'aquest somriure, Xavi.
9: Bueno, sí, m'ha fet gràcia quan deies que la companya representant ara del Partit Popular anava a dir algo, i jo també he de dir algo com a politòleg i com a analista de dades. No m'agrada gens que el CIS digui que el PSOE va 12 punts per damunt del Partit Popular. O sigui, jo rep una enquesta així, la tiraria al FEMS, sincerament. I me declaro un votant progressista, Però el que s'ha fet amb el CIS, jo crec que és una poca vergonya absoluta. Sí que és veritat que no tot el CIS s'ha de tirar al FEMS, perquè és veritat que les dades internes que té són bones, són enquestes presencials, és una mostra molt àmplia de molt de votants de tot l'estat, llavors té coses aprofitables el CIS. I en la mateixa matriu de transferències que publica el CIS, no, que sabeu que és creuar el rècord de vot per la intenció de vot, el que diuen que van votar en el passat i el que votarien ara els votants, podem fer una estimació sense el mètode de Tezanos, que el que fa és no corregir els errors d'entrada que té el CIS. Si fem aquesta estimació, sí que veiem que el PSOE està pujant posicions, no? I que, en certa forma, s'està confirmant la hipòtesi de Moncloa, no? Que Moncloa té una hipòtesi que és un Vox molt fort significa que el PP no serà primera força. I el PSOE, per tant, té capacitat de, a lo millor, no guanyar el govern, per com està l'esquerra a la seva esquerra, però sí ser la primera força i a veure què fa llavors el senyor Feijóo tinguent un PSOE primera força, no? I això se veu en les dades internes del CIS, no utilitzant el mètode d'estimació de Tezanos, que és totalment horrible, podem veure un empat tècnic entre el PSOE i el Partit Popular i un Vox disparadíssim arribant al 18%, no? Llavors, si Vox està en torn al 18%, i això són quasi 70 escons, segur, és difícil que el Partit Popular sigui segon, primera força.
17: Déu-n'hi-do. Elisabet, com ho reps?
10: Doncs mira, primer que el Dani abans, quan estàvem parlant encara dels projectes de l'extrema esquerra, has dit alguna cosa que segons les enquestes, Junts no faria falta, no?, per investir PP-Vox, i jo volia, no volia tallar ni introduir el tema que sabia que venia de si ponies en duda CIS de Tezanos, clar. Perquè si ja tu estàs dient així directament, em va fer gràcia, no? Xavi,

0: I després, si un polític necessita d'un CIS per saber quins problemes té la seva ciutadania, què fa de política que se'n torni cap a casa. Llavors, no veig en cap cas ni en cap tipus d'interès públic d'aquest tipus d'organismes.
1: Què passa, Nil?
2: No, que penso que crec que sí que tenen interès públic, segurament no la intenció de vot directe, però crec que totes les dades que recull, totes les dades que exposa, si més no, pel simple fet de periodisme i informació a la ciutadania, crec que sí que té molta rellevància. Vull dir que crec que és essencial que la ciutadania estigui informada i tingui llocs fefins on anar a recollir informació. Repeteixo, sí, segurament l'estimació de vot no és la més idònia, però si tu reculls les dades crues, crec que et donen molta informació a la ciutadania en general, i per tant tancar tot el... Vull dir, perquè l'estimació pot ser incorrecta, tancar tot el risc, a mi em sembla una mica, diguem-ne, ja que m'ha dit extrema esquerra, a mi em sembla una mica extremista.
1: Què dius tu, Quim?
3: Jo crec que són, tant el CIS com el CIO segurament són millorables, però són necessaris, perquè quan veus les enquestes fetes privadament pels mitjans de comunicació, aquestes sí que directament les pots tirar a les escombraries. Per tant, no m'ho carregaria.
1: Dani, demanar-los la paraula.
4: Sí, jo crec que és fer-nos trampes al solitari i pagar enquestes privades amb diners públics. Perquè al final el principal finançament dels partits públics és finançament dels partits polítics és finançament públic. Per tant, és fer-nos trampes al solitari. I el CIS, que jo tampoc estic d'acord amb la cuina de Tezanos i no estic d'acord amb el CIS, malgrat sí que crec que la baixada... O sigui, jo crec que la baixada de Junts per Catalunya és una qüestió de teoria política que no cal un CIS. Vull dir, tu tires enrere... i tothom que ha provocat unes eleccions anticipades ho ha pagat a les urnes. Punt. Ho tinc claríssim. Vale? Més enllà d'això, i afegint a el que deia en Xavi, estic totalment d'acord amb l'anàlisi que feia en Xavi, jo afegiria alguns elements, per exemple, el que ja indicàvem ara de si la unió de l'esquerra o no la unió de l'esquerra, i jo hi ha un leitmotiv, hi ha una frase que porto escoltant. Jo vaig entrar en periodisme polític a la SER l'any 2005-2006, just quan es va començar tot el procés de redacció del nou estatut. Vaig sortir de comunicació política a l'any 2017. Estem parlant de més de 10 anys, d'una manera o altra, en periodisme o comunicació política. Hi ha algo que he sentit sempre, que és que hi ha entre un 25 i un 30 d'indecisos. Un 25 i un 30% d'indecisos. I ho sento molt. O sigui, de la mateixa manera que sí que veig que el PSOE en campanya electoral sempre puja entre 4 i 6 punts i recupera vot i remunta, i això ja ho vam veure en el 2023, i és un tema que el PP va desmereixer i no va tenir en compte, i entenc que aquest cop sí que el tindran en compte, perquè caure dos cops a la primera pedra seria bastant, bastant estúpid, la mobilització d'aquest 30%, d'aquest 25-30%, no l'he vist. No l'he vista. Mai. No l'he vista mai. Aquest 25-30%, si es presentessin realment a les eleccions, hi haurien uns quants escons, eh?
1: Què volies dir, Quim? Ah, m'havia semblat que demanaves la paraula. Bé, tot està per escriure. Insisteixo que en política... Avui estem a 14 d'octubre, per tant, falten... un munt de setmanes encara per les eleccions.
4: Set
1: i tenint
4: setmanes
1: en compte...
4: i mitja.
1: Sembla una pel·li, aquesta. 7 setmanes i mitja...
4: Jo t'ho aniré recordant totes les setmanes.
1: No, està molt bé. 6 i mitja, 5 i mitja, no? Amb aquest temps i tal com tenim el panorama, insisteixo que tenim molts assumptes al damunt la taula, veurem una mica per on van els trets. Avui hem vist com també Madrid s'està omplint de manifestacions. En aquest cas, avui eren professors, també hi ha la sanitat, en fi, tenim el país una mica mogut a molts nivells i recordem-ho, que efectivament l'11 de novembre, ja ho dèiem abans, ja ha convocat aquesta vaga general que provocarà clarament que el tema de l'habitatge torni a estar damunt la taula durant els primers compassos d'aquesta campanya electoral. El que no sabem és si quan comenci la campanya electoral, bueno, imaginem que sí, ja tindrem a casa Carles Puigdemont o no. Avui hem tingut una altra notícia amb el Tribunal de Comptes on efectivament s'ha amnistiat a Carles Puigdemont, també a Oriol Junqueras, a Artur Mas, hi ha 30 exalts càrrecs del govern que efectivament poden estar tranquils, entre altres coses, perquè no hauran de posar els 5 milions d'euros euros que efectivament hauran de ser retornats per part del Tribunal de Comptes. Es sentíem per obrir el programa el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, deia molt clar, el que toca és que el Suprem es posi les piles i s'acceleri aquesta amnistia. Recordem, i ho dèiem ahir, que Toni Comín ja d'alguna manera ha insinuat que el dia 24 d'octubre tornarà a Barcelona,

0: creuant a Barcelona, no, perdó, a Catalunya, creuant a peu la frontera amb França. Quim, com estàs veient això?
1: Home, és superimportant. Aquesta sentència del Tribunal de Cuentas era molt esperada i és superimportant perquè, de fet, és la primera sentència que aplica realment l'amnistia també en els exiliats. Per tant, i a més allibera de responsabilitat de 35 persones que tenien els seus béns embargats, la Caixa de Seguretat va posar una fiança important, no només constituïda per l'entitat social, sinó pels ciutadans. Aquests 5 milions s'han de retornar. Jo tinc molta curiositat per saber què se'n farà després a la Caixa de Seguretat, què passarà, no? Bueno, en qualsevol cas, jo crec que és una notícia excel·lent i molt important, i de fet el Toni Comín pot tornar sense esperar que el Suprem i que el es pronunciï gràcies a aquesta retirada.
0: Què? Vols seguir tu, Nil?
2: No, és a dir, comparteixo en què és una sentència important, diguem-ne, crec que comença a arreglar-se, diguem-ne, la ignomínia que va passar, diguem-ne, de les sentències, diguem-ne, la ignomínia o la vergonya que vam passar molts, bueno, que seguim passant, en gran part, amb la justícia espanyola, però, evidentment, en aquell moment on ens sentíem completament desprotegits davant de certs jutges que aplicaven, diguem-ne, les lleis de forma desmesurada. I, per tant, tot i que crec que res d'això resol definitivament el conflicte, perquè molts dels que en el seu moment van donar suport, no?, diguem-ne, o que deien que mai aplicarien l'amnistia, han estat obligats a aplicar l'amnistia, i per tant no deixa de ser un, bueno, ho heu fet perquè ho necessitàveu fer, però no és un ho heu fet perquè realment us venia de gust fer, però realment crec que és un descans per moltíssima gent, que crec que això és importantíssim, és a dir, 35 persones, però és que les seves famílies, és a dir, el que estava patint aquesta gent era desmesurat. I per tant, crec que no hi ha, vull dir, no es pot fer res més que celebrar que aquesta sentència per fi s'apliqui i bueno, el que dèiem, que resolgui el Suprem, que resolgui, perquè també és bé que seria graciós que ara tornés al Comín i de cop el Suprem digués, intentés dir que no, saps? També seria una mica tot... bueno, no graciós pel Toni Comín, pobre, però vull dir, realment seria, diguem-ne, la vergonya ja absoluta de la justícia. Entenc que accelerant abans que torni Comín, precisament perquè no pugui passar res en aquest sentit.
0: Què dius tu, Dani?
3: Jo ras i curt, a Comín li demanaria, sisplau, torna amb cotxe o torna amb avió, no cal tornar a peu, no cal fer la pantomima, no cal. No cal, si hem un país seriós on la gent creu a les fronteres amb cotxe o amb avió, que és el que fa tot quisqui. I si ho pots fer en cotxe, que segurament contaminarà més que un avió, menys que un avió, doncs molt millor.
4: Tot quisqui és una expressió molt moderna, trobo.
3: Sí que sí.
4: Sí, feia temps ara que no se'n digui el tot quisqui. Perdona,
3: No, no, és que tens tota la raó, ho sento, m'ha sortit a dins.
4: Digues.
3: M'ha sortit de la meva vida
4: dels
3: anys 80.
4: No, si és només una observació.
3: M'ha sortit de la meva joventut dels anys 80.
4: Observació generacional. Deixem-ho aquí. Digues.
3: Dit això, jo sentia avui Jordi Turull dir que és qüestió de justícia. No, no és qüestió de justícia, és política. És política perquè, al final, la política ha hagut d'arreglar i ha vingut a arreglar allò que la justícia no s'hi hauria d'haver ficat mai. Per tant, ras i curt, és política. I, per sort, la política va intervenir i ara mateix, pues, primer tornarà Comín, després tornarà Carles Puigdemont i han de tornar amb una certa normalitat. I jo crec que aquí el que s'ho està agafant de la manera més intel·ligent és el propi Carles Puigdemont, que ja ha dit que porta 8-9 anys fora i que ell el primer que farà quan arribi és veure quina Catalunya es troba. Perquè és que no té res a veure la Catalunya que va deixar amb la Catalunya que es troba. Per tant, siguem sensats, siguem seriosos, siguem un país madur en molts sentits i creuem les fronteres, per favor, amb vehicles homologats.
4: Sí, híbrids, no? Híbrids, no?
3: Si pot ser, mira, encara millor i tot.
4: Elisabet, va, què dius?
5: És que ara m'ha ficat al cap que veia en patinet. Jo no. Clar, ara ja no. respecte, no, òbviament, a les sentències no ens agrada. Jo tampoc no soc jurista, no soc l'experta del tema. Si han dit que no se'n van utilitzar fons europeus, doncs ho hem de confiar i així ha sigut. I jo només desitjo, no, que l'ofer aquest fijo discontinuo que sembla que cada dia part ens acusen, doncs que deixin, no? Hi ha jutges que et jutgen i a vegades et donen la raó i un altres no. Això no converteix ni el jutge ni en progre, ni en fatxa, ni en res. Un jutge que està fent la seva feina.
0: Va, Xavi, què dius tu?
6: Tinc dubtes de què dir, però sí, me sumo a tot el que s'ha dit en la taula. Sí que crec que l'aplicació definitiva de l'amnistia, que per desgràcia triga moltíssim, perquè és una llei que es va aprovar en les Corts Espanyoles ja fa 2-3 anys i ha trigat moltíssim en poder-se aplicar, pues considero que ja era hora i que a partir d'aquí pues s'obrirà una nova etapa finalment i Catalunya segurament passarà pàgina de l'època del procés i veurem quines són les configuracions polítiques que se donen tant en l'Estat dels partits catalans com en el Parlament de Catalunya.
0: És molt interessant perquè abans parlàvem del CIS, no hem fet referència al CEO i clar, hi ha un punt... Digues.
5: Sí, no, només afegir, Catalunya ja ha fet passa de l'independentisme. Són els polítics catalans independentistes qui no ho fan.
6: Bueno, jo crec que fins que no vingués Puigdemont no se podia passar pàgina realment del procés. I ara veurem a partir d'ara què passa.
0: De fet és un interrogant que el tenim al damunt la taula, que és veure què passa. És a dir, més enllà de les teories que cadascun de nosaltres tinguem, fins que no comencem a veure l'efecte real d'aquesta situació, doncs no podem anar especulant, no? Ahir vam entrevistar el programa José Zaragoza, el coordinador dels diputats socialistes al Congrés, i ell parlava de que aquesta sentència, la tornada de Puigdemont, és tancar la carpeta del procés, però en canvi hi ha altres persones que segueixen insistint en que l'independentisme continua absolutament viu. I, de fet, per exemple, sense anar més lluny i davant d'aquests micròfons, Joan Canadell, el diputat de Junts al Parlament de Catalunya, ha sostingut en més d'una ocasió que ell està totalment convençut que la tornada de Carles Puigdemont serà un revulsiu de cara a que la gent torni a entusiasmar-se amb la possibilitat de votar Junts per Catalunya. Què vols dir, Nil?
2: Jo volia dir que crec que una cosa és tancar la carpeta del procés i una altra cosa és tancar la carpeta l'independentisme.
0: Són dues
2: coses completament diferents. És a dir, evidentment, hi ha un canvi d'etapa que crec que tots hem d'assumir. Per tant, sí, evidentment, diguem-ne, serà una carpeta tancada, però que no vol dir que a la propera carpeta no hi hagi independentisme. És a dir, de fet, crec que el CEO deia que igualment hi ha el 43% de la ciutadania, no sé si era, a Catalunya, que com a mínim segueix defensant, diguem-ne, la independència de Catalunya. Per tant, no és un deixem de la independència o els independentistes desapareixen. És un canviem de procés, es canvia l'estratègia i evidentment, de cares a futur, doncs és probable o que els partits independentistes intentin, diguem-ne, vehicular de forma democràtica o amb les eines que tinguin, gestionar el tema d'un referèndum, una independència, etcètera.
3: Però l'independentisme no tornarà a tenir una altra oportunitat política fins que no desapareixin escenes, com jo que l'altre dia vaig veure en una altra ràdio, Catalunya Ràdio, on Joan Tardà li retreia a Jordi Turull...
2: Estic d'acord.
3: ...que en el seu dia, quan es van fer els indults, hagués parlat malament d'aquells que van negociar els indults i que ara que s'aplica l'amnistia tampoc hagi... que ell feia servir l'expressió errònia, perquè crec que no s'ha de plantejar així, de donar les gràcies a l'altra part política que també havia plantejat i posat sobre la taula aquesta amnistia.
0: El que deia Joan Tardà és que just l'endemà que s'aprovessin aquests indults, des de Junts es va dir que els d'Esquerra eren uns botiflers. Realment diríem que aquell vídeo és que més enllà de l'emissió de TV3 és que ha recorregut tots els TikToks i Instagrams i vídeos de WhatsApp que s'han enviat en les darreres setmanes. Havies demanat la paraula, no, Xavi?
6: Sí, jo estic d'acord amb el que deia Daniel. L'independentisme, evidentment, no s'acabarà perquè vull dir, és una tradició política arrelada al país de segles, no? Com Esquerra Republicana i, en definitiva. El que sí canviant són les majories parlamentàries. O sigui, jo crec que hi ha un altre factor en la taula, que és l'Aliança Catalana, que disturba tot el que sigui la possible suma independentista. O sigui, en les dades del CEO, l'independentisme només suma amb l'Aliança Catalana. Llavors, les majories operatives del país seran poques, en les pròximes eleccions el PSC cau. Llavors, o hi ha una majoria d'esquerres ampliada a la CUP, perquè el tripartit actual no basta, se queda en la forquilla alta en 67 escons, o tampoc pot continuar, o anem a una majoria de dretes de la combinació de la dreta espanyola i la dreta catalanista, en la qual Aliança Catalana fa de pont entre el PP, Junts i Vox.
0: Hi ha un enigma, també, aquí, que és És evident, eh? O sigui, no, ni una coma del que acaba de dir el Xavi. Però tingues en compte que això s'està fent en un moment en el que s'està parlant poc políticament de l'independentisme. Amb la qual cosa hi ha una cosa que a més reconeix tothom, d'on ve el vot d'Aliança Catalana en aquests moments. Hi ha una part que efectivament ve de Junts per Catalunya, però hi ha una part que ve del Partit Socialista. Sí. Hi ha un transfuguisme de vots entre Vox i Aliança Catalana que d'alguna manera demostra que una bona part del votant d'Aliança Catalana no necessàriament té per què ser independentista.
6: Correcte, sí, sí, completament. No? Per això ho dic, vull dir que possiblement deixem enrere l'eix nacional i tornem als eixos clàssics esquerra-dreta i blocs molt clars i clarificats.
0: Déu-n'hi-do. Què dius, Elisabet?
5: Sobre què?
0: Home, sobre això que estem parlant, dona, no? Sobre què penses tu del... No ho sé, que va on va la vida, no?
5: Sobre el CEO?
0: Clar, dona.
5: Doncs, us heu mirat que hi ha fins a 4 preguntes sobre el seguiment de l'eclipsi? Això és on van els diners dels catalans? A preguntar des d'on has mirat l'eclipsi, te'l seleccionen per tipus de municipi de grandària de municipi, si ets dona, si ets home...
3: Fas trampes, si ets... fas
5: trampes. No, el tinc aquí davant. Sí, que tinc aquí davant.
3: Però també diu que l'habitatge és la primera preocupació de tots els catalans. De forma transversal preguntes. I de tots els votants, de totes les formacions
5: polítiques. Si t'interessava
3: el
5: Mundial de Futbol, si ets més del Barça o de l'Espanyol, això són les preguntes del CEO. Insisteixo, el mateix argument que abans del CIS. Quan s'han de tancar organismes que el que fan és llançar els diners dels catalans a les escombraries, s'han de tancar perquè hi ha coses...
3: Vista...
5: Quin interès té? Nosaltres ja sabem que el Salvador Illa va ser molt feliç inaugurant l'eclipsi, perquè era un event planetari per ell. Però clar, fer que una persona estigui treballant, que et truqui i et demani des d'on vas veure l'eclipsi i ets dona o ets home, quina grandària tenia el municipi, era el teu municipi de residència habitual o el de vacances?
0: En quin marc es van fer aquestes preguntes? Perdona, és a dir, com a pregunta única o dins un conjunt de preguntes? Això és el que marca la diferència. Perquè si realment el govern de Catalunya va despenjar un telèfon per fer només aquestes preguntes que dius, estic totalment d'acord amb tu. Si en el marc d'un qüestionari de 100 preguntes, 3 van en aquesta línia, o 4 van en aquesta línia, Elisabet, jo no veig el problema.
6: De fet, és una qüestió...
0: Perdona, però és que em sembla una cosa de 2 i 2, 4.
6: Jo entenc que descol·loqui, perquè també s'han fet preguntes en el CEO sobre si la gent celebra el carnaval o no, si se disfressa, els equips de futbol, però quan parles, per exemple, en Teruel, o si parlaves en l'anterior director del CEO, el Jordi Muñoz, t'ho expliquen clarament, vull dir, i són dos directors del CEO, una és més propera a Esquerra Republicana, l'altra al Partit Socialista, però són... gent seriosa que treballa molt bé la politologia i les dades. La qüestió d'un qüestionari tan llarg com el del CEO sobre qüestions molt polítiques, la gent acaba desconnectant i la gent no vol respondre ni dona qüestions que són d'interès públic, saber i saber per on van les tendències polítiques. Llavors, si introduces qüestions així, fins i tot és que li fan gràcia als enquestats i llavors pues, poden acabar de completar el qüestionari que els està plantejant el CEO.
0: Déu-n'hi-do, és una manera doncs, de que no s'avorreixis.
6: Exacte.
0: T'agraeixo l'explicació, perquè jo en realitat tampoc sabia quin era el motiu perquè es feien aquestes preguntes. Digues, Nil.
2: No, vull dir, anava a dir més o menys el que he dit abans, és a dir, estem anant a un detall quan crec que l'organisme del CEO és que és completament necessari, però és que per les dades, la transparència de les dades, que potser el que es poden arreglar, i que crec que en aquest cas el CEO, vull dir, ja ho ha fet a vegades, vull dir, molta més transparència, si el que és necessari és això, es demana molta més transparència d'aquí. La demanar transparència, dir, no, el que avui és liquidar el CEO o el CIS, crec que hi ha molta distància.
3: I que si el Partit Popular vol tancar el CEO, els grups parlamentaris, poden no, proposen preguntes al CEO, perquè la pregunta
6: Correcte.
3: És fàcil.
6: Sí, sí.
3: La pregunta és preguntar-hi a la ciutadania és: vostè creu que aquest instrument que fa preguntes a tota la ciutadania des d'un estament públic per saber què pensa la ciutadania són útils o no són útils? Sí o no? Sí, vale, no, vale, el tancaria, no el tancaria, ja està. Vull dir, és que és tan fàcil com això. El grup parlamentari proposa aquestes dues preguntes i sabrem la resposta, i punt.
0: Ha estat bé el comentari d'Elisabet Ortega, diu, Elisabet Ortega, no el Partit Popular. Aquí la gent parla i, a més, jo celebro molt que això sigui d'aquesta manera, a títol personal, que sempre està molt bé. Digues.
5: No, que tinc aquí el document, estic buscant... cap referència a la benzina. Cap, ni una. No és un problema pels catalans, el cost de la benzina.
3: Pues,
5: però sí l'eclipsi.
3: Pues parla amb l'Alejandro Fernández i que incorpori aquesta pregunta en el pròxim CEO. Si és que les eines... Les eines, els grups parlamentaris, les tenen. I et diré una cosa. perquè en tinc coneixement, en moltes ocasions els grups parlamentaris no utilitzen aquestes eines. Reben les trucades de anem a fer enquesta del CEO, voleu incorporar alguna pregunta? Ah, no, és igual, va, és igual.
6: Totalment. I, de fet, el Partit Popular té membres en el Consell Rector del CEO, com tenen tots els partits, fins i tot Aliança Catalana i Vox, i estan allà, i es pot plantejar a ells en les reunions del Consell Rector, on va el director, i es diu-li,
3: per tant, anem a ser eficients amb el diner públic? Sí, però el que fem servir, anem a fer-lo servir bé, i no diem, va, no, és igual, no val la pena, també.
0: Estem a 13 minuts de les 9, no tenim gaire temps per obrir massa més temes, però estava veient unes imatges ara d'Antonio Carmona, de la Renfe, parlant de la pèrdua de confiança de la gent en l'AVE. És veritat que segurament un incendi d'aquestes característiques no es pot preveure, però clar, haver-te de passar tota la nit amb un tren esperant que et vinguin a recollir, és que déu-n'hi-do el temps que portem, entre unes coses i unes altres. No?
3: El que li passa a l'AVE, l'alta velocitat d'Espanya, són dues coses. Una és falta de manteniment i dos és liberalització del mercat. Com que no hi ha hagut manteniment, si tu obres més operadores, en aquella infraestructura li estàs fotent més canya.
0: Yeah.
3: I la infraestructura peta.
0: El Quim té ganes de dir alguna cosa, no?
1: A veure, jo estic astorat de que estigui una setmana en treure un tren d'una via. Sí. Envi una grua, envi un helicòpter, envi no sé què...
3: Segons quines zones, Quim, no és tan fàcil,
1: el tren de la puta via, perdoneu. O sigui, lo dels trens en aquest país és absolutament tercermundista. N'hi ha ben històries. Hem volgut crear una xarxa d'alta velocitat que no podem mantenir. Amb estacions en lloc. Tot radial, això sí. Però bueno, és dels ridículs. I, escolta, i passen els anys i tot segueix absolutament igual.
0: Bueno, què dius, Nil, tu?
2: No, en la línia, és a dir... perdre confiança, ja no només ve d'aquest accident, sinó que l'AVE, diguem-ne, últimament, diguem-ne, ha fallat més com una escopeta de fèria. Vull dir, no tant com Rodalies, per sort, però diguem-ne que s'hi va començant a apropar. Vull dir que, clar, és a dir, arribar a un punt on dir, hòstia, vull dir, havíem guanyat, diguem-ne, una cosa que havíem guanyat és que la gent confies en anar a l'AVE a Madrid, per exemple, no? I per fi treure'ns el pont aeri i tot aquest... Vull dir, collons, si malmetem així, diguem-ne, la imatge d'una infraestructura que en principi tenia bona valoració, ens estem ficant un tret al peu de cara a futur, vull dir, evidentment, i molt d'acord amb el que ha dit, vull dir, amb el que s'ha dit, hem fet una infraestructura d'AVE a Mansala, no? Crec que som el segon país amb més línies d'alta velocitat del món, vull dir, a nivell de la Xina, com si tinguéssim els mateixos, diguem-ne, quilòmetres quadrats, que dius, potser ens hem vingut, diguem-ne, ens hem anat de mare i haguéssim pogut fer menys línies i mantenir-les millors. Vull dir, clar, tot va una mica en made in Spain a vegades d'aquest que, hòstia, preocupa.
0: En qualsevol cas, el que sí és veritat, i ara li parlo al politòleg, analista de dades, no ho dic perquè em sembla molt interessant, no? És que tot això forma part d'un conjunt d'insatisfaccions, no? I aquests dies ho estem veient de manera molt clara, insisteixo ara amb el tema de Madrid, s'havia parlat molt de Catalunya i com estaven les coses a Catalunya amb el tema de sanitat, amb el tema de l'ensenyament. Ara hem traslladat tota aquesta situació a Madrid, on efectivament estan exactament de la mateixa manera i reivindicant exactament les mateixes coses, no?
6: Sí, completament. I ahir la insatisfacció política també porta a la decepció i això crea antipolítica. I de l'antipolítica només guanya l'extrema dreta. Llavors les esquerres també han de ser responsables en aquest moment, no? O sigui, jo entenc el cabreig moltes vegades, però a vegades després de tot el cabreig acumulat i quan mirem les dades dius, bueno... Pareix que qui està més cabrejat no té cap intenció d'arribar a votar a les esquerres en cap moment, no? Sobretot perquè, bueno, tenim un moment de context oficialista on les esquerres són les que d'alguna manera estan en el poder i les dretes són l'oposició.
0: Veurem, efectivament, quin és el grau de generositat de cadascú amb aquesta situació. És a dir, veurem si aquestes grans frases que avui hem tingut al damunt la taula són certes. Veurem si, efectivament, al front comú estan disposats, efectivament, a fer, en aquest cas, un pas al costat. Jo no tinc cap interès, O sigui, ho dic simplement com a possibilitats que tenim al damunt la taula perquè això pugui incloure a partits com Podemos o Esquerra Republicana per extensió, o no, i perquè, clar, jo insisteixo, és que el passat és passat, i quan, per molt que no estiguem parlant de qüestions que són personals, quan, sinó que haurien de ser a partits, quan algú te l'ha fet, és molt complicat després oblidar-te'n d'això per repetir exactament el mateix i tornar exactament al mateix lloc pràcticament amb les mateixes persones, d'una altra manera. Diríem que és fàcil entendre, jo sincerament ho dic, entenent totalment la necessitat i els vostres arguments, però és que si te'n vas a la qüestió humana, és molt fàcil d'entendre. Vaja, des del meu punt de vista, no ho sé. Demà serà interessant perquè tindrem el programa la coordinadora general de Podem a Catalunya.
6: I, Pozuelo.
0: Maria Pozuelo, una habitual del programa, que ara fa temps, perquè clar, va molt de bòlit que no ha pogut venir, però li hem demanat que si podia venir, perquè és molt interessant posar al damunt la taula, escoltem molt el que és la visió més propera als comuns, però escoltem poc la versió més propera a Podemos i entenem que serà interessant posar-la al damunt la taula. Deixem que saludi ara el Toni Mata. Toni, com estàs? Bon vespre, bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gruistes de l'AVE. Com esteu?
0: I gruistes de l'AVE, has dit. Estem bé, estem bé. De què parles avui, tu?
7: Doncs mira, avui us canvio de tema perquè avui poso el colofó a la tertúlia parlant d'un concepte nou que he conegut avui. La gastrificació. Sabeu el que és això?
0: Jo no tinc ni idea. Què és?
7: Doncs mira, després de la gentrificació, la turistificació, de la dilatació i de la encarnació, que és una veïna de la meva àvia, ara arriba la gastrificació. I us preguntareu ben bé què és això? Doncs ara us faig una clarificació. La gastrificació és el procés pel qual tots els restaurants d'una ciutat comencen a assemblar-se. L'homogeneïtzació de l'oferta gastronòmica més enllà d'on estiguis, diguéssim. Ara, a tot arreu podreu menjar hamburgueses d'angus amb brioix, a tot arreu trobareu bars canallites per viejipsters regentats per senyors amb barba llarga i plats caríssims que semblen els de tota la vida, però no ben bé. A tot arreu trobareu fleques low cost i a tot arreu trobareu sushi, per entendre'ns. Bueno, i mexicans, esclar, que ara ens agraden més els burritos que un gos un coixí en època de zel. Estem vivint, Toni Marín, el Zara del menjar. La gran victòria del gegant tèxtil va ser fer pensar que gràcies a ells la gent humil podia portar roba de disseny. El món de l'alta costura s'obria a la prole, a la plebe. Això és desinformació, evidentment, perquè si tu mires fotos de fa 50 anys, hòstia, la gent anava ben vestida, no és que anessin amb parracs. De fet, anaven segurament amb roba de més qualitat que no pas ara, que dura poquet. Ara, altra cosa que podem discutir és el disseny, que canvia segons els gustos. Però la gran cosa era, per Zara, fer la moda accessible a tothom. Amb els restaurants passa una cosa similar. Tothom vol menjar, Toni, menjar de disseny, el que surt a les xarxes, el que està de moda. I les modes ja no tenen fronteres, així és que la carta de les ciutats cada vegada és més igual. La gastrificació, Toni Marín, matarà el capipota. Però deixin-me dir-los la veritat, sincerament. Per menjar bé avui, Toni Marín, cal gratar-se la butxaca. La resta són plats per la foto, però que no valen pas que hi perdem gaire temps, perquè és menjar suro amb saboritzants. L'altra opció que queda sobre la taula, m'he millor dit, és cuinar, Toni Marín, que a mi mal m'està dir-ho, em costa trobar restaurants que no siguin caríssims, on cuinin millor que jo, i com deia, no hagi de demanar un préstec per pagar-los. Aquest cap de setmana a casa hem fet un corball a la flama, uns peus de porc amb múrgoles, un lluç a la basca i unes mandonguilles a la jardinera. Pum, aguanta'm això, si ets capaç. A veure si m'empates. Mentrestant, els meus amics joves van de restaurants gastant-se fortunes i menjant coses que jo considero, Toni, morralla, a base de quantitats indecents de formatge fosc, que és el secret de tots aquests restaurants. El formatge fosc ho arregla tot, posem-hi formatge fos. Arregla tot, excepte el teu cor, evidentment, que per dins és com si obrissis un mini Babybel sortint del microones. La nostra única opció, Toni Marín, evidentment, és, com en tota la vida, formar-nos, aprendre. I formar-se requereix dues coses que, desgraciadament, no tenim avui en dia, que són ganes i temps. En l'època del gaudi continu i ràpid, immediat, l'estona i la paciència que requereixen els bons plats són, amics, l'ingredient que falta a les nostres taules. Li diem gastrificació, però la realitat és que el que passa és que ens estem menjant les presses. I com vam aprendre de petits, menjant presses indigest. Rebel·lem-nos, per tant, demano jo, contra la gastrificació i dediquem una mica de temps a preparar el que ens fotem a la boca.
0: Saps per què la gastrificació no acabarà amb el poti-pota? perquè hi ha vida més enllà de les ciutats. I perquè tu surts de les ciutats i te'n vas a la Catalunya interior, per exemple, i trobes restaurants meravellosos de cuina catalana que no saben el que és un burrito i que es menja meravellosament bé. Vine al Berguedà.
1: I salvem la morralla.
7: Cal
1: utilitzar-la per fer una bona sopa de peix.
0: Sí, senyor. Què dius, Toni? Sí.
7: T'estava dient que posessis dia i hora perquè això s'ha de demostrar.
0: Home, no, és molt fàcil de demostrar, quan tu vulguis. Una abraçada, Toni, fins demà, que vagi molt bé.
7: Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Avui tenim una superentrevista. Després de les 9 de la nit tinc moltes ganes, perquè fa molt de temps que no la veig, i la veritat és que és una persona que no deixa indiferent ningú. Va ser consellera del govern de Catalunya de Benestar Social i Família entre els anys 1999 i 2003. Després va ser consellera d'Ensenyament entre els anys 2010 i 2016. Jo crec que alguns de vostès ho hauran encertat. Avui ens visita Irene Rigau. Tindrem ocasió de veure com està, a què dedica el tiempo libre, tot i que em consta que encara està activa en tota una sèrie de qüestions que de seguida descobrirem. M'he quedat sense temps per parlar del Barça. Jo he de reconèixer que ahir vaig veure un tros del partit. Impressionant, no? Impressionant. Com juguen aquests nois? Que jo em quedi a veure un partit de futbol, això és molt gran, eh?
3: La prova de foc és la setmana que ve amb el Paris Saint-Germain.
0: Bueno, la prova de foc és que porten 10 partits sense perdre. És a dir, des que ha començat la temporada, sí, i veus com juguen i pim-pam.
3: Hi ha ossos a la vida que els has de superar, i aquest és un os que aquest Barça ha de superar.
0: Molt bé.
1: I el Betis el dissabte.
0: Però sou uns... Com sou de xungos?
3: No, ho dic en positiu.
0: Digues.
6: Ara, gràcies al CEO, sabem que la major part de la societat catalana apoya el Futbol Club Barcelona, però també tota la societat catalana estava molt d'acord i celebrava la victòria de la selecció espanyola.
0: Has vist?
3: El que és politòleg s'aixeca politòleg i s'adorm politòleg.
0: No, jo crec que aquesta dada però li ha agradat a l'Elisabet Ortega. Aquesta li ha agradat, eh? Escolteu-me, que ha estat un luxe, un plaer meravellós, com sempre, que estigueu aquí amb nosaltres, que si teniu una estona ara poseu la ràdio, perquè quina entrevista, insisteixo, més interessant, quines ganes, i a més tenim el Jordi Merca, que això és senyal d'èxit, de que avui acabarem el programa de molt bon rotllo. Mira, si el tenim allà i tot. Senyors, Dani Guillem, Nil Font, Elisabet Ortega, Xavi Calafat, Quim Jubert, un plaer. De veritat, no trigueu gaire en tornar, eh? Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i després Irene Rigau al Pla B de Ràdio 4. Fins ara.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acusa el Partit Popular i Vox de voler retallar el dret a vot en un acte de precampanya a Saragossa. Sánchez ha carregat contra els dos partits després que el Tribunal Suprem mantingui les cautelars sobre la coneguda com a Llei de Nets, que ha deixat en suspens el dret de vot de més de 163.000 espanyols nacionalitzats amb aquest procés. El president Sánchez també ha acusat la dreta de posar en risc l'estat del benestar, especialment el sistema de pensions.
2: Entre las tijeras de Feijo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al gobierno firman la carta de defunción del estado del bienestar.
0: Davant d'això, Sánchez ha reivindicat 4 anys més de govern progressista amb més avenços socials i, segons ha promès, 0 retallades. Tot plegat mentre l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, continua configurant el mapa de coalicions a 48 hores perquè finalitzi el termini per formalitzar-les. Ada Colau, actualment candidata a la presidència del govern al capdavant del Front Ampli, insisteix en intentar formalitzar un acord amb Esquerra Republicana i Podem perquè s'assumin a la coalició. Cada moment integren moviments sumats Mas Madrid, Esquerra Unida i Comuns. Colau, en declaracions a la Hora de la Uno de Televisió Espanyola, ha afirmat que està disposada a tot, fins i tot a renunciar a ser la número 1.
3: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
0: Irene Montero, de la seva banda, ha insistit que Podem té obert un procés de primàries i que cal esperar a que es pronunciï la seva militància. I tot plegat el dia que hem conegut que el CIS amplia gairebé 12 punts l'avantatge del PSOE sobre el Partit Popular. Es tracta del primer baròmetre després del desnonament de la Mari Carmen i del rebuig als decrets d'habitatge al Congrés. Una precampanya que està marcada per aquestes mobilitzacions en matèria d'habitatge, però que avui també s'ha traslladat a l'àmbit de l'agricultura. A Barcelona, prop de 1.000 persones i uns 200 tractors han reclamat que treballar la terra ha de permetre viure'n. L'encariment del gasoil i dels costos de producció escanya les explotacions, mentre els preus que rep la pagesia no estan compensant la despesa. Sense pagesia, ni país ni futur, és el crit que ha traslladat avui un sector que demana ajudes, però també mesures estructurals. Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, en declaracions al Pla B de Ràdio 4.
4: Que calen reformes estructurals profundes. No podem anar fent polítiques de pedaços de cada vegada que ens passa una cosa tenir de demanar ajuts per sobreviure. Nosaltres el que volem viure és de la nostra feina i calen doncs aquestes reformes més estructurals.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, de la seva banda, ha demanat avui des de Brussel·les que mobilitzi ajudes extraordinàries pels agricultors i ramaders, defensant el diàleg i les compensacions. Els pagesos, com sentíem, reclamen que els compromisos es tradueixin en solucions. Escala la tensió entre Estats Units i Espanya després que la Comissió Marítima Federal hagi proposat a l'administració de Donald Trump que imposi una taxa de $200.000, equivalent a 180.000 euros, a tots els vaixells amb bandera espanyola. Alhora també proposa limitar l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. Àlex Eloi, bona nit.
5: Bona nit. Una proposta de la Comissió al govern estatunidenc que arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha denegat l'accés a ports espanyols de determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes a Israel. Un fet que, assegura Washington, ha frenat les exportacions estatunidenques i ha perjudicat el seu comerç exterior. Les restriccions proposades podrien afectar les importacions de sectors com la perfumeria i la cosmètica, els olis i greixos, la ceràmica, la pedra, el sucre i la confiteria. De la seva banda, el govern espanyol diu que defensarà els seus interessos davant aquesta mesura i assegura que s'analitzen les possibles implicacions. Alhora, l'executiu afirma que la qüestió s'emmarca en les relacions comercials entre la Unió Europea i els Estats Units i qualifica com a sòlida la relació econòmica i comercial d'Espanya amb el país nord-americà.
0: Gràcies, Àlex. I fem un darrer apunt. La Universitat de Barcelona ha inaugurat la primera càtedra d'Espanya i també d'Europa dedicada a l'estudi de Palestina. 2 anys després de trencar relacions amb les institucions israelianes, la institució cooperarà amb facultats palestines per promoure la reflexió crítica sobre la història, cultura i societat de Palestina. La Lisenda Calderón, Calvet és la directora de la càtedra, en declaracions a Ràdio 4.
6: Sí que realment és una cosa que falta, no? Quan parlem de Palestina i del conflicte a Israel i de la situació més enllà del conflicte, ens falta potser aquesta veu palestina que sovint ha quedat doncs, més limitada o invisibilitzada, i crec que posar més aquesta èmfasi amb les diferents narratives i què és el que està passant, doncs, també és important.
0: De moment, la càtedra busca ser un espai de recerca i oferir eines per combatre la desinformació i fomentar el debat crític. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
7: Són les 9 i 5 minuts. Estava durant les notícies, m'ha vingut una cançó al cap, que és curiosíssim, no? Aquelles coses que fa el cap de portar-te cap a una banda o cap a una altra. No, m'ha vingut el Volver del Carlos Gardel, no? Aquella cosa del 20 anys no és nada. 20 anys no és nada, en realitat. Irene Rigau, bona nit, eh?
8: Bona nit. No és nada, segons com, és clar.
7: Segons com. No, és que estava mirant... No m'oblido de tu, Jordi Merca. Crec que és la primera vegada que he saludat el convidat, en aquest cas a la convidada, abans que tu.
9: Bueno, ja està bé.
8: Ara, és un cavaller.
9: Però... Home. Hem d'improvisar, a vegades.
7: No, ho dic perquè, clar, Irene Rigau va ser consellera d'ensenyament entre 2010 i 2016, sí. Consellera de benestar social entre 1999 i 2003.
8: Sí.
7: Que és que han passat 26 anys.
8: Exacte.
7: I sembla que va ser ahir, no?
8: Home, deixem-ho abans d'ahir.
7: Molt bé, deixem-ho abans d'ahir. Ara parlarem de seguida amb Irene Rigau, que compleix aquesta màxima, que jo crec que vostès m'han sentit a dir en més d'una ocasió, veure com la gent, un cop deixa la política i se n'allunya una miqueta de la política, se li nota. O sigui...
8: És bo pel cutis, diguem.
7: És bo pel cutis, és bo per la salut en general, no?
8: Deixes l'estrès que porta... un càrrec que depèn de la conselleria, però n'hi ha que estressen bastant. Sí.
7: Déu-n'hi-do, home, que li diguin a l'actual consellera d'ensenyament, que em sembla que està una mica estressada, la senyora Esther Niubó. Jordi Merca, què tal? Bona nit, senyor.
9: Jo també tinc bona cara, o no?
7: Tu tens molt bona cara, però tu no fas política.
8: Tu no té mèrit, ets jove.
9: No té mèrit, home. Clar, deies 20 anys no és res, clar, depèn de l'edat que tinguis.
7: No, però és veritat que segons... Mira, jo crec que l'exemple màxim és que el Serrat en el seu dia va cantar Ara que tinc 20 anys... i un bon dia va haver de fer el fa 20 anys que tinc 20 anys, perquè en realitat les coses passen molt ràpides.
9: I després fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys.
7: Tu tens nens, ja veuràs tu lo ràpid que creixen els nens i com canvia la cosa, no?
9: Frase viejuna una mica, eh?
7: Va, sí.
9: Frase de persona gran, ja, eh?
7: És que és així.
9: Allò de jo a la teva edat ja treballava.
7: Això no ho he dit, però jo a la teva edat ja treballava. No com tu, que vas fent monòlegs pel món.
9: No com tu. Oi, calla.
7: Fent el simpàtic, uns humors, unes coses.
9: Vaig estar obvi l'altre dia.
7: Ai, que bé, no?
9: Oh, que bé, vaig sopar.
7: És que es menja molt bé, per
9: tant. Sí, però no sopar tant no està bé, eh?
7: Ja.
9: Oh, però vas fer un cachopo.
7: Per sopar?
9: Per sopar. Home, si vaig arribar per treballar...
7: L'altre dia, t'ho juro, i això és absolutament cert, em vaig trobar amb un veí que amb la seva senyora venien del nord i em va dir que havia menjat cachopo tots els dies.
9: Se pot, eh?
7: Jo ho puc entendre, una mica exagerat,
9: sí.
7: Però...
9: Hi ha més coses bones, també, allà.
7: Escolta'm, la secció d'avui a qui no li agradarà?
9: Doncs, lo prometido es deuda. L'altre dia, la gent no ho sap, però tu i jo marxem junts amb l'ascensor, sí. I vam arribar baix i va sortir la secció d'avui.
7: Sí.
9: Avui, la secció no li agradarà a tota aquella gent que fa servir paraules com, per exemple, oli,
7: oi, sí.
9: O amigui.
7: M'havia oblidat d'això.
9: Parlarem d'aquestes paraules.
7: Em sembla que és absolutament necessari.
9: Sí.
7: Hem de fer alguna cosa amb l'ensenyament, senyora Rigau, perquè oli i amigui, això no hauria de ser.
8: S'ha de seguir l'Institut d'Estudis Catalans i el diccionari i la gramàtica aprovada i ja està.
7: Està molt bé. Irene Rigau, una vida dedicada a la política, una vida dedicada a la gestió, no? Com està en aquests moments?
8: Bé, estic compromesa amb diverses entitats, formant part de diferents patronats, i això, doncs, mira, intentes retornar una mica a la societat doncs, les possibilitats d'aprenentatge i de servei que t'ha donat.
7: Déu-n'hi-do. Sí, perquè, efectivament, costa allunyar-se'n una mica del focus polític i mediàtic en el que vostè ha estat molts anys?
8: Això suposo que depèn de si és una decisió que tu prens o que te la prenen.
7: Clar, clar.
8: En el meu cas, jo va ser personal, vaig decidir doncs, que ja estava bé, tenia una circumstància familiar que volia quedar més a casa a cuidar el meu marit, i per tant, doncs, clar, jo ho vaig gestionar i administrar molt bé. Suposo que si tens ganes de continuar i et treuen, doncs es viu diferent, ja. Però no és el meu cas.
7: En qualsevol cas, l'experiència que vostè ha tingut al llarg de tota la seva vida és una experiència molt potent perquè ha tingut responsabilitats, efectivament, molt importants, no? La truquen? Vull dir, jo sempre sostinc que hauríem de tenir una mena de consell de savis en els països per aquella gent que ha tingut aquestes oportunitats de gestió. Vostè se sent que efectivament venen a preguntar-li?
8: Sí, déu-n'hi-do. Però de totes maneres jo li diré que una de les responsabilitats que he tingut i que n'estic molt orgullosa són els anys que vaig fer de mestre, eh?
7: Sí,
8: I de professora a la universitat, sí.
7: Sí, sí, perquè vostè, sí, sí. Vostè va ser consellera realment del seu ram. És
8: el
7: a dir,
8: meu gremi, això.
7: Perquè ha estat uns quants anys, va ser uns quants sí, anys, mestre.
8: Sí, sí, sí. Sí. Durant 11 anys vaig fer... Miri, aquest diumenge que ve em trobo amb exalumnes de l'any 71 i 72 i 73 de FAL.
7: Caram.
8: I anem d'excursió a Banyoles.
7: Ah, sí?
8: Què li sembla?
7: Home, que d'entrada els costarà reconèixer els
8: meus. No, ens veiem no? De tant en tant.
7: Ah, sí, eh?
8: Sí.
7: Que bonic.
8: És molt bonic, això.
7: Com ha canviat, eh?
8: Això és una de les gratificacions més grans que té, que et trobis un exalumne i et digui que recorda i que no recorda i poder, i ja són adults i ja són avis, n'hi ha, i ja, esclar, ells tenien 13 i 14 anys i jo en tenia 21 i 22, esclar. Això és molt bonic, jo d'això n'estic molt orgullosa.
7: Ja m'imagino. Què diferent tinc la sensació que era ser mestre aleshores i ser mestre avui, no?
8: Sí, certament el temps han canviat, però també ha canviat els recursos i els suports que es tenen, a veure... A mi em diuen que el que ha canviat més són les famílies. Perquè abans hi havia un respecte i una, diguem-ne, un reconeixement, no? I que a vegades és qüestionat i això mina la moral dels docents. Això jo crec que tothom està d'acord, no? Que a la nostra generació... no explicava si la mestra et havia renyat perquè a casa et renyaven el doble.
7: Clar.
8: I ara, potser, hi ha algú que va a l'escola a qüestionar, eh? Que el meu nen no, eh?
7: Yeah.
8: O sigui, aquí...
7: A l'escola, perdoni, la interrupció, o a la universitat.
8: Això,
7: aquí hi ha professors universitaris que denuncien que, efectivament, van pares a parlar en nom dels seus fills, que potser tenen 19 o 20 anys.
8: Sí, això jo crec que és una cosa que requereix un debat social, perquè responsabilitzar els joves de la seva pròpia vida... passa per assumir la gestió del seu temps i dels seus problemes. Això és impensable, no?, que el pare vagi a la universitat a preguntar, escolti, la revisió d'examen del meu fill, diu que no li ha pujat nota i segur que ho va fer bé, no? I diu, escolti, de què va vostè, no? Però, a veure, suposo que és més complexa, però no pensis, escolti, abans eres mestre d'un poble amb nens de totes les edats i tu sola, i et tocava viure en un poble allà tota sola i és que les mestres de poble, jo dic les mestres, hi havia homes,
7: sí,
8: però
7: hi havia homes, sí.
8: Eren dones molt valentes,
7: el senyor García, jo vaig tenir un a primer de EGB, clar, ja fa uns anys també d'això, però jo anava a una escola on hi havia alumnes de tots els cursos.
8: Ah.
7: Només va durar un any, però efectivament hi havia un senyor que es deia Juan García. Ostres, perquè això sí. Ha estat un viatge en el temps, eh? Que ell ensenyava a tothom, i efectivament, sí. Déu-n'hi-do, no?
8: I esclar, ens organitzàvem i portaves els llibres i les llibretes per cada un, i tenies molt pocs ingressos econòmics que et donés. Jo recordo que el dia que vaig tenir diners per comprar guixos de colors em vaig sentir molt feliç, perquè només tenia guix blanc. O sigui que tot ha canviat molt, la societat ha esdevingut més complexa, també ha donat més possibilitats i més oportunitats, i per tant, sempre que creix una cosa, creix l'altra. Eh? Es tracta de trobar l'equilibri i saber-ho administrar. Però jo reconec molt la feina que fan els mestres i, no sé, sempre em defineixo primer com a mestre. Eh?
7: Estan molt enfadats, eh? Els mestres estan molt enfadats, ho portem veient. L'any passat van ser 21 dies de vaga en tot el curs. Avui hem vist els mestres també a Madrid, en aquest cas manifestant-se pràcticament per les mateixes qüestions. Els hi falten recursos, ràtios molt elevades. Com veu vostè tot això?
8: Em sap molt greu i em provoca tristesa, perquè és una professió que exigeix la capacitat de disfrutar quan ets a l'aula, quan veus que tot el grup funciona, que ara aquest aprèn això, ja no li dic el dia que un nen aprèn a llegir, no? Ja et sents, bueno, és un moment maquíssim. O bé quan un noi gran doncs resol un problema, o veus que s'estan explicant, o que t'han fet una redacció molt ben feta, i que ells mateixos són conscients de les seves millores. No poder disfrutar perquè hi hagi un ambient enrarit, doncs és molt trist, perquè les professions s'han de poder disfrutar. Hi ha alguns pensaments de fons que s'haurien d'analitzar i segurament s'haurien de revisar profundament. Per exemple, el tema de les ràtios. Tots els estudis internacionals ho diuen i l'experiència ho demostra, que la ràtio per la ràtio no determina la qualitat. Una cosa és tenir-ne... Ara li diré un disbrat, però jo l'he viscut 58 de 5 anys. Vull dir, vale, això era ingovernable. Sorties superestressada. Però... De 25 a 22 no hi ha garantia de més qualitat. Una altra cosa és que tinguis nens amb problemes a dins de l'aula que tu no puguis atendre bé. Mm-hmm. Això sí que estressa. Això sí que neguiteja. Això sí que jo entenc que creï malestar. Més que la ràtio en si.
7: Ja. El cert és que el que posen de manifest ara els darrers informes PISA, vostè, que estic segur que ho coneix perfectament, no? Dificultats en la comprensió lectora, el tema de les matemàtiques, el nivell de l'ensenyament a Catalunya surt força mal parat. Què és el que estem fent malament, Irene?
8: Clar, em sap greu, perquè jo vaig viure uns resultats bastant millors, la veritat. Els de la PISA del 15 van ser bons. Bons. Lleugerament per sobre de la mitjana espanyola, de la mitjana europea i de l'OCDE.
7: No, ja signaríem, ja signaríem, ara.
8: Però esclar, clar, ja hi signaríem, eh? A veure, jo crec d'entrada s'han d'organitzar bé. I aquest any, fa uns anys, el que va passar és que l'administració no ho va gestionar bé. I quan es crea un problema perquè l'administració no ho gestiona, en definitiva ho paguen els centres. I l'administració ha d'estar al servei dels centres, no ha de crear problemes als centres. Per tant, aquí hi ha hagut un problema d'administració, de gestió del tema.
7: Però un problema històric, no, Irene? Ho dic perquè quan sents a parlar els propis sindicats que reconeixen, a mi m'ho ha dit directament Yolanda Segura en aquest programa, que aquesta era la conselleria que d'alguna manera més cas els estava fent dels últims anys, perquè aquest era un problema endèmic pràcticament del que era l'ensenyament a Catalunya des de fa uns quants anys, que havien estat la desinversió, etc, etc, etc. No?
8: És que una cosa és veure el pressupost, quina xifra assigna la conselleria, i l'altra és palpar l'estat d'ànim del docent a l'aula. Són coses que poden tenir relació o no.
7: Yeah.
8: O sigui, miri, jo li diré francament, quan vaig ser consellera de Benestar Social vaig doblar pràcticament el pressupost en 4 anys. Quan ho vaig ser d'ensenyament era la mateixa persona i per la mateixa formació política. Allà em va tocar retallar, perquè l'endeutament que tenia la Generalitat era gravíssim, les directives que venien de Brussel·les eren duríssimes i el govern central, el senyor Montoro, es dedicava a fer unes retallades general a totes les comunitats autònomes, més que a l'estat central. Per tant, em va tocar una gestió
7: complicada
8: sí, perquè sí. Vaig haver de demanar que fessin més hores i cobressin menys. Però, és clar, això va tenir... Això un sindicat no pot aplaudir mai. Però explicant-ho bé i reunint-te amb la gent i passejant-te pel territori bé, amb els directors de centres, explicant-los bé les xifres, som adults, mireu, hi ha aquest endeutament, hem de fer front a això, s'haurà de fer unes mesures, són funcionaris, parlo per la pública, tenim la feina assegurada, ve una crisi forta i hi haurà gent que la perdrà. En tema, quan contextualitzes les coses, no t'aplaudeix ningú, però jo crec que s'ajuda a entendre. Jo crec que les coses s'han de poder explicar i entendre bé. I no sempre una millor inversió representa directament una millora. Per millorar, i millorar en tots els sentits, cal inversió, evidentment, i l'hem d'incrementar, però també hem de veure com l'incrementem. Si només l'incrementem en temes de plantilla i anem rebaixant les hores de docència, necessitem més professors i ens quedem allà mateix.
7: Yeah.
8: O sigui, jo crec que cal invertir millor en la formació dels mestres, en la carrera professional. Hi ha d'haver una carrera al llarg de la docència. No es pot estar cobrant tota la vida igual.
7: Va estar en aquest programa assegut a la mateixa cadira que ara mateix està vostè, Gregori Aluri, que és un senyor
8: que molt bé.
7: Jo admiro profundament,
8: jo
7: no? I ell deia que havia analitzat els models d'èxit de l'ensenyament en diferents punts del món i que tots ells coincidien amb la qüestió de, justament el que estava dient vostè ara, no? De la formació del professorat com un eix absolutament imprescindible, no?
8: La qualitat de l'ensenyament es mesura per la qualitat dels seus docents. Si té una escola bonica, millor. Però si té una aula prefabricada i té calefacció i aire condicionat, alerta, i la docència és bona, aquells alumnes aprendran. Han de fer el centre, evidentment, eh? Però la qualitat del sistema es mesura amb la qualitat dels seus ensenyants. I a mi el que em fa por és que amb la gestió que s'ha fet en aquest darrer temps de dels conflictes amb els sindicats docents i es perdin vocacions. Hi hagi gent que digui, oi, ja m'agradaria ser professor, ser mestre, però si és tan problemàtic, me'n vaig a una altra banda. Això em preocupa, perquè si un nen veu, si un alumne veu que el seu mestre està malhumorat i que tot el dia es queixa, difícilment se li despertarà vocació docent. I tots els que hem sigut mestres, en el fons ho mires i tens un bon record dels teus mestres. Difícilment hi ha gent que es faci mestre perquè té un mal record del seu mestre. També en trobaríem algun, eh? Però és la norma més general és l'altra. Per tant, el nivell formatiu dels mestres, escolti, ara és una carrera universitària.
7: Clar, clar.
8: Hem de veure, no la durada, és el contingut. Quin compromís té la universitat amb la formació dels mestres? Aquest és el tema.
7: És interessant, senyora Riga, vostè es pot imaginar que aquí parlem de tot i hi ha molta gent diferent, com ha anat variant l'argument sobre què cal fer amb l'ensenyament en els darrers temps, no? I estem una mica amb la sensació de que hi ha gent que està com obrint els ulls a que probablement algunes de les coses que s'han fet no han anat gaire bé, no? El poder passar de curs sense fer exàmens, el tema dels deures... per exemple, són moltes coses, no? La cultura de l'esforç, el tema del respecte al professor, és com si d'alguna manera estiguéssim veient una tímida marxa enrere en alguns aspectes, no?
8: Sí, esclar, m'ho diu una mica i he tingut fama de dura amb això. Jo,
7: sí,
8: per exemple,
7: sí que tenia fama de dura, vostè.
8: Jo vaig posar els exàmens de setembre. Jo deia, l'horari d'estiu del bon estudiant no ha de ser igual del que el mal estudiant. I ho sento molt. I ha de ser un estímul. I no es pot passar de curs amb tantes matèries suspeses. També cal dir que el conseller que va venir darrere meu ho va treure de seguida. Va ser el primer que va treure, eh? Per tant, són aquests canvis que desorienten el sistema. Però sí que es comença a albirar un canvi de cultura en la protecció del nen. O sigui, les famílies han sobreprotegit i molt les criatures. I això és una reflexió, això l'Uri ho explica molt bé, però és la gratificació immediata del desig. O sigui, tu abans deies, ai, vol dir que ja no em toca tenir una bicicleta, mare, i encara que te la poguessin comprar, et deien, doncs ja saps què has de fer. Estudia, treu bones notes, i quan sigui el teu sant o vinguin els Reis, en parlarem.
7: Clar.
8: Ara, mare vull un patinet, la mare gira i diu, Josep, dissabte hem d'anar al Decathlon, que el nen vol un patinet, m'entén?
7: Sí, sí.
8: Ah, la gratificació immediata del desig porta a l'estímul i a l'esforç mínim, a res. Clar, hem de saber donar valor a les coses que es tenen i es reben. Perquè, és clar, els nens necessiten límits. I no es pot anar a un restaurant i veure que els hi deixen fer el que volen i que es passegen Miri, jo crec que les famílies ens han de portar els alumnes a classe en condicions de ser educats, d'educabilitat. No cal ensenyar, no seria necessari ensenyar-los a estar quiets, a estar callats, a saber-se aguantar el pipí, a saber demanar les coses, a saber dir gràcies i a saber demanar perdó.
7: Això és cosa de casa.
8: M'entén? Sí, hi havia un canvi. Nosaltres, jo en deia Conselleria d'Ensenyament, i a l'esquerra, diguem-ne, per dir-ne alguna cosa, perquè això, ja sap que això de l'esquerra i la dreta, doncs en diuen Educació. No. Nosaltres col·laborem a l'educació a través de l'ensenyament, però a casa els valors s'aprenen i es respiren a casa. I, és clar, la gratificació immediata del desig és allò de que, ja ho sabem, en el supermercat, al costat de la caixa de pagat hi posen totes les frivolitats,
7: les llaminadures, sí,
8: perquè
7: clar.
8: El nen digui vull això, i tu has de tenir el coratge de dir avui no toca.
7: Bueno. La cultura del no.
8: Doncs s'ha de saber dir que no.
7: Sobretot perquè abans o després s'haurà d'enfrontar el no.
8: Clar. No?
7: I si hem impedit el no,
8: sí,
7: de sobte ens trobem, sí, amb gent molt despistada.
8: Sí, jo això ja m'havia trobat de mestre, eh? És que no vull que el nen es frustri. I jo deia, senyora, si no el frustrem de petit, de gran serà terrible això, eh? O sigui, la bona fe, no? La bona fe d'aquesta sobreprotecció. Jo crec que amb les pantalles ha passat i passen moltes coses que ja es veuen a venir, però fins que no hi ha una desgràcia o fins que no hi ha un discurs molt potent, doncs, miri, jo vaig retirar les pantalles al programa UPRO, que se'n deia, que substituïa els llibres per ordinadors. I jo vaig dir, no, això no, ha d'haver-hi llibres i ordinadors, però només ordinadors a l'escola, no, jo ho vaig aturar.
7: I segurament en
8: I
7: aquests moments...
8: I em van criticar, eh?
7: Home, clar. I segurament en aquests moments hi ha qui opina que han de ser tot llibres i no ordinadors, i des del meu punt de vista, si em permet, també és un error, perquè tenim una generació de nens que serà la seva manera de funcionar.
8: Tu no pots educar-los en una bombolla.
7: Exacte.
8: Però sí que és veritat que hi ha unes condicions que et permeten aprendre a llegir. Un cop ja saps llegir, llegeixes per aprendre. I els llibres de text són un bon instrument per llegir, per repassar, perquè la família sàpiga per on va. Ara, si vostè mira la carpeta d'un nen, hi ha més fitxes i papers que ningú sap ben bé què estan fent des de casa, no? Hi ha d'haver una mica de tot. I llegir per aprendre és important, perquè llavors faràs el pas següent, que és llegir per gaudir. Però llegir per aprendre és important. Fixi's que molts exercicis, quan mires els deures dels nens, és posar només una paraula o una creu o... No. Posi un text. Obliga'ls a llegir en silenci.

0: la tradició era que intentàvem millorar l'ensenyament. Però hi va haver un moment que es va dir s'ha de transformar. I això és el que ens va, jo crec, que va desbaratar el sistema.
1: Es va deixar de transformar.
0: Es va deixar de dir que es havia de millorar per dir que es havia de transformar.
1: Ja.
0: I clar, al final és una institució conservadora, l'escola. Tu vas a l'escola perquè t'ensenyin i aprenguis la cultura que s'ha elaborat abans que tu, aprenguis uns instruments per continuar elaborant cultura, ciència i tècnica, et preparen per viure en societat, per estar amb els altres, per superar la illa familiar i després per viure en democràcia i respecte. I també t'han de preparar pel món del treball. Clar, un adolescent ha de ser puntual a l'institut perquè quan vagi a treballar...
1: Haurà de ser puntual.
0: Ha de ser puntual. Vull dir que hi ha coses que preparen per la vida. Ah, dius, no, farem diferent, que tothom entri l'hora que vulgui, que passin curs encara que ho tinguin tot suspès. No. Hem de tornar a recuperar el gust per la feina ben feta.
1: Si la truqués la consellera, la consellera Niubó, vull dir, què li recomanaria d'entrada? És a dir, perquè, déu-n'hi-do, la de focs encesos que té la conselleria en aquests moments, no?
0: I demà la veuré, però...
1: Doni-li records.
0: La veritat és que sí, que més d'una vegada doncs, hem parlat... Jo crec que quan tens una responsabilitat d'aquestes, consells, no toca donar-ne, perquè és molt lleig. Et sents com una sogra, no?
1: Hi ha sogres que estan bé.
0: Hi ha sogres que estan bé, sí, per mi és de totes les sogres. Ara ha estat bastant així, excessivament col·loquial, aquesta expressió, però vull dir-te allò de dir, és que jo de jove, nena, saps? No, no, no. Jo crec que tothom... Ara, si ella em pregunta, jo li dic la meva opinió, però jo crec que sí que hi ha coses que s'han de recuperar. No es pot aprovar, no es pot passar de curs de qualsevol manera. Els títols se'ls ha de donar un valor. Els nanos han d'aprendre que si una cosa no la fan bé, l'han de repetir. Fins que surt bé.
2: Sí, sí.
0: Tu veus que fan un dibuix? L'altre dia vaig sentir un nen que ensenyava un dibuix amb una mestra i li diu, ai, molt bé. I jo vaig pensar, no, aquest dibuix no està molt bé. Aquest nen segur que el pot fer millor. Li has de dir, molt bé, ara l'has fet així, però mira, jo et dono un altre foli, fixa-t'hi més, que segur que ho pots fer millor. Has d'anar estimulant, perquè si no...
1: Clar, clar. La cultura de l'esforç, no?
0: És això.
1: Tornem a la cultura de l'esforç. Ostres, portem mitja hora xerrant. Haurà de venir més. Ja li dic ara, de tant en tant, s'haurà de passar pel programa i anar comentant aquesta història. Jo crec que aquestes xerrades són molt positives, perquè, efectivament, ens cal una reflexió de país sobre el tema de l'ensenyament, no? Perquè
0: sí,
1: els...
0: Però,
1: digui, digui.
0: Però jo li dic, pensem en la família, en quines condicions... Un nen ha de dormir bé, ha de menjar bé, ha de deixar de veure les pantalles 3 hores abans d'anar a dormir, ha de poder llegir amb calma i ha de poder escoltar un conte. Hi ha nens que això a casa seva no ho poden fer perquè les mares no saben llegir, que encara tornem a tenir situacions... importants, impactants a casa nostra. L'escola ha de poder compensar aquestes diferències, però necessita que, a vegades, els que menys tenen són els que més valor donen a l'escola,
1: I tant.
0: Perquè els pares que han vingut per guanyar-se bé la vida i donar oportunitats als seus fills, normalment, donen més valor, que pas el que ho té tot. Atenció amb això, Per tant, jo crec que...
1: Com m'agrada soltar-la dient, això,
0: No, és que és veritat. Jo... La meva experiència amb les famílies que han vingut de fora, normalment, és que... Esclar, mira, jo a un nen li preguntava, amb una colla de nanos al Raval, en un centre que feien reforç escolar, hi havia nens del país i nens de fora, no? I jo vaig dir, què vols ser quan siguis gran? I era un molt simpàtic que va dir, jo cobraré la PIRMI. La PIRMI era la renda bàsica, no? I dic, i per què dius això? Diu, perquè, bueno, mi padre la cobrava i mi abuelo la cobrava, jo també la cobraré. I li pregunto a aquell nen que era paquistanès, i tu, què vols fer? Diu, jo vull anar a la universitat, jo vull ser enginyer. Dic, caram,

0: Dic, i com s'hi arriba, enginyer? Dic, tu hi pots arribar, perquè ja veig. Estava fent deures de matemàtiques ja. Diu, mira, el meu pare va arribar i venia roses. Després, bombones de botar. Llavors va estar en una cuina. I ara té una feina bona. I quan va tenir aquesta bona feina ens va portar a nosaltres. Jo no li puc fallar al meu pare, entengui'm. Què més vol?
1: Li puc dir una cosa? De veritat, molt sincerament. Trobo a faltar aquest discurs. Perquè hem convertit la immigració en un problema o un... I no. O sigui, estem parlant de persones, no? El president Pujol. El president Pujol tenia un missatge tan integrador que era meravellós, no? I es troba a faltar aquest tipus de missatges procedents, a més, de persones que ocupen el centre-dreta, per dir-ho així, a la nostra societat, o que, si més no, les seves formacions polítiques han estat titllades de centre-dreta, no? Jo crec que això és molt bo. Crec que és molt bo per la salut social del país.
0: Escolti,
1: no?
0: Jo entenc que hi ha conductes que són delictives
1: i
0: que generen inseguretat. I aquestes no tenen color.
1: Absolutament.
0: I això ho hem de tenir clar tots. I també tenim clar que la precarietat, quan és molt alta, et pot portar a delinquir. Però això ja és també un altre arrel. Eh? I la vida ens demostra que la immensa majoria busca una vida millor pels seus fills. I que llavors nosaltres els hem d'ajudar a integrar i hem de mirar que comparteixin al màxim els nostres espais de convivència i, si pot ser, que facin castells i ballin sardanes. Però també hem de respectar la seva cultura. Jo, la gent que s'estranya tant de segons què, escolti, quan era Quaresma jo no menjava carn, m'entén? A casa meva, el divendres, no es menjava carn. I si m'haguessin fet menjar, és que hauria sigut un drama per mi. Doncs jo, segons quina nena, no li faré treure el mocador. Ara, no vull cap dona amb la cara tapada. M'entén? Vull dir...
1: Perfectament.
0: Això jo crec que hem de ser capaços d'administrar-ho amb sentit comú.
1: Quin gust tenir-la avui amb nosaltres al programa. La veig estupenda. Permeti'm que li digui d'aquesta manera.
0: Mira, per ràdio això és de bon dir,
1: no,
0: perquè com que no
1: treuen... Càmeres. Tot això són càmeres... Tot això que ens envolta són càmeres, però ja la ràdio és tan moderna, es passa una mica com a l'escola, també.
0: Això m'ha passat davant, això no...
1: Sí, això... No. I aleshores... I a més van soles.
0: Van soles.
1: O sigui, es van realitzant,
0: o sigui,
1: automàticament.
0: I vostè em té aquí fa 36 minuts o 30 minuts sense dir-me quin és el meu costat bo?
1: El del cervell, que és el que més ens agrada.
0: És que aquesta edat ja no n'hi ha de costat
1: bo. No, i tant que sí, el del cervell, que no és una qüestió d'edat, sinó és una qüestió d'intel·ligència.
0: No.
1: I és, em feia gràcia l'altre dia algú que parlava, és evident que no estàvem parlant d'això, però de la sapiosexualitat, és a dir, de com arriba un moment a la vida en el que ja no ens interessa tant el físic de les persones com la ment de les persones, no?
0: Bueno,
1: i és, per això és tan important treballar amb els nens per conrear aquestes ments.
0: Home, i tant.
1: Irene Rigau, un luxe, un plaer, quina felicitat. La tornarem a convidar, si és tan amable, d'acord?
0: Molt bé, doncs vingui, que tingueu un bon programa i un bon vespre.
1: Ha estat un plaer, de veritat.
0: Vinga.
1: Senyores, senyors, 23 minuts i les 10 de la nit. No t'he deixat ni preguntar res,
2: no,
1: Jordi Merca.
2: No, queda preguntar jo aquí.
1: Bueno, t'ha agradat la conversa?
2: Molt, home.
1: Ara farem una pausa breu i quan tornem de la pausa ja ens endinsem. Sí. No, aquí no hi ha diners, perquè això no és... Són promocions.
2: Lo de la promoció.
1: Exacte. Una promoció de res i tornem de seguida aquí a Ràdio 4 del Pla B.
3: Els que no compren discursos.
4: Està tot caríssim.
5: Els que t'expliquen què passa al món i et presenten gent que ho entén.
6: Els que donen veu a tothom.
7: Donar la raó ja costa una mica més.
8: Els que parlen més de desconnexió i et recorden que ens segueixis a Instagram.
9: Els que més entenen de relacions.
10: Les seves parelles han declinat fer declaracions.
11: Som els de la tarda.
12: Perquè el dia continua i ara es posa interessant.
13: De dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda...
14: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez. Són 4 dies, amb Sílvia Tarragona.
15: Diuen que la vida són 4 dies i nosaltres la volem compartir amb vostès. Veus, històries i tot allò que els interessa, els entreté i els fa pensar. Perquè el cap de setmana s'ha de viure... i també escoltar.
16: Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 1 del migdia. A Ràdio 4.
14: Pla B, amb Toni Marín.
1: És que, a veure, oli...
2: Oli!
1: Quan algú, a més, ja ha passat una certa edat...
2: Sí.
1: I et diu oli...
2: Després parlarem de l'oli, perquè és que l'oli
1: sí.
2: no ve sol.
1: Ah, no?
2: No, l'oli ve acompanyat de moltes coses.
1: Bueno.
2: Estàs impactat, perquè vens, clar, vens emocionat de la secció de...
1: Bueno, m'ha agradat molt, tenia moltes ganes d'aquesta entrevista.
2: A mi m'ha agradat molt, la senyora Rigau és exactament... Hi ha hagut un moment que era com si jo mateix estigués veient el meu propi espectacle. Perquè hi ha coses que coincidia molt amb el que jo després li trec punta...
1: A l'EGB,
2: De totes aquestes coses que ella parlava, que si els protegim els nostres fills molt, etc, etc, és algo que jo després pues, li trec la puntilla per fer el meu espectacle, que es diu Jo sobreviví a l'EGB.
1: Molt bé, ostres, quina manera de ficar jo, una falca.
2: Tu em veus aquí callat. Tu em veus aquí callat, perquè jo m'estic traient la carrera de periodisme aquí
1: sí, sí,
2: amb tu.
1: Bueno, però està molt bé, això.
2: Sí, està bé. Jo, estic, no? jo prenc molt.
1: Bueno, i ho celebro.
2: Jo aquí hauria de desgravar una mica, eh?
1: Sí, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Però jo, per exemple, hi ha dies, com avui, que jo hauria de pagar.
2: Tu hauries de pagar per, sí. per fer
1: no
2: la teva
1: de
2: feina.
1: Mi... Sí, perquè això no és treballar, bueno, això és disfrutar.
2: Això és algo que arribarà un punt a la vida que et faràs gran.
1: Però tu et passa al teatre, també, això.
2: A mi em passa, també. Hi ha dies que jo dic... La gent ha pagat i m'ho he passat jo quasi millor que la
1: gent. Clar, o sigui, jo, mira, un dia li deia a l'equip, dic, avui m'ha tocat treballar.
2: Ai!
1: Saps un dia d'aquests sí. complicats, sí. el programa complicat? Avui m'ha tocat treballar, normalment jo m'ho passo bomba.
2: Això passa una mica amb tot, eh?
1: Clar.
2: Hi ha dies que dius, oi, ja?
1: Eh?
2: Dies que dius, ja?
1: Ah, ja s'ha acabat.
2: Ja s'ha acabat?
1: Sí, sí.
2: Oh, sí, en tota la vida, una mica. Ja? Ah, oh, mira, oh!
1: Bueno, escolta, la secció que no li agradarà a la gent que
2: a
1: diu...
2: A la gent que parla malament, en general.
1: Que diu oli
2: no,
1: o que diu coses.
2: Hi ha gent que parla fatal. Hi ha gent que parla fatal, vale?
1: Sí.
2: Llavors jo he decidit... Feia molt de temps que ja anàvem fent una mica... En altres seccions, anàvem posant aquestes paraules així soltes, no? Perquè, clar, la llengua castellana i la llengua catalana... És que,
1: sí.
2: són dos llengües amb moltíssimes paraules. Són dos llengües molt potents, eh?
1: Molt potents.
2: Potents
1: és una expressió molt adequada pel
2: potents,
1: context en el que l'està situant.
2: Potents,
1: sí.
2: potents és molt modernillo. És molt modernillo. Fixa't, perquè, clar, jo m'he donat compte que inclús per certes coses...
1: Sí.
2: Hi han coses que tenen dos noms diferents.
1: Sí.
2: Vull dir, tu, una paperera és paperera o escombraries.
1: Sí,
2: va. Per exemple, no? Podríem dir, una mica, no? O sigui, hi han coses...
1: Sí.
2: ...que ja tenen dos noms.
1: Val.
2: No li busquem més.
1: Molt bé.
2: Per què hem d'intentar buscar-li que allò... No, si ja està inventat. No inventem coses. O sigui,
1: vols dir que tenim necessitat de reinventar
2: sí,
1: els noms?
2: Sí, ja està inventat. Ja està inventat. Mira... El Diccionari de la Llengua Catalana...
1: Molt bé.
2: Diccionari de la Llengua Catalana té 70.000 paraules.
1: Déu-n'hi-do.
2: 70.000 paraules!
1: Ni una més ni una menys, 70.000?
2: Bueno, unes 70.000, més
1: ah,
2: o menys.
1: Unes 70.000, les
2: diferents. Al voltant d'unes 70.000 paraules, però s'estima que el català compta amb més de 300.000 paraules.
1: Caram, què passa, que no els hi quedava espai al diccionari?
2: El tema, no, perquè arriba un punt que ja el diccionari... No, perquè, clar, de cada verb, després hi ha totes les conjugacions verbals, per exemple.
1: Ah, clar.
2: Són paraules diferents. És que hagi de venir jo a explicar-te això...
1: No, Déu-n'hi-do, eh? Està bé.
2: Sabia que... És que saps què passa?
1: Tu saps que aquí sempre s'aprèn.
2: Que jo sabia que em manaves a fer aquesta pregunta.
1: Ah, sí?
2: Perquè dic, aquest em dirà, però si eren 70.000... Jo estava a casa i dic, ara el Toni dirà, però si eren 70.000, com podes dir?
1: És clar, jo no parlo així, eh?
2: Home, a mi que sí, tens aquesta veu de ràdio. Veu de ràdio? Tu tens
1: Va,
2: veu de ràdio?
1: Tira.
2: Vale? Però, a l'hora, només fem servir unes 2.500 paraules a la nostra vida quotidiana.
1: No, només 2.500?
2: Amb 2.500 paraules, més o menys, pots viure.
1: Vaja.
2: Imagina't. En 2000...
1: Jo trobo que són poques, eh?
2: A veure, hi ha gent que viu amb menys, també t'ho dic, eh? Vull dir, per la tele...
1: Entre 30 i 40,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, per la tele surgent, que dius, aquest amb 100 fas el dia.
1: Sí, sí.
2: Eh? Mira...
1: Hi ha gent, a més?
2: Sí, jo
1: quan surto a la nit d'aquí,
2: sí.
1: que vaig i poso coses a la tele per mirar coses...
2: Oh, és que depèn, la tele depèn de l'hora.
1: L'altre dia em vaig aturar una estona en la Isla de les Tentaciones.
2: Hombre, perquè a aquesta gent no els hi cal paraules.
1: Hi havia dues noies que literalment sí. no entenien el que deien.
2: No.
1: Però parlen d'una... Sí. No només parlen... allò, probablement amb poques paraules,
2: sí.
1: sinó que, a més, estan molt enfadades.
2: Clar. Ah, home, perquè estan allà... estan en un moment d'efervescència vital.
1: Sí, no, impressionant.
2: El seu cos. Però sí, comencen, sí, perquè, tia, bé, resulta... O sea, del... Que fuerte. O sea, no me digas, tia.
1: Sembla que podries anar aquest programa.
2: Que sí, que parlen així.
1: Molt bé.
2: És que jo veig La Isla de las Tentaciones.
1: Ah, sí?
2: Home, és un programa de capçalera com... És un programa com per dir...
1: Sí, per aprendre.
2: O sigui, hi ha programes en aquesta vida que estan fets per... veure que hi ha gent que està pitjor que tu.
1: Ja.
2: Sí, és així de fàcil. Tu veus First Dates,
1: sí,
2: per dir aquesta gent està pitjor que jo.
1: Ja.
2: Aquesta gent està pitjor que jo.
1: Jo conec una noia que va anar.
2: Jo també. Ja vam parlar un dia d'això, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, l'any passat, sí.
1: Va, és possible.
2: Tinc una noia molt amiga meva que va anar allà, va conèixer un tio i ara està amb una persona que no és la de First Dates.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, però bueno, van quedar i es veu que allò no...
1: No va tirar.
2: Ah, perquè a més, aquesta tia és de Barcelona, aquell tio era de no sé on, i allà... et donen de sopar a les 3 de la tarda.
1: Ah, sí, eh?
2: Home, clar, allò que penses tu, que sopen a la nit.
1: Ah, que el programa el fa a les 3 de la tarda?
2: No, a l'hora que toca.
1: Vaja.
2: No, què s'espera que sigui de nit? És un plató.
1: Clar,
2: igual,
1: que tens raó.
2: Com aquí... Bueno,
1: però si t'agafes sense gana...
2: Pues, mira, pues dissimules. Home, suposo que si ja saps que gravaràs a les 3, potser no
1: clar,
2: dines.
1: Clar, i no esmorzes, clar.
2: Clar, potser no esmorzes, no dines, no?
1: Clar.
2: Llavors, s'acaba el programa i te suelten com els toros a Sant Fermín.
1: Ja. Yeah.
2: O sigui, allà s'acaba el programa, vinga.
1: O sigui, tot això no és guió, no? Tot
2: no, això t'estic explicant com va el programa. Del Ferde. O sigui, allò s'acaba, sopes... Sí, ja m'ho grabat tot. Vinga, obres les portes
1: sí.
2: I ala, Madrid de Sancho, eh?
1: Ah, va, molt
2: vinga,
1: bé.
2: Cap allà, vinga, eh? Llavors, no qualla. Vinga,
1: bueno.
2: Quines són les paraules... M'ha fet molta gràcia veure quina era la paraula més llarga en català.
1: La paraula més
2: quantes
1: llarga en català?
2: Quantes lletres penses que té la paraula més llarga en català?
1: No tinc ni idea.
2: Oficial.
1: A veure.
2: Paraula oficial té 23 lletres.
1: Que maca.
2: I quina, sí, què? I la segona té 22.
1: Però quina és la 23?
2: La 23 és electrònica. Electroencefalografista, que és una professió. Electroencefalografista. 23 paraules.
1: Electroencefalografista. Ara sí.
2: Vale? I la 2, que era de 22, podia haver falsejat perquè és una paraula molt catalana que hem fet servir molt, que és anticonstitucionalment.
1: Clar.
2: Una paraula que ara fa 10 anys es fa servir molt.
1: Sí, sí.
2: No, fa 10, no? I... després hi ha la no oficial, la que no està, diguéssim, en el diccionari.
1: I quina és, vale? Aquesta?
2: Que té 33 lletres.
1: Uf.
2: Que és hipo... És que, a més, és que té tema, perquè diu hipopotomonstroesquipedaliofòbia.
1: Ostres.
2: Que, a més, és que el català és la hòstia.
1: Perquè
2: saps què vol dir hipopotomonstroesquipedaliofòbia? Esquipedaliofòbia?
1: Què vol dir?
2: El català és tan la hòstia,
1: sí,
2: que la paraula més llarga que és hipo... Ho torno a dir. Hipopotomonstroesquipedaliofòbia?
1: Sí, vol dir?
2: Vol dir miedo a les paraules llargues.
1: No pot ser.
2: Bum! Què te parece?
1: Doncs que és...
2: Està guapo el català.
1: Sí, clar, ho entenc està... perfectament. Després d'aquest moment, entenc perfectament.
2: És que el català
1: sí.
2: Està tot guapo, tio.
1: Sí, està tot guapo.
2: El català està tot guapo.
1: Sí,
2: està tot guapo, vale? Mira, coses sobre el català.
1: Quina gran campanya de promoció. Home, de la llengua,
2: que,
1: no? El català està tot guapo.
2: El català està tot guapo, tio.
1: Sí, sí.
2: Mira, el català és l'únic idioma oficial d'un país sencer.
1: Sí.
2: L'únic! D'Andorra. Andorra
1: sí, sí.
2: És un país sencer.
1: Sí, sí.
2: I l'idioma oficial, només el català.
1: És veritat.
2: Bum! En català! Es parla... El català es parla a quatre... He dit hipopotomonstroesquipedaliofòbia.
1: Vols dir on es parla el català?
2: El català es parla a quatre països diferents.
1: Ah-ha.
2: Es parla a Espanya.
1: Sí.
2: Andorra.
1: Sí.
2: Es parla a França.
1: Sí, i a Sardenya. A Itàlia.
2: I a Sardenya, a Itàlia.
1: Molt bé, molt bé.
2: Quatre països parlant català, xaval.
1: Bueno, quatre països. Sardenya bueno, és a l'Alguer.
2: Bueno, si una part de... a quatre països parlant. Vale? Important, vamos a desmitificar el mito, el català no ve del castellà.
1: Això és el... No, ve del llatí.
2: No, el català ve del llatí, vale? De fet, que hi ha molta penya a Espanya que diu que el català és un dialecte de l'espanyol. Patí. És un idioma, no és un dialecte, vale? De fet, el català... Hosti, fatal avui, eh?
1: Well.
2: El català comparteix més similituds gramaticals i vocabulari amb el francès i l'italià que amb el castellà.
1: Això és veritat.
2: Perquè l'ho que diga que el català... Vale? És l'únic idioma del món que utilitza el punt volant, volat, per separar dos L's.
1: Ah, molt bé.
2: La L geminada?
1: L geminada.
2: Com?
1: L geminada.
2: No, geminada.
1: Geminada? Sí, L geminada.
2: No, jo crec que és la geminada.
1: Bueno,
2: és
1: bé.
2: Geminada?
1: Vinga.
2: Sí o no?
1: Va, tira.
2: Va. Vale. A més, per mi el català és un dels millors idiomes, si no el millor idioma del món, per les coses lletges. Les coses lletges en català,
1: sí,
2: no són tan lletges.
1: A veure.
2: Mira, coses, insults en català. Somia truites.
1: Somia truites és molt bonic.
2: Ah, és veritat. Però a tu et diuen...
1: Llepafils.
2: Bocamoll.
1: Sí, sí.
2: Home, està... Llepafils, cap de suro.
1: Cap de suro.
2: Oh, figaflor. Figaflor,
1: figaflor, sí.
2: No siguis figaflor.
1: Sí, és una mica... No siguis figaflor.
2: Ai, ai, no siguis figaflor. Socatorra.
1: Sí.
2: No siguis socatorra.
1: Sí, sí.
2: Eh? No siguis esma perdut.
1: Esma perdut.
2: Home, esma perdut és tonto del cul, o sigui, de tota, bueno, la vida.
1: Has dit d'una altra manera.
2: Bueno, i en català com és? Esma perdut. Sí, és que sí. Ve de gust, esma perdut. Tu què vols ser de gran? Jo, esma perdut.
1: Jo, alguns ja ho són, eh?
2: Des de, sí, petits. Bueno, sí, des de petits. Sí. Pardalot.
1: Un pardalot. O sigui,
2: un pardalot. Un tòtil.
1: Tòtil és maca, sí.
2: Home, tòtil. Podia jugar a l'Inter de Milán, el Tòtil, també.
1: Sí, és veritat,
2: no?
1: És veritat.
2: Francesco Tòtil, podria ser.
1: Francesco Tòtil.
2: Francesco Tòtil. Cagamandúrria.
1: Sí.
2: Home, té nom d'instrument musical, eh?
1: Sí,
2: tu de gran, què vols tocar? Jo, la cagamandúrria, de tota la vida, d'acord? Vale? I menja punyetes.
1: Menja punyetes?
2: Sí, jo em vaig inventar un quan treballava de pallasso. Jo vaig treballar molts anys de pallasso a festes infantils, d'acord? Vale? Com aquella cançó dels Amics de les Arts. I em vaig inventar que era cap de poma.
1: Cap de poma.
2: Em va encantar.
1: Cap de suro.
2: En comptes de cap de suro,
1: sí,
2: ens vam inventar cap de poma.
1: Ah,
2: i és una paraula que jo... La pod...
1: Cap cigrany.
2: Què hauria de fer jo per fotre una paraula al diccionari català de la llengua?
1: Trucar.
2: Aquí truco.
1: O sigui, trucar...
2: Truco al president, sí, no, Salvador.
1: Home, no, Salvador Illa, no.
2: Tu tens el telèfon d'en Salvador?
1: No.
2: Bona
1: no,
2: gent,
1: bona gent, sí.
2: Sí, no, bona gent.
1: Sí, sí.
2: Tu, no tens, tu, home, tu tens telèfons de
1: jo
2: molta gent.
1: Jo tinc telèfons de molta gent, però del, no és el cas, el de Salvador.
2: No, per la S de Salvador no et surt.
1: No, ni per la I d'Illa.
2: Ni per la I d'Illa, no. Vale, perfecte. Vale? Pues, jo vaig inventar cap de poma, que és una... A més, jo ara en el col·le de la, sí, meva filla, és que soc el pare agressor, sí, jo, i maco. Va, vegada, tu, cap de poma, vine cap aquí, i llavors queda...
1: Cap de poma és maco.
2: És que queda maco, queda, sí, maco, sí. Vale? Llavors, si tenim un lèxic tan bo, per què ens inventem paraules?
1: Clar.
2: Per què ens retallem? Per què fem coses? Llavors, jo tinc... Mira, ara que està de moda això de los decretos, ara els decretos van... Tothom sap de decretos, ara. Tothom
1: veritat,
2: sap, ara tothom,
1: veritat,
2: sap, sí, de decretos.
1: Estan molt de moda, els decrets.
2: Tothom sap de decretos. Tothom sap de fondos buitre. Tothom en sap de fondos buitre, ara.
1: Sí, sí.
2: Que en català són fondos voltors.
1: Fons voltors.
2: Potser no s'hauria de traduir, eh? No queda tan malament, eh? Fons voltor sembla que mola i tot. I de danes. Tothom sap d'aquestes tres coses.
1: Sí,
2: que ara diuen que ve una dana aquesta
1: i
2: setmana.
1: I d'embassaments.
2: I d'embassaments.
1: Sí.
2: Ara tothom sap d'això. Llavors, jo proposo fer el decreto bocamoll.
1: Decreto bocamoll.
2: Decreto bocamoll. Jo, aquí, Salvador, senyor president...
1: En què consisteix el decret del comú?
2: Vale, tothom que faci servir aquesta llista de paraules o expressions que direm a continuació...
1: Sí.
2: Jo, agafem una illa...
1: I l'enviem cap allà.
2: I l'enviem cap allà. Ja tinc illa i tot, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, mira. Mira, tinc dues possibilitats. Una és la illa de Devon, vale? Salut. Illa de Devon, que està situada a Nanubut.
1: A Nanubut?
2: Vale? Que està al Canadà, amb una superfície de 55 quilòmetres quadrats... 55
1: però allà deu fer molt de fred, no?
2: Clar, diu que su clima polar y severo impide la vida humana.
1: Home, no.
2: Perfectamente.
1: No, home, no.
2: És un consell que dono, potser.
1: No, home, no, allà no.
2: Clar, m'ha tirat una mica enrere. No, això, a mi això m'ha donat igual, que no podria haver de vida humana, perquè los que van allí tampoc m'interessa mucho. Però he pensat que en 55 quilòmetres quadrats ens hi cabia poca gent.
1: És veritat.
2: He pensat, aquí hi cap poca gent.
1: Ens cal un lloc més gran.
2: Sí, cal un lloc, per no posar una persona sobre l'altra, saps, sí, allò, fer lliteres.
1: Home, 55 quilòmetres quadrats és gran, eh?
2: No hi caben tota la gent que fa servir aquesta paraula. Llavors, bé, ens hem anat cap al Pacífic, hi ha una illa al Pacífic que es diu Tetepare.
1: Tetepare.
2: La illa de Tetepare, 100...
1: Com a nom m'agrada, eh?
2: 120 metres, quilòmetres quadrats.
1: Bueno.
2: Una mica més grans. De selva tropical, verge, plena de tortugues, 230 espècies d'aus,
1: oh,
2: i cocodrils.
1: Bueno, m'ha interessat el dels cocodrils. Menys.
2: Sí, no, els cocodrils és selecció natural, una mica, eh?
1: Molt bé.
2: Vale? Llavors, dintre d'aquesta illa,
1: sí,
2: ha d'anar totes les persones...
1: Que diguin...
2: El decreto bocamoll diu que totes les persones que diguin paraules i frases, com oli... i amigui.
1: Oli.
2: Oli i amigui són dues paraules que, a més, no van soles.
1: És veritat.
2: Van amb una entonació, perquè si tu ves un senyor amb bigoti de 120 quilos dient oli...
1: Sí, sí.
2: No, t'és igual.
1: Jo ho sento, però estic...
2: Però l'oli ve acompanyat d'aquell to de oli! I dius... Que se't fot aquí dintre. O el amigui. Oli, amigui, i també l'acompanya molt fora aquesta paraula, la paraula guapi.
1: Guapi?
2: Guapi. Hola, guapi. Uf. La gent que...
1: Jo m'he fet gràcia per aquestes
2: coses. La gent que et diu guapi també va en aquesta illa. Guapi, no. O guapo, o lleig. Però guapi...
1: No.
2: Guapi, no. Vale? També una paraula que s'ha posat molt de moda, que diu molt la gent ara, que és random. Per què la gent...
1: Ho diuen molt.
2: Per què la gent ara va la gent pel món dient random? No, en plan random. No, vamos a hacer algo random.
1: Sí.
2: Per què random?
1: No ho sé, s'ha posat molt de moda, sí.
2: I si no és la cosa, no és random, com és la cosa? Literal.
1: Literal.
2: També se fa molt la paraula, se fa servir molt la paraula literal.
1: No, però literal a mi no em
2: desagrada. No, literal. No, però clar, fora de context.
1: Ja. Yeah.
2: Rollo, no, esto te lo digo literal, eh.
1: Sí, sí.
2: No, el otro día me fui, comí de lujo, pero literal, ¿eh? Dius, sí, ja m'imagino que si vas menjar bé era literal.
1: Clar, clar.
2: No, si no m'estàs fent una frase molt complicada perquè jo no sabés si és literal o no.
1: Ja.
2: Ja, saps, veu?
1: Ja ho havia entès.
2: Ja ho havia entès, no cal que m'ho d'això, ¿vale? Ja, també la penya que diu bro, ei, bro, què passa, bro? Todos son bros.
1: Sí.
2: Todos son bros. L'altre dia un xaval de 18 o 19 anys, oye, bro, i li dic, però jo tinc cara de bro? Sí, en sèrio. Tu has vist aquest senyor amb
1: tu
2: canes?
1: Tu tens una mica cara de bro.
2: Sí, aquesta cara plena de canes, aquesta barba plena de canes, aquests ojos de gato, de sapo, de com es diu això? Les bolses aquestes que m'estan sortint,
1: sí.
2: Ulleres de pasta. Jo tinc cara de bro. Jo no tinc cara de bro.
1: Però com portes la gorra?
2: Bueno, sí, però me la poso així.
1: La gorra et fa exacte. Sí, com te la poses al revés, és una mica bro.
2: És veritat que jo ja no tinc edat de fer servir gorres. Això és una cosa que em va donar un dia, em va dir la Glòria, ja marxa la Glòria, i ara no me sent. La Glòria un dia em va dir, nen, comences a no tenir edat de portar gorra. Dic, vale, gràcies.
1: Sí, sí. Jo anava molt simpàtica,
2: Glòria, molt simpàtica. Sí, vale? Sí. La penya que diu cookie, que tot és cookie per a aquestes persones, també en aquesta illa, cookie. Ai, que cookie! Hola, cookie! Ai, mira que cookie! No, cookie? Jo, cookie?
1: Sí, sí.
2: Com que cookie? Què és cookie?
1: Jo ho sento, estic d'acord.
2: És cookie o guapi? O sí, cookie sí. O guapi, vale? Sí. La penya que saluda dient tete...
1: Què passa, tete?
2: Què passa, tete? Eres mi tete?
1: Hi ha una persona que em diu tete i a mi em fa gràcia.
2: I elles es diuen entre elles tetes.
1: Tetes?
2: Què passa, teta?
1: En sèrio?
2: Sí. La palabra que diu... La penya que diu compi... No, el otro día quedé con mi compi.
1: Ai, calla.
2: Con mi compi,
1: vale? És que m'ha vingut algú que diu compi.
2: La penya que diu... Que li diu al seu nòvio Gordi, o a la seva nòvia Gordi...
1: Sí.
2: Gordi, o sea... Des de quan Gordi és una paraula... O sigui, no.
1: Una paraula carinyosa.
2: No. Sí, sí. La penya que diu... No, això és molt de noia? Que diu... Anem a fer... Estan en una discoteca i diuen... Anem a fer una putivuelta?
1: Putivuelta?
2: La putivuelta.
1: No havia sentit mai.
2: La putivuelta. Perquè quan se'n van a lligar per la discoteca li diuen la putivuelta.
1: Hòstia, un minut, eh?
2: Anem a fer la putivuelta, vale? Anem a prendre una birreta?
1: Una birreta.
2: Home, una birreta, no?
1: Una
2: jo vull una, cervesa. Jo vull una birra gran, ja que anem, me'n foto la gran.
1: Val.
2: No vull una birreta. Vale? La penya que diu, estoy en mi prime.
1: Sí, mi prime.
2: Estoy en mi prime, tio. És que estoy en mi prime, tio.
1: Què vol dir que...
2: Estoy en mi tope, estic a tope. Estoy en mi prime, vale? La gent que diu, oki.
1: Oki?
2: Oki.
1: De okay.
2: De okay, oki. Si ja està okay, què aportes tu a la vida a posar-li una i al final? Si que no aportes res.
1: És veritat.
2: Deixa't okay, okay. Oki.
1: Ah, okis.
2: Oki.
1: Okay. Jo he sentit okis.
2: La gent que demana la conta dient tráeme la dolorosa, o que hòstia tienen, por Dios. La penya que et queda i diu vamos a echar unas risas.
1: Però has ficat amb molta gent diferent.
2: Molta gent, aquella illa, per això ha de ser gran. Nos tomamos la penúltima.
1: Sí.
2: Nos tomamos la penya que diu juernes.
1: El juernes, sí.
2: Oh!
1: Ho dies,
2: hòstia, la penya que diu juernes.
1: Molt bé.
2: La penya que li diu a su pareja bebé.
1: Sí.
2: La penya que diu nos tomamos un café, quedamos y nos tomamos un café. Tu quant has pres un café a la teva vida amb algú?
1: Jo,
2: mai?
1: Jo sí.
2: No. I la gent que...
1: Va, l'últim grup.
2: L'últim és la gent que diu algo i diu esto no lo siguiente. Diu, estaba bueno, no?
1: Lo siguiente. Sí. Ara s'ha d'afegir una gent que en els correus electrònics sí. Posa seguim.
2: Seguim.
1: El seguim és una cosa molt habitual als correus electrònics.
2: Seguim.
1: Jordi Merca, interessant idea la que s'ha portat avui al programa. Sí.
2: Vaig trucant al Costa Rica a veure l'ahir,
1: a veure
2: sisplau. Si està
1: llibre. Mira els bitllets a veure com van.
2: Vull anar a fotocassa a veure si està llibre.
1: Bona setmana, Jordi Merca. Senyores, senyors, marxem avui amb una música xulíssima que el sector més jove del programa m'ha suggerit. Es diu Jude Line, o Jude Line, i la cançó es diu La Falda. Sona molt bé. I amb aquesta música arribem a les 10. Demà, recordin, 2:15, nova edició del Pla B de Ràdio 4. Que tinguin una bona nit. Fins demà. Gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La precampanya és el centre de l'actualitat. Segons el darrer baròmetre del CIS, el PSOE ampliaria l'avantatge respecte al Partit Popular a les eleccions generals. Unes dades recollides en plena mobilització social en matèria d'habitatge pel desnonament de la Mari Carmen i el posterior rebuig al Congrés dels decrets per fer front a l'emergència habitacional. Amb aquestes dades sobre la taula, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que Margarita Robles, actual ministra de Defensa, serà la seva número 2. I ha participat en un acte de precampanya a Saragossa des d'on ha carregat contra l'oposició.
2: ¿Pero qué ofrecen? ¿Qué han ofrecido durante estos últimos 8 años? ¿De verdad? Si están siempre igual, con insultos, con desinformación, con bulos y con recortes.
0: Mentrestant, les negociacions per a una candidatura unitària a l'esquerra del PSOE continuen encallades. A 48 hores que finalitzi el termini per registrar coalicions electorals, el Front Ampli intenta recuperar Esquerra Republicana i Podemos, mentre la formació morada reclama més protagonisme i manté oberta la porta a un acord. Escoltam la candidata Irene Montero sobre el seu lideratge.
3: Yo voy a hacer lo que decida la mayoría, por eso hemos convocado unas primarias, se está votando hoy.
0: Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 14 d'octubre, que també ens deixa altres titulars. La pagesia catalana diu prou. Uns 200 tractors arribats d'arreu de Catalunya han participat a la marxa lenta convocada per Unió de Pagesos al centre de Barcelona. Demanen una reforma estructural per salvar un sector que, asseguren, porta anys patint crisis consecutives. Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Segur que si ens sent qualsevol ciutadà dirà però això també ho patim nosaltres i té tota la raó, però per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem és gràcies al gasoil.
0: Recorden que les mobilitzacions no s'aturen avui, la propera, el 28 d'octubre, amb una tractorada unitària a Madrid. Precisament a Madrid, milers de professors han tornat a sortir aquesta tarda al carrer en el primer dia de vaga indefinida de 209 universitaris. Sota el lema Defensem el futur, han reivindicat una educació pública madrilenya de qualitat.
5: Una bajada de ratios para poder atender al alumnado como realmente lo merece.
6: Lo que han hecho ha sido, en el último tiempo, reducir el presupuesto de la pública, aumentar el presupuesto de la concertada.
0: Una protesta que arriba després de la tensió viscuda aquest matí a la Universitat Complutense, on la Policia Nacional ha carregat amb força contra els estudiants. Hi ha 5 persones detingudes i 2 policies ferits traslladats en ambulància. El delegat del govern a la comunitat ha anunciat una investigació d'urgència i el govern madrileny parla de vaga política i aldarulls contra l'autoritat. La inflació ha fregat el 5% al mes de setembre, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Amb un 4,9% suposa un increment de 6 dècimes respecte a l'agost. No es registrava un augment dels preus tan elevat des del febrer del 2023. El transport és el grup que més contribueix a l'augment de la inflació. El gasoil i la gasolina s'han encarit al voltant d'un 30%. A Catalunya, els sindicats en reclamen mesures contra la inflació. Òscar Riu, d'UGT, i Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
7: Les dades de l'IPC del mes de setembre ens tornen a demostrar que és necessari un augment dels salaris.
8: Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores.
0: El govern espanyol diu que les mesures d'ajuda posades en marxa com els 20 cèntims de descompte estan alleugerint la pujada de preus. Carles Puigdemont urgeix al Tribunal Suprem aplicar-li l'amnistia. La seva defensa ha presentat avui l'escrit d'al·legacions que demanava al Tribunal abans de ratificar l'aplicació de la norma als líders del procés. En l'escrit, la defensa de Puigdemont remarca que l'aplicació serena i sense dilacions de la norma a qui va presidir la Generalitat serveix per assolir l'objectiu de normalització institucional recollit a la pròpia llei. Tot el dia en què el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als 35 causats per les despeses del procés. Entre ells, Puigdemont, també Artur Mas i Oriol Junqueras, entre d'altres. Els absol així de pagament conjunt de prop de 5 milions d'euros. I per acabar, ens interessem per la previsió del temps de cara a demà. A Emet, Jordi Oriós, bona nit.
9: Bona nit. Demà a Catalunya, al litoral i al prelitoral s'esperen intervals de núvols baixos i no es descarten especialment a la primera meitat del dia precipitacions febles i disperses més cap al litoral sud. Pel que fa a les temperatures demà, les màximes baixen al litoral i al prelitoral i a la resta sense canvi. S'esperen de 29 graus a Lleida, 26 de màxima a Tarragona, 25 a Girona, 24 a Barcelona. A partir del diumenge s'espera una baixada notable i generalitzada fruit del canvi de temps que arribarà i està previst el dissabte a la tarda i que podrà deixar precipitacions molt fortes en poc temps, amb acumulats importants a tot el territori, com diguem, des del dissabte a la tarda i especialment cap al diumenge. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir puntualment informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Gràcies per ser-hi. Benvinguda, benvingut a la coartada d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Som Esther Bages, al control tècnic, i Laura González, al micròfon. I avui ens acompanya el Miquel Sureda, el nostre home de ciència, per posar el coneixement científic sota sospita. A més, farem la biografia criminal i escoltarem música. Com aquesta cançó que tenim per començar, la fantàstica col·laboració de la Rosalía amb Fontaine's DC. Sentim Where Is Gone. Aquí la tens.

Where is Gone? Hem començat amb aquesta cançó avançament en clau balada del proper àlbum de la banda irlandesa Fontaines D.C. amb la col·laboració de Rosalía. La catalana s'ha unit a aquesta peça que, com et deia, forma part del cinquè treball de la banda d'Opening Chamber que arriba aquest proper divendres 16 d'octubre al complet. Anem a la ciència.

0: Jo tenia ganes d'aquesta sessió perquè vull entendre moltes coses. Miquel Sureda, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Clar, en els darrers dies hem anat, no?, veient, escoltant, llegint les notícies dels Premis Nobel, i jo cada vegada que llegeixo algun, el per què li donen a algun científic el premi, no m'entero de res.
1: Sí, aquest any, a més, són especialment interessants tots,
0: sí?
1: Eh? Sí, jo hi ha vegades que hi ha alguns que entenc que dintre de l'especificitat de la recerca, no?, l'específic que és, pot ser molt interessant per als que hi treballen, però per la resta no, però aquest any tots els de, concretament els de ciència, són molt xulos, i inclús xulos d'explicar, ens ho passarem bé.
0: Ara us vaig explicar una anècdota personal. Abans de
1: Vinga.
0: Tot, perquè riguis.
1: Posem música.
0: Jo vaig tenir, fa molts anys, vaig tenir un nòvio científic.
1: Ah, molt bé.
0: I ell feia coses de nanotecnologia. I llavors, clar, quan jo li preguntava què feia, ell deia, diu, no, doncs llavors, amb una màquina, llavors jo he d'intentar veure com cristal·litzen aquestes nano... no sé què, i llavors dic, en definitiva faig dibuixos. Dic, com que fas dibuixos? Doncs sí, dic, poso un munt d'elements aquí que no sé què, i els he de fer reaccionar amb aquesta altra, i llavors, segons com reaccionin, doncs, bueno, en fi, que jo li deia les seves nanomerdes.
1: Perquè... Segur que estava encantat que li diguessis així.
0: Perquè jo no vaig aconseguir mai entendre, després sí que vaig saber, vull dir, quines aplicacions, perquè hi ha altres aplicacions de la nanotecnologia, com per l'encapsulació de medicaments, etc, que pots arribar a entendre la transcendència. Però jo del que feia ell, mai vaig entendre què nassos feia.
1: Bueno, això de fer dibuixos segurament és perquè al final és veritat que moltes vegades el que tu necessites és generar, doncs això, no?, unes estructures, per exemple, per fer circuits, per fer transistors, i aleshores necessites que tinguin una forma concreta, no? Per,
0: clar, com, però com cada vegada, diu, és que cada vegada cristal·litzen diferent, diu, és... Bueno, doncs així van passant els anys,
1: sí,
0: tu
1: sí,
0: dibuixant.
1: Sí. El món nano, de fet, és molt interessant. No entrarem al món nano amb els Nobel aquest any,
0: jo
1: però...
0: Jo el que volia dir és que em costa molt entendre l'aplicació o moltes vegades la pròpia descripció. Llavors, els dies anteriors, perquè vam dir que avui dedicaria a toro passat, diguéssim, la secció a parlar dels Nobel de ciència en l'àmbit científic, clar, jo no mirava aquí el Nobel de física, i llavors... No, neutrins còsmics d'alta energia... I me quedo igual, saps?
1: Sí, sí. Doncs avui l'objectiu és...
0: Vull que m'ho expliquis.
1: L'objectiu no és només explicar el que s'ha premiat, sinó, com tu deies, Laura, perquè és important,
0: ara,
1: perquè és interessant.
0: Gràcies.
1: I de fet, no només vull parlar dels Nobel, sinó que... dels Nobel d'aquest any, sinó vull que fem una mica un... Bueno, un programa una mica més general d'explicar, per exemple, d'on surten els Nobel. No?
0: Ah, molt bé.
1: Per què són importants. I, de fet, els vull posar en context també dintre de lo que portem fet fins ara durant aquesta secció. No? Portem tot un primer acte, d'alguna manera, que el vam tancar la setmana passada, on vam començar des de l'inici del pensament de les cosmogonies, i vam acabar la setmana passada
0: a Alexandria,
1: a la biblioteca, no? Amb aquesta idea de que el coneixement és col·lectiu, que anem creant, anem copiant, anem traduint i anem construint.
0: I això evolucionant, sí.
1: I en canvi avui fem una mica un petit canvi de paradigma, perquè avui personalitzem amb noms i cognoms, no?
0: Sí.
1: Que és aquesta cosa de, si la ciència és col·lectiva, per què ens agrada tant? Per què tenim la necessitat sempre de crear herois? I la resposta és que ens agrada molt, jo crec que ens agraden molt les històries. Ens agraden molt les històries, i les històries necessiten.
0: Som històries.
1: Necessiten noms i cognoms, no? Aleshores, el Nobel va una mica en contra, de fet, i veurem avui un conflicte que ha passat aquest any i que passa cada any, no?, quan has de posar un premi a una persona, quan la cosa que està fent, que ha fet aquesta persona, al final involucra moltíssima altra gent. Però anem per parts.
0: D'acord.
1: Parlem, si vols, de molt ràpidament, una pinzellada de per què existeixen aquests premis.
0: D'acord.
1: I ens hem d'anar cap enrere. A Estocolm, l'any 1833, neix Alfred Nobel. No sé si saps la història.
0: Explica-me-la.
1: Vinga. Ell era químic, enginyer, inventor, i va fer molts, molts, molts diners perquè era molt creatiu, i va fer 355 patents. Però dintre d'aquestes patents, la més important de totes és la dinamita. No? Ell, en aquell moment ja existia, ja es coneixia la nitroglicerina, però era molt inestable, i ell va trobar una manera de fer-la molt més segura i que es pogués fer servir fàcilment. I, evidentment, la dinamita es feia servir en obres d'enginyeria i en processos de construcció, però també es va fer servir molt durant la guerra. I, per tant, ell va guanyar molts, molts, molts diners gràcies a que, doncs, va inventar una màquina
0: de matar.
1: I aleshores aquí ara podem fer una petita... No sé exactament si el que explicaré era 100% verídic, però la realitat és que l'any 1888 es mor el seu germà, vale? Que es deia Ludwig. Però en un diari s'equivoquen i es pensen que s'ha mort ell. I fan una necrològica, vale? En la qual diuen que ha mort Alfred Nobel, un gran inventor que ha guanyat molts diners, i posen bàsicament que és un mercader de la mort.
0: Sí, diuen el mercader de la mort ha mort.
1: Exacte. Clarament s'han equivocat, i per tant Alfred Nobel és capaç de veure com quedarà el seu nom a la història.
0: Clar, com el món el recordarà,
1: exacte,
0: no? I queda horroritzat, m'imagino.
1: I això ja, a partir d'aquí jo ja m'invento, això ja és ficció, però jo penso que una persona, no?, que al final no ha creat la dinamita pensant en les armes, simplement al final s'ha desenvolupat la cosa i era un inventor i realment ell volia...
0: Bueno, com per exemple la mineria, vull dir, per poder extreure minerals, per poder construir un túnel en una muntanya, vull dir, tenia aplicacions pràctiques,
1: exacte,
0: interessants, el que passa és que després l'ésser humà doncs
1: sí,
0: fa el que fa.
1: I ell se'n va aprofitar, va fer molts diners, sí, amb això. Aleshores, jo aquí ja fem un salt, diguem, conceptual, i diem, ostres, i si, no?, aquesta idea seva de dir quan mori tots els diners, perquè és el que ell va fer, ell va fer una herència, va firmar un testament en el qual va dir quan jo mori, no?, tota la meva fortuna, o gran part de la meva fortuna, es dedicarà a aquests premis, a premiar cada any a les persones que han contribuït d'alguna manera, i ell va fer la frase a fer el major benefici per la humanitat.
0: Sí.
1: No? Aleshores, d'alguna manera inverteixes totalment aquesta idea de com passaràs a la història.
0: Sí.
1: Passes a la història d'una persona...
0: Va ser llest.
1: Sí, va ser llest. I a més és molt interessant perquè ell tenia bastants diners, vale? Tenia, quan va morir, al voltant de 31 milions de corones sueques, que eren bastants diners, però en lloc de dir que aquests diners es repartissin en els premis, el que va dir és que aquests diners s'invertiran,
0: sí,
1: i els beneficis d'aquests diners són els que s'han de convertir cada any en premis i es genera una fundació, i per tant aquests diners segueixen estant i de fet s'han multiplicat per molt, i ara hi ha una fortuna gegant i és autosostenible. És una cosa perquè un pensa, home, si és una herència, no?, potser algun dia s'acabaran. La idea és que no, en principi
0: un fons,
1: no,
0: aquests diners... d'inversió, i a partir d'aquí sempre van creixent.
1: Hem d'entendre que la família no va estar molt contenta, i per tant, entre que va morir i que es van començar a donar els Nobel, van passar uns quants anys de litigis on els familiars intentaven parar-ho, però al final, realment, no?, doncs es van... I ell va organitzar 5 categories. Física, química, fisiologia o medicina, que és el mateix premi, literatura i pau. Per tant, aquí falta l'economia.
0: Uh-huh.
1: L'economia no formava part de la seva idea inicial i és una cosa que s'instaura després. De fet, el primer Nobel d'Economia es dona l'any 1969 i no és realment un Nobel, sinó que és un premi que el dona el Banc de Suècia,
0: sí,
1: amb el nom, diguem, d'Alfred Nobel, però que realment és després i inventat, no? I amb això, si voleu, ja comencem.
0: Vinga, va, si anem a entendre què és el que s'ha reconegut en els darrers, en la darrera edició dels guardons, quins són aquests científics premiats,
1: exacte,
0: en quines categories i per què, no?
1: Veurem
0: què és el que han aportat.
1: Veurem que molts d'aquests premis parlen de coses que s'han descobert o que s'han investigat durant dècades, en plan, i fa temps, perquè el,
0: sí,
1: Nobel mai es dona per una cosa recent. Mai veuràs un Nobel per la recerca de l'any passat o fa 2 anys. Necessites, per guanyar un Nobel, fer una recerca que sigui molt important, però, a més, que els anys, que les dècades demostrin, u, que has sigut tu l'autor, perquè al final aquestes coses a vegades,
0: sí,
1: un diu, mira, he inventat això, i al cap d'un temps es descobreix que ja hi havia algú que ho havia vist abans. 2, la transcendència. No? Si tu vols que sigui algú realment transcendent per la humanitat, has d'esperar dècades, normalment, a veure,
0: clar,
1: qui s'ha fet amb aquest.
0: Sí.
1: Per tant, els Nobels normalment es premien per coses que han passat, doncs, potser fa 10, 20, inclús,
0: bueno,
1: 30
0: com
1: anys.
0: Ho entenem tenint en compte, per exemple, el de literatura, que se l'ha endut a Anne Carson, no?
1: Mm-hmm.
0: I clar, és a tota la seva trajectòria d'assaig, de poètica, etc. Vull dir, és una senyora ja amb un passat, diguéssim, no?, amb una,
1: totalment,
0: repercussió, i per això sempre quan es fan aquestes quinieles, no?, aquestes travesses, doncs sempre hi ha certs noms,
1: sí, sí, sí,
0: que,
1: sí,
0: acostumen a ser, doncs, gent amb una edat, doncs, perquè és un premi al reconeixement, a una aportació de trajectòria.
1: S'ha quedat rient per dintre i pensant en Murakami.
0: Evidentment, sí. Evidentment.
1: A mi m'agrada molt Murakami, però m'agrada que no li donin per poder fer el xascarrillo
0: cada
1: any. Per poder
0: fer la broma cada any, no? Sí, sí.
1: Començarem amb el de medicina, vinga.
0: A veure.
1: De fet, parlarem també de literatura i del de la pau una mica, però aquests ja entren dintre no dels de la ciència. Però comencem amb el de medicina,
0: sí,
1: que és superinteressant. L'han guanyat 3 persones, Carl Deiseroth, després Peter Hegman i George Nagel, i literalment posa pel descobriment sobre canals iònics activats per llum i pel desenvolupament de l'optogenètica, que, com tu deies, sona una mica ciència-ficció, dit
0: així. Optogenètica, que és sí. Aquest ús de la llum, no?
1: Exacte, sí. Aquí el tema és, vale, entendre que nosaltres en el cervell tenim neurones i que aquestes neurones s'activen amb senyals elèctriques.
0: Bueno, està demostrat això, que tothom té neurones?
1: Algunes sí. Ja sabem que hi ha gent que en té dues o tres, però... I que s'activen, no? Aquestes, les dues o tres o les que tinguem, s'activen amb senyals elèctriques. I aleshores, fins fa poc, la manera en la que teníem nosaltres d'entendre el funcionament del cervell era, doncs, podíem estudiar les zones, no? Tenim la idea, no?, de quan un, no?, li donaven certs estímuls i amb certs escàners cerebrals podies veure quines zones del cervell s'activaven, no?, quan tu te tenies por, quan estaves content, sí, quan tenies desig, aquest tipus de coses. Però el problema d'això és que ho veiem en zones molt globals. És com intentar entendre una ciutat mirant només els barris, no? Tota la gent del barri tal és exactament igual, no? Mentre que el que passa en aquestes zones del cervell, que vèiem que s'activaven, per exemple, amb la por, és que a dintre d'aquesta zona hi ha moltes neurones diferents que fan coses diferents, inclús poden fer coses, no?, que siguin oposades. Per tant, fins ara teníem una sensació de, bueno, podem dominar més o menys les zones del cervell que s'activen en certs moments, o com certes zones afecten l'Alzheimer o a les addiccions, però no tenim detall fi realment de neurona per neurona què passa. Això per un costat, no? Tenim el desig de poder ser més precisos i veure cada neurona. Per una altra banda, no? Hegman i Nagel fa diverses dècades se n'adonen, no té res a veure això, eh? Lo bonic de la ciència és que de sobte hi ha uns països que se n'adonen que hi ha unes algues microcel·lulars, o sigui, que tenen només una cèl·lula, sí, vale? Que són capaces de detectar la llum i moure's cap a la lluny o allunyar-se de la llum. I aleshores, vale, ells pensen, com pot ser que una sola cèl·lula per si sola no és un ull, no és un sistema, diguem, que tingui un fotoreceptor, i aquesta cèl·lula, perquè són
0: microorganismes
1: unicel·lulars, siguin capaços de detectar la llum. I descobreixen que tenen una proteïna molt concreta, vale, que es diu canalrodopsines.
0: Vale,
1: aquesta proteïna el que fa és que aquesta cèl·lula tingui a la membrana com uns canals que quan els hi arriba llum, una llum molt concreta, unes certes longituds d'ona, sobre aquest canal i aleshores hi ha una diferència de potencial i actua. És com que són cèl·lules que, gràcies a aquesta proteïna, actuen quan els hi arriba la llum.
0: D'acord. Llavors, clar, si un microorganisme, un organisme unicel·lular, una alga, és capaç de moure's cap a la llum perquè té aquesta proteïna, per què no fer servir aquesta proteïna per aconseguir il·luminar el cervell de manera més específica per, exacte, saber com és la nostra activitat i a partir d'aquí poder prevenir malalties, estudiar el cervell, etcètera, etcètera.
1: Exacte. Sí, sí, és exactament el link. De fet, com he dit, no? Hegman i Nagel són els que estudien aquests microorganismes, aquestes algues unicel·lulars, i després el pensament que acabes de tenir tu brillant el fa Deiseroth, sí, i ell diu, ostres, jo que estic estudiant, no?, el funcionament del cervell i em trobo amb aquesta limitació, podria aplicar això. Aleshores, es genera aquesta idea, no?, de com a través de la llum es pot activar. En un primer moment és només recerca. Bàsicament, clar, el que fan amb certs animals és dir, vale, pues ara el que fem és que certes neurones, que les podem controlar amb molta precisió, tinguin aquests canals, els hi fem arribar la llum i, per exemple, si creiem que aquestes neurones estan relacionades, posem amb la por, doncs els posem en una situació superestable, que no tinguin cap mena d'estímul que els hi pugui fer por, els hi activem amb llum i mirem realment com reacciona el ratolí o l'animal que sigui. Si reacciona defensivament, vol dir que realment, no?, aquestes neurones són realment les, les responsables.
0: Pots anar neurona per saber exactament, ja no aquella zona del cervell, sinó en concret dintre d'aquesta zona, ja no al barri, sinó aquest veí,
1: exactament,
0: en concret.
1: Exactament,
0: no com,
1: sí,
0: com...
1: sí, sí, sí.
0: Clar, i això està... permetent, és que jo també hi he fet una cerca final per poder-ho entendre, llavors m'ha posat un exemple semblant al del barri, vull dir, però sí que m'ha parlat de les bombetes específiques i tal qual, i llavors em diu internet, la seva transcendència està permetent entendre exactament com s'originen malalties com el Parkinson, l'Alzheimer, l'epilèpsia o la depressió profunda, obrint portes a tractaments mèdics ultra precisos que abans semblaven ciència-ficció.
1: Això és cert, però hi hem de posar un matís aquí.
0: Un però, d'acord.
1: Que és que, per un costat, això de moment s'està treballant de manera molt, molt efectiva amb animals, no? Perquè podem fer-los certes coses que amb els humans és una mica més difícil. Perquè què has de fer per poder... Posem-nos en el que està dient la Laura, no? Si tu tens una depressió severa o tens Parkinson i s'identifica que hi ha una sèrie de neurones que han deixat d'activar-se o que s'activen,
0: sí,
1: quan no
0: toca... Sí, que estan intervenint en allò, exacte.
1: Posant, com que el que hem inventat d'alguna manera és un interruptor neuronal, no?
0: Sí.
1: Amb això el que hem inventat és un sistema de fer on-off a les neurones que nosaltres vulguem, doncs podríem fer-ho servir. Però què necessitem? U, primer de tot... que les nostres neurones, t'imagina que t'ho vull fer a tu, necessito que sí. algunes neurones específiques tinguin aquesta proteïna.
0: Sí.
1: Vale? Per això té de, la manera més fàcil de fer-ho és mitjançant un virus, el qual a mi em sembla al·lucinant. No? Tu fas que un virus tingui aquesta proteïna, i com que els virus el que fan és penetrar la cèl·lula i inocular la seva càrrega genètica, el que fan és ficar aquesta proteïna dintre de la cèl·lula que tu estàs decidint, i aleshores, però clar, això s'ha de veure quins efectes té, per
0: clar,
1: tant,
0: si pot
1: no
0: tenir...
1: és trivial.
0: Sí, sí,
1: evidentment,
0: sí, sí.

0: elèctriques certes parts del cervell, i aleshores amb aquestes activacions doncs estàs treballant. El que passa és que el que faríem en aquest cas és, com dèiem, molt més precís, en lloc d'activar totes aquestes zones, només unes neurones molt concretes.
1: Bé, doncs entenem, no?, que aquests científics que van aconseguir introduir aquesta proteïna sensible a la llum, treta a més d'unes algues unicel·lulars, dintre de les neurones dels éssers vius, això pot tenir moltes aplicacions, i aquesta descoberta, aquest, sí, aquesta idea boja de la unió de tres científics ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Medicina per aquesta optogenètica, que és aquesta, aquesta manera aquesta de fotre la llum allà a través de la proteïna a les neurones.
0: Clar, i m'agrada molt l'aprenentatge aquest, que en realitat l'estan guanyant tres persones, de les quals dues en realitat estaven estudiant
1: una alga.
0: I aquí també ve el tema de la recerca bàsica, no? Perquè al final hi ha gent que ens diu, quan fem recerca bàsica, jo per exemple la meva tesi doctoral anava sobre el moviment d'un fluid en uns microcanals, i a vegades et pregunten això.
1: Això per què serveix?
0: Pues segurament jo ara simplement estic avançant en el coneixement d'una cosa molt bàsica i molt diguem, tan específica dintre de la física que potser no té una aplicació directa, però ja en tindrà, no? És això, no? Tu descobreixes un tema, una proteïna d'una alga, i al cap d'uns anys descobreixes que això pot fer-se servir, no?, per aquest tipus de tractaments. Per tant, la recerca bàsica és sempre una recerca que acaba donant molts bons resultats.
1: Vinga, va, física.
0: Saltem a física, molt xulo, Ice Cube.
1: Ice Cube.
0: Sí, sona refresc.
1: Sí.
0: Però és un detector, com tu m'has dit fa un moment. Com es diu les partícules aquestes que m'has dit tan estranyes i misterioses?
1: Les nanocoses aquestes, que et deia.
0: No, abans m'has dit els neutrins.
1: Els neutrins.
0: Molt bé. Sí. Primer de tot diguem el nom del guardonat, perquè en aquest cas és una sola persona i veurem que això pot ser
1: que
0: una mica controvertit.
1: Són com fantasmes, els neutrins,
0: són,
1: no?
0: Són partícules fantasmes. Correctament. El guardonat es diu Francis Helsen, i ell treballa amb moltíssima altra gent, però ha sigut realment la persona que primer té la idea inicial junt amb altres persones, però sobretot que la tira endavant i que inclús fa recerca amb aquesta idea de l'Ice Cube. ¿Vale? Com és el tema dels neutrins? Posem una mica de context. Els neutrins són unes partícules subatòmiques extremadament difícils de detectar. Són partícules que no interaccionen gairebé amb res. No tenen càrrega elèctrica, per tant, no reaccionen amb altres càrregues, i tenen una massa tan petita que no interaccionen. Què vol dir que no interaccionen? Vol dir que poden travessar el planeta Terra. Sí. Arriben per un extrem del planeta Terra i poden travessar tot el planeta, passar per casa teva, atravessar-te tu, passar pel pis de baix, entrar al subsol, atravessar la Terra fins al nucli, passar per sortir per l'altre costat, i no haver xocat amb cap partícula de lo petites que són. És com intentant...
1: Ai, per favor, sí. M'explota el cap.
0: Hi ha molts detectors de neutrins. El que passa és que aquest Ice Cube, que és precisament un detector, ha sigut el més espectacular. Val. I el que ara veurem com porta la idea de com detectar-los al límit. No? Per tant, tenim unes partícules que són gairebé indetectables perquè no interaccionen amb la matèria.
1: O sigui que l'escolliment és veure aquestes partícules que no es veuen.
0: Sí, però no per se, o sigui, ja, perquè ens interessa. Vale. Vale? Vale. El tema és, nosaltres com observem el cosmos? Mirem la llum? No? Mirem, del cosmos ens arriben dues coses. En realitat ens arriben tres, però ràpidament farem. Ens arriba llum.
1: Sí.
0: Vale? Amb telescopis mirem llum i podem veure doncs les estrelles, les galàxies. Vale? Què passa amb la llum? Que la llum ens arriba moltes vegades distorsionada. Vale? És absorbida per matèria, és dispersada. Per tant, la llum ens serveix molt, però no sempre ens arriba de la manera que ens interessa.
1: No és del tot fiable.
0: No és del tot fiable, i inclús hi ha avenç que no ens arriba ja directament la llum. Dos, també ens arriben partícules, rajos còsmics, però aquestes partícules, els rajos còsmics, tenen càrrega. Per tant, quan passen a prop de camps magnètics, es desvien. Uh-huh. I, per tant, ens arriben totalment distorsionats. En canvi, precisament per la seva naturalesa, aquests neutrins, aquestes partícules subatòmiques, com que hem dit, que no tenen càrrega elèctrica, per tant, no es desvien en camps magnètics, i que, a més, no interaccionen amb res, arriben, si jo sóc capaç de detectar un, aquest neutrí segur que arriba directament en línia recta d'on ha sortit.
1: Val.
0: Això s'entén?
1: Tal qual és.
0: Tal qual és, i exactament el que ens interessa molt és la direcció.
1: Okay,
0: si m'arriba des de la dreta, vol dir que ha sortit exactament des d'allà. Vale? Aleshores, si nosaltres som capaços de trobar una manera de detectar aquests neutrins, podrem veure coses exactament com eren, i que amb la llum i amb les partícules aquestes que he dit, no, els ions
1: no
0: aquests carregats, no ens arribarien. Per tant, hi ha un vell somni de descobrir aquests neutrins. Aleshores, com que hem dit que interaccionen molt poc, necessitem que els detectors siguin gegantins, detectors molt grans i molt densos, amb molta matèria, perquè així, quan aquesta partícula travessa molta matèria, per sort, una de tant en tant xocarà amb algun nucli i generarà una senyal, que és el que jo vull detectar. Si tinc un detector que és pues, una caixa de sabates, allà passen unes quantes. Si el meu detector, en lloc de ser una caixa de sabates, fa quilòmetres, és més fàcil que algú

0: d'una interacció.
1: Sí, més
0: probabilitats,
1: ¿vale? Ok.
0: Perfecte. Aleshores, en aquest cas, també necessitem, no, que el detector sigui totalment transparent, perquè el que nosaltres detectarem és quan el neutrí xoqui contra un nucli, generarà una espècie de llum que jo la vull veure. Sí, s'entén? El neutrí, que és aquesta partícula molt, molt, molt lleugera, xocarà contra el nucli, per exemple, del meu detector, i aleshores jo no veuré aquesta col·lisió, jo veuré una llum que surt...
1: La llum que se'n desprèn d'aquesta col·lisió.
0: Sí, que és una mica més complicat, eh? El que surten és unes partícules subatòmiques que van molt ràpid i generen un efecte,
1: però al
0: final... No m'acompliquis
1: la vida, que al final em perdré.
0: Ho hem resumit, simplement. El neutrí xoca contra un nucli molt de tant en tant i quan passa això, al final hi ha una cascada de llum que jo vull detectar. Per tant, necessito un medi molt gran, molt dens, perquè vull que hi hagi moltes partícules, i transparent. No? Aleshores, tu pots crear això d'artificialment i fer un detector molt complicat, però aleshores, no, Francis Helsen junt amb altra gent van dir, escolta'm, el gel és exactament el que necessitem, perquè el gel és molt dens, és aigua congelada, per tant, té tots aquests nuclis d'aigua amb molta densitat i és transparent. Per tant, si jo faig una gran massa de gel que vagi els neutrins atravessant i que de tant en tant algun neutrí toqui un nucli, jo podré detectar-ho perquè aquesta llum que generarà, com que el gel és transparent, la podré veure. Per tant, ells diuen, ostres, ja es feia això amb l'aigua, eh? Això és, de fet, al mar Mediterrani hi ha, no, un sistema per detectar-ho, però el gel funciona encara millor. Aleshores van dir, vinga, va, com podem fer-ho? I van veure, no, que hi havia un tipus de gel que està bastant en el subsol del Pol Sud, que és molt, molt transparent i que va superbé. Aleshores, el que van fer va ser fondre una part d'aquest gel, muntar uns detectors allà dintre, tornar, deixar que es torni a congelar i, per tant, tenim de sobte moltíssims quilòmetres quadrats amb uns detectors a baix i la idea és que els neutrins que entren i xoquen de tant en tant cada cert temps amb algun d'aquests nuclis, jo ho puc detectar. O sigui, al final és molt brillant la idea perquè tens un detector que gairebé et surt gratis. Perquè tot...
1: Meravella. No, estic al·lucinant. Escolta'm una cosa, Miquel, això m'ho has de tornar a explicar el proper dia.
0: Digue'm.
1: Perquè m'he assabentat a mitges, eh?
0: A
1: necessitaré que m'ho repeteixis.
0: Vinga.
1: I com ens hem quedat sense temps i encara ens has d'explicar més premis, proper dia, m'ho tornes a dir així, en resumir,
0: vale,
1: perquè jo entengui com el gel de l'Antàrtida es pot convertir en detector d'aquestes partícules fantasma que són els neutrins que els hi han donat el Nobel als seus investigadors. I avui marxem amb els Manel, que ens has dit que volies posar les estrelles a moda de cloenda.
0: Sí, per parlar una mica d'aquesta necessitat que tenim inclús en la ciència de generar grans estrelles, no?
1: Molt bé, doncs, i hem de justificar això i m'has de parlar de les dones a la ciència, no n'he vist cap.
0: És un tema que toca tocar-lo.
1: Gràcies.
2: No he volgut mai avorrir-vos. La veritat no és per a cantar.
3: Però perdoneu-me, avui us porto

0: mira que sota sospita. Abans que el temps amb Laura González.
1: Avui, en aquesta estona dedicada a les biografies criminals, vull recuperar un cas distingint, fets acreditats, investigació, més enllà de les interpretacions psicològiques i sociològiques, vull dir, sense atribuir diagnòstics, etc., però sí donar-te tots els detalls d'un home que volia convertir-se en cineasta i es va convertir en assassí. Ell era Mark Andrew Twitchell. Va néixer 1979 a Edmonton, al Canadà. No es va fer conegut per una pel·lícula d'èxit ni per haver desenvolupat una carrera cinematogràfica rellevant, sinó per un assassinat que va acabar convertint el seu nom en una referència de la crònica negra. El cas de l'home que els mitjans van batejar com l'assassí de Dexter. Twitchell era un aficionat al cinema que aspirava a treballar com a director i guionista. Havia estudiat cinema i havia realitzat produccions de baix pressupost. I també sentia una atracció especial per la ciència-ficció, pels còmics i les històries de personatges que vivien al marge de les normes convencionals. Entre els seus projectes hi havia una pel·lícula relacionada amb l'univers de Star Wars. Bé, fins aquí tot més o menys normal. La tardor del 2008, ell tenia uns 29 anys, estava casat, tenia una filla petita i havia llogat un garatge a Edmonton per utilitzar-lo en la producció d'una pel·lícula de terror titulada House of Cards, com la sèrie. Bé, ell no era una figura reconeguda en la indústria audiovisual. Era un cineasta aficionat que intentava tirar endavant els seus projectes i obrir-se camí en un sector, d'altra banda, molt competitiu. Aquesta aspiració professional és rellevant, De totes maneres, començo per aquí perquè és important per entendre el context en el que es van desenvolupar els fets, tot i que no demostra per si sola cap inclinació cap a la violència. Però el que sí sabem és que durant l'època dels fets, Twitchell va preparar un espai que acabaria sent fonamental en la investigació d'un assassinat i que abans de matar Johnny Altinger ja havia intentat atraure un altre home fins a aquell mateix lloc. El que vull dir és que la història no va començar amb un crim improvisat en una trobada casual. La investigació revelaria una successió de preparatius, enganys i decisions que van acabar tenint conseqüències irreversibles. Per entendre la notorietat del cas, cal parlar de Dexter, la sèrie de televisió estrenada el 2006 que protagonitzava Michael C. Hall. El seu personatge principal, que era el Dexter Morgan, te'n recordaràs, treballava com a especialista forense en l'anàlisi de les esquitxades de sang a la policia de Miami. Bé, però ell, aquest personatge, portava una doble vida. En realitat era un assassí en sèrie que matava altres assassins, seguint un codi amb el que pretenia justificar els seus actes i limitar l'elecció de les víctimes. Ell tenia aquesta pulsió assassina, però no volia ser un assassí i prou, i llavors era una mena de, justícia, si es pot dir així, no? La sèrie jugava amb una contradicció que explica una part també del seu atractiu. L'espectador coneix l'activitat criminal del protagonista, però també accedeix als seus pensaments, a les seves rutines, a les seves justificacions. Llavors Dexter no es presenta a si mateix com un criminal corrent. Construeix tota una identitat, estableix unes regles i converteix els assassinats en una mena de ritual, però que com a públic doncs també entenem, justifiquem i, de fet, ens cau bé el Dexter. Clar, això és important, És important recordar que es tracta d'una ficció. La sèrie no és un retrat clínic dels assassins en sèrie ni una descripció gens, evidentment, realista de com funciona la violència homicida. Però anem al cas de Twitchell, perquè ell tenia una connexió amb Dexter. No va ser una associació inventada posteriorment pels periodistes. El seu interès pel personatge ja va aparèixer durant la investigació i el judici, I a més, entre el material recuperat del seu ordinador hi havia referències explícites a aquesta fascinació. No sé si dir obsessió malaltissa, però bé, hi ha un document conegut com a SK Confessions en el que l'autor descrivia els preparatius per matar del nostre protagonista i reconeixia una relació amb el personatge de Dexter Morgan. Vull dir que els que investigaven van veure aquest paral·lelisme, no? Més enllà de que l'assassí els cités de debò. És com si estigués copiant. Vull dir, és aquesta idea també recollida en la ficció de fanàtic d'un personatge de, per exemple, la literatura, copia el que diu la novel·la per executar els crims en la realitat. Bueno, doncs una mica aquesta idea. És per això que els mitjans van trobar aquesta etiqueta eficaç, l'assassí de Dexter, que era una manera immediata de presentar el cas relacionant un assassí real amb una sèrie popular. Però hi ha una diferència, entre reconèixer una influència cultural i demostrar que aquesta influència va causar un crim. Vull dir que la documentació permet afirmar que Twitchell coneixia la sèrie i que s'identificava en alguns aspectes, però després no pots concloure que Dexter, evidentment, sigui factor de risc, ni molt menys. Vull dir, són molts milions de persones que hem vist aquesta sèrie. El que vull dir és que hi ha quelcom en el cap d'aquesta persona, en el comportament d'aquesta persona, que utilitza una fascinació per obsessionar-se i per a partir d'aquí reproduir. Bé, anem al garatge de Twitchell. L'havia llogat al sud d'Edmonton i estava destinat a servir com a espai de rodatge per a House of Cards, que és la pel·lícula que ell volia fer. Un títol que també et sona d'una altra sèrie, però res a veure, d'acord? La pel·lícula plantejava una història en la que un home atreia a un altre mitjançant una cita concertada per internet i llavors l'atacava. La coincidència, això sí, amb els fets posteriors acabaria sent decisiva, eh? Durant setmanes anteriors a l'assassinat, Twitchell va adquirir diversos objectes i va acondicionar aquest garatge. La policia posteriorment va trobar plàstic per cobrir les superfícies, eines, armes blanques, manilles, elements compatibles amb la preparació que ell descrivia en el document recuperat del seu ordinador, i si tu t'imagines tot el que expliquen i t'imagines qualsevol escena o veus qualsevol escena de Dexter, doncs dius, mira, volia fer escena neta, saps? S'esquartarà, embolicar amb els plàstics, en fi. El detall més important és que Twitchell no va passar directament de preparar el garatge a assassinar a la seva víctima, que es deia Johnny Altinger. Hi va haver un intent anterior. Ens situem. A començaments d'octubre del 2008, Gilles Tetrault, un home que havia acudit a una cita concertada a través d'internet, va ser atret fins a aquest garatge. Twitchell el va atacar, però Tetrault va aconseguir defensar-se i escapar. Va sobreviure i va poder explicar a la policia el que havia passat. Aquest episodi és fonamental per reconstruir el cas. Demostra que l'atac contra Altinger no va ser la primera trobada violenta en aquell lloc. I també permet distingir entre dues víctimes amb desenllaços diferents, no? Una cosa que de vegades es perd quan el cas es resumeix únicament sota aquesta etiqueta mediàtica de l'assassí de Dexter. Tetrol va sortir-ne viu. John Altinger no va tenir la mateixa sort. I aquí el que és important és l'existència d'aquest primer atac per després comparar amb el que va passar i amb el relat d'SK Confessions a l'ordinador, en aquest document que es va trobar i que va ser un element central en l'acusació. Bé, et parlo de Johnny Altinger, que tenia 38 anys, vivia a Edmonton justament, i el 10 d'octubre del 2008 acudeix a una trobada que creia haver concertat amb una dona a través d'internet. En realitat, el perfil utilitzat per atreure'l formava part de l'engany de Twitchell. Quan Altinger arriba al garatge, es troba una situació molt diferent a la que espera. Twitchell l'ataca i sí, el mata. Llavors aquí ve tota la parafernària d'Exter també, eh? El va esquarterar, va intentar desfer-se de les restes. Una part de les proves acabaria apareixent en un sistema de clavegram. La reconstrucció d'aquests fets, bé, es va basar tant en els indicis físics com en el document que la policia va recuperar, repeteixo, de l'ordinador de Twitchell. Clar, després de la desaparició, aquest home desapareix, els seus amics comencen a sospitar que alguna cosa no encaixa i van rebre comunicacions que suggerien que se n'havia anat de viatge i que es trobava fora de la ciutat. Però aquesta explicació no els hi va resultar gens convincent. Havia deixat enrere objectes personals, no havia preparat la seva marxa com es podria esperar d'algú que prepara, doncs això, passar una temporada a l'estranger o simplement marxar del seu entorn. La investigació policial comença a examinar els contactes de la víctima i les circumstàncies d'aquesta desaparició. De fet, Twitchell arriba a parlar amb els investigadors i nega absolutament que conegués Altinger. I és que en aquell moment la policia encara havia de determinar si es trobava davant d'una desaparició voluntària, d'un delicte, d'alguna altra cosa. Diguéssim que no disposaven, clar, tampoc d'un cos complet ni d'una reconstrucció definitiva del que havia passat. Però, a mesura que van anar investigant, els va conduint fins al garatge. I d'allà, fins als arxius informàtics de Twitchell. I a partir d'aquí sí que es converteix, evidentment, en una investigació per assassinat. T'he de dir aquí una qüestió, que les maniobres posteriors al crim no van ser un detall secundari. Comunicacions enganyoses, intents d'ocultar les restes, de fer veure una cosa que no era, evidentment l'assassí no volia ser descobert, no? I a partir d'aquí, doncs, hi ha com tota una teatralització posterior als dies, al dia del crim, però que entra en contradiccions i comença a deixar rastres que permet als investigadors, doncs, contrastar. Clar, la víctima no era un personatge d'una història escrita per Twitchell, una de les seves històries de ficció, en les seves aspiracions com a cineasta. Tenia una vida, relacions personals i les persones que van advertir la seva absència. En fi, és un aspecte que convé preservar en qualsevol relat també de true crime, no? Que la fascinació pel criminal no acabi esborrant a la persona assassinada. Què és el que fan pròpiament els assassins? Quan arriben a SK Confessions, t'explico, és l'abreviatura de Serial Killer Confessions, és a dir, confessions d'un assassí en sèrie. A veure, senyor Twitchell, vull dir, si no volia que l'enxampessin. El document tenia desenes de pàgines. Descrivia la preparació de l'espai per matar. Va descriure el primer atac fallit, la segona trobada que acabava amb assassinat, l'eliminació del cos. Clar, els paral·lelismes, és que no hi havia gaires dubtes, diguéssim. Era molt específic. I el text, que aquí és una curiositat, es presentava com una història basada en fets reals. Vull dir que no estava escrit com una ficció per a partir d'aquí fer una peli. Hi havia noms i detalls modificats, sí, però també hi havia molts elements que eren clarament reals. Això sí, Twitchell va sostenir que el document era ficció, que era un relat construït a partir de, bé, inspiracions en coses que havia sabut. Però ja durant el judici sí que va haver d'admetre que havia matat Altinger, tot i que va dir que ho havia fet en defensa pròpia. T'explico la seva versió. Que la trobada havia format part d'una posada en escena relacionada amb el seu projecte cinematogràfic i que la situació s'havia descontrolat. La fiscalia prova a defensar una altra interpretació, que el document recollia la planificació i execució d'un crim deliberat, que els detalls escrits coincidien amb els objectes trobats, amb els indicis forenses, amb les circumstàncies de la desaparició d'Altinger. Així que aquest arxiu, per molt que ell el volgués esborrar, es va convertir en la peça central del cas. No com a confessió, sinó perquè van poder contrastar que hi havia moltes coincidències. Aquesta distinció és important, perquè és veritat que un text pot ser ficció, pot ser fantasia, pot ser reconstrucció retrospectiva, i llavors per establir-ne el valor probatori cal comprovar quina relació té amb els fets verificables. En aquest cas, el jurat no va haver de decidir únicament si Twitchell havia escrit una història inquietant, sinó si les proves demostraven que es tractava d'un assassinat premeditat. I el document, doncs, va resultar rellevant. El judici va començar el març de 2011, estem a Edmonton encara, acusació d'assassinat en primer grau per la mort de Johnny Altinger. S. Confessions, S.K. Confessions, perdó, com una de les peces principals de l'argumentació. La defensa no nega que Twitch el matés a Altinger, però diuen que és defensa pròpia, legítima. Però clar, quan hi ha una preparació prèvia, quan hi ha una plastificació de l'escenari, quan tens tot de material per esquarterar, home, no hi ha molt, no, per justificar que és defensa pròpia. L'acusació, a més, també va presentar l'atac anterior, el de Gils Teatrol, que t'he explicat fa uns minuts, que havia escapat del mateix garatge i aquest testimoni aportava completament context per interpretar, doncs, aquestes trobades. Bé, el jurat el va declarar culpable d'assassinat en primer grau, va ser condemnat a cadena perpètua amb un període mínim de 25 anys abans de poder optar a la llibertat condicional. La sentència va establir la responsabilitat penal de Twitchell per l'assassinat. No va... O sigui, no va tenir en compte interpretacions psicològiques que li minvessin la responsabilitat. Que això succeeix també en moltes ocasions, que intenten dir que estàs dissociat, que tens un trastorn, etc., i que no ets responsable dels fets. I què es pot dir, en tot cas, del cas de Mark Twitchell des de la psicologia? A veure, no l'hem de diagnosticar retrospectivament a partir dels crims, dels escrits o de la seva afició al cinema, però sí que podem analitzar conductes documentades. I és que va utilitzar l'engany, va condicionar un espai, va atacar dos homes en ocasions diferents i si no l'haguessin trobat, doncs n'hauria segurament perfeccionat el seu modus operandi. Llavors, planificació, manipulació, conducta orientada a l'objectiu, pues, potser no li hem de posar cap etiqueta clínica, però és evident que hi ha una conducta aquí, no?, rellevant. I després és curiosa aquesta aspiració cinematogràfica i la manera com s'inspira en la ficció per uns fets criminals que després escriu i justifica com una ficció. És com tot plegat bastant recargolat, no? La ficció pot proporcionar imatges, models narratius, vocabulari per interpretar el món, però és ficció, al cap i a la fi. No és responsable dels fets, dels qui s'obsessionen. Però bé, és veritat que aquest cas es permet examinar també com consumim històries criminals, com els mitjans construeixen personatges al voltant de delictes reals. Parlàvem l'altre dia dels assassins guapos, en Francesc Soler, sobre com el cinema, entre d'altres coses, ha contribuït a associar la bellesa a segons quins tipus de criminals i com dissociem que aquella persona, per guapa que sigui, coi, és un criminal. Vull dir, no convertir en mite un tipus com Luigi Mangione, com els germans Menéndez, perquè la sèrie va escollir dos actors guapíssims per interpretar-los, clar, ens fa de vegades que no entenem que estem davant el mal. I com tot això opera en el nostre cervell és digne d'estudi. La fascinació pels assassins que semblen intel·ligents, metòdics, capaços i, a més, que són guapos, compta perquè hi ha aquí molta teca. Però vaja, avui t'he explicat una mica aquesta història de Twitchell, l'aspirant a cineasta, apassionat de Dexter, que va utilitzar la sèrie per preparar els seus crims. Hem de tenir en compte també la repercussió que va tenir aquest cas al Canadà, per suposat, i més enllà, notorietat pública, que també planteja aquest problema, no?, de quan el criminal participa en la construcció de la seva pròpia llegenda i pot continuar ocupant el centre de la història molt després d'haver estat condemnat. En tenim molts de casos recents. Per exemple, el que tenim encara a Tailàndia. En fi, la notorietat no és una prova de penediment, al revés, és una manera d'alimentar el seu ego, que és quelcom que acostuma a ser comú en aquest tipus de personatges malignes. Una temptació potser molt humana, el tenir morbo i tenir interès per aquesta història, però a nivell social sí que desprèn una no assumpció de la responsabilitat, no?, per convertir aquestes persones en simplement personatges famosos i deixar de banda el nom de les víctimes. Fins aquí la història de Twitchell. Bé, arribem al final ja de la nostra coartada d'avui i ho fem amb Jove Dry i una versió de Anoite Passada. Forma part d'aquest projecte global europeu Polyglot que pretén doncs, establir ponts entre cultures i idiomes a través de la música i en aquest cas doncs, Martí Vilaseca reinterpreta aquesta cançó original del portuguès Sergio Godinho. Amb Anoite Passada, Catalan Version. Arribem al final, a les 11 serà el moment del Xavi Collado i el Metropoli. Tornem demà, adéu-siau, aquí a Ràdio 4.

0: Bona nit, a partir d'aquest moment comença l'edició 2400 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4. Un dia que vull parlar amb una formació, es diu en Blau Mut, s'acomiaden dels escenaris amb un concert a la Sala Polo aquest dia 17 d'octubre. Benvinguts i benvingudes a la música de Blau Mut.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.

0: Un dels grups amb més empenta al panorama musical català es diuen Blau Mut. Amb nosaltres aquesta nit el Xavi de la Iglesia. Xavi, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit. I l'Oriol Aymat. Oriol, bona nit.
2: Hola, com estem?
0: Molt bé, vosaltres què?
3: Tots bé, ja,
0: preparats per una pausa, no?
1: Estem preparats per una pausa i contents a l'hora de poder fer aquesta celebració a l'Apolo.
0: Quan es fa una pausa és per tornar a més embrancida, més força?
1: És per reflexionar una mica, no? I també parar una mica els motors, no? De 14 anys fent gires i discos sense parar. I també arriba un moment que ostres, en algun moment has de fer la parada d'avituallament, no?
0: Clar.
1: I plantejar-te les coses i poder agafar perspectiva també d'això, no? Del que has fet fins al moment i què farem a futur, no? Mm. I la veritat és que és una pausa, jo crec que serà sanadora. És una pausa que ens servirà doncs, per resituar-nos i per treballar, sobretot amb calma, que és el que necessita la música, al final, no?
0: Amb la cançó que començàvem, El millor que hem fet, doneu el tret de sortida a aquesta gira, perquè també porta el nom, no?, de la cançó, uh-huh. El millor que hem fet. Què és el millor que heu fet vosaltres a la vostra vida discogràfica, professional, musicalment parlant?
2: Doncs... Potser ha estat fer allò que pensàvem que era coherent a cada instant, fer el que ens venia de gust, el que ens sortia del cor, i igualment ara aquesta pausa que farem també pensem que servirà per poder treballar amb la calma que necessitem i fer un disc o el que surti, un àlbum, uns singles, no ho sabem encara, però amb la parsimònia que necessita fer la feina ben feta i fer-la amb tot el cor i tota la il·lusió que un pot necessitar.
0: Hem de dir que aquesta pausa comença amb un concert, que és el dia 17 d'aquest mes d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona, on repassareu alguns dels moments més especials de la vostra trajectòria. Com està pensat aquest concert?
1: Doncs mira, està pensat agafant el repertori que fèiem molt de temps que teníem ganes de tocar, agafant cançons que sempre ens han demanat i que sovint, perquè estàs d'alguna manera fent la gira d'un disc en concret, doncs algunes cançons quedaven fora, i hem fet un repertori doncs pensat doncs en això, no? Que és el que venim fent durant aquesta gira i l'estem gaudint moltíssim, la veritat.
0: Hi ha cançons que no poden faltar en un concert de comiat de Blau Mut. Una serà Pa amb oli i sal. Aquesta cançó es va convertir en un himne. Què és el que vau fer o com vau aconseguir que la cançó traspassés anys i avui dia encara sigui una d'aquelles cançons més escoltades?
1: Suposo que la cançó va fer la seva feina ella sola, no? Evidentment hi ha hagut factors que han contribuït en això i un d'ells va ser que va començar a sonar a les mitges parts del Camp Nou. Això va fer que molta gent allà la conegués, suposo que pel 2013 o així, i doncs des de llavors fins avui és una cançó que sempre ens ha acompanyat, és una cançó que gaudim moltíssim als concerts perquè veiem que la gent la gaudeix molt i per tant és una cançó doncs, del que estem solament contents.
2: Em preguntava ara si hi ha algun concert a la vida que no haguem fet el Pa amb oli i sal i diria que concert sencer segurament no. Que l'hem fet a tots.
1: Jo crec que a tots.
2: I si no ho fem, ens ho demanarien...
0: Amb algun vist, segurament.
2: Molt seriosament.
0: Fer, no? Escoltem, aquest tema que va traspassar anys i que avui en dia és una de les cançons més escoltades de Blau Mut, Pa amb oli i sal.

0: Doncs si fem aquest peron, anem a fer una mica d'història, no? Vosaltres, com us formeu com a grup?
1: Uf, ens vam anar juntant. Ens vam anar trobant pel camí. Primer... Bueno, tu i en Basil us vau conèixer. Sí. Alemanya.
2: Potser abans que tu, és veritat.
0: Caramba.
2: Sí, sí. Ens vam trobar estudiant a Essen música, els dos. I després jo em vaig quedar allí i ell va tornar abans que jo a Barcelona. I aquí és on es van trobar amb en Xavi.
1: Jo cap a l'any 2000 i poc vaig conèixer en Basil i a través d'un amic al que jo li estava produint unes cançons, un amic comú, ell em va comentar doncs, que tenia un amic violinista, que si m'importaria que poséssim una mica de violí a les seves cançons, vaig dir, us he encantat. I allà vaig conèixer en Basil. A partir d'allà ell i jo vam començar a col·laborar, a fer gravacions a casa i llavors sí que és veritat que va donar l'oportunitat de fer un petit concertet en un bar, no? El Santutxo.
2: Sí, sí, sí.
1: I a partir de llavors en Basil va dir, ostres, tinc un amic, l'Oriol, que toca el cello, que viu aquí al costat, ens podríem ajuntar per fer quatre arranjaments de les cançons i jo crec que aquell va ser la llavor.
2: Es pot dir, o sigui, aprofitant que no ha vingut avui, es pot dir que el Basil és un paio que no té mandra de res i que tampoc té mandra a demanar res a ningú. Li encanta allò, unir amics entre ells i fer a veure si passen coses. I això ens ha donat molts i molts fruits al llarg dels anys, com ara aquest grup.
0: Sí, perquè no tenir mandra ha fet que es formés un dels millors grups de música en català d'avui en dia, no?
2: Sí,
0: com
2: tu.
0: És... No, és la realitat, no? I la mostra són les cançons que heu anat deixant com a empremta sonora de la història de tot un país. Una altra va ser Bicicletes, no? Uh-huh. Com neix Bicicletes?
1: Doncs neix com totes les cançons, a casa, amb una guitarra i una melodia que et ve al cap, una lletra que encaixa a la perfecció amb aquella melodia, almenys com a opinió, no? Almenys a l'hora de dir, ostres, doncs això té possibilitats. I a partir d'aquí, doncs, és que és així, és la llavor de totes les cançons. Començo a la meva petita habitació a casa i a partir d'aquí, doncs, comencen a créixer, no? Els arranjaments a l'Oriol i va formant-se.

0: Vosaltres sou una banda molt orgànica, no? Tots teniu un pes important dins la formació. Sempre es parla, no?, del líder de la banda, aquell que és el vocalista, no? En aquest cas, doncs, en Xavi. T'has vist alguna vegada com el líder de la banda?
1: No. No es tracta de ser líders. És que al final, crec que al final és més una qüestió d'energia que no de lideratge, no? Tots sumem, tots remem, estem allà. És cert que les cançons surten del meu cap, però crec que el fet de portar-les cap a després un terreny on som cinc, que les estem defensant en directe, això ho porta cap a una altra esfera, no? I és una esfera d'energia i és una esfera d'una cosa que difícilment es pot explicar, no? És una cosa que trobes a les gravacions, és una cosa que trobes sobretot als directes, quan estàs interpretant aquelles cançons amb un públic al davant que et retorna aquesta energia, no? I és aquí on realment veus la força de tot això.
0: I és fàcil transmetre amb imatge tot allò que vosaltres canteu? Allò que composes? Ho dic per als vídeos, els videoclips. És fàcil transmetre-ho amb imatge, eh?
1: Home, aquí tenim la sort de comptar amb la Marta Pérez i Verge, que és la persona que ens coneix pràcticament més que nosaltres, perquè jo crec que és objectiva, perquè ens veu des de fora i sap perfectament el que busquem amb cada paraula, amb cada melodia, amb cada cançó, i ella és la que ens retrata tant a les fotos com en els vídeos de la banda, no? I això és una gran sort, la que tenim.
2: Sí. Ella és la mà esquerra i dreta també a la vegada.
1: Exacte.
2: I també, oblidant en Xavi, ell veu la música i l'art en general d'una forma extremadament gràfica. Quan escriu un text també el pensa en imatges, una cosa que és molt tangible, trobo, i això ajuda també, no? A després buscar paral·lelismes pels videoclips o per fer imatges de les cançons. Crec que és un tema que en Xavi ha treballat sempre molt i té una part important allà dins de l'esfera, que és Blau Mut.
0: Està bé, però també ho complica, no?, a l'hora de composar.
1: Jo crec que és una cosa molt natural.
0: Sí,
1: sempre m'ha sortit d'una manera molt, molt, molt natural.
0: Està bé.
1: M'agrada molt fer cançons i escriure d'una manera molt gràfica, de la mateixa manera que m'agrada dibuixar d'una manera poètica, no? Per mi és el peix que es mossega la cua una miqueta. I per això algunes de les portades dels discos de Blau Mut les he fet jo també. Perquè era com acabar de complementar el que hi havia música dins del disc, doncs aportar-hi una imatge per tal d'acabar-ho i tancar-se aquest cercle.
0: Aquesta aturada portarà a un Blau Mut més reforçat, amb més força, amb cançons sense pressa?
1: És la idea, no? Perquè qualsevol disciplina artística, en aquest cas la música, necessita que passin coses, necessita un repòs, necessita una calma, necessita fer xup-xup. Res a veure amb el que ens està passant avui en dia, aquesta societat que tot ho vol de pressa, que tot ho vol amb una quantitat d'informació que realment és complicada d'assumir, no? En aquest cas, el nostre granet de sorra és aquest, és com a mínim dins de la nostra parcel·la, doncs, intentar fer les coses amb la calma que pensem que es mereixen i convidar a que s'escolti i es consumeixi d'una manera també pausada, calmada i que es pugui pair, perquè és que si no ens estem deixant perdre moltíssimes coses, no? Amb aquest pensament superficial o de titulars que acabem tenint tots i pensem que és important tornar una miqueta a valorar aquestes coses, perquè al final l'art està fet d'una manera que és per sentir-lo des de l'ànima, no? I no per fer-ho des d'unes orelles ben superficials i vinga cap a una altra cosa.

0: 14 anys de cançons. 14 són molts o pocs?
1: Són uns quants, o sigui...
0: Quants, sí?
1: Arriba un punt que ja saps una miqueta el que et portes entre mans, que ja puges a l'escenari i saps aproximadament el que es pot esdevenir, no? O sigui, amb 14 anys ja tens un olfacte bastant entrenat per algunes de les coses. I el millor d'això és que en Xavi cada cop fa cançons més i més bones, que ens enganxen més i que ens en porten, o sigui, ens porten més a gaudir-les a l'escenari. Això és algo que volíem pensar al principi, que potser la intuïció es gasta, però no és així. En Xavi ens ho ha demostrat.
2: Clar. Ets el mateix als teus arranjaments de corda.
1: Gràcies.
0: Perquè si vosaltres gaudiu sobre l'escenari de les vostres cançons, el públic també gaudirà.
2: Sí, de fet...
0: És una cosa que és així, eh? Jo de vegades dic, escolto el programa i penso, si a mi no m'agrada, el que està escoltant menys.
2: Sí, totalment, absolutament.
0: Per tant, hem de fer alguna cosa que agradi la gent. I en aquest cas, si la vostra música doncs enganxa amb el públic que l'escolta, ho teniu tot fet. Us agrada a vosaltres i a sobre enganxa.
2: És cert que tampoc pensem molt en agradar. És a dir, fem les coses i pensem les cançons i fem la música i els arranjaments i els discos pensant en que ens agradi, bueno, això a nosaltres sobretot, no? És la base, no? Com bé dius, si ens agrada a nosaltres és molt més fàcil que enganxi la gent. En aquest cas, doncs hem tingut la sort de que ha sigut així, i 14 anys més tard, doncs allà està la gent, i en aquesta última gira, doncs amb les sales plenes, i veus que la gent doncs segueix allà. De fet, un dels... de les coses més que ens ha fet més difícil, tot i que ha estat molt natural, però pensar en dir, bueno, doncs fem aquesta pausa, descansem una mica, és que estem en un gran moment en aquest sentit, no? Perquè és dels moments en què millor ens ho estem passant a l'escenari tocant junts. Pensem que la banda té un so, ostres, com molt consolidat ara mateix, i que el públic ens acompanya. Però bueno, per altra banda, pensàvem que també era un bon moment per respirar, per deixar veir tot això i per posar-nos a treballar, que segurament no trigarem massa a començar a treballar, però sense la pressió de tenir una data de sortida, que no sabem quan serà.
3: Passaria tres vides pensant en ciutats de les quals fugiria saltant pels terrats.

0: Sento aquest concert que va arribant i penso, ostres, amb lo bé que ens ho arribem a passar a l'escenari quan estem els cinc junts fent aquests temes que hem parit, que ens agraden tant, que ens mola ensenyar-los a la gent, i això m'arribarà en aquesta fi. I bé, em sap greu, però a la vegada, com explicàvem abans, portem 14 anys fent discos de pràcticament any sí, any no, i això és una cosa que ha arribat al punt que ens hem guanyat el dret a descansar un pelín, a fer-ho amb més parsimònia, a poder-nos deleitar en aquest procés compositiu i a creació de les cançons, i creiem que el grup en sortirà molt crescut després quan tornem.
1: Estic entenent d'alguna manera que tanqueu una etapa i obrireu una altra. Aquesta etapa que obrireu serà molt diferent a l'etapa 1?
2: No, jo crec que continuarem sent nosaltres, perquè mai hem impostat res i sempre hem fet el que ens venia de gust fer en cada moment. Per tant, difícilment crec que quan tornem siguem punks o siguem... Segur que no.
1: Segur que no.
2: Però jo crec que el més important i el que ha guiat Blaumut és l'honestedat amb nosaltres mateixos i sobretot el fet de mirar enrere i estar contents amb el que, amb la feina feta. A partir d'aquí, crec que la premissa serà la mateixa. Sí que és veritat, doncs, que sempre ens agrada experimentar, sempre ens agrada jugar molt amb els instruments, amb el que fins on podem arribar, fins on no, però a partir d'aquí l'identitat és la nostra i continuarà sent aquesta.
1: Quan mirem enrere, veiem 14 anys, moltes cançons. Si en aquest moment haguéssiu d'escollir una, per representar la trajectòria de Blaumut, quina seria?
2: És molt difícil, això.
0: Trajectòria.
1: És complicat, eh? És complicat, però segur que la teniu.
2: Segur. Jo et diria que depèn del dia, depèn del mes i depèn de l'any. Te'n diria una o una altra.
1: I el dia d'avui?
2: El dia d'avui. Hi ha de reflexar la trajectòria, eh?
1: Sí.
2: Ostres.
1: Difícil.
2: Mira, te'n diré una, que és amb la cobrim últimament als concerts, que és un tema que a mi personalment em col·loca molt en el present, que es diu Ara aquí present. I és una cançó que parla absolutament de ser conscient del que tens, del que ets i del que vols. Per mi, avui et diria Ara aquí present.

0: Quan es fan aquests concerts de comiat, normalment hi ha sorpreses. Teniu cap preparada?
1: Ai. És que les sorpreses són sorpreses.
0: Són sorpreses, ja ho sé, però un avançament d'alguna cosa, encara que sigui petit.
2: Bàsicament, el que hem preparat, no hi ha sorpreses remarcables perquè és molt fàcil. L'únic que hem fet és posar un repertori que teníem moltes ganes de tocar amb cançons que feia... o que pràcticament no havíem tocat mai en directe o que els havíem tocat molt poc i cançons que ens han anat demanant durant aquests anys i que algunes d'elles doncs amb algunes gires s'han tocat, amb altres no. Però sobretot en aquest cas no tenim la idea de portar convidats, no tenim la idea d'allò, com sí que hem fet altres cops,
0: però
2: aquest cop el que volíem era centrar o posar el focus en aquestes cançons, a la música, i que això fes la màgia, no?, al final, i que aquestes cançons en contacte amb el públic doncs creïn aquesta atmosfera que pensem que és el més important d'aquesta nit.
0: Hi ha moltes cançons populars de Blau Mut. Una d'elles és 21 botons. Mm-hmm. Què va significar aquest tema a la vostra trajectòria?
1: Doncs és un tema que acaba sortir d'una forma molt gràfica, perquè en Xavi el va treure d'un quadre que li agradava molt, i aquest tema crec que perquè és com abstret, o sigui, no parla d'en Xavi ni del grup ni de coses personals, sinó d'aquella imatge, ha pogut crec que ha fet que molta gent s'hi vegi reflectida i respira un aire tranquil, amigable, com de bon rotllo, que ja tothom ha arribat, i crec que aquest és la bassa de 21 botons, segurament.

0: Fa pràcticament 2 anys vau estar per aquí presentant el que ha estat el vostre darrer disc, que es diu Abisme, no? Per què vau escollir Abisme com a títol de l'àlbum? Ja era una cosa premeditada, el que passaria després?
1: No va ser premeditat. Simplement, Abisme sempre s'ha tingut com una cosa que fa certa por, no? És una cosa, sempre s'ha vist d'una manera negativa. I és un disc que un cop estava fet vaig veure que hi havia com un fil conductor, que és que totes les cançons parlaven una miqueta d'enfrontar-se amb un mateix, no? De vèncer pors. I aquest salt al buit de l'abisme, vam pensar que no, hòstia, no havia de ser una cosa negativa. Si al final, segurament quan saltes a l'abisme descobreixes alguna cosa. És allò que en diuen de sortir de la zona de confort, no? Molts cops no fem perquè ens quedem en un...
0: Que no és fàcil, eh?
1: Sí, en un mateix lloc. I per tant, el fet aquest d'enfrontar-te a tu mateix és fer aquest salt a l'abisme, no? Potser descobreixes una cosa que és fantàstica, potser te la fots, però segurament si te la fots n'aprendràs alguna cosa valuosa. Per tant, aquest abisme el veiem com una cosa positiva i com una cosa a la que cal ser valent i cal enfrontar-s'hi.
0: Hi ha una cançó que m'agrada d'aquest àlbum, es diu Miopia. Uh-huh. Miopia. Com va néixer Miopia?
1: Doncs va néixer perquè jo sóc miop, en Basil també és miop, de fet.
0: Jo també.
1: Veus? I em va agradar molt la idea de fer un paral·lelisme entre el passat que anem perdent, i cada cop com més ens allunyem, més burros el veiem. No?
0: Sí, senyor.
1: Al final, als miops ens passa això, no? Que com més lluny, pitjor hi veiem.
0: De vegades és millor, no veure...
1: Sí, exacte, però de vegades és millor. D'això, de fet, per la cançó, això, perquè tu al final ho transformes a la teva manera, no? I et quedes amb els records que vols, no? I per tant, Miopia tenia aquest context que em va semblar una idea bonica per estirar el fil i fer una cançó, i va quedar.

0: També Abisme era un àlbum, o és un àlbum conceptual, més o menys, per el que em deies, no? Amb 10 cançons. No sé si quan es fa un àlbum es pensa exactament en les cançons que ha de tenir o no, o són les que surten. Com ho feu vosaltres? Un àlbum, penseu en 10 cançons
1: no.
0: o no?
1: No.
0: O hi ha 10, però havien estat composades 14?
2: Sí, sí, hi havia més cançons. Sí. Sí, sí, hi havia algunes cançons que van quedar al calaix o van quedar doncs, per més endavant. Bueno, això no se sap mai. No?
0: I és difícil, no?, escollir les que hi seran.
2: Sí, jo crec que hi ha un moment en què ho veus clar, no?, en context, i quan poses totes les cançons en context i les treballes, crec que hi ha les pròpies cançons ja et donen pistes, no?, de si han de ser-hi o no han de ser-hi. Mm-hmm. Jo crec que en aquest cas sempre acabem estant com molt d'acord amb què ha d'estar el disc i què no.
1: Al final, els temes han de ser rodons sempre, no? O sigui, des de que comencen has d'entrar en un fil que acabarà en un moment determinat. A vegades això no aconsegueix, segueixes produint un tema, ho proves així, ho proves així, i arriba un punt que veus que el descartes. A vegades el tornes a agafar al cap de 5 anys i ho aconsegueixes. Mm-hmm. Però aquella vegada no havia estat el seu moment. Això ens passa sovint i fa que els discos tinguin al final aquest nombre irregular de cançons.
0: Gairebé sempre pregunto, quan em diuen això, pregunto què es fa amb aquests temes, no? De vegades es descarten.
2: De vegades es descarten. Mm-hmm. Hi ha cançons com, per exemple, és el cas de Calma, no? Mm-hmm. Que és una cançó que havia d'anar, penso, al tercer disc.
1: O al segon disc.
2: Sí, sí. I que no ens acaba d'encaixar, no ens acaba de funcionar, i doncs va anar quedant allà, retirada, amb un calaix, fins que va arribar aquest disc i li vaig canviar del tot la lletra, vaig canviar parts de la melodia, i de cop i volta va florir una cançó que per mi és una de les millors d'aquest disc.
1: Supermaca.
2: I per tant, al final la conclusió és que les pròpies cançons et donen, no?, aquesta oportunitat, i et diuen, ostres, ara aquí aquest és el meu lloc, ara aquí encaixo, ara aquí és on tot pren sentit. No? I a partir d'aquí, doncs, com bé dic, hi ha cançons que més endavant tenen una altra oportunitat i floreixen de veritat, i n'hi ha que, doncs, que no. Que serveix potser una part d'una estructura, sí que la fa servir, però altres que no.

0: Aquest dissabte, a la Sala Apolo, podem gaudir del darrer concert de Blaumut. Abans d'acabar, què pensàveu que preguntaria i no he preguntat?
1: Home, veníem aquí molt nets de ment, eh? No. Veníem a jugar amb tu, simplement.
0: Molt bé. Doncs Xavi de la Iglesia, Oriol, Aimat, gràcies, Blaumut, per estar un dia més a aquest programa.
1: A tu, Xavi. Moltes gràcies.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Victòria, porta sempre aquesta moneda?
2: Sí, sempre la porto.
1: Sempre?
2: Sempre, amb mi.
1: Per què?
2: Perquè és un amuleto. Sí, perquè me la va regalar la meva amiga més antiga que tinc, que és de Marina Saura, que som amigues des de la cuna, des dels 0 anys.
1: Ah, sí? Ara, per què?
2: Perquè, bueno, estiuejàvem a Cuenca, les famílies eren amigues, i vam coincidir i vam créixer juntes i som íntimes.
1: Des del dia 0.
2: Com una germana. I ara viu a Suïssa, a Ginebra, i vaig anar a veure-la i me la va regalar, que és una moneda que sembla d'or, però no.
1: A veure.
2: Mira,
1: sí.
2: És de 5 cèntims.
1: Petiteta, eh?
2: Sí, de l'Associació Helvètica, com es digui.
1: Sí.
2: I és una moneda que no existeix, no està en circulació pràcticament, costa molt d'aconseguir, perquè com tothom pensa que té virtuts màgiques, en quan surt se la queda a la gent i se la fica a la butxaca. I, bueno, pues, ella me la va regalar. I, a més, realment, era un moment que havia una mica de crisi i quan vaig tornar em va sortir una història. O sigui, que penso que funciona.
1: O sigui, a tu t'ha servit.
2: Per ara sí, però ja saps que aquestes coses màgiques serveixen perquè te les creus, si no, no funcionen.
1: Sí,
2: no?
1: Sí. I tu hi creus.
2: Jo sí. Jo crec en la màgia. I crec en el fil secret de les històries. I crec que si una persona, a part de la màgia, si et dona una cosa amb molt de carinyo i amb molt de pressi, pues, funciona. Si més no, estàs d'estat d'ànim, no? Estàs millor després de tenir-ho.
1: Avui la nostra irrepetible és l'escriptora i cineasta Victòria Bermejo.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Victòria Bermejo, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
2: Bien hallados, irrepetibles.
1: Escriptora, guionista, cineasta, periodista, una figura rellevant de la història del còmic a casa nostra, perquè l'any passat l'editorial FM va publicar les entrevistes que havies fet als anys 80 a la mítica revista Cairo, de la que també parlarem en aquesta conversa. Has fet publicitat, has fet televisió, creadora d'una vintena de llibres infantils i juvenils, i al llarg de la teva trajectòria has fet absolutament de tot, Victòria. Quasi com una dona orquestra, no?
2: Em manca la ràdio.
1: La ràdio. Mai estar.
2: No, sí, he fet... Bueno, la vida et porta a llocs.
1: Però tu, per exemple, la teva tarja de presentació, què posaries?
2: Jo poso en la meva tarja, que sí, a més tiene dos errores d'ortografia,
1: sí,
2: com a bona escritora, pongo escudriñadora i flanés. O sea, y que la pongo masculino, flaner. O sigui, que m'encanta, pues això, lo que deia Walter Benjamin, no? O sigui, passejar i anar trobant coses. I la curiositat que mou.
1: Passeges cada dia?
2: Sí. Sí. Jo agafo potser un metro, un autobús fins a l'última parada i torno caminant i fes rutes diferents. I vas descobrint llocs de la ciutat que canvien i com canvia la ciutat. I m'encanten els barris que encara tenen ferreteries i bars on amb ensaladilla russa normal i no huevos benedictine. I també m'agrada...
1: I aguacate.
2: Exactamente. I m'agrada descobrir, sí, com canvia la ciutat, no? Molt, molt, molt. Adoro Barcelona. També, sí, l'odio. O sigui, tinc un sentiment encontrado con esta ciudad como con la familia. Vull dir que és una mica el que està passant. Pues, si vas mirant, vas passejant per tots els barris, vas veient com cada dia un carrer més es torna turístic, no?
1: Molt ràpidament, també.
2: Molt ràpidament,
1: no?
2: Una cosa increïble. O sigui, el diumenge vas descobrir a Gran de Gràcia una pastisseria superantiga, que no me recordo com es deia, que ja estava barrada. Que me feia gràcia perquè sempre, quan pujo caminant i dona el sol, i donava el sol, i posaven, sí, una tela d'esta que devia tenir més anys que Matusalén. I de repente dic, ostres, ja està tancada. Em fa l'efecte que està tancada. Doncs pues ja està. Una que perdamos.
1: Sempre has fet el que has volgut?
2: Jo crec que sí.
1: Sí.
2: Que des de petita he procurat fer bastant, sense fer mal a ningú, vivir i deixar morir, fer el que m'agradava, el que sentia, i buscar una espècie de llibertat sin ira.
1: Ja. I amb un somriure als llavis.
2: Sí, pot ser, sí.
1: Això és sí. Més difícil, eh?
2: Sí, perquè no, no? Vull dir que el somriure, i mira que tampoc jo sóc molt carinyosa, però...
1: Ah, no?
2: No, ah. Eso me dicen. Ja. Però sí, jo sí que lo sé, que lo soy desde dentro. Però no, no de abraçades.
1: No ets expansiva.
2: Exacte. Ja. Però sí, sí, home, millor somriure, millor esperar que aixecar-te cada dia pensant que passarà, poden passar coses que estan bé, no?
1: Victoria Sánchez Izquierdo Bermejo. Vas néixer el 22 de febrer de 1958 a Barcelona. Què recordes d'aquesta infantesa a Barcelona a principis dels anys 60, Victoria?
2: Pues jo recordo molt el meu barri.
1: Sí.
2: Vas néixer al carrer Manila, Pedralbes.
1: Sí.
2: No sé si és Pedralbes, me sembla que
1: una
2: sí.
1: Una zona bona, eh?
2: Sí, una zona bona. I me'n recordo això d'anar al col·legi caminant, que estava a prop,
1: sí.
2: De veure una casa...
1: A les monges, eh?
2: Sí, a les monges d'Assumpció. I passar per una casa de Gaudí que tenia en la calle, bueno, no me acuerdo com se llama, un dragón en l'entrada.
1: Ah, sí, sí, sí, sí.
2: I després, bueno, això, i me recordo també que es feia al costat de casa, estava tot molt descampat, estaven construint un edifici, suposo, i hi havia el campito, que baixàvem a jugar al campito, i el campito hi havia un forat, i jo pensava sempre que allà baix hi havia vida. Y yo miraba al forat y me imaginaba historias. Imaginación que tiene una desde
1: que ya, desde petita. ¿Y a qué es dedicaban los teus pares?
2: Pues el meu pare va fundar EMI, la empresa de mandos intermedios.
1: Uh-huh.
2: Es economista.
1: Sí.
2: I la meva mare, pues només havia... L'hagués agradat ser pintora, i però els meus avis no la van entendre mai. I era ama de casa.
1: Claro. Pues,
2: 7 hijos, que jo soy
1: allò
2: la mayor.
1: Allò que passava abans.
2: Clar. Yeah. O sigui, ara, quan vivíem aquí a Barcelona, només eren 4. Després Pablo va néixer a Valladolid i després van néixer 2 separados del pelotón,
1: sí,
2: que són els dos
1: perquè
2: petits.
1: Vosaltres vau marxar, quan tu tenies 7 anys, a Valladolid.
2: A Valladolid.
1: Vas estar allà 3 anys.
2: 3 anys,
1: què
2: sí.
1: Què tal, Valladolid?
2: Home, Valladolid era com si s'hagués apagat el llum.
1: Sí.
2: Perquè amb tota la, bueno, la Mediterrània barcelonina, el llum tan important aquí, allà de repent als hiverns nevava, anàvem al conservatori i hi havia una bombeta de 25 watts, tot molt, molt de fred, molt de fred. Jo recordo Valladolid molt de fred. I també recordo pues, això que anàvem els meus pares a un bar a menjar quisquilles.
1: Què són quisquilles?
2: Quisquilles són una exquisitez que són unes gambes pequeñites.
1: Ahà. Uh-huh.
2: I recordo pues, això, anar al bosc amb els amics a fer, bueno, els caps de setmana i recordo el Campo Grande, que era, estava ple de pavos reales.
1: Sí, sí, sí, encara ara.
2: Encara
1: sí,
2: ja. Sí, sí, sí, sí, ara sí, quan sí. Vaig anar fa uns anys, sí, sí, vaig anar a veure'ls i dic, ostres.
1: Sí, això és curiós.
2: I la truita de patata, que era boníssima.
1: I el col·le on anaves el va fer el teu pare?
2: A Valladolid, sí. És el mateix que anava aquí, l'Assumpció,
1: sí,
2: continuant amb la mateixa educació. I el meu pare va muntar una empresa constructora amb el seu germà,
1: uh-huh,
2: el tio Jesús, i Sánchez Izquierdo Hermanos. I llavors construïen allà. Construïen a tota Castilla-La Mancha, a Castilla, no, Castilla-León,
1: sí, a Castilla,
2: perquè me recordo que el meu pare un dia va, venga, vamos, os llevo. I nos llevó a Zamora, a Salamanca, que ell va arreglar o va fer obres amb la Casa de les Conxes.
1: Sí,
2: I ens va portar això, que tampoc era molt de portar-se els nens por ahí, però bueno, va ser una experiència curiosa. I com sempre, bueno, a Valladolid pues, vivíem molt bé.
1: Tu eres la gran.
2: Sí, soc.
1: De 7.
2: Sí.
1: Sí? Ai, perdó. Sí, això et marca la vida?
2: Marca la vida totalment.
1: Per què?
2: Perquè tens molta responsabilitat.
1: Ah, sí?
2: Perquè has de ser, vulguis o no... Has de ser una mica la que t'ocupes quan no estan els pares de que tot vagi bé, no? I jo me recordo de molt petita pues tenir que fer, jo què sé, els diumenges, pues, els meus pares anaven al cinema i havia sortit el servei que teníem i a mi em tocava fer ous ferrats per tots els germans o un arròs o el que sigui, no? I bueno, i després pues, tota la vida ets la gran. Vull dir que jo vaig acabar fent els Nadals a casa meva, amb tots.
1: Els,
2: perquè la meva mare va morir molt jove i ahir venien tota la família.
1: Clar.
2: I aledaños.
1: Escolta, i de petita tu volies ser moltes coses.
2: Sí, jo volia ser investigadora privada.
1: Investigadora privada?
2: Sí.
1: Per què?
2: Perquè em regalaven cada...
1: Home, sabia matemàtica, arquitecta...
2: Sí, també, arquitecta
1: privada.
2: Després. Dic ja. petita.
1: Petita.
2: Jo vaig llegir molt d'hora, vaig caminar molt d'hora, vaig caminar i parlar amb 9 o 10 anys, i 9 mesos, perdó, i em regalaven els llibres d'Agatha Christie en paper de Bíblia. Saps, aquells?
1: Sí.
2: Un tomo cada Navidad. I jo pensava així, ostres, m'encantaria ser pues això, detectiu,
1: ah,
2: no?
1: Per la Agatha Christie.
2: Privada, sí, per la Agatha Christie. I després ja, de seguida, volia ser també arquitecta, m'agraden molt les matemàtiques.
1: Sí.
2: I sobretot me gustan mucho el despejar la X.
1: Ajá.
2: Y bueno, pues, pero ya ves, era que o sigui, que estudia era massa científic, ¿no? L'arquitectura la, yeah, sí. I després, pues vaja, de seguida vaig començar a escriure i a interessar-me per
1: l'escriptura.
2: Per l'escriptura, sí, clar. En tots els sentits.
1: Tu recordes, sobretot, David Copperfield.
2: Molt.
1: De Charles Dickens.
2: Molt, molt.
1: Per què?
2: Molt. Ai, perquè era un nen que va sortir, que, o sigui, que tot li anava fatal i el tractava molt malament i amb un canvi de guió absolut, no? La vida li va començar a somriure i tot ja. Es va posar en ordre.
1: A tu t'agraden els canvis de guió?
2: Molt. Els canvis de guió i els inesperats i si has de sortir al carrer i en lloc de la dreta surts cap a l'esquerra i te trobes un amic que feia 10 anys que no veies, no? O un billete de 5 euros o que sos, no? O jo què sé, és molt important, no? Els canvis de guió en ma vida, no sé, amb altres jo crec que hi ha gent que no li agrada, que li agrada tot
1: sí, molt més estructurat,
2: més estructurat, inamovible. Sí. A mi, bueno, em dones una alegria si ara al sortir em conviden a un congreso a Talavera de la Reina. Ja estic feliç tot el dia. O sigui...
1: Escolta, també hi havia molts TVOs.
2: Sí.
1: Quan eres petita.
2: Els TVOs a casa meva...
1: Quan et posaves malalta.
2: Quan et posaves malalta, et regalaven el Lili o el TDT o el TVO i et donaven pernil dolç, que també era un luxe. Del bo, del de la matequeria Reoneses, no? I llavors, pues sí, llegia aquestes coses. Després el Tintín,
1: clar,
2: els Astèrix, no? I també els tomos, també, que eren mis padres, ara que m'escucho, eren muy de tomos. Los tomos de Walt Disney, de les pel·lícules de Walt Disney sí. anuales, que salien con todas las películas hechas en viñetas, no?
1: Sí.
2: Això també. Ho llegíem tot.
1: I a l'adolescència, Edgar Allan Poe.
2: Sobretot perquè tenia una professora, la de literatura al col·le, a l'Assumpción, que es deia Reverte, que ja ho vaig explicar un dia, que a més portava minifaldilles, era molt moderna, i aquesta em va donar a llegir l'Escarabajo de Oro.
1: Uh-huh.
2: I em va obrir un món, però, bueno, impensable, no? O sigui, no m'agrada massa el terror ni m'agrada massa la màgia, no? com lectora. Però aquella mescla de terror i màgia és que me llegó a lo más hondo de mi ser. O sea, que em va semblar que dic, ostres, com jo no o sigui, que com no conocía yo a este autor? I llavors, a partir d'aquí, jo crec que és la... em va inocular, no? La cèl·lula primigènia del relato que jo després vaig poder escriure una cosa que mai havia pensat també per nens, perquè jo
1: clar.
2: A la meva filla només l'he explicat un conte a ma vida. Llavors, i de repente em truquen i surt per fer un programa explicar contes i jo crec que tot sale
1: d'aquest
2: conte, sí, d'aquesta història.
1: I no sé si llegies també el filòsof i assagista José Ortega y Gasset.
2: Hombre, La rebelión de las masas, ¿cómo no? Sí, sí, lo leíamos en el cole, lo leí, y claro, pues teníamos una ligazón con él. ¿No?
1: Explica'm aquesta ligazón,
2: era,
1: aquesta relació familiar, sí, amb Ortega y Gasset.
2: Era primo hermano de mi abuela.
1: Ajá.
2: Entonces, mi abuela era hija del hermano más pequeño de los Gasset,
1: sí.
2: Y Ortega era hijo de la hermana mayor, Lola. Y entonces, como hermana mayor, la madre de Ortega, fue la que, por ejemplo, llevó a mi abuela al altar, porque ya se había muerto su padre, ajá, y tal, le acompañó. Y era una familia, además los Gasset eran muchos primos y siempre se trataban muchísimo, incluso de mayor. Mi abuela, que tenía por mi abuelo casa en Cuenca, mi tía Ángeles Gasset, que tenía un colegio en Madrid, el Colegio Estudio, que era otra prima, no sé de qué número de hermano, y luego la tía Cachita, y Soledad, a veces iba también, tal, la Soledad Ortega, pues iban todas a Cuenca y estaban allí en el patio de casa contando anécdotas, y me acuerdo la tía Cachita, eran todas muy excéntricas. De pequeñas jugaban a primer talento, segundo talento y tercer talento.
1: Ah, sí.
2: Y entonces el primer talento, mi abuela casi siempre perdía. Y las primas, las otras, las Neira o estas, ganaban. Y era, por ejemplo, le hacían dar un beso a la tapa del váter. Mi familia es muy excéntrica. Hombre, el más excéntrico ya sabes cuál es, ¿no? El ya, Antonio.
1: Ya. I tu sempre has amagat aquesta relació. De
2: Home, és que no pensava que s'havia d'explicar això. Entonces, jo pensava que jo queria ser jo. I llavors mai ara començo a parlar perquè soy cebolleta. Però quan era petita no volia explicar ni els meus orígens, ni que era el meu pare ni la meva mare, ni que habíamos vivido bien, ni que teníamos esta ligazón familiar, ni que mi abuelo era secretario general del ayuntamiento. Jo tot això no ho explicava, perquè jo estava amb un món que queria revolucionar, que queria canviar, que queria que fos més just, que queria que fos més obert, que queria que fos més d'esquerres. I tot això em semblava que anava per l'altre cantó.
1: Yeah.
2: I després que la fama o el que
1: dels
2: sigui d'Ortega, clar, o sigui, jo Ortega sí. No el vaig conèixer, perquè va morir uns anys abans de que jo naciera, no? Però sí que, o sigui, el meu avi, que era, no era, era Bermejo, no era Gassé, tenia tots els llibres d'Ortega, tot. I el meu pare també, que tampoc era Gassé, el Sánchez Izquierdo. I llavors, fa poc em va regalar...
1: El tenia idolatrat, no?
2: No, fa poc el meu pare em va dir, fa 5 anys o 10, va sortir un llibre especial de la família Gassé, que és, només feien, van fer 500 exemplars, i el meu pare me'l va regalar, em va dir, l'has de tenir tu. I llavors, una altra vegada, tinc que ser la gran. Saps? Ocupar-me d'una memòria o el que sigui. I bueno, la meva filla, per exemple, va fer aquesta cosa que es fa al col·le del...
1: Un treball de recerca.
2: El treball de recerca que es fa quan tens 13 anys. Va fer Ortega y Gasset y las mujeres.
1: Ho havia de fer.
2: Ho havia de fer.
1: I tenies 19 anys i comences a treballar a l'Arxiu Històric de Barcelona. Com hi vas arribar, Victòria?
2: ¿Quieres que te lo diga de verdad?
1: Sí.
2: Por enchufe.
1: Ajá.
2: O sigui, jo vaig fer el censo de la població de Barcelona, vaig començar a treballar amb 17 anys,
1: sí,
2: perquè el meu avi em va ficar. I llavors, bueno, ja el veus, o sigui, vaig guanyar una pasta que no veus.
1: Sí.
2: I la gent que treballava...
1: Fent el cens.
2: Sí, sí. De 17 a 18, un any vaig treballar.
1: Ajá.
2: I quan la gent que vam fer el censo de la població, vam tenir l'oportunitat de presentar-nos a unes oposicions que només era acudir al lloc i dir com et deies, quina edat tenies i què estaves estudiant.
1: Yeah.
2: I així hi entraves. I així vaig entrar. I després vas tenir la sort que, clar, dintre de tot l'engranatge de l'Ajuntament i tal, et podia tocar una finestreta, no? I vuelva usted mañana. I vaig tenir la sort també perquè el director de l'Arxiu Històric era en Voltes, que era molt amic del meu avi, i em va reclamar. Llavors vaig començar a treballar a l'hemeroteca de l'Arxiu.
1: I què feies allà?
2: Pues posava ordre amb les revistes, els diaris i tot això, i també vaig aprofitar després que no hi havia còmics, i quan jo treballava els còmics vaig portar el Víbora, el Cairo i no sé què més, no?
1: Uh-huh.
2: I vaig treballar a gairebé totes les sessions.
1: Sis anys, eh?
2: Sí, després de l'hemeroteca vaig fer microfilms, que era, bueno, passar els diaris i tot això, fer les fotos i fer, que un tipus que es deia Josep, em va ensenyar a revelar, i després vaig passar a fotografia, a posar en ordre les fotografies, que just era quan jo havia començat a aprendre català i vaig escriure el que passava en les fotografies l'any, passar-lo al català. O sigui que tot el que vaig fer jo està ple de faltes d'ortografia, també. Com la meva tarja de visita. És otro de los signos.
1: Està bé. Escolta, i vas acabar estudiant Psicologia i Història de l'Art.
2: Sí.
1: Per què aquestes dues?
2: Psicologia...
1: Tres anys i mig una, sí, dos anys i mig,
2: l'altra. Sí. Sí. Psicologia perquè la meva mare tenia problemes psicològics i vaig pensar que si estudiava aquesta carrera podia ajudar d'alguna manera. Uh-huh. Cosa que em vaig equivocar totalment perquè em vaig donar compte que era tot psicometria i test i era avorridíssima la carrera. Menos había un professor que se llamava Nogueira que nos decía a todos lo que tienes que hacer es follar y irse a vivir a una comuna. I aquest era més divertit, però normalment... bueno, jo un dia vaig agafar l'autobús i m'havia anat a casa, i em vaig anar de casa amb 18 anys, i anava per la Diagonal amb el 7, que és l'autobús de mi vida, el 7,
1: sí,
2: eh? I dos parades antes dije, jo no vuelvo, i me bajé, i volví andando a casa que vivia entonces en el Guinardó, pensant, lo he hecho, me he atrevido, esta carrera es una mierda, no, o no es para mí, no es para mí, i la vaig abandonar. I després... Les noies de l'Arxiu Històric, quan va morir la meva mare, em van dir... Eren totes les meves mares, elles, no?
1: Sí.
2: I em deien tot el que tenia que fer, no fer... Jo arribava molts dies directament de la disco con las medias rotas y el rímel corrido a treballar. I em van dir, nena, has d'estudiar. No pot ser que estiguis només vivint la vida. I clar, com feia, com estava l'Arxiu Històric i tot, pues, m'agradava molt, sempre m'agrada l'arquitectura, la història de l'art, pues vaig començar la història de l'art. I també, quan vaig quedar embarassada, vaig dir, mira, Arxivo, Niña, TVOs...
1: Ja, basses coses, basses coses.
2: I realment és que... No sé, hauria d'haver estudiat a lo millor filologia o una altra cosa, no? O a lo millor... El meu estil de vida no passa per un ensenyament acadèmic, saps? Uh-huh. O sigui, és més d'investigació personal intransferible i anar picant de totes les coses que vas trobant en el moment, no? I que t'interessen.
1: Escolta, quan tenies 22 anys va morir la teva mare, que tenia 44.
2: Exacte, el doble.
1: Molt prematura, aquesta
2: mort. Molt prematura,
1: mort.
2: Sí, sí.
1: Com
2: sí.
1: Et va afectar això?
2: Va ser un mazazo. Yeah, totalmente,
1: m'imagino.
2: Totalmente, estaven molt unides i jo també era una mica mare de la meva mare, d'alguna manera.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí, jo sóc mare de tots. I després no tinc, o sigui, un perfil de mare, no? O
1: yeah.
2: Sigui, és molt complicat. Bueno, això que ho expliqui Freud. Total, que... va ser d'un dia per l'altre i es vam quedar tot de cop, no? El meu germà petit feia la comunió la setmana següent, tenia 7 anys i clar, va ser un desfer-se la vida. A més, el meu pare va agafar els meus germans, els 4 petits, que eren nosaltres, la meva germana segona i jo ja vivien fora de casa, la tercera es va venir a viure a nosaltres i els 4 se'n van anar a viure a Llavaneres, amb el qual, clar... Va ser com una espècie de desorganització vital total.
1: La família, clar.
2: Total, perquè mi madre era muy buena madre, muy madraza, muy cariñosa, y bueno, no tenir-la pues va ser com si te tanquessin el cor, no?
1: Aquesta cançó et trasllada a Nova York. Marian Faithfull.
2: Aquesta era el so de Nova York quan vam arribar allà.
1: Sí?
2: Totalment. La posaven a tots els
1: bars,
2: a totes les emissores de ràdio, agafaves un taxi i aquí estava la Marian Faithfull cantant Broken English. I és que em posa una emoció que mirar el mateix em posaria a ballar.
1: Balla, balla.
2: Xac, xac.
1: Balla si vols. Escolta, acabes la teva etapa a l'Arxiu Històric, anys 80, i te'n vas a viure a Nova York.
2: Bueno, vaig pedir un permís.
1: Sí.
2: I me'n vaig anar a Nova York amb la meva
1: germana.
2: Per què
1: Nova York?
2: Pues mira, perquè a la tendència...
1: Tenies 22 anys.
2: Sí, 22. La tendència era molt París i Londres.
1: Sí.
2: I a mi sempre m'ha agradat fer un pas... No? Cap a un altre cantó, una altra investigació. I Nova York començava a portar tota la música, per exemple, New Wave, tot això que sortia, i jo sempre m'he interessat molt la música, també, uh-huh. I dic, ostres, sí, a més, tot l'estil de vida, totes les pel·lícules que començaven a fer-se allí, i vaig pensar, ostres, pues, per què no fem el salt? Era molt més fort anar-se'n a Nova York, que estava tan lluny i tan difícil, i clar, no havia telefonines, res.
1: Clar, clar.
2: I llavors, pues no, vam agafar i ens vam anar cap allà. I
1: va complir les expectatives?
2: Totalment.
1: Sí.
2: O sigui, aquesta sí que ha estat la meva universitat.
1: Sí, per què?
2: Entens? Pues per moltes coses. O sigui, primerament, o sigui, per uns amics de París, que era Octavio Alberola, que era el tio que intentó matar a Franco,
1: sí,
2: que era anarquista, el vas conèixer per uns amics anarquistes, em van donar un telèfon d'una parella que ens agafaven en Nova York. I va resultar que era la neboda, Stephanie Browner, la neboda de la dona de Man Ray.
1: Uh-huh.
2: I llavors, el primer mes vam viure allà fins que vam trobar lloc. Però anàvem a canviar, a Nova York està el Sablet, que tu pots jugar una persona, quan viatgen tant i tant a Europa, no? A on sigui, pots jugar una casa per mesos. I vam canviar de casa no sé quantes vegades. O sigui, que coneixíem totes les cases i tots els barris, no? I clar, vam arribar a una ciutat que es menjava gelat al gener, entens? O sigui, el Hageldank ja existia. Aquí los cortes s'acabaven en setembre, no? Que no és una tonteria. Després, una ciutat on anàvem a la Filmoteca i veiem tot el cinema antic, que aquí tampoc teníem tant accés, no, contínuament, no? El MoMA. El MoMA era una oberta de ulls que no vegis. Estava actuant The Kitchen, que era un centre on es feia art experimental, instal·lacions. Jo aquí no sabia ni el que era una instal·lació. I clar, quan va venir el meu amic César Camarero i al costat del llit tenia els quaderns de Man Ray, i dic, ostres... I el dia següent anaves al MoMA i veies l'obra de Man Ray, no? I això, no sé, prenies, menjaves al carrer, per exemple, no? El tuna salad, no? Sorties d'una disco, el que fos, del Mad Club, que era el que estava de moda a nosaltres, i te prenies al carrer un bocat a les 5 de matí de tuna salad, no? Anaves a casa i la televisió funcionava tota la nit i et veies una pel·lícula de Preston Sturges, no? I coneixies a gent que parlava mil idiomes, un sàvio húngaro, feien el brunch els diumenges,
1: sí,
2: que me'n recordo que jo vaig dir, bueno, faré una truita de patata. Vaig trigar 3 hores, perquè no... I quan se come aquí? Vull dir, et trobava gent de tot el món i era una ciutat que donava tantes sorpreses, estava en pleno renacer, saps? O sigui, també acabava de passar tot això de els bojos que estaven pel carrer i tot això, que va haver-hi un, no? un governador que els va fer fora de les institucions i veies bojos tot el dia. Era una ciutat molt bruta, també, però a la vegada una ciutat que te donava 1.500 oportunitats i, a més, gairebé totes gratis. Podies estudiar piano gratis, guitarra gratis, no? Els diaris sortien plans per fer, bueno, de dalt a baix, milions, no? I després, clar, mirar per arribar tot el dia és molt diferent.
1: I tornes aquí,
2: sí,
1: i després te'n vas a París.
2: No, a París no he estat mai.
1: No has estat a París?
2: No, vivint no.
1: Però vas marxar a París?
2: No vaig marxar. Jo a París he estat temporades. He estat
1: temporades,
2: un mes, sí, 15 dies, però no més. No.
1: Dic perquè allà, per exemple, vas conèixer Joan Navarro.
2: Sí, sí.
1: Això és important per tu.
2: Sí, és important per mi. Jo vaig arribar perquè estava a casa...
1: Perquè després seria la teva parella, també.
2: Sí, estàvem a la casa d'una amiga comú, Nicole,
1: sí,
2: i que després va ser l'editora, la primer, editora de Fan, la Niña Invisible, ella, del primer volum, i estàvem a la mateixa casa. I jo anava a veure, bueno, a estar com amb ella i tal, i ell venia al Saló del Còmic. I clar, com, bueno, lo de sempre, amb el Joan, que tenien vides molt diferents, jo sortia i m'anava a veure Casabets Glòria, que s'acabava d'estrenar en París, no? I ell se n'anava al Còmic. Jo me n'anava a la FNAC a comprar-me discs de New Wave i ell col·leccionava els Beatles. Bueno, i així va passar.
1: Però ell et va introduir al món del còmic.
2: Sí, no? Ell em va introduir completament, perquè quan el vaig conèixer és quan ell va començar a generar el Cairo.
1: Clar.
2: I llavors pues, jo ja començava a escriure, ja començava a fer coses i bueno, i li vaig dir aquesta cosa de... A mi m'agradaria sempre... m'ha agradat molt les entrevistes, no?
1: Sí.
2: I el meu pare em deia, seràs Oriana Fallaci, i ja me ves, aquí estoy entrevistada, no entrevistando, i llavors pues, li vaig proposar fer, com havia après també de les revistes i dels diaris neoyorquinos, fer entrevistes als autors com si fossin gent que ho eren, importants i famosos.
1: Clar, ara arribarem a això, però abans escoltem Joan Navarro a Televisió Espanyola en 1983.
3: Soy Joan Navarro, aficionado a los cómics, lector, coleccionista, y un poco especialista en este tema desde hace unos pocos años y director de la revista Zimok, Cairo y Kirk. Estamos en el mercado de San Antonio, que es un

0: que era clar, tenia 20 anys. Tenia 20 anys i tenia les possibilitats de portar a terme les idees que tu tenies.
1: Clar.
0: Esto es, vamos, es el, un diamante.
1: Què em vols explicar de Josep Coll i Coll?
0: Uf, aquest va ser el moment, pues això, un dels palos de la teva vida, no? Perquè sí, vam anar a entrevistar-lo amb Anna Rey, que feia de fotògrafa, però que també, o sigui, això va fer alguna pregunta, i de repente un tipus com el vam trobar molt embogit, no? Molt... caminava per la casa, una casa molt fosca, me'n recordo, i anava obrint armaris i dient,
1: ella havia deixat de dibuixar, eh?
0: Sí, havia deixat de dibuixar, sí. El truca a Navarro perquè fos, bueno, perquè dibuixés amb el Cairo, i ell portava estava jubilat ja, però havia treballat els últims 30 anys de la seva vida de paleta, perquè donava perquè el dibuixar no li donava per donar de menjar als seus fills. Uh-huh. I llavors va ser, pues, això, un home molt intens, un home que era molt trist, o sigui, així, bueno, com, també una mica les seves historietes, no? Era un humor molt melancòlic, era un humor molt filosòfic, no? I de repent va embogir, perquè va pensar que havia perdut la seva vida, no? Que la seva vocació era ser, pues, això, artista, en lloc de ser paleta, i es va suïcidar a la setmana. O sigui, es va trucar a la seva dona o al seu fill i va dir, mira...
1: Després de fer-li tu l'entrevista.
0: Sí, va sortir ja... Bueno, i va ser molt trist perquè Coll per a tots... O sigui, aquests cotxes petits, aquells nàufrags, no? Tot el que havíem vist, era tan preciós, tan intens, tan... unes històries com el Roto, ara, no?
1: Sí.
0: Unes històries que destilaven pura vida, puro sentimiento, i que un home tan intel·ligent, un home amb tanta sensibilitat, hagués perdut la seva vida, és una injustícia no només històrica, és una injustícia política i social, no? Perquè aquesta gent no tenia dret, no?, a haver treballat i haver tenir un sou digne. Eren tractats com bueno, a galeres, no? Treballaven ala, venga, 8 hores a dibujar i després perdien els drets, molts d'aquests, a l'editor es quedava els drets, no tenien ni siquiera el dret després d'edicions posteriors, no? No?
1: Allà a la revista Cairo, crec que també vas conèixer un dels irrepetibles de la teva vida, que és el Miguel Gallardo. Uh-huh. Allà feia Perico Carambola, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: El Gallardo era fonamental per tu, ens deixava el 2022, i vull que l'escoltem en una entrevista que li fèiem aquí a Ràdio Nacional ara fa 10 anys al programa Gente Despierta.
2: Underground no éramos. O sea, era underground la generación anterior, que también estuvo en el Víbora, que fueron Mariscal, Nazario, Max, uh-huh, toda esta gente, porque uh-huh, ellos hacían los tebeos, hacían fotocopias y los vendían en la calle. Eso es básicamente el underground.
1: Sí.
2: Nosotros ya teníamos una revista. El espíritu sería que podíamos hacer historietas sobre lo que nos diera la gana. Al contra de la nuestra generación anterior, que fueron Carlos Jiménez, Luis García y toda esta gente, que todavía trabajaban pues haciendo historias del oeste, del espacio y todo eso, nosotros nos centramos en qué es lo que pasaba en ese momento en España y qué es lo que hacía la gente en la calle.
1: Amb el Miguel Gallardo vas fer uns 15 llibres.
0: Crec que sí. Mai he secultat de veritat, ho hauré de fer, perquè ara parla un món d'ell i lo tengo que contestar,
1: sí, sí,
0: exacto.
1: Jo he comptat 15, no ho
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí, segurament.
1: Com era ell?
0: Era un plaer treballar amb ell. Era l'home més fàcil que he conegut en ma vida.
1: Sí.
0: Un home superestimat, tothom l'estimava. Era bona persona de veritat, o sigui, un cor molt, molt, molt ample. I era divertidíssim. I després era com jo, ens unia molt la curiositat màxima i també l'amor a la música. Era descobrir, sempre m'acordo que em va descobrir el, com es deia, el de Je ne peux plus travailler, la versió Pink Martini,
1: sí.
0: No? I sempre anaves al seu estudi i estaves escoltant jazz o música, o sigui el que fos, sí, no? I després era un home que tenia una capacitat brutal d'empatitzar amb el que tenia al costat. Fos un nen, un gran o una mosca. Vull dir, de seguida no connectava. I bueno, pues va ser també una altra gran pèrdua de la meva vida.
1: Sí.
0: Ja no col·laboràvem perquè ja estàvem a llocs diferents, no? Però sempre, a més, vivíem al costat i prenien un cafè d'una volta i es explicaven coses.
1: Amb ell vas compartir contes per explicar en un minut.
0: Exacte. Un long seller.
1: Long seller, sí, sí.
0: Es veu que es van vendre com 100.000 exemplars, va dir l'editor.
1: Us ho esperàveu, això?
0: No. Nosaltres ho fèiem per un programa de televisió.
1: Sí.
0: Que es deia Els Cuentistes.
1: Sí.
0: I llavors un dia vaig acompanyar Gallardo a l'editorial, a 62, me sembla que era, a entregar. I portava tres contes que havia escrit. I diu a l'editor, l'Ernest Folk, oh, pues déjamelos que los voy a leer. I la Nick la pon. I a la mañana siguiente me llamaron y me dijeron, quiero esto. I se'm va córrer a mi el nom, contes per explicar en un minut. I la portada, que és boníssima, de Gallardo, que és el, no?
1: sí, el pare
0: dormido i el niño ahí con los ojos que se le salen de las órbitas.
1: I després vau fer una mà de contes a Televisió de Catalunya.
0: Això ho vaig fer amb Manuel Barrios.
1: Sí, i després també has treballat al Continuarà de Televisió Espanyola.
0: Exacte, amb la gran Montpó.
1: T'ha agradat la tele?
0: Molt. Molt.
1: Sí?
0: Sí, sí, m'ho vas passar molt bé i després a la mà de contes eren contes,
1: sí,
0: no? Però
1: sí.
0: També vaig treballar amb artistes boníssims i estupendos, no? Com Hanok Viven, per exemple, no? Però l'altre era reportera. O sigui, que sorties, feies la peça, sí, i després la muntaves tu, li posaves la música. O sigui, vaig aprendre moltíssim de la qüestió de guionissar i de fer, no?, de portar a terme un document sencer. I bueno, a més la Montpó era una jefa perfecta i meravellosa perquè et donava tota la llibertat. O sigui, vaig ser entrevistat al Casabella, al Vidal Folk, a tots els meus amics els hi va... I encara no eren molt famosos, però ella creia en el meu criteri i va ser una feina molt, molt agradable.

0: Amb aquesta vas aprendre anglès.
1: Vaig
0: començar. Una teva, no?
1: Sí, amb la Teresa de la Villa Rivier. I ens posaven... Bueno, jo anava a l'americà, ella no sé massa que anava al britànic, un altre, i clar, agafàvem les lletres i les traduíem. I a més, era, bueno, vuelta y vuelta, lo que duraban los discos entonces,
0: claro, sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Es, podían portar 6 mesos y venga, bala, vamos. Y luego el de Lou Reed, venga, vamos, al Transformer, pum, pum, pum.
0: ¿Y va servir?
1: Va servir, tant, sí. I tant, sí, sí.
0: Per
1: sí,
0: després
1: sí.
0: Marxar a
1: per
0: Nova York.
1: Per després marxar a Nova York i allà acabar de rematar perquè no ho hablava perfecte i tampoc ho hablo perfecte ara, però sí que me n'entero de tot.
0: Què tal l'alemany?
1: L'alemany és una cruz.
0: Perquè vas marxar als 2000...
1: El 2001.
0: A Berlín.
1: Sí, sí. I clar, no, és que només aprendre els números ja era un embolic, perquè clar, quan... No, es vai, es dos. ¿Cómo que es vai, es dos?
0: Drei,
1: tiene
0: fia,
1: que ser tu, Drei, fur. No, que sembla Hitler. I després, pues això, vaig arribar també a Alemanya i, bueno, que havia
0: caigut. Per què vas marxar a Berlín?
1: Por amor.
0: Ajá.
1: Perquè em vaig enamorar molt i molt d'un artista que ja es deia Txema Álvar González, amb qui també vaig col·laborar.
0: Fotògraf, i llavors, sí, gran fotògraf.
1: Gran fotògraf, sí, sí, i instal·lacions i tot. El seu SL era en una maleta en llum que dintre portava una foto. Viatjava tant que, clar, se li va quedar això. I llavors vam anar a viure... Bueno, ell ja vivia allà, tenia casa, i em vaig instal·lar.
0: I vas treballar amb ell.
1: També.
0: Allà a Berlín.
1: Vaig col·laborar bastants coses.
0: En alguna instal·lació.
1: Sí, amb instal·lacions. Vaig arribar... També vaig fer un treball amb ell a la zona zero de Nova York,
0: sí,
1: que va caure quan va caure les Torres Gemeles.
0: Sí.
1: I jo vaig fer textos i coses amb ell, i que es va fer a la Taché, a la Galeria Taché. Vaig col·laborar moltíssim amb ell. Vaig fer vídeos de tot, de tot, de tot. I, a més, també... Inclús després de separats també vaig continuar col·laborant quan va fer la nit de Madrid, no sé què, em va demanar un text i tal, i bueno, érem un equip molt bo.
0: T'has portat bé amb els ex?
1: Jo crec que sí. A veure què diuen ells. Però sí.
0: Suposo que sí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, ha sigut molt intens tot. Sí.

0: en pasar de David Bowie a los Chunguitos.
1: Oye, sin solución de continuidad.
0: M'agrada molt,
1: igual de buenos, igual de buenos.
0: Perquè els has triat.
1: Home, porque esta canción es una de las canciones de amor más grandes de la historia.
0: Total.
1: O sea, es que no se puede decir nada mejor que entre la riqueza y tú me quedo contigo. Y encima, además, si te acuerdas lo importante que fue la película
0: De Prisa,
1: que fue de una de las grandes hitos del cine kinky, ¿no? Junto con De la Loma y otros. Y esta canción es que la oyes a cualquier hora del día de la noche y ya te enamoras.
0: Hace coreografía y todo, ¿eh?
1: Hombre, esto menos mal que no sale en directo. Me la he bailado.
0: Está muy bien. Aquesta película, De Prisa, em serveix per parlar de cinema i de documentals, perquè el 2010 vas participar com a co-guionista al documental Barcelona abans que el temps ho esborri, basat en el llibre homònim de Javier Baladia, dirigit per Mireia Ros.
2: A la meva infància, Argentona sempre em va semblar un lloc antic, ancorat en el temps de les fotos acolorides a mà o en to sèpia. Hi anàvem a passar algun dissabte o diumenge. Per arribar-hi pujàvem per un carrer ple de casetes d'estiuets de la petita burgesia de Mataró i Barcelona. Al final, arribàvem al Passeig dels Senyors i a la gran casa dels Baladia.
0: Efectivament, sembla que el temps ho esborri tot, però ens queden els records.
1: Mira,
0: Victòria.
1: Quina veu més maca té, Javi, eh?
0: Sí.
1: Polines,
0: sí.
1: El tio. Doncs sí.
0: Com va anar això?
1: Mira,
0: aquest documental.
1: És que ja et dic que la meva vida és una suerte de acontecimientos que van hilados, el hilo secreto, no?
0: Sí.
1: Jo em trobo a Javi amb la meva editorial dels Contes per un Minut,
0: sí,
1: amb una festa, i ell em diu, he tret això. I llavors dic, això és una pel·lícula. Jo vaig llegir el llibre, esto es una película. Entonces cité a la productora, Marta Figueras,
0: sí,
1: en la casa de...
0: O sigui que tot va ser idea teva.
1: Bueno, vaig...
0: Sí.
1: Bueno, vaig fer realitat la idea, sí. I llavors vam sopar en casa de mi novio que vivia en Alemanya, Chema, a Marta, Javi i jo.
0: Sí.
1: Me acuerdo de la cena y todo.
0: Sí.
1: Merluza y flan de mi abuela. De primero no me acuerdo. Y total que ahí van connectar Marta i Javi, i és que a més Marta, la seva mare, li havia encantat el llibre, perquè també la seva mare formava part de la burguesia aquesta que explicava Javi.
0: Uh-huh.
1: I va començar a posar-se, fins que va sortir i vam fer el guió, Javi i jo, i també vam fer dissenyo, com nos pusieron? Dissenyo no sé què, perquè vam aconseguir moltíssimes pel·lícules i moltíssimes coses que van il·lustrar la nostra història, que és una... La tornes a veure, bueno, la pots veure 20 vegades aquesta pel·lícula, ho diu tothom, perquè sempre t'ho passes bé. És tan bonic el treball que va fer la Mireia també, no? de muntatge, de juntar aquests mons, està explicada d'una manera tan deliciosa que és realment, a més és un tros de la nostra història,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Precisament un tros esplendoroso.
0: Premi Gaudí al millor documental, eh?
1: Exacto.
0: Avanço. El 2016 vas fer amb el Sergi Garriga el documental Volver a casa con 50 años, tornar a casa amb 50 anys.
3: Estudié diseño de estampados en la Escuela Massana hace muchos años ya, y luego he hecho muchísimas cosas. He hecho decoración, escaparates, estilismo, y ahora me dedico a pintar, a falta de otro trabajo más remunerado. 4 cosas de la pintura, retratos por encargo y tal, y voy echando currículums por toda Barcelona, como una desesperada, internet, nada, no...
4: Este verano no he podido hacer vacaciones, es igual, he descubierto Barcelona, me he ido a la playa de Barcelona con mi bicicleta, he llegado ahí aparcando en mi aparcador de bicicletas, con mi ducha potable, porque le pregunté a la Cruz Roja si se podía beber agua, y es buena, con lo cual no lleves la botella como una hortera que se calienta, dúchate, que está fresquita, y vuelves aquí y ves cosas, y ves el Raval, ves no sé qué. Hay tantas cosas para ver, que es brutal. O sea, y lo que no podemos hacer, y es a lo que nos llevan, porque nos lo dicen, ¿eh? Dicen, 53 años, tú estás acabado. ¿Y qué vas a hacer? Yo qué sé, ¿qué voy a hacer? ¿Y tú qué haces, atontado? Porque claro, no sé qué es peor, si vivir mal.
5: Nosotros nacimos en los 60, a principios de los 60, cuando empezaba a ver un poco de color y luz. Empezamos de cero y llegamos a 100. Y hemos disfrutado, y hemos vivido, y hemos experimentado, y hemos hecho. Hemos tenido una suerte tremenda. Me deprime un poquito, sobre todo estas generaciones nuevas, ¿no? Que han perdido se tienen que ir, que tienen que emigrar para que les paguen, los exploten en Alemania, en cualquier sitio. Eso sí que realmente, eso me entristece.
0: Un retrat de la crisi econòmica d'aquells anys. Clar, ser artista és molt complicat.
1: Molt.
0: Molt complicat.
1: I ser artista, quan s'acaben els diners, és el primer que cau.
0: Clar.
1: Llavors, tota aquesta gent de repente es troba... jo mateixa vaig baixar moltíssim de treball.
0: Clar.
1: I es troba que jo tenia la sort que tenia un pis. Però tots aquests amics no tenien pis propi, no? O si el tenien, no el podien pagar. Llavors es troben al carrer i han de tornar a casa dels seus pares a dormir al quarto de quan eren petits, no? Amb el pòster allí de David Bowie. I clar, i jo vaig trobar tants casos que el bo d'aquest documental, si té algú bo, és que ho vaig fer totalment pegat a la realitat.
0: Clar.
1: O sigui, que ho vaig explicar a tiempo real. I jo crec que té un valor de document per això, no? I després tots es van obrir molt i ho van explicar totes. O sigui, es van obrir un canal. No tenien res a perdre.
0: Sense pudor.
1: Sense pudor.
0: Sí.
1: I llavors és magnífic, també. Jo crec que vaig tenir la sort de no esperar que me'l produeix ningú i ho vam fer en quatre perres, així que és veritat, la Eva m'entenent que es va ajudar, es va aconseguir un disc dur i una càmera de MediaPro i ja està, o sigui, lo de més era voluntat, voluntat, voluntat i hores de feina, no?
0: Has escrit una novel·la, Sí, lo hice,
1: sí.
0: Pepitas de calabaza, i la vas escriure només en 3 mesos.
1: En 4.
0: En 4 mesos.
1: Sí, sí, sí. Vaig començar després de Reis i la vaig acabar...
0: Això és molt ràpid.
1: Abril, sí. Sí, a finals d'abril. És que em sortia sola.
0: Et sortia sola.
1: O sea, cosir cantar, com em diuen, no? Jo em posava i ahí era com, no? Déjate llevar la cinta transbordadora esa, ¿sabes? De l'aeropuerto,
0: sí, sí, sí.
1: Que va así, chocachaga, o les bailarines russes que van así con, sí. Con las rodillas, i pam, pam, pam, i de repente dic, ostres... Lo que més em va costar és la resolució, perquè m'havia metido en un berenjenal total de robos i de coses i de espejos entre dos escritores, una que li va bé i una que no, i un dia caminant per la Diagonal vaig trobar la solució, que era com havien posat les rajoles aquestes tan horroroses de que són fulles, no?
0: Sí.
1: I vaig veure una senyora que és que ella es trencava les dents. I llavors, perquè se li havia quedat el taló amb el forat de les folles. I llavors vaig dir, pues, a mi protagonista, que va ir a ser una falsària,
0: clar.
1: Que se caiga i que l'haga recapacitar. I llavors així em va sortir.
0: Estàs escrivint?
1: Sí.
0: I què?
1: Pues bé.
0: Ho veurem?
1: Aviat? No ho sé, suposo que sí. Però és que estic escrivint moltes coses. Tinc molts projectes, com sempre, i no sé quin sortirà endavant.
0: El primer.
1: Sí,
0: clar.
1: El primer, i bueno, no parlo de fer coses. La veritat és que no m'avorreixo.
0: Victòria Bermejo, una dona orquestra, com dèiem al principi, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, i marxem amb Pulp, que també t'agrada. Something Changed.
1: Moltíssimes gràcies,
0: gràcies
1: a tu, Carles.
0: Un plaer. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Ja és aquí amb nosaltres Daniel Cirera. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia, Gemma.
1: Senyor Cirera, vostè també va dir por fin, quan Sánchez va convocar eleccions el 29 de novembre.
2: Sí, la veritat és que sí, perquè sembla que això no s'acaba mai. I en fi, jo crec que hi ha una sensació general d'asfíxia, de necessitat de poder anar a votar i de decidir. No, no hem d'oblidar que Pedro Sánchez, en aquests anys que ha governat, ha fet el contrari al que va dir durant la campanya que faria. I, per tant, crec que és bo que els ciutadans, que els espanyols puguem dir si estem d'acord amb el que ha fet o no.
1: Molts analistes donen per feta una victòria del Partit Popular, un molt bon resultat de Vox. Vostè dona per fet també que si sumen l'endemà del 29N es negociarà un govern de coalició?
2: Jo el que crec és que els espanyols necessiten un canvi de govern, volen un canvi de govern. Nosaltres aspirem a governar en solitari i, per tant, a tenir una majoria molt àmplia. A partir d'aquí, escoltarem el que diguin els ciutadans i farem números, no? I per tant, jo sé que en una altra època, amb un altre partit socialista, haguéssim permès l'alternància, diguem, des de fora, no?
1: Què vol dir? No l'estic entenent.
2: Bueno, jo crec que amb un partit socialista normal, el partit socialista pre-Sánchez, si el PP guanya les eleccions, doncs el Partit Socialista hagués permès que el Partit Popular governés a Espanya. No? Uh-huh. Amb Sánchez, bueno, ja hem vist el que ha fet. No?
1: O sigui, està demanant que si el Partit Popular guanya les eleccions, el Partit Socialista el deixés governar per no haver de fer coalició amb Vox.
2: Jo no demano res, perquè a Pedro Sánchez és una persona a la que se li pot demanar poca cosa. No? Però el que sí que és que abans hagués passat això, no? Amb altres secretaris generals del PSOE hagués passat això, és el que està demanant el president del Partit Socialista a Castella-La Manxa, o és el que en diuen molts antics dirigents com el propi Felipe González, no? Mm-hmm. En qualsevol cas, bueno, aquesta és una realitat.
1: Senyor Cirera, què li diria als espanyols que puguin tenir por de veure Vox al govern espanyol?
2: Va, jo crec que Vox és un partit democràtic. És veritat que a vegades diu coses, doncs, amb les que no estem d'acord, però per sort tenim una democràcia molt consolidada, un estat de dret, i per tant no hi ha res que es pugui fer fora de la llei. I per tant crec que els espanyols hem d'estar tots prou tranquils. Si ha governat l'extrema esquerra a Espanya i gairebé no passa res, doncs també pot governar l'extrema dreta. Però ja li dic, jo crec que l'important és que el Partit Popular tingui un magnífic resultat, que sigui un partit que tingui molta força i que, per tant, si necessitem altres formacions polítiques per conformar govern, que tinguin el menys pes possible.
1: Li he preguntat això de la por que poden tenir perquè pel tema de la prioritat nacional, justament aquests dies hem conegut que la Comissió Europea va advertir que la prioritat nacional que Partit Popular i Vox han pactat a comunitats com Extremadura o la Comunitat Valenciana, la Comissió Europea els ha dit que vulnera el dret comunitari.
2: Però què és la prioritat nacional? Perquè jo li poso un exemple de la ciutat de Barcelona, on nosaltres no governem i Vox tampoc. No? A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament està donant ajudes a l'habitatge de 400 euros, no? Per la gent que no pot arribar a pagar el lloguer. Un dels requisits que té aquesta ajuda que dona el Partit Socialista a la ciutat de Barcelona és que les persones que la reben estiguin com a mínim 5 anys empadronats a Espanya. Que tinguin residència... Empadronat, no, perdó. Que tinguin residència 5 anys a Espanya. Mm-hmm. Si no tenen aquesta residència de 5 anys, no poden tenir aquestes ajudes. Això és prioritat nacional o no és prioritat nacional? Per tant, en fi, jo crec que el requisit de la prioritat nacional és un requisit que està a la llei, que totes les institucions s'utilitzen, que el Partit Socialista de Catalunya l'utilitza, i per tant, bé, jo crec que forma més part d'un discurs i d'una tal, però...
1: La Comissió Europea els hi diu, en concret el comissari Brunner els hi diu, que els residents de llarga durada han de tenir garantida la igualtat en el tracte amb els nacionals del país d'acollida.
2: Sí, sí.
1: En àmbits com prestacions socials, procediments, és a dir...
2: A Barcelona s'exigeix 5 anys de residència a Espanya. Això és prioritat nacional.
1: I l'aplica. Per tant, ja s'està aplicant.
2: Totalment.
1: És el que vostè diu.
2: Així. Així és.
1: I la seguiran aplicant.
2: Nosaltres el que farem és complir la llei. No farem una altra cosa que no sigui complir la llei.
1: Ha dit, intentarem pactar, m'ha semblat, amb qui necessitin, però Míriam Nogueras l'altre dia va dir que descarta facilitar un govern de Partit Popular i Vox. Vostè descarta també un escenari de PP pactant Junts?
2: Nosaltres el que fem és el que ha fet Junts, és donar suport a un president d'Espanya que es diu Pedro Sánchez, permetre que la senyora Yolanda Díaz sigui la responsable de les polítiques laborals a Espanya, i això és el que ha fet Junts. Per tant, jo no sé què farà, però jo sí que sé que el que nosaltres volem és governar, poder baixar els impostos, poder fer que en aquest país l'esforç tingui resultats, i per tant, això és el que nosaltres fem. El que faci Junts, doncs no sé, suposo que esperaran que torni Puigdemont, no sé què faran, però el que sí que sé que han fet és permetre un govern d'esquerres i d'extrema esquerra a Espanya durant els darrers 8 anys.
1: També han permès anar a eleccions. Va ser el 9 de juny a la llei d'habitatge, els decrets d'habitatge, el que ha fet que Pedro Sánchez convoqués eleccions.
2: Vostè ho creu, de veritat?
1: Vostè no?
2: No, home, no, jo crec que no. Jo crec que Pedro Sánchez el que ha fet és aprofitar una circumstància social, una desgraciada situació d'una persona molt concreta per anar a eleccions, però és que Junts, en fi, si Junts hagués forçat les eleccions, hagués donat suport a una moció de censura ja fa mesos per poder donar la paraula als ciutadans, posar urnes, que és el que Junts sempre demana, haver-les posat abans i, per tant, anar a eleccions. El que ha fet Junts és, en fi, fer política, diguem, de partit, no?
1: Ara fa un moment vostè em deia el que faria el PP en cas de governar. Miri, a les últimes hores hi ha hagut unes declaracions a un podcast d'Ester Muñoz, portaveu del PP, que ha dit que el sistema de pensions està a punt de petar i que s'ha de reformar. M'agradaria que les escoltéssim perquè li vull preguntar per aquest tema.
3: Claro que me lo planteo. El sistema como está en estos momentos va a colapsar. El sistema está planteado para que la pirámide poblacional sea así y en estos momentos nuestra pirámide poblacional es así. Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar. Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión. Se están incorporando al mercado de las pensiones, por decirlo de alguna manera, los boomers, entre los cuales están mis padres, que ya no tienen pequeñas pensiones y pensiones no contributivas.
2: El que més m'ha fastidiat és que em consideri boomer, però, en fi, però és el que... No, jo crec
1: Feijo
2: que...
1: Feijo reformarà el sistema de pensions, si guanya?
2: Jo crec que el que estem dient és que s'ha de garantir el sistema de pensions.
1: No,
2: el
1: que ha dit Esther Muñoz és que s'ha de reformar.
2: Però per què ha dit que s'ha de reformar? S'ha de reformar perquè s'està posant en perill i el que no podem permetre és que les pensions no es puguin pagar.
1: Llavors, quines reformes calen? Quines reformes faran?
2: S'ha de veure, però nosaltres quan vam arribar al govern, a l'anterior ocasió, vam obrir la caixa i no es podien pagar les pensions. I, per tant, vam haver d'agafar diners del fons de pensions, de garantia de pensions, per ser un fons de garantia de pensions que el Partit Socialista actual s'ha estat ventilant. I, per tant, el que hem de fer és garantir que cap pensionista es quedarà sense la seva pensió. I si s'ha de reformar el sistema per garantir això, es reformarà. Però sempre que es garanteixi que els pensionistes rebran allò que els correspon. I el que no podem fer és arribar al govern, anar a pagar les pensions, obrir el calaix i veure que no hi ha ni un euro. Això és el que ens pot passar. I això és el que nosaltres no volem passar. No volem que passi.
1: Escolti, els Reis van visitar ahir la ciutat de Ceuta. Un tema és l'habitatge, vostè ho ha dit, és el que va provocar, ha dit vostè, la convocatòria electoral. L'altre gran tema que ocupa el país és Ceuta, també. Sí. Ahir els Reis van ser-hi. El president Vives va dir que la ciutat és una olla a pressió a punt d'explotar.
2: Sí.
1: Sabem que el Partit Popular ha estat... Vostès han estat molt, molt crítics amb Sánchez, la seva gestió, però creu que han fet tot el que estava a les seves mans per millorar la situació a Ceuta? En el tema dels menors, per exemple.
2: Bueno, nosaltres... És a dir, a vegades quan la gent parla de Ceuta, diu el president de Ceuta, Ceuta és una ciutat de 80.000 habitants. I l'alcalde de Ceuta, que és alcalde president, té les competències que té un ajuntament. Per tant, no se li pot demanar a un ajuntament que a un ajuntament de 80.000 ciutadans, que si entren 80.000 ciutadans, es puguin garantir els serveis. Això és... Això la gent de Barcelona ho pot entendre perquè a Barcelona tenim 1.700.000 habitants. Si haguessin entrat il·legalment de cop 1.700.000 persones a Barcelona, tindríem un problema que aquest ajuntament no podria afrontar. Per tant, el que ha passat és que hi ha hagut una invasió híbrida, òbviament, Han entrat 80.000 persones a Ceuta, alguns han retornat, però encara hi ha molts. Això ha col·lapsat els hospitals, a l'hospital, que només hi ha un hospital. Això ha col·lapsat els serveis socials, això ha generat molts problemes. Això ha col·lapsat els serveis socials, això ha generat molts problemes. Però és que hi ha un ajuntament que té un pressupost per fer front a les necessitats de 80.000

0: persones té el doble amb el mateix pressupost. I el govern d'Espanya, a més, ja no dic posant-se de perfil, vull dir, remant en contra del president de... Del,
1: però jo li deia això de si havien fet tot el que podien fer. Les comunitats del Partit Popular, per exemple, no han posat gaires facilitats per acollir els menors de Ceuta. Però, ho haurien d'haver fet?
0: Bueno, imagina's vostè una cosa. Han entrat 80.000 persones. No sabem quants menors han entrat. No ho sabem, perquè el govern d'Espanya no ho ha dit, no ho ha explicat. Hi ha gent que està parlant de 3.000, no se sap. No vull posar xifres, no? Però el que no podem acceptar és que cada vegada es produeixi una invasió d'aquestes característiques que, malauradament, doncs, es va produint cíclicament, no d'aquestes característiques tan bèsties, però que cada vegada que entren persones per la frontera de Ceuta o de Melilla, automàticament vinguin a la península i entrin a Europa. Això no és que no ho acceptin nosaltres, és que no ho accepta Europa. Els menors en qui millor estan és amb les seves famílies, amb els seus pares. Per tant, el que no podem fer és dir, escolta, han entrat 3.000 menors, doncs repartim-los per Espanya. No, escolta, anem a pams, no? Si aquesta gent ha entrat il·legalment a Espanya, el que hem de fer és retornar-los.
1: Els menors també?
0: També.
1: Però hem de canviar les lleis, perquè els empara la legislació europea i diu que això no és així.
0: Ho tinc clar, però imagini's vostè, si no posem problemes, si no posem impediments, entraran infinitat de menors no acompanyats, a més, que es distribuïn per tota Espanya. Jo, a mi l'esquerra em fa molta gràcia, no? Perquè diu, no, les comunitats del PP no volen que enviïn menors, no? I quan jo li pregunto aquí als socialistes catalans, escolta, quants menors no acompanyats vols que vinguin a Barcelona? Es posen de perfil, perquè no volen que vingui cap, no? Mm-hmm. És a dir, a mi em sembla molt tajeta per part de l'esquerra dir no, les comunitats del PP que acullin els menors o acompanyats. Ah, i les del PSOE? Ah, no, les del PSOE no. Hombre, no tinguem tanta barra, no? Mm-hmm. Aquí, en fi, o tots o cap, no?
1: Però no ho han dit les del PSOE, no han dit que no vulguin acollir menors no acompanyats. Qui s'ha manifestat més en contra ha estat Junts, que ha dit que no vol que vinguin a Catalunya.
0: Té alguna declaració d'algun socialista dient jo vull que em portiu els menors no acompanyats a la meva comunitat? A la meva ciutat?
1: Però li torno la pregunta. Vostè té alguna declaració d'algun socialista dient no em porteu menors no acompanyats?
0: No han dit res. Home, però escolta, si hi ha una emergència migratòria tan bèstia i els menors no acompanyats se'ls ha de donar suport, i per què no s'ofereixen? Jo no he sentit a l'alcalde de Barcelona dient escolta, jo vull 200, jo vull 300. No. Calladitos. Home, no em sembla sèrio.
1: L'altre gran problema que ha estat les sospites que les eleccions no siguin netes. Li vull preguntar si vostè no creu que és perillós aquests missatges que s'està donant tant Ayuso com Feijóo, que qüestionen, per exemple, el vot per correu. Fins i tot animen a la gent que no voti per correu. Vostè fa un moment m'ha dit vivim en un país on no es pot fer res fora de la llei.
0: Sí.
1: No ho apliquem també a les votacions i al sistema electoral?
0: Tenim un país on no es pot fer res fora de la llei, però tenim, malauradament, un govern que fa moltes coses i un partit socialista que fa moltes coses fora de la llei, no? Miri, és veritat que ningú pot pensar, o ningú normal pot pensar que es poden vulnerar el vot per correu, però és que nosaltres no ens refiem dels dirigents de correus posats pel PSOE, perquè hem vist en altres eleccions coses molt estranyes, no? Des de que s'aturin tots els AVEs de tornada a Madrid el diumenge a la tarda, que això ha passat, no vull dir que tal, però home, és sospitós, no? Per tant, jo crec que és millor que la gent pugui anar a votar directament.
1: Dir res, però vostè està ara mateix llançant la sospita de que el dia de les eleccions, que és veritat que els AVEs es van espatllar, com passa dia sí dia també.
0: Sí, això també no? Té raó.
1: Però vostè creu que allà va ser la mà del Partit Socialista qui va fer aturar els AVEs?
0: Jo el que crec és que va ser molt estrany. Ningú va explicar per què es van aturar aquells AVEs, ningú va dir quina era la avaria que tenien. Allò es va aturar durant moltes hores, molta gent no va poder tornar a Madrid a votar. Però, en definitiva, jo crec que és que la gent ha de poder votar amb llibertat. També li dic una cosa, no? En un país en el que es normalitza que el Partit Socialista pugui pagar uns sicaris perquè matin una jutge, pot passar de tot. I a mi em preocupa. I a mi em preocupa.
1: Per tant, no votaria vostè, vostè no votaria tranquil per correu?
0: No, jo prefereixo votar en persona. Tampoc dic que... És a dir,
1: torno a dir la imatge que es dona, no hi fa por. És perillosa, no?
0: Home, és que és molt... Escolti'm...
1: Sobre que el nostre sistema electoral no és prou net, no
0: el sistema electoral és prou
1: robust.
0: Però mire, tenim un secretari general del PSOE que va guanyar les primàries amagant les urnes darrere una cortina i canviant i fent tripijocs. Si algú que és capaç de fer això i ha col·locat els dirigents de Correus... Jo simplement dic que tinc una certa cautela.
1: Clar, però, però escolti, senyor Sirera, també tenim un expresident de la Comunitat de Madrid com Ignacio González, que ahir es va sentar a la banqueta dels acusats i que assumeix una pena de presó de molts anys per corrupció. Assumeix una pena de presó de molts anys per corrupció. No per això pensarem que tots els dirigents del Partit Popular o que el govern d'Ayuso, per exemple, pugui estar fent també actes corruptes.
0: Però és que el senyor Sánchez és el president del govern d'Espanya, és qui mana sobre els dirigents de Correus, i és el que va fer els tripijocs per guanyar unes primàries, i va amagar unes urnes i va fer trampes. Per tant, algú que fa trampes de manera habitual les pot continuar fent, no? Jo simplement dic que anem en compte.
1: L'altre focus de la polèmica és la decisió del Suprem de mantenir la suspensió del dret a vot dels nets a l'exili. Ahir Feijóo també va demanar fer neteja del cens.
0: Sí.
1: O sigui, també sospiten... Quins indicis tenen que pugui haver-hi irregularitats?
0: No. Nosaltres el que diem... Nosaltres estem d'acord amb que les persones que van haver de marxar d'Espanya puguin tornar, puguin ser nacionalitzats. Hi ha una llei que es va aprovar, però el que nosaltres estem en contra és que una directora general de Justícia va fer una ordre que va molt més enllà de la llei i que està permetent a gent que no tenim la certesa de que compleix els requisits es puguin nacionalitzar de manera automàtica. Nosaltres el que hem dit és, anem a pams, comprovem un per un, no pot ser que perquè tinguem unes eleccions en portes, a la via libre, no? Això és el que nosaltres diem, i això és el que el Suprem també ha dit que hem de veure, no? Hem de veure.
1: Senyor Sirera, hi ha eleccions generals, però també hi ha les municipals.
0: Sí.
1: I vostè és candidat a l'alcaldia. Li volia fer un parell de preguntes, una sobre habitatge, perquè aquestes eleccions es van convocar després d'aquell desnonament de la Mari Carmen. Pregunta molt concreta si vostè arriba a ser alcalde. S'han de prohibir els desnonaments de persones vulnerables, com per exemple la Mari Carmen, les que no tenen alternativa residencial. S'han de prohibir aquests desnonaments?
0: Miri, el que han de fer és garantir que la política social i que, per tant, les persones que, per circumstàncies a la vida, no poden continuar al seu pis, tinguin una ajuda per part de l'administració. El que no podem és fer és dir-li al propietari que s'ha de fer càrrec d'aquestes persones. No? Miri, a Barcelona passa una cosa. A Barcelona hi ha 700, gairebé 800 persones que estan a l'espera d'un pis d'emergència perquè no tenen habitatge. No? Aquestes persones veuen com altres persones, per exemple, ocupes, tenen més drets a quedar-se en els pisos que ocupen que aquestes persones que estan esperant un pis. Quan a Barcelona una persona es queda sense poder pagar el lloguer, el que fa el govern municipal és li paga un hotel, una residència, un pis turístic, que ens costa a cada barceloní 1.000 euros per persona i més. Per tant, una família de 4 persones ens pot costar 4.000 euros. I el que els dic és, escolta, si una persona no pot pagar un lloguer de 1.400, una família no pot pagar un lloguer de 1.400 euros, paguem-li aquest lloguer de 1.400 euros i fins als 4.000 euros, fixa't-ho si ens estalviem, no? Però a Barcelona es produeixen cada dia molts desnonaments. Gairebé 20 desnonaments diaris.
1: Sí, per això li preguntava si s'havien de...
0: I el que passa...
1: Si s'havien
0: no,
1: de...
0: El que passa és que hem de fer...
1: Prohibir per protegir la gent més vulnerable.
0: No podem...
1: Prohibir no.
0: Escolti, hi ha molta gent que... A vegades sembla que la gent que té habitatges... Jo conec molta gent que amb l'esforç de tota la vida ha comprat un segon pis, que el té llogat, que aquestes persones els hi complementa la pensió gràcies a molt esforç, perquè això de comprar un pis no és una cosa fàcil, no? Aquestes persones, els hi estem dient que si no pots pagar el lloguer han de mantenir pagant sense cobrar, jo crec que això no és raonable, no? No és raonable.
1: I escolti, què fem amb el...

0: les empreses d'diner estranger que compra edificis sencers per fer pisos turístics. No, no. S'ha de regular, s'ha de prohibir?
1: És que no és veritat, això. No és veritat. No, això és una, no, això és una...
0: no és veritat que hi ha empreses que venen a la ciutat,
1: no, no, no, això és una,
0: compren
1: això és...
0: edificis, no. Això és una... el reformen, expulsen els veïns i no, fan pisos turístics?
1: No, és cert, Gemma. Jo sé que això forma part del relat polític, no?
0: Bueno, en el meu cas forma part de la realitat perquè ho he viscut de molt a prop. No forma part de cap relat polític, jo ho he viscut de prop. Pues empreses que han comprat un edifici, l'han buidat, l'han reformat...
1: En qualsevol cas, ho hauries de denunciar perquè fa 10 anys... més de 10 anys que a Barcelona no es dona una llicència de pis turístic. Per tant, fa més de 10 anys que a Barcelona no poden haver nous pisos turístics.
0: Val, tregui pis turístic per pisos, tregui pis turístic per pisos, amb el doble de lloguer, expulsant els veïns i guanyant, evidentment, molts diners amb l'habitatge. Això s'ha de regular, s'ha de prohibir que l'habitatge sigui un negoci per a algunes empreses?
1: El que hem de fer
0: no negarà que hi ha empreses que fan negoci amb l'habitatge a Barcelona.
1: El que hem de fer és garantir que tothom pugui tenir accés a un habitatge. Per fer això... No, però deixa'm que li digui una cosa. Per mi és molt important que els barcelonins sàpiguen que perquè el preu de l'habitatge baixi s'ha de construir més habitatge. Sí.
0: Però no em desviï, sisplau, la pregunta.
1: Bueno, és que m'està fent una cosa...
0: No, és dient, a dir, existeix o no que hi ha empreses que venen a Barcelona?
1: M'està dient com si per solucionar el problema dels accidents de trànsit prohibim conduir. O prohibim els cotxes. No, no. A Barcelona hi ha un problema d'habitatge. I, per tant, el que hem de fer és construir habitatge. I quan jo li demano a l'alcalde Collboni, al Partit Socialista, que modifiquem el 22@ per construir 15.000 nous habitatges, em voten en contra. Llavors, la pregunta que jo em faig és per què voten en contra? Per què no volen que construïm 15.000 nous habitatges?
0: I per què? Per tant, està la pregunta i quina resposta es dona?
1: Doncs perquè jo crec que el que no volen és densificar la ciutat. Perquè hauríem de fer més serveis, però llavors tenim un problema, perquè si no volem construir més habitatge, què fem? Com podem baixar el preu de l'habitatge si no permetem que es construeixi habitatge? Si no hi ha oferta, hi haurà més demanda, i per tant els preus pujaran. És que això és de primer d'econòmic, jo no entenc com el govern socialista no ho veu, no?
0: Però contesti'm allò que li deia, què s'ha de fer amb les empreses que venen a Barcelona, perquè això existeix, això suposo que em reconeix que existeix. Compren blocs...
1: Vivim en un estat de dret, vivim en una situació de lliure mercat, i per tant és veritat que hem de controlar, però no podem posar-li portes al camp.
0: No s'ha de regular?
1: No, es pot regular. Jo no dic que no es pugui regular, però el que sí que sé és que el que està fent a l'esquerra a Barcelona va en la direcció contrària, i aquests decrets que s'han fet, per exemple, van en contra de les persones més vulnerables. Perquè jo li poso un exemple que segurament les persones que s'estan veient ho entendran perfectament. Si vostè té un pis per llogar, té un pis seu que el vol posar a llogar, i li ve una persona que cobra 1.400 euros i que té un contracte precari, vostè li llogarà aquest pis si sap que hi ha un decret que diu que no podrà desnonar aquesta persona si no paga, o li pagarà o li llogarà a un matrimoni o a una parella que cadascú d'ells cobra 3.000, 4.000 euros? A qui ho farà? A qui li llogarà el pis? Això és el que està fent el decret del govern socialista. És dir-li al propietari, escolta, si li llogues a un vulnerable i no pot pagar, te'l menjaràs. Què fa el propietari? Li llogo a una persona que té més recursos. Per tant, s'està fent el contrari del que ells diuen que volen fer.
0: Senyor Cirera, encara no sabem qui serà el cap de llista del PP a Catalunya el 29N.
1: Sí, però és veritat.
0: Ho sap ja o no?
1: No, jo... Bueno, però, miri...
0: Si ho sap, no m'ho diré.
1: No ho sé, i suposo que això s'haurà de decidir en els propers dies, no? Però és veritat que el que sabem és que tenint l'opció de tenir un candidat a la presidència del govern que es diu Alberto Núñez Feijóo o Sánchez. I, per tant, els ciutadans saben que si no volen una cosa molt important.
0: Sí, que és igual qui sigui el candidat, m'està dient.
1: No, home, buscarem el millor candidat, tindrem el millor candidat, no ho dubti. No?
0: És Albiol, ha sonat el nom d'Albiol? Seria...
1: Ha sonat, l'ho he llegit.
0: Seria un bon candidat?
1: Tenim una amplíssima banqueta, per sort, de molta gent que podria ser i ho faria molt bé.
0: Digui'm tres noms.
1: Jo li dic una cosa només.
0: Digui'm tres noms de la banqueta.
1: Deixi'm que li digui una cosa només. Si nosaltres, si els catalans, si els barcelonins no volem veure a la ministra Colau, de ministra, només hi ha un vot, que és el d'Alberto Núñez Feijóo, amb el candidat per Barcelona que sigui. Però és molt important que Sánchez surti de l'equació, és molt important que Colau no pugui ser ministra del govern d'Espanya, I, per tant, sigui qui sigui el nostre cap de llista, jo ja sé que no es pot demanar el vot en aquests moments, però demano que ens ajudin per Barcelona, per Catalunya i per Espanya.
0: Quan decidiran el candidat? Pues, que en pocs dies,
1: En els propers, sí. Abans del termini legal.
0: I el fet que de Colau s'hagi col·locat que sigui la candidata del Front Ampli, què li ha semblat? Perquè vostè la coneix molt bé. Bueno, ha compartit ajuntament amb ella.
1: El que m'assembla és que ella va dir que s'anava de la política perquè la política ja estava farta de política. La vaig veure en un programa, crec que va ser aquí, dient que no podia pagar el lloguer, la qual cosa em va apenar molt i, en fi, vaig pensar que era una pena. I ara, doncs, torna per anar a cap de llista d'aquest Front Ampli, no? Crec que la senyora Colau va destrossar Barcelona en els seus 8 anys i ara el que pretén és fer el mateix en el conjunt d'Espanya. Jo crec que és una malíssima notícia per la ciutat de Barcelona que aquesta senyora, que gràcies a ella ha convertit a Barcelona en la ciutat més cara per viure, amb la més insegura i amb la capital europea de l'ocupació il·legal d'habitatges, recordi que hi ha 31 habitatges municipals ocupats des de fa anys, que aquesta persona pugui ser ministra del govern de Sánchez. En fi, és per no dormir.
0: Daniel Cirera, candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona, gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Per haver vingut aquest matí al Cafè d'Idees.
1: Moltes gràcies.
0: Molt bon dia.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya, però nosaltres parlem amb tothom i intentem que tothom entengui que nosaltres també som un actor important a treballar per aturar l'extrema dreta i la dreta extrema.
4: Una situación de extraordinaria gravedad. El sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
5: Seas lo que seas, hay una gran verdad. Tenemos un rey a la altura de una gran nación. Seguro que si fuera presidente del gobierno lo diría desde Ceuta al lado del rey porque no le dejaría solo en esta visita histórica e imprescindible para garantizar la integridad territorial de nuestro país.
0: Les 9 i 5, aquí estem al Cafè d'Idees, a la 2CAT, a Ràdio 4, amb la directora adjunta del diari, quin plaer tenir aquí, la Neus Tomàs, una setmana més. Bon dia.
6: Bon dia.
0: I també el conseller editorial de La Vanguardia, Màrius Carol, que ahir va celebrar la victòria del Barça,
7: sí, però
0: amb un espectacular partit de
7: la... No m'ha agradat. Ell és un plaer i jo sóc un que celebra la victòria del Barça.
0: Oh, com, Màrius, sembla... perquè has arribat...
7: No,
0: ara ho dic. Ara ho dic.
7: Una falta de carinyo.
0: Has arribat queixant-te. Quina son, he dormit 3 hores...
7: Sí, bueno,
0: estic adormit, vaig celebrar la victòria del Barça... Tant? Tant la vas celebrar?
7: Vaig celebrar en un restaurant amb uns amics i després, quan un té una edat, en fi... Les digestions són dures,
0: noches alegres,
7: llargues...
0: Noches alegres, mañanas tristes, no t'ho deien,
7: bueno,
0: això?
7: Ja, no, com ho deia.
8: Matins d'aigua.
0: Per exemple?
7: Ja m'he pres una pera aquest matí, per esforç.
0: Una pera? Què us ha semblat el Daniel Cirera, Neus? Algun titular?
6: Home, el Daniel Cirera, pels que fa tants anys que ens dediquem a la informació política, com ell que és polític, és Dani Cirera.
0: Dani, sí.
6: És gat vell i, per tant, és difícil enxampar-lo. El que passa és que fa algunes trampes, amb tot el respecte, perquè, clar, ell diu, quan tu li dius... hi ha seguretat per votar, no? Sí. I llavors diu, bueno, però els trens de l'AVE no van arribar i no se sap per què. Bueno, si ell considera que els AVEs no van funcionar perquè el govern socialista va decidir que no funcionessin perquè hi hagués gent que no anés a votar, no? Que és el que ha vingut a dir, el que has de fer com a partit és demanar una investigació, que s'investigui tot això. Llavors va deixant una cosa,
0: sí,
6: no?
0: Sí. Bueno,
6: algú que va falsificar els avals al Congrés, que això... És veritat que es va especular amb això, però no hi ha hagut cap prova. Llavors...
0: Va deixant anar... Però ho està fent el Partit Popular, aquestes sospites per la netedat del sistema electoral, del procés...
6: Per això, ell és un...
0: Gat vell.
6: Gat vell i molt disciplinat.
7: A part és argumentari, eh? una part, tot això és
6: sí,
7: argumentari,
6: això
7: és a dir, qüestionar. És a dir, jo crec que pocs països tenen un sistema tan garantista com Espanya. I qüestionar aquestes eleccions, ho han qüestionat tot. Han qüestionat, primer es van passar una mica de frenada, perquè van dir, els de Correus, no, després van dir, no, no, els que manen a Correus.

0: La de les esquerres agafa un titular del diari de l'Íñigo Sáenz de Ugarte que diu «El culebrón turco de la izquierda pone de los nervios a sus votantes». El culebrón turco de la izquierda. Mireu, fins divendres hi ha temps per tancar coalicions. Ada Colau, en un vídeo que ha publicat després de... Primer veiem el tuit de Rufián, va proposar un acord a Catalunya amb els comuns, en aquest tuit, exacte. I Ada Colau, en un vídeo publicat després d'aquest tuit, va dir «Encara hi ha temps, i s'obre a un acord amb Esquerra i Podemos». Ho diu així.
1: «En que todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio».
0: Va, ajudeu-me a interpretar tot això.
2: Però és molt difícil.
0: Si és que ho enteneu. Si és que ho enteneu.
2: Les relacions entre els comuns i Esquerra Republicana han sigut dolentes, entre altres coses, perquè els comuns els hem fet tota mena de jugades.
0: Clar, però Rufián diu que vol un acord amb els comuns i Colau diu que vol un acord...
2: No van deixar fer l'Ernest Maragall, alcalde de Barcelona.
3: Sí, però, no? Quan, però hi ha una prèvia, és a dir, és veritat que Rufián fa aquest tuit, a més diu jo, no? Que em fa molta gràcia el to que utilitza, però és veritat que ha estat molt callat i això, en fi, quan hi ha una negociació jo crec que s'imposa sempre la prudència, cosa que no sempre està passant en aquesta negociació, però clar, això, aquest tuit arriba després de que ell faci l'acord amb Podemos. Vull dir que, diguéssim que ell escull, o Esquerra, escull Podemos, no? amb una estratègia que ja veurem com surt. És a dir, Esquerra pot guanyar. El càlcul que tenen és que hi ha 100.000 votants que podrien anar al sac d'Esquerra i Podemos no hi perd res perquè és residual, és a dir, tampoc hauria sortit a Catalunya, no? Per tant, bueno, però això el que fa és dificultar que hi hagi una llista unitària amb aquest front ampli, que és veritat, que és menys ampli de moment que abans, no?
2: A part, les relacions, jo parlava de les relacions Ada Colau i Comuns amb Esquerra, però les relacions amb Podemos, tu posa Pablo Iglesias Colau i et sortiran un llistat de baralles, d'acusacions, etc. Vull dir que per tot arreu grinyola, això.
3: Quan dèiem lo de gat vell, és que, clar, probablement, per entendre què està passant, ens n'hauríem d'anar a Vistalegre, el 2012. Clar, perquè tu recorda que Mas Madrid és el sector errejonista que munta un partit, diríem, a banda del de Podemos per les baralles internes, i llavors, per entendre també el que està passant, hi ha aquesta clau catalana, però hi ha una clau molt madrilenya, és a dir, allà hi ha uns temes personals entre ells, doncs que si Mònica García és la cap de llista, és pràcticament impossible que Irene Montero estigui en aquella llista. I Irene Montero...
2: Bueno, és que tot això explica que aquí hi ha aquesta mena d'aiguabarreig, que no hi ha manera de posar-se d'acord. I si no es posen d'acord, entre tots aconseguiran com a molt entre 5 i 8 diputats. És a dir, és que passaran a ser absolutament marginals.
0: Diu la Neus, clau madrilenya. Va, doncs demanem-li a la periodista, la Pilar Velasco, que ens doni la clau madrilenya. Pilar, bon dia, buenos días.
3: És una de les claus.
4: Què tal? Bon dia, Gemma, com estàs?
0: Pilar, dice Neus, bueno, és una de les claves, és la clave madrilenya. Que debemos entender. Mira, ayer Irene Montero, me remito a las palabras de ayer, aquí en esta casa, en la hora de la 1 con Silvia Inchaurrondo, que fue taxativa. Irene Montero decía esto.
5: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
0: Bueno, ha contestat no es la pregunta. ¿Se van a sumar al Frente Amplio? No. Pilar, ¿se puede dar todavía esa coalición?
4: Ese fue el titular ayer y yo creo que, Gemma, estamos en un titular muy parecido, porque cuando hablas con los del Frente Amplio y cuando hablas con los de Podemos parece como si no hablaran entre ellos o fueran dos lenguajes distintos, porque desde Podemos dicen que la ecuación de los comunes les saca del Frente Amplio una vez y a ver, es verdad que no tiene ninguna lógica, no van a estar Podemos en esta alianza con Esquerra Republicana compitiendo contra los comunes en Cataluña, los comunes no se van a unir ese acuerdo y en el resto del Estado haciendo campaña por Ada Colau. Y cuando preguntas en Madrid, ya ha sido designado Emilio Delgado de Más Madrid, sonó en su día, como comentabais, Mónica García, al final va a ser Emilio Delgado y Ada Colau. Y desde este frente dicen que están abiertos a que

0: Podemos se sume, ¿no? Al final va a ser la ecuación de las circunscripciones, porque fuentes de Podemos dicen que en Madrid y Barcelona, con este acuerdo con los con Esquerra, ya prácticamente hablamos de dos listas separadas y tendrían que ir haciendo acuerdos por comunidades autónomas. En fin, muy difícil para explicar para el espacio, porque lo que coinciden todos los votantes de ese espacio de a la izquierda del PSOE es que quieren unidad. Y en estos dos días que quedan de aquí al viernes, veremos cómo queda esa ecuación, pero un frente amplio con todos dentro para todo el Estado, yo lo daría por descartado.
1: Pero, Pilar, ¿ves esto de la clave madrileña que decía Neus? Una de las claves es el hecho de que Emilio Delgado sea el candidato. Eso facilita, es decir, que no lo sea Mónica García, facilita la entrada de Podemos en esta coalición. ¿Es así o no?
0: Pero es que Ada Colau también está dentro de la lista por Barcelona y los comunes están dentro de este frente amplio. Por tanto, lo facilita Emilio Delgado, pero desde Podemos dicen que, bueno, que el que saliera tan pronto este frente amplio colocando a Ada Colau como la cabeza de lista por Barcelona, les complica a ellos su propio acuerdo con Esquerra Republicana en Cataluña. Así que mientras Emilio Delgado lo facilita por Madrid, la designación también desde Madrid de Ada Colau, pues dicen que lo complican. Por eso digo que es complicado en este momento, primero, saber si va a haber acuerdo. Yo creo que eso que se visualizaría muy bien, del Frente Amplio, una papeleta para todas las izquierdas, va a ser muy difícil. Y veremos cómo acaba quedando, porque tampoco Podemos sabe que puede ir solo, por mucho que Rufián les haga de teloneros en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha. Al final es este órdago que Rufián le lanza a los comunes a través de Esquerra en Cataluña y que Podemos lo que hace es reventar de alguna manera el Frente Amplio, porque lo decía muy bien Neus, esto viene de atrás, ¿no? También hay mucha venganza personal, es la historia de venganzas que vienen de atrás y que veremos cómo queda de aquí al viernes, pero que yo insisto, eso de una papeleta para todo el electorado a estas horas es difícil.
1: Mira, como después vamos a hablar con Dolors Bassa, d'Esquerra Republicana, fue consellera de Treball, deixem aquest tema un moment perquè després el continuem parlant amb la Dolors Bassa, però parlem de la visita dels Reis a Ceuta. Màrius, avui continuem el viatge a Melilla. Com l'has vist? Com vas veure el... Perquè avui totes les portades dels diaris, la fotografia és pràcticament la mateixa, els Reis, envoltats de gent fent-se fotos. És molt interessant la de l'ara, els Reis visitant el cementiri musulmà. Què t'ha semblat la visita?
2: Jo crec que el missatge és la visita.
1: És la visita.
2: I hi ha poca cosa més. És a dir, van anar a una escola. Si tu mires l'agenda del viatge... té molt poca xitxa.
1: Home, no és menor, visitar...
2: Sí, home, anar a un cementiri.
1: El cementiri musulmà, està bé. No, on hi ha els
2: morts. Acompanyat, diguem, dels responsables de les diferents religions que hi ha a la localitat. No, em sembla, des d'un punt de vista, diguem, de la fotografia i tal, perfecte.
1: És on estan enterrats els immigrants intentar arribar i van morir ofegats.
2: La primera vegada que van als Reis i que dormen a Ceuta, que tot el que facis és visitar una escola, resar en un cementiri i fer un petit discurs a la comunitat, bueno, és un discurs de mínims. I sobretot, jo crec que si tu llegeixes el discurs, intenta, diguem, no trepitjar cap poll de poll. Per què? Doncs perquè jo crec que això està molt pactat. Aquest no és el discurs del rei, aquest és un discurs del govern. Tots els discurs dels reis, com a mínim els visa, i en aquest cas els fa exteriors, no? I el que no vol ni el rei ni segurament el govern és tenir cap problema amb el Marroc. El Marroc dirà alguna cosa, perquè ho ha de dir-ho, però també està pactat fins i tot el que dirà. És a dir, fins i tot que ha estat callat amb aquesta visita, lo lògic, en unes altres circumstàncies, bueno, li va passar a Joan Carles quan el 2007 doncs va anar a Ceuta, que és l'única vegada que ha anat un rei a les possessions del nord d'Àfrica, no? Bueno, allà mateix doncs, el rei va muntar mentre estava encara visitant la ciutat va muntar una escandalera, no? Aquesta vegada jo crec que tot està com molt controlat i molt pactat pels ministres exteriors.
1: Tan controlat, no? Neus, que tampoc no s'entén que no hi hagi hagut més rebombori potser amb aquesta entrada de fragates de guerra marroquís a aigües espanyoles que se situa al mateix dia de l'entrada massiva d'immigrants. Com t'expliques que es tapés aquesta informació?
3: Es va tapar perquè no interessava que se sapigués, evidentment.
2: Però ara sí que interessava que se sabés.
3: Clar, la cosa és...
2: O sigui, en un primer moment no s'interessava,
3: Però sí, sí, ara... perquè recorda que hi va haver un ple específic, vull dir, sí,
2: van haver-hi moltes hores. Hi ha una filtració al País, que la filtració...
1: Avui a l'Ordaz, al País, és que...
2: N'hi ha massa marge.
1: Molita gent diu, a nadie se le escapa que hay pocas cosas más difíciles de esconder que un buque de guerra.
2: Claro.
1: Más aún en verano, con sus días largos, sus noches, tal. No es fácil esconder un buque de guerra, pero hay todavía cosas más difíciles de ocultar, que es la verdad.
3: Clar, la qüestió és que el govern el que diu és... evidentment no podem dir que les fragates no hi eren, però no ho vinculen a l'entrada dels migrants, i fins i tot hi ha qui diu, bueno, com que havien estat a Argèlia el president, tot i que el que es van explicar en el seu moment és que s'havia informat a Marroc de la visita a Argèlia, però que el missatge, que és evident que tenir les fragates allà és un missatge que t'estan enviant, ells el desvinculen de l'entrada de migrants. És que si ho vinculessin ara... seria molt un desastre pel govern. O sigui, si és
2: sí,
3: un...
2: però sí, sí, el govern deixa anar una cosa que em sembla important, que diu que els caps operatius de l'estat major dels dos països es van trucar per telèfon.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, tu, en fi, aquesta trucada què vol dir?
3: Que
2: van seriosament o això és una broma?
3: El que fan és restar-li importància, perquè, evidentment, si li haguessin donat importància, hauria hagut de sortir a la compareixença i hauria hagut de tenir conseqüències.
1: Pilar, com dice Neus, el gobierno le resta importància, el Partido Popular no. El Partido Popular, Feijóo, acusa al gobierno de estar mintiendo. ¿Hará más sangre el Partido Popular con este tema?
0: Sí, si no estuviéramos en adelanto electoral y en plena campaña, esto se habría convertido en una polémica para el gobierno que probablemente habría llevado, pues no sé si a otra comparecencia, ¿no? De Álvarez, de Robles, del presidente del gobierno, porque tiene ciertas contradicciones, ¿no? La propia explicación del gobierno. Ayer la ministra portavoz le quitaba importancia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero luego Casa Real reconocía a través de fuentes, lo publicaba el ABC, que se informó inmediatamente a la propia Casa Real. Entonces, no se informa a Casa Real si el acontecimiento no tuvo cierta gravedad o cierta tensión de alguna manera, ¿no? Y los Miguel González, el periodista del País, que es muy sólida esta información, la describe perfectamente como estos buques españoles que tienen que salir un poco para frenar, ¿no? a la fragata marroquí. En las comparecencias de Álvarez, de Robles, del propio presidente, no se explicó, ¿no? No se detalló esta operación. Y sí, el PP, bueno, pues como con Ceuta, ayer mismo, ¿no? Seguía haciendo leña a Feijóo, lo seguirá utilizando en campaña electoral, ¿no? Y eso que es verdad que ayer esa fotografía con Ángel Víctor Torres, el gobierno podía presumir ya de ciertas cifras en Ceuta que no podía hacerlo, digo, cifras de reubicación de inmigrantes, de recolocación en centros, que no podía hacerlo en septiembre, ¿no? Pero este tema seguirá coleando de alguna manera en campaña, seguro, por parte del PP, porque...
1: Y, por tanto, Ceuta se vuelve a colocar en el foco de la actualidad. ¿Sabes qué? Hay quien dice que esta campaña va o de vivienda o de Ceuta. Vivienda però... és el que hizo que se convocara, Màrius.
2: Però de Ceuta no sé si... A veure, jo
1: Ceuta,
2: entenc...
1: tu creus que en parlarem dos dies i moriria?
2: Jo crec que això de Ceuta ja no dona per més, eh?
3: I,
2: en canvi, el tema de l'habitatge és un tema que afecta a milions de persones.
3: Jo afinaria més. Jo crec que anirà d'habitatge i migració... no necessàriament amb el focus a Ceuta, però sí darrere fons el que hi haurà, com hem vist a l'entrevista ara al Dani Cirera o en altres discursos, el tema de la migració serà un tema. Ja anem, l'Institut Reuters sempre diu que no hi ha cap notícia que mantingui l'atenció dels ciutadans més de 3 dies. No? I els mitjans no sempre, ni els partits, decideixen què és notícia i què aguanta. El govern voldria que estiguessin 7 setmanes parlant d'habitatge, però això no passarà, ni 7 setmanes parlant de Ceuta, o ara de pensions, que ha estat molt bé, no?
1: Sí.
3: El debat que el Dani tampoc t'ha aclarit exactament què volien fer amb el tema de les pensions, no?
2: Sí, però quan parlen de reforma...
1: Aquest podcast de l'Ester Muñoz llançant que s'han de reformar les pensions.
3: Ella diu això, el Feijóo frena, perquè és que ningú... ningú parla de pensions en campanya si no és per dir estan garantides, perquè allà hi ha molts vots, i a més en el cas del PSOE i del PP.
2: Però és, jo crec que
3: però és un debat molt interessant.
1: És un debat molt interessant.
2: La paraula reforma, que ell ha insistit, se'ls ha escapat, perquè ahir va tenir que sortir Feijó dient no, no, nosaltres continuem apujant segons el cost de la vida les pensions. És que si diu el contrari, és que es farà mal amb aquesta selecció.
1: I aquesta vaga general del novembre, de l'11 de novembre, hi veig que els sindicats han proposat aquesta pujada del salari mínim interprofessional del 7%.
2: Sí, perquè per poder fer una vaga general has de posar un tema que tingui que veure, diguem, amb el salari, amb la vida laboral i tal, i lo de l'habitatge no va. I llavors jo crec que han fet aquesta perífrasi, que no està mal. Ara, 7%, en fi, clar, la patronal se li han posat els cabells de punta.
3: No, i a mi em sembla molt interessant el que dius de l'habitatge és el gran tema, perquè és el que va vinculat als salaris, el que va vinculat a accés no només dels joves, no? Com hem vist en més una ocasió. Quan a les enquestes diem tots els partits diuen que és el principal problema, no? Aquí a Catalunya, menys Vox i el PP, la resta, tots diuen... No, menys Vox i Aliança, que posen la immigració primer, la resta tots diuen, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, que el primer és l'habitatge. La qüestió és que sigui la primera preocupació no vol dir que tots estiguin d'acord amb el tipus de resposta que se li ha de donar, com hem vist ara amb això. Llavors, jo crec que hi ha una certa confusió a vegades per part, en aquest cas, de l'esquerra, no? De pensar que la teva recepta és la que tothom compra perquè és un problema, saps? I jo penso, sí, és un problema, evidentment, però no tothom compra les teves receptes.
1: Sí. Pilar, ¿de qué van a ir estas elecciones? Estamos hablando aquí...
0: Pues coincido que Ceuta no...
1: ¿De qué van a ir?
0: No creo que Ceuta también coincido que no dé más de sí, y nos vamos a meter en la arena de las propuestas y de las recetas. Me estaba recordando la entrevista de 2023 de Feijóo, el patinazo de Feijóo que coincidiremos que cambia el ritmo de la campaña fue precisamente con la revalorización de las pensiones, ¿no? Y también es algo incomprensible que el Partido Popular, que Feijóo, la primera propuesta el día que se adelanta las elecciones fue premiar a las empresas, ¿no? Que tuvieran menos bajas de trabajadores. Ahora habla de sacrificios y esta contradicción de mensaje de las pensiones que citabais, ¿no? Esther Muñoz, por un lado, diciendo que hay que reformar un sistema colapsado, Feijóo diciendo que no va a tocar la revalorización, Feijóo diciendo también que lo que le preocupan son las leyes de Sánchez, por tanto, si desempata Vox, lo que está diciendo Vox es que hay que ir a un sistema mixto de privatización. Por tanto, Gemma, yo creo que la campaña nos va a llevar a hablar de vivienda, a hablar de pensiones, a hablar de, al final, de estas propuestas, que hay un enfrentamiento directo con una huelga general, con la acampada todavía en Sol Viva en la calle, nos va a llevar a meternos en arena de real, ¿no? No solo este discurso de Vox migratorio tan astral.
2: Y la palabra reforma referida a les pensions, causa urticària. Sí. Causa urticària. La gent ja sap llegir entre
1: sí,
2: línies.
1: Sí, sí, sí. Pilar, ¿cómo el inicio de campaña está siendo, o me está pareciendo un poco duro el inicio de precampaña, que estamos aún en precampaña? Ayer el Partido Popular defendió en redes que sus community managers entren al cuerpo a cuerpo con críticas a algunos tertulianos. Por ejemplo, el PP madrileño ha difundido un vídeo de Sara Santolalla bailando, ya dice que era menor de edad. ¿Qué te parece a ti esta estrategia del Partido Popular? ¿Es lo que veremos de ahora en adelante?
0: Me parece peligrosísima y es una arena que se les puede volver en contra, porque más allá de condenarlo como todos, que es impresentable, es temerario, ¿no? Que saquen un vídeo con, sea menor de edad, como decía Sara Santolalla, o sea mayor de edad. Estamos hablando de un vídeo de su esfera privada. Imaginemos, decía, volver en contra, que se rompe esa línea en política, que empiezan a aparecer vídeos de fiesta en la esfera privada de cualquier político en campaña del Partido Popular. Veía una de Ana Vázquez también en redes, la política, la diputada del PP, la del spray, ¿no? La que entró con el spray hace un par de semanas. Se le puede volver en contra. Feijóo tuvo una campaña muy sucia en Galicia, recuerdan los que la cubrieron, contra Touriño hace años ya, la que se sacó un presunto, un falso caso de violencia de género contra el propio candidato del PSOE, el tema del coche pagado por la Diputación. Yo espero que no, de verdad, que no se metan en esa arena de ir a lo personal de los tertulianos o incluso entre los propios candidatos, ¿no? Pero están yendo. Es verdad que ellos han traspasado la línea.
1: Todos l'han traspasado alguna vez.
3: Sí, no, jo l'altre dia quan escoltava, crec que era la Cuca Gamarra, amb un d'aquests tuits que van fer, crec que també eren les joventuts, no era aquest de la Sara Santaolalla, i deia, bueno, el llenguatge de les xarxes és diferent. Jo no estic d'acord. És a dir, el llenguatge de les xarxes és diferent, evidentment. El llenguatge de la tele no és el d'un diari. Però això no vol dir que no hi hagi, d'haver unes mínimes regles. I el respecte hauria de ser un, no? Llavors, jo crec que amb diferents gradacions, i aquest, agafar el vídeo d'una senyora que està a les tertúlies, fos menor, estic d'acord amb el que diu la Pilar, o fos d'abans d'ahir, és a dir, no té... primer, jo crec que no té cap interès ni polític ni informatiu, més enllà d'atacar una persona perquè no està d'acord amb el que diu, posar-la en el focus, i per tant, jo crec que és brutícia, és guerra bruta. I sense comparar ni molt menys, però a mi tampoc em va agradar alguns tuits que vaig veure arran de posant a la imatge de la presidenta Ayuso, que, en fi, no seré jo qui hagi defensat la gestió de la presidenta Ayuso, ni molt menys.
2: Les imatges estan fora de lloc, eh? Unes imatges fora de lloc, molt estranyes.
1: Clar, o quines imatges dieu, les del dia del 12 d'octubre?
3: Llavors hi va haver gent de l'àmbit de les esquerres dient que si no estava bé, que si fins i tot algun insinuant que podia venir, que no estava en condicions.
1: Sí, perquè caminava d'una manera estranya, com si no, llavors, com si no s'aguantés amb molta estabilitat.
3: Jo crec que en el cas de la senyora Ayuso hi ha moltíssims motius per qüestionar la seva gestió com a presidenta cada dia. Crec que la manera no és aquesta. I llavors, a mi em preocupa perquè això acaben entrant en una escalada que és una mica... És l'escola al vice... l'han comprat els partits. I en el cas del PP, què li passa? Que com que Vox sempre va molt més lluny, doncs en lloc d'intentar aparèixer com un partit responsable i un partit del sistema, doncs el que fan és copiar les pitjors maneres de l'extrema dreta.
1: Pilar, lo dejamos aquí. Pilar Velasco, gracias.
0: Buen día, Gemma, gracias.
1: Buen día para ti. En punt, 9:15. Abans ho dèiem, que les candidatures a la dreta, les coses estan força clares, tot i que el Partit Popular aquí a Catalunya no té candidat, com ens ha dit el...
3: Bueno, però l'Albiol es deixa estimar molt, eh? L'Albiol, l'única condició que posa ara...
1: Apostaries que serà l'Albiol?
2: Segur.
3: Sí. L'Albiol l'únic que diu és... Fins i tot no sé ni si recolliria l'acte. L'Albiol l'únic que vol és que el deixin continuar sent alcalde, però és veritat que si tu vols frenar Vox, que està fortíssim a Catalunya en aquestes eleccions, doncs probablement l'Albiol és un candidat que et pot ajudar a frenar-los.
1: Mm-hmm. Dèiem que a la dreta, més o menys tot clar, a l'esquerra no, Gabriel Rufián ahir va fer un nou cop de volant, va proposar un acord a Catalunya amb els comuns, i per això li volem preguntar a una companya de partit com és Dolors Bassa, va ser consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Senyora Bassa, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com està? Com li va la vida?
4: Ah, bé, millor ara que temps enrere. A partir del 6 d'octubre sembla que ho tenim una mica més encarrilat. Sí, jo no dic mai que ho hem de celebrar perquè hem celebrat que s'ha fet l'amnistia, hem celebrat moltes coses i ha resultat que el Tribunal Suprem sempre tergiversa d'alguna manera. Per tant, ara ja havia de ser immediat, ha donat 5 dies, per tant, a final d'aquesta setmana espero que puguem dir que molt bé, que s'ha acabat la inhabilitació i que, per tant, a nivell personal, però també a nivell general, perquè com que la resolució del recurs ha creat doctrina, per tant, afavoreix a tots els companys que tenen malversació i desitjaria també els 40 que queden per amnistiar, gent de CDRs i així, que també els hi serveixi. I a veure si d'una vegada acabem aquesta part judicial i podem tornar a la política en general.
1: Doncs, senyora Bassa, m'agradava poder-la saludar per aquest motiu, però també ja sap que amb tota aquesta qüestió de Rufián teníem ganes de sentir-la. Feia dies que la buscàvem perquè veiem que ha tancat aquest acord Rufián amb Podemos, el 29N. Ahir va defensar una coalició amb els comuns i a vostè no li ha acabat d'agradar. Per què?
4: A veure, no és que no m'hagi agradat, no m'ha agradat la forma de fer-ho. I primer dir que sóc militant de base, no formo part de cap òrgan ara del partit, per tant, no sé fins a quin nivell, sé que no ha arribat a Consell Nacional, el que em diuen els altres militants és el que jo expreso, i és que, a veure, a mi em sembla bé que hi hagi pactes amb les esquerres, em sembla bé, però no a la llista d'esquerra. Si fos aquest el cas, com el pacte que ha fet en Rufián, jo crec que es havia d'haver consultat a la militància. No és un pacte qualsevol, és un pacte de legislatura, és un pacte de gent. Una cosa és que entrin independents i l'altra cosa és que sigui un partit polític. Llavors, puc estar d'acord o no estar d'acord? A mi m'agrada la gent de Podemos, m'agrada la gent de Comuns, però jo crec que els acords havien de ser més en l'àmbit social, fer pactes. Un cop som allà, Esquerra Republicana de Catalunya té una part que és independentista. Llavors, no sé si podem dir que és independentista. No sé si Mas Madrid és independentista. Per tant, a mi m'agrinyola una mica aquesta part i m'hauria agradat que s'hagués o consultat o explicat a la militància. De fet, jo ho explicava allí que la Neus hi era. El diumenge estàvem un dinar popular, doncs tots els militants d'Esquerra que hi havia en aquells dinar de per aquí, a l'Empordà, tots em venien a trobar i em deien però com pot ser això? No n'hem sabut res. No. Per tant, jo crec que o ho expliquen bé a tota la militància o la gent tindrà un problema, perquè, per exemple, també tinc amics que són de Podemos i també diuen...
1: Ai, se m'ha anat el so, no. Dolors.
4: Digue'm.
1: Ara, se m'havia anat el so.
4: Diu que s'anava el so. Sí, doncs diu... llavors no sé si la gent que votarà Podemos ho fa convençut de votar a Esquerra Republicana o només és per Gabriel Rufián. Llavors el que jo deia també és que crec que els líders han d'estar al servei d'un projecte, no un projecte al servei del líder. I en aquest cas jo crec que em grinyola aquesta part.
1: Uh-huh. Per tant, un acord amb els comuns, Dolors, també s'hauria de consultar. Si es fes aquesta coalició amb els comuns, vostè també demanaria que es consultés a les bases?
4: Jo crec que qualsevol acord s'ha d'explicar, com a mínim. Llavors, si són acords puntuals d'anar allà al Congrés i de dir, escolta'm, hi ha aquest decret llei, per tant, per aprovar-lo, fem un acord, em sembla perfecte. Llavors no cal dir res. Ara, si és un acord de legislatura, com ha passat amb Podemos, jo crec que sí, que s'ha de o consultar o donar la informació als militants abans que te n'assabentis per la premsa. Simplement era aquest el fet. I l'altra cosa és que també penso que Esquerra doncs, ha decidit el que ha volgut, el que és el líder en aquest moment. I això també tinc els meus dubtes de que amb un projecte sòlid com el d'Esquerra de quasi 100 anys que hagi de ser així. O sigui, Esquerra té un ideari, Esquerra té una estratègia, per tant, és el líder que s'ha de posar al servei d'aquesta estratègia, si no ho estem canviant.
1: I ara creu que és el partit el que s'ha sotmès a l'estratègia del líder. El Màrius Carol està aquí, al meu costat. Màrius, t'escolta la Dolors Bassa.
2: No, jo, en la Màrius, línia... bon dia. En la línia del que tu deies, hi ha una cosa que és bastant significativa, que és que sembla que aquesta manera de fer tan personal i alhora, doncs, en fi, que les enquestes valoren tant de Gabriel Rufián, el que ha acabat fent és que pràcticament la llista d'Esquerra no s'assemblarà gens a la que es va fer fa 4 anys. Hi ha molta gent que està disgustada d'una manera de fer molt personal, que, clar, un grup parlamentari segurament no funciona d'aquesta manera, no? I la prova és que, en fi, des d'un que s'han anat al Senat, altres que estan pensant... Bueno, o l'han convidat a anar, no ho sé. Al final, jo crec que ell ha fet un acte de força i pràcticament la llista quasi bé la farà ell, no?
1: Un acte de força i ha guanyat.
2: Bueno, no sé si ha guanyat, ja veurem.
1: Ha guanyat, Dolors.
2: Al final es guanya o es perd a les urnes.
4: Crec que ha fet un mixte entre el que pensava ell i una mica el sector de l'Oriol Junqueras, per dir-ho d'alguna manera. Però no ha sigut una cosa que sigui l'estratègia d'Esquerra. Per tant, a mi em sobta, per exemple, gent, sobretot aquest pas, no? La gent d'Esquerra és independentista i d'esquerres. La gent de Podemos és independentista i d'esquerres? Llavors, no ho sé, que hauria preferit que els pactes fossin fora de la llista, i ho dic clarament, però, escolta'm, sembla que s'ha mirat més la demoscòpia i que això funcionarà. Llavors, veurem, esperem a veure què. Però els militants haurien de saber el per què i als militants se'ls hauria de fer una explicació.
5: Ràdio 4. Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

ara mateix, i ho acabem de sentir amb els companys dels serveis informatius. Lourdes Gat ens deia que acabem de conèixer justament l'últim baròmetre del CEO. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya amb una forquilla d'entre 33 i 35 escons, entre 7 i 9 menys que el